percepció del temps i com podem disfrutar més del temps present. Home, igual és una fórmula, allò pot semblar budista, però allò d'estar en el moment i disfrutar-ho i

0: Ella està a punt de fer-los els 80 i està devenida amb el que està vivint gràcies a la Universitat d'Alacant.
1: Que guai, serà un plaer parlar i conèixer després a Maria Rosa. I parlem d'economia, ja poden els indicadors macroeconòmics dir que la situació de l'economia millora, que a peu de carrer, a nostres barris i pobles, la gent continua fent equilibris per arribar a final de mes en el millor dels casos. La realitat és que un terç, un 33% de les famílies valencianes poden permetre's anar-se'n de vacances. Perdó, no poden permetre's anar-se'n de vacances. Un terç. Encara que siga ni una setmaneta, estres i altres realitats que coneixem les reflecteix l'estudi del Consell Econòmic i Social. Les comentem precisament en el seu president, Fernando Moner, i en Javi González a partir de les 5 i 10. I avui és un dia marcat en roig al calendari dels futurs estudiants i estudiantes universitaris.

0: casa i trobar...
1: I tu que te vaig ser en literatura, te recordes?
2: Ostres, no me recordes.
1: Jo, tia, Platón en filosofia, Benito Pérez Galdós en literatura.
2: Ai, sí que...
1: Pim, pam, fuego.
2: Jo me recordo de Hobbes, de Hobbes i de Kant.
1: Hobbes, el de...
2: En filosofia.
1: El de Calvin i Hobbes, el de los cómics, no.
2: El de l'home és un lloc per a l'home. No, perquè més profund.
1: Sí, no?
2: Sí. I de què més me'n recorde? Ah, que en art, història de l'art, vaig ser un pintor que jo vaig dir... I sé, no sé el nom, no sé escriure bé el nom. Ara el posaré, però sé que és el que li agrada a Tita Cervera i el té una piscina.
1: Un fran...
2: I era Van Gogh.
1: Lipo-lipi...
2: No era Van Gogh, no. És qui era. Sí, sé que li agrada.
1: No? Un flamenc d'aquells que li agraden tant.
2: I que tenia una piscina... amb un quadre d'ella, bé, cosetes de la vida. Bueno, jo recordo que vaig passar molts nervis.
1: Això sí.
2: Molta emoció.
1: I recordar que el dia d'avui pues, estan vivint tots en tantes cases, no? Perquè han sigut més de 25.000 alumnes que ho han passat ells i jo crec que també la gent del seu voltant, no? La família i això.
2: Això la va dir-te, que jo crec que va patir més ma mare que jo. Jo estava nerviosa, però al remat ho recordo amb cert carinyo. N'hi havia una complicitat i un bon rotllo amb els companys que pagava la pena. Entre examen i examen seguíem al campus, en la xespa, i no va estar malament. Vinga, home, però sapiguem que els alumnes, que tenen tots els nervis i tot l'estrès, estan vivint-los ara, però tranquils, amics i amigues, la bona notícia és que passarà força i ànims a tots, perquè avui, a tots i a totes, perquè avui és el primer dels tres intensos dies. I enguany les proves venen marcades especialment per la vaga educativa. Mira, des parlarem de la Universitat de Majors. Tot això és gràcies a la pública, així que poca broma. I també pels nous controls de radiofreqüència per a evitar trampes. Ah. Mare Hernández, bona vesprada,
3: bona
2: radiofreqüència.
3: Radiofreqüència.
2: Ai, senyor.
3: És una barbaritat, sí.
2: Tu t'has acostat, no? Estos
3: he anat a...
2: Has estat examinant alumnes, has estat...
3: T'imagines que he estat jo
2: examinant alumnes? Ulladora, se dirà? Ulladora?
3: Ulladora?
2: De convoyadora, per xerrar-nos el tot.
3: Convoyats estaven també els alumnes, vos he de dir, perquè jo he estat al campus de Burjassà de la Universitat de València, així al costat, on estan 6 dels 55 tribunals establerts per les 5 universitats públiques valencianes. Enguany, de fet, s'examina més gent que l'any passat, concretament 1.883 estudiants més, i en total són, com deies tu, Ximo, no? 25.666 alumnes.
1: Exactament, no?
3: Sí. I és de veres que els alumnes estaven convoyats, jo crec que pel fet d'haver començat ja la prova i trencar aquesta primera barrera que sempre costa una miqueta més.
2: Tota la raó.
3: Si voleu els escoltem, sí. Escoltem Clàudia, Alessia, Lucía, Carmen, Aroa i Verònica.
4: Estava tremolant al principi, estava molt nerviosa un poc, però després al veure l'examen m'he tranquil·litzat un poc.
5: Els 10 minuts abans d'entregar-ho sí que no es pot mirar a punts ni res, sí que és un poc estressant.
6: Molt i és horrible.
7: Molt bé, la veritat, me ho esperava més difícil.
8: Llevo estudiando bastante porque me pongo muy nerviosa y tal.
9: Ya después la resta de días es más relaxado.
10: Sí, expectativas bones.
3: Expectatives bones, ja tot va avant.
1: Passat
3: el primer, ja tot va avant. És de veres que algunes, hem de dir, que venien amb els seus rituals particulars.
11: Jo sóc supermaniàtica, o sea, jo, si n'hi ha coses que antes dels exàmens estaven d'una forma, tenen que mantindre's d'aquesta forma, perquè si no, jo ja me ratllo.
12: Les pulseres que duc, o la funda del mòbil, jo me les vull canviar ja, però no puc canviar-les hasta que jo no acabe la EBAU.
13: Los pendientes de patito y el collar. Yo rezo la suerte antes del examen. Bueno, por mí, por mis amigas, por todas.
2: ¡Ay, qué mones!
1: De toda la suerte.
2: Les arrojades de patitos.
3: Por mí, por todos mis compañeros, En fi, convoyades amb amulets de la sort o sense.
2: Sí.
3: Tot ha començat este matí a les 9:30 amb eixes assignatures de la fase general, que de moment hem de dir que totes les proves han transcorregut

0: recorregut en les 5 universitats públiques amb molta normalitat, amb total normalitat, segons la Conselleria d'Educació. I vosaltres dèieu que què vos va tocar, no, el vostre any? Doncs enguany vos conte. Han arrencat amb Llengua i Literatura Castellana amb un text del diari Informació sobre l'adolescència i també amb un conte d'Emília Pardo Bazán, en el que és la part de literatura. I també sintaxi, que estan un poc preocupades les alumnes per la part de sintaxi. Després ha sigut el torn d'Història de la Filosofia, on ha eixit, entre altres, el moviment feminista, també Aristòtil, sí. I ara mateix farà cosa de 40 minuts, perquè començava a les 3 i mitja, els alumnes estan examinant de les assignatures específiques que compten per a cada carrera.
1: Les específiques, que són les que ara sumen més la nota, o això. Vale, sí. Recordem que, clar, en els nostres temps, bueno,
2: era diferent.
1: Fueres insultant menys jove.
2: Era diferent.
1: Però vaja, era de l'1 al 10, i el
2: sí,
1: sobresalient era 9 i 10, el 8 és notable, tal, però ara hi ha 14 punts.
0: Ara hi ha 14 sí. punts.
1: Bueno, ja fa anys, no?
0: Són
1: com
0: 10.
1: Funciona?
0: En principi són 6, que són el que es dona la mitjana de classe, no?
2: El
0: que
2: cursos.
0: Has fet dels cursos.
1: Vale.
0: Després, fins a 4 punts, és eixa fase general, fins a 10, és a dir, 6 dels cursos, 4 de la fase general, i els altres 4 són d'eixa fase específica, que són el que puja la nota i el que possibilita que puguen treure's eixes assignatures, eixes carreres, no?, que costen una miqueta més.
1: Que són les que tenen un 12, un 13 o inclús fregant el 14,
0: exactament,
1: no?
0: Que de fet és el que busquen en aquestes proves, van més quasi a les específiques que a la fase general, perquè és el que costa més o el que marca la diferència entre arribar a carreres, sobretot si ja la tenen pensada.
3: Tecnologies creatives per a disseny 3D per a videojocs o pel·lícules. Està alta. Donen només 100 places, crec, i és un 11,5 de magisteri, que ara està en un 10,2 o algo així. No requereix molta nota, però sí que és veritat que n'hi ha molta demanda.
4: Comunicació audiovisual, que està en 10,31, però com tengo buena media de bachiller, pues yo, o sea, és muy difícil que no entre.
5: Jo crec que entre. Sí, sí. Tinc sensacions bones.
0: Sensacions. M'encanten les optimistes. Les optimistes són les millors.
2: Jo era de la negror, jo era de fatal.
0: Fatal.
2: I després, al remat, sí. M'han posat les coses al seu lloc, però...
0: Però sí que és cert que quan diuen, per exemple, 10 i poquet, doncs que és una nota baixeta, perquè si tu en principi...
2: La veuen assequible.
0: La veuen assequible. Si tu de base ja partixes amb un, diguem-ne, bona nota alta de 6 punts inicials, un 5,6, diguem-ne, si se t'ha quedat bona mitjana, 5,7, després si aproves la resta d'exàmens, és assequible en principi.
2: Okay.
0: I a més arriben després d'un curs que ha sigut intenset, però que diuen que podria haver-se esperat pitjor.
3: Sí, ha sigut un poc agobiant d'estudiar a casa. Quasi tots els dies, però bé.
5: Jo he estat un poc més tranquil·la, perquè en plan, si estudiava molt em posava molt nerviosa, però s'ha estudiat amb molts descansos.
4: A veure, ha sigut un curso que vamos, perquè jo los cursos anteriors sí que he passat un poc més, i este me he tenido que poner mucho las pilas, la verdad, però con constancia y tal se saca.
6: És difícil i tens que ser molt constant, però per a tot el que diem de que te vas a morir, no sé què, no espera tant.
1: Te vas a morir.
2: Però és que per damunt del dia a dia està aquesta pressió de hem d'acabar tot el temari, hem de saber-se-ho tot, les notes importants, tot l'any sí que se sent certa pressió, no?
1: Sí,
2: després com la gestiones és important.
1: Els nervis, aquesta angoixa, aquestes nits d'abans, la seguretat en elles mateixes o en ells mateixos.
2: Sí, però és tot l'any.
1: Perquè...
2: I per al professorat.
1: Però jo què sé, si en el moment em bloquejaré o què sé.
2: Si te quedes en blanc, això és el pànic jo crec que tenim tots. He de dir-te que és un curs també especial per al professorat, no? Perquè estan al peu del canó durant tot l'any, els han de preparar a consciència perquè volen que els vagi bé als seus alumnes.
0: I d'alguna forma també, en part dels docents, senten que en esta prova també se'ls està avaluant un poc a d'ells, no?
2: Sí,
0: a tota aquesta faena que han fet poquet a poquet durant el curs. I també tenen els seus nervis,
2: sí.
0: Vull dir.
2: Sí.
0: Escoltem, si voleu, els professors de Elies Henry Matís de Paterna i d'Elies Campanar de València.
7: I jo també nerviosa, claro, no sé lo que es van a preguntar, a veure si els deis bé. Així, nervis compartits.
8: Sí, què hi gira, Ximo? Saps alguna cosa? T'han dit alguna cosa? Què hi gira? Sí. Què hi gira en filosofia? Què va hi gira en dita? Te pots enterar? Dic, no.
1: Que bonic, són que d'alguna manera
2: són
1: part d'ells, perquè, bueno, és que formaren en educació, me pareix un treball realment.
2: L'educació se fan moltes bromes,
1: però
2: si el professor té l'autèntica vocació, com la majoria en tenen, i els alumnes tenen ganes, se crea un vincle preciós, perquè és un caminar junts, un recorregut, com a mínim un curs, a voltes és més d'un curs, compartint experiències i compartint la vida, i a voltes els alumnes, ma mare era mestra, i a voltes els alumnes li contaven a d'ella coses que els pares no. Ma mare sabia sempre si...

0: Havien renyet, anaven a separar-se, si tenies quan, si la iaia estava malalta, si el gosset s'havia mort, si, oh, i alegries també, no? És una relació molt especial que és a banda de la feina, eh? Mm. És com una dosi de psicologia quotidiana que també hem de tindre en compte.
1: En fi, en el dia a dia, aquestes últimes setmanes, i seguim vivint a dia d'avui, està aquesta vaga de tot el sector, tota la família educativa, que haurà resultat o ha tingut alguna incidència també en este final de curs.
2: Sí, què diuen? A més, era la quarta setmana de mobilitzacions, que sí, ja porten bona cosa de dies, encara ja no hi ha acord per part dels sindicats i conselleria, i és de veres que en les proves sí que s'ha vist molts docents amb la samarreta verda i jupetí, i també algun alumne anava de verd. El que és la prova, els exàmens han transcorregut amb normalitat perquè els serveis mínims estaven establerts al 100%, tant per als exàmens, per a la gent que estava controlant els exàmens, com per a la correcció. I pel que fa al curs, els docents diuen que l'alumnat de segon de batxiller no s'ha vist afectat perquè realment ja havien acabat les classes quan va començar la vaga.
3: Estem així per recolzar i molts de serveis mínims, aleshores.
4: Això ara acompanyant els alumnes, en qualsevol cas ells no tenien que patir ninguna conseqüència per la nostra vaga.
5: No els va afectar per a les avaluacions perquè les classes havien acabat i en el meu cas, per exemple, sí que vaig quedar en ells en un dia per a fer repàs. S'estimaven més en general estudiar en sa casa i crec que en aquest sentit no els ha afectat.
0: És de veres, les amigues de ma filla són totes, estan ara mateix examinant-se en la UGI en este cas, i si havien pogut acabar el temari i els exàmens i tot abans per a plegar.
1: S'ha fet un exercici de responsabilitat, també prèvia per a preparar específicament els alumnes que anaven a presentar-se a la prova.
0: Jo tinc una pregunta que estic segur que tu també t'ha cridat l'atenció quan hem començat esta conversa, i és la radiofreqüència, si com és això? Detectors de radiofreqüències per evitar trampes.
2: Detectors de radiofreqüència, nan inhibidors, de fet, són uns detectors que estan focalitzats en els dispositius electrònics i el que detecten realment és si estan rebent o no dades de l'exterior, si estan emetent o si estan rebent. Per exemple, un bolígraf d'estos electrònics o unes ulleres amb microcàmeres que capta... És que això és real, existeix, funciona i molts alumnes ho han emprat. Són microcàmeres que capten, fan una fotografia a l'examen i amb intel·ligència artificial tu pots, d'alguna forma, respondre. I és que estos dispositius ja han arribat a les aules dels instituts, segons ens comentaven els professors.
6: En algun tipus de sistema per a localitzar, a veure si estaven intentant copiar en algun sistema. De fet, en l'aula enguany, en l'institut, hem tingut algun cas i hem tingut que improvisar algun mecanisme per evitar tot això, perquè és que cada vegada saben més ells que nosaltres. És de veres, ja te parlen de rellotges, d'ulleres que se posin i te llitgen ahí automàticament la pregunta i després te donen la intel·ligència artificial te dona la resposta.
0: Sí, saben més ells que nosaltres, em passa en casa, eh?
2: Clar, i en els exàmens, és de veres que en la pràctica, comentaven alguns professors, és difícil aplicar en un examen com el de la selectivitat, no? Que pot ser més de comprensió i que n'hi ha coses que la intel·ligència artificial encara no està preparada com per a respondre de forma tan immediata. Però aquests detectors estan, de moment s'han utilitzat, pel que sabem fins ara sense incidències, però veurem com transcorren estos 3 dies. I a més la normativa cal tindre en compte que obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins de l'aula, que ja no val només en silenci o en mode avió, guardats dins de les motxilles, fora de l'abast de la mà, i tampoc pots anar amb rellotge, sigui analògic o digital.
0: Sí.
2: O sigui, que cap tipus de dispositius. I, a més, evidentment, els professors que estan per allà, els professors, a més, docents que estaven de serveis mínims, estan controlant l'examen, detectant si hi ha algun tipus de trampa, alguna còpia fins i tot més analògica, no? alguna xulla de les típiques. Però és de veres que no cal cap trampa si l'examen està preparat.
0: Clar.
2: I per això volia acabar amb un dels consells que dona als seus alumnes un docent de l'IES Campanar.
7: Que descansen molt, que regulen molt el temps de descans, d'estudi, que no s'agobien massa. Són exàmens que, a més, no tens espai. Entre un i l'altre, tens un següent examen i t'has de centrar en ells i no en el que has fet abans. Perquè, si no, pots entrar en una roda que és molt difícil d'eixir. Tot el que han estudiat ja s'ho saben. El que toca és intentar relaxar-se, repassar algunes coses i ja està. Aquest és el meu consell, sempre.
0: Gran consell.
1: Gran consell, però jo...
0: Però els nervis van per la...
1: Era impossible. Sempre
2: l'última
1: anada. Sempre l'última anada, fins a l'últim minut i que sonava la campana de l'examen, per molt preparat que pensaves que anaves. Quin moment més bonico, passar d'alguna manera...
0: Quin moment vital.
1: Una etapa preciosa, també, de la vida, que és l'etapa universitària, I bueno, i el futur també de la formació, de la ciència, els futurs treballadors i treballadores també d'aquest sector, sí. En fi, de qualsevol altre, no? Ja estan en marxa.
0: Ànims, xics i xiques, ho aconseguireu. Si no podeu entrar en allò que vulgueu, una cosa semblant, i l'any que ve canvieu

0: allò que de veres us fa il·lusió, i perseverar, estudiar, preparar i estar tranquils dins del que puga ser possible, com deia el professor David, de l'IES Campanar. Marc, que xulo!
1: A descansar, molta força a tots aquests alumnes que s'examinen estos dies, fins el dijous i després a passar-se un estiu de meravella.
2: Mel, amunt, gràcies.
1: Adéu.

0: A València, el dia 27, als Cines Babel en concret, es va fer la presentació oficial de Protagonistes Desconocidos, que és una idea per a visibilitzar la malaltia de la miastènia. Miastènia. Ui, 2 de juny és el Dia Mundial de la Miastènia.
1: Hay historias que merecen ser contadas, que no salen en las pantallas, pero cada día personas como tú se enfrentan a batallas invisibles. Thor, 4 años, 8 kilos de pura lealtad. Él busca la línea del horizonte mientras Pilar sostiene los cimientos de su mundo. Ella lo da todo porque él no entiende de síntomas. Si sus músculos quieren, hoy llegará a la tercera esquina. Hay madres que corren, que empujan el mundo con las manos. Lacey ha aprendido que el amor también se ejerce desde la guardia. Ella es el faro. Siempre estará allí, reservando su luz para cuando ellos vuelvan. Robert no va a por el pan. Robert cumple una misión. Ha calculado el terreno, la altura del mostrador, los 4 minutos de oxígeno muscular. Ha combatido infinidad de síntomas por esas tostadas. Misión cumplida. Lo que tienen en común no se ve a simple vista. Todos ellos viven con miastenia, una enfermedad donde los nervios y los músculos dejan de hablarse. Los músculos que nos permiten movernos, hablar, respirar. Lo cotidiano convertido en un reto constante. Protagonistas desconocidos. 2 de junio.
0: Explicant un poquetet el que és esta malaltia, una malaltia per cert que molts de nosaltres, almenys jo, no havia ni escoltat. Però volem saber-ne més i ho farem de la mà d'un afectat que és amic i per això saludem Toni Benavent, que és productor teatral valencià, productor d'Alvena, l'hem entrevistat en múltiples ocasions i no sabíem que tenia esta malaltia.
2: Sí, un home de teatre i una persona tan estimada, un home de la cultura, a més una persona excel·lent.
0: Hola, Toni.
2: Hola.
3: Hola, Ximo, hola, Xema.
2: Com estàs?
0: Estàs en Alcoi, no? En la mostra de teatre.
3: Estic en Alcoi, me n'he vingut a migdia perquè precisament per la malaltia esta que a mi me detectaren este estiu, en finals d'agost, en setembre és quan oficialment me diuen que tenia esta enfermedad, que jo ni havia escoltat parlar d'ella. I, pues, com l'espot este que acabeu de passar, és una campanya per a donar visibilització, perquè és una enfermedad rara, que cada volta sembla que afecta més gent, que no sabem per què es produeix. No n'hi ha una causa que tinguin de determinar i que li passa igual a homes que a dones, a xiquets, a xicotets o jovens que a adults o persones majors n'hi ha diagnosticades de totes les edats, pues lo que més afecta és a la energia, a la força i bueno, en alguns casos pues és que te pots cansar de caminar o te pots pensar de portar 2 bolses de la compra, però en altres casos és que no poden arribar ni a menjar, perquè la malaltia, com totes, té graus, i depèn del grau que tingues, pues, estàs en un punt o en un altre, no? Per sort, si la detecten pronte, que és una de les coses per les quals es fan aquestes campanyes de visibilització, la enfermedad pot ser aturada antes de que passe a fases majors, perquè és una enfermedad que no te cura. Una volta a l'agarres, ja és per sempre. La miastènia és una desconnexió neuromuscular entre el nervi i el que serien els músculs. I és una enfermedad autoimmune. Vull dir, ni la replegues ni es contagi. És una cosa del sistema immune que es carrega una sèrie de coses que tenim bones, en concret una que es diu acetilcolina, que jo tampoc sabia el que era, i que és l'encarrega, és un neurotransmissor, de transmitir les ordres de cervell, dels nervis, als muscles, i que puguem alçar la cama, parpadejar o menjar. I quan el nostre sistema immune se menja l'acetilcolina, pues, a mi de repente un dia se me cau el coll i no el podia alçar. I jo no sabia per què era, i estava en agost. I bueno, i un poc és el dia per a donar-li visibilització. I això que acabeu de passar és un spot en el que diu, o en el que intenta dir, que qualsevol cosa que per una persona pot ser normal i no donar-se compte, com estar jugant amb els fills en el parc o passejar el gos o anar a pel pa, per a gent que té miastènia, pues de repente és una heroïcitat.
0: Ja.
3: Per això la campanya es diu Protagonistes Desconocidos.
0: Jo entenc que és difícil, per tant, de diagnosticar.
3: Correcte, n'hi ha gent que li han tardat 3 anys a diagnosticar. De fet, jo
0: perquè,
3: ara... Sí.
0: Perquè té ressemblances en altres coses, perquè...
3: Bueno, claro, sí. I no té res concret. Vull dir, jo me cansava molt fa un any, però tant que jo dia, jo sé que ja vaig tenint una edat i que porto una marxa excessiva per mi, però arribava a les 7 o les 8 a casa i me sentava en el sofà i no era capaç ni de llegir, que antes llegia i jo dic, això no és normal. I vaig anar a fer-me proves i revisions i me digueren que tot estava bé, que bueno, me feren proves de resistència, que el cor estava bé, que els pulmons estava bé, les analítiques eixien bé, però l'únic que se notava és que pues igual tenia com un esforç com si tinguera 3 o 4 anys més dels que tinc. Claro, això era miastènia, però ell no ho sabia.
0: No se sabia.
3: Hasta que no se va pronunciar més, que se pronuncia els primers símptomes més normals són que comença un ull o dos, però normalment és uno, qualsevol dels dos, l'esquerre o el dret, a caure't, el parpall, i sí, no el pots obrir, o te costa més d'obrir que l'altre, sí, i comences a veure borrós i visió doble,
0: sí,
3: i dius, això no és normal, i entonces vas al metge i comencen a fer-te proves. I a voltes, en aquestes proves, sobretot els neuròlegs, ja quan te fan electromiogrames i una sèrie grans d'analítiques, pues poden diagnosticar-ho, però jo estic en una associació que es diu AMES,
0: sí,
3: que és una associació de miastèmia. I que
0: és la que ens ha fet aplegar este material, també.
3: Exactament.
0: Tu.
3: I que aquesta associació està en tot l'estat espanyol, hi ha 1000 i pico associats, però l'associació més gran, on està en l'oficina de tot l'estat, la central, està així en València.
0: Sí.
3: I així en València n'hi ha 100 i pico associats. Sent socis, homes, dones, més joves i més majors, que pateixen miastènia, no? I tinc que dir que a mi això m'ha sigut de molta ajuda. Val, doncs pues ahir n'hi ha gent que li tardaren 3 anys a diagnosticar el problema.
2: Claro, que important és tot aquest acompanyament. Les malalties, especialment les poc habituals, dit així, rares, que les rares no són les persones, el que passa és que són menys habituals. El que cal és que des del sistema públic se vos donem un camí, per descomptat, totes les alternatives i tots els tractaments possibles. Me queda la bona notícia que deies, Toni, que detectada pronte es pot parar, perquè és neurodegenerativa i en el temps va evolucionant, no? I el tipus de prova que has mencionat per al diagnòstic, que són proves... Bueno, relativament sofisticades. Digue'm, a nivell, aterrant el valor, quina reflexió podies deixar per a aquells que estigui escoltant-nos i digues, escolta, tinc dubte jo...
0: Això
2: que em passa, això que comentaves de les parpelles, sí, sí, o quin tipus de símptoma seria dir, anar al metge i dir, i si fora això? No per sembrar, diguem, ningú...
3: Alarmisme, ni molt menys.
0: Però per curar-nos en salut.
2: Per ajudar, no?
0: Sí, per ajudar, exacte.
3: Sí, pues és una fatiga... A veure, els neuròlegs diuen que aquesta malaltia produeix fatigabilitat, que no és el mateix que fatiga. Fatigabilitat no és que tu te canses per fer una llavor, un exercici, una tasca, i te canses més que te cansaves perquè vas tenint anys, una edat, no? Sinó que un dia t'alces de bon dematí o a migdia i és que no és que estigues cansat, és que no pots anar cara a l'aire. Vale, això és algo sospitós ja, no? Vull dir, no se trata d'estar cansat, se trata de que dius, però és que és impossible, és que no puc alçar-me ni del sofà.
0: És una debilitat del braços, cames, coll, mans,
3: sí, excessiva. Que estàs, dius, no sóc capaç ni de llegir. Jo no era capaç de llegir. Jo llegia totes les nits, perquè m'agradava i perquè era part del meu relax i tal. Quan arribava a casa, una part de la desconeixia, però no era capaç ni de llegir, perquè no tenia ganes ni forces, no? I bueno, quan vaig anar a un cardiòleg, me feren proves d'esforç, me miraren el cor, me miraren pulmons, i no m'ho trobaren. Va ser quan ja, d'alguna manera, n'hi ha un símptoma que és una exacerbació, vol dir que és una crisi, un poc més agut, que és quan me passa lo del suix, me caigué un parpall, ve a doble, ve a borros, i alçant demà va ser el coll, no? Entonces, evidentment, quan vas, comencen a fer-te ja proves i te fan una sèrie de proves i analítiques, que no són les analítiques normals, si a dir de paso, perquè tenen que buscar si està exactament afectat el que hem dit antes, l'acetilcolina, sí. I entonces ahí ti ja clarament que estàs o que no estàs. Vull dir, sí. N'hi ha un diagnòstic que és evident que estàs o que no estàs, no?
0: Sí.
3: Lo que passa és que diuen que és rara la enfermedad perquè la té de cada 100.000 persones molt poca gent. Uh-huh. I per això són enfermedades rares.
0: Sí, però deies que això... va més, per tant és interessant que prenguem nota.
3: Sí.
0: Va més la quantitat de persones afectades, vull dir.
3: Sí, sí. Se suposa perquè n'hi ha, a més, símptomes que diuen, i ho dic perquè n'hi ha dos tipus d'enfermedades, miastènia, una té l'apellido gravis, que és la que tenim la majoria, la que tinc jo, sí. Que es diu miastènia gravis, que no sabem per què i que la pots tindre en qualsevol moment, i una altra que es diu miastènia congènita. La miastènia congènita no sabem per què, és hereditària i se manifesta de molt jove. Les miastènies gravis, aquestes, que són les que tenim la majoria de gent, no saben per què es produeix aquesta espècie d'atac del sistema immune cap a la cosa esta que és positiva o que és bona, no? Entonces te donen una sèrie de medicaments i el que sí que ajuden, encara que no se te'n va, és a controlar els símptomes. Però hi ha una placa que se mos va deteriorant en l'enfermetat i que és el que parlàvem, que si te ho agarren a temps, ixa placa que ja no es recupera, al estar menys deteriorada, dona menys símptomes. Entonces és molt convenient un diagnòstic a temps perquè en el punt que te ho agarren és el punt que podem suposar que ja no passaràs d'ahí. Entonces, si han tardat en diagnosticar-te i has tingut ja un parell de crisis, n'hi ha gent que ha tingut, molta gent que ha tingut crisis fins i tot respiratòries i han de ser ingressats d'urgència, pues probablement si te ho agarren a temps i te prens la medicació i segueixes una sèrie de pautes, no arribes ahir. Jo estic reincorporant-me precisament ara en juny al treball. He estat mesos de baixa quan en la vida havia estat de baixa.
0: Ho sabem.
3: Sin embargo, això m'ha frenat en sec i m'ha obligat a replantejar-me les coses d'una altra manera i en això estic intentant ensenyar-me a conviure en la miastènia i a fer un poquet menys de lo que feia.
0: Toni, no saps com t'agraïm que hagis tingut la deferència d'explicar-nos-ho. Avui és 2 de juny, Dia Mundial de la Miastènia, que tampoc havíem sentit parlar d'ella, però està bé que ho sentim, que prenguem nota i que aprenem. I també que pessiguem a la societat per a que s'investigui més, més i millor sobre aquestes causes de per què es produeix, que encara no se saben, i perquè el tractament cada volta siga més efectiu.
2: Calen els altaveus, i per això estem, Toni, i calen les veus, com la teua, per això, per a divulgar i per a fer consciència.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres, en nom meu i en nom de l'associació AMES, de la miastènia, que si hi ha alguna persona que pense o que tinga tal, sempre pot buscar per internet el telèfon de l'associació esta, del col·lectiu AMES, que és l'Associació Miastènia d'Espanya, és molt senzill, i segurament ahí donaran informació perquè a mi m'ha sorprès, ho dic de veres, lo ben organitzats que estan i lo útil que ha sigut per mi, com deia Ximo, per fer un treball d'acompanyament, no? Perquè, tot i que la medicina, per sort, està molt avançada, no sempre disposa del temps que seria necessari i a voltes te donen una visita cada mes i tu vols consultar coses i quan pots preguntar-ho a companys que tenen la mateixa enfermetat i que ja porten 2 o 3 anys, això te serveix de molt. Doncs vull dir que si algú té algun dubte, que es fiqui en contacte amb l'associació, que li donaran bones raons.
0: Gràcies, Toni.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi bé per al coll.

0: Ja tenim les 4:42, anem fent marxa en esta vestradeta. Gràcies per deixar-te acompanyar per la ràdio pública. I tenia moltes ganes, Gemma, amics, de parlar en una persona, ja està així al plató, una persona especial, singular, és un aventurer.
1: Aventurer, sí.
0: Clar, que en el DNI
1: viatger,
0: posarà
1: incansat.
0: Professió, allò, què posarà? Aventurer.
1: Ha de posar aventurer, me resultaria fàcil. També, viatger infatigable, també, sí. Ha dedicat part de la seva vida a navegar els rius de tot el planeta. Bueno, n'hi ha un llistat dels rius que ell recorda, i és un full sencer.
0: Però rius...
1: Pos un Orinoco, jo què sé, un Amazonas, una cosa gran.
0: Que també igual el Serpis, que també té igual
1: també
0: que
1: la seva dificultat. Ara li preguntarem. En la seva taula de SUP, que ara li preguntarem, perquè nosaltres li diem a la Tere, a la nostra companya, de SUP no, serà de SUP, diu no, és SUP. Des del Cabriel, passant per el Cabriel també, eh? Passant per l'Amazones, el Soca del Baile, l'Orinoco, inacabable. Què serà, col·leccionista de rius?
0: Tu això diu ell, que col·lecciona rius. Però clar, en rius hi ha òbvies també d'aquelles braves, sí. I tot això. Diguem que ell coneix els rius com que li parlen. Que tenen com un llenguatge,
1: diu ell. Que tenen una relació fantàstica, no? Amb esta part de la natura. Sí. Bueno, està considerat un dels grans aventurers europeus, el tenim així amb nosaltres, perquè acaba de publicar un llibre que ja n'ha escrit. Un altre, per exemple, que és més bé tipus manuals esportius o de rescat, però ara es llança a la ficció amb la novel·la El hijo del zahorí. Es diu Antonio Robledo Zapa. Hola, Antonio.
2: Hola, què tal? Com estàs?
1: Com te llamo, Antonio o Zapa?
2: Zapa.
1: Zapa.
2: Zapa, ¿por qué? Hay muchos. Pues Zapa es un mote que viene de zapatero, mis abuelos eran zapatero, y como yo vengo de un pueblo donde hay 200 Antonios, entonces
1: había que distinguirlo. Muy bien.
0: Qué bueno mantener esos, ¿verdad? Esos motes, esos mal noms, diguem en valencià, pero la paraula mal no es gens roïn, es la manera
1: sí,
0: de anomenar-te.
1: Un altre nom que no és el DNI. Sí.
0: Li té un aire, si se deixara un poc la barba, se'n recordeu de Miguel de la Quadra Salcedo, perquè feu una idea un poc experient, no?
1: Rubio,
0: sí, un poc sí.
2: Quemado por el sol.
1: Pell de bon color, sí. I energia positiva, energia guai. Bueno, hem de dir que en esta volta has canviat la taula de SUP, que està vendit en SUP, per la pluma, per l'ordinador. I has fet una altra aventura, una aventura molt especial. Com definiries El hijo del zahorí?
2: Pues una aventura más.
1: Una aventura más,
2: pero además sin la intemperie de estar en el río y en la montaña, sino que estando tú delante y imaginándote las cosas y haciéndolas realidad, pero con la ficción, vamos.
1: Pero que nos cuentas, porque es ficción, evidentemente, pero El hijo del zahorí, igual eres un poco tú. O sea, tú eres hijo de un zahorí,
2: exacto.
1: Pero no el de las aventuras que protagoniza esta novela.
2: Sí. Mi padre era zahorí, mi padre buscaba agua y marcaba pozos y demás, y yo pues, yo navegaba ríos y demás, pero decidí escribir una novela a partir de un título que era El hijo del zahorí. A partir de ahí empecé a desarrollar todo lo que era una historia donde mezclaba zahorís y donde mezclaba también maquis. Y esto lo hacía en el marco, digamos, de 1980, cuando empezaba en aquella época de transición. Y bueno, pues ha sido una historia que me la he inventado todo, pero sí que también tiene algo de autobiográfico, evidentemente.
0: Que ton pare, claro, que fora zahorí és aquest, en una branca,
2: sí,
0: no sé de quin arbre, seca, d'unes característiques, sí. Tenien la sensibilitat, o tenen la sensibilitat d'aquestes persones de trobar agua, pero ¿por qué? Porque se mueve la rama.
1: Sí.
0: ¿Cómo funciona? Tu padre intentó transmitirte, digamos, esa...

0: senyores...
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
2: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
4: De tu

0: Segon dia d'este mes de juny, estem a dimarts. Gràcies per sintonitzar la Ràdio Pública Valenciana. I això és la vesprada de Apunt. I en este tram, a partir de les 5 de la vesprada, després de les notícies, acostumem de dilluns a dijous, el divendres lliure, com l'Hormiguero, Javi González, que és el que ens porta l'actualitat econòmica. Per què lliure el divendres? Perquè el divendres... Dius, home, igual l'economia, tret que no siga, és una tremenda notícia per a tot el món. I bueno, Javi...
1: I en divendres fa cadena de valor.
0: Fins a dilluns.
1: I després se'n va a posar-se les pates en alt i agarrar un llibre.
2: Bueno, bona vesprada, company.
1: Bona vesprada, Javi González.
2: M'agrada que matises que sí que fem cadena de valor, que no penses sí que l'audiència...
0: No, que penses a fer un rato d'economia.
2: Que vius com un rei.
1: I a més ho fas en directe, que no la deixes gravat, tot i que estic segura que ho vas intentar.
2: En efecte, sí, això és una cosa que vas intentar, no? En cap moment. En cap moment, no?
0: Estic a la ràdio en directe per a contar-nos el bàtec de la actualitat.
2: En efecte.
1: Un bàtec econòmic és un... És
0: tremendo,
1: En últimament el bàtec econòmic és un aire.
2: Tot el rato.
1: Aire.
0: És una arrítmia, diria.
1: És una arrítmia cardíaca.
2: M'agrada dir-ho, la veritat.
0: És una cosa sistotèlica, un poc així,
2: sí.
0: Sobretot en els sobresalts que ens dona, en fi, l'actualitat global i el posicionament geoestratègic i el sum corda. Clar. Per exemple, com interpretem en clau econòmica, Javi González, tu que ho entens, això, bolinxes i els sabuts, què digueu...
2: Ho hem parlat en Eduardo.
1: Com no podia ser d'altra manera.
0: Correcte. De que Donald Trump li diga a Netanyahu del mal que s'ha de morir i que eres un estúpido loco o un loco de escollón, no sé què, li he dit la...
2: Però li ho ha dit...
1: Més com a morc.
2: És algo que
0: li veniu... diu el mort al degollat.
2: I t'ha fet d'això forat, no?
0: Muy bé. Per això, diguem, baixant el valor a terra...
2: Sí.
0: ¿Económicamente es bien?
2: Económicamente es bien. Bueno, vale, podría ser bien si Netanyahu...
0: Si eso parara ya.
2: Claro, en efecte, si Netanyahu deixara ya...

0: que Donald Trump voldria estar en altra cosa, sí. En Cuba o en no sé quin
1: lloc. A sus cosas de Donald Trump.
0: O jugant al golf a la seva marxa, no?
1: Sí, sí, sí, en efecte, clar.
0: Està fart d'aquesta situació, vamos.
1: A això hem de sumar-li que en les últimes hores s'ha fet un avís com que de cara a la setmana que ve podríem tindre un acord de treva. Bé, no, vull dir, la dinàmica és la mateixa. A tot això, sembla que els mercats donen la credibilitat que venien donant-li en les últimes setmanes, al punt de que el barril de Brent a aquestes hores està en $95, quasi. Més o menys se queda com estava. Vull dir-te que això no ha tingut ninguna repercussió i perquè fa a la borsa, l'IBEX 35, a la borsa espanyola, l'IBEX 35, més o menys se queda exactament igual. Augmenta un 0,5%, que són 18.000, quasi 300 punts. O sigui que tampoc és que en les últimes hores això hagi sacsejat l'economia ni els mercats de forma notable. O sigui que està molt bé que l'ho diga, perquè jo crec que ja feia falta.
0: No? Jodidament de lo que fucking crazy. Ostres, eixa conversa gravada...
1: No.
0: Això perquè no es grava, perquè és una cosa que... Perquè igual li he dit això i li he dit més coses, també.
1: Correcte, correcte. No volguera jo tampoc estar allí present, perquè és incòmode, no? Escoltar a dues persones ahí dir-se... A mi em va haver aparegut...
2: Però no, tu te penses que l'hi ha l'altre, els dos sabran estar bonicos de favor.
1: Sí, total, total. En fi,
2: en fi,
1: això pel que fa a nivell mundial, pel que fa a la nostra economia més local, tenim novetats, de fet, tenim notícies d'última hora, sí, comencem per l'última hora, perquè vull que fem un repàs per diferents temes.
2: Vale.
1: Pel que fa a l'última hora, anem als premis Jaume I, com sabem, s'han conegut els guardonats este migdia, i en este sentit, la doctora en economia per la Universitat de Califòrnia, San Diego, i actual professora d'investigació en la Universitat del País Basc, Nagore Iriberri, ha sigut reconeguda amb el guardó, amb el Premi d'Economia, per les seues contribucions pioneres en l'àmbit de l'economia conductual i l'economia de gènere. És cert que, de moment, encara no coneixem en profunditat el treball d'esta investigadora, però de cara a les pròximes hores, segur que demà ja us puc explicar una miqueta més en profunditat,
2: tota
1: en efecte,
2: ben
1: bé.
0: Com aplica, diguem...
1: Correcte.
0: Diguem, l'estudi de gènere en qüestions econòmiques, que
1: en efecte,
0: segur que té aplicació, per descomptat. I lo conductual.
1: Lo conductual, que això
0: m'ha cridat l'atenció.
1: Sí, clar, això sí que ens podem fer una idea.
0: La conducta, diguem, de cara a què? Al consum.
1: Clar, correcte, perquè consumim, com consumim i quins són els factors que ens porta... Bueno, la setmana passada vam parlar
0: d'un estudi... Què diu el telèfon mòbil? Molta gent diu el que diu l'Insta...
1: Correcte, bueno, a tots els estímuls que tenim avui dia, que molts ens arriben a través de les pantalles dels telèfons mòbils, en efecte. Bé, altra notícia d'avui que també és important i que hem de tindre en compte, i és que el mes de maig acaba la Comunitat Valenciana en un rècord històric amb quasi 2,3 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això és molt bona notícia, gràcies principalment, això sí, a les contribucions en el sector serveis, al turisme i l'hostaleria davant la proximitat d'esta campanya d'estiu que ja tenim
2: tocar,
1: correcte.
2: Sí.
1: I a més, l'atur ha baixat en 1.654 persones i és el millor mes de maig en els últims 18 anys. O sigui que pel que fa a les xifres del mercat laboral, de l'atur del treball,
2: bones
1: molt bones notícies, correcte,
2: sí.
1: De l'ocupació, molt bones notícies, notícies positives.
0: Maig seran, suposo, contractacions vinculades al sector turisme, al sector serveis,
1: correcte.
0: I vinculades a la campanya d'estiu. El que pega el tiró, diguem, de
1: en
0: la
1: efecte,
0: desocupació.
1: En
0: no?
1: efecte. De fet, nosaltres estàvem parlant en Cadena de Valor, parlàvem amb Antonio Galván, que és el secretari autonòmic d'ocupació, director general de Labora, i destacava també l'augment de l'afiliació a la Seguretat Social en els dos règims, en el règim general però també en el règim d'autònoms, i ens contava que un de cada tres autònoms a nivell nacional és valencià, i això al final el que...
0: Un de cada tres
1: autònoms
0: quan som un 10% de la població.
1: Això és el que ens comentava Antonio Galván, i ell clar, jo li he preguntat, no, això per què? Vull dir-te, a què es deu? I ell comentava també que al final en els últims anys ja no solament les xifres d'ocupació responen a esta temporada d'estiu i el sector serveis i demés, que també i estem, de fet també teníem rècord avui de visitants en els últims mesos, sinó a també l'altre fenomen que també hem comentat així, i és la creació d'empreses tecnològiques, start-ups, que sovint comencen siguent precisament això, xicotets emprenedors, simplement un treballador o amb xicotets, una xicoteta empresa, amb poquets empleats, vaja, que senten que així en la Comunitat Valenciana tenen les condicions perfectes per a arrancar esta aventura empresarial, de fet.
0: Com, diguem, la base també tributària i les seus socials d'aquestes empreses recent, diguem, nascudes o que tenen tot el desenvolupament per davant, es fa a la Comunitat

0: Planificació financera, capacitat d'estalvi i revisar tot això, totes aquestes subscripcions, tots els contractes que tenim, i així intentarem estalviar una miqueta, tot i que som conscients que les coses estan com estan.
1: Està molt bé, però lo de l'estalvi està realment
0: complicat,
1: impossible.
0: És així, no.
2: Però aplicaria també aquesta rebaixa d'impostos directes, com podria ser l'IVA en aquests productes que són d'absoluta necessitat, perquè una família no se pot plantejar no comprar ous, no comprar pollastre o no pagar el rebut de llum.
0: No?
2: Òbviament. Esta és la fotografia de la situació. Bueno, ni blanc ni negre, com sempre en economia.
0: Però en deures.
1: Adéu.

0: Les 5:33 minuts, és moment de parlar de nutrició i dietètica amb la nostra Clara Llorenç. Què passa?
1: No res, no, molt
0: si
1: bé.
0: Una dolçora, és una fructosa. O no?
1: I què coses me dius? Fructosa meua. Parlem de dolços...
0: Bueno, espera, mira com t'ho diu Celia Cruz. Mira,
1: lo que diu, què? Què diu, què?

0: carn negra, eh? De la Morena, però forta. Quan sí, li agrada, li ha agradat tota la vida a Celia Cruz, i a nosaltres també ens agrada la sucre. La sucre de Celia Cruz, això no fa pujar la diabetes, ni te genera ningú problema de...
1: No, perquè si balles, això és bo pel cos.
0: Sí. I, no, okay. I que ballar salsa, siga del Bugs Bunny, o més modern, o Celia Cruz, que és de tota la vida,
1: això és, també,
0: això és molt bé. Perquè és fer exercici, és estar en contacte amb la parella, és bon rotllo.
1: Si, tot és un sí.
0: Es recomanen les classes de salsa també com a activitat física, que això és una meravella. Açúcar, ara d'açúcar no.
1: L'açúcar, hem de saber.
0: Hem de saber.
1: Volem saber. La, de la fructosa anem a saber, perquè ah, sí? Molta gent... Sí, la fructosa és, és el sucre de la fruta,
0: el
1: no?
0: De la fruta.
1: O què és la fructosa? Bueno, Clara Llorenç.
0: Però ho venen també...
1: Ho venen sol?
0: Fruta. Sí,
1: i això com ho fan, Clara Llorenç?
2: Mira, veus? És que, bueno, què tal? Bona vesprada.
1: Ah, sí, estem entontonats, estem entontonats.
2: Sí, m'encanta com deriveu, però vamos... Vos falta una paraula per traure...
1: Per enjuassar-nos.
0: Som de la ràdio.
2: Fructosa, i esteu ahí mitja hora. Al final, tu mateixa ho has dit. Fructosa, el sucre de la fruta, no? Tot el món pensa lo mateix. I al final, és de veres, però no.
1: Però no.
2: Claro.
1: Ahí está.
2: És de, jo crec que és ese canvi de xip, no?, que hem de donar, de dir, sí, la fructosa és ese sucre simple que se troba en molts aliments de manera naturalment present, ¿vale? Que com és, per exemple, en moltes fruites, en algunes verduretes, en alguns llegums, en la mel, en els dàtils, ¿vale? Que al final és un sucre que ho necessitem, que ens dona energia, i, però realment, i el que venim també a parlar un poc avui, no?, és... on trobem també esta fructosa, com funciona, com s'absorbís, per què cada volta està donant més problemes. No sé si en el vostre entorn teniu gent o intolerants a la fructosa o... Conegueu?
1: Sí, coneguem, sí.
2: Perquè
1: sí,
2: cada vegada és més
0: recurrent.
2: Sí, recurrent.
0: Més problemes intestinals que han de deixar de consumir. Sí. No sé si determinades fruites, ara ens contaràs, algunes que tenen més component de fructosa o d'això, i algunes més recomanables
1: flor,
0: i menys
1: malestar,
0: per a les persones que sí. Tenen
2: doncs,
0: això.
2: Al final també el problema és que quan parlem de la paraula fructosa, també és que quan comença amb fruit ja te vas directament, no?, a fruita,
1: ja.
2: Però no, el problema realment no és només eixa fruita, sinó és en la quantitat de productes que tenim al nostre abast en el supermercat, que tenim ahí amagaeta i sa fructosa, que realment és la que...
1: La perjudicial.
2: La perjudicial, i és la que puja el nostre consum encaridament, ¿vale?
1: Pues... És la fructosa que mengem quasi sense saber que estem menjant.
2: Sí, que al final és el pitjor. Recordeu del programa del sucre amagat?
1: Sí,
2: pues avui és diferent, ¿vale? Perquè la fructosa no és exactament el mateix que el sucre de taula, però bueno, al final és una altra rama, i com me pareix cada volta n'hi ha més problemes tan intestinals com de fets de gras, que després parlarem de més, me pareixia interessant dur-lo un poquet a taula. ¿Vale? Entonces,
0: i on el trobem? Diguem, a banda de les fruites, la fructosa on la podem trobar? On la consumim?
2: Mira, com a productes naturals, per exemple, la trobem en certes verdures, com poden ser, per exemple, la ceba i l'all, ¿vale? Són les que més fructosa tenen, en algunes verdures, i... realment aixina com a natural en la mel, en el xarop d'àgave i en les fruites deshidratades.
0: Ai, lo del suc de taronja, que tota la vida sense dir... No, no, un desdejuni saludable ha d'haver un suc de taronja.
2: Claro,
0: i ara digueu els dietistes i nutricionistes...
1: Que te menges que te la menges amorredor.
2: Mira, anem a fer lo del cas de la fructosa, ¿vale? Per què? Perquè al final fruita no és només fructosa, ¿vale? Fruita al final què és? Fruita són vitamines, són minerals, són aigua i és fibra. I esta fibra és lo que amortigua que esta fructosa que té
0: vale.
2: A tu no te sente malament realment. Quan tu realment liques tot això... és de veres que les vitamines i les minerals els conserven, ¿vale? Que així n'hi ha uns defensors d'això, i la vitamina C continua en el suc, però al no tindre fibra, la quantitat de fructosa és altíssima, ¿vale? A banda en format líquid, que encara s'absorbís més, i sobretot perquè tens la fructosa d'una taronja, de dos taronges o de tres taronges que pot arribar a tindre.
1: Que a més si s'amorredo te'n fas una i en el suc posen tres.
2: Claro.
0: Ja. I si te venges la pell de la poma, pues encara millor.
2: Encara millor. Tens
1: la fibra.
2: Tens la pectina que amortigua un poquet. ¿Vale?
1: Molt bé.
2: Entonces,
1: molt bé.
2: Anem a intentar explicar un poquet de manera fàcil per a que la gent entenga, perquè és un problema que cada volta és més recurrent, ¿vale? Tot el que és el procés de la fructosa. ¿Vale? Al final la fructosa l'absorbim al cos, ¿vale? la mengem mitjançant els aliments, i en l'intestí, ¿vale? Tenim com uns transportadors que són el que fa que aquesta fructosa passa a través de l'intestí, a través de les parets, i arriba a la sang, ¿vale? I ahí és on fa les seues funcions. Qual és el problema? Que aquests transportadors, ¿vale? Estan molt limitats abans no s'hi consumia tanta fructosa com ne consumim ara, vale? Al final realment, què passa? Que abans no... entre que no n'hi havia tants processats, la gent no bevia tant refresc i de més, la fructosa que menjaven antes era només la de la pròpia fruta. No n'hi havia intolerància a la fructosa pràcticament, perquè al final és impossible que te menges molta, molta fruita d'una sentada per la fibra. Però ara, avui en dia, en un suc de taronja, en una beguda ensucrada i en dos o tres galetes has quadriplicat la quantitat de fructosa.
0: O sigui que en processats podem trobar fructosa.
1: En galetes, en salses...
2: En galetes, en salses, en ketchups, en pa de molt. Entonces, el problema és este, que com al final consumim molta més fructosa, estos transportadors que tenim, com estan limitats, els hem saturat. I esta fructosa acaba arribant al colon i és en el colon on fermenta. I així ve el problema. Que algo fermente ja mos diu que està, que ja mos diu que està passant algo, no? Entonces, què és lo que passa? Que ahí és quan produís eixa distensió abdominal, eixos gasos, ja, eixe malestar, ja. Eixe... és perquè realment no l'hem absorbit on la tenien que absorbir i ha passat al colon, que és on no ha fermentat, ¿vale?
1: Ja, però a voltes diem, pues a mi no, jo havia pres consumir tota la vida peres, pomes i no m'havia passat mai. I ara en tinc 50, 30, 50 i ara ho note. Això és possible que no ho notaràs abans i ara sí?
2: Totalment, ¿vale? Perquè al final realment el que parlàvem és dels transportadors, algo ha saturat, ¿vale? I així el problema és que si a tu te ve una intolerància a la fructosa, una mala absorció, o simplement estàs escoltant el programa i te sents com un poc identificada, no? Perquè dius, ostres, sí, jo sóc aquesta persona que ara menjo una poma i m'unfle com un globo. Esta intolerància a la fructosa sempre ve per algo, ¿vale? Al final és conseqüència i és secundari a algo. Què pot ser, per exemple, que el teu intestí ja no absorbisca la fructosa igual que antes, ¿vale? Bàsicament per estos transportadors que parlàvem, perquè ara menges més fructosa, que ara, com mirarem en què productes està, pues tens que fer ahí un poc de check-in, perquè hagis passat a lo millor un estant des de gastroenteritis o de virus de panxa molt llargs, al final, vulguis o no, sí, persones que a lo millor han viatjat a l'estranger, ¿vale? Que han tingut algun virus aixina de panxa un poc regulero, o així pràcticament ja has estat prou malalt, quan la mucosa...
1: És que ja tens la mucosa maltractada o patint, no?
2: Quan tens la mucosa maltractada i... no has cuidat un poc l'alimentació durant aquesta malaltia o després, per exemple, no has ficat prebiòtics i probiòtics, no?, per a tornar a repoblar-la, és molt probable que tu després acabes tinguent un poc d'intolerància a la fructosa.
1: Però això se superarà, suposa, amb el temps, se va curant...
0: És temporal, no?
1: Tot aquesta simptomatologia...
2: Sí, per exemple, també hi ha molta gent que té ara intolerància a la fructosa secundària a un sobrecreixement bacterià, al SIBO este, que és molt famós.
1: Molt nomenat.
2: Correcte.
0: Ja ho has comentat algunes vegades.
2: El SIBO, al final, és que n'hi ha massa bactèries, ¿vale? I aquestes bactèries s'alimenten de fructosa. Entonces, a la mínima que tu claves fructosa en la teua alimentació, s'alimenten i fermenten i provoquen estos gasos, esta distensió, ¿vale? Però tot això passa, al final és cuidar un poquet el teu intestí, cuidar la mucosa, llevar durant un poquet de temps estos aliments rics en fructosa i després la tolerància torna 100%.
1: En el SIBO, ¿vale? També, igual que en la gastroenteritis?
2: En el SIBO el que passa que n'hi ha que tractar-se amb antibiòtics, però tornaria.
0: I te pot passar si has incorporat a la dieta, diguem, eres de poca fruita? Vale. Durant molts anys, i de repente dius, oh, és que ara he de cuidar-me. No sé de què estic parlant. Vale?
2: Vale.
0: I vinga la fruita, i vinga d'això, i de repente dius, estan passant més coses, no greus, però aquests símptomes, en flor, aquests gasos, que no em passava.
2: Sí, però ahí, per exemple...
1: És per una amiga.
2: És per una amiga. Ahí realment no crec que... Aquí no crec que estiguem en el cas ni de SIBO, ni de celiaquia, ni de nada. Crec que simplement està combinant mals aliments.
0: El metabolisme està
2: canviant massa fructosa,
0: no?
2: De colp i junta, ja. I a lo millor la idea és que la fructosa estiga també acompanyada de proteïna, que amortigua un poquet, de fibra, de...
1: Entonces, és reajustar-se.
2: La fruita està bé,
1: no?
2: Però...
0: Fruita amb iogurt grec, más mejor.
2: Más mejor i una quantitat molt més controlada.
0: Molt bé.
2: ¿Vale?
0: Que aprofite per passar consulta.
2: Claro, així m'encanta que pregunteu. Entonces,
1: són preguntes que estan en la calle, querido.
2: Anem a parlar, vale, per exemple, i ara si voleu, fruites més riques en fructosa, ¿vale? Va. Per a dir, vale, pues jo ara vull intentar saber en quals per llevar-me-les un poquet.
1: Sí.
2: Les que més són la pera a la poma, al final realment són les més dolcetes, el mango, les cireres, la cindria, tindrien també les figues i, per supost, les fruites dessecades, ¿vale? Tot el que són els dàtils i demés. I les fruites que menys, al final, són els cítrics, ¿vale? Lo que és la mandarina, la taronja, els navius, ¿vale? Tot el que són el tema dels fruits rojos, el kiwi i el plàtan poc madur. Eixes serien les fruites amb menys contingut.
0: La maduixa és fruit roig. Es considera fruit roig o no?
2: No.
0: No. Ah, val. Perquè si és roja, no és que és roig.
2: No, exacte.
0: Val, és que diria, jo no sé on col·locar la fresa, diguem, la maduixa. No,
2: no
0: és fruit roig.
2: No,
0: vale,
2: no,
0: vale.
2: No és.
0: Són les mores, diguem.
2: Són les mores, són les maduixes, els berris, no? Els berris i els navius, vale? Ah, eixos,
0: entesos.
2: Tres. Entonces, ahí estan en les fruites més baixetes en fructosa.
0: Que són les més àcides, no?
2: Exacte.
0: Tenen són, tendència
1: al final, a ser... Si sabor te dona una pista.
2: Si pensa que realment fructosa és un sucre, vale? Les fruites que són així un poquet més ahí... Són les més baixetes, vale? I el top 3 d'aliments naturals, ara parlem ja després de les industrials, que hem de fugir si tenim intolerància o pensem que la tenim, és la mel, per supost, vale? Al final, realment, pràcticament tot el sucre que té la mel és fructosa. El sirop d'àgave, que s'ha ficat molt de moda...
0: Això és una bomba.
2: Això és una bomba, és tot fructosa.
0: Bimba.
2: I és dàtils, vale? Estos tres serien estres.
0: Però els dàtils... En moderació.
2: I si tu no tens ningun
1: tipus problema,
2: de símptoma digestiu...
0: Un dàtil en dos anouetes, no,
2: això per exemple,
0: va bé, no?
2: Un dàtil en un par d'anouetes i anar-te'n a fer un passeget, no te dic córrer, no fa falta, vale? Però me pareix meravellós. Ara anem amb la problemàtica, vale? Esta fructosa que hem d'estudiar per a saber on estan clavant-nos la enganyada la indústria. On la trobem, per exemple? Baix el nom de sarop de glucosa o fructosa, vale? Sarop de daxa, tots els sucs concentrats que fica suc concentrat de poma, suc concentrat de pera,
0: això
2: suc concentrat també du fructosa.
0: Pensa... Per a les criatures fatal, estos sucs.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Això perquè no es fa... Bueno, és un altre tema, un altre asterisc.
1: Bueno, acaben de fer una votació en la que s'ha votat per a llevar aquest tipus d'alimentació dels col·legis i no hi sigui.
0: Bueno,
1: jo estic al·lucinat.
2: Jo no m'ho podia creure, pensava de deberes, pensava que
0: vaig anar veient. I en els mitjans.
2: Sí.
0: Perquè les criatures ho veuen i ho demanen,
2: sí,
0: i pares que tenen formació...
2: Ahir darrere hi està la indústria...
1: Alimentària, que evidentment té molt de poder. Molt més que la salut pública.
2: Volien canviar molt l'etiquetat, perquè, clar, jo ho entenc. Jo ara llegis noms, no?, i la gent diu, ostres, però és que és complicat. És complicat a casa agarrar un producte o unes galetes. Imagina que dius, és que el mutxí que li agraen i vol menjar galetes. I, clar, tu comences a llegir i dius, no ho fan fàcil per saber quals són millors, quals són pitjors, són 100 ingredients molt complicats de llegir. Entonces, sí, jo ara te puc dir els 10 noms, però al final sí, lo bàsic és, òbviament, compra aliments i no productes. Però també sé que avui en dia... Tirar per aquesta rama és complexa. Al final, tots aquests noms, vale, realment on estan? Estan en refrescos, estan en sucs, estan fins i tot en barretes o productes d'estos fitness que ens claven com un poquet més sans i lais. Estan en salses, en cereals, en tés d'estos ensucrats que molta gent se compra, no, a l'estiu per a beure algo a mitjan vespre.
0: Aixos que venen en llandeta
2: sí,
0: o això?
2: Sí.
0: Patapum,
2: i
0: no?
2: Perquè al final... claven fructosa en estos aliments, perquè, per exemple, ho ha anomenat, per exemple, en el pa de molde, no? I dius, ostres, si al final no és algo dolç, per què claven inclús fructosa ahí? La fructosa, a banda de que endolça molt més que el sucre, per tant, a la indústria

0: alimentària l'és molt més econòmic ficar fructosa que sucre. Se dissol molt més, vale? Perquè el ser xarop no és granulat com el sucre. I per últim, com és xarop, dona tendresa i dona molta humitat al producte. Per això se gasta tant en el pa de molde, per això se gasta en els croissants, en l'almela, perquè millora molt el que és el resultat final de textura d'aquest producte. O sea, que no només és la dolçor, vale? Sinó és que també té ahí...
1: La
0: palatabilitat,
1: no?
0: Sí, molt
1: tan
0: bé,
1: rara, tan llarga, bé. I és que està bo. Perquè el llama, perquè està bo. Mira, una cosa que em va passar en un supermercat, del dia a dia que vas a comprar. Vaig a comprar-me uns cereals. A veure quins cereals, però amb curiositat, i en les ulleres
0: n'hi ha
1: de
0: bo. Bons, eh?
1: I en les ulleres de vore, sí.
2: Però n'hi ha un de
1: la
2: cada...
1: L'avena integral, sí, clara. Sí. Tots els que vaig vore, tots.
0: Tens que anar amb mi.
1: Tots
0: jo tinc...
1: en sugar, però tots, eh?
0: No. N'hi ha algun supermercat que té... Te diré dos caixes, perquè només dos caixes de 100, que és complicat trobar-ho, però que no duen res
1: que
0: de...
1: No duen res.
0: Però clar, estan amagats en la...
1: Vaig pegar mitja volta, perquè a més no hi havia avena integral.
2: Punt.
1: No, però és que
0: l'avena
1: no hi havia.
0: Bé,
1: és que no hi havia avena integral.
2: O una
1: I vaig pegar mitja volta i saps què? No me corrompe ningú d'estos.
0: En molts supermercats n'hi ha cereals d'espelta, que és 100% espelta i que no du res més, que també està bé.
1: Espelta.
0: Sí, que només és espelta. Són marronets, són cruixents, és impossible que siguin dolços, perquè no duen res de... Però, per exemple, per a ficar-te al iogurt i donar-te un poc de crunchy, està molt guai. I al final, els clàssics flocs de Daxa, n'hi ha algunes marques que sí que li fiquen sucre o xarop, però n'hi ha altres que és floc de Daxa tal qual.
1: Ja me diràs on vas a crompar, xicona...
2: Jo és que m'agrada menjar, però no sóc del món cereal d'ici, i això que m'ha estalviat.
0: Pues millor, al final.
2: Sí.
0: Al final, un poquet, aquestes coses, vale, el tema de la fructosa, dels productes, o realment ho hauríem de cuidar tots en el nostre dia a dia, no la fructosa de la fruita, vale, sinó d'aquests productes, però sobretot pues, aquestes persones que han parlat, vale, que tenen aquests problemes de distensió, de gasos, després de menjar aliments més rics en fructosa, i el que ha parlat antes.
2: I els celíacs i tal tenen problema amb la fructosa o no?
0: Els celíacs tenen una intolerància a la fructosa secundària. Al final,
2: sí.
0: Igual que el SIBO, com tenen una mucosa danyada, o per exemple persones que han passat un helicobacter,
2: sí.
0: Moltes voltes tenen també una intolerància a la fructosa associada a que no tenen la mucosa.
2: Des colon irritable també té aquesta zona molt...
0: Claro.
2: Fràgil.
0: Totes les patologies digestives, pensa que com la teua mucosa no està bé, pot ser tingues èpoques èpoques de no i èpoques de sí, intolerància a la fructosa, però degut a que no està en el seu millor estat. Al final, entonces, totes aquestes persones han d'anar amb un poquet de cura i si tenen aquestes molèsties, pues intentar minimitzar-ho al mínim, ¿vale? Ja no tant en la fruita sinó els productes, i sobretot persones amb fetge gras.
2: Això no va dir-te que havies comentat lo del fetge gras al principi,
0: sí.
2: I el fetge gras en la fructosa que té...
0: Claro, tu dius, però això què té a veure?
2: Jo... per lo que sea, fetge gras vos associava més a lesió galícia
1: si vols dir
0: o alcohol, no?
1: Te hi surt l'ètica de transaminases i dius, què està passant així? I és el tema del fetge gras.
0: Estes persones tenen que anar molt en compte, a banda de, òbviament, els greixos saturats i demés, en la fructosa, però molt. ¿Vale? Al final, la glucosa, ¿vale? Lo que és l'altre sucre, se metabolitza pràcticament en tots els teixits i tots els òrgans. Però la fructosa només se metabolitza a través del fetge. Entonces, si tu eres una persona que augmenta el seu consum de fructosa massa, arriba un moment que esta fructosa se transforma en greix, però no en un greix normal, en greix hepàtic. Per tant, si tu tens el fetge gras, el consum de fructosa l'has de limitar molt, perquè no has d'augmentar el consum de fructosa.
1: Vale, i un dubte concretament parlant del kiwi.
0: Vale.
1: Perquè hi ha aquell kiwi groc que val un pastorrial i està més dolcet.
0: Vale.
1: I hi ha el kiwi verd, que si està, no està en el seu punt, tirar-li mos allò, realment n'has de tindre valor.
2: És més aspre que una llima.
1: Com està això del kiwi?
0: Pues el kiwi realment... El groc té més
1: pudent, millor.
0: El groc té més sucre, el verd no tant. Al final la fructosa també no depèn només del tipus de la fruita, sinó depèn de la maduresa de la fruita. Per tant, quan més madura... menys fructosa, quan més madura. Per això el plàtan depèn.
2: El plàtan madur... El plàtan madur, que està que té morts... Pues,
0: sí.
2: Tota
0: sí,
2: la
0: és que
2: fructosa
0: ja el paladar t'ho diu. Si és un kiwi que te fiques pes de punta, dius, vale, no passa res. Pel paladar
1: poca
0: no tant,
1: fructosa.
0: Però...
1: Vale,
0: hem d'acostumar ahí poquet a poquet el paladar. Vale. Però bueno, al final, realment, jo crec que... Ja

0: ya no es tan de deberes que ficar ahí el foco en la fruita. Al final lo de la fruita és un poc per a qui li interessa, però sobretot minimitzar la nostra alimentació al màxim de tot això, que al final, vulguis o no, siga qui siga, o bé siga en salses, o bé siga en els cereals, o en les galetes, o en els refrescs, o en els tés, o en els sucs, acabem clavant moltíssima més fructosa que antes. Per això la pregunta, no, de, ostres, jo per exemple, o bé, que és que ara és una barbaritat, no duc molts anys passant consulta, te diria 11 o 12, però jo al principi, intolerància a la fructosa, pues te es podia contar en les dos mans. Ara és una barbaritat, però una barbaritat.
1: Però per què ha canviat la fruita o perquè som més sensibles?
2: No, perquè mengem més ultraprocessats que duen fructosa.
0: Perquè hem saturat, perquè hem saturat els transportadors.
1: En les maioneses, en no sé quantos,
0: sí. Entonces, al final, bé siga perquè mengem moltíssima més fructosa, roïna, vale? Anem a fer així un poc d'encapié, o perquè de deberes que el nostre intestí està més danyat, mm-hmm, per estrès, perquè el cuidem menys, perquè s'alimentem pitjor, al final és el que hem parlat.
1: Vale.
0: Ojalá, ¿no?, la nutrició fora més fàcil, però al final depèn de tants factors.
2: No, però és bueno, difícil, és posar-li
1: és
2: interès.
1: És posar-se, i si no està més bo, doncs pues tira-li, sí, igual té.
2: És adaptar també el paladar, ai, que no tot ha de
1: fer. Fem recepta en dos minuts.
2: Tenim recepta
0: super
2: en dos ràpida.
0: Minuts. Vinga, va, esta, òbviament, anem a parlar d'un soparet ràpid per a fer-se esta nit, si vale, voleu, baixeta, sí, en fructosa, pa tots, vale?
1: Què porta, a veure?
0: Anem a fer uns canelonets molt ràpids, vale, que anem a gastar de verdura dos verdures que no tenen molta fructosa, que és la carabasseta o el cogombre, així ho deixa a elecció de l'espectador, vale?
2: Sí.
0: Salmó fumat o salmó a la planxa semiscolaet, me dona exactament igual, mig albocaet, formatge fresc batut cottage o formatge desnatat descremat, me dona exactament igual, i després suc de llima, anet o cebollí per donar-li ahí un poquet de gràcia i pistatxos pelaets, vale?
2: Vale.
0: Què anem a fer? Anem a agarrar o bé el cogombre o bé la carabasseta i en una mandolina o pelaor o en un ganivet si teniu molta traseta anem a tallar llaminetes finetes, vale?
1: Vale.
0: En un bol anem a barrejar el salmó, l'advocat que anem a xafar-lo, vale? Com si fora ahí...
1: Ha d'estar mauret.
0: Ha d'estar mauret.
1: Alguns advocats que...
0: No, no, si,
1: vale,
0: claves,
1: vale, mauret.
0: Si claves la forqueta i veus que...
1: Vale.
0: Anem a fetjar el suc de llima, les herbetes i el formatge, vale? El formatge que... I anem a fer com una salseta...
1: Uh-huh.
0: Anem a clavar-la en la punteta de la làmina,
1: vale,
0: i anem a enrotllar.
1: I
0: per damunt directament un poquet de pistatxo ratllat i de llima. I t'ho menges així en els dintets i és... una meravella.
1: Aixina, la carabasseta.
2: Ah,
0: no, no, la carabasseta crua, tal qual. I és
1: que
0: una...
1: Bo.
0: Està superbo. Superbo.
1: Que meravella.
2: Ho provaré.
0: Un soparet.
1: De molta categoria. Gràcies per cuidar del nostre...
2: Microbiota, macrobiota...
1: Molt bé, molt bé. Macrobiota.
2: Sí. Fetge gras,
1: el
2: que siga.
1: Toquen la panxa de tot.
2: I el paladar. També s'has cuidat.
1: Gràcies. Gràcies.

0: 5 minutets i arriben les 6 de la vesprà i en aquest moment l'esperàvem com aigua de maig. Aigua inexistent de maig. Bueno, i estos primers dies de juny, bueno, una ja... calitxa, obviols, meteoròlic, què tal?
1: Aigua inexistent de maig. Aigua inexistent. El mes de maig ens ha deixat... Ens va deixar molta aigua al principi.
2: Després
1: ja
2: fa 15 dies
1: ja. Que ja s'ha de secar.
0: Hem arribat als 40, obviols?
1: 39,6. 39,6 a Orihuela, 39,4 a Crevillent, al voltant d'en 39 a Novelda, 38,9 a Cox. Tenen algun observatori d'Ontinyent està marcant 37 graus. 37 graus també marca algun observatori d'Alcoi. Per tant, molta calor. Ens hem quedat a 4 dècimes dels 40 graus a Orihuela. I a la costa, molta sensació de basca, perquè la temperatura tampoc ha pujat massa, però les humitats són elevades. Per exemple, la màxima avui al Cap i Casal a València ha sigut de 27 graus, 30 a Castelló de la Plana o 32 a Alacant. Però esta setmana serà més variada que la pròxima.
0: Definis sí. Variada. Que puja i baixa i toca la marratxa.
1: Puja molt. Ai, baixa molt.
2: Demà baixa molt.
1: Demà baixa
2: quin
1: molt.
2: Respir.
1: Però dijous puja molt.
2: Ui.
1: I divendres torna a baixar
2: i
1: molt.
2: Perquè esta muntanya russa, perquè...
0: Baix de Sant Vito, baix la llenca, no l'oratge.
1: De fet, demà baixen de 5 a 10 graus. Per exemple, a Orihuela avui han fregat els 40, demà quedaran al voltant de 30 graus. A les comarques centrals on avui hem tingut això, 36-37 graus,

0: Demà s'esperen màximes de 31 a 32 graus, però atenció perquè dijous tornen a marcar 38-39 graus. Això és pel canvi de vent. Ara la situació ja s'ha normalitzat un poc al centre i al nord del continent europeu. Les borrasques passen per on han de passar i estan deixant, a part d'algunes precipitacions, han portat aire més fresc. Per tant, ja no parlem d'aquestes temperatures de rècord al Regne Unit, a França, al nord d'Espanya, especialment al Cantàbric. Però nosaltres, quan passen estos fronts, el que fan estos fronts és espentar un poquet l'aire més càlid cap al sud-est. Per això hem tingut avui aquestes temperatures tan elevades a l'extrem sud. A més, hem tingut un poquet de vent de ponent, amb la qual cosa tenim els dos ingredients. Demà ens aplega també la massa d'aire més fresca i el vent gira llevant, amb la qual cosa baixaran les temperatures i al matí tindrem molts núvols, fins i tot no es descarta alguna gota a la província de València, però vaja, ja de vesprada més sol, però demà serà ja un dia no tan sufocant, però la humitat ningú mos la lleva, eh?
1: Ja.
2: Perquè
1: la humitat és pausa dramàtica.
2: La humitat és nostra.
1: Com diguem.
0: Sí.
1: La humitat és que ho notem que s'apega la pell.
2: S'apega la pell.
0: Sí. I a més, la temperatura de l'aigua del mar... ara estàvem mirant uns mapes. Enguany s'està parlant molt del fenomen del Niño, del calfament, que això implica bàsicament un calfament extraordinari de les aigües del Pacífic que donen Amèrica del Sud. Les coses de Perú, de Xile, tota aquesta zona... I les anomalies de temperatura en aquesta zona són inferiors a les anomalies de temperatura que ha assolit el mar Mediterrani estos últims dies. És que el mar Mediterrani està molt càlid. Afortunadament també anirà baixant, perquè dijous torna a pujar la temperatura, torna a entrar el ponent, de vesprada dijous tindrem alguns ruixats al nord, i divendres torna a entrar el gregal, torna a entrar una massa d'aire més freda, amb la qual cosa divendres l'Agència Estatal de Meteorologia parla de descensos extraordinaris de temperatura. Perquè, per exemple, si un tient i Xàtiva...
1: Xaqueteta?
0: El dijous, però serà un dia.
1: Un dia.
0: No cal.
1: No cal ni traure.
0: Si la tens
2: no
0: ja...
2: No cal traure, l'edredo no el tragui.
0: Si guardada ja per l'any que ve... Si ja la tens ja ben guardada, saps? No cal traure-la. No, però, per exemple, dijous sí que s'esperen aquestes màximes de 38-39 graus a la ribera, a la costera. Divendres, allà, s'esperen precipitacions i màximes que quedarien al voltant dels 25 graus. Per tant, baixaran 15 graus, però dissabte tornaran a pujar fins als 30. Per tant, esperem que també... Eixa refrescada, que serà potent però durarà poc, també provoca que la mar perga alguns graus.
1: Bueno, seguirem.
2: Carrusel de temperatures amb una malla, amb una malla.
0: Sí, la Nòria. Sí, és una muntanya russa.
2: Sí.
0: Però bueno, com a mínim...
2: Amb un respir de nit.
0: Amb un respir. Tot i que, com diem, la humitat ja és prou elevada a la costa.
1: Gràcies, Obiols. Anem a les notícies.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: A.Punt Ràdio.
5: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
5: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
7: Home, això és tradició de sempre.
5: La música amansix les feres.
8: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
5: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle.
9: A dinar!
5: Fins a la pròxima llengüeta!
4: A Punt Ràdio.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
5: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
10: La primera paraula és ira.
5: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
11: Ah, vale.
5: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
11: Cuidao!
5: Vinga, continuem. La història de por. Temps. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
12: Home, pues clar.
5: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
13: L'última paraula és un C.
5: Temps. Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant, s'apostrofa.
14: És de veres, és de veres.
5: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
11: Això s'ha de celebrar.
5: Apostrofar com cal és de guapes.
15: Oh, i tant, i molt.
5: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca, sí, si no, no.
11: No, no, no.
4: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
8: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
16: És un animal, però és una persona.
17: Home, depèn.
16: I parles i sap el que li dius.
18: Jo crec que no.
5: Però ja està bé, no?
16: De què?
5: D'animalades.
17: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
5: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
16: Això no té nom.
5: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
18: Efectivament.
5: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
19: Hi ha molta maldat en este món.
5: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
14: És de veres, és de veres.
5: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
14: És tan lamentable.
5: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
14: Fa pena.
5: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
16: És de l'igual, és de l'igual, amiga.
5: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
20: Sí!
5: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
14: Clar que sí.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
8: De tu!

0: La vesprada da punt.
1: Yo no pierdo el sueño por dinero ni trabajo.
2: Les 6 i 8 minuts. Ens estem ara mateix la tercera hora de la vesprada de punt.
3: Amb una història més bonica que el món. I una persona a la que tenim moltes ganes de conèixer i de saludar. Que no perdre en el pas del temps quan vas complint 60, 70 o 80. Les ganes d'aprendre, la curiositat pel món que t'envolta, les ganes de compartir també coneixement.
2: Inclús
3: d'anar-se'n d'Erasmus, que hi ha qui li diu orgasmus, que tampoc és això, però que, bueno, està molt vinculat a l'alegria també de la joventut i això. I què me pareix que una persona, que una dona, fas això als seus 80 anys, demostra una estima per la vida i una curiositat també per la vida.
2: Més ganes de viure, una curiositat, una motivació.
3: És que me pareix superbonico.
2: És de veres que sí, és un aprenentatge interessant. La cosa en retrotable a la Universitat d'Alacant, que junta la Universitat Internacional de Catalunya, són pioneres en Espanya dels Erasmus per a majors. Volem conèixer l'experiència d'una d'aquestes estudiants, Maria Rosa Medel Ortega. Ella sempre vol que digui el seu segon cognom. És molt feminista i diu el segon nom. Maria representa
3: Rosa,
2: ma mare,
3: Ortega,
2: Ortega, que no se'ns oblide.
3: Filla de son pare i de sa mare.
2: Efectivament. Ha estat d'Erasmus fa poc. Farà els 80, crec, al mes de febrer, ara li ho preguntarem. I en entrevistes que he llegit d'ella, diu que li agradaria estudiar dret. De moment s'ha llicenciat en història. És una de les 14 persones de la Universitat Permanent d'Alacant que al mes de març va anar a Brussel·les d'Erasmus a conèixer les institucions europees. Hola, Maria Rosa.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo va a ser, la experiencia a Bruselas?
4: Bueno, la experiencia fue maravillosa, dentro de que iba un poco pensando que era un poco insensato por mi parte, ¿eh?
2: ¿Pero cómo?
4: Porque voy a hacer 80 años y me parecía que era como muy mayor, muy fuera de tiempo.
2: Pues ya ves que
4: pero
2: no.
4: me apetecía mucho.
2: De hecho, tú dices, no fue un Erasmus al uso como el de la gent jove, diu, porque no era un Erasmus de juerga y todo eso. No era una cosa turística ni de l'inserso ni nada. Es una trahistòria, un treball, estudis.
4: Sí, sí,
2: digues, contan
4: sí.
2: exactament en què va consistir.
4: Es un conocimiento, o sea, es una... lo más importante que tenemos, yo, para mí, los humanos, es la curiosidad, ¿no?

0: La universitat té com tres blocs. El que és la formació, que són els cursos, la part d'investigació, perquè sempre en la universitat tenim aquesta part d'investigació sobre la gent gran i tot això, però és que després tenim ara com una cosa gran que li diem incubadora de valors, que són tots els projectes personals d'aquests alumnes que venen en ganes de fer coses, i bueno, és un no parar.
1: Que meravella, i com a més la ciència està cada volta més investigant i donant proves científiques que no envellís el cervell amb l'edat, que si es continuen les connexions sinàptiques, si es continua mantenint en forma, igual que la musculatura, també les neurones, i la il·lusió, que me pareix també un motor fonamental,
2: la motivació, sí senyor.
1: I aquestes ganes, aquestes dones i aquests homes tenen molt que aportar. I jo no sé, què és el que més te compensa, Maria, no? Sí. Diguem, impulsant aquests projectes.
0: Sí, sí, totalment. És que tenen unes ganes de viure, que al final te ho transmitixen, no? I per això és un projecte tan bonico, sí, tan ric i motivador, perquè veus que la gent ho aprofita, ho disfruta, i el que estem aconseguint és tindre persones més saludables, perquè l'estar manejant-se, l'estar
2: socialitzant,
0: al final fem un suport a la part de salut increïble. Tenim gent que va menys al metge.
1: Si diu que en Brussel·les
2: es
1: pegarem un bon tute, diu Maria Rosa, que allí és un no parar.
0: Un no parar, metro pac amunt, pac avall, una cosa... Sí.
2: Atén-me, quin perfil tenen els estudiants?
0: Tenim una majoria de dones, perquè per l'edat també, no? És una cosa també demogràfica, però ara, per exemple, tenim un 60% de gent titulada, perquè que ha fet ja la universitat, i un 40% que té estudis secundaris, primaris, cada vegada és una cosa que tots més preparats, no? No és un mateix.
2: Ai, que estem perdent-te. Ens hem perdut el perfil.
1: Sí, perdent-te.
0: Però vaja. Hola.
1: Sí, ara, Marian, sí.
0: Ara.
1: Sobretot gent que té ganes d'aprendre i en certa formació, diguem, al llarg de la seva trajectòria professional, també, d'alguna manera.
2: Mira, Rosa ha fet al·lusió al tema, al projecte de l'e-book, en el que apareixen 30 dones d'Espanya, Romania i França que conten un poc la seva experiència, com va ser, l'entorn sociocultural en el que van néixer i les seues reflexions a aquest respecte. Fes-nos alguna pincellada.
0: Mira, pues moltes voltes estem sempre mirant-se molt, no?, en el nostre entorn, en el nostre context, i no ens donem compte que en països de fora, sobretot els europeus, pues n'hi ha coses que són paral·leles, no? Pues Romania, per exemple, va tindre també el seu dictador, no?
1: França no va tindre... Que era per a donar revenja a la banda. Sí,
0: exacte. I després França no tenia eixa situació política, no? Era més una situació de postguerra després de la Segona Guerra Mundial, però les dones tampoc ho van passar bé, no? I a voltes, parlem de la revolució del 69, no?, i tot això, però la revolució no va arribar a les dones directament com pareix que siga, no? I aquesta idea de reflexionar críticament sobre la història és superimportant, no només per a la gent que ho va viure, sinó per a els col·legis. I ahir vam treballar en un institut així de Sant Vicent, el IES Aigón, i vam tindre aquest contacte amb la gent jove, i van transmetre aquesta història, ells van fer també investigació sobre les seues àvies, no sé, va ser un projecte superbonic i superinteressant, i van aprendre moltíssim.
2: Les dones espanyoles són Amparo, Alexandra Dori, Virginia Pepi, Alicia, Carmen, Maria Queta i la nostra Maria Rosa Medel Ortega, que ella diu en el vídeo, Medel Ortega. Rosa?
0: Medel Ortega.
3: Sí, però simplemente porque se pierden los apellidos de las madres. Y no puede ser.
2: Y no puede ser.
1: Esto si los anglosajones si no lo quieren hacer, pues, vale. Pero,
3: y no se pierde
1: pero
3: el mío.
1: No.
2: Acá no.
1: Claro que
3: nada,
1: no.
3: Nada, nada.
2: Para nada. María Marán, ¿estí descanseu o qué?
0: Sí, ara descansem un poquet.
2: Perquè estos tenen les piles enxufades a tope, sí, i que igual no mos dicen, però sí.
0: Ja. No, sí, parem un poquet ara en estiu i comencem ja en setembre la matrícula i tornem a començar la roba.
2: ¿Y qué piensas hacer tú, María Rosa, el curso que viene?
3: Pues ya mira, ya estoy preinscrita en 4.
2: ¡Uy!
1: Caram.
3: En cuatro cursos.
1: También
3: hace falta
1: con mirada, digamos, desde la perspectiva,
3: pues mira,
1: de género y demás, la mirada
3: exóticas.
1: De género te interesa.
2: ¿Exótica?
3: Sí, muchísimo.
1: Ah, mira.
3: Lo que más me interesa es lo de la mirada de género, realmente, porque estoy trabajando en ello y estoy colaborando.

0: temps està de la meua part. Time is on my side. Jo crec que ni s'afaitaven. Mick Jagger i Keith Richards. Això és una manera de parlar. Que faig que un abuelo...
1: Pues jo els he vist.
0: Tindríem 20 i pocs anys quan llançaren els primers singles de Rolling Stones.
1: I jo l'he vist actuar.
0: En 80...
1: I està mel.
0: Està.
1: El Time però, era de categoria mundial.
0: Però finíssim, finíssim està. Mira, per això venim a... Bueno, ve la nostra convidada a parlar del temps, del pas del temps i de la percepció, que tenim del temps. Vale. Perquè fa un moment estàvem parlant amb Maria Rosa, una dona que va complir 80 anys i que
1: se'n
0: va
1: de
0: Erasmus i té unes ganes d'aprendre,
1: d'estudiar, de xerrar, de compartir,
0: també és una lliçó de vida, i més de com ella ha assolit el pas del temps i que se nega a dir no, el meu temps no ha passat, jo estic ara.
1: Este és el meu temps.
0: I este és el meu temps.
1: En 20, en 30, en 40 i en 80 anys. Però és de veres que tenim la percepció. Jo, quan teníem 8 o 9 anys, no sé si en recordeu vosaltres que de més ho dius, que els estius semblaven que no s'acabaven mai, que passava un any sencer, que el següent curs estava...
0: Tot
1: mare meva, a mi era l'estiu, ni m'entere. Té una explicació psicològica, se me pregunta jo, cada matí quan m'alce, tenim a ser a Lorena Gascón, arroba la psicòloga japuta, la podeu trobar en xarxes, per a parlar d'això, benvinguda, Lorena.
2: Moltes gràcies.
1: Com passa el temps per a tu, querida?
2: Pues cada vegada més de pressa.
1: Efectivament.
2: Cada any.
1: Espera que m'agarres a mi en edat i veuràs com va de ràpid això.
2: Sí, sí, és una cosa. I a més, jo me recordo de les estius veient en aquest moment el Gran Prix, tampoc hi havia molt més que veure. I
1: és avorrint-te, perquè dius, tinc temps d'avorrir-me, de treballar, de jugar, de no sé què, i encara falta estiu.
2: Sí, sí, sí. De fet, jo volia que fora setembre, jo volia anar
1: a... escola. Sí, jo també. Jo també.
2: Jo era una ampollona, es veu, perquè jo volia estudiar.
1: No, perquè l'estiu se feia llarg.
2: Sí, molt.
1: Tens ganes de donar una rutina per els companys i estudiar.
0: I l'hora de la siesta.
2: Sí. O sea,
1: que a mi me feia mal l'hora de la siesta quan era jove.
0: Però era llarguíssim.
1: Llarguíssim. Jo volia ja... Va, ja vull prendre el bany.
0: Que t'agarrava alguna cosa hasta que arribi l'hora.
1: Ara t'agarra alguna cosa si no la fas. Se te quedes una pájara després de mirar que dius serà possible que haig de treballar si jo m'estic adormint? Sí, senyor.
0: Clar, i el temps és el mateix. Mira, ahir parlant amb el rellotger, te'n recordes? En Mar Hernández dia... No, no, para un relojero, dia l'home. Rellotger del Coi, que arregla rellotges d'aquells antiquíssims i tota la mecànica de la medició del temps la porta pues, com un mecànic, com a un enginyer. I no, no,
1: sí.
0: Un minut és llarguíssim. No sé, feu una idea de la precisió que ha de tindre el mecanisme que ha d'exactament marcar els 60 segons d'un minut. I per a un rellotger...
1: Un minut és llarguíssim, s'ha de quedar de pasta.
0: Si el rellotge no funciona
1: bé. De pasta,
0: no?
2: Home, si tu estàs un minut fent barpis o fent planxa, es passa molt, molt lent.
1: Sí, ese minut se fa llarg.
2: Home, un minut fent planxa és com dius, ostres, encara.
1: Clar, que estem parlant en perspectiva... Que...
0: És terrible, perquè en el segon 30 sí, te tremolo tot.
1: Però estem així fent... Observant que quan tenien 8 anys els estius se feien llargs, ara passen ràpid, però avui en dia... Tampoc passen igual de ràpid tots els dies.
2: No.
1: Jo vaig de viatge i aquestes 24 hores... Me condicen més que un dia un martes vulgaris.
2: Total, total.
1: Això per què?
2: És que això és
1: doctora,
2: molt interessant.
1: Això per què?
2: És que m'encanta que digues això, encara que no soc doctora, però...
1: Bueno.
2: Però igual.
1: En aquesta taula és la que més entens d'aquestes coses psicològiques. Sí. La que ho has
0: si
1: estudiat.
0: No, diguem doctora, a qui sap molt d'una cosa...
2: Vale, sí. Perfecte, me mola.
0: Sí.
2: És que és com, n'heu fet el doctorat, només màster.
1: Bueno.
2: Que mira, que... És que la percepció del temps depèn de diverses coses, de diversos factors. Un d'ells és el temps viscut. Per això, per als xiquets passa d'una manera i per als adults passa d'una altra. Ara després entrem en això, si vols.
1: Va.
2: Després també depèn de l'atenció que nosaltres posem en alguna cosa que està passant. Si estem atents a alguna cosa, el temps passa més espaiet, perquè estem fixant-nos en el que està passant. Per això, als viatges, és possible que ho notem més i que
1: el
2: ens quedem més.
1: És com escondidor, per tant, perquè tu estàs a cada minut observant...
2: Total.
1: Ai, que bonica està passant.
2: Sí.
1: Ai, una foto.
2: Total. Les emocions també tenen molt que veure, perquè tu t'emociones de veure alguna cosa per a bé i per a mal. O sigui, quan una cosa ens emociona per a bé i per a mal, el temps també passa més espaiet.
1: Ah.
2: I bueno, sobretot és el fet de també viure coses noves. Quan tu vius coses noves, també hi ha una percepció del temps diferent. Per això, en els xiquets també es nota una diferència, perquè per als xiquets hi ha moltes primeres vegades en comparació amb un adult que ja ha viscut moltes coses i és estrany que tinguen... Que tots podem anar-nos de viatge i viure coses noves, no? Però és que per a un xiquet qualsevol cosa és una cosa
1: tot
2: nova.
1: És nou.
2: Clar.
0: Ostres, és, que és curiós, no havia reflexionat sobre el que en el viatge tot és nou i tens com de la mirada del xiquet i la percepció del temps. Llocs on una hora se fa molt llarga. En la cua de la Seguretat Social.
1: En el gimnàs.
0: En
1: un
0: hospital.
2: Total, sí.
0: Ara estàs parlant de planxa, igual algú està pensant, home, un minut només planxar, no, no es té donar ni per al punt de la camisa.
1: La també planxa, se fa llarga la planxa.
0: El que diu la xicona és una cosa que se fa en el gimnasio, que t'apones aponat i tot a lo llarg, i has d'anar aguantant d'allí, apretant el cul, com si no hi haguera demà. I te retremolo tot.
2: Clar.
0: I per això diguem un minut, perquè diu de planxa. Un minut de planxa, si està escoltant-nos algú, total, és poca planxa.
2: Clar, jo em preferia a planxa de gimnàs.
0: Aquella planxa.
1: Vull dir-vos que algunes planxes de roba també se fan.
0: Hosti, si se fa llarg.
2: Jo és que no planxa, la meva generació ja no planxa.
1: Ja no planxa.
2: O sigui, nosaltres ja no planxem.
0: No portes camises. I la samarreta, la samarreta no la...
2: La mullo un poquet i l'estire.
0: Qui entiende bien... planxa menos. Això ma mare m'ho ha dit tota la vida. Tiente bien, planxaràs menos. Això és molt important.
2: Total.
0: Sí, sí, sí. Clar, què volia dir-te jo?
1: Pues mira,
0: no me'n recorde.
1: Jo sí. Ah, sí. Quan te diuen...
0: Sí,
1: sí. Jo tinc una pregunta. Però ara, a la nostra edat diuen, d'ací dos mesos, què sé, tindràs el cotxe. O d'ací dos mesos... I tu penses, d'ací dos mesos, pues vale, d'ací no res. Tu li dius a la meva filla... que fins a 6 mesos no se pot trobar el carnet, i ella diu, puf, en 2 mesos. En 2 mesos la meva vida... ja saber... perquè per ella 2 mesos poden passar mil coses.
0: Clar, igual és,
1: no pot esperar-se 2 mesos.
0: El percentatge de lo que ha viscut una criatura,
2: totalment,
0: clar, és, suposa
2: total,
0: això, no?
2: Totalment. De fet, mira, si és que és per un xiquet de 8 anys, un mes és l'1% de la seva vida, que és prou... comparat amb algú de 38 anys com jo, que tinc 38 anys, per a mi un mes és un 0,22, crec, per cent.
1: O sigui, nosaltres ja estem en el 0,5, quasi.
2: O sigui, que... però...
0: A mi me sale a devolver. Perdona.
2: Això és una hipòtesi, eh? Només. No és l'única raó,
0: però té sentit. Però
2: té sentit, sí, perquè per a un xiquet un mes és moltíssim de temps, no?
0: Claro.
2: I a més, per a un adolescent com la teva filla, també, dos mesos... És que en 2 mesos és que pot canviar prou ella com és en la seva identitat i tot, no? O sigui, els adults no canviem tant. Canviem també, però més espaiet.
1: D'una altra manera.
2: Sí.
1: Cosa que em fa pensar en les rutines.
2: Sí.
1: Perquè a mi la rutina me dona seguretat i en l'edat m'agrada més, però és de veres que un dia rutinari se m'oblida o me passa més a pressa.
2: Sí.
0: Ja.
1: Eso és normal?
2: Sí, totalment. És com que no passa res, no? És com que avui no fes res, no? I has fet mogolló de coses, però com són les coses habituals, veus a les persones habituals, estàs en el treball, és com que no has fet res. I a mi m'agrada molt dir que quan fem coses noves o quan fem coses amb la nostra atenció és que com queden com mollons.
1: Mollons?
2: Per als que només sàpiguen castellà és mojón.
0: Mojón.
2: Però
0: mojón literal.
2: Mojón literal, que són esas piedras que estan en el camino para delimitar. Sí. Imitar parcel·les.
0: Ah, com una fita, com allò de dir...
2: Sí, jo dic mollo.
0: Una pedra que posava Nacional 3, quilòmetre 215. Saps, allò és un mojón en estricto senso.
2: Totalment, un mojón, sí, però no una...
0: Diuen que marca la vida.
2: Sí, no un cagalló.
0: No una monya.
2: Cagalló no.
1: Una pedra que marque.
2: Sí, totalment. I estos mollons... és com que, per a mi m'agrada dir-ho així, no? Perquè és com que queden records significatius, no? Quan tu fas coses noves o quan tu estàs atent a alguna cosa. Després, el teu cervell diu, ostres, en Absom queda, que és important. És com que ho guarda en la memòria, quan hi ha mollons, no?
0: Vale.
2: Quan hi ha coses significatives. Aleshores, si tu tens moltes coses significatives en el que has fet, per exemple, en un viatge, ai, quan vàrem veure aquest temple, vàrem conèixer aquesta persona, anarem allà, este espai tan bonic, pareix que han passat moltes coses perquè tens molts mollons, molts records significatius. Però si tu estàs en la rutina del treball, que tu veus sempre la mateixa gent i fas sempre el mateix, ai, no hi ha mollons. I el temps te passa molt més ràpid, la percepció. O sigui, la teua sensació és que ha passat molt més ràpid.
0: Bueno, depèn. N'hi ha dies que tenim uns mollons.
1: No, n'hi ha dies que...
0: Sí. Que es queda molt memorable, això.
1: Perquè la nostra feina no és massa rutinària. O sigui, cada dia és una nova aventura, que diríem els llibres.
0: Sentim el mateix lloc, fem més o menys el mateix.
1: No sé, de coses que
0: aparentment,
1: sí.
0: Però clar, el coco va a coses molt diferents.
1: Que ho agraïsses.
2: Sí, el vostre treball és molt bonic perquè parleu amb molta gent diferent i podeu aprendre moltíssim i sempre és distint, no? I, igual que per a mi també com a psicòloga. Jo escolto històries un poquet més tristes, però sí que és veritat que cada vegada és una cosa diferent.
1: Que lo del mollón canción me encanta.
0: Esta sensació de que lo que és memorable, el coco, el cervell, ho guarda, perquè és una fita, hem arribat, diguem, a un lloc realment interessant. Està bé, guai, lo dels mollons, que diguem, lo que comentàvem dels xiquets... No res. Vull dir... volia dir... on vaig anar?
1: A lo que anem.
0: Precisament per... n'hi ha alguna edat, diguem, sí, a partir de la qual la cosa ja va a velocitat de Fórmula 1? És a dir, quan més, a persones més majors, jo vaig a fer 65. Li pregunto a ma mare, que va fer 85, i a ma mare li va vuelta ràpida, un any és vuelta rapidíssima.
2: Ostres, sí.
0: Per què passa això quan més temps complim, és que com el temps se'ns va de les mans?
2: Sí.
0: I què podríem fer, diguem, com a reflexió genèrica, tinguis l'edat que tinguis, per aquells anys treure-li més suc, més mollons, sí, en els nostres anys. Okay. No? Com podríem fer això? Plenar de vida, de mollons, diguem, els anys.
2: Això és molt guai, poder fer-ho. És veritat que hi ha coses que a lo millor no podem controlar, com la rutina si treballem i de més, no? Ja. Però sí que és veritat que si prestem més atenció a lo que fem, a les coses que prestem atenció i que ens emocionen, això es converteix en mollons.
0: Però com vaig a prestar atenció a fer-me la torrada pel matí?
2: Home,
0: i sobat
2: com
0: que estic.
2: No? Si està boníssima. Si tu li fiques aguacate i li fiques... Sí. I
1: li fiques... Això no és com el Miss
0: Fundes. Pavo,
2: per lo menos, mínimo.
1: Això és com el Miss Fundes, i sé que dieu. Com se diu?
0: Mindfulness.
1: Si li prestes més atenció, més mollon.
2: Total. Així és. Si poguérem tindre, no dic jo, no anem a tornar-nos boixos, en plan, oh, una botella.
1: No, perquè també seria agotador, també t'he dit, eh? Pues, també has de deixar a vegades que correga l'aire rapidet.
2: Sí, totalment. Hem de deixar moltes vegades que les coses que no s'emocionen tant, no? Però és veritat que una horeta o un parell d'hores al dia que poguérem estar sense distraccions digitals, que això és complicat ja en el dia d'avui, però sense distraccions digitals, fent alguna cosa que ens agrade, a poder ser en la natura, a poder ser amb gent que volem, un passeig pel riu, per la vora del riu, veure les núvols, la forma que fan els núvols, només.
1: O com caure a vesprà, o sí, com se fa de dia, que pugui, segons.
2: Però tu pots dir-li al coco, mira les núvols, que bonicos. Tu pots estar tot el... Tu pots sempre anar ahí. Tu pots posar atenció ahí.
0: Parar el pensament, deixar rumiant del tiqui-tiqui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, total. I també pots fer... Home, el que estem dient de fer mindfulness és estar tot el rato mirant els núvols i
0: quan és... I això, ni el Dalai Lama,
2: clar,
0: eh?
2: Això no... Xicona, claro. Això només els meus alumnes de mindfulness, no cal que la resta ho facin. Però és veritat que sí que podem fer-ho, jo què sé, estar en una amiga, en una conversa, ja sense mirar el mòbil, i estar totalment en aquest moment perquè tu l'estàs vivint. Això és mindfulness, també. I prendre's una croqueta. Sentint el sabor, assaborint...
1: Cada
2: mosseguet. Això és un xocolate, qui li agrada el xocolate, o un gelat, que ja fa temps de gelat, o horchata, l'horchata, que està molt bona, que estem en temporada ja d'horchata.
0: Però com no donar per fet que les coses bones són bones, no? Com dir...
2: Exactament.
0: Hòstia, que bo que està.
2: Clar, però és que sí. Per què no? O sea,
0: una
2: clar,
0: cosa superlativa, fer-ho tot gran.
2: És que saps què passa? El nostre cervell té aquest biaix negatiu, recordeu que ja el parlàvem. Tenim aquesta tendència a sempre veure lo negatiu, donar-li molta més importància, i lo bo és com de, bueno, però és que això és normal, no? Com que ho donem per fet.
1: Cachis,
2: que alguna cosa estiga rica o que estigues a gust amb alguna persona. I és que no ho hauríem de donar...
0: O que no te faça mal res.
2: Clar,
0: o estar fora de l'hospital.
2: Total. I és que això hi ha que valorar-ho també.
0: I respirar bé, que no tinc mocs.
2: I que ara mateix no fa massa calor, que feia dos dies feia més calor que ara, i avui fa un dia genial. I és com que, ostres, que no aniré avui a passejar a les 9 del capvespre per a disfrutar de només l'aire que em donen la cara, no?
1: Sí. És
2: que...
1: I si m'ho fes referència a... que quan més anys, penses que vas més ràpid, més ràpid, i els espais també marquen, vull dir, el nostre entorn, un entorn rural, un entorn urbà, un entorn, una oficina és diferent a un anar a collir taronja, això també fa que veges el temps d'una manera o d'una altra, o pot fer?
2: Sí, el fet de viure en un poble o en una ciutat ja no sols per viure ahí, sinó pel ritme de vida, no? Perquè en una ciutat normalment va tot com més
1: ràpid.
2: A pressa.
1: Ja.
2: Sí, a mi em passa quan jo soc de Vilamarxant, crec que ho he dit alguna vegada, tu pares en el teu cotxe a Vilamarxant a l'avinguda principal i no passa res. ningú no et pita. Però en València, mare meua,
1: bueno, home,
2: com t'atreveixes, com osas. Sí,
0: no,
2: sí.
0: Que és una dècima de segundo.
2: Sí, sí, sí.
0: El temps
2: totalment.
0: Que tarda el de darrere en pitar-te quan el semàfor s'ha posat en verd.
2: Total.
0: Che, tio, tranquilo, home. Sí. Relajar una miqueta. Total. Ara anem, no?
2: Total, oh, tia, total. Als pobles és com que el temps va d'una altra manera, també. Sí.
0: Vale.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està guai això, també. I per això també, això que diguem, desconnectar i anar a la natura. Perquè d'alguna manera la natura, on passis per la platja descalç, jo què sé, vore la goseta. Que la goseta, o un bebè, o ni te conte un nano, viuen right now. O sigui, sí. És ara el moment. Només observar-los,
2: sí.
0: Només observar un animal que està vivint en l'aquí i a l'hora i seguir un poquet aquesta estela, no?
2: Total.
0: Perquè, que és com estar en el descobriment. Però és que, tia, jo en el dia a dia... Vale. Passejant descalç per la platja, sí. Escolte les ones, no sé què, si no tinc pitos, que això també passa, el que siga, bueno, vale, bé. Però escolta, fent-te el des de Xuni.
2: Mira.
0: Ja, fent-te el des de Xuni.
2: Hi ha una cosa...
1: O fent una croqueta.
2: Hi ha una cosa...
1: Sí, una croqueta. Que diu ella, es deia amb la croqueta.
2: Hi ha una cosa molt guai, mira, és ficar una pedra xicoteta, una... I si duem butxaca normalment...

0: casa o quan ens n'anem per ahir al treball o el que siga, dur una pedra xicoteta i dur-la en la butxaca i quan s'adonen que la tenim, com aprofitar per a tancar un poquet dels ulls i dir estic ací ara. Com que pare i assaborisc este moment. Estiga passant el que estiga passant, estiga on estiga. Que estiga a la cua del xàrter. Doncs estiga a la cua del xàrter. Mira que, ai, mira el que puc veure, mira el que puc sentir. Ah, mira, no em fa mal res, a què ve? I jo continuo la meva via, uns segons, només. Després estic berenant i toque la pedra i dic, ostres, pues mira, ja que l'estic tocant, m'acaba de donar compte que tinc que aterrar així, no? que tinc que aterrizar en este moment. I sentís que el sabor, no? O sigui, que pot ser també un truquet de... Que s'ajude a connectar en la silla, ara sí.
1: Vale, y básicamente, digamos, una guía para, ¿cómo se dice? Para dummies. Guía de mindfulness para dummies. ¿Puedes dar algunas pincelladas para decir, bueno, ¿cómo podemos...? Esta de la pedra que has dicho, sí. Por ejemplo, ¿no? I per a que la percepció... És com traure-li més suc al temps, no?
0: Sí.
1: Sí, com traure-li més gust al temps.
0: És que és complicat d'explicar en només en molt poquet temps, però seria bàsicament com tindre ulls de xiquet en la vida.
1: És, jo és crec com una que és mirada d'agraïment a la vida, algo
0: pot
1: així.
0: Pot ser també amb agraïment, sí. T'ajuda sempre.
1: És que sona un poc cursi, això.
0: Bueno, pues li ho llevem agraïment. Només ulls de xiquet.
1: No dic que ho siga, no. Està molt guai. Que sona, eh? Que pot sonar...
0: Sí, sona espiritual. Sona hippie.
1: Sí, suena un poco magufo, un poco hippie, ¿no?
0: Sí, suena de que...
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, oiga, me ha dado tanto, ja, depèn.
0: Claro.
1: Si estàs en el...
2: Me ha dado tantos disgustos, de hecho,
0: sí,
2: también.
0: No, això no ho hem parlat, però és veritat que si hi ha alguna persona que ara mateix està patint un moment molt xungo, no li digues que visca en el present.
1: Ja.
0: Clar, és que...
2: Estàs, això s'ha de tindre...
0: Clar, si hi ha una persona que té una endometriosis o té un problema que li fa moltíssim de mal el cos, no li ve bé fixar-se en les seues sensacions corporals, no?, per exemple.
2: Perquè en això sí que ho expliques tu molt bé en moltes vegades en psicologia, les coses genèriques són injustes un poc, no? Després cada un
0: totalment.
2: Has de viure segons ai, sí tu, és. El teu colador existencial, ai, les teves circumstàncies.
0: Sí, sí.
2: Croquetes.
0: La conclusió són croquetes sempre.
2: Sí, sempre.
0: Com disfrutar de la vida, com ser més mindfulness amb les croquetes. O sea, fent-se croquetes.
2: Sí, croquetes són un exemple per a tot.
0: Sí.
2: Tu com mostres una persona amor quan eres capaç de fer-li croquetes?
1: Ja.
0: I a tu mateixa.
2: I a tu mateixa.
1: Parlaves des de la desconnexió digital. És que me sembla que és tan invasiu.
2: És molt invasiu.
1: El mòbil, sí, i el WhatsApp, jo no sé quin... és Meta qui va inventar el Zuckerberg, va ser?
0: Sí.
1: Maldito Zuckerberg, no, no, o va comprar, no, no, o va comprar, no, no,
0: que
1: siga.
0: Que ho va comprar, però... No sé.
1: És que si tu estàs un poc a la teua, però encara que el tingues en silenci que fa brr, brr, ja saps que brr, brr, i el coco ja brr, brr, qui serà?
0: Total.
1: Serà de no sé què? Estic esperant, no sé què, ja està, clac, ja s'ha interromput. Xico, deixa'm estar.
0: Total, està fet per
1: però
0: interrompre.
1: Però si ho deixes, t'entra el FOMO de dir...
2: Jo el poso en silenci.
1: A aquestes hores hauria d'estar, jo rebent un... Jo crec que en el tema digital tenim ahí molta feina que fer. En general,
0: sí, totalment.
1: La gent que ens ajudeu a apretar-nos un poquet la tornilleria, ahí n'hi ha molta feina que fer.
0: Total, sí.
1: Lorena.
2: I espera't, que encara trobarem més embussitar, no?
0: És que fa l'efecte contrari al mindfulness, el mòbil.
2: L'efecte contrari.
1: Te talla el rotllo del
0: mindfulness. Total, sí.
1: Tu estàs disfrutant del teu xocolat en armela, fet a la Vila Joiosa, en aquest moment, dius, estàs sent una cosa orgàsmica. En què moment ho presenta?
0: Quitibling,
1: quitibling. El gestor, i ja si és el gestor, ja cagat. O el no sé, claro.
2: Això no ho arregla ni
1: si
2: una croqueta.
1: Si és la meva dona... Ai, senyor, bueno, poquet a poquet anem dinant d'una maneta, que d'això es tracta,
0: total,
1: no?
0: Total, sí, a viure un poquet més en atenció, si podem, sí, però sé que és difícil, eh?
1: Vale. I en atenció però, agraïda però és ja és de màster.
0: Això és total, ja.
2: La percepció del temps és xula.
1: Fenomenal. Guai. I davant el dubte, croquetes.
0: Sempre.
1: O mandonguilles, també es pot dir. Molt bé. Gràcies, Lorena.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Oh, mira, este diu que és my life, també diu, és el meu moment, és el moment de la meva vida. O sigui, en efecte, la croqueta és cultura?
1: Segurament.
2: Sí, absolutament.
0: Si la, sent la gastronomia cultura, també ho seria, no?
2: Sí, totalment, totalment, però a més és un món.
0: És un món.
2: És un món.
0: La croqueta seria un món.
2: Totalment. Sí, sí, sí. Sí. Croqueta, mandonguilla, croqueta, mandonguilla, com vulguis dir-li.
0: Molt bé.
2: Però, sí, sí, sí. Jo, a més, vaig fer tantíssimes coses. Saps, una volta els xicons van vindre, van fer una torra i van comprar pa tres voltes els que eren i van deixar, no, mama, això ja ho guardes tu. I dius, que vaig a guardar jo després d'una torra. I vaig fer croquetes
0: de torrà,
2: de car torrà a la brasa.
1: Oh my god.
2: Impressionant.
1: Te crec.
2: Clar, és que és un món. Posa't a jugar. És com si et posaries a escriure una funció de teatre, una novel·la, a pintar un quadre, però en la cuina. Clar.
0: Molt bé.
1: Interessant.
2: Sí, a mi també. Saps? I avui no parlem de croquetes al programa de cultura, però anem a parlar de biotecnologia vegetal.
0: Ah.
2: Val? Ara resulta... Mira,
0: què passant,
2: saps què passa? Que de vegades, ací a casa, tenim coses tan fantàstiques, els números 1 a nivell internacional, però com tota la vida han estat ahí, no li dones importància. Doncs bé, l'excusa ens la dona una jornada de biotecnologia vegetal que es va celebrar la setmana passada, fa uns dies. Parlarem amb l'encarregada de la transferència tecnològica de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de la Universitat Politècnica de València i el CSIC.
0: Això ho entendré jo, Reis.
2: Això ho entendràs sí? Tu. Ah, per exemple, plantes tu. Que... Poden les plantes ajudar-nos a combatre el canvi climàtic?
0: Ah, segurament. Sí,
2: clar.
0: Sí,
2: clar. Podem adaptar plantes a la sequera?
0: Sí, sí.
2: Val? De manera que portem arròs a zones que no plou i que és pràcticament desert. Fins i tot plantes que detecten virus. Parlarem del mapa sonor de les plantes. Tu sabies que les plantes emeten sons?
0: Sí, la vida secreta de les plantes.
2: Sí, jo, de Stevie Wonder. Jo també soc d'això.
0: És el que sé.
2: Però més enllà d'eixa vida secreta de les plantes de Stevie Wonder, aquestes persones de l'institut... Tu li parles a l'Ibi, però ell té compte.
0: Este relló és de la llimera.
2: De la llimera. Què li has fet a la llimera perquè ella t'agredisca d'aquesta manera?
0: No, trasplantar-la.
1: Trasplanta-li, deguera pegar algun pessic.
0: I femar-la.
2: A més de parlar d'arts escèniques, ahir es lliuraven els mags, tres mags que se'n venen cap ací, i de parlar d'òpera amb Juanjo Prats, perquè avui és dimarts, parlarem d'aixes plantes, però des del punt de vista de la biotecnologia, que és fonamental per a la farmàcia, el camp... per a viure, per a respirar, pues és, respirem gràcies a elles.
1: Més sí. Important que el wifi.
2: I per fer herbero.
1: Lola, més claro, important que el wifi.
2: Molt més on vas a parar.
0: Quan estic en les herbes, que li ho diguin a Bob Marley. Sí, senyor.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
5: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
6: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
7: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada... Punt a punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a punt.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
8: De tu a tu.
9: Si supura que supure, puntos ciegos de sutura. Si me llega el mal de altura, abrázame si eso me ayuda. Si me llega la cintura, ese mar lleno de dudas.

0: altura. Abraça'm si això m'ajuda.
1: Avui fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
8: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.

0: A punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Noranta minuts en A punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb Juan al Puente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts que us hi fareu un mes de nosaltres, o en el cas d'avui, que és dimarts, si a més voleu participar en la catedral de Miki, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, G90 en xifra, en número, TikTok 90 minuts ràdio, també G90 va en xifra, va en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre WhatsApp, que ja el sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a, bueno, pues, com deia, opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem, i que és: què vos semblaria un fitxatge com el que ha contat el nostre company Salva Gomis, el de Menier, per al lateral dret, 34 anys, lliure de contracte internacional per Bèlgica. I és la pregunta que vos fem. Què vos sembla un fitxatge com el de Menier per al València Club de Futbol? Mentre el València continua ocultant uns plans de futur que filtra que van a tornar a dur l'equip a Europa, Peter torna a aparèixer. El amado líder, que després de la pandèmia no eixia de casa per por a contagiar-se, el que tenia les recomanacions del seu metge, que ja no tenia el cos per a papar-se 11.000 quilòmetres en avió, ara no para en torreta. Primer, un pàdel dissabte en Budapest, i ahir una jornada en Roland Garros. Espai que crec que cal destacar això. Peter Lim en el pàdel i Peter Lim en el tennis, per a que després diguen que Miguel Ángel García Pérez Roldán no va deixar empremta en el seu pas per el València. No me falta que Peter les blanqueixi les dents, a d'ell ja hi ha qui el blanqueja tots els dies, i se carde el moño, corona sempre present. Torna Peter, l'home renascut. Resulta que, mentre es deia, sempre de rècord, que això te dona l'opció després de negar-ho tot públicament, mentre es deia que no és que Peter tinguera abandonat el club, que és que la seva implicació era màxima, però que entre la por al contagi per la pandèmia i l'edat no li permetia fer ja els viatges, que l'absència de Peter, pues això, que no era criticable. Però mira tu per on, Peter s'està muntant un European Tour que riu-te tu de Bad Bunny. Viste el canvi a B que ha pegat l'amado líder, demana des d'aquest humil micròfon que Peter ens passe el telèfon del seu metge. Dice prohome de la medicina que ha obrat este Lázaro, levántate y anda 2.0. És més, donada la seva implicació màxima en el projecte del València, propose que Peter compartisca el seu metge amb el del València Club de Futbol per a millorar encara més les fantàstiques prestacions dels servicis mèdics del club

amb el mai suficientment ponderat doctor Pedro López Mateu. Una abraçada, doctor. Peter està de tornada, i és la millor notícia per a un València que, amb la supervisió del seu propietari, segur que farà una gran temporada que durarà l'equip a Europa. I, com es ve comentant, en la seua caseta de Ronnie G, que és com la de Bad Bunny, només per als VIPs, i amb cafè i confidències, en lloc de en veu baixa, en lloc de música. A més, estic segur que ja que està en Europa, Peter vindrà a València, pararà en Paterna, s'interessarà pels lesionats, els donarà el telèfon del seu miraculós metge per si farà falta, anirà a les oficines a saludar a Solís per agrair-li tot el que està fent per el club i es reunirà amb Ronnie Gorberán per a dissenyar la plantilla 26-27 que ens ha de dur a Europa. I, finalment, rematarà la seva presència a la ciutat del Túria amb una visita al Tolos de l'Avinguda de les Corts per a veure com van los pilares de la Tierra, el anillo de poder i les solucions con cable de acero tensado. Per ahí s'està dient 5 estrelles que serà el nom Mestalla. Senyores i cavallers, no hi ha res que temer. Peter està sa com una poma. Vindrà segur a València per a fer un equip que lluita per Europa i farà un estadi que serà l'enveja de mig món. Com sempre, en Meriton ens espera un grandíssim futur. On hauré sentit jo aquesta frase? Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Iset, salut de Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estás? Te tengo que felicitar, per lo que acabes de comentar. M'ha fet gràcia. Feia temps que no m'ha fet gràcia.
0: El què?
1: Bueno, lo que acabes de dir ara en la... En la intro del Metge de Lim, etc.
0: No, però jo parlo en serio.
1: No, que m'ha fet molta gràcia, de veres. A mi m'ha fet gràcia.
0: Lázaro, levantate y anda.
1: Has estat ahí bé. Sí, no, no, que podia recomanar ese metge per al club.
0: Home!
1: O per a qualsevol que té...
0: Ixe metge ha obrat un miracle.
1: Per a qualsevol que tinga un problema.
0: Ixo m'estava que no ixia de casa per por al contagi, que ja no podia viatjar, i del colp i repent...
1: Estava envellit. Tenia una enfermedad probablement molt greu.
0: Molt greu, i de colp i repent, de repent...
1: Sí, s'ha recuperat.
0: Dissabte estava en el Padre en Budapest, amb
1: Akelaifi,
0: ahir en Roland Garros. Això sí, es nota el legat de Corona en el València,
1: Padel?
0: Peter, el pádel i el tenis, Ojo, Perquè després diguen que no va deixar emprenta en el sopar per el València Corona.
1: Ixe metge podria venir de València.
0: Ixe metge és un fenomen. Lázaro, levanta't i anda 2.0. Increïble. 11 i 8. Per cert, tu, Meunier, què tal el veus?
1: Pues yo te voy a decir una cosa, fent memòria, Manolo, ese lateral, Marcelino ja el tenia en el punt de mira quan estava així com a entrenador, perquè Marcelino tenia la teoria, va haver un moment en què se va trencar la tendència, i ara li preguntaria a Miqui, en el perfil dels laterals,
0: sí.
1: Perquè els laterals abans eren menuts i dinàmics, i de repent va canviar el perfil i eren centrals que tenien cos de... eren laterals que tenien cos de central. I ese tipus de central és el que buscava Marcelino per al València, i durant un estiu, no recorde quin, el València va apuntar i va preguntar per este futbolista, el que corre és que en aquell moment Meunier valia molts diners. Però Marcelino ja va interessar-se per aquest futbolista perquè volia fer alguna cosa semblant a el que ha fet l'Atlético de Madrid amb Marc Pubill. Vull dir, aquest tipus de lateral, de corredor central, que al mateix temps pot actuar en un moment determinat com a central. Sí, sí.
0: Bueno, parlarem dels pros i dels contes. Primer parlarem de la informació amb qui l'ha donada, que és el company Salva Gómez, i després estic segur que en la tertúlia parlarem de pros i contres d'este nom de Thomas Meunier. 11 i 9 de la nit, les fotos com avui?
1: De mercat.
0: Tira-li. Sí.
1: El València activa l'opció Thomas Meunier per al lateral dret. El club treballa per a fitxar a Cossero, a l'internacional belga del Lille, de 34 anys, que acaba contracte el 30 de juny i disputarà el Mundial amb Bèlgica. La idea de Corberan és fitxar dos laterals i que un d'ells sigui sub-23, perquè el rendiment de Fulquier i el seu genoll generen dubtes. Morales diu adeu emocionat, a punt de complir 39 anys. José Luis Morales s'ha acomiadat del Llevant, club al qual va arribar en el 2011, després de 10 temporades repartides en dues etapes, 377 partits i 83 gols. Visiblement emocionat i més nerviós, ha dit que en tota la seva carrera esportiva el jugador madrileny ha confirmat que seguirà en actiu i ha obert la porta a una experiència a l'estranger.
2: Me gustaría que me recordaran con una sonrisa en la cara, como la que tenía el día de Burgos. Al final he hecho todo lo posible por este club para ayudarle en todo lo posible. He corrido como un cabrón para conseguir todo lo que he conseguido y me voy satisfecho de que todas las carreras que me he dado por el Ciutat y por los campos de España han servido para que mi nombre esté en este club.
1: Ja parla com a groguet. Íñigo Pérez ha sigut presentat com a tècnic del Villarreal per a les tres pròximes temporades. L'entrenador navarrès ha dit que sent identificat amb els valors del club i ha agraït les paraules que li ha dedicat el president Fernando Roig.
3: Hemos apostado por un entrenador joven, trabajador, con muchas ideas. Aquí estarás bien, tienes que trabajar mucho, mucho, mucho, mucho, y así llegan los resultados. Llegas a un club con mucha ilusión familiar. Yo creo que vamos a hacer unos muy buenos años.
4: Yo también estoy muy ilusionado y entusiasmado con este nuevo paso. Siempre se pregunta al entrenador que cómo van a jugar sus equipos, que puedes prometer los resultados. Sabemos que no se pueden prometer, pero me siento identificado con varias de las cosas que has descrito, que es el tema de la importancia familiar, el tema del sacrificio y el trabajo y la ilusión. Esto sí que lo puedo prometer, lo garantizo. Y ojalá que luego pues, mi capacidad como entrenador pueda entregarnos resultados y que, como dices, vivamos años muy bonitos a nivel de resultados.
1: Sense entrenador i necessitat de davanters, l'Elx, que encara no ha decidit el seu nou tècnic, haurà d'armar un atac totalment nou de cara a la pròxima temporada. Andrés Silva va firmar pel Porto i Rafa Mir té molt difícil continuar, per la qual cosa Álvaro Rodríguez és l'únic davanter que té contracte en vigor per al futur, ja que va signar el passat estiu fins a 2029. Entre els tres han fet 25 gols este curs. València Bàsquet obri els quarts de final pel títol de Lliga, revitalitzat després d'enllaçar tres victòries seguides en el tancament de la Lliga regular i garantir-se el segon joc i el factor canxa. L'equip taronja rep el perillós Surne Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Pedro Martínez manté les baixes de Xavi López Aróstegui, de Josep Puerto, té el dubte d'Isaac Nogués i espera recuperar Jan Montero i Nate Reubers.
5: Tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que hem estat centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
1: Rubén Burgos de la banqueta als despatxos. L'exitós tècnic valencià deixarà de ser l'entrenador del primer equip femení de València Bàsquet per incorporar-se a la direcció esportiva de l'equip. Segons s'ha informat avui el club taronja, durant les 9 temporades de Burgos a la banqueta, el club ha ascendit a Lliga Femenina i ha acumulat 11 títols, dos d'ells esta mateixa temporada.
6: Intentar sumar desde mi posició en este recorrido y crecer, y ir formándome también, porque creo que es un proceso y en el que ir creciendo y ir mejorando a la vez de la gente que te rodea y de tu equipo de trabajo, pues es la clave en un deporte como el nuestro y en un deporte de equipo.
1: El campionat individual d'escala i corda busca nou campió. Els aspirants són Marc Giner i Salva Palau, que avui s'han vist les cares en la presentació de la partida, que podran seguir en directe diumenge per la tele i la ràdio d'Apunt. Escoltem els dos pilotaris, Marc i Salva.
7: Molt orgullós de tota la feina que he fet per a poder arribar al nivell al que estic ara i molt content d'estar en la final.
8: Un gran pas en la meva carrera, no? Jugar una final d'individual, pues, jo crec que és un logro que molts restos o molts professionals intentem buscar, però sobretot guanyar-la.
1: La Volta a la Comunitat Valenciana 2027 de ciclisme comença a prendre forma. Es disputarà del 3 al 7 de febrer. Partirà des de la província d'Alacant i vertebrarà el territori amb 5 etapes que inclouran una contrarrellotge individual, a més d'una gran etapa amb final en alt a la província d'Alacant o a la de Castelló.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, @90minuts, el 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, per a enviar una... per a enviar la vostra opinió sobre qualsevol tema que es tracta en el programa, i sobre la pregunta que vos fem, i si voleu el WhatsApp, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, pregunta... Què vos semblaria un fitxatge com el de Menier per a lateral dret, amb 34 anys, lliure de contracte, internacional per Bèlgica, bueno, més pròxims i els contres.

0: amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts comencem a desenvolupar tots aquests temes dels quals vos hem parlat tant en l'editorial com en les nostres fotos d'apertura del programa. I un dels noms propis del dia l'avançava en les nostres xarxes socials el company Salva Gomis, i és el de Tomàs Meunier, este lateral que, com ens ha explicat Salva, en el seu dia era central, el passar en el seu...
2: No. Era la... sempre ha sigut lateral.
1: Lateral en cos de central.
2: Però tenia cos de central.
1: En efecte. Sí.
2: O té cos de central.
1: Sí, i que... Té cos de central, en efecte. Tenia, no? Té cos de central, perquè és un home amb unes característiques que no és lo dels laterals que abans tots teníem en el cap fa molts anys. Bueno, de qualsevol manera, és un jugador que acaba contracte i sembla que el València el té marcat i en la seva llista. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Com esteu? Bona nit.
1: Pues, i si és el nom, Tomàs Meunier, que acaba contracte en el Lille belga, 34 anys, internacional, i que sembla que el València està fixant-se en ell i que va seguint-lo.
3: Sí, és el nom que hem contat avui, perquè bueno, pues, ja parlàvem fa setmanes, no?, d'aquesta tasca de búsqueda d'un parell de laterals, d'un perfil més veterà i un altre sub-23, i bueno, pues, és de veres que han eixit pues, alguns noms durant aquestes setmanes, però des del dilluns anàvem darrere d'este nom, del de Tomàs Meunier. I, bueno, pues em puc confirmar que en este cas el que a mi em diuen és que és l'opció 1, és la prioritat, és el jugador que més agrada ara mateix al València per a reforçar el lateral dret. És un jugador que acaba contracte, que és gratis, que arribaria després de jugar este any 35 partits, encara que tinga 34 per a 35 anys. Està en un moment de forma que no és que

0: haya deixat de jugar. De fet, va estar en el Mundial en Bèlgica i, bueno, pues que ja és un jugador que fa molts anys que està en el radar d'equips importants, que evidentment ha anat complint anys, que va passar pel Borussia Dortmund, que, bueno, pues ara en el Lille ha clavat a l'equip en Champions. Este any el Lille ha entrat en la UEFA Champions League, però que acaba contracte i que sembla que, bueno, pues vol buscar un altre destí, i en este cas ha aparegut el València per a tractar de convèncer-lo per a que arribi a Mestalla.
1: Problema, Salva, bona nit. Supose que serà el mateix que està a hores d'ara impedint que Ido siga convençut pel València. Met tindrà més ofertes i el seu salari també serà important, entenc.
0: Jo crec que és més un tema de les ofertes que pot tindre, no? Jo sé que el mercat turc ha estat intentant bueno, pues, convèncer a Meunier. A mi em diuen que no és un salari super elevat. No te sé ficar una xifra, però no me diuen que sigui un salari desmedit, desmesurat, ni prop de lo que pugui estar guanyant Guido, ni lo que pugui estar demanant Guido. Però, evidentment, pues, per a un jugador d'aquesta edat, pues, el seu contracte pues, no va regalar-lo, no? Estaríem parlant de, segurament, el seu últim contracte, pues, no va regalar-lo. Jo penso que és un, en quant a econòmicament parlant, penso, per lo que a mi m'han dit, no és inviable per al València, i el que cal és convèncer-lo per a que, bueno, pues, arribi a un projecte en el que pues, no n'hi ha Europa, i que l'ambició pues, veurem qual és, no? De cara a l'any que ve, però sí que és de veres que el que tu dius, pues, evidentment el mercat, sobretot el turc, en dir a mi, està molt pendent de Meunier.
1: Parles també de que van a ser dos laterals drets, que un, bueno, és este Meunier, que diríem seria l'experimentat, i l'altre, el València vol que siga un futbolista sub-23.
0: Sí, que puga tindre fitxa de filial, que puga tindre, bueno, pues, ixe comodí, no? Ixe joker, ixe as de no gastar fitxa del primer equip, perquè això li permet al València pues, maniobrar d'una manera diferent en el mercat. Ja va passar en el seu dia amb Germán Valera, si ho recordeu, que va arribar amb fitxa de filial, però no toca el filial per a res. I la idea és portar un lateral que tinga menys de 23 anys. N'hi ha molta gent pensant que Andrés García compleix aquestes característiques,
1: però no.
0: I Andrés García no compleix aquestes característiques, perquè la temporada que ve ja deixa de ser sub-23, i per tant no seria una opció com a sub-23. Ja saben que és una opció com a lateral, però no seria,
1: no
0: una opció
1: seria el sub-23. Exacte, sí.
0: Correcte. Mm.
2: Molt bé, doncs això és la informació que teníem en el dia d'avui que donar i el nom que, del qual teníem que parlar, que no és altre que el de Thomas Meunier.
1: És Meunier o Meunier? Tu que eres...
0: Jo penso que serà Meunier, però...
1: No, Manolo, és que controla el francès. M'estranya que li diga Meunier, que li ho diria jo, saps?
2: A veure, és que si ho dic bé, te vas a xungar.
1: Claro, és que, que vull. És que és el que vull.
2: Meunier.
0: Que ho diga bé, per favor, que ho
2: diga bé.
1: Meunier.
2: Meunier.
1: Molt bé.
0: Com Messier, però Meunier, no?
1: Exacte.
2: Més o menys, Meunier. A la fi m'aneu així de molt cas de criar, eh? No, no, no pugueu vosaltres. Sí. Dolbis, gràcies.
0: De res, bona nit.
2: Adéu. Folgado.
1: Recordaràs que ahir ja varen dir, Andrés García sí, però que hi ha altres noms damunt de la taula més experimentats. Bum. Ahí tens el nom que ha donat Serra Gómez.
2: Meunier, perfecte.
1: Meunier.
2: D'ací a que el fitxen, si el fitxen, aniré fent un examen cada
1: dia.
2: Setmana. Com sí, que sí, tenim sí. Catedral i no vull perdre temps, demà a les 7 torna al bàsquet i comencen el play-off dels quarts de final entre Bilbao Basket i València Basket. Demà a les 7 Rotarena, no?
1: Sí, demà a les 7, Manolo, divendres també a les 7. De moment, a l'haver acabat la lliga regular com a segon, bueno, pues té factor canxa el conjunt del Roche Arena fins a arribar a les semis. A partir d'ahir, demà primer rival en estos quarts de final de la lluita pel títol, arriba el Surne Bilbao, un equip al que en el mateix escenari València Basket li va costar fa dues setmanes molt doblegar, a la fi és cert que li va guanyar. Rival respectadíssim, ja escoltarem a Pedro García parlar de Jaume Ponsarnau. Ponsarnau és exentrenador de València Bàsquet, així que Manolo, si te sembla, escoltem Pedro Martínez sobre el rival i Pradilla també sobre el rival, que no és altre que el Surne Bilbao Bàsquet.
3: Es el equipo revelación de la liga, ¿no? Es el equipo que ha sacado más rendimiento de la plantilla que tiene. Seguramente Murcia también son los dos equipos que están más por encima de lo que estaba previsto. Hay que estar preparado para eso y muy concentrados.
4: Que ha hecho un gran año, que está haciendo las cosas muy bien. Que hace poco jugamos contra ellos, íbamos al descanso más o menos ganando cómodos y la segunda parte ellos se pusieron. Nos relajamos y sabemos que no nos podemos relajar porque son un gran equipo. Sabemos que nos van a poner las cosas difíciles e intentar estar lo mejor posible.
1: Rival perillós, el Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, que precisament feia este anàlisi sobre València.
5: Vamos a jugar contra un equipo que si no estás al 100% te pasa por encima. Y estando al 100% necesitas encontrar acierto, porque si no desde el desacierto ellos también te dominan. Sabemos que es muy difícil, muy muy muy difícil, pero se puede. Y como se puede, vamos a intentarlo. Nuestra exigencia está en estar centrados en dar nuestro 100%.
1: Mira que yo respectaba a Jaume Ponsarnau.
2: Mira que te agradava a tu,
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però...
1: moltíssim. Però el meu cor l'ha guanyat Pedro
2: Martínez.
1: Sí, no,
2: li has posat els cuernos en...
1: El meu cor l'ha guanyat Pedro Martínez. Jo sentaria la mateixa banqueta. Mira, lo que te vaig a dir, sí. La combinació seria explosiva. Pedro Martínez i Miqui. I sa banqueta tiraria fum,
2: Vols dir?
1: Els dos entrenant? Mare meva.
2: Ara després li ho preguntaré, que ja estàs esperant a la catedral. Oh, i és on anem. 11:27, anem a la catedral de Miqui.
6: La Cátedra de Miqui.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A.Punt Ràdio.
8: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A.Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
9: Són les 7.
10: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
9: Bon dia, és dimecres 3 de juny, segon dia de selectiu i jornada lectiva número 18 en vaga educativa a la Comunitat Valenciana. De seguida abordem estos temes.

0: mes, però avui la portada és per a la violència masclista. Un nou assassinat que, en cas de confirmar-se, serà el quart a la Comunitat Valenciana en el que portem d'any. El número 23 a Espanya ha passat esta vegada a Callosa de Segura. L'home que ha confessat el crim tenia denúncies de dos relacions anteriors i ella, que tenia dos fills d'una relació anterior, havia patit, segons fonts de la investigació, violència per part d'un altre home. A hores d'ara, l'home està detingut a la caserna de la Guàrdia Civil de Callosa de Segura i a l'espera de passar a disposició judicial. La localitat està consternada, com explica l'alcaldessa.
1: Tienen que entender que ahora mismo nuestra ciudad está todavía en shock. Estamos consternados porque jamás hubiéramos podido imaginar que esto iba a ocurrir aquí.
0: L'Ajuntament d'esta localitat del Baix Segura ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat de Patrícia i un minut de silenci. Després n'aprofundim, anem ara amb la resta de qüestions que destaquem del dia d'avui en el sumari. A les 9 i mitja comença el primer dels exàmens UI de la Pau. Des d'ahir, més de 25.000 joves s'enfronten a les proves d'accés a la universitat. Toni Cano, bon dia.
2: Bon dia. Jornada de tensió i nervis habituals en el primer dia de la Pau, que, segons diuen, ha anat prou bé.
3: En general, bien. Ha ido bastante bien.
4: Filosofia bé i biologia prou fàcil. Sí, molt bé.
3: Bueno, ja s'ha acabat el dia, el primer, per fi.
5: Cansat, però
6: encara queda. Encara
5: queda més l'examen, més animació, eh?
2: Uns exàmens que per primera vegada es fan enmig d'una vaga educativa. Això sí, llevat d'algunes samarretes i petos reivindicatius entre el professorat, les proves han començat amb total normalitat a les 5 universitats públiques.
0: Mentrestant, eixes protestes docents continuen amb l'acampada indefinida del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València.
2: Han passat la segona nit allà, este dimecres, en companyia de la pluja, que ha caigut amb certa intensitat a la capital esta matinada. Hi haurà una cinquantena de tendes i 200 participants.
7: Es la quarta setmana i vemos que no se está consiguiendo nada de lo que pedimos y la acampada es una forma también de reivindicar que las calles son nuestras también, que es un espacio público no solo para el turismo, sino también para visibilizar un problema tan grande como es la educación pública, que es lo mejor que tenemos, igual que la sanidad y que hay que defenderla.
2: La protesta es manté mentre l'Ajuntament de València i la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana es passin la pilota sobre qui té la competència per a desallotjar-los.
0: Ho explicarem en este informatiu i també hi acudirem en directe. I nit de molta preocupació a les poblacions afectades per l'incendi al Parc Natural del Valle, a Múrcia.
8: En qüestió de 2 minuts no hem encontrat el foc encima. Ha sido un momento de verlo subiendo para la sierra. Con una ráfaga de aire no lo ha traído a las casas. Se han quemado algunos solares al lado de nuestras casas y hemos pasado miedo.
0: El foc ha cremat, Toni, ja 110 hectàrees.
2: Així és, i ja també veurà un centenar de persones desplaçades. S'ha mobilitzat l'UME, 250 efectius treballant en les tasques d'extinció. S'ha desallotjat, com diem, un centenar de persones. Finalment, els servicis d'emergències, entorn de 300 efectius, entre brigades forestals, bombers de Múrcia, protecció civil, policia local i guàrdia civil, entre altres, han aconseguit, finalment, contindre la part de l'incendi que estava més pròxima als habitatges.
0: I en els esports parlem de presentacions, concretament de la del nou entrenador del Villarreal. Òscar Forés, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, Íñigo Pérez va ser presentat oficialment ahir com a nou tècnic del submarí groguet. Escoltarem les paraules de l'entrenador navarrès, que ha fet un pas avant en la seva carrera, acceptant el repte de dirigir un equip Champions. I a més, abordarem el play-off pel títol de Lliga ACB. Esta vesprada li arribarà el torn a València Bàsquet, que enceta la seva participació contra el Bilbao Bàsquet al Roig Arena.
0: Després ampliem l'horatge, canvi radical respecte al d'ahir, fins i tot amb pluja, ho hem comentat a València. Antonio Sánchez, conta'ns.
10: Alba, bon dia. Sí, la veritat és que està complicant un poquet la situació en la ciutat i sobretot perquè ens ha portat a tots un poquet de sorpresa, no? Mm-hmm. Es veia que la precipitació es quedaria més cap a les comarques centrals i no, ha aparegut una línia d'inestabilitat molt puntual, molt localitzada a la ciutat de València i a l'Horta. A la resta no plou, però sí que tenim molts núvols al centre del territori. Al nord i al sud, sol. En general, una situació completament diferent. Però sí, avui notarem que el vent de gregal canviarà la situació i, de fet, avui ja no tindrem tanta calor com ahir. Després ho contem.
0: Després n'ampliem. Gràcies. Això pel que fa a l'horatge. Fem també una ullada a les carreteres. Sònia López, bon dia.
11: Bon dia. A hores d'ara tenim una retenció a la B30 a València en sentit A7, que més enllà de la pluja que cau a hores d'ara a València, que ho estava comentant Antonio, i que sempre complica el trànsit, el motiu...

0: educativa. Atenció a Alacant, si accedissin habitualment pel sud, perquè hi ha convocada una concentració a les 7:30 a la redona del carrer Mèxic, i a Elx, a les 8, hi ha prevista una altra concentració a l'encreuament de l'avinguda Doctor Jiménez Díaz amb l'avinguda de Joan Carles I.
1: Sònia, gràcies. A la mitja. Continuem i ampliem tota aquesta informació. Veiem quina és la situació en aquest moment. Bé, així és com es presenta de moment el dia. De seguida aprofundirem en totes aquestes qüestions. Com saben, està Vicenç Ober en la producció, la nostra companya Patricia Valero en el control tècnic. Són ja les 7:06. Breu parèntesi i anem amb tot.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Investiguen com a crim masclista la mort d'una dona estrangulada presumptament per la parella a Callosa de Segura. L'home ha confessat el crim, tenia denúncies de dos relacions anteriors. A hores d'ara està detingut a la caserna de la Guàrdia Civil d'esta localitat del Baix Segura, i Pilar Llorca, Alacant, s'està a l'espera que passe a disposició judicial. Bon dia.
3: Sí, bon dia. Estem a l'espera d'ixe pas a disposició judicial, mentre a esta localitat del Baix Segura hi ha molta indignació. Ho vam veure ahir al minut de silenci convocat, on va llegir una declaració institucional l'alcaldessa Amparo Serrano.
4: En qüestió de dos minuts...
5: Hoy guardamos silencio por Patricia. Mañana tendremos que romperlo para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por decir con vuestra presencia que aquí en Callosa la violencia machista no cabe.
3: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat de Patricia, esta dona de 48 anys que compartia domicili amb l'agressor. En eixe domicili del barri Lucas van passar els fets. L'home ha confessat que ahir de matinada va estrangular la dona després de mantindre una discussió. Patricia deixa 2 fills d'una relació anterior.
5: Tienen que entender que ahora mismo nuestra ciudad está todavía en shock. Estamos consternados porque jamás hubiéramos podido imaginar que esto iba a ocurrir aquí. Si no me equivoco, creo que deja 2 hijos, hijo e hija, rondando los 20 años aproximadamente.
3: La víctima i el detingut no tenen fills en comú. Tampoc consta cap denúncia per violència masclista entre ells. L'home sí que havia rebut denúncies prèvies d'anteriors parelles, i Patricia ja havia patit violència de gènere en una relació anterior. En cas de confirmar-se el crim masclista, Patricia seria la víctima número 23 del 2026 a l'Estat i la quarta a la Comunitat Valenciana.
1: Gràcies, Pilar. Mentrestant, a Múrcia estem també pendents. 110 hectàrees és el balanç de moment de l'incendi declarat ahir a la població de Garres i Lages, una pedania del terme de Múrcia que afecta el parc regional del Valle Carrascoy. Un centenar de persones dels habitatges que estan més pròxims al foc va haver de ser desallotjat, Toni.
6: El president de la regió, Fernando López Miras, informava este dimarts que s'ha aconseguit contindre la part de l'incendi que estava més pròxima als habitatges, i ara els efectius d'emergència se centren a la zona més alta, la zona de muntanya, i sobretot amb la previsió que puga canviar el vent. López Miras ha explicat que l'incendi va arribar a ser molt preocupant perquè les flames s'estaven acostant a les poblacions. Això va provocar por entre els veïns.
4: En qüestió de 2 minuts no hem encontrat el foc encima. Ha sido un momento de verlo en subiendo para la sierra con una ráfaga de aire, no lo ha traído a las casas. Se han quemado algunos solares al lado de nuestras casas, y hemos pasado miedo. Mi mujer se ha tenido que ir con los chiquillos deprisa y corriendo, y parecía una escena de una película de estas del fin del mundo, porque se ha colapsado todo el pueblo, todo intentando que se desalojara la población.
7: Llevo 46 años viviendo aquí y nunca he visto este incendio. Incendio han ocurrido todos los veranos, se quedaba en la parte de arriba, pero tanto no.
6: Finalment, el servici d'emergències, en torn de 300 efectius, entre brigades forestals, bombers de Múrcia, Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil, entre altres, han aconseguit contindre la part de l'incendi, com diem, que estava més pròxima als habitatges. A estos efectius cal afegir els mitjans aeris, fins a 11, que han treballat a la zona este dimarts. Són hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica, també de la Comunitat Valenciana, efectius de Castella-La Manxa i d'Andalusia. Així mateix, s'ha mobilitzat l'UME i els mitjans agrícoles de la regió de Múrcia, en concret, la Generalitat Generalitat ha enviat un helicòpter i una unitat helitransportada del Consorci Provincial d'Alacant. A més, el govern espanyol ha mobilitzat dos aeronaus d'extinció des de la base del Rebollar, a Requena, i algunes unitats de l'UME de la base de Bétera, al Camp de Túria.
1: I arriba a les costes de Calp una embarcació precària amb una vintena de persones a bord. Són, segons l'últim balanç de la Creu Roja, de fa només uns minuts, un total de 23, entre les quals dos menors. Ha passat a l'Arenal de la platja de la Fossa este dimarts de matí.

0: davant de la mirada perplexa de veïns i veïnes i també d'algun que altre banyista, un home d'entre 75 i 80 anys ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari després de mostrar signes de desorientació, encara que en general bon estat de salut. I segon dia d'exàmens per a més de 25.000 alumnes de tota la Comunitat Valenciana que es presenten a la prova d'accés a la universitat. Unes proves enguany marcades per la vaga indefinida del professorat i a València per la vaga en el metro, que ha transcorregut també sense sobresalts. Mònica Artana, delegació de Castelló, bon dia, conta'ns.
1: Bon dia, efectivament, segona jornada d'exàmens en les 5 universitats públiques valencianes que comencen les proves a partir de les 9:30 del matí amb la prova d'idiomes i després amb història d'Espanya. Ahir els 55 tribunals repartits per tota la Comunitat Valenciana es van constituir amb normalitat i superats els nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves.
2: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg, o sigui, que tens que organitzar molt bé.
3: Pardo Bazán, que era lo fàcil.
4: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que eixira.
5: Molt bé, possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9,8 i vull entrar a aeroespacial.
1: I si de matí és el torn de les matèries troncals, esta vesprada l'alumnat s'enfronta als exàmens de les optatives com ara química, literatura o grec. Les notes d'esta convocatòria ordinària es publiquen el 12 de juny.
0: Gràcies, Mònica. I de la vaga indefinida de l'educació pública, l'epicentre de la protesta continua a hores d'ara a la plaça de la Mare de Déu de València, on ha sigut la segona nit d'acampada. Anem primer allí en directe. Inma Vijuescas, bon dia. Es dona la circumstància, ho hem comentat, que esta nit ha plogut amb certa intensitat a la ciutat. Com desperta ara la plaça, Inma?
6: Bon dia, Alba. Segona jornada de l'acampada de docents per la vaga indefinida ací a la plaça de la Mare de Déu. Quan són les 7:20 estem amb els manifestants que han passat una nit un poc moguda per la pluja inesperada, però han pogut solventar-la perquè ací la solidaritat, com estem veient, és una de les notes. Es contem que han passat la nit tranquils, tot i la pluja, en una acampada amb un to reivindicatiu i festiu on els docents recorden que l'acampada s'ha organitzat per exigir que la consellera d'Educació reprenga les negociacions amb tots els representants sindicals. Els docents diuen que mantindran la vaga indefinida per millorar l'ensenyament públic amb la voluntat d'estar ací fins que, ja diem, es reprenguen aquestes negociacions. Ahir va haver 3 manifestacions a València, Castelló i Alacant amb molta participació i amb ambient tranquil i festiu per tal de continuar esta lluita. Per avui està prevista sí que facin tallers, la gent ara està tranquil·la, des de xunant, parlant de les seues coses i dels problemes que per això estan així. En Alacant sí que a partir de les 7:30 s'ha concentrat una concentració en un tall de trànsit en la rotonda carrer Mèxic Gran Via A31 per l'entrada sud i una concentració a les 10 del matí amb tall de trànsit a l'avinguda de Novelda. A ells també prevista una assemblea a les 8 del matí on tallaran el trànsit en l'avinguda Joan Carles. Ja te conte, Alba, que ací l'ambient és tranquil, estan ara des de xunant, la gent passa, es diu que es pot prestar la casa per a poder anar a assear-se, però estan tranquils i esperant una jornada que serà llarga amb tallers i amb moltes coses que resoldre.
0: Gràcies, Inma. La veritat és que esta acampada ha obert un conflicte competencial entre l'Ajuntament de València i la delegació del Govern. Preocupa la coincidència de les tendes plantades a la plaça de la Mare de Déu amb les celebracions del Corpus, que estan a punt de començar-hi. Sembla, Toni, que ningú vol fer-se càrrec de regular la seguretat del recinte.
7: Així és, el professorat acampat al centre de València en suport a la vaga assegura que no vol perjudicar l'activitat normal de la ciutat, però també diu que no se n'anirà fins que la Conselleria d'Educació accepte negociar. És la seva resposta a la preocupació manifestada per l'alcaldessa de València, Maria José Català, per l'afectació que puga patir la celebració a partir de divendres del Corpus. El tema ha motivat una reunió amb la delegació del govern espanyol i les dues administracions es consideren exonerades de gestionar la seguretat a la plaça, en un conflicte que recorda molt el que passa amb les falles de València i les mascletes. L'Ajuntament i l'alcaldessa, Maria José Català, consideren l'acampada un acte reivindicatiu que s'ha de tractar com qualsevol altra manifestació. Per tant, diuen, la Policia Nacional se n'ha d'encarregar.
8: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se. És, evidentment, un fi reivindicatiu i, en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació del dret de la manifestació, doncs, evidentment, és una competència del cos nacional de policia.
7: A Català

0: Li preocupa com paginar la presència de les tendes de campanya amb la celebració del Corpus, que té com a epicentre la mateixa plaça de la Mare de Déu. Però la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana ha dit en una nota que l'acampada és una ocupació de la via pública que requeriria permís municipal. S'han d'aplicar, per tant, diuen, les ordenances de la ciutat, entre d'altres la que prohibís la pernoctació o les acampades. Apunten així directament Alba a la policia local.
1: Els 200 acampats, mentrestant, Toni, volen fugir d'esta polèmica.
0: Insistixen, com diem, que no volen perjudicar la vida ciutadana i recorden que estan allà per a pressionar la Conselleria d'Educació perquè reprenga les negociacions.
2: Sí, nosaltres tenim present sempre tota la molèstia que puguem ocasionar a la població i a la ciutadania de València i respectem qualsevol celebració. No volem entrar en aquests conflictes. El que sí que nosaltres volem és defendre l'educació pública i defendre un acord real.
3: El objetivo era claro y era un objetivo de hacer presión mediática porque sabíamos que esto es muy potente a nivel visual y que se iban a acercar los medios. Entonces es una medida más de presión para que lleguemos ya a un acuerdo de una vez por todas.
0: Amb tot, diuen que on voldrien tornar és a les aules.
4: És que el nostre lloc no és este. Ho tornaré a dir-li vegades que faci falta. Preguntar-li a les famílies si voleu. Quin és el nostre lloc? El nostre lloc és l'aula. Volem xafar l'aula, però, clar, volem xafar-la en condicions dignes.
1: I, mentrestant, cap senyal que indiqui un avanç en eixes negociacions que puga posar fi a la vaga indefinida. La conselleria ha tingut este dimarts dos noves reunions sobre ràtios i sobre el valencià, a les que només han acudit els sindicats AMPE i la CESIF. La situació de bloqueig continua i des de les altres tres forces sindicals esperen un document definitiu per part d'Educació. Sentim Marc Candelas, TPB i Txelo Baix, Comissions Obreres.
5: Hi haurà un document definitiu? No sabem si dimecres de vesprada o dijous, i aquest document definitiu l'hem de valorar, òbviament, i l'hem de posar també a valoració del conjunt del professorat.
6: Estem en este compàs d'espera fins que ens tornen a donar un document que no sabem si serà igual que el d'ahir o hagin posat algunes de les coses que els hem enviat.
1: I la plataforma en defensa de l'ensenyament públic fa una crida, Toni, a una vaga de famílies. És una convocatòria perquè els pares i mares no porten els fills i filles als centres educatius divendres que ve, el 5 de juny.
0: En un comunicat, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic proposa que este divendres siga el professorat qui acudisca al lloc de treball per a pal·liar els efectes econòmics de la vaga indefinida, una vaga que comença, recordem, el passat 11 de maig. La plataforma proposa esta vaga de famílies en solidaritat amb els docents i per a fer entendre a la conselleria la necessitat d'arribar a una solució al conflicte.
1: I un últim apunt sobre aquesta qüestió. El defensor del poble ha demanat informació detallada a la Direcció General de la Policia sobre l'espenta a la mestra jubilada per part d'un agent diumenge passat a València.
0: L'òrgan constitucional assenyala en un comunicat que després d'observar el vídeo que es va viralitzar en les xarxes socials, minuts després de l'agressió, sembla que es va utilitzar la força de manera desproporcionada. També recorda el defensor del poble que la doctrina del Tribunal Suprem respecte a l'ús de la força pels funcionaris policials establix que, a més de ser proporcional, per a fer ús de la força hi ha d'haver un determinat grau de resistència per part de la persona. Per això, el defensor del poble ha demanat a la Direcció General de la Policia un informe valoratiu sobre els fets i que li envie la documentació audiovisual que poguera existir sobre l'espenta diferent de la difosa pels mitjans de comunicació. La mestra, de 68 anys, va necessitar diversos punts de sutura a la cara a conseqüència de l'espenta i de la posterior caiguda a terra. La docent va presentar una denúncia contra la policia. A la gent se li ha obert un expedient disciplinari per estos fets ocorreguts. Recordem, en la concentració del professorat a la porta de la Conselleria d'Educació.
1: El concepte de prioritat nacional ha estat este dimarts present en el primer dia de les compareixences dels consellers a les Corts per a explicar els comptes de cada departament per al 2026. Unes compareixences que continuaran avui a partir de les 10. Esta qüestió de la prioritat nacional l'ha demanada Vox en matèries com vivenda i sanitat i el Consell ho defineix tanmateix com a arrelament. És una crònica de Magda Nicolau.
7: El pacte PP-Vox porta a les Corts uns nous pressupostos i el síndic de Vox, José María Llanos, marca posició.
8: Si no hubiera prioridad nacional, Vox no apoyará estos presupuestos.
7: Un concepte que la vicepresidenta Susana Camarero assumís com a arrelament i que també és demanat des dels ajuntaments.
9: Hablamos de arraigo, donde a petición también de los alcaldes se va a contar con el arraigo para a la hora de acceder a una vivienda.
7: Els comptes de

0: La Conselleria de Vivenda, Treball i Igualtat, que dirigeix Susana Camarero, destinaran 3 de cada 4 euros a habitatge i ocupació. La sanitat s'emporta la major part del pressupost de 2026, que ha explicat a les Corts Marciano Gómez. L'oposició critica el retard en les llistes d'espera i retallades en infraestructures i personal. Escoltem Carles Esteve, de Compromís, i Yaisel Sánchez, del Grup Socialista.
1: Vostè no va augmentar en absolut el personal de atención primaria, cero.
2: ¿Y cuánto dinero va a desviar para el negocio de la sanidad privada? Porque lo venimos denunciando.
0: La diputada socialista també ha demanat que el Consell accepte la proposta de finançament del govern d'Espanya.
2: Accepten los 3.669 millones que ofrece el gobierno de España.
0: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha recordat que el pressupost en sanitat és el més alt de la història, tot l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana per part del govern central.
3: Debe el fondo de nivelación transitoria, que es lo que me hace falta para tener la media presupuestaria que tiene toda España. Los valencianos se merecen tener lo que tienen el resto de los españoles. Les parece mentira que ustedes todavía estén defendiendo migajas.
4: Anem ja amb la política. Alberto Núñez Feijóo insisteix, s'han de convocar eleccions generals, ho ha dit davant de l'empresaria de Barcelona després d'oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental. Els independentistes conviden Feijóo a viatjar a Waterloo per a demanar-li-ho directament a Puigdemont. Alba Rocher.
5: Bon Així és, el líder del PP ha insistit en el Cercle d'Economia de Barcelona.
6: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Hay un total de 184 diputados que han exigido en los últimos días unas elecciones inmediatas.
5: I Jordi Turull, de Junts, li ha posat condicions.
7: I si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Des de Vox esperen fets i carreguen contra els independentistes. Escoltem la portaveu al Congrés, Pepa Millán.
8: Quiere presentar una moción de censura, que la presente, pero que deje de marear a los españoles. Yo no creo que los españoles lo que quieran sea un gobierno del Partido Popular sustentado sobre los separatistas.
5: Altres socis de Sánchez, com Mague d'Amicó, de Compromís, creuen que el PP no té possibilitats.
9: És un poc una performance que se está montando el Partido Popular porque efectivamente no tiene votos suficientes.
5: I en el govern, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha qualificat la proposta de Feijóo de desesperada.
10: Cinismo y desesperación. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aportan.
5: Pel que fa al PNB, l'endacari s'ha reunit amb els de Puigdemont, també a Barcelona. Les dues formacions demanen eleccions a un govern que insisteix que no hi ha casualitats.
4: I tercera sessió del juí al germà del president del govern, amb una marató de testimonis, destaca la declaració d'una de les 11 aspirants a la plaça de coordinador d'activitats musicals de la Diputació de Badajoz. Elpidia Beiber, bon dia.
11: Bon dia, Alba. Testimoni també clau per a l'acusació, que ha criticat la desigualtat del procés i ha explicat que dies abans un amic ja li va dir que el treball seria per a David Sánchez. Un amic que en la instrucció es va desdir i que no ha sigut citat ni per les defenses ni per les acusacions. Cristina de Frutos denuncia desigualdad de oportunidades.
12: En igualdad de oportunidades. Si a uno les han dado unas oportunidades, pues a mí también. Entonces, en el momento en que yo no vi que a mí me habían hecho preguntas y que sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi desigualdad de oportunidades.
11: De Fruto reconeix que no sap qui és Pedro Sánchez en eixe 2017 i a les preguntes sobre per què no va denunciar o impugnar l'adjudicació fins que es va obrir la causa, contesta.
13: ¿Interpuso usted algún recurso, solicitó alguna, interpuso una reclamación, aclaración?
12: No, ninguna.
13: Ninguno.
14: ¿No se lo ha planteado los 8 años siguientes después a la participación en la convocatoria?
12: No, hombre, asumí que si el candidato más idóneo consideraba que era una persona determinada, pues ya hasta no había nada más que hacer. Supongo que en ese sentido sí, claro, era de libre designación.
14: Bien.
12: Claro, no era una oposición.
11: Un altre funcionari de la Diputació de Badajoz envia un correu amb l'assumpte germaníssim, però després no sap dir si ho va fer quan ja s'havia publicat la llista de candidats. D'altra banda, van declarar diversos funcionaris de la Corporació Provincial que van defendre la legalitat del procés, com ara la cap de control i inspecció, el cap de negociat de recursos humans sobre la incompatibilitat del lloc o el cap de servicis centrals de cultura sobre la implicació de Sánchez.
15: Él estaba implicado, bueno, es normal, ¿no? Sobre todo en la parte más artística, ¿no?
16: Hacía iniciativas, tomaba iniciativas.
15: Sí, sí.
16: ¿Usted le veía allí o no aparecía?
15: Sí.
17: ¿Se ha recibido alguna queja
16: alguna denuncia, alguna incluso anónima, poniendo de manifiesto algún tipo de queja con respecto al quehacer profesional de este señor?
12: No, nunca.
17: Era normal que interviniese Presidencia porque era tres puestos de tres áreas distintas de alta dirección.
11: Ahir també es va parlar de la plaça de Luis Carreño, a qui la instrucció apunta que David Sánchez va arreglar el lloc de treball. Es denuncia que es parlava d'aquest assumpte dies abans de la publicació, però els testimonis van indicar, han indicat en la jornada d'ahir, que s'havia proveït un mes abans i que un sindicat de la Diputació ja ho havia publicitat.
18: Donem les gràcies al Pidia Beiber, donem la benvinguda també a Innocenci Ortín. Ens parla dels Estats Units i l'Iran, que continuen intercanviant atacs a l'estret d'Hormuz mentre les negociacions per aconseguir un acord de pau, i no, estan estancades.
19: Les autoritats iranianes mantenen congelades les converses mentre continua l'ofensiva israeliana contra Hezbollah al Líban. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha exigit que es desbloqueja l'estret d'Hormuz, però ha advertit que això no implicarà el final de les sancions al règim iranià.
20: Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned.
19: L'Iran està sancionat perquè té urani altament enriquit i per les seues activitats nuclears, ha afirmat Rubio. Mentrestant, a l'estret d'Hormuz s'ha registrat un nou incident armat entre les forces armades iranianes i les nord-americanes. Els Estats Units han disparat un míssil contra un petrolier sense càrrega que navegava cap a un port iranià i han inutilitzat la sala de màquines del vaixell. Com a resposta, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha llançat míssils balístics i drons contra països veïns i embarcacions civils que han estat interceptats i no han impactat contra els seus objectius, segons fonts militars nord-americanes. Els nous atacs han tingut lloc després que Donald Trump negara en xarxes socials que les converses amb l'Iran estigueren suspeses.
18: Innocenci, gràcies. Anem amb la informació esportiva en el Villarreal. Comença l'etapa Íñigo Pérez a la banqueta. Òscar, bon dia de nou.
21: Hola, Alba, sí, és la gran aposta del submarí per a substituir Marcelino. El tècnic navarrès ve de fer història amb el Rayo i ara accepta el repte de dirigir el Villarreal en Champions. Té clar que este nou desafiament suposa augmentar més pressió i més exigència.
22: Sí, responsabilitat és la paraula. Conozco las diferencias que puede haber en términos de presión, en términos de metas o de resultados. Acepto el reto, acepto el desafío.
21: Íñigo Pérez firma per 3 temporades fins al 2029. Quan va rebre la telefonada del Villarreal, no va dubtar.
22: El momento en el que surge esta opción, uno no tiene ojos para nadie más y es cierto que es un paso importante, con mucha responsabilidad, pero creo que no ha sido difícil mi respuesta.
21: Convé destacar la seva joventut. Amb només 38 anys li arriba l'oportunitat d'estrenar-se en la màxima competició continental.
22: Como entrenador, entrenar en Champions es importante. Veo Champions desde que soy niño y me gusta. Creo que como a todos ver las eliminatorias, la final el otro día, es una competición que creo que engancha a todo el mundo. Luego está la parte de la importancia que es para el club poder permanecer en Europa, si es posible, en Champions cada temporada, y esa exigencia la estamos viendo y hay que mantenerla.
18: Òscar, i d'un altre que hi arriba, passem a un altre que se'n va. José Luis Morales posa ahir punt final a la seva etapa en el Llevant.
21: I ho va fer amb una roda de premsa a l'estadi Ciutat de València. El comandant deia adeu després de 10 anys en el club granota i ho feia emocionant-se quan parlava de la seva família. Un altre moment emotiu va ser este que ara escoltaran. Així vol Morales que el recorde l'afició granota.
23: Yo he hecho todo lo posible para que me recuerden con mucho cariño. He hecho todo lo posible por este club para ayudarle en todo lo posible. Independientemente de goles y números, espero haber estado a la altura de, sobre todo como persona.
21: El davanter madrileny s'acomiadava de Llevant, però això sí, deixant caure que no penja les botes perquè encara li queden cames, diu, per a seguir competint en el futbol professional, Alba.
18: Bé, i canviem també d'esport, parlem del bàsquet sorpresa per a començar els play-offs per al títol de Lliga de l'ACB.
21: Sí, i sorpresa de les grans, perquè el Real Madrid va perdre en la seva pista per 97-98, un sol punt, contra el Laguna Tenerife. En l'altre partit, el Barça va passar per damunt del Múrcia, 68-91. Esta vesprada, a partir de les 7, serà el torn del València Bàsquet, que jugarà el primer partit dels quarts de final contra el Surne Bilbao en el Roig Arena. L'equip valencià arriba amb les baixes de Puerto i Arostegui i amb els dubtes de Nogués, Rivers i Montero, que no estaran al 100%. Escoltem l'entrenador taronja, Pedro Martínez.
0: Tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que hem d'estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
21: Recordem que la sèrie de quarts de final és el millor de tres partits, Salva.
18: Recordatori fet després de la mitja, actualitzem més així informació serà. Esportiva. Adéu, Òscar.
21: Adéu.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, A Punt Ràdio.
24: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el dia de la bicicleta de Amparo i el dia del Huerto de Sento i també el de la barca de la Albufera de Jaime, perquè este dia és el de tota esa gent que hace possible este gran dia. Dia Mundial del Medio Ambiente, Generalitat Valenciana.
25: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és, simplement, la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtin fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per abonar-te.
26: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
27: De tu a tu.
28: Les notícies del matí.
18: Tenia 48 anys i deixa dos fills orfes quan es confirme Patricia serà la quarta dona assassinada per la violència masclista a la Comunitat Valenciana. Toni Cano, bon dia de nou.
29: Bon dia, Alba. Callosa de Segura, al Baix Segura, ha decretat 3 dies de dol. Ahir el veïnat va guardar un minut en senyal de repulsa. El presumpte autor ha confessat que la va estrangular. Estava detingut a la caserna de la Guàrdia Civil a l'espera de passar a disposició judicial.
18: I n'hi ha de molta preocupació a les poblacions afectades per l'incendi del Parc Natural del Valle a Múrcia. El foc ha cremat ja 110 hectàrees.
29: Sí, i hi ha també vora un centenar de persones desallotjades. S'ha mobilitzat l'UME. Finalment, els servicis d'emergències, en torn de 300 efectius, entre brigades forestals, bombers de Múrcia, protecció civil, policia local, guàrdia civil i, com diem també, la unitat militar d'emergències, entre altres, han aconseguit contindre la part de l'incendi que estava més pròxima als habitatges.
18: I a les 9:30 comença el primer dels exàmens avui de la Pau. Des d'ahir, més de 25.000 joves s'enfronten a les proves d'accés a la universitat.
29: Uns exàmens que, per primera vegada, es fan enmig d'una vaga educativa. Això sí, llevat d'algunes samarretes i petos reivindicatius entre el professorat, les proves han començat amb total normalitat a les 5 universitats públiques.
18: Mentrestant, les protestes docents continuen amb l'acampada indefinida del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València.
29: Han passat la segona nit allà, este dimecres, en companyia de la pluja, que ha caigut amb certa intensitat a la capital valenciana. Hi ha vora una cinquantena de tendes de campanya i 200 participants. La protesta es manté mentre l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol es passen la pilota sobre qui té la competència per a desallotjar-los.
18: 7:34, moment d'actualitzar també la situació a les carreteres. Sonia López, hola de nou, com va la cosa a València? Continuen els problemes al riu?
30: Continuen i creixent. Alba, ara mateix tenim a la B30 uns 4 quilòmetres de retenció, sobretot en el que és la calçada dreta, la lenta. Expliquem el motiu. Hi ha un camió travessat en el que és l'eixida de la B30 a l'altura del pont de Xirivella, l'eixida per agafar la A3 sentit Madrid. Això està generant esta congestió que els diem que afecta, a més, ja des de la CB36, és a dir, l'autovia de Torrent, la incorporació a la B30 en aquest sentit. En aquesta autovia, la de Torrent, tenim 4 quilòmetres de retenció i també afectant a la CB33. També l'entrada a l'A3 a València està resultant afectada per tot aquest conjunt de retencions al voltant d'este camió, d'esta eixida tancada. Per altra banda, tenim congestió a la CB30, a la Ronda Nord a Paterna, cap al port, també la incorporació des de la CB31, que és la carretera que ve de la fila de mostres, i altres llocs habituals. Per exemple, la CB35, la pista d'Ademús, tenim uns 2 quilòmetres a Sant Antoni de Benaixeve cap a Paterna i també el tram d'entrada a la ciutat per Burjassot. A la pista de Silla, allí tindríem uns 4 quilòmetres de circulació lenta en la revolta de Beniparrell i més endavant un altre punt complicat a Sedaví, uns 2 quilòmetres ja d'entrada cap a la Redona dels Sams. Pel que fa a Alacant, atenció, a la 70 hi ha un vehicle detingut, el carril esquerre està tallat a l'entrada sud a la circunvalació i està generant 2,5 quilòmetres de retenció.
18: Sònia, i avui quant a possibles afectacions al trànsit per accions relatives a aquesta vaga educativa, alguna previsió?
30: Sí, a Alacant en concret, atenció, als conductors que accedissin habitualment a Alacant pel sud, per la 31, ja que hi ha convocada d'ací mitja hora aproximadament una concentració amb tall de trànsit a la redona del carrer Mèxic i Gran Via. Més tard, també sobre les 10, atenció, hi ha prevista una altra concentració a l'avinguda de Novelda. I pel que fa a Elx, a les 8, l'Assemblea de Docents d'Elx ha convocat una concentració amb tallada al trànsit en l'encreuament de Doctor Jiménez Díaz amb l'avinguda Joan Carles I.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
18: Estem parlant d'eixa pluja que ha caigut amb certa intensitat a València. Antonio Sánchez, t'he dit Antono dos vegades.
5: Ui, soc Antono.
18: Antonio Sánchez, bon dia, conta'ns, bon amplia, per favor.
5: Mira, on més ha plogut ha sigut al barri en concret marítim de la ciutat de València, és a dir, més cap al port, al districte marítim, i on més a l'estació d'abamet del Col·legi de Pureza de Maria Grau, és a dir, 35 litres per metre quadrat. Així que sí que ha caigut de manera molt localitzada i no només en eixa barri, sinó també la resta de la ciutat, però amb diferències, perquè, per exemple, a Patrés al voltant dels 10 litres per metre quadrat i a Benimaclet només 3 litres per metre quadrat. En altres localitats, a l'Horta Nord, al Màssera, amb 16 litres, a Catarroja, amb 20 litres, i no només aquestes comarques de l'Horta, sinó també en altres, com per exemple el Camp de Túria, el Ribarroja, al voltant dels 1 litre per metre quadrat en l'Ajuntament, a la Reba, 9 litres, i també a la Foia de Bunyol, 1 litre, al nord de la Ribera Alta, però com podem veure s'ha localitzat molt en l'àrea metropolitana de València. A la resta hem vist l'ambient tapat, però no tenim eixes precipitacions. Cap al nord, sol amb alguns núvols, i també cap al sud el sol és el protagonista de la jornada. Ja des de la Serra de Bèrnia cap a baix és on veiem aquesta situació un poquet més estable en l'horatge. Volem com aquesta situació es mantindrà en les pròximes hores, és a dir, núvols ancorats cap al centre, però ja de vesprada gira el vent de gregal, un vent que per cert s'ha notat un poquet més cap al litoral, amb ratxes de fins als 50 km per hora, i cap al nord també el vent de mestral, que ha bufat amb més intensitat. Estos vents ja de component un poquet més nord giraran de vesprada, tornarà el vent de sud-est, i això farà que els núvols se'n vagin en la major part del territori, un poquet més ancorats cap a les comarques del sud, és a dir, les muntanyes del sud i també cap a l'interior, però la resta serà una vesprada molt més assolellada en general i ja sense eixa precipitació i possibilitat de precipitació. Però el que farà també el vent, Alba, és deixar-nos temperatures màximes més baixes. Avui, este matí, hem notat una nit fins i tot càlida en general, amb mínimes de nit tropical en la major part del litoral, però de vesprada veurem com la situació no serà com la d'ahir, les màximes es quedaran entre els 30 i els 32 graus, en alguns casos fins i tot més baixes, entre els 26 i els 28 graus, així que sí que es notarà sobretot una baixada destacable respecte a ahir, a l'extrem sud, que és on ahir van fregar els 40 graus, avui ja es quedaran en els 30, i a la resta això, entre els 26 i els 28 graus de màxima, així que una xicota de treva pel que fa a la calor.
18: Doncs, gràcies, Antonio.
5: Gràcies a tu.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
28: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
18: Són les 7 i 39 minuts, continuen en la sintonia de punt, sentint les notícies del matí i els contem que investiguen com a crim masclista la mort d'una dona estrangulada presumptament per la parella a Callosa de Segura, el Baix Segura. L'home que ha confessat el crim tenia denúncies de dues relacions anteriors, a hores d'ara està detingut a la caserna de la Guàrdia Civil d'esta localitat i s'està a l'espera que passi a disposició judicial. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat de la dona, Patrícia, de 48 anys, que compartia domicili amb l'agressor. Amparo Serrano és l'alcaldessa.
6: Hoy guardamos silencio por Patricia. Mañana tendremos que romperlo para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por decir con vuestra presencia que aquí en Callosa la violencia machista no cabe.
18: Van passar els fets en eixe domicili que tots dos compartien a Barrio Lucas. L'home ha confessat que la matinada de dilluns va estrangular la dona després de mantindre una discussió. Patricia deixa 2 fills d'una relació anterior. Víctima i detingut no tenien fills en comú, no convivien amb menors d'edat. Tampoc consta cap denúncia per violència masclista entre ells. L'home sí que havia rebut denúncies prèvies d'anteriors parelles i Patricia sí havia patit violència de gènere d'una relació anterior. En cas de confirmar-se el crim masclista, Patricia seria la víctima número 23 del 2026 a l'Estat, la quarta a la Comunitat Valenciana. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït i no deixa rastre en la factura, però sí cal esborrar-lo del registre de telefonades. I mentrestant, a Múrcia estem pendents d'eixe incendi que deixa de moment un balanç de 110 hectàrees cremades. Es va declarar ahir a la població de Garres i Lages, una pedania del terme de Múrcia que afecta el Parc Regional del Valle Carrascoy. Un centenar de persones dels habitatges més pròxims al foc van ser desallotjats. El president de la regió, Fernando López Miras, informava este dimarts que s'ha aconseguit contindre la part de l'incendi que estava més pròxima als habitatges i que ara els efectius d'emergència se centren a la zona més alta, la de la muntanya, sobretot amb la previsió que el vent puga canviar en les pròximes hores. López Miras ha explicat que l'incendi va arribar a ser molt preocupant perquè les flames estaven acostant-se prop de les poblacions, la qual cosa va provocar por entre el veïnat.
7: En qüestió de 2 minuts no hem encontrat el fuego encima. Ha sido un momento de verlo en subiendo para la sierra con una ráfaga de aire, no lo ha traído a las casas. Se han quemado algunos solares al lado de nuestras casas. Y hemos pasado miedo, mi mujer se ha tenido que ir con los chiquillos deprisa y corriendo y parecía una escena de una película esta del fin del mundo, porque se ha colapsado todo el pueblo, todo intentando que se alojara la población.
8: Llevo 46 años viviendo aquí y nunca he visto este incendio. Incendios han ocurrido todos los veranos, se quedaba en la parte de arriba, pero tanto no.
18: Finalment, els servicis d'emergències, entorn de 300 efectius, entre brigades forestals, bombers de Múrcia, Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil, entre d'altres, han aconseguit contindre la part de l'incendi que estava més pròxima als habitatges. I de la vaga indefinida de l'educació pública ens traslladem de nou a eixe epicentre de la protesta que continua estant en la plaça de la Mare de Déu de València. Esta nit ha sigut la segona nit d'acampada. Els contàvem que durant la nit ha plogut també a primeres hores del matí a València amb certa intensitat. Allí a la plaça de la Mare de Déu continua la nostra companya Inma Vijuescas. Inma, bon dia de nou.
9: Bon dia, Alba. Pues así ens conten els manifestants, els docents, que estan ací ja 2 nits, que han passat una nit regular, una nit plena de problemes per la pluja esta inesperada. Amb nosaltres tenim a Coloma Mestre, directora de formació d'adults de l'Institut Vicent Ventura, que ens va contar com han passat la nit.
10: Bé, la nit ha sigut incòmoda perquè no estàvem preparades per a la pluja, però la nostra incomoditat màxima és estar patint per el nostre alumnat, per els nostres centres que estan abandonats. No ens queda més remei de fer aquestes accions contundents perquè la consellera realment no seu a negociar i no ens queda més remei que estar així i estar passant aquestes nits. Però patim realment per l'alumnat. Nosaltres resistirem el que calga.
9: Així és l'ambient ara, tranquil en aquests moments, amb una jornada que se presenta també plena de tallers i d'activitats. Alba.
18: Gràcies, Inma. Abans d'avançar continguts tant en la tele com en la ràdio, són les 7 i 44 minuts, i els contem que ja sabem el nom dels guanyadors d'enguany dels premis. Inma Vijuescas ja apaga l'equip. Els deia que ja sabem el nom dels guanyadors d'enguany dels premis Rei Jaume I. Són els més prestigiosos d'Espanya en investigació, i en esta 38a edició han reconegut 7 investigadors capdavanters de diverses disciplines. El nostre company Paco Miguel n'ha pogut parlar amb alguns d'ells.
11: Muchísimas gracias, la verdad es que estoy todavía que no me lo creo.
12: Es un gran orgullo y muy agradecido.
13: Són els nous premis Rei Jaume I, que enguany tornen a reconèixer l'excel·lència científica i empresarial.
11: Este premio yo creo que es, vamos, de lo, el más prestigioso que hay en España a nivel de investigación.
13: Lluís Torner s'emporta el premi en investigació bàsica pels seus estudis en fotònica i en òptica. El Jaume I d'Economia és per a Nagore Iriberri, experta en la influència de la conducta i el gènere en l'economia.
12: ¿Por qué los hombres y las mujeres, en los mercados laborales en particular, obtenemos resultados diferentes? Y para entender eso, muchas veces nos tenemos que ir a las diferencias de género en la misma educación.
13: En investigació biomèdica, el britànic Ben Lechner ha creat un model informàtic que prediu quins fàrmacs curen mutacions genètiques. Alfonso Said s'endú el Premi Protecció de

0: El medi ambient per l'estudi de l'atmosfera i la química del canvi climàtic. En revelació empresarial han reconegut Borja Vázquez, cofundador de la marca de moda Scalpers. El Premi d'Investigació Clínica i Salut Pública és per al cardiòleg Borja Ibáñez i la seva lluita contra l'infart.
1: Identificar un paciente que va tenir un infarto 30 anys antes de que lo tenga y poder poner las medidas para que no lo vaya a desarrollar nunca.
0: I el guardó de noves tecnologies és per a Samuel Sánchez i els seus nanorobots que lluiten contra el càncer. Al mes de novembre tindrà lloc a València l'acte d'entrega.
2: Ara sí, parlem amb les companyes de la televisió d'esta casa per a saber què podran veure, on van, a partir de les 8:30. Elena, bon dia. Elena Riego.
3: Bon dia, Alba. Doncs avui ens visita José Antonio Rovira, conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, que estarà en directe al plató de les notícies del matí. Amb ell parlarem dels pressupostos valencians del 2026, de les partides destinades a educació, sanitat o vivenda, entre altres. També li preguntarem què pensa del nou model de finançament autonòmic. A més, estarem en directe a les Corts, on els diferents consellers avui expliquen per segon dia consecutiu els comptes dels seus departaments. Malauradament, estarem també en directe a Callosa de Segura per a fer seguiment d'aquest possible crim masclista, molt pendents perquè el presumpte autor podria passar a disposició judicial en les pròximes hores. Els oferirem l'última hora de l'acampada de professorat en vaga, que, per cert, s'ha fet més gran en les últimes hores. Tot i la pluja, hem de dir que hem vist que els que matinem molt. I en este segon dia de la pau també estarem en directe a la universitat per a veure si avui els estudiants ja estan una miqueta més relaxats després de superar la primera jornada. Tot això a partir de les 8:30 en la televisió d'esta casa.
2: Doncs, Elena, no te'n vagis, perquè de seguida parlem de nou d'aixes proves selectives. Abans veiem quin és el menú que ens espera en la ràdio. I és que a partir de res, de ser a 10 minuts, poc més, a partir de les 8 tenim Sergi Orsina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Sergi, quin és el menú? Bon dia.
4: Bon dia, Alba. Teniu molta llum, sí? Pareix una d'aquestes perfumeries que n'hi ha en el centre de la ciutat, no? Que tens que entrar
2: en... Que trobes en Devore bé.
4: Deu de ser que jo, la cosa està que tinguin els ulls, però és que n'hi ha moltíssima llum, sí? Mare meva. Bueno, el tema de l'acampada, atenció, perquè conflueix en les celebracions del Corpus, en el 700 aniversari, i ahir tenim que tindre l'ull posat com a informadors que som. Bueno, això d'una banda, jo no vaig fer... accés a la universitat. Ai, ja t'estalvia la pregunta.
2: Me estalvia la pregunta. Li preguntaré
4: vaig anar
2: a Elena.
4: Vaig anar per un altre camí. Però bé, atenció, que avui hi ha roda de premsa del seleccionador. A la una anem a estar pendents perquè mos pillarà en directe, a veure què mos conta. Però també són els Princesa d'Astúries, entre altres coses. Es presenta un futur de cine en cinema joves, una cosa que també tindrem en compte. Farem un viatge per les fogueres d'Alacant, que ja estan ahí, estan tocant a la porta, perquè vindrà a veure-mos Baltasar Bueno, i també farem un repàs d'aixes fogueres en blanc i negre, pràcticament en l'època del nodo. Parlarem de quines són les repercussions econòmiques de dur al papa, de que el papa vinga a Espanya, que per cert crec que va ser el papa més patrocinat de tots els que hem tingut fins ara, perquè no sé si estan duent a terme fins i tot crowdfundings per a que se facin certes accions entorn al papa. Això és modernor i no de més són tonteries. Adaptar-se als temps que corren. Bueno, i de les normatives, ja que parlem de viatges, dels equipatges en cabina, i José Manuel Casany, que presenta el llibre, també ve a veure-nos, perquè Seguretat Social, perdonat, bonitas, ja porta uns quants anys en el planeta com
2: sí,
4: nosaltres.
2: Sí, sí, uns quants anys. Doncs Rovira en la televisió, Casany en la ràdio, i qui avisa no és traïdora.
4: Totalment comparables.
2: Tenim segon dia d'exàmens per a més de 25.000 alumnes de tota la comunitat valenciana que, com saben, s'estan presentant estos dies a les proves d'accés a la universitat, proves que enguany estan marcades per eixa vaga del professorat. A les 9:30 del matí comença la prova d'idiomes, després Història d'Espanya, una prova de foc per a l'estudiantat, i això, sentiu-ho per favor, es nota també en l'estat anímic d'eixes personetes. De seguida ho sentim, no passa res. Però la pregunta que venia és que està en la següent peça. Els talls de veu de les personetes la tinc en la següent crònica. De seguida els escoltem. Però el que jo volia preguntar-vos, recordeu què és el que menjàveu eixos dies d'estudi? Com teníeu l'estómac?
3: Segurament no menjaria res.
4: Menjàvem el que volíem i no engreixàvem. Perquè, érem joves, era una altra cosa.
2: Deia que aquestes personetes estan molt nervioses, es noten el seu estat anímic, perquè és una prova de foc per a l'estudiantat, aquestes proves d'accés a la universitat. Recuperem
5: estic molt nerviosos, la veritat. Molt nerviosos.
6: Estic molt nerviosa.
5: Espero que els nervis no m'aixequen una mala passada.
2: Bé, doncs els nervis i la pressió a la qual s'enfronten els estudiants en època d'exàmens afecta la salut mental.

0: però també, com deia, pot comportar problemes digestius. I en aquestes jornades en què els estudiants que s'examinen de la prova d'accés a la universitat estan amb una pressió tan absoluta, hem pogut comprovar com això és així i hem buscat també solucions. La nostra companya Iria Sebastià ho ha fet.
1: Controlar la situació a última hora sembla impossible, però la clau es troba a saber triar què mengem durant aquests dies de màxima pressió per a evitar que el cos col·lapse.
2: En situacions de molt estrès, molta ansietat, és normal que l'estómac se tanque o que tirem a menjar de més. El tema de les bebides energètiques. Són bebides que tenen molta cafeïna, que aparenta que ens ajuden a dormir menys i rendir millor, però el que estan fent realment és ficar-nos molta ansietat.
1: Ingerir aliments de fàcil digestió poden marcar la diferència entre quedar-se en blanc o poder fer el millor examen possible.
2: Com sempre, prioritzem aliments que siguin d'origen vegetal i evitem tot el que serien els ultraprocessats. Mantindre's actiu i, si és possible, descansar, encara que sabem que ho tenen difícil.
1: Cuidar el plat és l'últim esforç per a calmar els nervis i assegurar-se que el cos acompanya el cervell de camí cap a l'aprovat.
3: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
5: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
6: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Empar y el día de Lord de Santo. Y también el de la barca de la Albufera de Jaume. Porque este día es el de toda esa gente que fa posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
8: De tu a tu.
0: Temps per als esports. Parlem del Villarreal, que ahir va presentar Òscar oficialment el seu nou entrenador.
9: Sí, Alba, comença l'era Íñigo Pérez a la banqueta del Submarí. El tècnic navarrès és la gran aposta del Villarreal per a substituir Marcelino. Íñigo arriba del Rayo, on ha fet història, i ara accepta el repte de dirigir el Villarreal en Champions League. Té clar que este nou desafiament suposa augmentar més pressió i exigència.
10: Sí, responsabilitat és la paraula. Conozco las diferencias que puede haber en términos de presión, en términos de metas o de resultados. Acepto el reto, acepto el desafío.
9: Íñigo Pérez firma per 3 temporades fins al 2029 i confessa que quan va rebre la telefonada del Villarreal no va dubtar.
10: El momento en el que surge esta opción, uno no tiene ojos para nadie más, y es cierto que es un paso importante con mucha responsabilidad, pero creo que no ha sido difícil mi respuesta.
9: Convé destacar la seva joventut. Amb només 38 anys, li arriba l'oportunitat d'estrenar-se en la màxima competició continental.
10: Como entrenador, entrenar en Champions es importante. Veo Champions desde que soy niño y me gusta. Creo que, como a todos, ver las eliminatorias, la final el otro día, es una competición que creo que engancha a todo el mundo. Luego está la parte de la importancia que es para el club poder permanecer en Europa, si es posible, en Champions cada temporada, y esa exigencia la estamos viendo y hay que mantenerla.
0: I d'una benvinguda, Òscar, a un comiat, el de Morales, en el Llevant.
9: Sí, el davanter deia adeu ahir en una roda de premsa convocada a l'estadi Ciutat de València. El comandant s'acomiadava després de 10 anys en el club granota i ho feia emocionant-se quan parlava de la seva família. Un altre moment emotiu va ser este que ara escoltaran. Així vol Morales que el recorde l'afició granota.
11: Yo he hecho todo lo posible para que me recuerden con mucho cariño. He hecho todo lo posible por este club para ayudarle en todo lo posible. Independientemente de goles y números, espero haber estado a la altura de, sobre todo como persona.
9: El davanter madrileny deixa el club granota sent el jugador que més gols ha fet i que més minuts ha vestit la camiseta llevantinista en primera i segona divisió. Això sí, va deixar caure que no penja les botes perquè encara

0: li queden cames, diu, per a seguir competint en el futbol professional.
1: Doncs ja està, si li queden cames, li queden cames. I parlem ara de bàsquet, que ahir es va viure la primera sorpresa, sorpresón, en els play-offs pel títol de la Lliga ACB.
0: Sí, Alba, com dius, sorpresa de les grans. El Real Madrid va perdre en la seva pista per un punt, 97-98 contra el Laguna Tenerife. En l'altre partit, el Barça va passar per damunt del Múrcia, 68-91. Esta vesprada, a partir de les 7, serà el torn del València Bàsquet, que jugarà el primer partit de quarts de final contra el Surne Bilbao en el Roig Arena. L'equip valencià arriba amb les baixes de Puerto i Arostegui i amb els dubtes de Nogués, Rivers i Montero, que no estaran al 100%. Escoltem l'entrenador taronja, Pedro Martínez.
2: Tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que anem a estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
0: Recordem que la sèrie de quarts de final és al millor de 3 partits. I en l'equip femení, Aires va confirmar que Rubén Burgos deixa de ser l'entrenador del primer equip. De tota manera, el tècnic valencià continuarà lligat al club, en este cas ocupant un lloc a la secretaria tècnica. Rubén Burgos deixa les banquetes després de 9 temporades al capdavant del primer equip, on ha aconseguit un total, i es diu prompte, d'11 títols.
1: És molt bon palmarès. Moltes gràcies, Òscar de Mames.
0: A tu, Alba. Adéu. Demà.
1: En estos minuts que dediquem a la cultura anem a la Biblioteca Històrica de València, que presenta l'edició crítica de Les Trobes. Va ser el primer llibre imprès en llengua romànica a la península ibèrica, data del 1474, i és l'únic exemplar original que es conserva, està en el dipòsit del Centre Cultural La Nau. Carmen Marc.
3: Un incunable és un llibre imprès abans del 1501. Van ser les primeres obres produïdes amb els tipus mòbils d'una impremta. Tècnica revolucionària que l'alemany Lambert d'Hamburg es va afanyar a incorporar a València. Les obres O trobes en llaors de la Verge Maria es va imprimir el 1474, el primer en llengua romànica a la península ibèrica.
4: Publicat en la península ibèrica, o sigui, abans que Castella i abans que en França. El gran mèrit que té el llibre en qüestió és que només hi ha un en tot el món, i està en València. Procedia d'un convent, del convent dels Dominics, i a motiu de les desamortitzacions de 1835 va arribar ací a aquesta biblioteca.
3: Un poemari, la immensa majoria compost en valencià i que lloava la Mare de Déu. 66 pàgines que consignen l'excepcionalitat d'una joia patrimonial bibliogràfica. El depòsit de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València custodia l'única peça existent. Antoni Ferrando, catedràtic emèrit, va rescatar la seva tesi doctoral de fa 50 anys. Va ser d'una investigació acurada en l'actualitat i que ha servit per a fer una edició crítica que modernitza la grafia. Té 1.800 notes al marge, un marge que il·lumina el segle d'or valencià.
1: Palau de les Arts estrena Turandot, l'òpera inacabada de Puccini, tanca la temporada amb una versió d'Àlex Oller que recorda les pel·lícules de ciència-ficció. El director artístic aposta per una escenografia futurista amb un sorprenent final, més d'acord amb la visió del compositor italià. Ens ho conta Maje Jorge.
5: La partitura continua intacta, però l'escenografia guarda un gran misteri, el desenllaç de Turandot. Puccini va morir sense acabar l'òpera de la princesa que repudia els homes. Una història que assegura Anna Ponces, directora d'escena, que no encaixa amb el final que va completar Alfano.
6: Aquest final és el que seria un final feliç, no? És a dir, un final de Chico i Chica s'enamoren. Llavors, en aquest cas, és una història en la que no es planteja que Turandot i Calaf estiguin enamorats, sinó que Calaf és algú que s'enamora del poder.
5: L'obra és una rondalla ambientada a la Xina imperial, però Àlex Oller l'allunya dels muntatges més tradicionals i aposta per una potent estètica cinematogràfica de ciència-ficció.
6: Molt màgic i molt atractiu i que no perd aquesta idea d'un reialme, una autoritat molt forta que exerceix molta pressió sobre la població.
5: Una partitura exigent que Pablo García ha interpretat 4 ocasions, esta vegada al teatre on es va formar.
7: És una lectura de la partitura muy fiel, muy camerística y distinta de todas las que he hecho, que la he hecho no solo aquí, sino por todo el mundo. Es como un reloj suizo, ¿sabes? Tenemos que estar muy bien compenetrados, muy bien afinados y muy juntos, porque si no, no funciona.
5: Y encara que amague un gran misteri al final, fascina desde el instant que s'alça el teló.
1: Uns segons li hem furtat als companys de l'Amunt i Avall, però anem ja, impossible tancar de millor manera que sentint Turandot. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9 tota esta informació i més, i donem el relleu a Sergi Olsina. Sergi, bon dia. Alba.

0: Bon dia de nou. Amb el Turandot i en la son que passem podem caure... però tesos totxes que estem així en estos moments.
1: Això és apoteòsic.
0: En els dos estudis. Bé, que no torni a passar això, eh?
1: Vinga.
0: Ni un segon de programa que
1: no tornarà
0: tenim
1: a passar.
0: Molt ajustat. En fi, ens trobem de nou a les 9. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu. Cayo Julio César, són les 8 i un minut, va ser un dels líders polítics i militars més influents de l'antiguitat. Va ser clau en la transició de la República Romana a l'Imperi Romà, encara que és un error comú considerar-lo el primer emperador de Roma. Les seues accions van concentrar tant de poder que van destruir el sistema republicà tradicional. Això sí, el seu fill adoptiu, Octavio Augusto, és qui va convertir, anys més tard, en el primer emperador oficial. Les cites més cèlebres de Julio César reflecteixen el seu geni militar, la seva ambició política i el tràgic final de la seva vida. Deia així, els homes creuen amb gust allò que volen que siga veritat. I és una reflexió recollida als seus comentaris sobre la guerra de les Gàlies en la naturalesa humana.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Alguns haurien de prendre nota. El van trair els seus mateix. Recordeu que entre les altres frases que va dir Julio César és la referida a Bruto, que li va dir «Tu també, Bruto?». I ahí es va acabar tot. També és cert que tot el món es pensa que va ser emperador i no va ser emperador de Roma. En fi, salutacions a tots els que mos escolteu, siga quin siga el punt de la nostra comunitat autònoma en el que vos trobeu, tant a través de la ràdio o internet. Ha sigut una nit en la que els que més matinem o patim d'insomni hem escoltat com ploïa, i ploïa insistentment. Si no res ho comentarem amb el nostre company Antonio Sánchez. Ha plogut en alguns llocs més que en altres, però encara el sol en algunes parts no apareix i el cel està cobert. De totes formes, donant-nos la benvinguda a este programa que comença ara mateix i que acabarà a les 2 de la vesprada. Este magazín multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: La comunitat valenciana començava a ir les proves d'accés a la universitat amb 25.666 estudiants matriculats en la fase obligatòria. La xifra suposa 1.883 més que l'any passat, com vos vam contar. Les pau d'enguany, que s'estendran fins demà dijous, arriben amb el 100% dels servicis mínims establits, tant per als exàmens com per a la correcció, en el marc, això sí, de la vaga indefinida del professorat del sistema públic no universitari.
3: I lo que se será, ya está.
4: Con ganas de hacerlo bien, darlo todo.
5: Molte mar i poc de temps.
0: El primer examen va ser llengua castellana i literatura 2, seguit d'història de la filosofia, a les 12 menys quart del matí. De vesprades, quan es van fer les proves d'assignatures optatives i de modalitat. Un text del conte El Tesoro, d'Emilia Pardo Bazán, amb enfocament feminista, formava part d'una de les preguntes de l'examen de castellà, llengua i literatura, amb el que començava este dimarts i xa prova d'accés a la universitat a la nostra comunitat autònoma. L'examen també incloïa un article d'opinió de Pilar Galán Rodríguez, titulat Soltar la mano, sobre l'actitud dels pares quan arriba l'adolescència dels fills i publicat en el diari Información al mes de febrer. Abans de les 9 del matí, la consellera d'Educació ja informava de la normalitat a eixa hora en les 5 universitats públiques de la comunitat autònoma on es realitza eixa pau. En la primera prova s'estipula que el comentari crític del test es puntuava entre 0 i 4 punts i el coneixement de la llengua i educació literària entre 0 i 6. Pel que fa a la comunicació escrita, hi havia preguntes de comprensió que demanaven resumir l'article d'opinió i donar la idea principal en un màxim de 2 línies, a més d'una de producció que requeria un text per a argumentar una pregunta que estava relacionada. En el següent bloc sobre coneixements de llengua figuraven exercicis sobre sintaxi, morfologia i modalització, en el que havien de respondre 2 de les 3 preguntes que es plantejaven en cadascun. L'últim bloc sobre educació literària, referit al conte que vos hem comentat, plantejava 3 preguntes sobre el text, de les quals calia igualment respondre'n 2, i una demanant explicar en quins detalls del text observaven l'enfocament feminista d'Emilia Pardo Bazán.
6: Emilia Pardo Bazán, jo anava en ella a tope.
7: Ha entrat el que volíem i prou, eh?
8: Alguns se avergonyen de les mares, ja que li donen carinyo en públic i tal.
9: La part de sintaxis ha sigut una miqueta més complicada que ens esperàvem.
0: Del total de matriculats, 15.156 són dones, 10.510 homes. En la convocatòria ordinària del curs passat, el 95% de l'alumnat va superar la fase obligatòria amb una nota mitjana d'accés de 7.228 punts sobre 10.
10: Vull fer medicina i necessite un 13.

0: 7,1 més o menys.
1: M'agradaria treure un 11,5 o un 12. L'última setmana, que els professors han faltat.
0: Pot afectar que ara corregim.
2: Avui la jornada s'iniciarà.

0: faran el divendres 12 de juny a partir de la 1 de la vesprada. A partir d'aquest moment també l'alumnat podrà consultar les qualificacions i iniciar el procés de preinscripció universitària, per fi. Bé, lligat a tot això, la nostra comunitat autònoma també implanta enguany per primera vegada en les proves d'accés a la universitat detectors de radiofreqüència per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics durant els exàmens. La nova mesura permet detectar si algun aparell està emetent o rebent senyals per a transmetre dades. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València és qui ha començat a utilitzar aquests inhibidors de radiofreqüència per evitar que els alumnes copien els seus exàmens. Segons contava els informatius destacats, el director d'ETSET, Héctor Esteban, la intel·ligència artificial ha disparat l'ús dels dispositius per a fer trampa a les proves i molts d'ells resulten invisibles a primer cop d'ull, com és el cas de els nanoauriculars o les ulleres Meta. A més, la intel·ligència artificial els permet aconseguir els resultats de búsqueda en un temps rècord.
1: Clavar-se dins de classe en un mòbil, en un segon, li fa una foto i automàticament té la resposta. Aixos pinganillos, no?, que es claven dins de l'oït, a la vista són indetectables, o les ulleres estes de Meta, que per fora no es veu, però per dins pel cristal li posa text.
0: Lucía Nadal, bon dia.
2: Bon dia.
0: Estes modernors nosaltres no les teníem.
2: No, i jo no copiava, que sàpigues que jo era... No empollona, però normal.
0: No ho havia dubtat en cap moment, de ningú, de tots els membres de l'equip.
2: En fi, per tal de fer front a esta problemàtica, l'escola ha prohibit els mòbils a l'aula i ha habilitat l'ús d'aparells com detectors de metalls, però també d'altres més innovadors, com els detectors de radiofreqüència, capaces de captar freqüències d'aparells aparentment inofensius com les ulleres Meta. La normativa d'enguany obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins l'aula, no només en silenci o en mode avió, sinó apagats. Els aparells hauran d'estar guardats dins de les motxilles i fora de l'abast de la mà. També continuarà prohibit accedir als exàmens amb rellotges, tant analògics com digitals, així com amb polseres d'activitat. Per a controlar possibles emissions, hi haurà professors itinerants que recorren les aules amb detectors de radiofreqüència. Si el sistema detecta algun senyal electromagnètic, es comprovarà l'origen i també l'emissió.
1: A l'entrada a l'aula, gastar un detector de metals, que pot ser este manual, o bé un arc detector, que ja en tenim un, i així t'assegures que no poden entrar en un mòbil. Si en algun cas veus alguna cosa sospitosa, unes ulleres que podrien ser les de Meta, es diu detector d'unió no lineal, i això el que detecta són semiconductors.
2: En cas de sospita, es podrà requerir a l'alumne que mostri el telèfon mòbil si es confirma un intent de frau. L'examen quedarà anul·lat amb una qualificació de 0.
0: De totes formes, segons mos explicaven, la UPB ja utilitza estos detectors en exàmens universitaris després d'haver detectat pàgines web que ofereixen catàlegs de dispositius per a copiar en proves acadèmiques i oposicions. Entre els sistemes més habituals hi ha càmeres ocultes, fins i tot en complements quotidians, mòbils adherits al cos i auriculars pràcticament invisibles. De totes formes, d'esta forma, la universitat pretén assegurar la qualitat del treball de l'alumnat, ja que, en cas contrari, els títols que podrien donar des de la universitat no tindrien valor. Bé, 8 i 9, n'hi ha més coses, com, per exemple, el repàs a altres qüestions protagonistes de la jornada.
3: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: Comencem per referir-nos a l'home detingut per assassinar la parella a Callosa d'en Segura, que confessa el crim. Abril, bon dia.
4: Bon dia, bon dia. Què tal? La Guàrdia Civil ha detingut la parella sentimental de la dona de 48 anys assassinada per estrangulament este dimarts a Callosa de Segura en un cas que s'investiga com a violència de gènere. El crim ha ocorregut de matí al domicili on convivien el presumpte assassí i la seva víctima. No constava cap denúncia per violència exercida d'ell cap a ella i fonts de la investigació apunten que ell sí que tenia denúncies de parelles anteriors i que la dona ja havia patit maltractaments, també en una relació del passat. Tant el presumpte assassí com la seva víctima no tenien fills en comú ni convivien amb menors d'edat a la seva vivenda, però la víctima deixa dos fills de 20 anys. Encara que no existien, com diem, antecedents de violència de gènere en esta parella, a l'home l'havien denunciat diverses exparelles, mentre que la dona havia sigut víctima de violència de gènere en el passat.
0: Parcialment contempla també l'incendi que es va declarar ahir a Los Garres, en Múrcia.
4: Les flames més pròximes a les vivendes que han obligat a desallotjar a un centenar de veïns han sigut controlades durant la nit. nit. La unitat militar d'emergències ha reforçat amb 170 efectius i 50 vehicles els mitjans contra el foc al parc regional de la Vall Carrascoy, que ha calcinat unes 110 hectàrees des de que es va declarar sobre les 3 i 10 de la vesprada d'ahir dimarts. El batalló de la UME arriba des de Bétera, València, després que...

0: després que dels primers moments el govern murcià activara el tercer nivell d'alerta dels quatre previstos en el seu pla contra incendis, la qual cosa li va permetre demanar ajuda a l'executiu central.
1: I parlem de nou d'Inditex, que guanya 1.375 milions en el seu primer trimestre, és a dir, un 5,4 més, i eleva uns 5,8 les vendes. I ahir ja pugem més les xifres, fins a 8.750 milions, Lucy.
2: Quasi res. Inditex ha destacat que el grup va continuar amb un sòlid acompliment operatiu en el seu primer trimestre fiscal, impulsat per la creativitat dels seus equips i la bona execució, diuen, del model de negoci integrat des de la botiga hasta en línia. I ha subratllat que les col·leccions primavera-estiu han sigut molt ben rebudes pels seus clients. De fet, les vendes en botiga i en línia a tipus de canvi constant entre l'1 de maig i l'1 de juny d'enguany de 2026 ha crescut quasi un 12% respecte al mateix període de l'any passat, de 2025, amb un impacte positiu per efectes de calendari. Per cert, que hem conegut també fa uns minuts que Inditex nomenarà a l'expresident de CaixaBank, a José Ignacio Goyri Golzarri, com nou conseller independent.
1: Goyri Golzarri, a més, va ser una peça clau en aquesta transició de Bankia a el sí, que avui en dia coneixem com CaixaBank.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Més cosetes. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit este dimarts en la necessitat de convocar eleccions generals anticipades per a posar fi a una legislatura que considera col·lapsada i exhausta. Durant la seva intervenció en la reunió anual del Cercle d'Economia de Barcelona, ha defès que Espanya necessita un projecte net i assegura Feijóo que retornarà la decència al país amb ajuda o sense. La resposta de Junts no s'ha fet esperar, l'escoltarem de si no res, i el secretari general del partit, Jordi Turull, ha reptat a Feijóo a desplaçar-se a Waterloo per a reunir-se amb Carles Puigdemont, per si té una proposta seriosa, sobretot per a impulsar una moció de censura.
4: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: Les declaracions arriben l'endemà que oferirà a Junts i al PNB una moció de censura instrumental que tinga com a únic objectiu forçar un avançament electoral. Feijóo afirma que no busca de dreceres per arribar a la Moncloa i ha remarcat que no ha anat a Barcelona a demanar favors ni tampoc a regalar-los.
5: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
0: El president del Partit Popular ha reivindicat que hi ha una majoria de 184 diputats al Congrés que han expressat la necessitat de convocar eleccions anticipades en referència al Partit Popular, Vox, Junts, el PNB, Coalició Canària i UPN. Des del govern espanyol han afirmat que Junts i el PNB es suïcidarien públicament si donaren suport a una moció de censura imposada pel PP amb el suport de Vox. Per la seva banda, Vox ha rebutjat qualsevol negociació amb Puigdemont, però ha instat a Feijóo a presentar ja la moció de censura y dejar de, diu, marejar a los españoles.
6: Pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
0: Y el exministre Margallo fins i tot s'atrevit a ficar-li perfil.
7: A ser presidente del gobierno a un personaje políticamente neutro, moralmente irreprochable, cuyo único programa sería disolver las Cortes, convocar las elecciones.
0: Mentre Sumar ha defès mantindre viva la legislatura i ha reclamat al Partit Socialista accelerar les reformes pendents, mentre que Més Madrid ha recordat que les eleccions se celebren cada 4 anys i que actualment no existeix una majoria alternativa per a fer caure el govern.
1: Avui estem molt pendents d'aquesta qüestió i intentarem fer algunes averiguacions al respecte. Bé, una altra cosa, l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha atribuït este dimarts al cos de Policia Nacional i a la delegació del govern espanyol la competència sobre l'acampada de docents a la plaça de la Mare de Déu, que es va instal·lar de manera improvisada dilluns de vesprada i que cada volta va a més. Una acció reivindicativa que s'emmarca en la vaga indefinida que manté ja per quarta setmana el sector de l'ensenyament públic valencià no universitari, tot i que no estava inclosa en el calendari de mobilitzacions anunciat pels sindicats convocants i que es va originar de manera espontània.
8: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se. És, evidentment, un fi reivindicatiu i, en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació del dret de la manifestació, pues, evidentment és una competència del cos nacional de policia.
2: La situació ha motivat que l'alcaldessa català demani una reunió d'urgència amb l'administració estatal en un clima no exempt de polèmica, ja que el cap de setmana se celebren els actes del Corpus Christi, una de les celebracions religioses i culturals més antigues i importants de la ciutat. Enguany, a més, l'efemèride té un especial pes perquè commemora el 700 aniversari. El consistori hi ha també preocupació per si els actes es podran celebrar amb normalitat, donat que la plaça està ocupada i el muntatge del tradicional tapís a la façana de la Basílica de la Mare de Déu hauria de començar avui dimecres, seguit del monument de flors de demà dijous. Per la seva banda, la delegació del govern ha assegurat que l'acampada a la plaça és una ocupació de la via pública i consideren que és competència de la policia local, una versió que no es compartís des de l'Ajuntament de València, que insisteixen que és el govern central qui té la potestat per a buidar l'enclavament.
1: Possiblement des de... i des d'aquesta entitat, possiblement la delegació del govern, després del que va passar l'altre dia amb l'agent de policia i la docent jubilada, no tinguin ganes de dissoldre més personal. En fi, això també ho averiguarem este matí. Intentarem descobrir una miqueta tot el que hi ha darrere. Una coseta ara d'interès vacacional. L'aeroport de Castelló té des del dilluns dos noves rutes estivals a Manchester i Bologna, segons anunciava la companyia britànica Ryanair, que ha superat el milió de passatgers amb origen o destinació a la infraestructura castellonenca des de que va començar a operar en setembre de 2015. Les noves rutes tindran dos freqüències setmanals i estaran operatives fins al 28 de setembre. Es sumarà també el 4 de juny, demà, la recuperació de la connexió amb Porto, també amb dos vols setmanals i activa fins a la fi de setembre. Amb l'entrada en funcionament de les tres rutes, l'aeroport ja té 15 connexions regulars operatives, a falta d'incorporar a mitjans de juliol la ruta amb Palma, segons comunica, evidentment, la Generalitat.
0: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha mostrat la satisfacció per la posada en marxa d'aquestes dues noves connexions.
9: Avui comença aquesta nova ruta a Bologna i la de Manchester, des de l'aeroport de Castelló. Ja teníem ganes d'aplegar aquest número de rutes, són 16 ja, i a més ha coincidit en un event de Ryanair, que és el primer milió, dic primer perquè espero que ne siguin molts més, el primer milió de passatgers que pleguen a Castelló, que com podeu veure, doncs ha sigut avui, en aquest primer vol a Bologna, han coincidit aquests dos events, amb el qual motiu doble d'alegria.
0: L'aeroport de Castelló ha programat per a 2026 un total de 16 rutes regulars, l'oferta de vols més grans des de la seva trajectòria, amb 2.400 operacions previstes i una oferta pròxima a les 400.000 places. A més, la infraestructura posarà en marxa este estiu un operatiu charter que permetrà l'arribada de fins a 2.700 turistes procedents d'Eslovàquia. A això s'hi suma un acord tancat recentment per atraure a Peníscola uns 11.000 turistes austriacs durant el 2027 i el 2028, mitjançant noves operacions charter.
1: Bé, el mes de maig ha complit amb els pronòstics habituals i ha tancat amb una evolució molt favorable del mercat laboral a Espanya i la nostra comunitat autònoma, impulsat per l'inici de la temporada d'estiu. Segons constaten les dades aportades per Labora, l'ens d'ocupació autonòmic, i els ministeris de Treball i d'Inclusió d'este dimarts, les contractacions de la campanya hotelera, que ja comencen a moure's, han provocat un fort increment de llocs de treball, sobretot en el turisme i el sector servicis. En total, més de 14.000, que eleven la xifra d'afiliació mitjana fins a 2.294.110, el màxim assolit de tota la sèrie històrica. Mai havia hagut a les comarques valencianes tantes persones treballant alhora i registrades en el sistema. Aquesta injecció de faena ha sigut generalitzada en tot el país, on s'han superat per primera vegada els 22,3 milions d'inscrits en la Seguretat Social.
2: Les bones dades d'ocupació es combinen amb xifres d'atur, que són igualment positives, amb descensos en totes les comunitats autònomes. Al territori valencià, el quint mes del 2026 tanca amb 1.654 persones menys parades. La baixada, això sí, es deu més moderada del que és habitual i queda prou lluny dels quasi 5.000 parats menys que es registraren sense anar menys lluny el maig de 2025. La xifra total de valencians i valencianes desocupats ara mateix és de 284.096, el que confirma este maig com el millor dels últims 18 anys. Després d'un lleuger repunt en l'atur a principis de 2026, la tònica es manté i s'encadenen 4 mesos a la baixa.
1: Més coses, la directora general de Salut Pública, Begoña Comendador, ha participat a l'acte institucional de lliurament i hissada de la bandera Platja Sense Fum, celebrat a Platja Paradís de la Vila Joiosa, dins del programa promogut per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, iniciativa a la que el municipi s'ha adherit recentment. El programa Platges Sense Fum, com us diem, té com a objectiu promoure espais públics més saludables i sostenibles, reduir l'exposició al fum del tabac i fomentar hàbits de vida saludables entre la ciutadania, a més de contribuir a la protecció de l'entorn litoral. Concretament, la xarxa de platges sense fum de promoció de la salut compta amb 45 municipis adherits a la nostra comunitat autònoma, 10 a Castelló, 8 a València i 27 municipis a Alacant.
10: La red de playas sin humo, que es un proyecto que cuenta ya con 45 municipios adheridos y 161 espacios ya libres sin humo en toda la comunidad valenciana. Es una iniciativa que persigue varios objetivos. En primer lugar, promover los hábitos de vida saludable y contribuir a la prevención del consumo de tabaco. Y también, por supuesto, favorecer espacios más agradables y saludables para toda la ciudadanía.
1: Canviant de tema radicalment, es tanca una de les polèmiques dels últims mesos perquè torna el servici de pediatria al Centre de Salut de la Coma, a Paterna. Més de 3 anys des de que l'últim pediatra abandonara el consultori per les amenaces i agressions cap al personal sanitari. Concretament, s'han incorporat 2 pediatres i una infermera per atendre les xiquetes i xiquets de la zona que han hagut de desplaçar-se durant més de 3 anys a un altre centre de salut del municipi. Cap especialista volia treballar en este consultori, on els sanitaris han viscut, com sabeu, i vos ho hem contat, nombrosos episodis de violència i agressions.
11: Visc ací, al barri, entonces, per a mi és molt fàcil vindre ací.
12: Tenia el pediatra en campamento, en Paterna, i la matrona en la Cañada.
13: Ah, ja està aquí, a ver qué dura, y que dure mucho.
0: Precisament per un d'aixòs incidents en el qual un usuari del centre va destrossar un cotxe d'atenció domiciliària, el centre va tancar l'última vegada el novembre del 2025. Ja comptava amb seguretat i un arc detector de metalls. En reobrir el 7 d'abril es va reforçar la seguretat privada a l'interior, també la vigilància policial a les entrades i eixides del personal, i es va reduir l'aforament. Però va reobrir sense pediatria, un servici que no s'ha recuperat fins a este dilluns. L'últim pediatra va demanar el trasllat en març del 2023, un fet que va coincidir amb la jubilació d'un altre especialista i en tot aquest temps ha sigut impossible cobrir aquestes vacants.
14: Els recolze totalment perquè sé que estan en una posició molt difícil.
0: La Coma vol ara deixar arrere aquestes imatges de conflictes i violència i encetar una nova etapa on es puga garantir l'assistència sanitària completa al veïnat.
1: No deixem parlar de pressupostos perquè la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha avançat que 3 de cada 4 euros del pressupost del seu departament per a enguany 2026 es dedicaran a l'habitatge i l'ocupació. I que en la llei d'acompanyament s'inclou que l'arrelament compte per a accedir a una casa, una mesura que assegura que l'han demanat els alcaldes. Així o almenys ho ha anticipat en l'estrena de la ronda de compareixences de consellers per a explicar els pressupostos en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts. Les declaracions tenen lloc després de la intervenció del síndic de Vox ahir mateix, José María Llanos, que van donar en directe i on confirmava que la prioritat nacional es traslladarà als pressupostos que han acordat amb el Partit Popular. El portaveu d'extrema dreta parlamentària anunciava també que exigirà la implantació d'un sistema just per accedir a habitatges basat en l'arrelament real i prolongat, un empadronament acumulat, la residència legal de llarga durada i un barem que beneficia a joves i famílies valencianes i que impedisca, per cert, que els delinqüents per ocupació accedisquen a un habitatge públic.
15: Si no hubiera prioridad nacional, Vox no apoyará estos presupuestos. También en el producto nacional, en los comedores públicos.
2: El pressupost de la conselleria baixa un 4,2% i es queda en els 679 milions. Camarero ha defès els comptes com a responsables, realistes i orientats a oferir solucions als problemes dels valencians. Destacava que hi ha 40 milions per a augmentar l'oferta d'habitatge de protecció pública i quasi 27 milions en ajudes al lloguer. Susana Camarero.
16: A petición también de los alcaldes se va a contar con el arraigo a la hora de acceder a una vivienda.
2: A més, avançava que hi haurà una actuació per a reparar i reconstruir façanes afectades per la Dana i s'ampliaran les ajudes a tots els ascensors danyats. Altres partides que ha ressaltat són un augment de l'11% en el pressupost de lluita contra la violència sobre la dona o una nova línia de 600.000 euros en ajudes per a víctimes de violència sexual.
1: I ara anem al camp, perquè Javier Matoses, com publica València Plaza, ens convida a fer càlculs amb ell per a les seues 146 hectàrees. La tona d'abonament, 979 euros. El litre de gasoil agrícola de vegades arriba a 1,66. Per algú alia al sector agrícola, són xifres difícils de dimensionar, però quan este productor d'arròs les posa en context i les compara amb les de fa tot just 3 mesos, es fa evident la factura que la crisi a l'Estret d'Ormuz està cobrant-se al camp valencià.
17: Enguany s'ha duplicat el gasoil que en nosaltres gastem pues, uns 300-400 litres per dia per cada tractor. I el guano s'ha duplicat també per tot el tema de la guerra.
1: A veure, vos expliquem. Ha necessitat 60.000 quilos d'abonament i per això

0: l'encariment d'esta partida a la seva explotació arriba a una proporció desmesurada. En lloc de 30.000 euros, ja li costa sobre 60.000. Pel que fa al combustible dels tractors, el consum és de 300 litres al dia i en cada jornada en requereixen 2 o 3. Per tant, els comptes pugen per a este cost a més de 41.000 euros. Ja només amb combustible i fertilitzant, la factura supera els 100.000 euros, als quals cal sumar altres despeses.
1: La part del sector va més enllà de la rendibilitat d'una campanya concreta. Per a Matoses, el veritable risc és l'abandó progressiu dels cultius, que ja adverteixen que, si això segueix així, la gent deixarà de cultivar. Una possibilitat que tindria conseqüències directes sobre el mateix ecosistema de l'Albufera, on l'arrossar ocupa al voltant del 70% de la superfície del parc natural.
2: No tenim productes perquè estan prohibits per poder tractar la pericularia i a més, el preu, els últims 3 anys ha caigut un 30% del preu de l'arròs. Això és completament insostenible.
1: A esta pressió econòmica se sumen altres problemes que, segons Matoses, mimen la competitivitat de l'arròs valencià davant d'altres països productors. Un és la manca de la transparència per al consumidor sobre l'origen del producte.
2: Determinades polítiques mediambientals que no tenen cap sentit i que fan una desventatge competitiva que ofegues i abraors, pues, que s'eliminen.
1: La incertesa és especialment elevada perquè els agricultors han d'assumir tots els costos uns quants mesos abans de conèixer el resultat econòmic de la collita.
3: Frustrada, con impotencia, un problema al qual no veo la luz.
0: A voreu, ho acabeu d'escoltar. Frustració i impotència. És com descriu la valenciana Alicia Guerola la situació en la que està actualment. Des de fa un parell d'anys és víctima d'una suplantació d'identitat que l'ha deixat sense vida pròpia, sinó compartida amb algú que opera en el seu nom. No sap exactament quin va ser el moment en què li van robar les dades, però sospita que ho van fer quan va enviar el DNI per correu electrònic per a una entrevista de faena.
3: Yo creo que fue al enviar mi DNI para una entrevista de trabajo por correo electrónico, mi vida se convirtió en una pesadilla. La suplantación de datos la descubro en el 24 de mayo y en octubre es cuando sucede lo de la Dana y yo estuve unos meses que no podía vivir en mi casa por ser afectada de la Dana.
0: Va ser en aquell any quan Hisenda li va reclamar la tributació corresponent als beneficis d'unes apostes en línia que ella mai havia fet, amb destí a uns comptes corrents al seu nom que tampoc havia obert. En total, li reclamen més de 15.000 euros i per ara només ha rebut avisos del 2023.
3: No compro online porque no me gusta, que yo no sé nada de esto, que yo en mi vida he jugado. Es que en mi vida he ido ni a un casino. Yo, es más, no me gustan los juegos, yo no juego ni a las cartas.
0: Ara Hisenda també li demana explicacions pels moviments de la falsa Alicia en criptomonedes. Per això demana ajuda per a revertir esta situació i que tot torni a la normalitat.
3: El miedo que tengo, sobre todo, es que pueda perder mi propiedad y, claro, si me embargan la nómina, a ver cómo vivo yo. Mi grito es que, por favor, alguien me ayude a ver cómo puedo parar el tema de la suplantación de identidad y que, por favor, Hacienda, mientras tanto, pare. Mi vida no es mía, me la han clonado. Y mi vida, la cual es tan sencilla, se ha convertido en un calvario.
0: El que està clar és que ara per ara Hisenda no solta la presa. Després de diverses reclamacions sense èxit, Alicia acaba de presentar un recurs davant del Tribunal Econòmic Administratiu Regional. Es tracta d'un tipus de delicte del qual tots podem ser víctimes i atenció, davant del qual, com veiem, encara no s'actua d'una manera ràpida i efectiva. Escoltem d'ací no res i fem repàs de les principals portades dels diaris.
4: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Vuit i mitja del matí d'este tercer dia de juny de 2026. Peguem una ullada a les primeres edicions, com diem, dels principals periòdics, que inclouen moltes notícies en les seues portades, Abril.
1: Comencem amb el diari Levante, el mercantil valenciano, que obre amb la imatge d'una de les aules on ahir es desenvolupava una de les proves d'accés a la universitat. I el titular és El conflicte docent arriba a l'ESPAU. A més, destaquen també que Educació dicta normes especials d'avaluació davant una vaga en punt mort.
5: Pel que fa al diari Les Províncies, la imatge de portada és la de la plaça de la Mare de Déu. Destaquen el següent titular, l'acampada de la discòrdia.
1: En el cas del País, obri avui amb les cadenes hoteleres espanyoles que comencen la seva eixida de Cuba. A més, destaquen també que Feijóo rebutja negociar amb Puigdemont la moció de censura.
5: I també en clau nacional, el diari El Mundo fa referència a que Zapatero renuncia al lawfare però busca anul·lar les proves i que la testimoni clau posa en escac el concurs que va guanyar en El Hermanísimo.
1: En ABC llegim que jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les cloaques del Partit Socialista i adverteixen que prendran mesures. A més, també destaquen que el règim de Delphi esborra a Zapatero.
5: En La Razón fan referència a que Luco analitza àudios i missatges de les cloaques del Partit Socialista i també, com a segon titular important en la seva portada, és que el gran salt militar de la paracaigudista Borbó.
4: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: Mentre esperem a parlar de l'oratge, contar-vos que ja ho sabeu, els Premis Rei Jaume I han reconegut en la 38a edició investigadors relacionats i relacionats amb l'economia de gènere, els avanços en fotònica i en malalties cardiovasculars, l'aplicació de la química en el canvi climàtic i les innovacions tecnològiques en l'àmbit biomèdic. L'anunci el feia ahir dimarts i el donàvem en directe també el president executiu de la Fundació Premis Rei Jaume I, Javier Quesada, durant l'acte de proclamació dels guardonats celebrat al Saló de Corts del Palau de la Generalitat. Lluís Torner ha sigut distingit en investigació bàsica, Nagore Iriberri en economia, Ben Legner en investigació biomèdica, Adolfo Saiz en medi ambient, Samuel Sánchez en noves tecnologies, Borja Vázquez, fundador de Scalpers, en revelació empresarial, i Borja Ibáñez en investigació clínica i salut pública. Cadascun dels premis està dotat amb 100.000 euros. Al capdavant de l'acte estava el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i comptava amb la participació del president de la Fundació Premis Rei Jaume I, Vicent Boluda, també l'alcaldessa de València, Maria José Català, i altres autoritats i membres dels jutjats. Marina, bon dia.
6: Bon dia. L'edició actual ha destacat per la participació de 25 Premis Nobel del jurat, la xifra més alta de la història dels guardons. A més, s'han presentat un total de 240 candidatures. Del conjunt de candidatures, el 28% corresponien a dones. Finalment, només hi ha hagut una dona distingida en l'edició davant de les quatre premiades l'any anterior. La convocatòria del 2024 va generar polèmica perquè no hi va haver cap dona entre les guardonades. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterat el compromís del Consell de continuar incrementant els recursos destinats a l'R+D, més i reforçar la col·laboració público-privada i atraure talent perquè la comunitat valenciana siga un focus d'innovació capaç de competir en el món i una terra d'oportunitats on els joves puguen desenvolupar la seva carrera professional.
7: Des de la Generalitat assumimos el compromiso de seguir incrementando los recursos destinados a I+D, más I, de reforzar la colaboración público-privada y de atraer talento internacional a la vez que potenciamos el nuestro. Queremos que la Comunidad Valenciana sea un polo de innovación y desarrollo científico, capaz de competir en todo el mundo, y que nuestros investigadores y emprendedores encuentren aquí oportunidades para desarrollar su carrera.
6: El cap del Consell ha destacat que la Generalitat està prioritzant la ciència i la innovació amb iniciatives com el programa Bayer, al qual es destinen 17 milions d'euros per atreure talent investigador d'excel·lència internacional. Així mateix ha assenyalat com a principals reptes la millora de la transferència de coneixement, l'augment de la inversió privada i l'aposta per la formació i l'atracció de talent, amb l'objectiu d'assolir una inversió en R+D més i equivalent al 3% del producte interior brut.
8: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: Vuit i 34, descensos de 5 a 10 graus, ho anunciàvem ahir, en un dimecres, avui, amb més humitat i núvols de matí. Demà tornarem a fregar els 40 graus, ja estem notant-ho en les goles per l'entrada del Ponent, i divendres també de nou, ara mos ho contarà Antonio Sánchez, bac tèrmic amb màximes de 20 a 25 graus i pluges a les comarques centrals que no sé si ens sorprendran, Antonio, bon dia, com les d'esta nit.
9: Ja hem tingut esta sorpresa, la veritat és que no esperava venir aquests 35 litres per metre quadrat, Sergi, que han caigut, per exemple, al col·legi Pureza de Maria Grau, que es troba al districte marítim, i és que és justament en aquest districte de la ciutat de València, on més ha plogut, perquè a la resta hem vist entre les 3, 5, 10 litres per metre quadrat, però més de 30 s'han registrat en aquest districte en concret. Cap a l'Horta Nord hem trobat, per exemple, 13 litres per metre quadrat registrats a Almàssera, a l'Horta Sud 20 litres per metre quadrat a Catarroja, també ha plogut un poquet cap a la Foia Bunyol, un litre per metre quadrat a Macastre, al Boratge, i també cap a comarques com el Camp de Túria, però molt puntualment a la Reba, al polígon industrial de Riba-roja, han caigut vora els 9 litres per metre quadrat. Estem veient com aquesta precipitació ja desapareix, ja a poc a poc va a menys, i de fet En les pròximes hores encara podríem veure alguns plugins, però sembla que ara sí que la predicció es complirà i es quedaran més cap a la Foia Bunyol, la Ribera Alta, la Costera en tot cas, o puntualment la Safor, la Vall d'Albaida. Però són pluges, en tot cas, dèbils. Veurem com els núvols es quedaran ancorats cap a les comarques centrals en les pròximes hores i també cap al centre del territori i tindrem més estones de sol al sud i al nord.

0: Però què passarà? Que aquesta situació, que està marcada pel vent de gregal, després de vesprada canviarà. El vent girarà més a component sud-est i això farà que els núvols se'n vagin, és a dir, que esta vesprada sí que el sol lluirà en pràcticament tot el territori, però amb més núvols cap a l'interior i també cap a les comarques del sud, és a dir, les muntanyes del sud, estos núvols baixos es quedaran més ancorats. Però, en general, el que farà el vent de gregal és deixar-nos màximes avui més baixes. Es quedarem, per exemple, al litoral entre els 26 i els 28 graus i en comarques de prelitoral podrien arribar puntualment als 32, també cap a l'interior. Però ja no estem parlant dels vora 40 graus que vam registrar, per exemple, ahir a Orihuela, que es van quedar en els 39,6 graus.
1: Ni ganes tampoc. Que tinguis un bon dia, Antonio.
0: Igualment, Sergi.
1: Encara cuida't. Per cert, pel que fa al trànsit, segon dia d'aglomeracions en els accessos a les universitats valencianes pels exàmens de la Pau. Ara vos ho contem.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: En aquestes aglomeracions tornem a tindre, per exemple, la rotonda d'entrada al campus de Burjassot. Complicacions afegides, per tant, a les retencions d'hora punta que ja un dia més congestionen més de l'habitual les entrades a València, per cert, i també a Alacant. Atenció allí en Alacant, en concret als conductors que accedisquen habitualment pel sud per la A31, ja que hi ha convocada una concentració amb tall de trànsit a la redona del carrer Mèxic i Gran Via. Més tard, sobre les 10, també hi ha prevista una altra concentració a l'avinguda de Novelda. A les 8, a tot això, l'Assemblea de Docents d'Elx convocava una concentració amb tallada al trànsit en l'encreuament del doctor Jiménez Díaz amb l'avinguda de Joan Carles I i Elx. El trànsit d'hora punta es suma avui també la congestió en els accessos a eixes universitats per la segona jornada de la Pau, així que no oblidem això. Estem parlant de retencions importants en València, a la Ronda Nord, des de la Fira de Mostres, la B30 en sentit A7 i l'entrada des de Picanya i Torrent per la CB36. Alacant també registra retenció a l'A70 a l'accés pel sud des de l'A31 per eixa concentració, com vos tornem a recordar, a la rodona del carrer Mèxic i Gran Via. Donem una ullareta, Marina, també a les coses mediambientals, si el pareix, i fem un repasset d'aquelles coses que ens afecten de forma, diguem, ecosistemàtica.
3: Efectivament, perquè avui se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta i és una jornada que torna a posar el focus en un dels mitjans de transport més sostenibles, accessibles i beneficiosos per a la salut. En un context marcat per la contaminació urbana, l'augment d'emissions i la necessitat de transformar les ciutats, la bicicleta guanya protagonisme com a alternativa real per a desplaçaments diaris i mobilitat ecològica. La celebració d'este dia, impulsada per Nacions Unides, busca a més accelerar un canvi cultural urbà molt més profund. La bicicleta esdevé així una peça estratègica per a reduir el tràfic, millorar la qualitat de l'aire i avançar cap a ciutats més habitables i resilients davant el canvi climàtic. I és que el transport és un dels sectors que més contribueix a les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle. Davant d'aquest escenari, organismes internacionals i governs estan reforçant polítiques orientades a reduir l'ús del vehicle privat contaminant. Cada vegada més, els estudis assenyalen a més que l'augment del número de desplaçaments en bicicleta pot reduir costos sanitaris, millorar la salut pública i disminuir nivells de soroll i estrès en grans àrees metropolitanes.
1: Per cert, de nou parlem de l'alcaldessa de València, Maria José Català, que ha condicionat diversos canvis durant els dies de falles. Un tercer dia d'ofrena o d'avançar la planta al fet que el 16 de març no siga lectiu, segons dia, en declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir a la presentació d'una campanya de reciclatge d'Emtre i a Sindown. David González, bon dia.
4: Bon dia, sí. Respecte a l'avançament de la planta, l'alcaldessa ha indicat que es poden organitzar les falles mantenint un poc les plantes, però que és una qüestió que ha de consensuar-se en l'Assemblea de Presidents de la resta dels actors afectats. La intenció, recordat, és que l'any que ve no s'instal·len envelats abans del dia 11 i es regule molt l'equilibri tan difícil a vegades de la convivència entre veïnat i fallers.
1: I Sagunt i el port de Sagunt han celebrat els passats dies l'onzena edició del Festival d'Art Urbà Més que Murs, amb el lema El demà que ja vam ser. L'edició d'enguany es centra en la memòria col·lectiva, la comunitat i la construcció de futurs compartits.
5: És com una iniciativa del Departament de Joventut, prenent la iniciativa dels joves que volen expressar-se al carrer, volen fer art en el carrer, en els murs de la ciutat.
3: Artistes locals i també internacionals han estat treballant durant tota la setmana passada en murals de gran format. Alguns dels noms que han aportat els seus pinzells al festival són Meizo, Paula Fraile, Mandy, Takir o MC Bichos. La d'enguany ha sigut una edició amb murals que mostra un passat reivindicatiu, però que també miren cap al futur.
6: Hem fet una convocatòria per a tirar artistes i són els que estan ara pintant durant aquesta setmana els murs de la ciutat. És impressionant veure una persona treballant en un mur gran.

0: Grandíssim.
1: L'objectiu és convertir els espais públics en llocs de creació artística i participació ciutadana, connectant la història industrial i obrera de la ciutat amb els reptes socials i culturals actuals.
0: El resultat final és que la gent tingui una ciutat més amable, més artística i més bonica, i més colorit.
1: Quan els murals estiguen acabats es podran visitar, així com els de les 10 edicions anteriors. El resultat final és una ciutat més amable, artística i vinculada amb la seva història.
2: I més coses, les primeres peces de la foguera oficial Singulars es començaran a veure en les primeres hores de la matinada d'esta setmana en la plaça de l'Ajuntament. Serà el dimarts 16 de juny. Així ho ha explicat l'artista Pedro Espadero a l'alcalde Luis Barcala i a les belleses del foc Maria Pastor i Leire Arellano durant visita al taller.
3: David. Sí, Espadero, última, la 19a foguera oficial de la seva trajectòria. L'artista ha explicat el sentit de Singulars, que tindrà una altura de 18 metres i mig. Per a l'artesà són singulars aquelles celebracions de la província d'Alacant que fins i tot no són les més famoses i amb més visitants sempre li han cridat l'atenció. Entre eixes festes n'hi ha al·lusions a la Torre de les Maçanes, a Ibi, Cocentaina, Agost, Onil i Busot. Al mateix temps hi ha referències a altres d'Alacant amb sabor a passat història que hem de mantindre, com per exemple el Corpus Christi, el conjunt de les tradicionals com el Porrat, les Creus de Maig de Santa Creu, Tabarca, Sant Gabriel, Sant Roc i el Raval Roig. Sergio Gómez, per la seva part, està acabant la foguera oficial infantil Equilibri, que al migdia del dijous 18 de juny estarà totalment acabada en la que serà la seva tresena infantil oficial enfront de la façana de la Casa Consistorial.
4: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
6: De tu a tu.
7: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
8: La temporada 26-27 de Les Arches es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arches. Sobran motivos para abonarte.
9: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'AMA de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nau Iba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
10: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el Dia de la Bicicleta de Amparo i el Dia del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
11: Som la veu de tots. Som la veu de tots.

0: Això per una banda, per l'altra, José Miguel Ortolà també ens té algunes coses preparades des de Les Riberes, el 6-doble. Què tal, José Miguel? Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia a totes i tots. Estes són algunes de les notícies que esta setmana trobareu al diari digital El 6-doble, www.esisde.es. Finalment, el CIRA comptarà amb candidats suficients per a elegir Fallera Major Infantil de les Falles 2027. La Junta Local Fallera ha anunciat que 7 xiquetes optaran al màxim càrrec infantil de la festa, mentre que 6 joves aspiraran a ser Fallera Major del CIRA i Reina de les Festes Patronals. La Junta Local confirma que 7 xiquetes aspiraran a representar a les Falles del CIRA després de tancar-se el termini extraordinari de presentació de candidatures. Des de l'entitat han traslladat la seva enhorabona a totes les candidates i han agraït a les seues famílies la confiança depositada en el procés, així com el compromís que implica representar a la ciutat i el món faller al Sireny. Els carrers de Carcaixent, per altra banda, tornaran a transportar-se a principis del segle XX amb la celebració de l'onzena Fira Modernista, que tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de juny. Baix el tradicional lema «Viu l'esplendor de la Taronja», la ciutat recrearà una vegada més l'època de major prosperitat econòmica, social i cultural vinculada al comerç de la Taronja. En esta onzena edició, la música serà la gran protagonista de la fira. L'organització ha preparat una àmplia programació amb actuacions, ambientacions i sorpreses musicals que ompliran de ritme els carrers i les places del municipi, convertint la cita en una experiència única per a veïns i visitants. I finalitzem tristos perquè la Ribera està de dol per la defunció de Fausto Clemente, empresari de l'Alcúdia i una de les figures més reconegudes del sector de la restauració i els esdeveniments de les comarques centrals valencianes. Clemente ha mort als 84 anys després d'una vida dedicada a l'emprenedoria, al treball constant i a la creació d'espais que han format part dels moments més importants de milers de famílies. El seu nom quedarà lligat per sempre a projectes tan emblemàtics com la Sala Rex Natura del CIRA i Salones Siglo XXI a Carlet, dos referents de les celebracions socials i empresarials que han contribuït a situar la comarca com un punt destacat en l'organització d'esdeveniments. I fins així la informació al diari El 6-doble. www.esisde.es. Gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Fins la pròxima. I crec que ens queda temps encara per a saludar a Toni Cuquerella, comarcal CV. Què tal, Toni? Bon dia.
2: Molt bon dia. Salutacions des de comarcal CV. Obrim l'espai informatiu a la Safor, on l'Ajuntament de Gandia ha aconseguit que el Ministeri es comprometa amb la conservació d'una de les seues joies naturals. I és que la demarcació de costes restringirà l'extracció d'arena a la platja de la Uir a només 15 dies de l'inici de les activitats. Una mesura d'urgència que descarta actuar a aquest enclavament per a protegir tant el turisme com la nidificació del corriol Camanegre. Mentrestant, a la Ribera Alta, la Guàrdia Civil ha donat un cop de gràcia al narcotràfic a Carlet. Una macrooperació amb més de 120 agents s'ha saldat amb la desarticulació d'un clan familiar altament jerarquitzat i la detenció de 20 persones. En els registres s'ha confiscat cocaïna, armes i s'han descobert plantacions de marihuana en zulos ocults davall de plats de dutxa. I acabem a l'Horta Sud, on l'Ajuntament de Paiporta ha sorprès amb el tancament dels seus comptes de 2025. Malgrat el colp de la dana, el municipi registra un superàvit de 13 milions d'euros i compta amb més de 224 milions en...
0: Fins ahir tot, és moment del pròxim butlletí de notícies, el de les 9 del matí.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
3: I d'ací a mitja hora comença el primer dels exàmens avui de la Pau. Des d'ahir, més de 25.000 joves s'enfronten a les proves d'accés a la universitat, exàmens que per primera vegada es fan enmig d'una vaga educativa. Ahir, llevada algunes samarretes, xupetins reivindicatius i aplaudiments entre el professorat, les proves han començat amb normalitat a les 5 universitats públiques. Anem en directe al campus de Burjassot. Amparo Martín, què t'han contat els estudiants abans d'entrar a esta primera prova d'avui?
5: Bé, Alba, estem en l'aular interfacultatiu, el que és la facultat de farmàcia, i en aquests moments tot l'alumnat acaba d'entrar dins perquè ja comencen a estar a les portes de les aules corresponents, perquè allí les prendran el nom i cognom per a saber que són ells i que puguen entrar ja per a preparar ja l'examen que començarà a les 9:30. Avui és l'idioma estranger. Hem parlat amb ells i ens han contat que estan menys nerviosos que el primer dia, perquè el primer dia no sabien el que al que s'enfrontaven i per fi ja ho han passat unes proves i per tant estan tranquils. L'examen de castellà no es va exigir massa bé perquè va ser, diuen, que prou complicat, però la gent que va fer filosofia sí que estava contenta. Avui és anglès o idioma estranger, francès o alemà, i també n'hi ha després història d'Espanya. Estic veient ara a dos xiques que venen corrent i estan entrant per la porta, totes assustades, però si no arriben, sí que arriben perquè ara queda mitja hora. Hem vist autobusos de baixant alumnat, hem vist professors i també hem vist a molts pares que el que diuen és que estan més nerviosos que els propis fills perquè saben exactament el que es juguen, que han estat amb molta paciència durant les últimes setmanes i sobretot durant tot l'any i que sí que els han carregat estos últims dies en sucs, en xocolatines i coses, capritxos per a que estiguen tranquils, contents i amb molta de glucosa que diuen que és bo per al cervell. Aixina que ese és el panorama en este segon dia de la Pau, Alba.
6: Estamos tranquilos, además yo solo voy a la fase general, o sea que estoy bastante tranquilo, se duerme bien.
5: ¿Y qué dicen los padres en casa? ¿Cómo animan?
6: Pues animan bastante, a mí me están comprando chocolates, Kit Kats y eso, y ayudan, la verdad que entienden que es un momento complicado.
7: La veritat que el dia d'ahir va ser amb molts nervis perquè va ser el primer dia, però la veritat que avui estem, bueno, jo estic més nerviosa.
3: I de la vaga indefinida de l'educació pública, l'epicentre de la protesta continua a la plaça de la Mare de Déu de València, on esta ha sigut la segona nit acampada. Es dona la circumstància que esta nit i les primeres hores del matí ha plogut amb certa intensitat a València i la nit ha sigut complicada. Heu contat, Alba Marina, una de les 200 acampades.
8: Ens ha plogut moltíssim, ens vam deixar la tenda oberta, hem hagut ara de volcar tota l'aigua que havia entrat, hem passat un poquet de por perquè hi havia companys que estaven desperts per avisar, estàvem pendents de qualsevol soroll.
3: I mentrestant, cap senyal que indique un avanç en les negociacions que posa fi a la vaga. La conselleria ha tingut este dimarts dos noves reunions sobre ràtios i sobre el València, a les que només han acudit els sindicats d'AMPE i la CESIF. La situació de bloqueig continua i des de les altres tres forces sindicals esperen el document definitiu per part d'Educació. Sentim Marc Candela de l'STP Beixeló Baix de Comissions.
9: Hi haurà un document definitiu, no sabem si dimecres de vesprada o dijous, i aquest document definitiu l'hem de valorar, òbviament, i l'hem de posar també a valoració del conjunt del professorat.
10: Estem en este compàs d'espera fins que ens tornen a donar un document que no sabem si serà igual que el d'ahir o hagin posat algunes de les coses que els hem enviat.
3: Segon dia de compareixences de les conselleres i els consellers per a presentar els pressupostos per a 2026. A partir de les 10 compareix el d'Agricultura. El concepte de prioritat nacional ha estat este dimarts present en la primera jornada. Vox ho demana en matèries com vivenda i sanitat i el Consell ho defineix com a arrelament. Sentim el síndic d'esta formació de Vox, José María Llanos, i la vicepresidenta, Susana Camarero.
11: Si no hubiera prioridad nacional, Vox no apoyará estos presupuestos.
12: Hablamos de arraigo, donde a petición también de los alcaldes se va a contar con el arraigo para a la hora de acceder a una vivienda.
3: Els comptes de la Conselleria de Vivenda ha destacat, Camarero, 3 de cada 4 euros es destinaran a habitatge i també a ocupació. La sanitat, per la seva banda, s'emporta la major part del pressupost. El conseller Marciano Gómez ha explicat que este pressupost en sanitat és el més alt de la història, mentre l'oposició critica el retard en les llistes d'espera i les retallades en infraestructures i personal. I atenció, perquè el grup de moda Inditex, l'empresa més gran cotitzada espanyola, ha obtingut un benefici de 1.375 milions d'euros l'últim trimestre fiscal. El millor fins ara és el que acabem de conèixer segons les dades d'esta empresa. És un 5,4% més que en el mateix període del 2025. Ja ha començat l'era Íñigo Pérez en el Villarreal. Eva Casany, bon dia.
13: Bon dia, Alba. El tècnic navarrès és la gran aposta del submarí per a substituir Marcelino i ha acceptat el repte de dirigir-lo en la Champions, tot i la pressió i exigència que comporta.
14: Sí, responsabilitat és la paraula. Conozco las diferencias que puede haber en términos de presión, en términos de metas o de resultados. Acepto el reto, acepto el desafío.
13: El nou tècnic visitarà avui la ciutat esportiva. Mentrestant, la selecció espanyola farà a les 11 un entrenament obert i a la 1:15 Luis de la Fuente i Borja Iglesias analitzaran com han anat els primers dies de concentració i com porten el partit amistós que disputaran demà contra l'Iraq. Avui s'incorporen al grup Fabián Ruiz, David Raya i Martín Zubimendi. I en l'esport de la Cistella, el València Bàsquet enceta els quarts de playoff a les 7, rebran el Bilbao al Roig Arena. Els taronja arriben a moltes baixes, la de Xavi López Arostegui i Puerto, i els dubtes de Rivers, Montero i Nogués. Avui juguen també Baskonia contra el Joventut i a nit va caure per sorpresa el Real Madrid a sa casa contra el Tenerife, mentre el Barça supera el Murcia.
3: Gràcies, Eva. Esto de moment, tota l'actualitat en les xarxes

0: naturals que promouen la sanitat dels cultius. Quatre dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
2: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
1: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
2: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
3: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
4: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Santo. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
5: L'esport que realment t'apassiona.
6: Gol! Humo! Duro! Humo! Duro!
7: Aleluia! Aleluia! M'empatalet!
5: Sempre al teu costat, passe el que passe.
8: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
9: Bé, són les 9 i 8 des de tercer dia del mes de juny de 2026. Com vos dia, tenim molts fronts oberts este matí de coses que traslladar-vos, que contar-vos i també que aclarir-vos en la mesura del possible. Abans de parlar amb Pilar Tamayo i Alberto Rallo, voldria que parlarem amb la nostra companya Pilar Rorca perquè, com vos comentàvem, la Guàrdia Civil ha detingut la parella sentimental de la dona de 48 anys assassinada per estrangulament este dimarts a Callosa d'en Segura en un cas que s'investiga com a violència de gènere. Pilar, companya, què tal? Bon dia des de la ràdio.
10: Molt bon dia.
9: Quina és l'última hora allí, en Callosa?
10: Estem a l'espera que al llarg d'este matí puga passar a disposició judicial l'agressor i autor confés d'este assassinat. Així al poble, a esta localitat del Vall Segura, hi ha consternació i molta indignació. L'Ajuntament va fer ahir un minut de silenci i ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat de Patricia, esta veïna de 48 anys, i les banderes avui de les edificis municipals ja estan onitzant a mig pal. Els fets van passar ahir de matinada al domicili que estes dos persones compartien al barri Lucas. L'home ha confessat que va estrangular la dona després de mantindre una discussió. La Guàrdia Civil va presentar-se al domicili i va trobar l'assassí quan va entrar a aquesta casa. Al costat del cos de Patricia, la víctima, després d'assassinar-la, havia cridat al 112. Uh-huh. La víctima i el detingut no tenen fills en comú, però Patricia sí que deixa dos fills d'una relació anterior, els dos majors d'edat. Tampoc consta cap denúncia per violència masclista entre ells. L'home sí que havia rebut denúncies prèvies d'anteriors parelles i Patricia ja havia patit violència de gènere en una relació anterior. En cas de confirmar-se aquest crim masclista, Patricia seria la víctima número 23 del 2026 a l'Estat i la quarta a la Comunitat Valenciana.
9: I a veure quin de tots aquests crims resulta ser més truculent. Pilar, moltes gràcies per haver-nos atès. Que tingués una bona jornada, una abraçada des d'ací.
10: Gràcies, adeu.
9: Fins ara, bon dia. Ara sí, és la quarta, com diem, el quart crim masclista en la nostra comunitat autònoma en este 2026. Pilar Tamayo, què tal? Bon dia, com estàs?
11: Què tal? Molt bon dia.
9: Jo sé per el que estàs preocupada, jo també ho estic, però resulta que igual no es pot dir del tot. Alberto Rallo, què tal? Com estàs?
12: Bon dia.
9: Bon
12: dia, què tal?
9: S'ha trobat l'embús habitual, no?, de les proves de la Pau.
12: Sí, la veritat és que sí. 40 minuts des de l'eixida de l'autovia fins als estudis de punt.
9: I en la majoria dels accessos...
11: Però tu, com eres hombre precavido, que vale por dos o por más... Anoche, como nosotros somos unos alumnos poco aplicados, nos dijiste que hay una cosa que se llama PAU, aunque seáis periodistas, que igual se os ha pasado. Y yo ya he hecho la vuelta caminando por la contorna, porque he llegado media hora antes y digo, pues sale, voy a bajar.
12: Aprofitar también para desechar mucha suerte a los alumnos, que son pruebas muy difíciles.
9: Es de ver, están nerviosísimos.
12: Y a mí en un momento de mucha incerteza, per la vaga educativa, no?, de les últimes setmanes i pot ser que el menys recolzament que hagin rebut

0: Esto es muy sencillo. La plaza tiene que garantizar distintos usos. Y existe el derecho de manifestación y de reunión previa autorización, que parece ser que en este caso no la hay, pero es que hay un uso, en este caso...
1: Parlem de la plaça de la Mare de Déu de València, com podríem parlar de altres enclaus en qualsevol poble o ciutat de tota la comunitat autònoma.
0: Sí, però fíjate, en el caso de la plaça de la Virgen, yo ayer por la mañana ya lo pensaba, es que también está la libertad religiosa, el culto, porque en estos momentos la basílica está abierta por el calor que hace ya, y la verdad es que estar en el interior es casi imposible, y celebrar misas también es casi imposible, que también habría que garantizar el culto y la libertat religiosa.
1: Bueno, és un enclau molt turístic, la majoria dels visitants passen per allí.
0: Les terrasses d'hostaleria ayer estaven vacies, per exemple.
2: Jo, per afegir algunes coses, crec que triar la plaça de la Verge no és casual, evidentment. S'ha triat la plaça per la seva repercussió, evidentment per la celebració del Corpus, però també perquè és un puesto molt turístic, no? De pràcticament tots els caps de setmana i tots els dies reben turistes. I després, pel que deies abans de ganes d'evitar marrons de la delegada del govern, Pilar Bernabé, no? És que jo crec que no estem... Pilar Bernabé té una responsabilitat institucional i després estan els seus interessos partidistes com a candidata a l'Ajuntament de València. Vull dir, ella com a responsable, perquè això de passar la pilota a l'Ajuntament no té cap sentit, i més sense arguments que aporta, no?, de parlar d'una ordenança dels parcs.
1: Últimament això, Alberto, és molt habitual. Sé que no té res que veure, però recordeu en falles en l'assumpte dels trens de Rodalies que no tenien que arribar i volien deixar-los abans, també era competència de Rodalies, però el ministre Puente li ho passava també a l'Ajuntament.
2: Però això jo crec que és producte de tot el clima que n'hi ha en els darrers anys en la política. Vull dir, sembla molt difícil arribar a acords, i sembla una cosa estranyíssima que dos partits o dues administracions puguen seure i parlar obertament i sense cap...
1: Que és la finalitat primordial, pel bé dels ciutadans.
2: Exacte, sense cap tipus d'ideologia, parlar dels problemes i
0: però
2: tal com
0: està la política nacional és impossible.
2: Clar, per això dic que és conseqüència de tot aquest clima d'agressivitat i violència verbal, diguem-ne, que es veu en la política nacional. Després, és veritat que la posició de la delegada del govern està condicionada absolutament pel que va passar el diumenge passat en la, diguem-ne, jo crec que es pot qualificar així, agressió directament d'un policia a una professora. Vull dir, això va ser totalment innecessari. És veritat que s'ha obert un expedient i estem a l'espera d'una sanció, però això ha posat en el focus, evidentment, a Pilar Bernabé. Jo no crec que siga responsable, diguem-ne, o que hagi d'assumir una responsabilitat d'anar-se'n del càrrec com han demanat, perquè no podem posar per una actuació individual d'una gent...
1: A veure, les coses n'hi ha que racionalitzar-les, i no Pilar Bernabé ha anat a dir-li, escolta, tu, arrasa.
0: Però Pilar Bernabé, és que esto no és un marrón, és hacer su trabajo.
2: Això és el que deia jo, que té una responsabilitat ara mateix institucional, que és garantir l'ús de tots de la plaça, no? I veurem, com termina tota aquesta situació, perquè el que no vol absolutament la delegada del govern és tindre una foto de la Policia Nacional o fent càrregues o desmuntant el campament. I que la competència de la Policia Nacional és un fet claríssim. Vull dir, hem de acudir a l'últim antecedent d'aquest tipus, no?, que va ser el 15M,
1: sí.
2: I si mirem les fotografies de quan es va terminar amb l'acampada, en aquest cas, en la plaça de l'Ajuntament, va ser la Policia Nacional la que finalment va intervindre,
0: però
2: després de moltes setmanes i molts mesos de tensió.
0: Un mes, fue un mes, però se levantó sin altercados y por la noche. Mm-hmm. Y al día siguiente la plaza estaba limpia
2: como
0: si no
2: hubiera
0: pasado
2: res, claro.
0: Con lo cual, igual que se hizo entonces, se puede hacer ahora. No sé si habéis estado vosotros en la Plaza de la Virgen. Yo sí que he estado porque vivo al lado. Estuve ayer por la mañana, ayer por la tarde, ayer por la noche. Ayer por la noche ya había muchísima más gente. Sinceramente, no vi excesivo ambiente.
1: Sí, de fet,
0: pareix
1: que n'hi ha increixent la cosa, no?
0: No vi excesivo ambiente escolar, la verdad. Vi banderas de Palestina. Vi... Y lanzo una pregunta y no afirmo, no sé si estamos ante una acampada escolar o una acampada política.
2: Sí, això hem parlat així i també en altres tertúlies del component ideològic que pot haver darrere de la vaga, no? Jo crec que els professors tenen unes reivindicacions legítimes i justes, vull dir, mereixen les retallades en les ràtios, la pujada de sou i la millora de les infraestructures, no solament els docents, sinó perquè així estem parlant de l'educació dels nostres fills, i qui estima l'escola pública ha de defendre, diguem-ne, aquestes reivindicacions. El que passa és que jo crec que crec que porten ja més de 2 setmanes, no? Quasi 3 setmanes de vaga.
1: Quatre de vaga. Des de l'11 de maig.
2: És a dir, jo crec que s'han aconseguit algunes millores. I no sé si seria convenient, per tal de demostrar també la capacitat negociadora dels docents, establir un altre tipus de protesta. Vull dir, no una vaga indefinida, sinó fer una vaga, a lo millor, per dies o per comarques, o un altre tipus de protesta que poguera també visibilitzar la voluntat negociadora dels docents o la voluntat d'arribar a un acord. Que jo crec que en aquest cas, o en els últims dies, la conselleria ha sigut, diguem-ne, entre cometes, més intel·ligents a l'hora de mostrar aquesta posició.
1: Però acabes de dir algo molt interessant. El qui vol o ama l'ensenyança pública, en este cas, que és la que està reivindicant-se, té el dret a manifestar-se, a demanar i a exigir, evidentment, unes condicions com les tenim tots en este món. Però que curioses són les contraposicions o les actituds de cadascuna. Ahir, de fet, i a més ho vaig mencionar moltes voltes, la nostra companya Marina va estar ací en la Facultat de Farmàcia, si no m'enganye, bueno, en la universitat, en el campus d'ací de Burjassot. I va estar en els alumnes, que començaven a fer aquestes proves de la Pau i tal, i va estar en el professorat. I la forma en què el convidat que teníem ens va transmetre com viuen ells esta experiència, és a dir, uns estan manifestant-se, uns estan en diferents actituds, estan vivint diferents episodis, però n'hi ha altres que, tot i portar les camisetes verdes, que és el que estem veient ara, estaven en tot l'orgull del món apoyant, ajudant i atenent com estan fent en altres llocs, inclús donant classe als seus alumnes, perquè qui ama la enseñanza ama los alumnos también.
0: Pero fíjate, Alberto, yo por disentir, porque además estamos aquí para eso.
2: Claro.
0: Yo estudié en una clase de más de 40. Estudié en un colegio donde mis padres en los años 90 pagaban 15.000 pesetas al mes. No teníamos aire acondicionado, no teníamos calefacción. El profesor estaba en una tarima y tenía una estufita dirigida hacia él, o un ventilador dirigido hacia él. Y claro, desde el 1 de junio, no hay clases por la tarde, porque es cuando más calor hace. Julio, agosto y los primeros días de septiembre tampoco hay cole por el calor. Todo el mes de septiembre tampoco hay clase por la tarde por el calor. Y estoy hablando también con ironía, porque si no, pues si hubiera aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Pues no haría falta hacer 2 meses y pico de vacaciones escolares. Un docente, claro que todos defendemos la mejora salarial de todo el mundo. La horquilla de un docente es entre 2.200 y 2.700 euros al mes, con 3 meses de vacaciones. Es la profesión que tiene más vacaciones, sin duda. Incluso jubilaciones anticipadas, cosa que a la Guardia Civil, por ejemplo, con la negativa del gobierno nacional actual, no se le aplica. Y la consejería, para mí, ha puesto encima de la mesa quizás más dinero del que debería haber comprometido, porque estamos hablando de una comunidad que solo en la pública son 84.000 personas con 14 pagas. Y claro, es que hay más trabajadores públicos, por no hablar de los privados, que parece que no tengamos derecho a nada, aunque con nuestros impuestos pagamos la actividad pública. Entonces, por eso te digo que claro que todas las reivindicaciones son, pero hay que ser coherente también y hay que pensar en el bien común, porque el dinero público es sagrado y limitado, las dos cosas. Y si el mensaje que lanza este gobierno o cualquiera es la calle protesta, desde un punto de vista político es inasumible y yo cedo a lo que se me pide, pues a mí me parecería un precedente muy preocupante. Yo creo que cuando hay una reivindicación, las dos partes han de ceder, pero las dos. Y cuando ya el componente es más, por ejemplo, el otro día el comercio del centro de Valencia, y podéis ir a cualquier tienda, el mes de mayo ha sido hundimiento absoluto. Y nadie habla de cómo está el comercio de las calles aledañas del Mercado Central, de la Plaza San Agustín, de donde diariamente hay protestas que hacen que la gente no vaya al centro. Las terrazas de la Plaza de la Virgen, que es, bueno, con una afluencia turística tremenda, ayer estaban vacías. Los fotógrafos que viven de hacer sesiones en exterior, por ejemplo, a Falleras, no están pudiendo hacer su trabajo porque la plaza está ocupada. Entonces, el derecho a la manifestación es sagrado, pero también lo es el derecho al trabajo de otras personas. Y las personas que se mueven a trabajar en coche tampoco lo están pudiendo hacer porque hace dos días la Plaza Colón se cortó de manera ilegal al tráfico, o Guillén de Castro también. Entonces, los derechos son legítimos hasta que confrontan con otro derecho que es igualmente legítimo. Y a mí me parece que las reivindicaciones de los profesores, a los que apoyo, admiro y defiendo, son legítimas, pero también lo son las de otros colectivos que en este momento no están pudiendo ganarse la vida porque un colectivo, en este caso los docentes, impiden que en el centro de la ciudad, y lo decía Sergi también, no solamente de Valencia, sino de Alicante y de otras ciudades de la comunidad, no se pueda ejercer una libertad de movimientos. Entonces yo a los profesores les pediría que hicieran una reflexión y que no se dejaran llevar por una huelga que en determinados momentos está dando o trasladando tintes más políticos que educativos, porque eso al final a ellos no les va a beneficiar y porque hay una parte de la sociedad que ya está muy harta de lo que supone de confrontación en el día a día de la ciudad,
2: Yo crec que és cert que n'hi ha una part de la població que està farta ja de la vaga. Es comencen pels mateixos professors, vull dir, no podem oblidar que totes aquestes protestes, les dies de vaga, tenen una conseqüència econòmica en el seu sou. I
0: les bajas laborales s'han disparat també, lo publicó l'altre dia Dani Valero.
2: Sí, un moment, Pilar. I podem fer una reflexió de quan finalment els docents podran disfrutar de les seues millores salarials, perquè si fem comptes de les retallades que suposaran els dies de vaga amb les millores, pues a lo millor estem parlant que totes aquestes propostes de la conselleria no es facen realitat fins a d'ací 5 o 6 anys. Vull dir que estem... És una lluita que té conseqüències també per als professors. I de respecte al que comentaves amb molta ironia de la situació teua personal dels 90 i els col·legis als que vares anar, de les onades de calor, de la falta de climatització, de les ràtios... Vull dir, estem parlant d'una situació de fa 30, 35 anys.
1: A mi em va pillar, per exemple, els 80, recordo que arribava a ser 32, 37.
2: I tu no hagueres...
0: La ratio està per debajo de los 25 en muchísimos
2: casos. Perdona,
0: clar,
2: i tu no hagueres preferit anar a l'escola...
0: A mi no me genero ningún trauma, sincerament.
2: No estem parlant de traumes, estem parlant de les condicions, vull dir, perquè en els 90 tingués aquestes condicions, això no podem posar-lo ara com a justificació.
0: No, però és que...
2: No, jo és que vaig patir...
0: Alberto, si tu vas a una... El otro día fui yo a una comissaria de la Policía Nacional a poner una denuncia. Las
1: ara
0: condiciones en las que se trabajan en las comisarías,
1: Pilar,
0: y el estado de las infraestructuras...
1: Pues tinc una companya en directe
0: esperant...
1: Pues
0: que vaya la huelga todo el mundo.
1: Per favor, i això que són dos només, avui. No, és perquè tinc a Sofia Riego en la plaça de la Mare de Déu de València. És una companya que té que cobrir altres mitjans, entre ells la televisió i també les xarxes, i n'hi ha que tenir en consideració que tots estem treballant i necessitem el nostre temps. Sofia, companya, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Conta'm una miqueta, com està la cosa per allí? Quin és l'ambient? Què veus tu al teu voltant?
3: Bé, així el dia ha començat amb prou normalitat. Estava previst que començara el muntatge de les infraestructures que fan falta així per a tots els actes de la Festa del Corpus, que és este cap de setmana. El muntatge dels cadafalls està començant amb normalitat. Sí que és de veres que a primeres hores del matí hi havia molts agents de la Policia Nacional. És una cosa que ha fet que estiguem pendents per si hi havia algun avís de desallotjament o algun requeriment que finalment no ha arribat. I bé, este matí el dia, la realitat és que ha començat intentant desfer algun dels danys que va fer la pluja, perquè esta nit així ha plogut fort, han passat una nit no massa bona, ens ho han comentat.
1: A més, les característiques de la plaça, que és com amarmolada, m'imagino que fan que l'aigua s'acumule, o almenys, és a dir, que no drene com en una altra situació, podria ser, o en una altra superfície, clar.
3: Sí, sí que te veres que alguna tenda ha patit algun dany per l'aigua, però bé, res.

0: coses menors que ja han solventat a primera hora i ara estan començant a activar-se tots els tallers, tots els actes i totes les coses que tenen previstes. Hi ha tot un calendari d'activitats, ja han fet un taller de ioga, hi ha tallers reivindicatius, més tard hi haurà concerts, fins i tot una paella que han programat per a la una i mitja.
1: És a dir, Sofia, jo el pregunto, companya... Sí. Les activitats ahir, hi ha una sèrie d'activitats programades que m'imagino són igual d'espontànies que la pròpia acampada que s'ha produït. Vull quedar-me en una cosa que acabes de dir, perquè n'hi havia, com ho saps, cert confrontament entre l'administració municipal i la delegació del govern, però tu em dius que és la Policia Nacional qui estava este matí allí.
0: La Policia Nacional estava este matí així, al voltant de l'acampada, però sí. des de lluny. Potser estan per un altre motiu. El cas és que així, clar, en vore'ls han estat pendents a veure si estaven per una qüestió de desallotjament. Ahir estava la policia local. Aquestes qüestions, clar, escapen al nostre coneixement perquè en qualsevol cas és una cosa que si ha de vindre no avisa. Uh-huh. La realitat és que ara mateix així hi ha molta normalitat. El matí està començant tranquil. I clar, la sombra de que puga arribar una dissolució d'esta acampada està més tenint en compte que els actes del Corpus començarien divendres,
1: sí.
0: Però de moment no desconvoquen, ells es mantenen, diuen que continuarà l'acampada el que dure la vaga de manera indefinida fins que no tinguin un acord.
1: I el muntatge del Corpus en marxa, sí que en dies, veritat? Els operaris estan
0: muntant... I el muntatge del Corpus en marxa, i si no és.
1: Val, bueno, doncs mos tenim que quedar en això, que és la realitat, al cap i al fi, que és el que tu mos estàs contant des d'ahir, des de la plaça de la Mare de Déu de València. Moltes gràcies, Sofia, una abraçadeta des de la ràdio.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Adéu, fins ara. 9:33. Per cert, vos conté alguna coseta sobre l'oratge i de seguida continuem comentant.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: El gir de vent agregal i l'arribada d'una massa d'aire més fresca, el que fa, i ho heu pogut comprovar, és deixar-nos un inici de dimecres més confortable i agradable, amb un descens molt notable de la temperatura a l'interior central i a les comarques del sud de la comunitat. En alguns casos, parlem de 10 graus menys respecte a les màximes d'ahir. En general, s'esperen màximes de 27 a 32 graus a l'espera d'un nou ascens tèrmic molt notable demà. És a dir, que tornem a insistir en eixa muntanya russa tèrmica. Com a contrapartida, tindrem més humitat i de matinada es formaran núvols baixos i boires a la província de València i el nord d'Alacant, sense descartar com ha pogut ser esta nit alguna pluja dèbil o moderada.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
4: De tu a tu.
5: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és, simplement, la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtín fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
7: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el dia de la bicicleta de Amparo i el dia del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
8: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: PP, como hizo ayer Feijóo, ya no debe hablar nunca más de la moción de censura. Mi punto de vista es que la legislatura llegará a su final porque no hay ninguna intención del presidente del gobierno de acabarla y tampoco de los socios. Los socios no van a estar con nadie mejor que con este gobierno.
1: Jo, pel que comentaves, crec que n'hi ha un fet que pot ser determinant en el futur de la legislatura, pense, i és la condemna o la sentència, millor dir que la condemna és la sentència del cas Ábalos, vull dir. Això és un fet que es pot produir en les properes setmanes. Una condemna deixaria molt tocat al govern i a la figura de Pedro Sánchez. No podem oblidar que Ábalos va ser la seva mà dreta no solament en el govern, sinó també en el partit. I no podem oblidar tampoc com va arribar este govern, el de Pedro Sánchez, al poder.
0: ¿Quién defendió la moció de censura?
1: Exacte, Ábalos, però i quin era l'argument de la moció de censura en aquell moment? La corrupció. Precisament es va donar després d'unes setmanes que es va conèixer una sentència on, si no recorde malament, el PP s'havia aprofitat dels diners en B per al pagament de la seva... del seu local en Madrid. Vull dir, en aquest argument de la corrupció va arribar este govern i ara ens trobem en que el polític que va protagonitzar el discurs del Partit Socialista en el Parlament per a terminar amb el govern de Rajoy pot ser condemnat per corrupció. Vull dir, crec que és un fet que pot...
0: Però Ábalos, Alberto, ja és ese senyor del que me habla i un putero que nos engañó a todos. No lo digo yo, lo dice el PSOE y esencialmente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que no iba en Peugeot, luego supimos que iba en Mercedes, que lo aparcaba a 300 metros del acto de turno.
2: Que a trasvase de coches, ¿no?
0: Sí, Pedro Sánchez va y resulta que compartía coche con gente a la que no conocía de nada. No conocía de nada a Ábalos, no conocía de nada a Santos Cerdán, no conocía de nada a Koldo, que fue también su chofer para las reuniones secretas con Arnaldo Otegi para llevar a término la moción de censura y la composición de
2: Pensar, Pilar, el tema de la sentencia, ¿te que estaría a punto de Carmelo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que parece ser que se está buscando la unanimidad para que, bueno, de todas maneras, ayer otro hecho inédito en el que los jueces, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que también, sino las principales asociaciones de jueces y fiscales, excepto las autocalificadas de progresistas, emitieron comunicados muy duros contra el gobierno, porque no olvidemos que es que ha habido hasta montajes con inteligencia artificial para desacreditar la labor y la vida de la jueza instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, a la que se le ha sacado una fotografía con una supuesta pareja rodeada de preservativos. ¿Cómo parece ser que la fontanera, la fontanería que presuntamente dirigían Santos Cerdán y Leire Díez, habrían actuado en Badajoz intentando recabar información personal del marido de la juez instructora y de los hijos menores de la juez instructora, que presuntamente los habrían seguido en sus actividades familiares para intentar menoscabar y obtener información comprometida, y cuando no la obtuvieron, entonces echaron mano de la inteligencia artificial para desacreditarla? Esto es de una gravedad extraordinaria. Eso sumado a que Óscar López compare los autos de la Audiencia Nacional con novelas que pueden ir a la final del Premio Planeta, o que Óscar Puente permanentemente hable de Lawfare. Es que a mí me parece de verdad de una gravedad extraordinaria.
2: Hidratad, por favor.
0: No, pero algo de lo que he dicho es mentira.
2: No, pero hidratad. Vente en calma, sí. T'agrada un pajarito, ¿verdad?
1: Per agafar el fil del que deies de que l'argument del PSOE és Ábalos, este home no sabíamos quién era, un putero, tal. Jo crec que això de l'argument de l'ovella negra dins del partit, això val si únicament tens un cas. Però quan estàs rodejat pràcticament de molts assumptes de corrupció...
2: Sí, quan tens una pandèmia...
0: Negra.
1: Clar, vull dir, això ja...
0: El pastor solo tenia
1: no és sosté, vull dir, estem parlant de Leire, estem parlant ara del president Zapatero, estem parlant de Santos Cerdán, estem parlant d'un voltant de casos de corrupció, d'un cabàs de casos de corrupció al voltant del president. Vull dir, és que aquest argument jo crec que per això dic que pot ser determinant, no a lo millor per al canvi de posició del Partit Socialista i del govern, sinó també dels seus socis. Vull dir, en quina és la posició, pensem per exemple, de Compromís després de que un ministre i diputat valencià Ábalos sigui condemnat? Quina és la posició de Compromís? Pot encara donar un recolzament al govern?
0: No, ja l'han dit en estos micrófonos.
2: En estos micrófonos dic que fins que no n'hi hagi una sentència firme no es pronuncia ni
1: aire. Perfecte, però això no vol dir que es mantingui...
0: No, sentència firme de financiación ilegal del partido. No de Ábalos.
1: Ya.
0: Que todos sabemos cómo funciona la justicia. La Audiencia Nacional está investigando...
1: Podem esperar 4 anys, tranquil·lament.
0: La presunta financiación ilegal del PSOE, però, claro, ja lo sabe Compromís cuando dice cuál es la línea. No solo lo ha dicho Compromís, lo han dicho todos los...
1: Que, a més, és un argument per a guanyar temps, perquè és cert que un finançament il·legal del partit és un delicte molt greu, però és que jo crec que repartir els diners de la compra de mascaretes, de comissions, per a un ministre, crec que estem parlant d'un cas gravíssim. El que comentava Pilar abans de les maniobres de Leire per obtindre dades personals de xutxes, de fiscals, de periodistes...
2: Al final és una pájara de cuidado, no?
1: Home, a mi és que em sembla...
0: Però que la fitxó?
1: És el mateix que la Kitchen. Sí. Vull dir, és
0: no,
1: el mateix, és
0: que,
1: el
0: la
1: mateix que la Kitchen, el que passa és que tenen menys mitjans, menys recursos, perquè estan fora un poc de l'administració, de l'estructura de l'Estat, però és, sembla una banda per a extorsionar a gent, a canvi d'obtenir informació en la que no sé si menysprear els jutges, els fiscals o els periodistes que estaven investigant o que estaven publicant
2: això
1: informació.
2: Això en un altre país seria màfia directament, no? Diria jo.
1: Home, és una actitud mafiosa. Però això t'he dit que és molt greu.
0: L'Audiència Nacional habla d'organització criminal. Según comentan, bueno, los tertulianos...
2: Voldria uns minutets per al tema de pressupostos i acords.
0: Los tertulianos de Horizonte, que son mucho más vehementes que yo, porque, claro, son los que están investigando estos casos, ellos dicen que cuando se levante el sumario hay datos muy comprometedores del funcionamiento de las cloacas para el presidente del gobierno. Claro, y hay una incógnita que es el number one. ¿Quién era el number one? Porque Jorge Calabrés, el subdirector del Español, anoche, sin ir más lejos, volvió a situar quién era el number one.
2: Bueno, pues ho sabrem en el temps. No, volia parlar del tema de pressupostos, de pasta, d'assignacions i tot això, perquè ahir van donar en directe la roda de premsa de José María Llanos, en la que principalment anticipava ixa nova retallada, en este cas del 25% de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No només això, ella assegurava i reincidia en el tema de la prioritat nacional, que va lligada a l'acord amb el Partit Popular, de qui són socis parlamentaris, que José Cademés estos dies comentava que considera és una sort la que estén esta comunitat, de que es porten almenys també estos socis parlamentaris per arribar a acords. I tot vos ho dic perquè estic veient que a les 12 compareixen precisament Mañueco i el que podria ser també el seu soci parlamentari de Vox per a anunciar si han arribat a un acord o no.
0: Sí, si no me equivoco, se publicó, creo que fue el domingo por la noche ya, creo que fue también OK Diario, me sabe mal no nombrar la fuente, pero no me acuerdo de memoria, creo que publicó que el vicepresidente de Castilla y León será de Vox y dos consejeros, me parece, insisto en que hablo de memoria. El PP y Vox están condenados a entenderse, son los socios naturales. Y el PP se tiene que quitar el complejo de encima porque el PSOE no está capacitado para dar lecciones de socios después de que su socio prioritario sea un prófugo de la justicia. Porque hablábamos de que iban Zapatero y Cerdán, pero es que Puigdemont no es que sea la Virgen de Fátima.
2: El problema es que quisen recordar de Puigdemont, a no ser que el mencionem en coses, tot i la gravetat de les seues actuacions.
0: Però
2: de
0: les no seues,
2: perquè
0: Puigdemont...
2: els altres almenys han donat la cara, han complit condemnes, però este tio té un getorro que no li lleva a ningú.
0: ¿Por qué no viene a España Puigdemont? Es interesante recordarlo porque sería detenido. Es un señor que, a diferencia de los otros, no ha podido ser juzgado.
2: Pero es que lo de Puigdemont no te solució.
1: Sí, perquè parlava de pressupostos moltes vegades i tornant un poc al tema de la vaga, que parlem de demanen més sou els docents, i la situació quan parlem de l'infrafinançament de la comunitat és una qüestió que directament afecta a les reivindicacions, és a dir, la comunitat està infrafinançada i és molt difícil traure més recursos per al pagament dels servicis públics, en este cas els docents, no? I després, crec que la retallada de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un que Vox sempre presumís de que ha aconseguit retallar en aquestes qüestions. Jo pensava que a Pérez Llorca, que té un altre perfil en el tema de la llengua, diferent al de Mazón, anava a negociar un poc aquesta qüestió, no? per a no sumar un retallament de les inversions a l'acadèmia, i finalment no ha sigut així. I després un altre escenari que nosaltres vàrem plantejar en el seu dia a Vox, però així encara no ha arribat. Vull dir, en totes les negociacions després de les eleccions, Vox ha demanat entrar en el govern. Així ho varen descartar perquè no se donava el mateix escenari, vull dir, no s'havien celebrat eleccions. Però l'escenari de cara al futur és així, l'entrada directament a la Generalitat, i anem a veure els resultats i el que demanen, perquè a lo millor Vox, amb una pujada d'escons, no es conforma en el que va a replegar les últimes eleccions. Vull dir, a lo millor demana una conselleria més o demana una altra conselleria que tinga més pressupost que les que va aconseguir la primera.
0: No, en aquel encuentro que tuvieron Abascal y Feijóo, creo que ya se estableció la ecuación. Si no me equivoco, son de cada tres consejerías o consejerías en España del Partido Popular, una para Vox. Que yo ahí sí que creo que por el número de escaños que tiene, hay comunidades autónomas donde a mí me parece que el peso de Vox es desorbitado. Es decir, veremos en Andalucía, porque en Andalucía a Moreno Bonilla le valdría con una abstención de Vox. Mm-hmm.
2: Creo però no que ho volen, sacando... ells volen formar part dels
0: claro, creo que están sacando mucho rédito en cargos públicos para el peso electoral que tienen.
2: Mm-hmm. En fi, no sé si Pilar és capaç d'aprofitar un minut i
0: però si al final hemos estado de acuerdo,
1: faltarà temps, faltarà temps.
0: Hemos estado de acuerdo cuando él ha dicho es que no hay dinero, es que ese es el problema, no, Alberto.
2: Però que no hi ha diners.
1: És veritat, però la qüestió de l'infrafinançament, això no pot ser una excusa per als que els docents no reivindiquen o no reclamen millores.
2: Això, com diuen en el meu poble, però, ho saben gossets i gatets. Sí. Ho sap tot el món, que pasta no n'hi ha perquè no l'envien.
0: Però la societat passa de la infrafinanciació, que esa és altra reflexió sí, que també, deberíamos fer. Sí.
2: Bueno, depèn de quan i com el toque el tema de la infrafinanciació.
0: Però cada vez que ha habido una convocatòria de manifestacions en este sentido, han pinchado. O sea, siendo...
1: Perquè és un tema que no afecta directament.
2: Claro, es que sí, yo también. Exacto. Sí, sí, sí. Si te tocara directamente,
0: sí afecta,
2: como a tres cosas, verías tú.
0: Nos afecta, claro.
2: En fi, Tamayo, no sé si es vegem encara esta semana y si no,
0: no
2: ens vegem la semana que viene, ¿d'acord?
0: Ya sabremos si hay corpus o no hay corpus.
2: Sí que ho sabrem, sí. Rayo, cuida't. Que vaig a ver. Fins ara, que tingueu bona setmana. Ara arriba la informació.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: Bon dia. Els pressupostos de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pujaran lleugerament en els comptes públics d'enguany. Així ho assegura fa pocs minuts en una entrevista en les notícies del matí el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira. D'esta manera desmentix el que havia afirmat el síndic de Vox, que va dir que el pressupost de l'entitat normativa del València es tornaria a retallar un 25%. Ara bé, Rovira reconeix que el projecte de pressupostos pot patir modificacions en la tramitació parlamentària.
5: Ese proyecto ahora se debate en las Cortes y se inicia un proceso de enmienda y de negociación con todos los grupos. Entonces ya veremos cómo queda. Pero nosotros en el presupuesto inicial hemos presupuestado básicamente, creo que subía una chispa por algo de gastos de personal o alguna cuestión. La Academia tiene básicamente el mismo presupuesto. Subía creo que un 4% por cuestiones de capítulo 1.
3: Sobre la reunió bilateral amb el ministre d'Hisenda per a parlar sobre el finançament autonòmic, Rovira ha anunciat que aniran amb dubtes.
5: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del fondo de nivelación transitorio, de toda la deuda generada por la DANA, que el gobierno hasta ahora no ha dado ni una sola ayuda y lo que ha hecho es permitir endeudarnos y eso nos genera pues también un mayor coste. Iremos a hablar de esas cuestiones, pero el modelo de financiación, sistema de financiación autonómica, y ya quedamos así en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que hubo en enero, en que tiene que ser tratado de forma multilateral.
3: i a les Corts, i per a explicar els pressupostos de cada departament intervindran els consellers i les conselleres. En la jornada d'avui ho farà el d'Agricultura, Servicis Socials, el de Medi Ambient i el de Justícia. I de la vaga indefinida

0: de l'educació pública, tornem a l'epicentre de la protesta, a la plaça de la Mare de Déu de València, on està, ha sigut la segona nit acampada amb pluja. Els docents han patit les inclemències del temps, però continuen un dia més en esta vaga indefinida i acampat. Sofia Riego, quin ambient hi ha per ahir i què tenen previst fer avui?
1: Bon dia. El dia ha començat amb tranquil·litat, amb el muntatge dels cadafals per a les activitats, els actes que estan programats per a la festa del Corpus esta setmana. Mentrestant, continua les activitats i l'acampada indefinida de professors i professores que asseguren que no volen molestar als actes del Corpus, no volen ser una molèstia, però que es volen mantindre així per continuar fent costat a les negociacions dels sindicats que per ara estan enrocades. Mentrestant, continuen aquestes activitats, tallers, assemblees, concerts, asseguren això, que continuaran una acampada indefinida mentre que continue la vaga, també indefinida.
0: I segon dia d'exàmens per a més de 25.000 alumnes de tota la Comunitat Valenciana que es presenten a les proves d'accés a la universitat. Unes proves enguany marcades per la vaga indefinida del professorat i a València també per vaga de metro, però ha transcorregut tot sense incidents. Amparo Martín, des de Burjassot, com va el dia?
2: Així és, Inma, ha sigut sense incidents esta segona jornada de les proves d'accés a la universitat. Nosaltres estem en el campus de Burjassot, en l'aulari interfacultatiu, i a hores d'ara hi ha silenci absolut perquè l'alumnat ja està a les aules. Fa mitja hora que ha començat el primer examen, que era d'idioma estranger, la majoria ho fa en anglès. Hem parlat amb ells, ens han contat l'alumnat que estan menys nerviosos que ahir era el primer dia, ja anaven a lo desconegut, i avui ja sabien el que s'enfrontaven, que tenien ben preparat el tema de l'anglès i que després tindrien història de l'art, qui ahir no va fer filosofia. Per tant, és una jornada tranquil·la, és l'equador, diguem, d'aquesta jornada de pau, i el que sí que estaven continuant molt nerviosos són els pares, alguns els han acompanyat avui també, ens han dit que han tingut molta paciència aquestes últimes setmanes, que volen que acabi ja la cosa i que el que han fet és donar-les molts capritxets amb xocolatines i sucs.
0: I continua el d'actiu l'incendi forestal declarat ahir a migdia al llogaret de Los Garres a Múrcia. Segons l'última actualització, en aquests moments la xifra d'hectàrees cremades al Parc Natural del Valle Carrascoy de Múrcia puja a 177. També continuen desallotjant un centenar de veïns. Este matí han tornat els mitjans aeris, entre ells un helicòpter enviat per la Generalitat i una unitat helitransportadora del Consorci de Bombers d'Alacant. Durant la nit, més de 200 militars i 70 mitjans de l'UME han treballat per apagar el foc, i també hi ha brigades forestals i bombers de Múrcia i de Castella-La Manxa. L'incendi continua actiu i l'objectiu és consolidar el perímetre i evitar reactivacions. Canviant d'assumptes, la Guàrdia Civil ha decomissat 11 milions de cigarrets en una operació internacional contra el contraband i la falsificació de tabac. 5 persones han sigut detingudes i una més investigada després de diversos escorcolls a Benaguasil i a altres localitats d'Andalusia. A Polònia es feia el tabac, a Granada es recepcionava, a Jaén s'empaquetaven i a Benaguasil quedaven emmagatzemats per a després ser distribuïts fora de la frontera. S'han decomissat més de 500.000 de paquets de tabac i 8 tones de tabac picat valorat en 5 milions d'euros. Anem amb els esports. El Castelló començarà d'ací a uns minuts una nova sessió de treball per a preparar l'anada del primer partit de la promoció d'ascens a primera divisió que disputarà dissabte a Castalia contra l'Almeria. Acabem de parlar amb Diego Barri, Gonzalo López.
3: El migcampista castellà és l'autor de la frase «I sí, sí», que s'ha convertit en el crit de guerra de l'afició orelluda per a somiar que és possible tornar a primera divisió 35 anys després. Barri va dir la frase en guanyar un partit i així valora en què s'ha convertit.
4: Me sorprende, no me esperaba tanto, además, que cuando pasas ahí por el centro lo ves ahora por todos lados. También me hace ilusión de que haya tenido esa llegada a la afición y que se sientan un poco identificados también con ese lema. En ese momento era un poco una invitación a soñar, ¿no? A creer, porque sabíamos que era difícil, pero nosotros teníamos ese convencimiento de que lo podíamos conseguir y muy contento de que así ha sido. Y bueno, no está el trabajo hecho, todavía nos queda, pero ya el primer paso ya está dado.
3: L'Almeria té un dels pressupostos més alts de la categoria i una davantera desequilibrant que els obligarà a mantenir la tensió els 90 minuts. Barri està segur que l'afició apretarà per a fer valdre el factor camp.
0: Això és tot de moment. Tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. La pròxima cita a les 11 del matí i es dice...

0: Ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Apunt. La

0: Salgan a morder como perros.
1: Tornarem al 4-4-2
2: i ahir no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
3: Palmando.
1: Tu li has donat les claus.
3: Por algun lado saldrà la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
9: Sí.
5: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut?
9: Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
4: L'economia per a totes i tots.
11: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: veureu, n'hi ha que fixar-nos que... Crec que en la majoria de tot el territori ja comença a vislumbrar-se una miqueta de claror, és a dir, que els núvols van dissipant-se i va apareixent el sol. Sí que estàvem parlant d'algunes plugines per a demà, però molt lleus. Una pujada de temperatures, però que mentre van passant les hores, ara són les 10 i 10, aprofiteu ixa davallada tèrmica que tenim tots entre mans per a pal·liar el calor que hem passat estos dies. Bueno, este és el programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, això és A Punt Ràdio, i com sempre, esta és la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vos dia que tenim molts fronts oberts i molts llocs on posar la vista, inclús coses que van canviant al llarg de com va transcorregant el programa, però la vida, en definitiva, és així. I nosaltres passem 6 hores de la nostra i la vostra vida junts, en directe. Bé, per contar-vos alguna coseta més, ja ho sabeu que, a més, és un dels esdeveniments més mediàtics de l'any. I l'any, relativament, no és que acabe de començar, és que ja d'aquest any portem la meitat. I això és la realitat. I Espanya es prepara per a rebre la visita del Papa Lleó XIV, un esdeveniment, com vos dic, que transcendix l'àmbit estrictament religiós i que també posa el focus en les seues possibles repercussions econòmiques. Segons les estimacions de la Conferència Episcopal, els 7 dies de visita podrien generar un impacte superior als 150 milions d'euros amb beneficis, d'una banda per al turisme, de l'altra per a l'hostaleria, el comerç, però també la projecció internacional del país. Aquestes coses funcionen així. I, a més, doneu-se compte que tot ha canviat molt. L'efecte mediàtic d'aquestes qüestions ara té una onda expansiva més gran que en altres ocasions. Internet, les xarxes han fet moltíssim. I ja que posar-se al dia, també es posa al dia el Vaticà en aquestes qüestions. La qüestió és que són unes xifres que han despertat expectació, però també debat sobre el cost de l'esdeveniment, el seu finançament i el retorn real que pot tindre a la societat. Per això, nosaltres en seguida hem plantat les orelles i hem alçat el telèfon i hem decidit conversar, d'una banda, amb Fernando Jiménez Barrio Canal, que és vicesecretari per als assumptes econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola. Fernando, què tal? Buenos días.
1: Buenos días, bon dia, Jordi.
0: Encantado. Bueno, es una, te digo que es algo habitual y no te lo tomes de, a mal, pero suelen confundir mucho Jordi con Sergi, pero es Sergi en este caso.
1: Es Sergi, perdona.
0: No, pero perdón. Te lo digo con toda la naturalidad porque es muy normal, incluso en casa. Cuando no se acuerdan, te dicen Jordi. Es un recurso llamarse Jordi.
1: Bueno, buen día.

Bé, volíem desengreixar una miqueta perquè n'hi ha qüestions que són sèries a voltes quan les comentem, però també n'hi ha que tindre un poquet de bon rotllo. La música, sobretot en la majoria de les ocasions, comporta bon rotllo. En el mateix any en què els Doors publicaven el senzill Light My Fire, que més després es convertiria en el seu primer gran número 1 en les llistes dels Estats Units, també ixe 1967, Aretha Franklin arribava al número 1 de les llistes nord-americanes amb un històric tema, mític i, a més, inoblidable, com és Respect. Jo crec que és una bona nota per a marcar un punt d'inflexió a aquestes hores del matí, 10:48. No.

0: El valenciano deben de servir para entendernos y nunca para enfrentar. La unidad sindical se rompió el domingo por la tarde cuando no quieren negociar estos tres sindicatos con CESIF un documento que podamos suscribir.
1: Seco ha defensat els avanços que el seu sindicat ha aconseguit sobre l'augment salarial, els dies de lliure disposició i la desconnexió digital i ha demanat una condemna ferma per part de la resta de sindicats als atacs rebuts en xarxes socials i les pintades a les seues seus després de signar l'acord. I per una altra banda, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirma que no és funció de la Policia Nacional retirar les tendes de campanya dels professors acampats a la plaça de la Mare de Déu de València i que això correspon a l'Ajuntament.
2: La Policia Nacional no levanta tiendas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público, pero no es porque lo diga la delegada del Gobierno, están en las ordenanzas municipales y la Policía Nacional acompaña a los funcionarios municipales a que hagan su ejercicio. Lo vamos a hacer siempre.
1: L'acampada de professors per a donar suport a la vaga posa en perill les festes del Corpus d'este cap de setmana, ja que es desenvolupen en el mateix espai públic. Pilar Bernabé ha retret a l'alcaldessa de València que no hagi dialogat amb els professors acampats per a solucionar el problema.
2: La alcaldesa de València ha ido a hablar con sus vecinos y vecinas que están en este momento manifestándose en las calles de València. Les ha preguntado, les ha explicado cuál es la situación. Hay unas fiestas a las puertas del fin de semana que organiza el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia no se ha dirigido siquiera a las personas que están allí, que son sus vecinos.
1: I Jesús Gordillo, l'exassessor del Partit Popular de València, que va destapar la presunta caixa B utilitzada per a finançar les campanyes electorals de Rita Barberà, estarà al banc dels acusats per un presumpte delicte de fals testimoni. La Fiscalia li demana un any de presó. Gordillo va ser una peça clau de la investigació del cas Taula. Durant la instrucció va descriure un sistema de finançament irregular, però durant el juí celebrat el 2024 va canviar radicalment la seva versió dels fets i va exculpar l'exvicealcalde Alfonso Grau, que finalment va ser condemnat. L'Audiència de València va ordenar investigar-lo per fals testimoni. I a Guipúscoa, a Elgoibar, hi ha 5 morts a causa d'un accident de trànsit d'una furgoneta a la AP8 al pas per esta localitat. Encara no es coneixen les causes, però que les està estudiant l'Ertzaintza. Una furgoneta ha xocat contra un camió cisterna. Com a conseqüència, els 5 ocupants de la furgoneta han resultat morts. El conductor del camió ha sigut traslladat a un centre hospitalari després de l'accident. S'ha tallat esta via i s'han generat importants retencions a la zona. I han detingut un home com a autor de 3 robatoris de cable de coure de l'enllumenat públic a Bunyol i Alboratge. Entre març i maig s'han recuperat 50 quilos dels 300 que es calcula que va furtar. El valor del material sostret és de 30.000 euros. I en els esports, la selecció espanyola comença en estos moments un entrenament de portes obertes a la ciutat esportiva de Las Rozas. Gonzalo López.
3: Avui s'incorporen al grup Fabián Ruiz, David Raya i Martín Zubimendi, que disputaran dissabte la final de la Champions League. A l'una menys quart, Borja Iglesias i Luis de la Fuente, davant els mitjans de comunicació, analitzaran com han anat els primers dies de concentració i com porten el partit amistós que disputaran demà contra l'Iraq. Mentrestant, les de Sonia Bermúdez enceten també la faena, però a porta tancada. Avancen en la planificació del decisiu duel contra Anglaterra, que disputaran divendres a Mallorca amb el lideratge del grup en xoc.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. D'ací una hora més informació i es deixem amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
5: De tu a tu.
6: El Día Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Cento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Día Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu

0: contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Hem fet un viatge en el temps, Mariajo. Hem estat com en Canàries, no? Tu i jo. Hem fet una regressió d'una hora. En fi, la veritat és que com passa el temps? Sempre em pregunten, això de les 6 hores? 6 hores ahir? No t'agarro un tabardillo? Bueno, un tabardillo m'agarra en altres llocs. Però en la ràdio, home, no. Si jo estic encantat de la vida. A mi em passa superràpid. La gent no s'ho creu, però em passa superràpid. La veritat és dicha. No sé si a la resta, per estar escoltant-me com si fora un martillo pilón tot el rato, també els passa igual de ràpid, especialment als meus companys i companyes, però jo sí, jo estic així com si fora Nemo en el... en l'aigua, buscant a Dory. Sí, sí, això és la veritat. A voltes me'n recorde menys de les coses que Dory, també tinc que dir. Però bueno, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ara canviem el to. És necessari un poquet de bon rotllo.
1: Alegria.
0: Ahir estava preocupadíssim, perquè és que, ho torno a repetir, Marc Gómez és testiga, com Chus l'empleava, d'això. Sí. Que tenia així aquí que...
2: I no podem mentir, no?, com Chus.
0: No, lo más, i vaig dir, mare meua. La comparativa que vaig posar, és que estaven escoltant, sabran que és de veres, era com si haguera mesclat lleixiu i amoníaco, que fas vapor d'aixos que no saps si el portaran a l'altre barri, però no. Avui la cosa està un poquet més tranquil·la amb Pere Valenciano, el director del periòdico d'aquí. Què tal, Pere, com
3: estàs? Bon dia.
0: Menut mal de cap de setmanes, veritat?
3: No, però alegria, alegria.
0: Clar que sí.
3: Alegria, que ja estem en estiu. La qüestió és... Alguns ja estan de vacances.
0: És de veres, al començar la setmana, Àlex Ladronde Guevara, director de València Extra,
4: bon dia,
0: ho van
4: bon
0: comentar, és que ara, legalment i laboralment, comença l'etapa de les vacances, d'ara a setembre, si no estic equivocat, no?
4: Sí, correcte. A partir d'ara...
0: N'hi ha gent,
4: de fet, que s'agarra vacances a setembre perquè és més temporada més baixa.
3: És el millor mes per agafar vacances. Quan tot el món torna, tu te'n vas, fas la peineta... peineta, una peineta educada, eh? Bueno, i tu te'n vas.
4: També n'hi ha gent que diu que la millor època és setembre, perquè diu que...
2: A mi me gusta mucho setembre.
3: Esto es setembre, setembre digui.
4: Ah, no? Setembre.
3: Que setembre que... tu te'n vas de vacances i fas la peineta. Ai, que
0: ja, però jo crec que és un poquet anar-te'n de vacances o agarrar dies lliures quan no se'ls agarra ningú i eres com una espècie de rara avis.
2: No, però això és fantàstico. Pero es fenomenal. Mira, vas a, si viajas, vas a viajar a sitios mucho más barato, sí, con muchísima menos gente.
4: Y menos calor.
2: Y menos calor. Eso es lo que os voy a, eso es lo que quería deciros.
0: Alex, eso que acabas de decir no es de veres.
2: Sí, bueno, yo creo...
0: En setembre, menos, pero si estén casi en noviembre ya anem en manera curta.
2: No, estamos diciendo, por ejemplo, en junio. Yo creo que al final... el próximo agosto será junio, ¿eh? Junio o julio. El hecho de que todo el mundo quiera... Quiero decir, que todo el mundo suele querer
0: climáticamente,
2: las vacaciones, ¿no?
0: Climáticamente, ya, claro.
2: Os lo digo...
3: Climáticamente
2: no. Sería el próximo mes que todo el mundo va a querer para las vacaciones.
4: Junio
2: o julio como mucho. Porque... ya.
4: Porque llegas agotado.
2: Llegar agosto, si seguimos con estas temperaturas que ya tenemos finales de mayo, principio de junio, no quiero imaginar.
4: Tengo una
2: sección.
4: Que
2: va a ir cambiando.
4: Tengo una sección para Mar, que investigues. Venga. Y luego no hace falta que la hablemos hoy.
2: Lo que me gustan los retos a mí.
3: Amar en tiempos remotos.
0: Ahir mos vam inventar una secció molt xula. Sí, però pots comentar-la en directe?
4: El
0: repte és en directe.
4: No cal que la fem avui, perquè així li dona a Marc perquè pugui investigar. Que són los tocs personals que tenemos cada uno.
2: Ah, los tocs.
4: O sea, no son tocs de manual, pero, por ejemplo, pues yo siempre me tengo que levantar a las 8 en punto, no sé qué, o algo así.
0: Pero,
4: seguro que hay alguna encuesta.
2: Indagar sobre ellos y ver cuánta gente, ¿no?, tiene el mismo que tú y por qué.
0: Una pregunta, no más. ¿Un día pueden internarte en contra de la tuya?

0: voluntat?
1: Sí. Bueno,
2: sí. No, ho dic perquè alguns es confessaré i a tres no, no sé que cosa que vinguin dos senyors i se m'emporten.
3: Jo també tinc uns quants, eh?
2: Ja, ja, ja. No, no, tots en tinc alguns.
1: A lo largo de la història ha habido internamientos que han sido contra
3: forzados.
1: La voluntad de las personas.
2: Claro. Sí. Ja. Bueno, també t'he dic
1: así
2: una cosa.
1: Mucho ojo, mucho
2: el que intente segrestar-me a mi...
1: Lo que ya no sé si tiene que ser línea directa.
4: Yo internaría, no. Yo internaría si poguera triar a Leire Díez.
2: Mare meva. Tu no perquè sé si la internaries, és, però els que té al voltant sí que...
4: És una crack total, és una crack total. No he vist una actriu més espectacular i més cara que Leire Díez.
2: Cara, cara
4: Leire,
2: sobretot.
4: Bonica.
2: No, però vull dir-te que...
1: Oye, es periodista i està investigando para su libro.
4: Claro, claro.
2: Els que té al voltant no sé si la internarien.
1: Ya verás cómo lo publique.
4: Sí, hombre, no,
3: pues publica
1: un libro. Ya veréis cuando dé la sorpresa y publique ese libro.
4: 10 años en prisión, comiendo pan duro. Ese va a ser el título.
3: Puede ser un bestseller.
1: Cuidado.
2: Fins i tot per a mi planeta.
3: Hay que ver cuánto se ha vendido el libro del rey emérito. ¿Solo por el morbo?
1: Mucho más en Francia que en España.
2: Sí, así res de bo. Así ha sigut una petarda. Parlant en termes valencians.
3: I per què en Francia en más?
2: Perquè la gent...
1: Se publicó antes en Francia i tuvo más repercussió. Sí,
2: i perquè les expectatives així eren unes i han resultat ser unes altres. La gent es pensava que anava a destapar-se realment en tot el que anava a contar. És a dir, a sincerar-se, entre altres coses.
4: No,
2: i resulta que lo que ha fet és un manuscrito de obligado cumplimiento i ja està.
4: Sí,
2: sí. A més, tinguem una cosa. Tot i que siga la competència. I mos ho van contar així. I, entre altres, Peñafiel, no només Peñafiel, sinó altres, diguem, periodistes i cronistes props a la Casa Real, diuen que la biografia que mereix la pena, que està escrita i a punt de... No, no, i a punt d'imprenta, lo que passa que al final van decidir que no, és la que li ha fet Carlos Herrera.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí, diuen que ja està per a imprimir, però que de moment no ha eixit, i és la bona, la fetena.
4: Pues era, estaven esperant que se'n vaig a l'altre barri.
2: No sé, però a més no, es va dir... No, pues, no és que estic jo ara dient... És que es va dir en este programa.
4: Jo, igual, estan esperant a que desaparega el rei per a publicar-la.
2: Es va dir en este programa i a més
4: jo
2: no
4: crec
2: va
4: que
2: dir...
4: Home, normalment, la veritat quasi absoluta de personatges històrics es publica quan passa un temps de la mort.
3: Sí, això és veritat.
4: Aleshores, jo crec que encara queda molt per saber i per llegir del rei emèrit.
2: De totes formes, a Leire Díez no només pense que alguns...
1: Ese libro. Qué curioso.
4: Bueno, jo no... Tot és presumpte, però
2: que té
4: que
2: una jeta un David Copperfield
4: sense presumpte, això podem dir-ho. Té una jeta sense presumpte.
2: Ja, però bueno.
4: Després, lo de més, presumptament. Però jeta té la tia... La senyora, perdó.
2: Però Geta també té el de Waterloo. Parlant de getorros, este crec que en té més i més dura que el ciment armat, com s'ha dit tota la vida.
4: Podem fer un rànquing, Marc, prepara un rànquing
2: el club de los getorros.
4: De los 10 políticos pseudoperiodistas con más Geta.
2: El club de los getorros. Bueno,
3: mira, jo faria una pel·lícula, La escapada a l'Opus de Mont. Te claves ahí dins un maletero.
4: El club de los getas muertos.
2: Sí, també.
4: El club de los getas muertos.
2: Estàs un poquet Vicent Climent.
4: Sí, és que com s'ha jubilat, he agarrat el testic. Vicent, no t'arribe a la sola de la sabata, rei. Jo no tinc gràcia ni, vamos...
2: De totes formes, n'hi ha moltes coses en este país com per a fer pel·lícules. El que passa que Berlanga no està viu i no pot...
4: Però si tenim torrentes i torrentes... Bueno, és que és tan fàcil.
2: Si se fes una peli d'estos exemplars, seria més pareguda a d'aquella que va fer, com li diuen, al cunyat d'Arús, el Cárdenas, que se'n va passar tant en la gent, aquells friquis, recordeu que es va castigar. Doncs igual se podia fer algo paregut. Vamos, superaria amb...
4: Home, m'imaginaria enganxar una barca i arrastrant-la per la platja, que estaria fenomenal. Cárdenas, per favor, arrastra-li de 10.
2: Cárdenas,
3: tens un nou programa, Cárdenas.
4: Oh, estoy escribiendo un libro. Y la veis ahí.
2: En fin, bueno, mira.
4: Es que en de riure es de la situación, ¿eh?
2: Ya, pero la situación, vos recordo una cosa. La situación s'ha jugat en la pasta de tots vosaltres. Y mientras algunos poden tindre o no per arribar a fin de mes o les seues circumstàncies particulars, esta gent, i en això estic d'acord en Pilar Tamayo, lo que ha jugat, lo que s'ha divertit i lo que s'ha portat entre mans ha sigut en la pasta de tot el món. I això no és just. I això és la veritat. Ah, jo també sé posar-me serio, eh? Sí, però és que és cert, escolta. Això en qui s'ha fet? En els diners de tots els contribuyentes. I a qui li se pagava? En què li se pagava a la Leire Díaz? Dic jo, pues en els diners de tot el món, no? Pues escolta.
4: Sí, bueno, igual eren part de claro. Que venien de Venezuela, però bueno, sí, també són de... No ho sé la procedència, perquè clar...
2: Presuntament, claro.
4: Presuntament. Bueno, sí, però bueno, si van a demandar, que demanden, que un poc d'alegria no vindria
2: home,
4: mal.
2: Home, no crec jo que l'alegria...
4: Anar a un tribunal a dir, pues si esta senyora és una jeta. Claro. Si jo ho he dit en la ràdio pública, pues és que és una jeta. És que...
2: I el jutge diente.
4: No, està sí. Mortadelo, Filemón i Leire Díez. És de Ibáñez. Este personatge és d'Ibáñez. O de 13 Rue del Percebe. En una casa, David Sánchez, que no sabíem on vivia. David Sánchez, en la del costat, Santos Cerdán.
2: No sabia ell Ábalos, ni on vivia.
4: El puticlub Baix, en lloc d'una farmàcia, un puticlub Baix. 13 Rue del Percebe, versió l'Espanya del segle XXI. És una passada, és que és una passada. Però mentrestant, els oients
1: si estan pagant,
4: estan pagant en este mes, el dia 30 de juny, hauran de pagar a Hisenda el primer termini.
2: Bueno, i la llum a Travolta al mateix preu i tot igual. Llavors, això és la veritat. Encara que no vull parlar d'això, que per això ja tenim les hores anteriors.
4: Ah, doncs pues vinga, alegria.
2: No, alegria. Bueno, tu li has dit lo dels tocs a Mar.
3: Le he dit el toc para que lo trabajemos. Vale. La próxima tertulia
1: hablamos que saber.
2: El toc 10.
1: Veo que jo tinc varios, un anticipo. Més de 10 entens. Un anticipo.
3: Pues pot ser que sí que tinc...
2: Però és que n'hi ha una línia molt fina que separa.
1: Entre la manilla...
2: I el toc.
3: A més, jo crec que tu i jo compartim alguns.
2: Home.
1: Varios.
4: No, pues bueno, manía barra toc. Manía barra toc. Claro, mira, manía sí. Barra toc. Esto es un nom de una rico taberna. Manía barra toc. Manía barra toc. Ei, on vas esta vez para prendre't un cafenet? A manía barra toc.
2: Sí. Eh? Pues jo crec que tots en tenim moltes per fer-nos los vore. Però, en fi, jo vaig proposar una secció també entretinguda, que és descobrir...
3: O les fòbies, també.
2: Bueno, les fòbies,
3: que
2: ja...
3: Que tinc jo unes quantes.
2: Bueno, tu en tens més que ningú com a bon hipocondriaco. Sí. Si m'hagués vist a mi l'altre dia acompanyant-lo per les escales en el CaixaForum, mare meua. Posant-me per davant per si caia redolant la criatura.
3: Que mal, saps?
2: I tots es diuen, oh, Jesús, que l'abuelo...
3: Que l'abuelo... Que tinc aguantant,
1: no siga cosa.
3: Que tinc aguantant.
2: En fi.
3: I ahí lo que està tranquil és que no n'hi havia bitxo, veus?
2: No.
3: Podia caure una estaca, però el bitxo no.
2: No, mare meu, hasta el conseller Valderrama va entrar al joc en això, en el tema de les estaques. Però de totes formes, si aneu allí... Sempre mireu que n'hi ha unes
3: que
2: coses...
3: Que estiguen ben assegurats.
2: Que estiguen ben assegurats. Bueno, a banda de tot això, la secció tenia que veure en com aprofitar o les utilitats que tenen alguns objectes i artilugios que no sabem. Sí. Sí.
1: Todo empezó por la pinza para colgar.
2: Que ya, esta será la tercera volta que contem. Es repetim més que la llavi.
1: Eso no lo sabéis.
2: Sí, veus?
1: Cuando colgáis la
2: les
1: ropa...
2: Les pinces d'estendre.
1: Donde pone la pinza con la que colgáis la ropa, donde, ¿qué hacéis? Cogéis la ropa, dobláis la ropa y ponéis la pinza.
2: I marques la ropa quan s'ha secat.
1: En la cuerda. ¿No?
4: Sí, ¿qué
2: pues
4: hacer?
2: No, pots evitar.
1: ¿Ves? No lo sabe nadie. ¿Cómo? La pinza tiene dos agujeros. El primero es para que pongas la cuerda por dentro. Y el segundo es para que cuelgues la ropa. Con lo cual no hay que doblar la ropa. La pinza queda colgando de
2: claro,
1: la cuerda.
2: Y no la marca.
1: Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado?
4: Bueno,
2: al final anem a fer una cuña de so, perquè és que resulta que no podem parlar tots els dies en el mateix programa de la pinza.
1: Porque parece que se nos ha ido la idem.
2: Claro, es que ahora, por favor. Anem a fer una secció a propòsit de coses inverosímils que ningú mos pensava en
3: paquet. Tutorial per a posar una pinza.
2: Sí, sí. Bueno, ahir vam comentar, per exemple, el forat del mànec de la sartén, que és per posar una cullera perquè no el cremes quan la deixes apoyar en
3: la sartén. Però
2: no és per penjar-la en la paret. Bueno, moltíssimes coses. Sí, sí, fliparíeu, eh? En la vida, els invents, les utilitats que tenen i que no les sabem. Des dels tallaungles fins, jo què sé, fins les pinyes que mos mengem. Sabeu que tarda en créixer una pinya? 2 anys.
4: Imagina, pues estan econòmiques, pel temps que estan ahí.
3: Totalment, estan més econòmiques.
2: 2 anys una pinya en fer-se com...
3: Com toca.
2: Com toca, sí.
4: Mira.
2: Com la de Bob Esponja, vamos, realment.
1: Bueno, y eso me recuerda que esta semana supe por qué a veces el aguacate se pone negro. ¿Os habéis planteado...? ¿Por qué?
2: Perquè s'oxida, igual que les creïlles, igual que moltes coses.
1: Entonces, realmente lo fantástico es cuando partes el aguacate y está verde todo.
3: Totalmente.
1: ¿No? Y dices, oh, qué alegría, qué gloria de haber
2: pero
1: ese
2: no
1: aguacate.
2: Pero no cuando está duro.
1: Pero,
2: no,
1: no, efectivamente, está duro, es horroroso. Entonces, ah. Cuando está duro es que no puedes ni partir.
2: Pitjor. Llegas y, al... Bueno, ¿y com el partiu? ¿Cómo feu?
1: Clavas el cuchillo y vas haciendo... O sea, claro, si está en su punto, tú clavas el cuchillo
2: no
1: y se
2: desvies,
1: te abre
2: Marc,
1: perfecto.
2: Vale, pero ¿qué fas? Fas raca, raca, raca, volteges
1: claro,
2: tot el os.
1: Y sale perfecto la
2: ¿y
1: mitad.
2: ¿Y com lleves el os?
1: Con un cuchillo... No. No, porque te
2: con
1: llevarías
2: katana,
1: parte, te llevarías
4: cuchara.
1: Con la cuchara no, te llevarías parte del aguacate. No, clavas un cuchillo en el hueso y sale.
2: Molt bé,
1: para eso es perfecto.
2: Li pegues una ganiveta.
4: Eso está pactado. Sí. Eso está pactado.
2: No.
1: Nunca habíamos hablado del aguacate.
2: Mai havíem parlat de l'aguacate.
1: Pero
2: li pegues una ganiveta.
1: Sí, y sale el hueso.
2: Tac, es queda ahí rollo San Pere.
1: Significa que el aguacate está en su punto perfecto, verde y sale el hueso.
4: Pero yo digo una cosa.
1: Pero si tiene trozos negros.
4: Sí.
1: ¿Qué puede haber pasado?
4: Porque está harto de la corrupción.
1: Está negro.
4: No, está negro de la corrupción.
1: Está como nosotros.
3: ¿Y vosotros palpáis el
1: sí,
3: aguacate?
1: Eso siempre, cualquier fruta. Cuando quieras,
4: yo
1: cuando
4: no
1: quieres
4: palpo
1: saber.
4: Ya ni aguacate.
1: Cuando quieres saber
4: pero,
1: si está maduro o no.
3: ¿Y qué nivel de palpamiento
1: tendrá,
3: necesitamos?
1: No demasiado, porque si no te lo vas a acabar cargando, cualquier
4: vale.
1: fruta.
4: Pero bueno, si
1: porque
4: está
1: también
4: negre,
1: está el que está en la frutería vale. tocándolo
3: porque
1: todo,
3: yo
1: ¿no?
3: Soy el
2: según
3: que cojo los aguacates según... con pido palpalos y digo...
2: Ya,
3: bueno,
2: pues es dices, no perdona, lo que
1: hechos,
2: estás fent es, sí, cuchuflarlo.
1: Una, claro.
3: Chico, pues que tenga agarrares que estiguen...
2: Bueno,
1: por
2: también,
1: eso, pero
2: también depende
1: sutilmente.
2: Con palpes.
1: Pero, Alex, sutilmente. Tienes que coger claro. el aguacate y tú sabes ahí, tocando su piel, si ya está... Pero, ¿por qué se pone negro? Porque los metemos en la nevera o han sido metidos en la nevera antes de que maduren.
2: Pero això també passa en les bananes i en els plàtans.
1: Ahí está la clave.
2: Sí.
4: I dic jo una cosa. Tal i com està la cosa en els aguacates, tan complicada que la estaré explicant, che, mengeu taronges, diceu-se de...
1: Ui, sí, sí, sí. Però és que una
4: taronges.
1: Cosa, una cosa no quita la otra,
2: No, no, espereu una cosa. Espereu una cosa.
1: I l'ensalada con aguacate i
4: taronja. I ja m'he quedat sense paper.
2: Però ara la majoria de cultius estan transformant-se. És a dir, qui
1: ara
2: hauria pensat mai en la vida que n'hi haurien
1: així... Ara hi ha molts campos de aguacate.
2: I n'hi ha amb un
1: tot. Jo
4: tinc no sé si es diu cirerer, es diu?
2: Sí, cirerres o cirerers.
4: Pues tinc un cirerer i no sabia que m'anà... I he menjat cireres del meu cap.
2: Claro, a mi és que me donen molta grima les cireres.
1: Sí?
2: Sí. Oh, me donen...
4: Bueno,
2: sí,
4: mira, un toc
2: no,
4: toc
2: una mania.
4: Un toc frutícola.
2: El tinc, i ho vaig contar una volta, ho tinc sobretot en moltes de les fruites en pinyol. Me dona grima. Sí, sí, és una cosa mental que tinc jo, ja està. Només volia un altre detall respecte dels albocats. Com li lleveu la pell?
1: Tirando de ella.
2: Però sencera.
1: Sí.
2: Jo no, jo que fa xuxi, el que agarre és... una volta
1: si
2: has partit la meitat
1: de l'aguacate.
2: La meitat és més senzill. Sí, jo podria ser japo perfectament.
3: En sèrio?
2: Sí. Bueno, és de veres, jo pues, te les dic fotos i tot això fa xuxi.
3: Pues
2: sí,
3: té mèrit, o sea, perquè és un faenón, eh?
2: Pues el faig. Sí. L'enrotlle, talla el peix...
4: Sí.
2: Bueno, pues talle la meitat que ha quedat de l'aguacate, la pell pel mig, i entonces la lleve com si fora un galló i un altre galló, i es queda en la meitat de l'albocat i el talla a rodanxetes. Sí.
1: Sí. I us vull dar, perquè de aquí no se sale de la tertúlia sin saber una cosa más. Como, en el cotxe, ¿sabéis dónde está el depósito de gasolina desde dentro? ¿Sabéis que el coche indica dónde está el depósito de gasolina?
4: Yo lo descubrí hace poco. En el costado derecho o en el
1: izquierdo. Sí, la flechita que hay al lado del depósito, en el depósito de gasolina, donde te indica si tienes gasolina o no, si la flecha la tienes a la izquierda, el depósito lo tienes a la izquierda. Si está a la derecha, a la derecha. Mira, Alex.
4: Sí.
1: Que yo lo supe hace muy poco.
4: Hace poco.
2: Pero a que no ni una cosa que no sabemos.
1: Y era como, vas a poner gasolina y era como, ostras, ¿dónde me pongo? ¿Aquí o aquí? Sí, pues lo miras el depósito.
2: Ni una cosa més interessant que no sabeu. Si agarreu el volant d'un cotxe, veureu que normalment en els volants, prop d'on està el tema del claxon, n'hi ha uns punts en relieve. Això és perquè les persones que no veuen sàpien on està el claxon quan conduixen.
3: Sí.
2: Sí.
1: O sea que siempre hay braille.
2: Claro. Les persones que no veuen quan conduixen.
1: No, por...
2: I els dos dient-me, sí.
3: Que no veuen.
1: Pero eso es, entonces eso era para pillar.
4: Yo di, pues no sé.
1: No, no,
2: sí,
0: si no veuen quan conduïs.
1: Jo me l'he menjat entera.
4: No, i jo no he dit res perquè m'havia desconnectat un moment. Vaig a ser sincer. M'he desconnectat i...
1: Estabas procesando la informació.
4: Estava encara aprenent notes de lo de l'advocat encara.
2: En fi, m'han caigut els dos.
0: Totalment.
1: Però con todo el equipo.
4: Pues ni han alguns que conduirien millor que...
2: Això, bueno. este acudit el faig en permís dels meus amics, en especial de David Casinos i no, altres.
3: Jo te tinc que dir una cosa. Una amiga...
2: Sí. Condueix en els ulls tancats.
3: Condueix sense ulleres. Bueno, al final l'han posat ulleres. Perquè no veu, pràcticament. I anava... Ella conduïa per intuïció. I jo dic, a veure, escolta una cosa.
2: Però la teua amiga tenia més perill que una caixa de bombes. Això com es pot fer?
3: I diu, bueno, vaig anar a l'òptica i li va dir, pues escolta, tens una miopia galopante. I jo, ¿cómo te cojo?
2: Però el problema... Ara vaig a clavar-me en un jardí. El problema no és d'ella ni de l'òptica. El problema és d'aquesta dona, quan anava a passar el psicotècnic del carnet i no es donava en compte...
4: O és que els suecos...
2: Ja ho sé, què passa
4: amb el psicotècnic.
2: El que passa que d'això no es pot parlar, estàs mentant la bitxa.
1: Sí, perquè, además, si necessites agafat, te lo ponen en el carnet.
2: Jo conec senyors que no passarien el psicotècnic ni per asomo. Vamos, ni anant acompanyats, ja que estem parlant del papa, i els renoven el carnet.
3: Si parlem un moment del psicotècnic, la prova esta de la maquinita... És molt complicada.
2: Que total això, però si això ho fem quan érem xicotets.
1: És que, ves, a los que nos gustó realment el videojuego, claro. Yo me encanta, yo estaría haciendo la
4: revisión
1: continuamente.
4: És el pinball dels 80.
1: Sí, era, bueno, eso es súper divertido.
4: No
1: s'ha
4: no adaptat a les noves tecnologies.
3: Hablando yo digo, de... me lo van a retirar solo por esto.
4: Está pi, pi, pi, pi, pi.
1: Más rato pitando.
4: Li vaig dir un lletre que posava imbécil.
1: Próximo regalo, Alex, Super Mario.
4: Super Mario
1: ara, para tenerlo.
2: Crec que m'ho vas... No, ho va posar Lucia ahir en el grup del programa. El tema este de... Bueno, ara que està. És que també es creixen els enanos, els pobres. Com estan en la guerra dels BTC i els taxis...
3: Sí.
2: Per cert, ahir me va tornar vaig tornar a veure com un li feia l'alto a un BTC i el van agarrar enmig del carrer. I això, jo crec que tots tenim dret a viure, però n'hi ha que respectar les normes que tenim uns i tenim altres. Clar. I si tu no pots fer altos, no facis altos. El alto li se fa un taxi, però claro, no pots dir les coses perquè en esta vida on tens que estar posicionat a un lloc o a un altre, no pots estar mai enmig, no pots ser polièdrico, tens que estar sempre a una banda o a una altra, però jo reconec que tots tenim dret a viure. En fi, això ho dic perquè ara resulta que no només tenen el problema dels taxis i els VTCs, sinó que ara van a sumar-se els cotxes sense conductor. És a dir, els cotxes estos intel·ligents
4: ojalà.
2: Que jo no pujaria en un ònima.
4: Ah, sí, per favor. Sí,
1: jo tampoc, claro. Jo de momento jo voy a dejar que vaya...
4: Entre carril bici, motoristes que entre que jo me trobe i que ciclistes,
1: patinetes.
2: Ui, és el dia de Ribó? És el dia de la bici.
4: Mira.
3: Avui és el dia mundial de la bici.
2: Sí.
3: Pues mira, a mi un dia quasi...
4: Jo vull que la setmana que ve, per cert, ara que estic cantant, me poseu a l'entrar la tècnica està, com li diuen...
2: Mariajo o Patricia.
4: La setmana que ve, dimecres, per favor, quan entre, me poses Hilarie... De Melody.
2: No, de Xuxa.
3: De Xuxa.
4: No, però que és la nova de Melody. Una versió nova.
2: Ah, una versió nova, però...
4: Que és la cançó de l'estiu. Tornar-la, per favor, que no s'han enterat.
2: És que igual no la tenim en el sistema.
4: Com que no, però si...
2: Ha fet una versió de l'Hilari.
4: Que està superguai, que és la cançó de l'estiu.
2: Jo lo dic, no sap què fer per tornar a la palestra.
4: Amar en tiempos divertidos.
2: Sí, mare meva, la Melody.
3: Pues jo he de dir que un dia quasi m'atropeia un patinet en la acera, eh?
2: Quasi? A mi me n'han pillat tres ja.
4: I és del Globo i companyia. Bueno,
2: ahir només vaig a trencar una llança en favor d'aquestes persones, que a mi també estan a punt de xafar-me en més d'una ocasió, perquè a ningú que li passe el que li paguen i les condicions que tenen aquestes persones per anar repartint
4: les patinetxes. Pues mira, vaig a dir-te una cosa.
2: Que és l'esclavitud del segle
4: XXI. Totalment d'acord. Sí, i ara vaig a dir una cosa. Sí, benvolgut oient. Si compreu algo i vos ho porten a casa... Donat que sabem que les condicions són deplorables, tingueu un detallet. Un euret, dos eurets, doneu propina que serà a la
2: més,
4: gent
2: que va a casa. L'Europa és més del que li paguen per el viatge.
4: Doneu propina si estan les vostres possibilitats.
2: Que igual estan cobrant per viatges 0,25.
4: Perquè aquesta empatia també la podem fer com a societat.
3: Sí.
4: Donar unes gràcies, un bon dia, i donar una propina de tant en tant, igual que a un taxista,
3: sí,
4: és algo positiu si tenim la opció o la possibilitat.
2: Pues voleu que vos conto una cosa al respecte, i això va ser, és real. En un d'estos episodis de pluges, que no va ser la dona, sinó uns altres, en els que van arribar a ploure moltíssims litres, va haver gent, gent xunga, perquè n'hi ha gent xunga i gent bona en el món, que per no eixir de casa perquè estava ploent, demanava, sobretot el menjar, va ser per la nit, i els sopars a estos establiments que enviaven a la gent en les bicis i en els patinets. No només lo fotut era que els establiments canviaven a aquestes persones en eixes condicions, mentre tot estava enxarcat, sinó que n'hi havia gent molt inconscient i molt poc solidària, i a més vos dic que això és de veres, que atenent a que els servicis no s'arribaven a hora, encara posaven males ressenyes i reclamacions sobre aquestes persones. Això vos ho dic com a que estic
4: així. I sa maldat està al nivell de Darth Vader. No n'hi ha menys,
2: Pues sí, sí, és de veres. Pa que sapiam a voltes, quan diem les coses, ser un poquet conscients.
4: Jo sóc l'atrapar, jo sóc el de la força. Doneu propina, doneu les gràcies. Tingueu un detall sempre que esteu al vostre abast. Inclús, vos dic una cosa, si n'hi ha alguna persona demanant, si, jo tinc un tio que va faltar el pobre, que sempre deia una cosa, si és un euro i se'l va gastar en una cervesa, té dret també una persona a fer, és tindre ixa empatia, ixa
1: detall. Claro, quan tu das algo que se lo gasten lo que quiera.
4: Les persones que treballen o que estan en circumstàncies determinades.
3: Muy bien, Pere.
2: I després d'este episodi de moralines que hem soltat en esta part del programa, que també aprofiten de tant en tant, mira, no fa falta que vinga el papa a soltar, ho hem soltat nosaltres així.
4: Està papa Pere,
2: sí.
1: Hombre, hablando del papa, podemos hablar de los trending topics del papa.
3: Que son los trending
2: topics. ¿De este papa o de los papas?
1: De los papas, porque a lo largo de la historia, antes de que llegara a Twitter, ja decían frases que se quedaban para...
2: A David, el nostre company, li fa molta gràcia que l'altre dia ho vam veure, el meme ixe que corre per internet, que és molt vell ja, el de Potato, tu no el saps?
3: Sí.
2: Ixe és molt bo.
4: Jo no.
2: El de Potato és molt bo. En una d'estes visites a Sud-amèrica, a Latinoamèrica, que fa el papa, este no, l'anterior, li pregunten com es diu, pa poder donar-li la benvinguda, papa en anglès. I li diu, Potato. I està, i a més, i no n'hi havia intel·ligència artificial, i és de veres que està la pancarta Welcome Potato. Dixes de Francisco, no sé què, i està Potato, ahí escrit, Welcome Potato.
4: Mr. Potato.
2: És molt bo, està en internet, busqueu-lo, i no n'hi havia intel·ligència artificial.
3: I Mr. Potato va començar a vendre més.
4: Claro, que era el santo padre, Mr. Potato.
1: Mr. Potato. Bueno, pues, fijaos, papas como Pío XI, que en 1931 inauguró Radio Vaticano junto a Marconi, lanzó un mensaje histórico. Oíd cielos lo que voy a decir. Y ese es el que trascendió, ¿no? Fue el primer gran mensaje radiofónico de un papa. Después llegó Pío XII, que...
2: Me'n puc anar un poc més enrere, ja que estàs parlant de la ràdio. El primer papa que es va filmar en cine va ser el antecessor a este Lleó, a Lleó XIV. Lleó XIII va ser el primer papa i crec, no estic segur del tot, si de les primeres persones filmades en 1896.
3: Filmades.
2: I estan les imatges del papa i ell ahí, en el seu, sí. O sigui que encara va haver una fita més anterior a la de la ràdio. 1896.
1: Claro, ahí todavía no había...
2: Lleó XIII.
1: Sería una filmación muda.
2: Claro, ahí, sí, ahí. A ver, claro.
1: Sí, claro. Pues después llega Pío XII y dice... No se pierde nada con la paz, puede perderse todo con la guerra. Era la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Luego llega en los años 60 Juan XXIII, el Papa Bueno, conocido como el Papa Bueno, que emocionó al mundo con el famoso discurso de la luna. Dadles una caricia a vuestros niños y decidles, esta es la caricia del Papa.
2: También podían ser un top de papes.
3: Sí, era un top de papes.
2: Sí, un top
3: Juan
2: de papes.
3: Pablo es que era muy bueno, és que se li va quedar això i...
2: Pues doneu compte
4: que... El que més m'agrada també és dels que he conegut...
2: El que més o el que menys?
4: Com està? Molt bé, Pere, tu. El Ratzinger.
3: El más conegut.
4: No, a mi no m'ha agradat. Que se conegut. Que se'n conegut, vull dir.
3: L'has conegut en persona, Pere.
4: Que som coetanis.
2: Però perquè aquest home era molt... massa seriós, massa acadèmic, massa... Donava un poc de... Marcava les distàncies.
4: Massa germànic.
2: Home, mira el disgust que els va donar, que va dir... Sabeu de què m'acaba de donar, Conter?
4: Que vaig a dimitir.
2: Que puc dimitir. I tots...
3: Papa, no puede decir...
2: Sí, sí, és més, vaig a fer un llatí per acabar d'arreglar la cosa. Sí, però, tenia un vici, però, estòmic,
4: però
2: el llatí.
4: Suposo que parlaria amb Déu i Déu li diria, che, però aguanta un poquet, no?
2: Home, pues...
4: Com funciona? Perquè no? Li haurà donat permís.
2: Si n'hi ha algú que tinga el mòbil de Déu, des de luego és el papa.
4: Home,
2: així ja vos dic
4: jo. De Déu, de 20 i de 30.
3: El WhatsApp.
2: El WhatsApp de... Un dia fem risa perquè el papa, clar, el papa, per exemple, Francisco, que això home volia anar a comprar el pa, i que allí en Argentina sí, i tal, ell s'ho feia tot, no, de repente, eres papa.
1: Ja no puedes ir a ningún
2: claro,
1: sitio. Ja
2: te
1: no
2: ho
1: puedes...
2: lleven tot. Claro. Li llevarien el seu mòbil i li dirien, a partir d'ara, igual que a les persones majors, este és es el teu
1: y
2: mòbil.
1: I a Robert Prevost, nuestro papa, claro, ahora mismo, que sí, quiso darse de baja en la cuenta bancaria, lo claro, comentamos, y llamó, y entonces cuando le dijo, no, no, es que se tiene que usted que personar en Estados Unidos, en su ciudad, dijo, no, es que no puedo, porque resulta que soy el papa, y le colgó.
2: Claro, no se creía ni el, sí, ni el tato, me claro,
1: lo
2: claro,
1: contó luego la persona que se encargó de darle de baja y todo eso, claro, contó la anécdota.
4: Pues la nada, se te acaba... No utilitzava el compte, no me feien que cobrar comissions, i el pobre papa digué, canceleu el compte.
3: Ja està bé,
4: ja està bé. Ja estava en menys 2.000 euros.
2: No poder fer res. O sea, és que, a veure, si n'hi ha un règim absolutista total és el dels papes, per exemple. I li diran, mire, su santidad, a partir d'ara, este és el seu mòbil. Que li donaran un mòbil d'ixos... que només tenen...
1: en
2: teclat, sí, no, perquè aquesta persona no podrà estar en grups,
1: no?,
2: de WhatsApp, no tindrà contactes amb els amics i tot això, i ja tot això s'ha acabat.
4: Tenen telèfon fixe d'esto que van rodant.
2: Ja, super. És que, en el fons, clar, com no van estar fent encícliques i coses, és que tampoc la vida social d'aquestes persones...
3: Però jo crec que avui en dia podien estar connectats per online, no?
2: Claro, el chat del papa, el perfil de TikTok del papa.
4: No estan en X,
2: ja, però no són ells, no?
4: No són ells?
2: No són ells. És a dir, jo, a mi si em feren papa, que puc ser papa, perdó, això ho vam descobrir ara quan es va morir.
3: Pots ser papa?
2: Claro.
4: Home, clar que pots ser papa. Mira, adoptes i ara ets papa.
2: No, jo puc ser papa.
4: Pots ser papa, ser papa.
2: La única que no pots ser és ella, de moment. Però qualsevol podem ser papa.
1: Que me parece muy mal que nunca se abra el melón, ¿eh? De cómo es tratada la mujer en la iglesia.
4: Ah, sí, sí.
2: Bueno, pues...
4: Viva la iglesia anglicana.
2: Seria un disgust.
1: Nunca se abre el melón.
2: S'enfaden en tu perquè no poses les sabates que diuen. Bueno, això en vida, si la palmes, fan el que es dona la gana, perquè entre altres coses, Francisco va dir que volia que l'enterraren en les seues sabates de sempre. No, la prada esta, que són el que tu tens que anar. Per favor, feu un enterro discret, discretíssim. Tot el món per allí, selfies, tal, no sé què. És que ja passes a un plano en el que no te deixen fer res en la vida.
1: No te dejan. No, bueno, pots, però
2: això,
1: per almenys...
2: Vaig a guasapejar la moni boda. On està la moni boda? Me l'heu borrat el mòbil. No pot vostè parlar en la sua neboda, té que demanar audiència.
3: Té que demanar audiència.
2: Claro,
1: claro, y además,
2: ser horrorós,
1: incluso
2: això.
1: Muchas veces los discursos, claro, bueno, alguna vez supongo que escribirán algo ellos, ¿no? Porque hablando de los trending topics, frases serán suyas. Pues Juan Pablo II fue el gran papa mediático, viajó por todo el mundo y fueron eventos televisivos, ¿no?
2: Va vindre así, vos recorde, ¿eh? Va vindre en un moment un poquet delicat, que era la rigua del 82, però va vindre.
1: Y él...
3: De fet, este últim no hacía res, o sea...
2: Es que ya lo ha pillado el mayor.
3: León 14.
2: Ah, este sí, este lo han comenzado a verlo
3: ahora. Que, o sea, ¿cuándo ya? Un any i pico.
2: Un any, justet, un any.
3: Que ja tocava que es menejara un poc.
2: Tocava que es menejara un poc.
3: És bo per la salut.
1: Juan Pablo II, su frase es no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Después, Benedicto XVI fue el primer gran papa en Twitter y en 2012 publicó su primer tuit. Y apostó por llevar la iglesia al mundo digital.
2: Cuando era Twitter, además, que no era ni siquiera el que es ahora, que ahora es un engendro de xarxa social. Per cert, que no crec que hi hagi lloc on es promoga més l'odi que en Twitter o en una xarxa social d'este tipus. Jo no la gaste per salut mental.
3: Més Twitter, jo crec que...
2: Perquè diuen que és superdestructiva, la gent ahí es diu de tot.
1: I ell puso...
3: Som d'altra generació.
1: Escribió tuits com, hagan lío, no balconen la vida o quién soy yo para juzgar.
2: Això, se Francisco. En... Francisco sí que tenia frases més xules.
4: Pero que soy yo para juzgar, esto no es del Papa Francisco, esto es de los tiempos inmemoriales.
1: No, pero fíjate, él lo dice, ¿eh? Él lo dice. Que era en torno a...
4: Pues eso.
2: Jo li vaig veure una entrevista en la que diu, en què li diuen algo dels, li pregunten algo dels pecadors i diu, pecadors? Diu, però si a veure, estàs davant d'uno mateixa, volen dir que jo sóc el primer qui no va ser pecador. Clar. Sí, claro, pues
1: sí,
2: això.
1: Tenia aixides molt bones aquesta persona. Sí, sí, I luego el protagonismo es para León XIV, que es el primer papa, y él repite mucho la paz este con vosotros, que parece que como lo que le hemos escuchado mucho en
2: la iglesia, quan acaba la missa. Esto, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Y bueno, el tema este de que la IA...
2: Tinc una pregunta.
1: Era en la encíclica, no sé si habéis leído algo de la encíclica, que dice que, claro, la IA lo que le hace es competencia desleal.
3: ¿La IA?
1: Sí, la inteligencia artificial.
2: ¿Al Papa? ¿O al catolicismo en general?
1: Al mensaje.
4: Esa la podemos, porque cuando hablemos de IA, nuestra querida técnica puede...

0: poner hilari-lari-ia. Hilari-lari-ia.
1: A este pas sí que li llevaràs el títol a Vicent Climent, eh?
0: Hilari-lari-ia.
1: Tinc una pregunta.
0: Este és el show de León i os saluda con amor. La passa con vosotros.
1: Tinc una pregunta per vosaltres.
2: Pregunta.
1: Ja que heu parlat de les frases d'este tema. Però esta és la de Melody.

0: Pero es un poquet entre Xuxa y Teresa Raval, ¿no?
1: Y los pajaritos, ¿eh?
0: Sí, y María Jesús.
2: Y los pajaritos.
0: Sí, sí, Melody. No nos dones más que disgustos, ella.
3: Lari, lari, lari, oh, oh, oh, lari, lari,
0: Bueno, ah, y un poquet Ricky Martin y Shakira también es. Bueno, vaig a preguntar-vos.
1: Guaca, guaca.
0: Bueno, ara no sé si aneu molt a missa, però quan érem menuts sí que anàvem més a missa.
1: Sí, claro.
0: Fora perquè estiguérem en el cole i tal. I n'hi ha una part de la missa que a mi sempre m'ha donat molta cosa i que avui en
1: la
0: dia...
1: La
0: encara...
1: Ja sé, no, no, la de dar la mano.
2: Dar la mano.
1: Ja, lo sabía.
0: Daros la paz, no sé què. I tu mira la cosa i dius... Que no, però tu qui eres perquè jo te doni un abrazo, un beso, la mà, no sé què. I encara a voltes, quan em toca anar a alguna celebració d'estes eucarístiques
2: esto
0: i tal...
2: Esto es un toque,
0: No, no, sí, m'aparte, me faig el loco, o fas com si estigués ahí...
2: Però, nene,
0: no
2: però si...
0: Per no tindre que tocar
2: de,
0: ni...
2: Però si esto es lo bonico de la humanitat, que és saludar-nos...
0: La pregunta és, vosaltres també ho feu,
2: això? Jo no, a mi m'agrada molt perquè crec que ens unís... Ens unís com... Ens unís com la vall, ens unís com la vall.
0: Jo soc des que em faig el loco de dir que no, que ui, estic així en moment d'introspecció pecador.
4: Perquè una cosa és que tingués al costat algun
1: que coneixes. Se me ha caído
2: al final, saludar a gent que no coneixes ens unís com a humanitat.
0: Claro. Però això no vas fent-ho pel carrer, vas... Hola, què has? Hola, què has?
2: Claro. Pues pues
0: pues lo mateix.
2: Però per a que era la missa, per tindre un moment de retrobar-nos...
4: Que resulta superincómodo.
0: Sí, a mi també.
2: Pues entonces no.
1: Claro, pues, no, no, pues eso dice mucho, porque claro...
2: Teniu que parlar en el Papa, ara busqueu-lo y demaneu perdó, perquè...
1: Hay que... Sí.
4: Pecadores.
1: Esto es bastante significativo.
0: Això borreu-ho, perquè una de les meves intencions és entrevistar al Papa, perquè parla castellà, i mai saps en la que el pots veure... I si ara resulta que un dia algú li posa la gravació de que jo em faig el loco quan arriba el moment de la pau...
2: És gravat, se pot tallar.
0: Claro, sí, no, este programa no és en directe en absolut.
4: Que dite i ja està.
0: Bueno, parlant del directe i que té que veure en l'actualitat internacional ara també mos la portarà Mireia Vallarri. Tinc que parlar en la meva companya Carme Bort, que ja sap que la vull moltíssim. Home. Carme, què tal? Com estàs, carinyo?
5: Igualment.
0: I que fa molt bona oloreta i sempre que passa ella per les escales de l'edifici sé que ha passat Carme. I ella ho sabe, sempre que reconec el seu perfum. Bueno, tu estàs en la seu del CESIF, no, Carme? Perquè avui hi havia roda de premsa i crec que tenia que veure algo en la qüestió educativa.
5: Sí, efectivament. Ha finalitzat fa només un segonet, per això he demanat eixir a una altra sala perquè encara els companys de mitjans de comunicació estan arreplegant i estan eixint en aquests moments. Sí, el CESIF, recordem que és el sindicat, un dels dos sindicats que va acceptar la proposta de la retribució salarial que va presentar la consellera i els 200 euros de pujada gradual, podríem dir. Van ser AMPE i CESIF. I també el CESIF és un dels dos sindicats que estan connectant-se telemàticament a aquestes reunions que s'estan fent per àrees, per temes, la conselleria i els sindicats. Els altres tres sindicats majoritaris, recordem, que no estan participant en aquestes reunions. El que passa és que AMPE i CESIF representen, diguem-ne, a un 30% aproximadament del professorat, però ells sí que avui han volgut remarcar el seu talent negociador i perquè continuen, diguem-ne, acordant el que poden en la conselleria. Bé, no me vull que estendre, imagina que te voldràs preguntar-me perquè és que han dit moltes coses.
0: No, jo voldria saber això, les coses més significatives, sobretot tractant-se d'un dels sindicats que principalment van arribar a un acord i van rebaixar un poquet la tensió de tota aquesta situació.
5: Correcte. El que han volgut recalcar avui, per exemple, que ells no han trencat la unitat sindical en cap moment, perquè ells acceptaren aquesta proposta de pujada salarial, però, per exemple, diuen que els altres tres sindicats majoritaris es van imposar que el valencià fora la llengua vehicular i ells en això no estan d'acord. Per això diuen que una part el tema del valencià no estan d'acord amb els altres sindicats, com ells han acceptat la proposta de pujada salarial i els altres

0: nostres tampoc hi estan d'acord. I el que sí que avui és important, i és, això és novetat d'avui, han denunciat els atacs que patiren en...
1: Després d'ahir, sí.
0: Efectivament, quan es van quedar en la Conselleria d'Educació i després van haver d'eixir escortats. Diuen que això pues, van ser uns moments de moltíssima tensió. I la novetat que vos dia en aquests moments que sí. avui ens han anunciat és que han remès cartes tant a les Corts, a tots els grups parlamentaris de les Corts, com a la delegació del govern, perquè denuncien aquests atacs i que estan arreplegant també documentació perquè diuen que estan patint de coaccions també en xarxes socials i aquesta documentació la van a remetre a Fiscalia per si poguera ser constitutiva d'un delicte d'odi. Això és la gran novetat que volien transmetre'ns en esta roda de premsa, que, insistim, acaba de finalitzar.
1: Després diuen que les coses no estan tenses, però les proves me remito que sí que ho estan. En fi.
0: Això és.
1: Carme Cariño, dime.
0: Això és. I bé, de moment, nosaltres així ara es traslladem un altre dia més a la Conselleria d'Educació, a la Porta, i des d'allí pues, en els informatius continuarem informant.
1: Pues jo de moment el que faig en nom de tot el programa i de la ràdio és agrair-te que hagis tingut el detall d'entrar en nosaltres i contar-nos tot això que era importantíssim.
0: Una presa molt forta. A més és que acaba de passar en aquest moment.
1: Està calentet com el pa.
0: Efectivament.
1: Adéu, Carme. En 10 minuts seran les 12. Vegeu com on menys ens imaginem salta en seguida algo que no t'esperaves. És una llàstima que tot això estiga prenent els tints que està prenent. De veritat que és una llàstima.
2: Jo estic pendent de que Mireia mos conté l'actualitat internacional perquè n'hi ha molts fronts oberts.
1: Per cert, avui anem a tindre el senyor que va acunyar allò de el senyor naranja en este programa.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Fabián C. Barrio, que va estar aquí con nosotros a la una.
4: Pues pregunteu-li per totes les perletes que està portant a terme Trump últimament, a veure si se li ocorris algun altre nom ingeniós. Nosaltres també li hem acunyat així un nom, Trump, a banda del Cheto. Sí, sí, sí, tu ja saps. És el Búfalo Trump.
1: El Búfalo Trump.
4: Recordeu-se del búfalo que està en la granja, que tot el món diu que se sembla a ell? Pues nosaltres també tenim aquest terme per a dirigir-nos a ell, el Búfalo Trump. Que, però em voleu que comence.
1: Per el Búfalo Trump vas a començar o vas a deixar-lo de postre?
4: Vaig a començar... No, no vaig a... De postre.
1: Però no te poses molt sèria avui, va. Vas a posar-te sèria?
4: Anava a posar-me mig sèria, però en un poquet d'ironia.
1: Val, sí, perquè és que avui hi ha hagut moments en què ens hem posat... Hem tingut... Mira com les temperatures. Hem anat pujant i baixant.
5: Puja, baixa.
4: A veure, vaig intentar contar-ho de la millor manera possible perquè no podem deixar de parlar del que està passant a Colòmbia. Mm. El país sud-americà està a punt de tindre aquesta segon volta presidencial, que algú ja diuen que és com la més tensa i polaritzada de la història. S'està vivint com un partit de la Champions, el que no saps qui va guanyar. Sembla que la cosa està d'una banda està Iván Cepeda, que és l'hereu polític de l'esquerra, de Gustavo Petro, i d'altra està Abelardo de la Espirela, que han tingut en inici, diríem que està prou ajustat, 44 Espirela, 41 les esquerres.
1: Això,
4: vale? Esperarem a la segona volta el dia 21 de juny, però així ve la sorna.
1: Bueno, els colombians
4: sorna.
1: Voten, la diàspora colombiana vota des d'ací i clar. Des dels llocs on es troben, i ha passat estos dies, a més. Sí.
4: Clar, però ja sabeu que, per a que vos feu una idea, Espirela és advocat ultraconservador que admira a Bukele, a Milei i a Trump, ¿vale? Pràcticament només li fa falta obrir-se un TikTok per acabar formant part de, diguem, d'estos que després es puxen a les jornades estes que fa Milei i ve així canta rock i tot això.
1: Sí,
4: bueno, pues, ara què ha passat? Que sembla que des de l'esquerra es deia que podia que les eleccions estigueren amanyades i que no podien donar per bons els resultats perquè pensaven que s'havia fet trampa. Ara ha dit els observadors europeus dient que les eleccions s'han portat a terme com cal i que hi haurà que esperar al 21 de juny. Però què és el que més em crida l'atenció en tot això? En que ningú ha reparat en que n'hi ha un partit decisiu, que és el partit de l'abstenció. Ah. Atenció, que 17 milions de colombians i colombianes no han anat a votar. Això vol dir que tota Europa, pràcticament, s'ha quedat en casa. Clar. Vull dir, això és molt representatiu.
3: I no és obligado, entonces, no és obligatori en Colòmbia, perquè en Equador és obligatori
1: votar. Anar a votar?
3: Sí. Bueno, entonces en significa
2: España
3: que en Colòmbia no.
1: A este pas també ho faran obligatori, ¿sabes? Claro. No doneu idees.
2: En Colòmbia... Jo crec que hauria de ser obligatori.
1: Obligatori?
2: Jo crec que sí, hauria de ser obligatori.
4: A veure, jo és que crec que és un...

0: un dret. Bueno, els drets sí. Mai...
1: Claro, no puedes...
0: Poden estar lligats en allò de la obligatòria.
2: Ui, aquí que Mateu li donaríeu un disgust si l'obligo a anar a votar.
0: Ell no va mai?
2: Dir, no, ell ha dit que no ha votat mai. I bueno, aquí vaig entrevistar també, va dir que no havia votat en la vida. Ara no me'n recorde, però algú va dir que diu jo no he votat ni en el cole. No me'n recorde, va ser algú que vam tindre fa poquet també. Fa molt poc que el vam tindre.
1: Bueno, pues lo cierto es que aunque sea voto protesta...
0: Has d'anar.
1: És interessant.
0: Jo sí que ho crec, has de tercer el teu vot.
2: Arribes, poses una lonxa de xopet o algo dins i ja està. Però
0: trenques una papereta, que jo això ho he fet moltes vegades.
2: Trenques la papereta i votar.
1: O con un mensaje que jo també he dejado.
2: Sí, va dir, no ha votat mai ni... Però no me'n recordo, mira.
0: Però que, clar, que de 7 milions de persones no voten, per a que obriguen parlant d'això i no de que han quedat 40 o 44 i de que el proper 21 de juny sabrem més. El que més m'ha agradat és que Trump anomena Spirella el tigre. Vull dir, tenim el Búfalo Trump, el tigre Spirella, i ha dit, per favor, que el voten, que no...
2: I no se'ls vegeu en les màscares estes de lucha mexicana? A Trump, jo a Trump me'l veig així.
3: Trump, Milei i...
2: Sí.
1: I Milei, entonces, ¿con qué animal se podría...?
0: Milei...
1: El búfalo Trump, el tigre...
0: Spirella...
2: Milei,
0: la pantera. La pantera Milei.
2: Recordeu-se de la meva...
1: La melena negra.
2: De la meva teoria de Milei, que és el fill bastardo de Benny Hill. Però, bueno, jo ho deixaré ahí.
1: Sí.
2: Vosaltres mireu a Benny Hill i mireu a Milei. Això me va estar de vacances alguna volta en Argentina.
1: Qué curioso, porque Mr. Bean se parecía mucho a Zapatero, ¿sabes? ¿Recordáis? Sí,
2: todos
1: los
2: memes,
1: ¿no? Mr. Bean Zapatero.
2: Pobre Mr. Bean.
1: Benny Hill, sí. Milei.
2: Pero Milei i Mr. Bean...
0: És que el món és molt gran i després arriba un que pareix Michael Jackson i a Sergi el deixa...
2: Ja, però...
0: Descol·locat.
2: Mira, teories de la vida. Les dos que defenc jo ara, la de Milei, Benny Hill, Michael Jackson... Ja no dic que estiga viu, però que algú té dret a aparèixer amb aquell Jackson sexagenari...
1: Tiene que haber alguno por ahí.
2: No pot ser això.
0: Però ara encara vaig a deixar-te més desconcertat. Mariajo, música d'Apocalipsis, perquè vos conte que en Rússia, el Kremlin ja sabeu que ha decidit que va continuar bombardejant Ucraïna. De fet, contàvem que han patit un dels més forts bombardejos en les últimes hores.
2: I que poc es parla d'això ara.
0: I que poc es parla d'això, perquè ja anem cap al cinquè any, hem passat el quart, anem cap al cinquè. Però a mi el que m'ha arribat al cor és la frase estrella que ha pronunciat Dmitri Medvedev, expresident rus i actual responsable del Consell de Seguretat. Europa, el vostre somni pacífic s'ha acabat. ¿Vale? És l'apocalipsis, no hi ha pacifisme, però bueno, això és una estratègia, ja ho sabem, no volem tampoc alarmar.
2: És molt important la veu en què ho hagi dit i la pinta que tinga el senyor.
0: Pues pinta de rus, que vols?
2: Ja.
0: Vull dir.
2: És que, però bueno, pot tenir pinta de rus i parlar així, jo què sé, un poquet...
3: Més pacífic, no? Més pacífic, sí. Més amable.
0: El que vos dic és que, clar, Ucraïna també està en la guerra i, per tant, està portant a terme també atacs molt intensos. Esta mateixa setmana ha atacat infraestructures estratègiques, terminals petrolieres, Àlex, ahí van.
3: Que no sé, no?
0: Infraestructures de tot tipus, inclús han hagut d'interrompre vols en el Fòrum Econòmic que hi ha en Sant Petersburg, que és el més important aparador internacional per a Putin. Però, dins d'això, ahir que diem de Putin, Sergi, on està, si viu en un búnquer, si no viu en un búnquer...
2: I que té un aspecte horrorós. Per cert, Marco Rubio no és que sigui el més guapet del món, tampoc, que estàvem fent una anàlisi així.
0: No. Pues, vos conte, vos convide a veure una notícia que n'hi ha per ahir circulant d'una dona que apareix sempre darrere de Putin, que ningú sap qui és, però vos conte. Se va fer famosa en 2017 perquè representava...
2: Però Sánchez també té una, sí, en Espanya, una senyora que sempre és una espècie de clac, que m'ha dit, guapa!
0: Claro, ara se'n venen... Sí, no, una... En 2017 era marinera. Esta dona representava... pues, era un context en el que n'hi havia pescadors, ella anava en índole marinera. En 2017 era venedora de xelats.
2: També vamos, era todóloga.
0: Feligresa. Vull dir, ha segut, depèn del que fas a Putin, pues ella...
3: Pues, es performa.
1: Ella se customiza.
0: Hi ha dues hipòtesis. Una que diuen que és una persona del cos de seguretat de Putin i, clar, pues, la caracteritzen una miqueta depenent del que va fer ell. I una altra diuen que és, pues, evidentment, un muntatge perquè com Putin cada vegada està més distanciat del que és la població russa, pues, li fan ahí una posada en escena.
3: Per aproximar-li un poquet a la humanitat.
2: Com li diuen a este
0: que
2: sempre anava a la casa d'autògrafs, que sempre... Hi havia un personatge així en Espanya que anava sempre darrere dels famosos i aconseguia tots els autògrafs o eixien totes les fotos. Com li diuen? Ah, no me'n recorde. Hi havia un personatge així en Espanya que feia això. Sí. El no sé qui era.
0: Sí, me sona,
2: era un senyor
0: no sé
2: així en barbeta, crec, un friqui, que eixien tots els famosos en totes les fotos.
0: Pues fixeu-vos ara quan, a partir d'ara, quan isca Putin en una senyora rubia,

0: que té diferents
1: papers.
0: El mocito,
1: papers. Mocito, una cosa d'estes, sí. Una cosa, un nom així, sí, i sí en totes les fotos dels famosos, una cosa molt curiosa. Pues igual Putin porta una mocita darrere.
0: Segur, i que hi ha una professió que és actor, actriu, que va en el president de turno i que cada dia li diuen, mira, avui tu seràs, avui anem a, no sé, avui eres feligres. I tu, pues, siga Putin, siga, el que siga, sí, tu sí.
1: Seràs una grangera de pollastres russos.
0: I per a no decebre Àlex, mínimament, anem a parlar del que és important. I és
2: que
0: ja, és que ara ja saps que Netanyahu i Trump estan en un...
3: Sí, sí, estan en
0: estan en un desencontre important, perquè cadascun vol acabar la guerra d'una manera. Ja sabem que la de Netanyahu és bombardejant el Líban, sí. Que li ha dit Trump que això no se pot fer, i han amenaçat en que si no arriben a un acord van a crear un dia de la marmota en l'estret d'Hormuz. Van a estar en una espiral perquè cadascun vol acabar la guerra d'una manera. Així que, estimat Àlex, no puc donar-te bones notícies. Incertesa total en l'estret d'Hormuz i en tot el que...
1: Se'n recordeu de la màquina esta que va inventar Leonardo da Vinci per volar? Sí. Que anava pedalejant. Sí. Era una espècie de parapente, sí, sí, pedalejant. Doncs sí. Pues així se n'anireu vosaltres de vacances en guany, si la cosa no és solventa.
0: Pues jo tinc un rato de pedaleig, home.
4: I us digo una cosa, viajar alarga la vida.
3: ¿Ves?
4: La ciència lo ha confirmado. Os daré más datos.
1: Pedalejant, no, Mar Gómez?
4: Hombre, si ya pedaleas, fenomenal. Porque mira, quien mueve las piernas, mueve el corazón.
0: En cabina, això va ser
3: mel. Jo te recomano a Itàlia.
1: Però pedalejant.
3: No.
1: Avui que és el dia de la bici. Ja, però si jo vull anar, el problema és que no tinc temps.
0: Ara te busqué jo un hueco. No
1: ni alguns recursos tampoc. Bueno, xics i xiques, gràcies.
0: Adéu.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: Bon dia. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha afirmat este matí que veu compatible la celebració del Corpus d'este cap de setmana amb l'acampada en la plaça de la Mare de Déu que protagonitzen desenes de professors i professores en vaga indefinida des de fa 4 setmanes.
7: És una qüestió que merece tot el respecte del món. També me merece tot el respecte del món los manifestantes, sus reivindicaciones, i crec que puede ser compatible pues bueno, pues que unos cumplan con su objetivo, que es una reivindicación, y que nosotros puedan celebrar y que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus.
5: Català ha explicat que està en contacte amb les persones acampades amb l'organització de la festivitat del Corpus i amb l'arxidiòcesi perquè tot transcorrega bé i ha afirmat que la delegada del govern espanyol s'ha acobardit, segons ha dit.
7: Es evidente que la delegada del gobierno se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado y evidentemente ha decidido ponerse de perfil, no tomar cartas en el asunto y pues no cumplir con su competencia.
5: El PSPB-PSOE anuncia una bateria d'esmenes al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat presentats pel Partit Popular i negociats amb Vox. La secretària general, Diana Morant, ha criticat uns comptes que tenen 1.000 milions més.
8: Prioridad es quedar bien con Vox y lo que le importa, por tanto, es seguir siendo presidente de la Generalitat, seguir en ese sillón. Tenemos 1.000 millones de euros más en estos presupuestos. Tienen más dinero y, sin embargo, están recortando en cosas que el gobierno del Botánico menos dinero atendía. Nadie entiende, la comunidad educativa tampoco, que con más dinero dejes de hacer colegios o infraestructuras educativas.
5: Diana Morant ha criticat també la rebaixa fiscal anunciada que ha calculat en 18 euros a l'any per a la gran majoria de contribuents. D'altra banda, Morant ha tornat a exigir al cap del Consell que dirigisca les negociacions amb els sindicats educatius.
8: Salga de donde está, que no sabemos demasiado bien dónde está, y se ponga al frente de esta crisis, porque cuando quiere sí que sale a insultar a la comunidad educativa y decir que son unos vagos. Sale con un tuit del Partido Popular del que él es presidente. O cuando quiere dice que los manifestantes están manifestándose de manera violenta.
5: I canviant d'assumpte, la Policia Nacional ha detingut 10 persones i ha practicat 8 escorcolls en una operació contra el tràfic de droga en diversos punts de la província de València. Han decomissat 82.000 euros, més un quilo de cocaïna, una arma de foc i 237 plantes de marihuana. Se'ls acusa dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i blanqueig de diners. I estarien vinculats a una operació de maig de l'any passat a Paterna, on van decomissar 28 quilos de cocaïna. I a Navarra, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 40,

0: 43 anys, veí d'Alacant com a presumpte autor d'un delicte de drogues quan duia el maleter del cotxe amb més de 24 quilos de droga, exactament marihuana i haixís. Els agents van posar un dispositiu de control i van advertir un vehicle que anava amb una gran velocitat i era perillós, per això el van parar. El jutge ja ha decretat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança. I esta vesprada el València Bàsquet enceta els quarts de play-off de la Lliga contra el Bilbao Bàsquet. Gonzalo López.
1: Esta noche arribaron les baixes de López Arostegui, Puerto y Sondute, Rivers, Montero y Nogués, que es lesionar l'entrenament d'ahir. Caldrà tindre en compte a l'hora de repartir minuts contra un rival que els feu patir en l'últim duel directe. Així valora l'enfrontament el jugador taronxa Jaime Pradilla.
2: Que ha hecho un gran año, que está haciendo las cosas muy bien, que hace poco jugamos contra ellos, íbamos al descanso más o menos ganando cómodos y la segunda parte ellos se pusieron, nos relajamos y sabemos que no nos podemos relajar porque son un gran equipo, sabemos que nos van a poner las cosas difíciles e intentar estar lo mejor posible.
3: Tenim una última hora. El jugador de futbol Leo Messi ha sigut guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport, el vigent campió mundial que està amb la seva selecció preparant el pròxim campionat del món. Ha sigut el triat esta edició dels premis.
0: Molt bé, això és tot. De moment tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. La pròxima cita a la una en punt i ara es deixem amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
5: De tu a tu.
6: L'economia per a totes i tots.
7: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
6: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
8: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea.
9: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
6: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.

com qui no vol la cosa. Ja estem en la quinta hora del nostre programa d'avui. Amb la major satisfacció del món de saber que encara esteu ahí. Si sou dels que porteu des de les 8 del matí, fem-nos companyia mútuament, en referisc. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Si s'acabeu d'incorporar ara mateix o ho heu fet fa un ratet, pues agraïdíssims de la vida de que hàgiu decidit estar a la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, com a eixe punt de referència per acabar de passar el matí. La qüestió és que mos queden uns 110 minuts per davant de ràdio, almenys d'este programa, per a compartir. Com sempre, la producció d'este programa la dura Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i d'ahí que algunes de les nostres coses

deriven sobretot als aspectes municipalistes i la gent dels pobles, també de les ciutats. Mira, sabeu com ho definiria? Dels veïns i de les veïnes. Eixa és la realitat. Per tant,

0: per a la novel·la guanyadora. I la passada setmana es va entregar David González. Què tal? Bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: A Castalla. Castalla és un lloc molt xulo, t'ha de dir.
1: Molt bonico. Sí. Doncs ahir el passat dijous s'entregava en el bressol d'Enric Valor, cèlebre escriptor, en la seva 31a edició, com tu deies, i el guardó va recaure en Anem de sud a nord, en l'autor de Borriana, Josep Palomero, la novel·la L'aviador de la República. Palomero compta amb una trajectòria extensíssima en literatura, és llicenciat en Filologia Hispànica i doctor per la Universitat Jaume I de Castelló. A més, ha sigut membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a vicepresident. Enguany otaven 25 obres a este guardó i entre elles ha destacat la de l'autor borrianenc, L'aviador de la República. Al llarg dels seus 30 capítols alterna episodis que transcorren en la vila romana, en una vila romana del segle I, on es fabricava el garum, una salsa preparada amb vísceres fermentades de peix, amb altres episodis localitzats en el segle XX.
0: Una cosa molt bona, vist des d'aquest punt de vista, eh? Molt sabrosa.
1: Mira, el garum. Jo el coneixia dels còmics d'Astèrix, però no he tingut el plaer de tastar el garum. En definitiva, esta novel·la de Palomero parla això de també d'aquest segle XX, amb aquests aviadors de la línia aèria postal Latécoère i els pilots que portaven eixes saques de correu des de Tolosa fins a Tànger i feien escala als aeròdroms de Barcelona, d'Alacant i de Màlaga.
0: Cosa que feia, per cert, també l'autor del Principito. Aixina que... Anem a parlar. Bueno, Palomero està al costat del telèfon ja. Josep, què tal? Com estàs?
2: Bon dia.
0: Això del garum deu de ser el més paregut a el peix este que va en conserva que prenen els suecs, que diuen que no es pot ni obrir de la pudor que fa. Algo paregut, no? Deuria de ser.
2: Segurament. Hi havia garum car i garum barat.
0: Sí.
2: Igual que ara n'hi ha caviar, n'hi ha succedanis de caviar, que són ous d'altres peixos, no?
0: Exacte.
2: Però no són del caviar de buga.
0: El lumpo i coses d'estes que vegem en algunes etiquetes. Josep, no sé si estàs proper d'una finestra o en un lloc on tingues millor cobertura, però em diuen els meus companys tècnics que es sent un poquet mal, com que falla un poquet la senyal. Però si pots manejar-te o situar-te en un lloc on estigues...
2: Ara no manejaré.
0: Val, ara continuem sentint-te igual de mal, però bueno, si n'hi haguera alguna complicació, penjarem i tornarem a recuperar la telefonada.
2: Bé, és... M'ha pillat pel carrer...
0: Ah, pues...
2: Sí. Bueno, no sé, anem fent.
0: Anem fent, això, com tu acabes de dir. I parlant de fer, com has rebut el guardó?
2: Home, el guardó és un reconeixement perquè jo fa 20 i tants anys que vaig entrar a l'acadèmia i vaig deixar la literatura, 25 exactament,
0: sí.
2: Perquè ara ja deixem l'acadèmia i precisament per comprovar si el jurat encara considerava que, en fi, que pagava la pena la manera d'escriure, em vaig presentar al concurs, no? I damunt, una obra guanyadora té una promoció. Una promoció, precisament, per haver obtingut la consideració d'un jurat i de l'editorial, en aquest cas serà Bromera, i, per tant, mira, he tancat una porta i n'he obert una altra, que és la que tenia oberta fa 25 anys.
0: Exacte. Les coses passen perquè tenen que passar. Això ho diem molt en el programa. Per cert, és doblement especial un premi que porta el nom d'Enric Valor.
2: Sí, jo Enric Valor el vaig tractar. Era un home del segle passat, molt educat, a tot el món parlava de vostè. I era un escriptor que sabia, tenia estil i sabia bona gramàtica i tenia un món que contar. El món dels Olzina, el cicle de Cassana, el nostre Balzac casolà. Això era Enric Valor.
1: Josep, jo volia preguntar-te també com naix la història, que encara no hem pogut llegir, lògicament, però com es connecta aquesta vila romana amb l'època de la República, amb aquests aviadors?
2: El que uneix els dos mons, el del segle I de la nostra era, l'època d'August, i el segle XX, és el lloc. El lloc. La vila romana ja no existeix en el segle XX, però hi ha que contar com era en el segle I. Uh-huh. I de manera alterna, en capítols alterns, es va explicant la història de la construcció de la vila dedicada a la fabricació de garum i la història dels aviadors de la companyia postal de la Latécoère. Per què? Home, perquè és un fet que no es coneix un dia ja pràcticament i que a mi

0: me resulta molt atractiu que uns aviadors que a partir de la Primera Guerra Mundial es queden sense feina, el gran Latécoère s'inventa el correu postal a través dels avionets, no? I els avionets són intrèpids perquè volen en unes condicions que avui és com si anares en un velomotor per allà dalt.
1: Sí, sí, sí.
0: I, cosa curiosa, un d'ells entre Barcelona i Alacant, que és un trajecte molt llarg, té un percans i ve un lloc on pot aterrar de qualsevol manera i aterra. I això és el llit sec del Millars. Hi ha una foto, no m'he inventat res. Aterra allà i, per tant, comença a connectar-se el món antic en el món modern perquè la vila romana també està a prop del Millars.
1: Aquells que estiguen escoltant estaran donant-se compte de quant hi ha de documentació històrica en la teua novel·la.
0: Sí, però no s'ha de notar. És a dir, de més jove potser en alguna novel·la clavava alguna fitxa per a situar la història en un marc real. No? Ara ja sé que això no s'ha de fer. És a dir, en la novel·la no has de posar fitxes històriques. Si has de contar algun episodi de la història, l'has de contar des de dins, des de la vivència dels personatges, des de les seues dificultats i els seus problemes, però no clavar una fitxa històrica. Sí, això...
2: N'hi ha documentació, clar, evidentment, però tu prioritzes en aquest cas el que és la narrativa i la vida d'aquests personatges, clar.
0: Sí, sí, sí. El fet, diu, home, diu, i com contes... el que passava en la vila romana, el que feien en la vila romana és el que fem avui. Parlaven de les coses quotidianes, dels problemes de cada dia, i a més fabricaven garum. Això sí que s'explica un poc perquè la gent ja no deu saber què és el garum i falta que li fa, però s'explica doncs, que és una salsa de peix, les vísceres, que se preparen herbes aromàtiques en capes de sal i després se cola perquè no menjaven la preparació, sinó el colat, allò que és el líquid, no? Mm-hmm. Bueno, però ja t'he dit, les coses s'expliquen des de les vivències dels personatges. Mm-hmm.
2: I després has parlat també d'aixòs pioners de l'aire, d'alguna manera, sí. Perquè, clar, parlem de pioners total, perquè, lo has dit tu, no eren avions... com és que ens podem imaginar.
1: De fet, la majoria perdien la vida en ixe el seu treball, veritat, Josep?
0: Algú la perdia, sí. Entre ells, ho has dit en la introducció, també volava Antoine de Saint-Exupéry.
1: Antoine de Saint-Exupéry, que, per cert, feia moltes escales i passava molt de temps en Alacant, fins i tot la casa dels amics, on ell passava molts d'eixos dies, on menjava arrossos, inclús els arbres on es tombava, són testimoni d'eixes experiències, quan en el aeròdrom d'Alacant, ell sí. Feia les seues escales, veritat?
0: Sí, l'aeròdrom estava, crec recordar, en Can Rabassa.
1: Sí, exacte, sí. Sí,
0: on està la universitat, vull dir. El campus de la Universitat d'Alacant, encara allí hi ha una torre, que no deu de ser la de l'època, deu ser posterior, una torre de pista d'aterratge. I això que passava dies en Alacant no ho sabia jo, no de Saint-Exupéry. Però sí, en efecte, feien la vida quotidiana, feien la vida que tots fem. I eren uns avions que encara eren de fusta i de tela, però l'aviació, naturalment, com tots els invents del segle XX, va anar evolucionant, i cada vegada tenia millors aparells, i després ja, en la Segona Guerra, ja la competència va ser brutal, no? Mm-hmm. Sí.
2: Josep, parlant també de la teva faceta com tu, com a no solament escriptor prolífic, tu també has desenvolupat una ampla carrera en la lingüística. Com d'important és... mantindre estos concursos i sobretot fomentar la literatura en València per mantindre viva la llengua.
0: Sí, ara te contesto, però jo, se me quedava una cosa de la pregunta anterior.
2: Sí, sí, conta.
0: I és, per exemple, els aviadors, ¿vale? Els aviadors, que és el primer que feien quan baixaven de l'avió? Pixar. Perquè portaven 3 o 4 o 5 hores de vol i no havien pogut els homes orinar. I la primera cosa que feien era pixar, claro. I això és contar la història des de dins, en relació amb el que està dient. Bueno, mira, el fet de tractar d'escriure bé té, naturalment...

0: com a base dominar la llengua, no? Així tot sempre se te cola alguna coseta. Dominar la llengua és un requisit, però el segon requisit, que és un consell que dono jo a qualsevol persona que escriga o vulgui ser escriptor, un segonet que porta un cotxe.
1: A veure, que aquestes són les coses que tenim quan les històries i les entrevistes transcorrixen completament en directe i tan reals com la vida mateixa. I això és la realitat. Digues, digues, Josep, digues. Que mos queda molt poquet de conversa, de més, però digues.
0: Sí. És que el cotxe... El consell que dona qualsevol escriptor és corregir, corregir, corregir i corregir. I repassar, repassar, repassar i repassar. O sigui, la primera redacció no val. És com si tu, quan anaves a... quan vas a veure una exposició, te mostraren tots els esborranys i tots els defeits que ha fet el pintor. No, això no t'ho ensenyen. T'ensenyen les obres finals, els quadres definitius. Nosaltres, no. Nosaltres, tot allò que escrivim per a entrar des de la història,
1: sí,
0: això, s'ha de quedar fora. I la història, pròpiament, l'has d'escriure tantíssimes vegades com calga, fins que te sentes satisfet. I així tot no ho estaràs mai. Ara, deixarà de ser una obra defensa en el moment en què se publiqui. Ahí sí que ja l'has amollat i ja no manés tu.
1: És tota la... Bé, és tota la raó del món. Josep Palomero, ha sigut un plaer parlar amb tu i haver-te tingut en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Que vagi molt bé i que tingues un bon dia. Enhorabona pel premi.
0: Pues, molt bé. Adéu.
1: Gràcies, Déu, bona vesprada. Les 12 i 20 no és de l'únic que anem a parlar, perquè, entre altres coses, tenim més qüestions pendents. Sabeu que, poquet a poquet, anem introduint-nos en les fogueres d'Alacant. Enguany és un any més que especial per a nosaltres, perquè estem quasi tots així. A més, tenim certa prevalència de la part alacantina i per això mos tira una miqueta el anar cap allà. I és que les fogueres d'ací no res no només estaran al carrer, sinó que tot el món parlarà d'elles perquè estan a tocar de porta.

0: un dels matins amb Sergi Olcina.
1: Bueno, tot això vos ho dia perquè quan queden exactament 13 dies per veure al carrer les primeres peces del que seran les fogueres del 2026, també volem fer un viatge al passat. Anem a fer-ho parlant amb Baltasar Bueno, que mos presentarà la seva nova criatura, que és les Hogueres de Sant Juan. Però abans, David, tu ens proposes un recorregut audiovisual, atenció, com serà, per la seva història.
2: Sí, perquè no solament de les fogueres actuals vivim, sinó que és una festa pràcticament centenària. Nasqueren les fogueres en l'any 1928 i n'hi ha registres audiovisuals pràcticament des del moment en què se crearen. Per a que vos feu una idea, la edició fundacional ens va deixar una pel·lícula que es conserva actualment en la Filmoteca Valenciana. Va ser l'advocat Ricardo Pérez de Saleta qui va demanar a un estudi fotogràfic de l'època en Alacant que realitzara esta filmació, que va rebre el nom de Las Fallas de Alicante 1928. És molt curiós. I esa filmació no té so, però ens deixava veure les primeres fogueres amb el moviment que les caracteritzava en el seu moment. La primera filmació no tenia so, la segona tampoc tenia so de les pròpies fogueres, però en 1929 esta música acompanyava a una altra filmació que va fer la productora cinematogràfica a la cantina, es deia, que va mostrar en pràcticament un documental, hora i mitja de filmació.
1: Per aquella època era tota una gran filmació.
2: Era una filmació enorme que, a més, mostrava aquestes desfilades, l'ambient, els rètols amb la cartolina, com es feien abans, que s'escrivia en la cartolina i es mostraven els rètols a pantalla, i, com te deia abans, es veia el moviment, perquè una de les característiques de les fogueres primerenques era que tenien mecanismes que les feien moure's. O sigui, n'hi havia engranatges que les feien moure. Era el pare de Gastón Castelló en el seu moment el que impulsava tots aquests mecanismes. I això són els primers documents audiovisuals que mostren la festa. Per escoltar una narració ja contant les fogueres de primera mà, hem de votar uns anys més cap avant, als anys 40.
1: Alguns dels que estareu escoltant, vos doneu compte que això hem arribat a veure-ho encara en el cine? Alguns ho hem vist, eh? O sigui, que no està tan lluny, ni la nostra vida era en blanc i negre. El que veiem en les pantalles, sí, però jo recordo haver anat al cine i veure això abans de que començaren les pel·lícules, claro. Impressionant.
2: A mi me lo ha contat la meva abuela, claro.
1: Claro.
2: No ho he viscut. Jo
1: podria ser ton pare, però no t'abuelo, eh? Tampoc...
2: No, però, en fi... És, simplement, la meva experiència és m'abuela, que m'ha traslladat. És quan el Nodo, el noticiari documental, se metia en eixes sales de cine, com tu deies, i la primera aparició de les fogueres en estos documents audiovisuals es produeix en l'any 1943. Aixina es produïa, aixa narració.
3: Las tradicionales fiestas de las hogueras de San Juan han tenido este año en Alicante un magnífico esplendor. Las bandas de música recorren las calles de la ciudad, dando al aire el son alegre de sus instrumentos. Nodo recoge algunas de las más...
2: Era realment l'única finestra al món que tenien els espanyols en aquella època, o molts espanyols, i també una manera de que les fogueres arribaren a tota la geografia espanyola i a les seves colònies, que ho deia en el Nodo, parlava de Espanya i les colònies. Eixos anys 40 el Nodo estava molt present i en el 44 es va tornar a plasmar la festa d'esta manera.
3: Pero el número importante de estas fiestas alicantinas son las hogueras, los retablos burlescos con intención satírica o con lucidas manifestaciones de arte popular que cada barrio prepara y construye en reñida emulación y competencia.
1: Esta mefaena no li faltava, perquè era el que ho locutava tot. Deuria de ser el locutor preferit del caudillo, clar.
2: O l'únic.
1: No, era molt... ahí faré només un incís. Era molt estricte. O sigui, volia que tots els locutors tingueren una dicció perfecta i aquesta entonació que ell volia. De fet, recorde que Matías Prats, pare, mos va contar una volta que ell tenia un problema en la pronunciació de la C. En castellà, i va substituir la C per la F. Ell, quan locutava, algunes de les paraules que portaven la C o la Z ell les convertia en efes perquè no es notara i passava desapercebut.
2: No es notava.
1: I no es notava mai. Sí, sí, sí.
2: És veritat,
1: sí, sí.
2: No es notava. I, de fet, Matías Prats he mirat i va començar en el 47. O sigui, estos no són seus encara, però a partir dels següents que anem a escoltar sí que ja són locutats per Matías Prats. Pare, clar.
1: Pare. Pare. Pare ara ja abuelo.
2: Ara ja... Ara ja, abuelo, és veritat, sí. A mi, en este audio que hem escoltat, parlava de les fogueres com retablos burlescos con intención satírica. És que les piruetes que es donaven per a...
1: Home, parlaven dels Beatles com esos estranyos peludos o una cosa d'estes, sí, paregudes, sí, sí.
2: Doncs parlem de que es mostraven eixes fogueres d'aquell moment, molt precàries, però amb un estil que era ben definit, amb bastidors, formes geomètriques i un modelat molt característic d'aquella època. Anem a fer un bot en el temps. Saltem dels anys 40 fins a l'any 1952.
3: Alicante, en la gracia de su luz levantina, hace honor a su clima y a la delicia de sus paisajes para convertirse en el bello escenario de las fiestas de las hogueras de San Juan bajo la claridad de su cielo, donde se recorta el verdor de las palmeras. 24 fogueres fueron plantadas este año en las distintas calles de la capital. La del distrito de Benalúa fue galardonada con el primer premio de la categoría especial. La
1: si vos fijeu, ell no diu escenario, ell diu escenario.
2: Es que claro, pero sí, si sí, no sí, saps sí, això, sí, no, és veritat, no, no te n'adones. Este sí que era Matías Prats, que claro. Inconfundible esa veu. Ni ha que dir que estos reportatges se metien en cines ja en el mes de juliol, uns dies després. Això permetia mostrar no solament les desfilades, la planta, sinó que era tot el procés, el que apareixia en pràcticament dos minuts de rodatge.
1: Era un terra de festes de l'època, quan parlaven de festes, exacte.
2: Bàsicament, sí, sí. Express, en dos minuts es contava tot el que passava fins a la nit de la crema. Així, en este àudio parlava de la foguera de Benalúa, que en aquest moment era la invenció. Era el que es convent de Jerusalem avui dia a València, pues, sí. Tenien Benalúa que arrasava.
1: La secció d'especial.
2: Exacte, la categoria especial. Allí anem també al 57. A veure si vos crida l'atenció este fragment, que és molt curiós.
3: He aquí la falla dedicada a los proyectos referentes a la comarca alicantina que ganó el segundo premio especial. En ella son ridiculizadas, en particular, las andanzas y fechorías de la plaga de los gamberros.
2: La falla, ¿eh?
1: La falla,
2: diu
1: sí,
2: la
1: sí.
2: Falla.
1: La falla a la cantina.

0: Ahir, més d'un alacantí es rasgaria les vestidures en ixe moment. A més, no la primera ni l'única vegada en la que passa. Després n'hi ha alguns que també parlen de falla. Hem de dir que són 12 les voltes en total que les fogueres apareixen en estos noticiaris documentals amb presència en els anys 40, 50, 60 i fins als 70. I, a més de descriure a les fogueres guanyadores en aquests anys, també hi havia temps per aprofitar les imatges i fer alguna xicoteta broma. Mireu este fragment de l'any 64.
1: A los camellos del desierto, tal vez no les sentaría mal una ducha en las fuentes de Alicante al fin de su largo viaje. El primer premio especial del ayuntamiento de esta ciudad ha sido para la falla coronada por el Dante con todo su infierno, en el cual se incluye...
0: Altra vegada falla, i aquí parlava d'eixos camells, eixa imatge es donava perquè n'hi havia camells, efectivament, passant per l'explanada, i l'explicació era que molts anys n'hi havia comitives que venien d'Alger i d'Oran.
2: Claro, és que la comunicació entre Alger, la majoria de tots hem tingut familiars que han viscut en Oran, exacte, en Tànger, etc. I clar, era molt fàcil que, imagina, el trànsit de camells o de dromedaris, per a ser exactes, fora molt fluid, clar.
0: Sí, i també es mostraven els carrers adornats, que en aquest moment estaven molt de moda, ara s'ha perdut un poquet aquesta tradició, i en aquest cas, este nodo era molt fugaç, les dues últimes voltes que isqueren les fogueres van ser l'any 69, que ja és en color, dins de l'únic reportatge que es feia en color en aquest nodo, que es deia Pàgina en color, així sonava l'any 69.
1: Nos encontramos en Alicante, la ciudad mediterránea de clima envidiable, en las vísperas de su Nick del Foc. Esta foguera ha sido la premiada. Su autor se llama Ramón Marco y gira bajo el epígrafe de Poderoso Caballero el Tondinero. Maciel con su abrigo de chinchillas. Daniel Bindel, Soler Serrano... José.
2: Qué redichos eren, ¿eh? Donaba grima, pero per los redichos que eren estos, estos textos, els locutors no tenien la culpa.
0: Sí, sí.
2: Ells llegien senzillament allò que, eren que se'ls posava davant.
0: Piruetes de la lingüística. Aquí parlava de personatges del món televisiu, els que feien referència a les fogueres, i per últim anem a escoltar l'última vegada en la que la festa a la cantina isqué en esta sèrie de reportatges.
1: Alicante, capital de la Costa Blanca y ciudad en la que todo el año es primavera, celebra puntualmente las fiestas de San Juan. Su origen es remoto, quizá tanto como la humanidad. Son días de júbilo en los que Alicante planta, por las encrucijadas de la ciudad, toda una serie de incisivos grupos escultóricos que en la noche se convertirán en hogueras, en fogueres. Hubo también un desfile folclórico...
0: Doncs ixe és el recorregut sonor que ens queda, perquè, clar, en la Filmoteca Nacional queden, per a tots els oients que vulguen apropar-se, ahí sí que tenim l'imatge i el so, així.
2: Claro.
0: Solament podem traslladar ixe so, però ens deixa veure un poquet com era la festa d'eixa època, com ha canviat en eixos anys, després ja arribaria a la tele, després ja arribaria a Canal 9, ara a punt, en fi. Eixa ha sigut la presència de les fogueres.
2: La història audiovisual de les fogueres, en este cas. Bueno, hem fet un recorregut sonor, però hem convidat als nostres estudis a Baltasar Bueno, perquè ell ha fet, en els, com dic jo, en la seva última criatura, Les Hogueres de Sant Juan, també un recorregut escrit pels arrels, l'evolució i la profunda càrrega emocional de la nit de Sant Joan i de la festa a la cantina, publicat per Editorial Almuzara. Com estàs, Baltasar? Benvingut a la ràdio de nou.
3: Gràcies per convidar-me.
2: Escolta, una cosa molt important, i que no és que n'hi hagi que reivindicar, però n'hi ha que tindre clar. Les fogueres de Sant Joan i les falles de Sant Josep, que s'ha perdut pràcticament el... Ha quedat en desús, veritat?
3: Exacte, exacte.
2: Però, bueno, com a festes patronals, tenen la seua...
3: Exacte.
2: El seu origen.
3: Depèn de... Almenys el que ha passat en Alacant és que depèn del règim polític o del govern de turno,
2: sí,
3: ha anat canviant. És a dir, que el que passa és que en Alacant sempre han respectat el de Sant Joan. En grafia antiga o en grafia normalitzada,
2: sí,
3: però el Sant Joan no ho han perdut mai. Si no, amb les falles de València sí que han perdut el de Sant Josep, perquè s'ha perdut
2: del tot
3: complet.
2: Sí.
3: I els d'Alacant ho han mantingut, inclús ho mantingueren durant l'època de la República. L'època de la República era una època...
2: Sí, que era un poquet la cosa més díscola. Sí,
3: tot
2: sí.
3: El que era sants, iglesies i coses, mantingueren el cartell últim abans de la guerra de les fogueres de Sant Joan, mantenen el sant. Ahí, es decir, es algo que ells no

0: el patronatge de la festa.
1: No ho han perdut mai.
0: Escolta, la biografia festera és molt ampla, en siga quina siga la festa, sobretot en les nostres terres. Però en este cas n'hi ha desenes de llibres, artículos i llibrets sobre les fogueres d'Alacant. Tu què vols afegir a la festa amb esta nova publicació? Perquè sempre mos sorprens. Tu escabusses molt en les coses.
1: Primera, lo que he fet un poc és anar juntant totes les coses del món de les fogueres, perquè estaven molt desperdigades i no n'hi havia una cosa unitària. És a dir, jo vaig fer la prova l'any passat en Alacant, estigui en diverses llibreries preguntant per llibres sobre les fogueres i no n'hi havia. En València tampoc teníem llibres sobre les falles. Diríem contades globalment, no? Entonces, jo el que he fet és, primer, juntar tota la globalitat de les fogueres, però m'he anat a la història, que és el que a mi m'agrada. Entonces, resulta que les fogueres, com les falles, és una època és una cosa de l'època dels moriscs, quasi tot el que tenim en la nostra cultura, en la nostra antropologia, en la nostra toponímia, en tot el que som, està sempre present la cultura àrabe. És algo que no mos falla mai. Entonces, me remonte a aquesta època, l'època, sobretot del segle XVII, que és quan per Alacant ixen cap a Oran, Arxell, ixen els últims moriscs expulsats. És curiós. I és curiós que per on ixen, ahí se queda un pont, com estàveu comentant fa un ratet, se queda un pont importantíssim de connexió, de relació d'Oran, d'Arxell, d'Argelia, en Alacant. De tal manera que n'hi ha anècdotes curiosíssimes que una de les velles del foc que tragueren antes de la guerra vivia era a la cantina, però vivia en Oran. I aquella xica, pues, per les dies de la festa, se'n vingué així. Què té també Alacant? Alacant és molt terra de curanderos, de bruixes, de contalles màgiques, de llegendes, de coves, de monstruos, de... Quasi tots els pobles tenen alguna història o una tradició relacionada amb la màgia, de la nit, i sobretot de Sant Joan. Celebren i celebraven molt a Sant Joan en Alacant. Això que nosaltres no li fem molt de cas. A última hora se fica de moda anar a la platja, a fer fogates i tal, però els alacantins, els de Sant Joan, ho han tingut molt, molt clavat. Entonces, ara buscant coses d'aixes, per exemple, Villena, en la comarca de Villena, segons un estudi de la Universitat d'Alacant, n'hi ha comptabilitzats en funcionament més de 300 curanderos. La gent creu molt en...
0: Però perquè era una terra molt propensa d'això, a aquest tipus de persones. Sí.
1: Recordem el marquès de Villena. El marquès de Villena, quasi tots els seus llibres, és de cosa de per curar, de màgia, de bruixes, de sortilegis. És a dir, que els alacantins són molt donats a tot el que és el poder especial. Per exemple, se diu que el Montgó és un lloc d'un triangle on sempre s'han ocorrit moltes coses, entre elles que en la zona eixa del costat del Montgó toca molt la loteria, toquen molt els cegos. Són coses curioses, és a dir, perquè estadísticament, perquè sempre està tocant. Sempre, si se donen compte, quan els premis estos setmanals de la Loteria Nacional, sempre n'hi ha un que cau per allà. Dènia, Sàvia, Altea...
2: I aquesta superstició pot estar relacionada, sí, amb el foc, també.
1: Sí, creu que és el sobretot la força magnètica del Montgó. Bueno, són creences...
0: Sí, les coses estes telúriques i tot això, no?
1: Exacte. Són creences populars, és a dir, que haurà que veure si tenen alguna cosa a veure o no tenen alguna cosa a veure, no? Però passen coses d'aixes rares. Per exemple, conté també Traca Rellovir com us conta Lope de Vega lo que era la noche de San Juan.

0: que ella viu ací, en terres valencianes. Quan ell l'exilia en el desterre de Madrid, se'n ve a viure a València, i ací viu la Noche de San Juan, escriu la Noche de San Juan, i allí mos conta les costums que tenien els valencians i, per supost, els alacantins, de com celebrar la nit de Sant Joan, que anaven en tartana tots, a la mar... Bueno, tot això se conta. I d'ahí se vota quan aplega un moment en què les fa 100 anys, perquè ara compleixen els 100 anys, quan fa 100, quan ja va... aplega un moment en què les fogueres rurals que muntaven, que feien per la nit de Sant Joan, estaven ja desapareguent. Entonces, ocorre una cosa curiosa. Un gadita, un andalús, que vivia, havia viscut en València, fill d'un notari, que el pare l'envia a estudiar dret, però ell no anava a la facultat de dret, així, en València, i se n'anava als tallerets de fer falles del barri del Carmen. I este andalús s'enamora, que era un bohemio, era un friqui...
1: Bueno, eixa paraula no es gastava entonces, no? Friki. Bueno. Bohemio sí, però friki no.
0: Bueno,
1: eixa és
0: bueno.
1: De ara, però ha estat molt ben portat això, Baltasar. Sí.
2: José María Pi Ramírez de Cartagena, que és ell que també va fer falles
1: bueno,
2: a València. Ell
1: és el que realment genera tot això. Uh-huh. Claro.
0: Però fija tu, unos soles, que és lo...
2: I en tres mesos.
0: Que té important, no? Té important lo de les fogueres. Ell, així s'enamora, se fa faller, fa falles, i entonces... El pare, que era notari, el trasladen a Madrid, i perdó, a Alacant, i s'han dut tota la família darrere, i l'arrastra i també se'n va. Este, quan aplega a Alacant, es comença a contar el que estaven fent en València, les falles. I com hi ha ella de pres a fer falles, enamora sobretot a una institució que se diu Alicante Atracción,
1: sí.
0: Que entonces se dedicava al foment del turisme, i ella soles la lia i aconsegueix que sobre aquelles antigues fogueres rurals que estaven ja mainant, desapareguent i perdent-se la costum, se muntaren...
1: Aquestes coses més artístiques.
0: Aquestes coses que eren falles, que aquell se molesta que diguem que són falles.
1: Bueno, però tot el seu origen, i la història és la història, clar, no la pot canviar
0: fogueres,
1: ningú.
0: Són fogueres, són les que planten una falla damunt de la foguera de Nyenya. Y entonces, fíjate, una sola persona comienza a marchar, a marchar, a marchar, una persona que también no es de Alacant, que es de Cádiz.
2: De Cádiz.
0: Que acaba de arribar y que cuenta la historia, y ella es el que crea este fenómeno tan curioso. O sea, una sola es. Comienza a hablar, a predicar, a trabajar, y lo conseguís. Es curioso. Uno... A soles,
1: una personeta, sí,
0: el món de la
1: sí,
0: festa.
1: Claro.
2: I aconseguís molt ràpid el suport institucional, també, perquè l'Ajuntament es volca en la primera edició.
0: Exacte. És una història molt, molt bonica, és molt curiosa. I després té etapes. Per exemple, l'etapa més brillant de les fogueres, curiosament, és l'etapa republicana. Grans artistes, bueno, mos passàs i també les falles. L'època de les falles, l'època de les falles republicana és molt, molt important. I pues, van eixint personatges curiosos, importants, enamorats, locos, que van portant damunt la festa. Sí, després de guerra, estiguen a punt de desaparèixer-les, perquè no n'hi havia mitjans econòmics, no n'hi havia material, no n'hi havia res, estaven falts de tot, però aguantaren i aconseguiren que continuaren les fogueres.
2: Mm-hmm. Després, en aquest període republicà, n'hi ha molts artistes, com Gastón Castelló, que després tornen, quan es reactiva la festa, i fan que a poc a poc, en aquests anys 40, recupere notorietat.
0: També n'hi ha... Perdó.
1: Estos canvis de temperatura tenen aquestes coses. I quan entres als estudis de ràdio o de tele en els aires condicionats i després eixes fora i n'hi ha calentoreta, és normal que tinguem aquests cops. Ha passat a demanar-te un poquet d'aigua, a veure si és possible que te porten aigua i podem continuar en esta conversa. Per cert, a tot això, a banda d'estar parlant amb Baltasar Bueno, n'hi ha una...

0: mayoría de nuestros porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos tres. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios, pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego, el partido, las situaciones de necesidades que creamos oportuno atender durante el encuentro.
1: Javi.
2: Hola, mister, ¿qué tal? Javi Gómez para la cadena COPE. Yo le quería preguntar si le molesta que se hable del futuro de alguno de los jugadores de su selección, como Rodri, como Cucurella. ¿Cómo se lo toma usted y si les ha pedido que aparquen esto y que tengan la mente y el foco puesto en solo la selección?
0: No me molesta. Yo comentaba, el otro día comenté con algunos compañeros la experiencia que tenemos de la Eurocopa. En la Eurocopa se solucionaron algunas situaciones contractuales de jugadores y dentro de esa naturalidad, normalidad y de la confianza que yo tengo en los jugadores, en su profesionalidad, su entrega, su compromiso con esta selección, es mejor, si hay que solucionar algo lo antes posible y en el momento oportuno que se corresponda, porque lo que no se puede estar es con una tensión seguramente durante mucho tiempo que les pueda despistar algo, que lo dudo también, porque estos futbolistas son muy concentrados en lo que queremos conseguir este Mundial. Pero no me molesta nada porque tengo total y absoluta confianza en ellos.
1: Iván.
3: ¿Qué tal? Luis Martín, de Aquí Diario. Yo te quería preguntar por Rodrigo, por su nuevo rol. Es capitán, no están jugadores como Morata, no está Carvajal. ¿Cómo le estás viendo y cómo ves a este Rodri, capitán?
0: Bueno, pues Rodrigo ahora le corresponde ser capitán, al igual que el resto de sus compañeros en la capitanía, como son Unai Simón, Ferran y Mikel Oyarzabal, y tenemos una suerte de contar con capitanes de ese perfil. He dicho, comentaba, y poniendo otra vez en valor el legado que han dejado y que siguen teniendo en vigor Dani Carvajal y Álvaro Morata, estos son de un perfil muy parecido. Son de esa línea, tienen esa misma actitud, ese comportamiento, y Rodrigo sabe desempeñar esa capitanía al igual que Unai Simón, que son los jugadores más veteranos que llevan más tiempo en la selección y que lo viven con esa capacidad de liderazgo que es imprescindible para poder desempeñar esa función. Y estamos muy contentos, muy tranquilos y además sobre todo que eso repose en un jugador del peso específico que tiene Rodrigo para casi nada ser un balón de oro, pues estamos muy contentos de que sea así.
4: Bueno, almenys algunes de les preguntes que estan fent en aquests moments en directe a Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, torna a dir, amb motiu d'aquest encontre de demà, l'amistós entre Espanya i Iraq, jugant-se en la banca Riazor a les 9 de la nit. La resta de preguntes i conclusions que es traguen d'esta roda de premsa vos les comentaran i vos les transmetran els nostres companys d'esports. M'imagino que entre ells, Dani Hermosilla, que en qüestió d'una hora i 10 minuts té programa en directe en esta casa. Recordar-vos que estàvem parlant amb Baltasar Bueno, que ha vingut als estudis de la ràdio en directe i, a més, en persona, per a parlar-nos de la seva última creació, Les Hogueres de Sant Juan. Baltasar, també t'havia entrat la tos i aquestes coses, com mos passa a tots per aquests canvis de temperatura. I mos ha vingut superbé mentre es veies. Què és el que més t'ha sorprès de tot este periple, d'esta aventura en la que has estat investigant sobre les fogueres d'Alacant?
5: Pues tenen coses molt curioses. I en lo que és la festa, els valencians mos guanyen. En lo que és la festa, en moltes coses, encara que els valencians diem...
4: Però en la festa de divertir-se o en la festa en l'aspecte tradicional?
5: En tot tenen més creativitat, més ingenie, són més aguts, són més espavilats i són, diríem, més aplomats que els valencians. Encara que els valencians diem que les fogueres són una còpia, una mala còpia...
4: Una escissió de les falles. No?
5: De les falles. Estan inspirades, lògicament, en les falles, però no són falles. Però la seva manera de viure-les, la seva manera d'organitzar-se, la seva manera de funcionar, en molts casos no es guanyen, per exemple. Nosaltres tant que diem de l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, nosaltres, fins al 1945, no m'emprenem a fer l'ofrena. Ells en el 40 ja estàvem fent-la. Diré, en moltes coses mos guanyar el món. I sobretot lo que me crida l'atenció és com persones individuals com este José María Pi són els que creen i porten avant la festa. Per exemple, n'hi ha un personatge que és Tomás Valcárcel, que després de guerra és l'ànima de tota la festa fogueril. Tot passa per ell. És un home més, un foguerer més, i un mes de la festa, però és el típic cerebro pensant que ha començat a parir idees, a organitzar, que igual fa el guió d'un espectacle, que porta una tela pa un traje de la cantina, el que crea el traje de la cantina, o el que recrea, o el que recupera el traje de la cantina, és Tomás Valcárcel, és un senyor, lo cual demostra que en qualsevol institució, entitat, empresa, una sola persona que treballa constantment, en aquesta sola persona tot funciona. Dir que una entitat tira avant a la gent que n'hi ha cada uno que li pegue per treballar, i ahí ho aconsegueixen.
4: Estem parlant, diu David, de personalitats realment brillants, no?
6: Personalitats brillants, Tomás Valcárcel, que va ser president de la gestora quasi 20 anys, però Baltasar, jo volia preguntar-te també per com ha evolucionat, què ha guanyat i què ha perdut la festa en estos quasi 100 anys, en el teu anàlisi que has fet en el llibre.
5: Jo crec que ha guanyat molt, sobretot en sociabilitat. N'hi ha moltes fogueres, el tindre una foguera és tindre una comissió, és tindre un casal, és tindre un lloc familiar, un lloc veïnal, un lloc de relacions socials, no? I per exemple, pues, ha recuperat la indumentària a la cantina, que és veritat que se fa, diríem, ex a toc en un moment determinat, però perquè algú tenia que sistematitzar les coses, no? I entonces, pues, en això li passa com a les falles, pues ha creat un món dins de l'economia important per la indumentària, per a la orfebreria, per a la pirotècnia, per a moltes coses, però sobretot sociabilitat, perquè han crescut molt i pràcticament en tots els barris n'hi ha una foguera, una barraca, i això li dona molta vida a Alacant. Jo, una de les coses que té el llibre no se queda sol és en ser una feina de rata d'arxiu o de biblioteca, no? Sinó, per exemple, jo hi conte, jo vaig viure la nit de Sant Joan en 1980 en Alacant, quan ETA amenaçà a les fogueres. I aquesta nit jo estava entonces en l'agència EFE i en companyia del fotògraf que tenia, en Primitivo del Pico, mos enviaren aquest dia a veure el que passava, i no passa res. Jo va fora, me passi tota la nit pegant voltes per Alacant, entre fogueres i barraques i tal, no passa res. Sabes que si hi hagués una bomba en l'hotel Melià, en una habitació buida de l'hotel Melià, que sí, explota, però que no mata ningú ni res. És a dir, que també he aportat coses personals que jo he viscut del món de les fogueres a través del motius. No me queda el tema de les fogueres més lluny.
4: Claro, i perquè tu saps i controles bé el temps en la ràdio, mos queda només un minut i mig. Tu què recomanaries a la gent que vulga viure avui en dia les fogueres intensament? O treure-li profit a aquesta festa?
5: Pues jo crec que jo crec que és una experiència molt important. Saps que per mi té una xicoteta pega en la calor que sol fer en juny, així, però que és una festa per a la gent que no té aporofòbia, que li agrada el folló, el tumulto.
4: Sí, sí, la festa massificada, perquè realment

0: encara que en diferents èpoques, però són...
1: Disfrutar és una experiència molt important. És una festa de masses,
0: sí,
1: com pot ser les falles. No, són paregudes.
0: Però no són iguals.
1: Són cosines germanes,
0: claro,
1: però no són iguals. I veuran la manera, la gastronomia és distinta, tenen millor i més música que nosaltres. En falles no tenim música fallera. Tenim el
0: fallero.
1: El fallero,
0: sí.
1: El València s'ha acabat. És a dir, que, sin embargo, Alacant té molta i promociona molt la música. És a dir, que ells, en moltes coses, els valencians ens guanyen.
0: Bueno, això ho podrem comprovar de nou un any més, d'ací un parell de setmanes com a molt, en què estarem clavats de ple en les festes. Baltasar Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut una volta més a la ràdio, i saps que a esta casa les portes obertes sempre les tens.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Cuida't, tu i jo xerrem en un ratet, si per esperar, si d'acord, David, fins ara. I en qüestió de segons, senyals horàries que indiquen l'hora puntual del butlletí.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, acaba de reclamar als sindicats majoritaris de l'ensenyament diàleg i responsabilitat. Llorca ha insistit que les negociacions ho han acabat i que una vegada que se celebren les taules sectorials es tornarà a convocar a tots per a tractar el document marc.
3: Sectoriales y en otras no. Por lo tanto, la actividad por parte de la Consejería de Educación en buscar un acuerdo sigue en marcha. Una vez se terminen esas mesas sectoriales, pues se les volverá a convocar a todos para ver esas mejoras técnicas que hayan podido alcanzar, cómo se pueden plasmar en ese documento marco. Por lo tanto, aquí no ha parado la intensidad de negociación por parte de la Generalitat Valenciana y por parte de la Consejería de Educación.
2: Bé, a aquestes hores se celebra eixa última de les taules de negociació de manera telemàtica que s'estan duent a terme i en les quals els sindicats majoritaris, ja ho saben, no participin. Seguint aquestes negociacions, està Carme Bord. Bona vesprada.
4: Què tal? Molt bona vesprada. I és a la una d'aquesta última reunió que tractarà el tema de l'FP i a les quals només participen el sindicat AMPE i CECIF, que recordem representen al voltant del 30% del professorat. Per cert, el sindicat CECIF ha donat aquest matí una roda de premsa on ha dit que han remès unes cartes tant a les Corts com a la delegació del govern denunciant les coaccions que estan patint, per exemple, diumenge, quan es va tocar eixir escortats d'ací de l'edifici de la Conselleria, i també diu que estan recabant tota la informació per transmetre a Fiscalia per si aquestes coaccions i tota aquesta difusió de dades, inclús personals, i amenaces que estan rebent que podien ser constitutius d'un delicte d'odi. Anem a sentir a Rafael Seco, que és el president autonòmic del sindicat CECIF Comunitat Valenciana.
5: Estamos recogiendo documentación, todo lo que aparece en redes y de las citas personales que se hacen, y os recuerdo que si hay un delito la Fiscalía debería perseguirlo de oficio. Eso es lo que vamos a llevar a la Fiscalía. Todo en lo que ha pasado, la retención que se produjo y todo eso con el informe jurídico pertinente de los letrados de CESIF lo llevaremos a la Fiscalía.
2: Bé, declaracions de Rafael Cantó, que és el president del sindicat. Anem amb més coses. La mesa de les Corts a instàncies de Vox estudia dur a la Fiscalia per un delicte contra les institucions de l'Estat a tres professores que van protestar en el ple de la setmana passada en plena vaga indefinida.
6: Les docents que estaven convidades a la llotja de la cambra per compromís van cridar proclames en favor de l'educació pública, van llançar reproduccions de bitllets a l'hemicicle i van demanar la dimissió de la consellera d'Educació i també van ser desallotjades sense resistència. Des de Compromís parlen d'amenaces i repressions sobre unes persones que reivindicaven l'escola pública. Escoltem, Joan Maldó.
7: El que s'està és intentant enviar un missatge de si fas allò que a mi no m'agrada, el portaré als tribunals. Reprimir i amenaçar a persones que única i exclusivament estaven expressant la seva defensa de l'escola pública.
6: Per al síndic de Vox, José María Llanos, es va incomplir el reglament de les Corts i parlen de deslleialtat a les institucions.
8: Los invitados tienen que mantener todo el respeto del mundo. Estas personas habían sido invitadas por un grupo parlamentario, por Compromís. Una conducta que puede ser considerada como delictiva, evidentemente tendrá que tener sus consecuencias, ¿no? Es decir, las leyes y también los reglamentos están para cumplirse.
2: I a Castelló de la Plana,

0: S'ha afonat una vivenda al carrer Barrachina. Això ha obligat a desplegar un ampli dispositiu de bombers i de policia local que han acordonat la zona per risc de nous despreniments. Allí està Mònica Artana. Bona vesprada, Mònica.
1: Bona vesprada. Els fets s'han produït a primera hora del matí quan ha cedit part de la zona superior de la façana provocant la caiguda d'enderrocs i materials a la via pública. La vivenda no estava habitada, fet que ha evitat conseqüències personals greus, tot i que una persona ha sigut atesa de manera preventiva. Bombers i policia local treballen per assegurar l'estructura i retirar elements del carrer. La zona continua a hores d'ara acordonada mentre duren les tasques de neteja i seguretat.
0: I la Unió Llauradora denuncia una nova entrada de 7.000 tones d'arròs importat de l'Argentina a través del Port de València, un arròs que després s'empaqueta, sí, amb senyes que el fan passar per autòcton sense distingir si és valencià o només l'embassament i la comercialització. Fernando Durà és de la Comissió Executiva de la Unió i Arrosser.
2: Tots 17 milions de quilos que venen des d'Argentina després s'utilitzen per envasar en marques valencianes com pot ser Sos o La Fallera, i la mateixa empresa també té la Cigale Brillante, i omitixen l'origen d'aquest arròs en els paquets. I, a més, fent una il·legalitat que la Conselleria d'Agricultura no vol inspeccionar, que és utilitzant simbologia valenciana en aquestes marques quan això per la Unió Europea està prohibit.
0: Este mes de maig ha mort a Espanya 101 persones per raons atribuïbles a la calor. És una xifra rècord que acabem de conèixer i que suposa triplicar la mitjana de l'última dècada.
3: La dada l'ha donat la ministra de Sanitat, Mònica García, en la presentació del Pla contra la calor de l'any 2026. Segons les dades de l'Institut Carles III, que analitza les morts per causes atribuïbles a la calor, el rècord marcat este mes de maig va en consonància amb la tendència a l'alça de les temperatures. De fet, entre 2015 i 2025 van morir més de 27.000 persones per raons atribuïbles a la calor, però justament l'any passat, amb 3.832 morts, es va marcar el segon pitjor any de tota la sèrie històrica.
4: Antes incluso de que haya comenzado oficialmente el verano, hemos registrado 101 fallecimientos asociados al calor. Es la cifra más alta de un mes de mayo de toda la sèrie històrica y multiplica por más de 3 la media de la última década.
0: I la notícia esportiva del dia, ja ho saben, és ixa, té nom propi. Leo Messi, que ha sigut guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Gonzalo López, bona vesprada.
5: Bona vesprada. La portadora del jurat, Teresa Perales, ha explicat els motius de l'elecció.
6: El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. El jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, su humildad y el compromiso con el juego colectivo.
5: El futbolista argentí està concentrat amb la selecció preparant el Mundial, com Espanya, que demà disputarà el primer amistós contra l'Iraq. A més, el València ha ampliat el contracte com a tècnic del filial a Òscar Sánchez. Firma per a la pròxima temporada amb un altre opcional si puja a primera ref. El Murcia es feu càrrec de l'equip en el tram final de la temporada amb molt bons resultats.
0: La 1:07, acabem este temps de notícies. Continua amunt i avall. Nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
7: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
8: De tu a tu.
9: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrométodos, 40 años cuidando els teus cultius.
10: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
11: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
10: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
11: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
10: Preinscríbete en umh.es.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: Una hora per a llegir, una hora per a anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per a anar de concert, una hora per a investigar.

0: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
1: Presentador de la Safor.
2: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
1: Gemma Juan. Animal de companyia.
2: La ràdio.
3: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
4: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
0: Bueno, avui, entre altres coses, com us deia al principi, hem prestat atenció a molts fronts oberts que teníem, a moltes qüestions que han anat succeint al llarg del matí, i una d'elles també ha sigut conèixer que el futbolista Lionel Messi ha sigut guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat, que estava presidit per la nedadora Teresa Perales i composat per altres 12 experts reunits este matí, ha triat a l'argentí entre 27 candidatures de 12 nacionalitats, sobretot i textualment llisc, per la seva deslumbrant carrera, excepcional trajectòria, talent esportiu i la seva formidable tasca solidària per a promoure l'accés a l'educació. Així que, d'acord amb el jurat, el futbolista, que complix 39 anys el dia 24, el dia de Sant Joan, si no m'enganye, diguem que s'ha guanyat el respecte.

0: respecte i l'admiració de tots per la seva constància, per la seva humilitat i el seu compromís per el joc col·lectiu. Recordem que Messi és campió del món amb Argentina el 2022 i 8 voltes Baló d'Or. Crec que ningú té més balons d'or que ell. Juga en l'Inter de Miami des de 2023, però ha desenvolupat la major part de la seva carrera esportiva en el Futbol Club Barcelona, el que va arribar de xicotet, per cert, i on es va convertir en una estrella mundial després de recalar en el Paris Saint-Germain de 2021 a 2023. Així que, bueno, llisca en el país en estos moments també que en el conjunt blaugrana va guanyar 4 Champions League, 10 lligues, 7 copes del rei, 7 supercopes d'Espanya, 3 supercopes d'Europa i 3 mundials de clubs. I en París, amb el PSG, que desgraciadament esta setmana ha sigut notícia, però no per bon comportament, va alçar 2 lligues i una supercopa en 2 temporades, mentre que en Estats Units ha aconseguit 4 títols més. Així que, bueno, el Premi Princesa d'Astúries als Esports 2026, torna a recalcar, ha caigut sobre Lionel Messi. Això a punt d'arribar pràcticament a les 2 de la vesprada, en un dia en el que també, per cert, hem parlat del Papa. Anava a pensar-me el nom, perquè anava a vindre'm de colp Benet XVI, però al mateix temps Francisco, no. Lleó 14, Marina, Lleó 14.
1: La visita del Papa està aclaparant totes les portades i no és estrany, perquè més enllà de l'esdeveniment religiós com a tal i del que suposa la rebuda d'un càrrec d'aquestes característiques, l'esdeveniment es prepara com un enorme encontre cultural i emocional i espera ser punt de reunió per a joves i majors. Una mostra és l'enorme programació musical que ja s'ha organitzat al més pur estil de festival i que deixa clara la proposta espanyola. En aquests 6 dies, del 6 al 12 de juny, en què el Pontífex recorrerà Madrid, Barcelona i Canàries, la música serà una de les grans acompanyants del Papa Lleó XIV.

0: És a dir, que més mediàtica la gira...
1: Impossible.
0: Però escolta, és que estem parlant del Papa i estem parlant d'una gira que va el Papa acompanyat dels artistes. Al final, els artistes que són els teloners del Papa.
1: Sí, m'ha quedat que m'has deixat les paraules.
0: No sé, no, Patri, els artistes són els teloners del Papa, clar.
1: Sí, li fan la prèvia, no?
0: Exacte.
1: Van calfant l'ambient. La primera gran actuació arribarà apenas unes hores després de que Lleó XIV aterri a Espanya el pròxim 6 de juny. Segons està previst, després de la seva recepció oficial juntament als Reis i les autoritats a Madrid, el pontífex visitarà el centre de dia 24 hores de Càritas dedicat a l'atenció de persones sense llar, on, en un gest carregat de simbolisme, actuarà la Niña Pastori.
0: Per cert, un dels papables en el seu moment, vosaltres no sé si se recordareu, però igual Patri i Marcí o Lorena, no va ser Diego Torres en aquell color Esperanza? Sí. Crec que va ser una visita papal quan es va fer més que famós, entonces. Però bueno, és que estem ara en una banca, els granaets, els madurets...
1: Ai, anava a dir els majors.
0: I en l'altra banca, a veure què passa, que uno avui ja m'ha dit que podria ser s'abuelo...
2: No, això ho has dit tu, això ho has dit tu.
0: Claro.
3: Resulta... Això te va dir?
0: No, me ho ha dit avui.
2: Que no, que ho ha dit ell.
0: Jo ha dit que recorde haver vist el Nodo en el cine de molt xicotet, abans de començar les pel·lis, i em fa dir, sí, això ho sé per mi abuelo.
2: No me pinches que ahir digueres que esta banda que éramos blancos nucleares, ahir me digueres això.
0: Home... Ella, de fet,
3: jo
0: a ella li dic l'ancoreta moltes
1: vegades. A mi se me diuen coses molt lletes.
0: Pues, lletges, no, que diu.
3: Sergi, sí, Diego Torres cantó ante el Papa, ante Juan Pablo II en Madrid, el 3 de mayo de 2003.
0: Què passa? Sé de música o no sé de música?
1: Bueno, però m'esteu liant, perquè ara no estem en aquesta visita del Papa. Estem en la d'ara perquè la de Niña Pastori no serà l'única banda sonora que acompanya les primeres hores del Papa a la capital espanyola. En més d'una ocasió, el pontífex s'ha mostrat seguidor d'un dels grans fenòmens musicals catòlics dels últims anys, el grup espanyol Hakuna.
0: Matata, no? O només Hakuna?
1: No, només Hakuna.
0: És que sóc de xiste fàcil, també. És que
4: hi ha tantes preguntes intentando entender.
1: La qüestió és que podrà disfrutar d'ells perquè aquest mateix dia, just abans de la vigília d'oració al Bernabéu, la plaça de Llima es transformarà en una espècie de festival de veus de fe, on el Papa Lleó XIV podrà gaudir de l'actuació d'este grup, però també de Siloé, Beret, Antonio José, De Paul o Besmaya.
2: Però això és Hakuna?
1: Això és Hakuna.
2: Però és un, no és un...

0: un grup espiritual.
1: Clar. Claro.
0: Però i canta tot centenars de persones o canten sis o qui canta?
1: Hakuna com a concepte.
2: Vosaltres no veu arribar.
1: Hakuna són molta gent que canta, entonces en cada concert o en cada actuació actuen uns membres.
0: Unos, claro. Però cada vegada unos, vale.
2: Vosaltres
1: bueno,
2: no,
1: és que no
2: vosaltres
1: experta,
2: no, crec que no ho vau arribar a conèixer perquè seríeu xicotets o tan xicotets com inexistents en el seu moment, però crec que n'hi havia un grup de fe que es va fer molt famós, mig de conya, mig en sèrio, que cantaven allò de Amo a Laura, se'n recordeu?
3: Laura.
2: Sí.
3: Molt xula, aquesta
2: cançó. I l'espera de este matrimoni.
1: Hakuna no té res que veure amb això,
3: ja,
1: Pues ho dic. Lo de Hakuna va molt més allà.
2: Estos són els que són un poquet així a heavies.
3: Mira, un moviment juvenil catòlico.
4: Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio.
2: Bueno, la lletra ho diu tot, o sigui que com el que des David.
3: Estos son els precursors de Hakuna.
2: Sí, de la música
0: de fe. Una parodia,
2: eh? No, pues...
3: Va ser molt divertit, la veritat.
2: Va tindre
3: èxit, però entre la risa i la seriositat.
2: Exacte.
3: No se sabia molt bé
1: no, pues,
3: si t'agradava per una
1: Hakuna
3: cosa
1: Hakuna de risa no.
2: Pues, era un poquet com Hakuna... el Prove Miguel, però en rotllo fe.
1: Sí, total.
2: Espiritual.
3: Y el videoclip no tenía perda.
5: Lo que he encontrado es que Hakuna es un movimiento juvenil católico que nació en España en 2013 alrededor del sacerdote José Pedro Manglano.
3: Sí.
2: Vamos, tenía el típico capellán guitarrista que
5: objetivo va, les acercar les mans a los jóvenes a la fe cristiana mediante la música, sí, la amistad, la oración, el voluntariado.
2: No,
5: sí,
2: pero
5: estoy viendo que cantaría.
2: Ho recuperarem, Marina, tranquila.
1: Es que no em deixeu parlar.
2: Claro, bueno, es que Hakuna, la pobra chica se ha preparado una sección y no la
1: seguidors. Ja, té molts seguidors. I qui més estarà en la gran visita del Papa? Pues es podrà gaudir d'una actuació musical de Gospel, que és el musical produït per Antonio Banderas i que també tindrà presència a l'esdeveniment.
3: Uau!
1: La pròpia arxidiòcesi de Madrid ha presentat esta vigília juvenil com una gran festa pensada per a demostrar que l'Església encara pot connectar amb les noves generacions emprant el seu mateix llenguatge cultural.
2: Vamos, jo veig este tipus de coses i ja voldria a voltes Lady Gaga o qualsevol o Taylor Swift portar una escenografia com la que durà el Papa així en tota la gent.
1: Però si parlem de música i de la visita del Papa, no podem deixar de mencionar el que s'ha convertit en el gran esdeveniment de la seva visita i que tindrà lloc el 8 de juny.
2: Això reafirma el que estava parlant este matí en la entrevista. 25 milions d'euros costa la visita, que ho sapiau. O sigui, la inversió és... Està bé, sí. Està prou bé.
1: És tocha. Qui estem escoltant? Sabeu qui és?
2: Ai! Per favor, jo és que després de lo que ha fet en la cançó de Camilo VI, crec que és, ja no pot ser. És Bisbal, no?
1: És Bustamante.
2: És Bustamante.
3: Bueno, has acertat en David. Jo també pensava que era...
1: Has acertat en David.
2: No, i en que canten igual, un poquet.
1: I són de la mateixa època.
2: Per això t'ho dic.
3: Cada vegada se pareixen més,
2: Per això t'ho dic.
5: Del mismo programa salieron, no?
1: Sí, efectivament. Doncs mireu, David Bustamante, Daniel Díez o Diana Navarro seran tres dels artistes que combinaran amb molts altres més joves i que actuaran en el Bernabéu eixe 8 de juny. Per sort, no seran els únics, haurà gent una miqueta més
2: no sé
1: jovereta.
2: Qui és més intens dels dos, si Bisbal o Bustamante.
5: No, van tots, cada un en su estilo. Intensos són els dos.
1: Vos he de dir que en les actuacions del Papa van d'intensitat sobrats perquè un altre dels que actuarà serà Íñigo Quintero.
4: Sueñas altos el poder que te han dado.
2: I a tot això m'imagino que el Papa el posaran al tanto de qui és tota aquesta gent que va cantar per ell.
1: Els coneix,
2: no?
1: Bueno, per lo menos, de Hakuna és superfan. I jo trobo que digui Íñigo Quintero també.
0: El coneixerà, claro.
1: Sí, jo crec. Este xic, no sé si vos en recordeu, este xic va treure esta cançó farà 2 anys, igual, David.
0: Sí.
1: Es va fer superviral.
0: De la nada.
1: Però superviral. Superviral, que jo no sé si canta algo més.
0: No, és que va ser aquesta cançó i tot el món deia...
2: Vamos, que se va fer un Pablo Alborán quan va traure allò de... Sí, i espero que s'ha quedat en una, no?
0: One Hit Wonder,
1: efectivament, i jo trobo que no n'ha tret més. Estos artistes faran la prèvia un dels moments més espectaculars de tota la visita, que serà la interpretació de l'himne oficial composat per al viatge del Papa Lleó XIV a Espanya, que és Alza la mirada, i que cantarà...
2: I que no l'ha fet Shakira, no?
1: No, i que cantarà de la mà d'un cor de 1.000 veus batejat com el cor familiar Església de Madrid.
2: Estem parlant, se'n recordeu quan vam entrevistar el capità de Benigànim que portava 3.000 músics en l'entrada de Moros?
1: Sí,
2: de...
1: Oh, sí.
2: I
1: diem,
2: això com van a quadrar-ho? Doncs pues, escolta, perdona-me, però 1.000 veus en un cor també, com per posar-te allí a arreglar el so.
1: I d'entre aquestes 1.000 veus, 300 són xiquets.
2: Ja.
1: O sigui que...
2: Veus blanques es diuen.
1: Veus blanques.
2: Sí, els xiquets es diuen veus blanques, si no m'enganyen.
0: Celestial, això.
1: Celestial.
2: La meua, des de luego, no està entre les veus blanques.

0: El que també cantarà acompanyat de veus blanques i ja acaba Sergio Dalma, que en el pas del Papa per Barcelona cantarà acompanyat de l'Escolania de Montserrat.
1: El italià que a tu t'agrada, Marc Gómez.
2: Ah, claro.
1: Sergio Dalma, el italià.
2: Sí, sí, recién.
3: El italo-català.
2: Aterrizado Sergio des de Roma.
1: És molt bona, esta. En fi, pues amb Sergio Dalma cenarem. Tornarem demà a les 8 del matí. I això és el compromís de passar 6 hores de ràdio amb tots vosaltres. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Bueno, aportado por un entrenador joven, trabajador. Estoy muy contento del paso que hemos dado como Villarreal para los próximos años. Aquí estarás bien. Llegas a un club con mucha ilusión. Yo creo que vamos a hacer unos muy buenos años.
2: El momento en el que surge esta opción, uno no tiene ojos para nadie más, y es cierto que es un paso importante con mucha responsabilidad, pero creo que no ha sido difícil mi respuesta.
3: ¿Qué tal, com esteu? Íñigo Pérez està tot el matí a la ciutat esportiva del Villarreal a iniciar la seva etapa en el conjunt groguet amb ganes d'empapar-se i d'assimilar-ho absolutament tot. Ahir, en la seva presentació, va fer una mostra més d'un tècnic jove que vol gestionar l'entorn de treball des de la ciutat a l'afició, a les instal·lacions i a la idiosincràsia del club. Apostar pel planter, continuar a Europa, créixer i jugar bé a futbol és part del seu diccionari. De seguida, se n'anem a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, on Xavi Robert ha estat perseguint-lo, entre cometes, tot el matí. Molt a prop, a Castelló, una ciutat i un equip il·lusionat en tornar a primera divisió. Dissabte a Castalia i dimarts a Almeria, primers partits de la primera eliminatòria, és a dir, de les semifinals, per cert, que Antiviolència ha declarat els dos partits d'alt risc. Avui escoltarem Diego Barri. Se'n recordeu? Aquell que va dir allò de...
4: Lo normal es que no, pero... Y sí, sí.
3: I sí, sí, va ser el mes de gener i avui tota la ciutat repeteix la dita, el i sí, sí. El Lels, la notícia és que al final el conjunt franjapers s'ha fet amb els servicis de Bubba Sangare, perquè ha pagat a la Roma l'opció de compra que tenia. Un futbolista de la ciutat, concretament del barri de Carrús, però format fora, entre altres, al Levant Unió Esportiva, que ara torna a casa per a quedar-se definitivament. En el València, el club negocia amb el Lis la compra de l'Argi Ramazani. I avui vos contem cosetes també sobre la pròxima pretemporada dels de Carlos Corberán. Mentre esperem, continuem esperant, la roda de premsa de Ron Gurley. I el Levant, ahir, adeu de José Luis Morales, en una roda de premsa en què el futbolista es va emocionar.
5: No és nada fàcil tener que abandonar la que sientes como tu casa, como jugador, pero no la voy a abandonar como aficionado ni fiel seguidor de estos colores y este escudo. Así que os voy a llevar a todos en el corazón siempre. Muchas gracias y macho Levante.
3: Avui s'inicien canviant de pilota, anem al bàsquet, perquè comencen els play-offs pel títol de València Bàsquet al Roig Arena contra Bilbao. Eva Casanes, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani.
3: Ah, es tenim ahí.
6: Tenim un equip tocat, prou tocat, amb molts jugadors en dubte, i a més no cal parar atenció a ese Bilbao, perquè després de la sorpresa
3: d'ahir
6: del Madrid, cal arribar amb les dents apretades.
3: Molt bé, ara de seguida parlarem amb Nacho Rodilla també. La nostra tertúlia, Manolo Mas i Cayetano Ros, Mariajo Collada, està en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosillo, us conseix i continuem.
0: Teica, el bon vending, els oferís la informació de...
7: Esports a punt.
8: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
13: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
14: La temporada 26-27 de Les Arches es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arches. Sobran motivos para abonarte.
15: Som

0: Són les 2:05, comencem la nostra portada. Com sabeu, el pròxim divendres comença la Copa del Rei d'handbol. León Alacant s'enfrontarà divendres a les 9:15 contra el Badajoz en els quarts de final de la competició. Partit que, per cert, podreu seguir per el nostre web i les aplicacions d'esta casa a les 9:15. És l'anfitrió, el León, i els alacantins confien a prorrogar el bon final de temporada. Avui, Media Day del club, i demà el Media Day de la federació amb els entrenadors i jugadors dels 8 equips participants. Precisament, diumenge, es va acomiadar la Lliga Sobal amb este mateix partit contra un rival ja descendit que no es jugava res. Els alacantins no es refien i tenen clar el que volen en esta Copa. Escoltem el seu entrenador, Roy Sánchez.
1: Disfrutar, nos hace mucha ilusión conectar con la gente, conectar con la ciudad y bueno, pues por supuesto intentar a nivel de resultados llegar lo más lejos posible, pero sobre todo disfrutarla. Un rival muy complicado, creo que además el hecho de haber jugado el domingo contra ellos nos puede quitar un poco de foco de la dificultad que tiene el partido, espero que no. Va a ser un partido durísimo y muy diferente al domingo pasado.
0: Continuem amb més coses, amb una altra notícia que no ens agrada tractar. Parlem de les amenaces i insults de contingut sexual d'una àrbitra a Elx que li va obligar a suspendre el partit. Xema Millán se'ns conta més detalls. Xema, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Uns fets lamentables, i més si tenim en compte que estem parlant d'un partit de juvenils, de la tercera juvenil, grup 24, que enfrontava un equip il·lícita, el Warriors Burnham, contra l'Hèrcules. Mireu la gravetat del cas, que fa apenes una hora s'ha pronunciat el comitè disciplinari de la Federació Valenciana de Futbol i ha sancionat de manera exemplar el jugador que, segons l'àrbitre, li va proferir esos insults dels quals ara parlarem en més detall. Atenció, es tracta d'un any i 8 partits de sanció, és a dir, este xic, de 16 anys, es perd el que resta de competició i no jugarà la següent, tornarà als camps de futbol la temporada 27 i 28. I tot per uns fets que van ocórrer dissabte passat, en la segona part del partit, al minut 65, quan l'àrbitre, una xica de 19 anys, va decidir parar el joc i activar el protocol de violència verbal després que, segons ella, tant el tècnic local com aficionats s'encararen en jugadors contraris amenaçant-los amb expressions com "no hi sireu d'ací i vos esperarem en ganivets". En aquest moment, l'àrbitre advertís que se sent pressionada per la delegada de l'equip local i també per jugadors fins al punt de sentir perillar la seva integritat, i és quan decidís suspendre el partit. Ahir, segons la jove, el jugador ara sancionat, acompanyat de l'entrenador, va anar corrent cap a ella cridant-li barbaritats que vaig a citar textualment, i disculpe l'audiència, com "te voy a follarme, da igual que esté tu novio, tu padre o tu madre", i "eres una mujer, tendrías que estar en casa fregando". L'àrbitre, com va poder, va entrar al vestidor i des d'allí va demanar ajuda policial mentre li colpejaven la porta. Al final, diu, va poder abandonar el camp escortada per 10 agents i el jugador, òbviament, va ser expulsat. També fa apenes uns minuts hem pogut parlar amb Héctor Burnham. Ell és el president del Warriors Burnham, l'equip d'aquest jugador. Ell nega els fets que denuncia la col·legiada, diu que disposen de proves com vídeos del partit que desmentixen aquesta versió i que els presentaran junt amb un escrit de recurs ara que ja s'ha conegut aquesta sanció exemplar. Recordem, un any i 8 partits per a un jugador de només 16 anys. Lliga juvenil.
0: Increïble, increïble, Xema, aquesta situació, aquesta sanció duríssima al jugador i lamentable, com dia en la presentació, tots aquests fets. Estarem pendents. Gràcies, Xema.
2: Gràcies, bon dia.
0: Anem amb més coses, perquè Leo Messi ha sigut guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Eva.
3: La portavoz del jurat, Teresa Perales, ha explicat els motius de la elecció.
4: El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. El jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol se ha

0: que supera Fonseca. Avui coneixerem els protagonistes de l'altra semifinal, que té caràcter italià. S'enfronten en uns minuts el canadenc Collier Aliassime amb Colboli, i més tard Berrettini i Arnaldis disputaran l'última plaça. En cadira de rodes sí tenim un espanyol. Qui va ser? Martín de la Puente. De hecho, s'enfrontarà el xinès Tayuka Miki.
1: I acabem la nostra portada parlant de bàsquet. Compte arrere per a la final de la NBA.
0: Esta matinada començarà la sèrie al millor de 7 partits, que enfrontarà 27 anys després els Knicks i els Spurs. En el 99 guanyaren els de San Antonio, el primer anell de la seva història. Hi ha un precedent del duel enguany, la final de la Copa, que s'emportaren els de Nova York. Així que l'espectacle està a punt de començar.
1: Anem ja a l'esport femení.
2: El bon vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Continuem parlant de bàsquet, perquè la nova selecció femenina del 3x3 ha debutat en la Copa del Món amb una victòria i una derrota.
0: Era una jornada complicada per a un nou quartet en què s'estrenava en competició oficial Txell Alarcón. L'experiència la va posar Gracia Alonso de Armiño i completaren el grup Cecimoate i Alba Prieto. L'equip comença esta jornada contra Hongria perdent 21-12. No aconseguiren entrar en partit en cap moment, però es referen en el segon duel contra Mongòlia, les subcampiones del món. Així, les espanyoles impediren que les asiàtiques imposaren el seu ritme i acabaren guanyant per 11-13. La nova seleccionadora, la valenciana Sandra Iguera-Vide, ha passat molts nervis.
3: Pensaba que iba a estar un poco más tranquila, porque la experiencia tal, ves muchas cosas desde fuera que no puedes hacer nada por ayudar, pero creo que es que eso lo tienen que ir viviendo y lo tienen que ir sacando ellos. Entiendo que el primer partido es complicado, con un equipo nuevo, con gente nueva, que no ha vivido estas situaciones y que nos iba a costar. Pero bueno, creo que en el segundo hemos estado bien, que han estado más concentradas en muchos momentos, que se nos han puesto 4 puntos arriba y hemos sido capaces de volver al partido. Eso es algo muy positivo de cara al futuro.
0: Sí, dijous serà el torn ja d'enfrontar-se a Àustria i els Estats Units, que és la gran favorita. El guanyador d'esta fase de grups passarà directament a quarts, mentre que les que queden en segon i tercer lloc faran una repesca divendres. Estos resultats són importants per a la classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
2: Teica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Un bon dia en la presentació. Arrenquen els play-offs de la Lliga. Els tarons ja volen continuar una temporada històrica, segellant un bon paper també en la competició domèstica, en l'ACB. A les 7, primer assalt, en quarts contra Bilbao Basketeva.
0: Els tarons arriben amb les baixes de Xavi López Alostegui i Puerto. Són dubtes Rivers recuperant-se de la malaltia, que només que ha entrenat un dia. Montero, que ressentí del colp al muscle contra el Barça, i Nogués, que es va fer mal al Turmell ahir. Caldrà tindre-ho en compte a l'hora de repartir minuts contra un rival que es feu patir en l'últim duel directe. Jaime Pradilla.
4: Que ha hecho un gran año, que está haciendo las cosas muy bien, que hace poco jugamos contra ellos, íbamos al descanso más o menos ganando cómodos y la segunda parte ellos se pusieron, nos relajamos y sabemos que no nos podemos relajar porque son un gran equipo, sabemos que nos van a poner las cosas difíciles e intentar estar lo mejor posible.
0: Els dos tècnics han tirat floretes entre ells. Per a Pedro, el Bilbao és la revelació de la temporada, pel que ha fet en funció del seu pressupost. Per a Jaume Ponsarnau, que és que respecten en llevar el factor sorpresa, però arriben disposats a adaptar-se als quintets polivalents, estaronxa, i aprofitar el que els ha funcionat durant la temporada.
5: Hemos hecho una muy buena competición, que hasta un equipazo como Valencia Basket, que tiene que jugar contra nosotros la primera eliminatoria de playoff, nos respeta. Un playoff de 3 partidos lo carga el diablo. Pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aparece una oportunidad, estar preparados y agarrarnos a ella. Y vamos a intentarlo 100%. Para nosotros el jugador más determinante del equipo es Trippi. Nuestros mejores minutos contra Valencia Basket, Trippi ha sido muy importante.
1: Nacho Rodilla, buena vesprada.
6: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Nacho, comença el bai, comença este play-off per el títol, i jo crec que la derrota del Madrid és un avís per a València Bàsquet, no?
6: És que ja mos envia la competició avisos d'alerta roja, perquè el Madrid va caure i n'hi ha que donar-li mèrit, no, és a aquesta victòria, evidentment, però que Tenerife va estar tot el partit agafant-se, tractant d'apretar el marcador, d'estar ahí en aquesta lluita. I això demostra que és moment de play-off, que qualsevol te pot complicar la vida. I per l'altra banda, també l'altre partit, el Barça, que venia un poquet aixina titubejant després de lo que li endossarem nosaltres i ja derrota contundent, pero que encara en play-off y

0: se capgira tot. Jo estic un poquet en Pedro en el tema este de que és un equip que possiblement és dels que millor arriba també a este tram decisiu de la temporada, eh? Molt bons resultats en les últimes jornades, plasmant molt bon nivell de xoc, i ho visquerem també en el Roig Arena, perquè si enfrontament contra ells li va costar molt a València Bàsquet Trabuelo.
1: Eva, parlàvem d'aquest partit del Real Madrid. Què va passar? Perquè va ser un final impressionant, no?
2: Sí, perquè és que anaven guanyant els blancs de 7 a res del final, però Jaime Fernández feia un triple, Aaron Dornekamp un altre, quasi en la recta final Jaime Fernández clava l'últim i incomodaren tant a Sonia que ja ens ha incomodat l'última bola del partit i increïblement s'emportaren ixe duel.
1: Nacho, quant a València Bàsquet, bueno, a aquestes altures la veritat és que els problemes físics pràcticament ho tenen tots els jugadors, però bueno, alguns arriben una miqueta més justos, no?
0: Sí, diguem també que ara possiblement de cada playoff el poder tindre a un 90% per exemple de la plantilla sana ja és una pot ser una avantatge clara, sí. I València Bàsquet pues porta pues això, problemes físics, també problemes diguem de tema de algun virus o algun malestar, no? Sí. Però bueno, per encarar playoff, per encarar aquestes situacions, qualsevol jugador intenta estar, excepte el que no estiga de veritat, però la resta tots intentem fer un esforç cap endavant. Anem a veure si Pedro pot tindre arsenal de jugadors, estirar un poquet de rotació. N'hi ha que recordar que això va a tres partits, després quart de final, però després ja anirà a cinc, i això obliga a tindre a quasi tots els jugadors a la teua disposició. I el rival, que també Bilbao juga un bàsquet també de ritme, frenètic, que porta un poquetet a que tu tingues que trobar ixe xoc teu, ixe dinamisme, ixa frescura des de lo físic.
2: Sí, ja no baixar en cap moment. La Guàrdia podrà contar també amb Cárdenas. Tu creus que el traurà en algun moment?
0: Jo al·lucine també. Al·lucine en Cárdenas en el sentit de... Clar, és que arriba... el primer dia un poquet més titubejant, que crec que va ser aquell dia contra Bilbao, no? Crec que va ser...
2: Sí, el dia que va diu... Ese dia jugó mal, diu, sí, Pedro, sí. Però luego ja...
0: Sí, sí. I ese dia va jugar... Sí, no, home, estava aterrat a València...
1: Crec que va dir, crec que va dir Pedro que no havia d'haver jugat, no? Que va jugar
2: claro
1: malament.
2: Claro que no, és que l'he metido yo en claro, este marrón.
1: En este marrón, no, Nacho?
0: Jo pensava això, mirant-lo en el partit, pensava... Pedro l'ha fet un poquet de complicació, perquè el nano és supercompetitiu, mostra sempre un espírit de sacrificar-se, però no tenia encara ni les hores necessàries per a poder rendir a nivell. Però en la resta és que ha complit, defensivament complit, està molt actiu, i ofensivament és un xaval que té desparpajo, que té frescura, i en este xoc de València Bàsquet li va bé, i des de l'amenaça també des del triple, pues l'altre dia va sumar, la veritat és que d'una manera molt interessant. Bueno, em sembla superbé que el xaval estiga integrat i que la dinàmica del grup és que ell l'ha, diguem, assimilat a la primera de canvi.
1: Molt bé, Nacho, demà aprofundirem una miqueta més en l'anàlisi, però ja ho parlàvem, no?, en les últimes tertúlies, i se passa a un costat de Rubén Burgos en València Bàsquet. T'ha sorprès?
0: No, a veure, no, perquè nosaltres ja ho havíem analitzat i ho havíem dit així fa un temps, però l'última situació era que, clar, que hi havia un període com si fos de reflexió per a uns i per a altres, i després de mesurar-ho, també ha ficat, diguem, de la seva part. Rubén sempre ha demostrat que és un home de club, que s'adapta a lo que el club requerisca en cada moment, i el van encarar cap a aquesta situació de direcció esportiva. Els cicles, mira, Dani, els cicles sí. Acaben. Sí. Els cicles, ojalà tots es puguin deixar en el nivellàs que el deixa Rubén. Jo l'únic però que li fique a aquesta situació és no despedir a Rubén de la forma que mereix. És a dir, no mereix un comunicat, no mereix simplement unes imatges, mereix algo gran perquè ha ficat a València Bàsquet en la primera línia 11 títols des d'agafar-lo en aquests començaments. Per tant, bueno, em sembla correcte perquè arriben períodes de canvis i de situacions en la carrera esportiva de cadascú, però també cal mostrar-ho de la manera que correspon en este cas en la figura de Rubén Burgos.
2: Este canvi de cicle que aprofita també en canvi de jugadores i la formació d'un nou equip, Rubén ha dit que va a formar-se i després el veus de clar substitut d'Esteban Albert.
0: Rubén té molt de coco, i el coco, quan tens coco, serveix per adaptar-te a lo que requerisca cada situació. El veig perquè, mira, jo moltes vegades quan ell s'ha anat a les seleccions, o prèviament anar-se a aquestes concentracions o després, hem dinat, hem estat junts, i me parla de jugadores de totes les seleccions, d'esta més jove, de l'altra. Què vull dir? Que ell té també aquest coneixement d'estar al voltant, o gràcies a les convocatòries de categories inferiors de selecció, de poder estar prop de jugadores, no? I jo crec que això li dota d'eixa part més de control. Ara fa falta també un poc més en la gestió, en com encarar possiblement converses en representants, no? I ahí és on va a formar-lo el club, però crec que els arguments estan. I tot partís d'una cosa, que Rubén el cap li funciona molt bé, i quan te funciona tan bé com li funciona d'ell, t'ha molt de si t'adaptes al que calga.
1: I més afrontant o enfrontant d'alguna manera un mercat molt canviant que va exigir moltíssim. Ho analitzarem tot demà, perquè demà tindrem la nostra tertúlia de bàsquet. És dijous, tindrem la nostra tertúlia de bàsquet. T'esperem demà, Nacho. Gràcies.
0: Vinga, fins demà. Adéu.
3: El moment en el que surge esta opción, uno no tiene ojos para nadie más, y es cierto que es un paso importante con mucha responsabilidad, pero creo que no ha sido difícil mi respuesta.
1: Una declaració d'amor a primera vista sembla que va ser el que va tindre Íñigo amb el Villarreal. Hem escoltat a l'inici del programa Fernando Roig dir que és una aposta del club groguet, les tres temporades de contracte així ho reflecteixen, i també que Fernando Roig Negueroles, el conseller delegat, és el gran culpable, entre cometes, de l'arribada del ja extècnic del Rayo. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada. Un enamorament que sembla mutu, no?
4: Sí, efectivament, així és. Bona vesprada. Una relació que el Villarreal va començar a treballar amb temps, des que sabia que Marcelino no anava a continuar, i que, vist com acaba del Rayo Vallecano, si s'haguera esperat més temps, a hores d'ara seria difícil que Íñigo Pérez estiguera en la banqueta del Villarreal, perquè acaba de ser nomenat, per exemple, banquetador. Avui Íñigo ha arribat molt matí, sí, a la ciutat esportiva. Em diuen que sobre les 8:30, acompanyat per tot el seu cos tècnic, entre ells el seu segon, l'exjugador groguet Adrián López, ha fet un recorregut per tota la ciutat esportiva, ha vist de prop les instal·lacions del primer equip, el vestidor, els serveis mèdics, el gimnàs, els camps, també l'hotel que hi ha destinat així per a la primera plantilla, on ha aprofitat una de les habitacions per a tancar-se en aquest tercer pis d'aquest hotel i treballar ja, no?, de cara al que va a ser la planificació d'una temporada. A hores d'ara està reunida amb el conseller delegat del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, i també amb el director de futbol, Miguel Ángel Tena. I tot per a fer front a una temporada que és tot un repte per a ell com a entrenador, ja que a hores d'ara fa el salt en la Lliga, de l'objectiu de la permanència del Rayo a estar en llocs europeus, i de la Conference a la Champions. I així parlava Íñigo Pérez dels reptes que ha d'afrontar a partir d'ara amb el Villarreal.
3: Sí, responsabilidad es la palabra. Conozco las diferencias que puede haber en términos de presión, en términos de metas o de resultados. Creo que lo principal para alguien que da un paso tan importante o con tanta distancia en estos términos, creo que es la aceptación. Acepto el reto, acepto el desafío. Hay diferencias muy notorias en cuanto a los objetivos de un club y otro, pero creo que lo que es el trabajo, lo que es la forma de hacer, lo que es el cómo, creo que debe ser el mismo, sabiendo que los matices existirán.
1: I els matisos són grans, en Íñigo Pérez. Iraola i Marcelo Bielsa són dos dels entrenadors, entre altres, que li han marcat. Ell mateix ho reconeix. Vol que abans empapar-se, i a mi això també m'ha sorprès, de tot el que és el club, la ciutat i el que l'envolta, Xavi.
4: Sí, de fet, una de les primeres coses que va dir va ser que una de les primeres lliçons que va aprendre de Bielsa, que el primer que ha de fer un entrenador quan arriba a un club és conèixer quan abans tot el que envolta a aquest club, no sols als jugadors i a la plantilla, sinó conèixer com és la gent que viu en aquest territori, com és el territori, com són els treballadors, i això és el que va dir sobre l'adaptació al Villarreal Íñigo Pérez.
3: Aprendí de Marcelo que lo más importante antes de empezar a trabajar es conocer el entorno, conocer la cultura, conocer cómo son las personas que habitan esta región, que el trabajo bien hecho ha sido siempre fundamentado en una familia, que a raíz de ahí todos los que vamos llegando entendemos esto de la misma manera. Por tanto, necesitaré cierto tiempo para adherirme a la misma idea, pero creo que yo, viniendo desde un crecimiento en el Athletic, en Osasuna, en Numancia, en el Rayo Vallecano, creo que comparten características y rasgos muy similares, así que creo que no va a ser difícil para mí.
4: Bé, i altra qüestió és l'esportiva, no? Volíem saber ahir com valora ell a l'actual plantilla del Villarreal, perquè va formar el gruix, no?, i la base de la pròxima temporada, en què també ha d'afrontar aquest repte de mantindre el nivell en la Lliga i, com no, millorar el paper en Champions. Sobre aquestes dues qüestions, la plantilla i la Champions, també va parlar Íñigo Pérez.
3: Creo que es una plantilla excelente, que además ha sido correspondida, o que ha sabido corresponder en términos de resultado, quedar tercero en esta liga de la manera en la que la han hecho, jugando Champions, aunque todos seguramente habéis tenido la sensación de se nos ha quedado una espina clavada. Pero luego está la parte de la importancia que es para el club poder permanecer en Europa, si es posible, en Champions cada temporada, y esa exigencia la estamos viendo y hay que mantenerla. La base consolidada de tantos años y con el trabajo que ha hecho en este caso Marcelino, lo único que podemos hacer es quedárnoslo todo y añadir poco a poco todos estos matices que uno tiene y piensa.
1: Treball, treball, treball és el que el va demanar, li va demanar Fernando Roche la seva presentació ahir. Xavi, no te'n vagis, anem ja amb el Castelló.
5: Lo normal es que no, pero sí.
1: Diego Barri va encetar la flama i avui és el lema de tota una ciutat. I el sí va dir en aquell moment l'eslògan ja està, com diguem, per tota la ciutat de Castelló. La frase no penseu que és de fa uns dies, eh? Barri va dir aquesta frase després que el Castelló li guanyara 2-0 a Castalia allà pel mes de gener. El normal és que no, però sí, Xavi. La veritat és que tu has parlat amb ell i li has recordat la frase.
4: Sí, efectivament, perquè a hores d'ara la veritat és que aquesta frase es pot dir que s'ha convertit o il·lustra la il·lusió, no?, de tota l'afició i de tota la ciutat per acostar-se a aquest somni del desitjat ascens a primera divisió. D'entrada, n'hi ha que afrontar la promoció, i és que, a més, és una frase que està escampada per tota la ciutat amb una gran pancarta que penja, per exemple, del Fadrí, i que l'afició ha fet seua amb bufandes i amb tot tipus, i que a cada dos per tres l'anomenen, perquè cada volta ixe somni amb la promoció es pot acostar o fer-se real, no?
1: I el que està clar és que hi ha màxima expectació. Les entrades per a la tornada d'Almeria esgotades.
4: Efectivament, en poc menys de 2 hores es van esgotar les 450 entrades per al partit de tornada a Almeria. A més, el club ha oferit per a aquest partit un pack de bus més entrada per 55 €, i una volta més l'afició orelluda està demostrant que no falla i que està amb l'equip, que vol viure el somni amb l'equip.
1: Molt bé, Xavi, ara de seguida t'escoltem en la entrevista. Recordeu que la Comissió Antiviolència ha declarat els dos partits, tant del de Castalia com el dels Jocs del Mediterrani, com a partit del risc. Ara sí, escoltem ja la entrevista del nostre company de Xavi Robert amb Diego Barri.
4: Ens acompanya Diego Barri, l'autor d'eixa frase que és un crit de guerra de l'ICC. Buenas tardes, Diego.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Bueno, ¿qué sientes ahora cuando ves esas imágenes y esa frase?
6: Bueno, en ese momento era un poco una invitación a soñar, ¿no?, a creer, porque sabíamos que era difícil, pero nosotros teníamos ese convencimiento de que lo podíamos conseguir, y muy contento de que así ha sido. Y bueno, no está el trabajo hecho, todavía nos queda, pero ya el primer paso ya está dado.
4: Oye, ¿te esperabas que tuviera tanta repercusión? ¿Te sorprende?
6: Sí, me sorprende, no me esperaba tanto. Además, cuando pasas ahí por el centro lo ves ahora por todos lados, incluso allí en la plaza. Bueno, es una pasada como lo ha agarrado la gente, pero bueno, también me hace ilusión de que haya tenido esa llegada a la afición y que se sientan un poco identificados también con ese lema.
4: Y no solo la afición, yo diría que la ciudad, ¿no? Porque hay bufandas, banderas, cuelga esa frase de un edificio tan emblemático como es el Fadrí. ¿Qué te parece todo eso cuando lo ves?
6: Bueno, alucina un poco, ¿no? Yo, sobre todo, me lo dicen mis padres, mi novia, la familia, me dicen, joder, dices una cosa un día, al día siguiente está empapelada toda la ciudad.

0: es un poco chocante, ¿no? Pero bueno, ya te digo, muy contento por cómo, sobre todo por cómo hemos conseguido, yo creo, que se enganche la gente y la ciudad, como tú dices, que hemos conseguido, yo creo, que se vuelvan a ilusionar después de muchos años de haberlo pasado regular, ¿no? Con el Castellón. Ahora podemos conseguir algo bonito y muy contento porque hemos sumado mucha gente, yo creo, a la causa, ¿no?
1: Bueno, y de la ilusión que tú decías, la realidad de la promoción está aquí. Hay que lucharlo, ¿no?
0: Sí, vamos a por ello, pues con toda la ilusión del mundo. Nosotros, bueno, ya te digo, igual que era antes, ya sabemos que es difícil, que un ascenso a primera, pues hay equipos muy, muy buenos implicados ante los que nos tenemos que enfrentar, pero vamos con toda la ilusión y con todas las ganas. Creemos que también tenemos nuestras armas y nuestras fortalezas para poder plantar cara a cualquiera, como lo hemos demostrado en la Liga.
1: Más allá de lo futbolístico, el Castellón, podemos decir que afronta esta promoción con ilusión contra un Almería que ha hecho una gran inversión. Y el otro día, por ejemplo, oía a Rubi y criticaba, ¿no?, cuando le decían que si la Almería estaba en crisis. ¿Esa puede ser vuestra baza, esa ilusión contra la decepción que puede tener un equipo con el Almería por no subir directo y jugar la promoción?
0: Sí, seguramente también es un factor que va a afectar y que va a influir, ¿no?, en la eliminatoria. Nosotros, desde el primer momento, pues hemos tenido esa ilusión. Es un poco también la base del ICC, ¿no? Hemos tenido esa ilusión, pero ninguna obligación. Eso está claro. Hay otros proyectos mucho más ambiciosos que están hechos prácticamente con la obligación de ascender desde el primer momento. Nosotros es todo ilusión y también tenemos, yo creo, que jugar con eso. Ahora mismo presión cero y todo lo que venga pues será un regalo y será súper bonito tanto para la afición como para nosotros.
1: Bueno, ahora empieza esta semifinal contra la Almería, primer partido en casa. Castalia también va a jugar, ¿no?, y la afición.
0: Sí, bueno, ya lo hicieron este fin de semana pasado. Fue una locura desde el recibimiento, todo el partido apretando. Nos dan mucho, nos lo han dado durante toda la temporada. Ya este último partido fue una pasada y yo estoy seguro de que van a seguir ahí. Y bueno, se demuestra que Castalia es diferencial, ¿no?, que cuando están enchufados como en muchos partidos lo han estado esta temporada, a nosotros nos da un plus muy grande y nos acerca mucho a ganar los partidos.
1: Primer partido en casa, la vuelta allí en Almería. ¿Qué tal que se juegue primero aquí? ¿Te gusta o no te gusta?
0: Bueno, siempre es peor, ¿no? Siempre, si te dan a elegir, prefieres la vuelta en casa, pero está claro que es lo que toca. Tenemos que intentar sacar un buen resultado aquí y luego ir a Almería, pues, como hemos dicho antes, con toda la ilusión, porque ya durante la temporada hemos demostrado que hemos sido capaces de ganar en campos complicadísimos contra rivales de arriba. Entonces, ¿por qué no hacerlo allí también?
1: Oye, lo que está intacta es la fe, ¿no?, de la afición, porque ya se ha vendido todo para el partido de vuelta. ¿Cómo lo asumís eso en el vestuario?
0: Bueno, pues una ilusión enorme la que nos transmiten. Cuando ves que además no es solo para este partido, llevamos varios partidos ya durante la liga que se vende todas las entradas del sector visitante. Ya te digo, la afición de Castellón es una afición que siempre responde. Es un privilegio el tenerlos ahí y nos hace una gran ilusión y sobre todo nos da más ganas aún de poder conseguir un buen resultado para regalárselo a toda esa gente que va a estar acompañándonos allí.
1: Pues muchas gracias, Diego, y suerte y acierto ya.
0: Muchas gracias.
2: La información esportiva en Sports a punt.
3: Son las 2:34 de la vesprada. Anem ja en la informació de València perquè, bueno, sí, avui tenim ja moltes cosetes que contar. José Vicente, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
3: Primer, parlem de la pretemporada. Ho anunciàvem en la nostra presentació. Tenim alguns detalls del que va ser la pròxima pretemporada de València.
4: A poc se van coneguent cosetes des del club. Ens han confirmat que, efectivament, els futbolistes tornaran a Paterna el 2 de juliol per a fer-se les pertinents proves mèdiques i les analítiques i que el primer entrenament ja serà uns dies després, el 6 de juliol, a la ciutat esportiva de Paterna. La idea inicial, pot haver algun xicotet ball de dies, però és que la setmana entre el 13 i el 19 de juliol se faça un mini-estatge de pretemporada com l'any passat a la Garrotxa, a Girona. Ahir es vol fer un partit a porta tancada, encara no està definit ni el rival ni la data, i després de tornar-se'n a València farien una segona estadia de pretemporada, en este cas ja a terres angleses, a Birmingham, concretament en la ciutat esportiva de la Federació Anglesa, entre el 25 de juliol i el 2 d'agost, dia amunt, dia avall. Uh-huh. Abans, i allí en terres angleses la idea és, com han fet en els últims anys, pactar un parell de partits amistosos amb equips internacionals. Mm. Pot ser en Anglaterra, pot ser en algun país proper que puguen anar i tornar a ese quarter general a Birmingham. Per a la setmana següent, en principi, està prevista la celebració del Trofeu Taronja entre el 8 i el 9 d'agost, però tot això està supeditat a que la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga facin oficial
3: el calendari.
4: Calendari i el començament de la Lliga. Ens diuen que el 30 de juny, després de l'assemblea de la Federació Espanyola, es farà públic el calendari de la Lliga. Haurem d'esperar per veure si és el 15 o el 22.
3: Efectivament. Bé, més noms propis. Dimitrievski, sabem que tenia una opció, el València, unilateral per a renovar el futbolista.
4: Sí, i pel que ens diuen, des del club està al caure. Estan ja preparant l'oficialitat d'aquesta decisió que van prendre ja fa un temps, que és la de fer efectiva aquesta clàusula que tenia el porter macedoni en el seu contracte, que era de 2+2, a complir ja els dos primers anys, i el València unilateralment podria ampliar a 2+ aquesta vinculació amb el porter Stole Dimitrievski, a canvi de millorar-li un poquet la seva fitxa i donar-li un bonus de 500.000 euros. Sembla que ha acabat amb molt bona forma el futbolista i les parts estan contentes i, per tant, en breu se farà oficial.
3: Altre nom propi, el de Ramazani, i podem confirmar també que el València sí està negociant amb el Leeds, no?
4: Sí, però esta negociació va ser molt més complicada que la de Dimitrievski. Llarga, sí, perquè ja ho hem comentat moltes voltes. És de veure que la segona volta de Ramazani ha sigut bona, amb 6 gols i una assistència. La seva relació amb Sadiq també li dona punts. Però és de veure que, sobretot en els 3-4 últims partits, ha estat un pèl desconnectat i dins de l'estaf tècnic no han agradat certes conductes. Volen que es quede si n'hi ha una oportunitat de mercat. És de veres que ja han comentat així que el Leeds va pagar per ell fa dos temporades 7 milions d'euros i jo no veig el València pagant eixa xifra per un futbolista que ara mateix deixa dubtes, però Ron Gurley, per si de cas, vol saber el Leeds què demana per Ramazani. Uh-huh.
3: L'altre nom, els companys de 90 minuts ja van dir, l'interès del Celta per Jesús Vázquez.
4: Sí, el lateral esquerre, que està a l'ombra del capità Gaia en els últims anys, ha acabat bé la temporada, aprofitant la baixa per lesió del capità de Pedreguer, però des del club el que ens diuen és que Jesús Vázquez és molt important per a Carlos Corberán de cara a la pròxima temporada. Hem de recordar també que a Gaia li queda un any de contracte, que és una creïlla calenta que algun dia, tant el València com nosaltres, haurem de tocar. Què fem amb el capità Gallà? Té la fitxa més alta de l'equip, són 3 milions d'euros nets per temporada, li queda només un any. Este seria l'estiu per a abordar
3: la renovació,
4: negociació o què faran Gallà. De moment no n'hi ha novetats i el València, a falta de tindre clar el futur de Gallà, no vol desprendre's de Jesús Vázquez. Amb Meriton tot és possible, però no seria una prioritat d'eixida ara mateix per al club.
3: I l'últim nom que anem a tractar és el de Thomas Meunier, este lateral belga, del qual també els companys de 90 minuts van dir que hi havia un interès o que almenys estava seguint, no?
4: I no és la primera volta que sona per al València este defensa belga de 34 anys, 90 d'estatura, ha marcat enguany 25 partits, ha marcat 2 gols i 2 assistències amb el Lilla. Té una trajectòria important en el futbol europeu perquè ha estat al Bruges, al PSG o al Borussia Dortmund, entre d'altres. És un futbolista que acabava contracte i que ha sonat per a molts equips, entre ells el València, en les últimes temporades. Veurem finalment si es materialitza o no, perquè el lateral dret és un punt calent i necessari en el pla renove del València aquest estiu.
3: Un Thomas Meunier que, per cert, està a la selecció belga, va jugar el Mundial, ahir jugava un amistós a Bèlgica, va guanyar 0-2 Croàcia i va actuar des del minut 68, uns 20 minuts aproximadament, que va jugar el que, en principi, és un possible lateral dret. El que també tenim més novetats en el filial, bon final de temporada i renovació per a Òscar.
4: Sí, ja era extraoficial, avui s'ha fet oficial la renovació del tècnic Òscar Sánchez, que en principi signa per a la pròxima temporada amb altra opcional si puja a primera ref. El Murcia ja cal recordar que es va fer càrrec en el tram final de temporada després de la destitució de Miguel Ángel Angulo.
3: Molt bé, Josebi, anirem... bueno, tenim els noms, jo crec que hem fet el cronograma perfectament per a viure tot l'estiu de tots aquests noms i ben segur que apareixeran algun més.
4: Com tots els estius, Dani, fins demà.
3: Vinga, adeu.
4: Adeu.
3: L'Elx, ja sabeu que l'Elx ha comunicat oficialment que ha executat l'opció de compra acordada amb la Roma per a la incorporació en propietat de Bubba Sangaré, que queda, per tant, vinculat a l'entitat Franja Verda, a atenció fins al mes de juny del 2031. Va néixer a l'Elx, s'ha criat al barri de Carrús. Bubba representa, per tant, el somni de molts futbolistes del planter de l'Elx d'arribar al primer equip. Recordeu també que es va formar en el planter del Llevant Unió Esportiva, d'on va anar a la Roma a canvi d'un milió i mig d'euros, i ara torna una altra vegada al futbol espanyol ja en propietat per a l'Elx. Però també hi ha problemes, diríem, en l'Elx en quant al mercat, perquè podria ser que canviarà tota la pretemporada. André da Silva podria estar al Porto, podria tornar al conjunt portuguès d'on va néixer, i també està la situació d'Álvaro Rodríguez, que sembla podria anar a la Premier League. Hi ha interès d'alguns equips de la Premier League per el davanter de l'Elx. Ja diguem, l'opció de Rafa Mir, que està pendent d'eixe jugui. Anem amb la selecció espanyola, que jugarà demà el primer partit amistós. Anem a escoltar a De La Fuente, que ha parlat avui.
5: Si me preguntáis qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido, sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo. Pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días. Si vale consistencia o hacer algún cambio.
3: Eute, claro, Luis de la Fuente, primera rueda de prensa del seleccionador para el Mundial en la previa de la amistad de Mariazor, el técnico. Té les idees clares, la porteria i fins i tot l'11 titular que debutarà en el Mundial contra Cap Verd, i que encara no té tots els futbolistes disponibles, Eva.
6: No, esta vesprada s'incorporaran Fabián Ruiz, David Raya i Martín Zubimendi després de jugar la final de la Champions. El seleccionador ha confirmat que no jugaran demà, tampoc és que continuen en recuperació Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. Això sí, van conforme el previst i podrien estar almenys uns minuts en el primer partit oficial. Demà es veuran les cares amb l'Ira Carriassor, l'estat del terreny està millorant i això ja no es preocupa. De la Fuente assegura que serà un partit important perquè caldrà prendre decisions després de cara al Mundial.
5: Nosotros hablamos de partidos oficiales y no oficiales. La amistosidad en este tipo de encuentro no existe, porque nosotros queremos que sea un partido que marque nuestra preparación para el día 15. Y eso sí que significa que cojan más ritmo, que compitan bien. Y eso en el fútbol no puedes llegar a un balón y decir no voy a meter el pie, o no voy a hacer un sprint, o no voy a saltar de cabeza.
6: Hi ha molts pronòstics, alguns fets amb intel·ligència artificial que donen a Espanya com a favorita per a guanyar el Mundial. El seleccionador té reserves al respecte, però reafirma les ganes del grup.
5: La IA, pues me parece fantástica, es el futuro, confío más en las personas. Lo que ve la gente que puede realizar este equipo a futuro. Es un Mundial muy difícil, en el que sí nos sentimos capaces de pelearlo, claro que sí, pero ya veis qué compañeros de viaje tenemos. Hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España.
3: Bueno, li podrien fer casa a la IA alguna vegada. També ha parlat Eva Borja Iglesias.
6: Sí, ella confessa que se sent molt afortunada d'anar al Mundial, que portarà en la maleta una càmera, un set de filtres per a fer-se cafè i per a que vulga, i la consola per a jugar al Mario Kart amb els companys i passar millor el temps d'aquest Mundial, que és el més llarg de la història. El davanter està molt content de poder aportar i espera que els lesionats arriben bé al principi de la competició. A més, assegura que no li obsessiona no haver marcat encara amb la roja.
7: No, la verdad. Me hubiese gustado hacerlo ya, pero los tiempos muchas veces no los elegimos. Me apetece marcar gol y tengo ganas, pero también firmo no hacerlo y que vaya todo perfecto y disfrutarlo. Bueno, creo que lo tomamos con tranquilidad y con normalidad. Estas situaciones suceden. Para lo que necesiten estamos aquí para ayudarles y estoy seguro que llegarán en condiciones óptimas y nos aportarán muchísimo.
3: Són les 2:44 de la vesprada. Iniciem el temps d'opinió, el temps de tertúlia. Saludem Cayetano Ros. Cayetano, bona vesprada.
8: Hola, Dani, bona vesprada.
3: Bueno, com va el final de curs, este final de curs, esta postemporada de esportiva, Calle?
8: Bueno, pues esperant a veure les novetats, l'arribada de Íñigo Pérez al Villarreal, a veure qui finalment arriba a l'Elx, la sorpresa de la marxa de Sarabia per motius familiars, sobretot, poqueta esperança en el València, la veritat. Jo, ja després d'estos anys, molt d'escepticisme respecte a el que van a fer i un poquet de tristor, no? Perquè no veig que vagin a millorar les coses per els moviments que estan havent i sobretot per no donar la cara, no? Que acaba la temporada per sèptima vegada consecutiva fora d'Europa i ni tan sols donen la cara explicant a l'afició què és el que ha passat i què és el que pot vindre ara en estos mesos que venen.
3: És estrany, sí. Manolo Mas, bona vesprada.
9: Hola, què tal? Bona vesprada, com estem?
3: Molt bé. I tu, ja t'has recuperat ese final de temporada?
9: Bueno, al final, cuando eres tan pasional como yo, pues bueno, los dos últimos partidos te los ganan o los últimos tal y te queda una sensación de alivio porque no compiten. Y eso ya te dice mucho, pero de todo lo demás, poco. ¿Qué tal, Cayetano? ¿Cómo estás? ¿Bien?
8: Hola, Manolo.
9: Un abrazo grande. Hombre, la verdad es que la línea de lo que decía Cayetano, lo de Sarabia sabe mal, pero sí que es verdad que es como ha pasado con Lichi en Osasuna, o sea, los entrenadores que habían continuado, que no les han salido bien las cosas, han ido fuera todos, o durante la temporada o al final de la temporada, excepto el de aquí, que es el todopoderoso y es el intocable. Y encima en las últimas horas, bueno, y por cierto, el fichaje del Villarreal me parece un fichajón.
3: Mira, anem a escoltar, ja que l'heu mencionat, a Íñigo Pérez, perquè a mi la veritat és que em va agradar moltíssim la seva posada en escena a ir com a nou entrenador del Villarreal.
10: Aprendí de Marcelo que lo más importante antes de empezar a trabajar es conocer el entorno, conocer la cultura, conocer cómo son las personas que habitan esta región, que el trabajo bien hecho ha sido siempre fundamentado en una familia, que a raíz de ahí todos los que vamos llegando entendemos esto de la misma manera. Por tanto, necesitaré cierto tiempo para adherirme a la misma idea, pero creo que yo, viniendo desde un crecimiento en el Athletic, en Osasuna, en Numancia, en el Rayo Vallecano, creo que comparten características y rasgos muy similares, así que creo que no va a ser difícil para mí.
3: Amb una major infraestructura, Calle, impressionant. A mi la veritat és que em va agradar moltíssim tota la seva roda de premsa d'ahir.
8: Sí, n'hi ha molta il·lusió en el Villarreal. Jo m'atreveria a dir entusiasme, inclús. Mm-hmm. És una sensació un poc ambivalent perquè saps que se n'ha anat, pues, no sé si el millor entrenador de la història del Villarreal o dels millors, mm-hmm. i així i tot pues, estan contents perquè arriba pues, segurament el talent jove més gran que n'hi ha en les banquetes en Espanya ara mateixa, que es Íñigo Pérez, però així i tot, les expectatives tan altes, això és una arma de doble fil, o sigui, que va tindre molta exigència, molta pressió que no tenia en el Rayo, i jo el veig preparat, perquè és una persona molt intel·ligent, té un discurs molt templat i molt sincer, molt honest, i a més, el que ha fet en el Rayo és una barbaritat, no? Com els ha fet jugar, com els ha fet arribar a la final de la conferència, com s'ha sobreposat a totes les dificultats que venien des del propi club i, en fi, entenc la il·lusió del Villarreal i, a més, com tu dius, va tindre pues, una gran plantilla, unes grans instal·lacions i esperem que s'adapte i que encaixi perfectament i que seguisca en esta línia d'èxit dels últims anys del conjunt grobet.
9: Además, a mí me parece un perfil idóneo para Villarreal. Villarreal es todo lo contrario que el Valencia. En el Villarreal tiene portavoces autorizados y el primero es el presidente. Fernando no tiene ningún problema cuando tiene
3: Treball,
9: que hablar.
3: Treball y Treball,
9: claro,
3: ya dite.
9: Fernando Roig, cuando tiene que hablar, no tiene ningún problema en hablar, dar la cara por el club, por un jugador, desautorizar a un jugador, desautorizar a quien sea. O sea, que es una persona que se moja por su entidad. Para eso, al fin y al cabo, dueño es una expresión un poco feucha dentro del fútbol, pero es una realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un entrenador con un aspecto trabajador, conciliador, discreto, y que basa eso mucho todo en su trabajo, ¿no? Uh-huh. Poco en la palabra y mucho en su trabajo. Yo creo que en esa línea es muy buen fichaje para el Villarreal, pero evidentemente lo que dice Cayetano, la pelotita, el diez y tantos de agosto empieza a rodar y luego la pelota tiene que entrar. Pero que de salida sí quedan un poco los parámetros. Sí.
8: Però Manolo, també t'he dit que Marcelino deu estar prou en el fons molt dolgut.
3: Sí, per lo dels 3 anys, veritat?
8: Claro, li han oferit un any. Després de 2 anys d'èxit i que a Íñigo li oferisquen 3, també, encara que s'han aixanat

0: bé per la porta gran, però en l'interior deu estar fotut perquè, clar, és que la diferència és molt gran.
1: Es
2: Es
1: que
2: molt
1: eso yo ya lo conté un día. Yo tuve una época en la Valencia, me encargué de todo, ¿no? Yo una época que me encargaron de las comidas oficiales. Y recuerdo una que se hizo en el Gran Azul, que creo que es un restaurante, creo que se llama así, el que está aquí en Avenida Aragón, y era la comida con el Villarreal. Y a la vuelta, pues íbamos camino del estadio. Esto ha prescrito, lo puedo contar. Íbamos camino del estadio y aún vivía el tristemente desaparecido, porque era una gran persona como persona y uno de los tipos que más sabían de fútbol, como era Llaneza, ¿no? Y veníamos con Llaneza, venía Roch Nogueroles y el propio Fernando, y una conversación de semáforo, yo creo que fue el propio Llaneza o el hijo el que dijeron, Marcelinos de 2 años.
2: Sí.
1: O sea, Villarreal conoce muy bien a Marcelino y no han querido quemarse con él ni que él se queme con el club, ¿no? Y tú dirás, pero no es justo. Posiblemente no sea justo, pero sí se conocen lo suficiente como para decir, mira, nuestro camino ha llegado hasta aquí y es lo mejor para todos. Pero entiendo lo que dice hoy en día, claro, que le digan, hombre, a este le das 3 años y a mí me estaba racaneando no 3, sino que si seguía 1 o 2 más. Y bueno, entiendo ahí la postura y la situación de Marcelino. Y respecto al Valencia, me alarma mucho, porque eso te sirve para bien poco, que te digan que el caso de Dimitri es que el portero, que el Valencia está a punto de hacer efectiva la cláusula, porque si no, pero efectiva la cláusula, porque si no, ¿cuándo es? Quiero decir, ¿por qué siempre nos cuentan está a punto de hacer efectiva? No, eso se hace, porque si no, el día tal vence y entonces este chico se puede ir a cualquier otro equipo y no sé si es el Betis o no sé qué, quien ha preguntado por él, pues este chico tiene portería segura en cualquier lado. También he leído que le garantizan y que sigue porque le garantizan ser titular hasta que llegue Corberán y se invente lo contrario. Calla.
2: Calle.
0: No, pero a mí lo que me preocupa del Valencia es que no la falta de presupuesto era fichatges, sino la falta de coneixement i d'imaginació i de conèixer el mercat. No sé, per exemple, a mi m'il·lusiona, ja veus si me conforme un poc. N'hi ha un jugador del Castelló que diu en Cala,
2: Mira, ho he dit que jo
0: Àlex
2: vull
0: Calatrava,
2: exactament, sí senyor.
0: que jo, si aquest jugador el tingueren, i després tres o quatre d'aquest perfil, que són de segona o d'equips, però que són jugadors que van creixent i que tenen molt de talent i que dius, bueno, pues a lo millor en estos jugadors que després te poden servir o no, però veus que n'hi ha un treball ahí, però és que arriben així un tio escocès que no té ni idea, arriba un mes tard, fa una empastra de gestió i de fitxatges, ven a Mosquera per 15 milions quan és un jugador que tots sabien que valia 50, i ara diuen que, bueno, fitxen a dos que no coneix ningú i anem a veure, però tampoc se veu que n'hi hagi ahí pues, un moviment de estem reforçant aquestes línies, esta part del camp. Per a mi, el mig del camp se té que reforçar moltíssim i no estan fent-ho, perquè l'any passat els fitxatges, el Santa Maria, els
1: Uf.
0: Copetes, són horrorosos i, per tant, no ho veig, és que no veig un treball i s'han passat mitja temporada la passada dient que anaven a reforçar, a traure un expert en futbol espanyol perquè no coneixen el futbol espanyol, però anem a veure si el futbol espanyol és el millor del món, com que no el
1: No, no
0: coneixes?
1: tenían 200.000 euros, no tenían... Iban ahí ofreciendo por ahí 120.000, 150.000 y ahí hay gente hoy en día que no tiene ningún compromiso, que estará cobrando esos sueldos. Pero mira, a mí de eso también me ha llamado una atención. Como yo soy un pelín más... vosotros, yo Cayetano además sabe que lo admiro, es un gran periodista y soy un poco más borde. Soy periodista, pero soy más forofo y más borde. ¿Vosotros no habéis dado cuenta que Gurley no ha existido en todo el año? Y ayer o anteayer tenemos una foto de él con una maleta que se marcha a Inglaterra a traer jugadores y a hablar con el Leeds de Ramachani, que hace 4 días nos dijeron que no nos valía porque en partidos como el del Atlético de Bilbao, no sé qué partido fue, o el Atlético de Madrid, aquí en Mestalla, salió a rascarse los pies. Quiero decir, yo es un jugador que no tengo ningún problema en que continúe, igual que lo de Guido, el caso Guido. El Valencia sigue negociando con Guido. ¿Sigue negociando con Guido qué es? Es hasta que Guido afloje, el Valencia va en serio. Si vas en serio, le ofreces una posibilidad de verdad que le sea viable al futbolista sin ceder a todo lo que él te pide. Hay una negociación. Es un poco lo de siempre. O sea, es empezar a llenarnos de información, sobre todo digo más al aficionado, porque evidentemente es a través de los medios de comunicación, pero esa información se viene demostrando, como ha dicho Cayetano, con el paso de los años, que no hay. Luego no tiene contenido. O sea, insisto, esa maleta de Gurley se va a Inglaterra por jugador. Pero ¿qué nos quieren decir? O sea, Gurley no ha existido.
2: El
1: y pisa el aeropuerto
2: sí.
1: y así ya tenemos una foto de se va a Inglaterra y va a hablar con el Leeds para traer a Ramachan. Y todo esto es el farol de siempre, es el tenernos a todos anestesiados, dormidos. ¿Qué es todo esto? ¿Quieren algo de verdad? ¿No quieren nada? ¿Va a ser marearnos? ¿Qué es esto?
2: Yo creo que ho di al inici de la seva intervenció Cayetano, Manolo, i jo crec que és la gran base. Li ho preguntava i li ho pregunté tots els dies a José Vic, que em porta la informació del València. El problema està en que pràcticament tots els clubs han donat explicacions de lo que ha sigut la temporada i del que va ser.
1: Però és que
2: i del València no sabem absolutament res. És parlar
1: de que luego burle, salen, ¿no? Y dicen pavadas com el año pasado. Primero el resetear. Y luego te sale el señor este y te dice que el objetivo es Europa y que ya le quedan 5 ventanas para meter al equipo en Europa porque llega el nuevo Mestalla, y todo es mentira. O sea, todos son paripés.
2: Pero
1: y como cobran, sí, o sea, cobran palos de la gente, pues luego ya no quieren salir. Pero a la segunda no salen. No lo entienden como una obligación.
2: Pero Manolo, calle. Va arribar la campanya d'abonaments i l'abonat va veure com se li renovarà el seu passe, perquè molts ho tenen en domiciliat, sense saber què va ser del seu equip. Però no és que sense saber què futbolistes, sinó saber quin projecte va tindre, no? Perquè és que no hi ha una sola declaració del club. No es tracta de, com comentaven, telegrafiar el que van a fer. És explicar quin és el projecte, no, Calle?
0: Sí, jo tinc dos passes d'amfiteatre i te peguen una clavada de por ara en juliol i te quedes sec el conte. Però clar, dius, bueno, si n'hi ha una explicació de que van a fer un bon equip i que il·lusionant i van a fitxar a este, van a fitxar a l'altre.
2: Si no és un acte de fe, ja,
0: claro, es un acte ya no, de fe no, es de fe.
1: Romanticismo, de nostalgia.
0: Exacto, sí, no, porque no.
1: Y además ese año te han dicho en un gesto de generosidad que te van a dar el carnet físico. Porque como es el último año de Mestalla, este año sí que
0: claro,
1: no tienes que pagar los 15 euros, te lo vamos a dar. O sea, son unas tonterías, unas incongruencias.
0: Sí, és una part de nostàlgica, perquè és l'últim any, però també pues, s'agrairia que te donaren una miqueta d'il·lusió, d'esperança, no? Però no ho fan. Efectivament, no donen la cara. Pareix ser que està fent uns cafès en alguns periodistes per llevar un poc la imatge i tal, però això a mi pareix bé, ho han fet tota la vida.
2: Sí, sí, no?
0: I tots els presidents, però home, a banda d'això, jo crec que com
1: sí, però, a cap calle, de comunicació... Eso no es aclarar. O sea, eso no es aclarar, eso es nadar a favor de corriente. Ven a tomar un café conmigo para que defiendan mi postura. Porque sí, además, por lo que se ve, cada uno de ellos tiene el compañero de cabecera, que, ojo, es muy lícito porque por información se pueden llegar a tomar muchos cafés. Pero tomo un café, claro, pero luego yo defiendo ese territorio. Y si te das cuenta, hoy en día están muy marcados cada uno y el periodista que es.
0: Sí, però jo crec que ahí el cap de comunicació, Segarra, hauria de dir-li, Gurley, has de donar la cara, has de dir què anem a fer, què va passar, què aneu a fer aquest estiu, quines posicions voleu reforçar, que la gent presenta la campanya d'abonaments i tens que tindre algo a lo que aferrar-te, claro. perquè n'hi ha molta gent que li costa molt pagar-ho, i és un sacrifici molt gran, i no n'hi ha dret, home, ja ho han fet molts anys, i jo crec que de veres que l'aficionat mereix ese punt de respecte de dir-li, bueno, pues anem a intentar reforçar això, i anem a fer, l'objectiu serà pues, estar en Europa este any, i anem a fer tot lo possible este estiu, però este home se n'ha anat a Leeds a veure la seva gent, que ell ha estat allí, i este que va a fitxar Ramazzani, però és el que diu Manolo, si això tenia que estar ja fet, però si això ja tenia que estar fet, el que tens que fer és fitxatges nous, o sigui, això ja els hem vist, te valen? Vale, pues queda-te'ls, però ara vés a per nous, el que ha fet el Barça, el que fan tots els equips, o sigui, no tenen diners, doncs ho inventen i busquen per ahí i tiren d'imaginació, però el Barça ja té el Gordon este que ve i parla espanyol ja, i ja tens la il·lusió feta, ja dius, la massa vol renovar el passe i volen dir, a veure este com xua, no el coneixen, però ha fet 15 gols en la Champions, no sé què, vale. Però és que el València quina il·lusió te dona? Però si és que no han jugat a res en 7 anys, pràcticament. És que no han fet... Quins partits en els últims 7 anys recordem?
2: Manolo t'està mirant, escoltant en la mirada totalment
1: es
2: perduda.
1: És que jo admiro a Cayetano. De malos los que quieras. De malos te podemos recordar un fum. El Rayo Vallecano mismo, de Íñigo, con los suplentes hace poco, nos pegó una primera parte que el baile fue monumental en Mestalla. Y nos jugamos la vida y esos dos puntos no nos... Esos... i altres tant no ens metieron en Europa.
2: Bueno, tenim molt de temps, eh? Tenim tot l'estiu per a parlar de molts noms. Hi ha moltíssims noms i hi ha moltíssimes coses. Cayetano, gràcies.
3: Vale. Gràcies, Dani. Manolo, una
1: vinga, un abraç per a tots. Gràcies.
2: A tots vosaltres, 90 minuts a les 11. Nosaltres tornem demà a les 2. Vos deixem a les notícies. Adéu. Ara i tots els dies os vull sentir-te dir que... Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: Que vinga algú a negociar amb nosaltres, que ens canvien els interlocutors. Jo no sé a qui, no sé a qui hem de demanar, a la Mare de Déu, al Corpus, ja no sabem què fer.
6: Porque cuando quieres sí que sale a insultar a la comunidad educativa y decir que son unos vagos.
7: La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público. Acompaña a los funcionarios municipales.
8: Es evidente que la delegada del gobierno se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado.
9: Eso es lo que vamos a llevar a la Fiscalía. Todo en lo que ha pasado, la retención que se produjo.
10: Nosotros si nos citan iremos, pero iremos a hablar del fondo de nivelación transitorio, de toda la deuda generada por la DANA.
11: Anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
12: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? Dia 18 de la vaga indefinida de l'educació, sense que s'albiri un acord en l'horitzó. Avui, en principi, s'acaben les reunions telemàtiques, en les quals ja fa un parell de dies que els sindicats majoritaris no hi participen, i el focus informatiu també està en la plaça de la Mare de Déu de València, on per segon dia consecutiu continuen acampats un grup de professores i professors, i que ha provocat una pica baralla política entre l'alcaldessa Maria José Català i la delegada del govern, que és Pilar Bernabé, sobre quina policia és competent per a una eventual retirada de la via dels manifestants. Un extrem que, per altra banda, ni una ni l'altra han posat avui sobre la taula. Este matí, Bernabé acusava Català de no haver-se reunit amb les persones acampades i de no oferir solucions de cara a la celebració este cap de setmana de la festivitat del Corpus, que té una important presència en esta zona.
7: La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público. Acompaña a los funcionarios municipales a que hagan su ejercicio. Lo vamos a hacer siempre. La alcaldesa de Valencia ha ido a hablar con sus vecinos y vecinas que están en este momento manifestándose en las calles de Valencia.
4: Y això dia Bernabé, y la alcaldesa Català acusava a Bernabé de posarse de perfil.
8: Creo que puede ser compatible pues que unos cumplan con su objetivo, que es una reivindicación, y que los otros puedan celebrar y que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus. Es evidente que la delegada del gobierno se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado y ha decidido ponerse de perfil y pues no cumplir con su competencia.
4: I mentrestant, a la plaça de la Mare de Déu, l'acampada continua, però han demanat, això sí, una reunió amb la comissió organitzadora del Corpus perquè pensen que la festa i la reivindicació són compatibles, i este migdia, com a un primer gest, han desplaçat dos fileres de tendes cap a la part més allunyada de la catedral. Helena Andreu, bona vesprada.
13: Sí, bona vesprada. L'acampada continua i estaran així, diuen, fins que es produïsca eixe desitjat acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Així ara mateix l'ambient és absolutament festiu. Estan degustant una paella vegana que els ha dut el Centre Social Terra de Benimaclet després d'un matí de mobilitzacions i tallers. El que està damunt de la taula ara és com fer compatible la celebració de la festivitat del Corpus amb l'acampada. Ens comenten que entenen perfectament la importància d'esta festa tan arrelada a la ciutat de València i que estan fent tots els possibles per a col·laborar. De fet, han llevat dos fileres de tendes de campanya, les que estaven més a prop de la catedral, per tal de facilitar el muntatge de tot el que siga necessari per a la celebració del Corpus. Escoltem Sara Cerón, ella és membre de l'acampada.
14: Respectem la tradició i la importància que té ací a València, que és una festa molt arrelada al Corpus. Llavors el nostre desig és que puguem conviure, compartir l'espai de la plaça, que tenim tota la voluntat de que siga factible combinar els dos actes, no? Llavors, en un gest de bona voluntat, hem llevat les tendes a l'altra part per tal d'afavorir pues, el muntatge, que això, que se veja com un símbol de concòrdia.
4: Bé, sobre les negociacions, el president Pérez Llorca ha reiterat este migdia que el govern valencià continua negociant, que la voluntat d'arribar a acords està ahí, tot i que els sindicats majoritaris ja saben que s'han despenjat i no estan participant en aquestes reunions.
15: Pero las reuniones siguen y hoy hay sindicatos que están en estos momentos reunidos en esas mesas sectoriales y en otras no. Por lo tanto, la actividad por parte de la Consejería de Educación en buscar un acuerdo sigue en marcha. Una vez se terminen esas mesas sectoriales, pues se les volverá a convocar a todos para ver esas mejoras técnicas que hayan podido alcanzar, cómo se pueden plasmar en ese documento marco. Por lo tanto, aquí no ha parado la intensidad de negociación por parte de la Generalitat Valenciana y por parte de la Consejería de Educación.
12: Les noticias del migdia.
4: Són les 3 i 5 minuts, Maite Freitas està a la tècnica, més notícies d'este dia. La notícia política del dia saltava fa aproximadament una hora i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu central començarà la setmana que ve a preparar ja el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2027. L'anunci l'ha fet en la cloenda de la reunió anual del Cercle d'Economia de Catalunya. Òscar Martínez.
16: Bona vesprada. Davant l'elit, l'empresariat català Sánchez ha reiterat així la determinació per esgotar la legislatura.
11: Anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
16: Bé, com vol aprovar-los? El cap de l'executiu espanyol ha demanat responsabilitat a Junts i al PNB, també a Esquerra, per a culminar el projecte de retrobada després del procés que va iniciar el seu govern en l'any 2018, juntament amb ells i amb la llei d'amnistia als polítics independentistes catalans presos. Sánchez també ha augurat que abans que acabi la legislatura s'aprovarà el nou model de finançament autonòmic, que repartirà 21.000 milions d'euros més a les comunitats autònomes del règim comú, entre elles la Comunitat Valenciana.
4: Doncs sobre aquest sistema de finançament autonòmic, el conseller d'Hisenda ha dit avui en Apunt que si el govern espanyol el cita de manera bilateral per a parlar de finançament, anirà, però ho farà en condicions, Òscar.
16: Bueno, diu José Antonio Rovira, ha dit, en la línia del que defensa el Partit Popular, que els diners públics s'han de repartir amb negociacions conjuntes entre totes les comunitats autònomes, però que la Comunitat Valenciana té problemes urgents que han de ser abordats, com el fons d'anivellament, també la factura de la Dana. Això ha dit Rovira en les notícies del matí.
10: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del fondo de nivelación transitorio, de toda la deuda generada por la Dana. Queremos que el modelo se ponga sobre la mesa y se haga, digamos, en una negociación multilateral entre todas.
4: Tot i això, Rovira s'ha mostrat escèptic sobre l'aprovació d'un nou model de finançament autonòmic en l'actual legislatura espanyola. El conseller d'Hisenda ha argumentat que si el govern de Sánchez no ha pogut treure endavant els pressupostos, no veu possible que ho faci amb el nou model de finançament autonòmic, cosa que el propi Pedro Sánchez ja ha anunciat, com acabem de dir, que pròximament va presentar aquests comptes. El líder nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va reiterar ahir a Barcelona que el Partit Popular no votarà el nou model de l'executiu central. Les 3 i quasi 7 minuts, anem amb més coses, i és que hi ha una important decisió de l'Audiència de València sobre el paper de l'expresident Mazón en la causa oberta per la Dana. La Sara li dona la raó a Mazón en el seu personal pols amb la jutgessa de la Dana, decidís que ha de personar-se en la causa perquè entén que negar-li ser part quan es practiquen diligències que podrien derivar en imputació seria limitar el seu dret de defensa.
16: L'Audiència resol en la línia de l'opinió de la Fiscalia, que també va considerar el dret de l'expresident de la Generalitat, quan el TSJ va decidir rebutjar la petició de la jutgessa de Catarroja perquè l'investigarà. Aleshores, Mazón va reclamar personar-se en la causa en argumentar que se l'estava investigant de facto.
4: Santi Hernández, jutges de Catarroja.
17: L'Audiència de València accepta la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa de la Dana. Carlos Mazón, que continua com a forat en continuar sent diputat autonòmic a les Corts, havia presentat un recurs d'apel·lació després que la jutgessa de Catarroja li denegara la possibilitat de personar-se perquè considerava que Mazón tenia la condició processal de testimoni. Ara l'Audiència dona la raó a Mazón. Considera que si no s'accepta la personació, es privaria a Mazón de conèixer les diligències que l'afecten. Argumenta l'Audiència que si bé la investigació fins ara no pot atribuir cap conducta delictiva, no es pot descartar que en un futur sí la poguera haver per la investigació. La defensa de Carlos Mazón ja ha fet públic un comunicat en el qual anuncia ja que estudien impugnar diligències de la magistrada de Catarroja.
4: Anem ja amb la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
18: Molt bona vesprada. Ja hem vist canvis en les últimes hores i veurem com esta vesprada també es produiran més canvis. De fet, els núvols que tenien cap al centre se n'aniran espentats pel vent de sud-est i tindrem una vesprada assolellada en la major part del territori. Amb unes temperatures, això sí, més baixes que ahir. Avui les màximes es quedaran al voltant dels 32-33 graus cap a l'interior, 31-32 al prelitoral i al voltant dels 26-28 graus al litoral. Aquestes temperatures demà tornen a canviar. Demà serà una jornada amb calor, sobretot a la costera, a la Ribera Alta, també parts de l'interior de la Safor i la Vall d'Albaida, perquè en aquestes comarques els termòmetres fregaran els 40 graus. Veurem una jornada càlida i també assolellada, això sí, amb més núvols de vesprada i també tempestes cap a l'interior.
12: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
19: La llei d'habitatge diu que quan acaba el

0: Les guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
1: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
3: Les 3 i 11 sobre la vaga indefinida que va ja per el 18 dia de celebració. L'actualitat, el focus, passa avui per la plaça de la Mare de Déu. Com ja saben, que hi ha una acampada que no té autorització i és de caràcter indefinit d'alguns professors i professores de manera independent. També s'està celebrant la instal·lació del tapís per a la celebració pròximament del Corpus, que se celebra diumenge, però dijous ja comencen els actes. Hi ha calma tensa amb un rerefons de marejada política per un conflicte que s'ha creat entre delegació de govern i de l'Ajuntament de València, com comentaven al principi d'aquest temps de notícia, que es passen la pilota sobre qui ha d'actuar. Bé, enmig d'aquestes rifirrafes, els 200 acampats demanen diàleg, assenyalen també que a la plaça hi ha lloc per a tots. Rosana Soler és professora de l'IES Enric Valor de Silla.
4: Nosaltres no volem que el focus estigui en el desallotjament, no volem estar així i realment no volem molestar al Corpus ni molt menys. Nosaltres el que volem és tornar a l'institut i tornar a la nostra vida i a les nostres famílies. Però, per favor, que algú s'assente, que vingui algú a negociar amb nosaltres, que ens canvien els interlocutors. Jo no sé qui hem de demanar a la Mare de Déu o al Corpus, ja no sabem què fer.
3: Bé, i l'acampada continua. Enmig d'aquest debat de competències tenim, la veritat és que altres exemples d'ocupació de la via pública amb aquesta finalitat reivindicativa i les solucions que es van donar en aquest moment. Àngel Hernández.
5: Ocupar l'espai públic és una manera de fer visible sempre una reivindicació. Tenim antecedents. 2011, acampada a la plaça de l'Ajuntament de València per part del moviment 15M. Va durar vora 2 mesos fins que una acció coordinada entre policia local i nacional va desallotjar els anomenats indignats. Ho explicava aquell any, al 2011, qui era la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Anna Botella.
6: La policía local se les dirige para decirle en qué están cuál es la infracción que están cometiendo y que no se puede acampar en el espacio público, y la Policía Nacional da cobertura, colabora en que se produzca ese desalojo en los términos que tiene que realizarse.
5: Un altre exemple, 2024. El moviment València no està en venda pren el mateix escenari, acampada per a reivindicar el dret a l'habitatge. Dura una setmana i es va dissoldre sense intervenció policial. I enguany és el professorat qui ha convertit la plaça de la Mare de Déu en l'escenari de la protesta, una situació que ens és un debat de competències.
3: Bé, sobre la vaga, avui s'han dut a terme les últimes meses sectorials, que estan convocades, ja ho saben, de manera telemàtica, aquestes últimes, i en les que els sindicats majoritaris no estan acudint. Este PB, Comissions Obreres i UGT, reiteren que estan a l'espera que la conselleria es faci arribar el document complet amb tots els acords. José Soler, bona vesprada.
7: Sí, bona vesprada, Patricia. I avui també el sindicat CESIF, que és un dels que sí que està acudint a aquestes meses sectorials, ha convocat una roda de premsa on, entre altres coses, ha defès els acords que ha signat amb la conselleria pel que fa a l'augment salarial, als dies de lliure disposició i a la desconnexió digital, però també ha anunciat que durà a la fiscalia les amenaces rebudes a xarxes socials, les pintades a les seus i el tancament de la conselleria que es va produir diumenge. El sindicat ha enviat cartes a la delegació del govern i als grups polítics de les Corts per a sol·licitar una condemna pública. Diuen que les mobilitzacions han deixat de tindre caràcter laboral per a passar a tindre caràcter polític. Rafael Cantó, president de CESIF a la Comunitat Valenciana.
8: Que las movilizaciones y la huelga indefinida en educación para ciertas personas han dejado de tener un carácter reivindicativo laboral, pasando a tener un cariz puramente político.
3: Bé, avui de nou un grup de docents ha esperat el president de la Generalitat, a Pere Llorca, en acabar un acte a Carlet. En una conversa informal amb ells, els manifestants li han retret que no s'avancen la negociació, li han reclamat també que siga ell qui la lidere. Llorca ha reafirmat la voluntat d'arribar a un acord i que ha manifestat que les dues parts han de cedir.
9: Teniu voluntat per a negociar, tots tenen que cedir, no sols una part. A la medida que cedim tots...
10: Bueno, pues... Demostrar la consellera el diumenge, a l'hora d'anar-se.
9: Discrepe.
10: 10 minuts abans, tancamos la conselleria.
9: Però, perdona,
10: el sol,
9: perdona.
10: La conselleria és de tots.
9: Que avui hi ha reunions que no s'ha sentat una part de sindicats.
11: Duam quasi un mes, quasi un mes.
9: Pues habrá que posar-se d'acord.
3: Bé, la mesa...

0: De les Corts, a instàncies de Vox, estudia dura la Fiscalia per un delicte contra les institucions de l'Estat a tres professores que van protestar en el ple de la setmana passada, ho recordaran, en plena vaga indefinida.
1: Les docents estaven convidades a la llotja de la Cambra per Compromís, van cridar proclames a favor de l'educació pública, van llançar reproduccions de bitllets a l'hemicicle, van demanar la dimissió de la consellera d'Educació i van ser desallotjades sense resistència. Bueno, Compromís parla d'amenaces i repressions sobre unes persones que reivindicaven l'escola pública. Joan Baldoví és el síndic.
2: El que s'està és intentant enviar un missatge de si fas allò que a mi no m'agrada, el portaré als tribunals. Reprimir i amenaçar a persones que única i exclusivament estaven expressant la seva defensa de l'escola pública.
1: Bueno, per al síndic de Vox, José María Llanos, es va incomplir el reglament de les Corts i en la seva opinió això és deslleialtat a les institucions.
3: De los invitados tienen que mantener todo el respeto del mundo. Estas personas habían sido invitadas por un grupo parlamentario, por Compromís, por una conducta que puede ser considerada como delictiva, evidentemente tendrá que tener sus consecuencias, ¿no? Es decir, las leyes y también los reglamentos están para cumplirse.
0: I avui és el segon dia de la prova d'accés a la universitat, que des d'ahir fan vora 26.000 alumnes valencians.
1: Bueno, i este matí s'han enfrontat als exàmens d'idiomes estrangers, història d'Espanya, i a la vesprada els de geografia, física, química i literatura dramàtica. L'alumnat, consultat per Apunt, este matí a la Universitat Miguel Hernández, a Elx, està satisfet fins ara i controla els nervis inherents a la pau.
4: La gent està comentant molt la sintaxis de castellà, però era complicada, no era res impossible. Doncs no, jo crec que estan bé els exàmens de dificultat.
5: Pues es verdad que yo soy una persona muy nerviosa, pero estoy intentando al final relajarme y pensar que pues es un examen más, he hecho un montón en bachillerato y al final es como si estuviera haciendo otro examen más que han puesto mis profesores, estoy con mis amigos en la clase.
1: La prova d'accés a la universitat acabarà demà dijous.
6: Les notícies del migdia.
0: Més coses. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha desmentit avui en una entrevista a les notícies del matí d'esta casa al síndic de Vox, a Llanos, a José María Llanos, que ahir va afirmar que els pressupostos de la Generalitat d'enguany preveuen una nova retallada del 25% en els comptes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Rovira ho ha negat, també ha assegurat que s'assegurà per a parlar del finançament autonòmic amb el govern d'Espanya.
1: El Ministeri d'Hisenda té previst en els pròxims dies convocar els responsables de les autonomies per a començar a negociar de manera bilateral la nova proposta de finançament autonòmic que donarà vora 3.700 milions d'euros més a la Generalitat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, va assegurar la setmana passada a Paterna que convocarà el president Juan Fran Pérez Llorca. El responsable de la Hisenda valenciana ha afirmat que si el citen, hi acudiran, però per a parlar de més reivindicacions al marge del finançament.
7: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del fondo de nivelación transitorio, de toda la deuda generada por la DANA, que el gobierno hasta ahora no ha dado ni una sola ayuda y lo que ha hecho es permitir endeudarnos y eso nos genera pues también un mayor coste. Iremos a hablar de esas cuestiones, pero el modelo de financiación, sistema de financiación autonómica, y ya quedamos así en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que hubo en enero, en que tiene que ser tratado de forma multilateral.
0: Bé, els consellers del govern de Pérez Llorca continuen avui explicant a les Corts els comptes públics dels seus departaments de cara a la presentació i aprovació dels pròxims pressupostos. Avui ha sigut el torn de Miguel Barrachina, d'Agricultura, i d'Helena Albalat, de Servicis Socials.
1: I sobre el projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany, la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha confirmat este matí que el Partit Socialista en presentarà uns d'alternatius. Morant ha assegurat que no entén com, si el Consell ha pressupostat 1.000 milions d'euros més per a 2026, no hi ha prou diners per a satisfer les reivindicacions del professorat de l'educació pública que está en vaga.
8: Prioridad es quedar bien con Vox. Tenemos 1.000 millones de euros más en estos presupuestos. Tienen más dinero y sin embargo están recortando en cosas que el gobierno del Botánico menos dinero atendía. Nadie entiende, la comunidad educativa tampoco, que con más dinero dejes de hacer colegios o infraestructuras educativas. Partido Socialista, vamos a presentar, por supuesto, una alternativa a estos presupuestos.
0: I sobre pressupostos, però en aquest cas és de l'Estat per a 2027, la notícia que ha llançat el propi president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat a Barcelona que els presentarà al Congrés per a la seva aprovació en el segon semestre de l'any. Sánchez també s'ha mostrat convençut que ajudaran, diu, a acabar amb el problema del finançament autonòmic.
1: Sí, davant l'auditori que formaven els més importants empresaris i empresàries de Catalunya, Sánchez ha deixat clar que té previst acabar la legislatura en anunciar que el govern central inicia l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027, l'any en què es convocaran les eleccions legislatives. La presidenta del Cercle d'Economia li ha preguntat com té previst tornar a aglutinar aglutinar una majoria que ara no té. Sánchez ha apel·lat a la responsabilitat dels partits catalans, Junts i Esquerra, també del PNB, Basc, per a culminar una legislatura, ha dit que, en la seva opinió, ha buscat l'estabilitat i l'acord.
9: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena y porque creo que se está culminando una etapa que, fíjate, presidenta, pues nos dura desde el año 2017.
1: Bé, com a exemple, Sánchez s'ha referit a la petició de Núñez Feijó a Junts, el partit de Puigdemont, perquè facilite una hipotètica moció de censura al seu govern.
9: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación.
0: Bé, això dia el president del govern espanyol. Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, creu que les operacions per a obtindre informació que afectaven al PSOE estaven dirigides per l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díaz.
1: Segons els agents, ho van fer per a protegir els interessos de Pedro Sánchez i el seu govern. El sumari del cas Leire, al qual ha tingut accés a punt, també detalla que la presumpta trama va començar l'any 2024, que es va estendre al 25 amb l'objectiu de frenar les investigacions judicials al partit a Sánchez i a la seva família.
0: I en el judici que investiga el germà del president del govern, David Sánchez, els agents de l'UCO assenyalen l'expresident de la Diputació de Badajoz com a possible responsable de la creació de la plaça que va ocupar. Els agents han assegurat que el lloc de treball no tenia les necessitats de cultura i que es va crear per a una persona determinada, Vanessa Gregori.
10: La plaça de coordinador de conservatoris de música que va ocupar David Sánchez no respondria a requeriments del Departament de Cultura i partiria d'un nivell superior.
11: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
10: En el centre de la investigació, dos correus. Un amb l'assumpte hermanísimo que indicaria que el destinatari de la plaça es coneixia.
12: El mismo día de la publicación, el director de uno de los conservatorios se remita a la directora del otro conservatorio provincial enviándole el enlace de la publicación en el BOE, asunto el hermanísimo.
10: L'altre referent a la recerca de vivenda que David Sánchez va fer a Badajoz mesos abans d'ocupar el lloc. Després de tres jornades dedicades als testimonis, el juí entra demà en una fase clau amb la declaració de David Sánchez, principal acusat en la causa.
0: Més coses. Fumata blanca ja per al govern de Castella i Lleó amb la firma del govern de coalició entre Partit Popular i Vox després de dos mesos i mig després de les eleccions autonòmiques.
1: Sí, este pacte se suma als dos segellats prèviament entre les dues formacions, Extremadura i Aragó, i com els altres, inclou el principi de prioritat nacional en l'accés a les ajudes i prestacions públiques dels espanyols sobre els migrants. Este acord que permetrà la investidura de nou de Fernández Mañueco l'han presentat este migdia el president en funcions, també líder regional de Vox, Carlos Pollán. El partit de l'ultradreta assumirà una la presidència i les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient, Cultura, Turisme i Esports i la de Regulació, Família i Ajudes Socials.
0: La polèmica ha esclatat a Bonrepòs i Mirambell. A l'Horta Nord, el club de futbol va celebrar el campionat de Lliga de l'equip juvenil amb la participació, atenció, d'una stripper. A l'espectacle hi havia menors, pares i l'entrenador. Pilar de la Fuente s'ha desplaçat avui allí.
13: El president del club de futbol de Bonrepòs i Mirambell ha presentat la seva dimissió després de fer-se públic que durant la celebració del campionat de l'equip juvenil va participar una stripper.
14: Hi havia jugadors d'entre 16 i 18 anys, els pares, l'ara expresident i l'entrenador. Va ser este últim, segons testimonis, qui va fer l'encàrrec com a premi per als jugadors amb la connivència de molts pares que no se n'anaren del sopar. Ara la resta dels membres de la junta del club han publicat un comunicat en què afirmen que no sabien res d'esta actuació i que iniciaran una investigació per a depurar responsabilitats. Però la polèmica està al carrer.
15: Jo no l'haguera fet, però s'ha fet, no passa res.
16: És que una stripper vas a la playa i estan en toles.
17: No creo que sea lo más apropiado.
14: L'Ajuntament anuncia que prendran totes les mesures oportunes i adequades. Així indica que pot ser la Fiscalia de Menors comença una investigació dels fets per a veure si s'ha comès algun tipus de delicte.
6: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
0: De l'economia, la Unió Llauradora denuncia una nova entrada de 17.000 tones d'arròs importada a l'Argentina a través del port de València que després conegudes marques fan passar per valencianes. Lourdes Espinosa.
18: Efectivament, Patricia, l'entrada d'estos 17 milions de quilos d'arròs que venen de fora no només fan baixar els preus, és que després s'empaqueta així amb símbols, com falleres o paelles valencianes, que confundixen els consumidors. Fernando Durà és de la Comissió Executiva de la Unió Llauradora.
19: Després s'utilitzen per envasar

0: Ara en marques valencianes, com pot ser Sos o La Fallera, i la mateixa empresa també té la Cigale Brillante, i omitixen l'origen d'aquesta rosa en els paquets. I, a més, fent una il·legalitat utilitzant simbologia valenciana en aquestes marques, quan això per la Unió Europea està prohibit.
1: Demanen que es controli l'etiquetatge, un seguiment trimestral de les importacions i, sobretot, igualtat de condicions.
0: El que no pot ser és que estem competint en una competència deslleial, perquè nosaltres tenim unes exigències a nivell normatiu, medioambiental i de cultiu que tots aquests països no tenen i poden produir l'arròs molt més barat que el nostre.
2: Atenció a esta història. Cada quan reguen vostès una planta? Quan la veuen ja més decaiguda? És difícil interpretar cada quan necessita aigua la planta, però si les plantes ens ho poguen dir, la Universitat Politècnica de València ha fet una investigació en què han comprovat com les plantes diuen quan tenen set, i sí que ho diuen, perquè les plantes parlen. Li ho ha contat a Maria Sánchez.
3: Reguem una planta. Comencen a passar les hores i a sentir-se colpets. I si els dic que la planta ens està parlant? Javier Brumós és científic titular del CSIC.
4: Li fa falta aigua i com no tenen l'aigua que necessiten, pues es comencen a emitir aquests sons.
3: Sí, parlen, però té una explicació científica.
4: Si la planta perd més aigua per les fulles de la que pot agarrar per l'arrel, pues se formen unes bambolles d'aire i això és el que produeix els sonits.
3: I no només parlen, és que tenen diferents llengües.
4: La tomatera té un so molt característic.
3: Per a fer-ho possible han fet ús de micros que capten ultrasons. I la intel·ligència artificial els ha ajudat a traduir-lo. Tenen set.
4: Quan més set té la planta, els intervals entre sons és més curt.
3: Laura Zacarés és responsable de transferència tecnològica a la UPB.
5: Podemos decir que es el mayor atlas sonoro que actualmente existe en el mundo para poder desarrollar esas herramientas que nos permitan ahorrar consumos de agua o anticiparnos a determinadas enfermedades en el campo.
3: Fa anys que parlem a les plantes. El que no sabíem és que elles, possiblement, ens contestaven.
2: Anem a la informació del món. La guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran s'estén de nou al Pròxim Orient amb les negociacions de pau estancades. Vicent Montagut.
6: Sí, Patricia, la guerra torna a creuar fronteres i afecta països veïns per primera volta en molt de temps. Això és Kuwait. Una onada de míssils iranians deixa almenys un mort i diversos ferits a l'aeroport de la capital. Les autoritats han hagut de tancar l'espai aeri. Teheran també ha atacat el quarter general de la quinta flota dels Estats Units a Bahrain, aparentment, en este cas, sense causar víctimes. És la resposta, diuen, a un atac previ dels Estats Units contra una torre de comunicacions a l'illa iraniana de Kexem. I els dos països han atacat dos vaixells, un cadascun prop de l'Estret d'Hormuz. Un intercanvi de foc que agreuja l'amenaça per a l'economia global. El preu del petroli puja en estos moments un 2,5% i s'acosta de nou als $100 el barril.
2: I l'altre conflicte, el d'Ucraïna, que respon a l'onada d'atacs massius russos d'ahir i ho fa colpejant on més mal li pot fer al Kremlin. Han atacat amb drons el port de Sant Petersburg, on se celebra des d'avui un fòrum econòmic internacional amb la presència del propi Putin. Marian Company.
7: Un cop d'efecte que no només ha danyat un dels punts per on Rússia exporta petroli, s'assegura des de Kiev. També han posat en dubte la seguretat a més d'un miler de quilòmetres del front i just quan comença el Fòrum Econòmic Internacional en què Putin parlarà divendres. 30 vols han hagut de ser anul·lats per causa del fum i els drons a l'aeroport de la ciutat, on s'han quedat sense internet durant hores. Drons que també han arribat a Moscou, on han sigut interceptats. El Kremlin ha promès respondre de manera sistemàtica als atacs, com va fer ahir, amb una onada de bombardejos massius que va causar 22 morts. Este migdia, el secretari general de l'OTAN ha visitat Kiev, just quan Zelensky denuncia les carències que pateixen en defensa antiaèria.
2: I l'espanyola Melià cedeix a la pressió dels Estats Units sobre Cuba.
8: La cadena hotelera més presència a l'illa se suma a Iberostar i tancarà 15 dels seus 34 hotels per l'amenaça de sancions de l'administració Trump a les empreses que col·laboren amb el règim cubà. Els establiments que gestionava l'espanyola Melià pertanyen a un conglomerat industrial i comercial de les Forces Armades Revolucionàries Cubanes. Segons l'empresa, la majoria d'aixòs hotels estaven sense activitat a conseqüència dels problemes energètics que pateix Cuba.
2: Acabem, no tenim temps ja per a més. A les 3 actualitzem, sempre poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà, més i millor. Adeu.
9: Som a punt.
10: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
9: Som la veu de tots. Som a Punt.
13: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a este Cadena de Valor d'avui, 3 de juny. És dimecres, ja tenim quasi la setmana feta, i en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui comencem el programa comentant la millora de la previsió per part de l'OCDE de creixement de l'economia espanyola. En este cas, les estimacions situen el PIB de la nostra economia en el 2,2%, és una dècima més, però compte, perquè també preveu una inflació del 3,3%. La clau, la fortalesa de la demanda interna i el dinamisme del mercat laboral. Ara bé, per què això no es nota en la butxaca dels ciutadans? Pot ser la clau no siga el dinamisme laboral, sinó els sous? De seguida ho analitzarem. En aquest sentit, també parlarem de les mesures que prepara el Ministeri de Treball per acabar en dues realitats preocupants, perquè, per una banda, s'intenta reduir l'atur juvenil i també el de les persones majors de 52 anys, i, per altra, acabar també amb les hores extra que no es paguen. En paral·lel, posarem el focus en la crisi de la vivenda. Un dia més, clar. Segons l'últim informe de iAhorro, l'esforç per a pagar un lloguer suposa el 36,8% del salari davant el 22,6% de la hipoteca. Tot això fa que la majoria de les comunitats autònomes, en la majoria de les comunitats autònomes, les famílies hagin de destinar quasi un 40% dels ingressos al pagament de la vivenda, un percentatge per damunt del que es recomana. Com repercuteix això en l'economia familiar? Si els preus no deixen de pujar, com evolucionarà esta realitat en els pròxims anys? De seguida ho veurem. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem. Continuem amb esta primera setmana del mes de juny i ho fem ara arrencant programa analitzant aquestes últimes previsions que ha fet l'OCDE.
1: L'OCDE millora la seva previsió de creixement del PIB per a Espanya en este 2026 fins al 2,2% i eleva la inflació al 3,3%. Així, l'economia espanyola mantindrà un ritme de creixement resilient malgrat el conflicte al Pròxim Orient i la incertesa internacional. L'OCDE desfà així la rebaixa d'una dècima en la previsió anunciada en el mes de març, mentre que continua projectant una expansió del PIB de l'1,7% de cara al 2027.
2: D'esta manera, Espanya es manté com la gran economia avançada amb millor acompliment esperat per l'OCDE aquest any enguany, superant el 0,8% previst per a la zona euro i també el creixement del 2% projectat per als Estats Units. L'OCDE explica esta evolució per la fortalesa de la demanda interna recolzat per un mercat laboral sòlid i pel creixement dels salaris reals.
1: Analitzem este tema amb en Parc Pons, ella és professora titular del Departament d'Anàlisi Econòmic de la Universitat de València. En Parc, bona vesprada.

0: Bona vesprada.
1: Empar, ajuda'ns una miqueta a entendre això, perquè l'informe destaca que Espanya liderarà el creixement entre les grans economies avançades, però a la vegada patirem el repunt de la inflació fins a aquest 3,3. Com s'explica ser l'economia que més creix, però també on els preus creixen fins al 3,3?
0: Bueno, és una qüestió de tiró de la demanda que tenim en Espanya. Som una economia, com heu dit, pese a tot els problemes externs i interns, una economia resilient. Tenim una demanda agregada que tira. El mercat de treball, avui mateix o estos dies, estaven apuntant a que n'hi havia un creixement de l'ocupació important en el mes de maig, i això fa que el consum intern estiga tirant molt. La inversió, l'altra pata, una de les altres potes, també comença a tirar. N'hi ha inversió en vés d'equip, que això és molt important perquè ajuda ara, però també ajuda en el futur. Per tant, ahir els fons Next Generation també estan tenint el seu paper, i sembla que també la construcció estaria bé que llevar entraves per a que això fora més, més lleuger i començara més auge en la construcció, llevant totes les traves burocràtiques perquè fa falta. I per altra banda, el sector públic està mantenint també un nivell de despesa. El dèficit públic, pese a lo que estem creixent, no està disminuint, va disminuint però no suficient. I després el sector exterior, que també és es plasma la nostra demanda, no estem molt perjudicats per tota la incertesa arancelària. Espanya no és un país que es veja molt afectat. I per via de preus, tampoc el conflicte en Orient Mitjà està tenint una repercussió gran en la nostra economia, en part també per la nostra diversificació energètica. Aleshores, puja els preus per tiró de la demanda, també pot hi haure un efecte via tiró dels preus de l'energia, i aquesta és un poc la situació en què ens trobem, i sembla que l'OCDE augura també que continuem en ella.
1: En aquest sentit, en part, a banda de tota aquesta radiografia completa que ens has fet, comentàvem la fortalesa del nostre mercat laboral, que és el gran motor també de la demanda interna, i aquestes bones xifres que vam conèixer ahir sobre l'ocupació. Però, clar, la pregunta de tot això és, pot ser aquestes bones previsions no es noten en la butxaca de la ciutadania perquè l'assignatura pendent no és el mercat laboral, sinó les polítiques que tenen a veure en els sous dels treballadors?
0: Sí, a veure, els salaris reals sí que és de veres que s'han recuperat respecte al gran baixó que van tindre anys anterior. O sigui, els salaris reals estan pujant. El que passa és que ens pot aparèixer de fora de forma que no siga equitativa. O sigui, tenim una gran part de la població en uns salaris molt baixos, en part perquè també estan en uns sectors de baixa productivitat o en empreses que tenen poder de mercat i poden apropiar-se. I aleshores veiem aquesta realitat de famílies amb pocs recursos que a més veuen la cistella d'aliments lo més prioritari,
1: sí.
0: Que està encarir-se i que ho sofreixen en altres realitats on sí estan pujant de salaris i es veuen menys afectats simplement perquè el nivell de renda és més alt. Aleshores sí que es pot mantenir aquesta realitat de que en mitjana estan millorant, però sí que la desigualtat fa que uns ho noten més que altres.
1: I per acabar, en part, si ens posem en el pitjor escenari i el conflicte al Pròxim Orient es prolonga més enllà del que es preveu, tot i que ja s'ha allargat més del que estava previst, vaja, l'OCDE avisa que el creixement mundial caurà amb força, encara que Espanya podria rebre com un efecte rebot per la part del turisme. És el turisme el salvavides o un salvavides suficient per a protegir-nos d'una hipotètica crisi, que esperem que no arribi, clar.
0: El que al món li vagi mal ens pot afectar de dues maneres. Una negativa, que és les exportacions que fem a Alemanya, a vés d'equip, agricultura, ells es va mal i ens compren menys.

0: Per altre costat, sí que podria haver una desviació de turisme, fugint de pues, estos països que estan més prop dels conflictes. És la salvació el turisme? Volem que siga la salvació el turisme?
1: Exacte.
0: Volem uns salaris que ens facin tindre un major poder adquisitiu? És el sector turístic el sector on anem a trobar-ho? Pues possiblement no. Possiblement hem de reorientar, jo dic tot el sector turisme, per suposat, la gent ha de treballar i ha de menjar.
1: Clar.
0: No? Però sí que no siga l'objectiu, el turisme barat, el créixer per créixer, en una mà d'obra amb baixa productivitat, perquè el sector és així i baixos sous, i això tot té un cost. Estem renunciant a desviar uns altres recursos cap a sectors amb major productivitat, major valor afegit, major sous. A més de les costures del nostre capital natural, el turisme no és innocu en la nostra naturalesa, que és el que vivim. És de veres que el sol sempre està ahí, cada vegada menys insoportable, però podem edificar més, podem créixer més, volem créixer més. És a dir, entra ja coses de un poc més de perspectiva, de o pressupost, el turisme benvingut, però pensem si ha de ser la nostra única aposta o l'aposta principal, o deuríem anar cap a altre tipus de sectors més...
1: amb més valor afegit, no?
0: Exacte, podríem dir. Exactament.
1: En part, Pons, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per plantejar totes aquestes preguntes que, bueno, ens donen una pista de per on podria passar el futur de l'economia valenciana si volem que continuï enfortir-se. Moltes gràcies, en part.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
2: Continuem ara i ens centrem en el mercat laboral. En primer lloc, el Ministeri de Treball llançarà, abans del 15 de juliol, un pla de xoc contra la desocupació juvenil i la desocupació de llarga duració. Aquest últim pla, el centrat en la llarga duració, està centrat en majors de 52 anys. Es tracta d'un pla que compta amb el consens de les comunitats autònomes, a excepció de la nostra, la Comunitat Valenciana, i es finançarà gràcies al repartiment de 2.571 milions d'euros dedicats a formació i a orientació laboral.
1: Hem de tindre en compte que, encara que l'atur juvenil està en mínims històrics, Espanya continua duplicant la mitjana europea amb una taxa del 24,3% d'aturats. A més, els majors o les persones majors de 52 anys representen ja un terç de tots els aturats del país. L'objectiu d'este pla, negociat amb patronal i sindicats, és modernitzar els nostres serveis d'ocupació per a solucionar un problema estructural, que les empreses no aconseguissin cobrir els seus llocs vacants a pesar de que encara hi ha milers i milers de persones buscant treball.
2: D'altra banda, Treball vol aprovar abans de l'estiu la reforma del registre horari per obligar les empreses a utilitzar un sistema digital fiable i no manipulable en temps real. Este canvi és vital perquè a Espanya es fan cada setmana més de 2,8 milions d'hores extra que no es paguen. Digitalitzar este procés és l'eina definitiva perquè la Inspecció de Treball vigili els abusos, es respecten els descansos mínims i, sobretot, perquè els treballadors guanyen en conciliació i vegin compensat cada minut del seu esforç.
1: Obrim ara una finestra al món. Mar Hernández es porta als titulars internacionals.
3: La Comissió Europea estudia ampliar el marge pressupostari dels estats membres per ajudar-los a afrontar l'impacte econòmic de la guerra amb l'Iran. La proposta permetria excloure de les regles fiscals una despesa equivalent a prop del 0,3% del producte interior brut destinada a mesures relacionades amb l'energia, mitjançant una clàusula d'escapament similar a la ja aplicada en defensa. La iniciativa arriba en un context de menor creixement a la zona euro, amb una previsió d'expansió del 0,9% enguany, i respon a les peticions de països com Itàlia i Espanya per a disposar de més flexibilitat davant la crisi energètica. L'administració de Donald Trump ha proposat nous aranzels d'almenys el 10% sobre les importacions procedents de 60 socis comercials, inclosa la Unió Europea, mentre que països com la Xina, l'Índia o el Japó afrontarien gravaments del 12,5%. Washington justifica la mesura per la lluita contra els productes fabricats amb treball forçós, encara que els nous impostos no entraran en vigor de manera immediata i quedaran sotmesos a un període de consultes públiques i revisió durant el mes de juliol. I com a resposta a la proposta del president nord-americà, la Xina ha qualificat de pretext polític la investigació dels Estats Units sobre el treball forçós que podria derivar en estos nous aranzels del 10 o del 12,5% per a una seixantena de socis comercials. Pequín nega rotundament l'existència de treball forçós al país i defensa que els conflictes comercials han de resoldre's mitjançant el diàleg, advertint que les guerres aranzelàries no beneficien a cap de les parts.
4: L'espai econòmic de Punt Ràdio, amb Javi González.
1: Parlem ara de vivenda, perquè l'esforç per a pagar un lloguer suposa quasi el 37% del salari davant el 22,6% que suposa la hipoteca. Són les dades del mes de maig de iAhorro que confirmen un escenari demoledor, i és que l'accés a l'habitatge se situa en el centre del debat econòmic i social. La pressió financera sobre les famílies espanyoles no dona treva, obligant a destinar més d'un 40% dels ingressos mensuals a la vivenda, una dada molt per damunt dels índexs que recomana el Banc d'Espanya, que és que no arribi al 30%. Arturo.
2: Així és, Javi. En el cas de comprar una casa, l'esforç requerit per a l'adquisició d'un habitatge mitjançant un préstec hipotecari també s'allunya de la realitat per a molts ciutadans, ja que una entitat bancària sol concedir al voltant del 80%, per la qual cosa es requereix un estalvi d'entre el 20% més un 10% extra de despeses i impostos per a cobrir impostos notaria i la taxació de l'habitatge. Tot això suposa una xifra molt, molt elevada.
1: Comentem tot això amb la portaveu de iAhorro, Laura Martínez. Buenas tardes, Laura.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Laura, los datos son claros. Alquilar en España es financieramente más caro mes a mes que pagar una hipoteca. Desde iAhorro, ¿cómo valoráis el impacto de esta brecha en la capacidad de ahorro de las familias?
5: Pues lo que estamos viendo es que tenemos un problema global de vivienda que, como estabas comentando, afecta tanto al alquiler como a la compraventa de viviendas. Uh-huh. Y principalmente el problema está en el ahorro, ¿no? Que al tener unos alquileres tan elevados, estamos teniendo un problema porque los ciudadanos no pueden ahorrar para poder comprarse luego posteriormente una vivienda. Al pagar, bueno, alquileres, como estábamos comentando, que suponen el 30%, 37% en muchos casos de los ingresos mensuales que recibe una persona.
1: Claro, dedicando esas cifras a pagar un alquiler es imposible conseguir el dinero necesario para pagar una entrada y además ya no solamente la entrada sino todo lo que esto conlleva. Tenemos que tener en cuenta que solo 6 comunidades autónomas de toda España consiguen mantenerse dentro del límite saludable y recomendable del 30% de esfuerzo económico. ¿Esto puede provocar que los ciudadanos cambien de provincia o que busquen viviendas en zonas menos tensionadas para poder dar el salto a la compra de vivienda?
5: Eso es, y además es que es una cosa que creemos que deberíamos potenciar, ¿no? Ahora con todo el tema, bueno, con el COVID, con el teletrabajo, sí, sí. Aquí hemos perdido una oportunidad importantísima. El problema está en que todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio, en uh-huh. las principales capitales, como puede ser Barcelona o puede ser Madrid. Si hubiéramos, por ejemplo, flexibilizado temas de teletrabajo o ayudado a que las empresas permitieran esto, pues la gente hubiera preferido vivir pues en otros pueblos, otras ciudades o lugares probablemente donde pertenecen y haber bajado la tensión sobre esta zona en la que todo el mundo quiere vivir y esto hubiera ayudado a flexibilizar.
1: Vaya.
5: Y también el esfuerzo,
1: uh-huh.
5: ¿no?
1: Uh-huh. Y en este sentido, Laura, el barómetro del CIS señala que la vivienda ya es el principal problema para más del 41% de los españoles. Es una crisis habitacional que nos afecta a todos, pero ¿qué riesgo detectáis para aquellos que sí que consiguen comprar, considerando esos gastos ocultos de la propiedad, como puede ser el IBI o los seguros obligatorios, que no van en el precio de entrada de la vivienda, pero que están ahí?
5: Claro, esto también lo que está provocando es que la gente que tenga ahorros o poquitos ahorros se está viendo obligada también a comprar, porque igual tampoco puede permitirse un alquiler, ¿no? Y claro, el alquiler da una flexibilidad que la compra no la da. Y hay que tener en cuenta pues todos estos gastos asociados, como estabas comentando, que al final es verdad que la cuota de la hipoteca en este caso

0: o frente al alquiler es más baja, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas. Y luego, claro, productos vinculados, ¿no? Que pueda haber un seguro de vida, más allá del seguro de hogar, etcétera, ¿no? Y claro, puede llegar un momento que esta persona ha comprado esta vivienda en este lugar, porque en este momento está trabajando ahí, pero la vida puede cambiar y puede perder esa flexibilidad, ¿no? De irse a otro sitio y de cambiarse, ¿no? Y luego, pues bueno, el hecho de si eso tendría que suponer vender esa vivienda, ¿no? Al final, la compra está muy bien, el alquiler también está muy bien, son opciones diferentes, pero es que esas dos opciones las tiene que elegir el usuario, ¿no? Según su situación económica y financiera, y no verse obligado a elegir una u otra, por ejemplo, por el tema del precio.
1: Ese es el problema, ¿no? Incluso el hecho de no poder decidir por ninguna, por también el precio. Laura Martínez, portavoz de iAhorro, muchas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas tardes.
2: I tanquem avui amb una bona notícia per a l'economia ací a casa nostra, i és que les fires comercials són un potent motor econòmic per a la Comunitat Valenciana. Segons les dades publicades per l'IBIE, cada euro destinat al funcionament de Fira València genera un retorn de 23,6 euros al PIB local, tot amb un impacte global que arriba fins als 1.900 milions d'euros, xifra de negoci i 880 milions de valor afegit brut.
1: L'activitat en les fires representa ja el 0,64% del PIB valencià i dona suport a més de 15.000 llocs de treball a temps complet. A més, els seus efectes s'estenen molt més enllà del recinte firal, beneficiant sectors com l'hostaleria, el comerç, el transport, els serveis empresarials i les activitats immobiliàries.
2: Des de Fira València i l'Associació de Fires Espanyoles destaquen també el paper dels certaments com a impulsors de la innovació, la internacionalització i del talent. En un context de digitalització creixent, el sector defensa que el contacte presencial és clau per a generar negoci, establir relacions professionals i també per a descobrir les últimes novetats de cada activitat econòmica.
3: Demà serà notícia.
1: Abans d'acabar el programa, com cada dia, mirem al futur i volem saber per on passa l'agenda econòmica de la setmana. Pere Ferrer, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada, companys. Que no falten les fires i els congressos, no?
1: No, en efecte, ja ho hem vist, tot el que genera i el que mou en la nostra economia.
4: Així no és, però si repassem l'agenda, però d'un futur immediat, d'esta vesprada, per exemple, estem parlant de dies enrere que n'hi ha una activitat intensa d'agenda dels ministres al govern central. Per exemple, esta mateixa vesprada, tant el president del govern com el ministre d'Indústria visiten la fàbrica de SEAT a Martorell, en un moment en el que l'automoció també és clau per a veure si reviscola en aquest nou procés d'electrificació, que ho hem vist dies enrere també en Ferrol, amb la Renault, i esperem veure-ho pronte també així a fora, al Musafes, no?
1: Sí.
4: I a la mateixa hora d'esta vesprada, però en horari mexicà, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, participa a un dirty chuni amb inversors mexicans en esa ronda de converses que està fent per tota Nord-Amèrica i Centroamèrica. I Yolanda Díaz, la ministra de Treball, està a Ginebra i esta vesprada té agenda institucional a la OIT, a l'Organització Internacional del Treball, també. I per últim, ja Bolaños, el ministre de Justícia i Presidència, està a Luxemburg i es reuneix amb Nadia Calviño, coneguda nostra també, i presidenta del BEI, del Banc Europeu d'Inversions.
1: Perfecte.
4: Tot això esta mateixa vesprada. Però és que demà tenim activitat també així al nostre territori i de manera vertebrada. Per exemple, a València es inaugura el València Silicon Forum, que seran dos dies, el 4 i 5 de juny, a Caixa Forum, on es reunirà el millor de l'emprenedoria i tot i ser viver d'startups que tenim al nostre territori.
1: Que no és poca cosa, eh?
4: També, no és poca cosa. Estarem pendents dies enrere, també parlàveu del motor econòmic que suposa i de l'ocupació que generen.
1: Sí, correcte.
4: I, per exemple, a Castelló, al nord de Castelló, a Benicarló, es presenta Baix Maestrat Impulsa. És una iniciativa, una associació empresarial que el que pretén també, i és iniciativa empresarial i és important destacar-ho, que el que pretén és la millora de les seues infraestructures comarcals per a enriquir un poquet el que pugui ser l'economia comarcal i generar també un millor benestar per a la societat, que per a un poquet per als castellonens que viuen allí.
1: Clar.
4: I per últim, a Alacant tenim la nit de l'agricultura a la cantina. Serà un esdeveniment ja de vesprada nit a la mateixa ciutat d'Alacant, uh-huh, on es reunirà tot el sector agrari de la província. Si mirem ja en clau global, per exemple, als Estats Units ens donarà demà xifres finals de productivitat i costos laborals al primer trimestre, al tancament del primer trimestre. Austràlia donarà a conèixer la seva balança comercial, que la va tancar en negatiu al primer trimestre d'enguany. Ja veurem un poquet si revisa en positiu.
1: Sí.
4: I Suïssa, per exemple, donarà a conèixer l'índex de preus al consum, l'IPC, que coneguem, i l'últim valor que tenia era un mínim positiu de 0,3. Aleshores, és una, podem dir que és l'economia del país dels Alpes, una economia sanejada, i que se ve que aguanta bé, no?, esta conjuntura internacional. Per últim, sí, a l'eurozona coneixerem les vendes minoristes també, que donen un poquet idea de com va tota l'economia interna a nivell europeu.
1: Uh-huh.
4: L'IBEX es manté a la baixa, emissors 18.290 punts. El barril de Brent ara està en $97.5. I el que és curiós és que mentre es negocia la fi del conflicte, que continuen els bombardejos. I tot això jo crec que afecta un poquet a les gràfiques que estem revisant econòmiques.
1: I tant que afecta, no solament a l'economia, sinó també a la vida de les persones que viuen allà, que és el més important. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem, company.
4: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu. En uns instants comença la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
5: Molt bé, molt content d'este dimecres que tenim per davant per compartir-ho amb tots vosaltres, perquè ens visita una figura clau en el pop valencià, com és la de Vinaròs, Esther Querol. Ens presenta el seu nou treball, mm-hmm, i nova gira. Es diu Tot comença, la producció d'Àlex Blat, de Tardor. Fa una versió, un cover de Si tanque els ulls, un himne d'Obrim Pas, i Esther ens farà alguns temes en acústic.
1: És una meravella, veure-la en directe és espectacular.
5: Un estil més guitarrer, eh?
1: Sí,
5: Esther
1: correcte,
5: ha tornat
1: correcte.
5: Més canyera,
1: està
5: més
1: guai.
5: Potent, i serà molt xulo compartir amb ella el seu directe, i ens anunciarà més una gira que té pràcticament moltíssimes dates, la podreu veure propet a la vostra localitat més propera, perquè Esther té un recorregut estiuenc realment molt, en fi, molt profús.
1: Mm-hmm.
5: Més coses, viatjarem, avui és el dia de la nostra crònica negra en Santiago Álvarez, la història d'aixos crims que ens varen colpir en el nostre territori, crims històrics. Ens n'anem a l'any 1989 per a un crim sense resoldre, dels pocs crims sense resoldre que tenim en el territori valencià. Tres xiquets, pràcticament, tres joves, dos xiques i un xic, van ser assassinats, morts en estranyes circumstàncies. Mai se va saber què és el que va passar. Hi ha molts misteris en la investigació, errades, molt probablement. Estem parlant de l'any 1989, a l'hora d'identificar cadàvers i de... No és la sèrie del CSI, ni molt menys, no? El triple crim de les xiquetes d'Alcàsser en el 92 va sepultar mediàticament en aquest cas. El cas de Macastre, en Santiago Álvarez.
1: Un temacle, moltes incògnites ahí al voltant, i imagina que a banda són molts altres temes, també.
5: Molts altres temes. Viatjarem a Mostar en companyia de Clara Estrems, ens anirem a provar la coca de Sant Joan del gremi de forners i pastissers.
1: Ho tinc de tot.
5: Si no, fartem en el programa...
1: No és programa.
5: Sí. Bueno, la que parta és Mar Hernández, ja ho sabeu.
1: També. Gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem, però tornem demà. Arturo.
2: Tornarem demà, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada, Javi.
1: Adéu, bona vesprada.
2: Adéu.
6: Són les 4.
3: A punt. Notícies.
6: L'Audiència de València dona la raó a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i li permet personar-se en la causa de la dana que porta la jutgessa de Catarroja, Núria Ruiz. Rubén Demperi.
7: L'Audiència Provincial argumenta que negar-li ser part en unes diligències que podrien derivar en imputació seria limitar-li el dret a la defensa. D'esta manera, l'Audiència resol en la línia de l'opinió de la Fiscalia, que també va considerar que l'expresident de la Generalitat podia personar-se en la causa quan el Tribunal Superior de Justícia va decidir rebutjar la petició de la jutgessa de la dana perquè l'investigara. Aleshores, Mazón va reclamar personar-se en la causa en argumentar que estava

0: sent investigat. La seva defensa ha anunciat que estudien impugnar diligències realitzades per la jutgessa de Catarroja.
1: D'ací uns moments està previst que comenci a les Corts la compareixença del conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicent Martínez Mus, per a explicar els objectius i com es repartiran els diners del seu departament inclosos en els pressupostos de la Generalitat d'enguany i que està previst que s'aproven a finals del mes que ve. Alejandro Molés.
2: En acabar la intervenció de Martínez Mus era el torn cap a les 6 de la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Núria Martínez. Això serà esta vesprada, ja que al matí ja han dit la seua tant el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca com la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat. En el Departament d'Agricultura destaca un increment pressupostari del 7% respecte a la partida de l'any passat. Parlem de més de 392 milions d'euros, tot i que el conseller Barrachina, Miguel Barrachina, eleva la xifra a 765 milions, és a dir, el doble.
3: Hay que adicionarles 67.700.000 para invertir en la DANA, 285 millones de la Agencia Valenciana para la Garantía y el Fomento Agrario. Por aquí se tramitan todas las ayudas, la de jóvenes, la de 50 millones de modernización. Si a esto adicionamos los casi 19 millones de Libia, el total presupuestado son 765 millones de euros.
2: Les compareixences dels consellers i conselleres acaben demà de vesprada. Recordem que el pressupost de la Generalitat per enguany supera els 33.300 milions d'euros, 1.000 milions més que l'any passat.
1: I el cap del Consell també s'ha pronunciat sobre les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Xavier García del Valle.
4: Sí, unes negociacions que semblen estancades a pesar que continuen en este dia 18 de vaga indefinida de l'ensenyament públic no universitari. Escoltem Pérez Llorca.
5: Pero las reuniones siguen y hoy hay sindicatos que están en estos momentos reunidos en esas mesas sectoriales y en otras no. Por lo tanto, la actividad por parte de la Consejería de Educación en buscar un acuerdo sigue en marcha. Una vez se terminen esas mesas sectoriales, pues se les volverá a convocar a todos para ver esas mejoras técnicas que hayan podido alcanzar, cómo se pueden plasmar en ese documento marco. Por lo tanto, aquí no ha parado la intensidad de negociación por parte de la Generalitat Valenciana y por parte de la Consejería de Educación.
4: Per la seva part, el sindicat SESIF ha posat en valor els acords a què ha arribat amb la Conselleria d'Educació i ha negat que hagi trencat la unitat sindical al desconvocar les protestes en el marc de la vaga indefinida a la qual inicialment donava suport. Encara més, el responsable d'Educació, José Seco, ha responsabilitzat l'STPB, Comissions Obreres i la UGT, del trencament de la unitat sindical, ja que, segons ha dit, ells van presentar un acord sobre el valencià que no podien acceptar.
6: La unidad sindical se rompió el domingo por la tarde cuando no quieren negociar estos tres sindicatos con CESIF un documento que podamos suscribir. En ese apartado pone que la lengua vehicular en el sistema público valenciano debe ser el valenciano. Y nosotros hemos defendido siempre que la lengua, sea el castellano o sea el valenciano, deben de servir para entendernos y nunca para enfrentar.
4: El representant del CESIF ha defensat també els avanços que el seu sindicat ha aconseguit sobre increment salarial, dies de lliure disposició i desconnexió digital.
1: I pel que fa a l'acampada que protagonitzen un grup de docents a la plaça de la Mare de Déu de València,
2: l'alcaldessa Maria José Català considera que hi ha espai per a la reivindicació i també per a poder celebrar els actes del Corpus que comencen demà.
7: Y creo que puede ser compatible pues que unos cumplan con su objetivo, que es una reivindicación, y que los otros puedan celebrar, y que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus.
2: De manera semblant s'ha pronunciat una de les professores acampades a la plaça de la Mare de Déu de València. Li diuen Sara Perón.
8: Respectem la tradició i la importància que té ací a València, que és una festa molt arrelada al Corpus. Llavors el nostre desig és que puguem conviure, compartir l'espai de la plaça, que tenim tota la voluntat de que siga factible combinar els dos actes, no? Llavors, en un test de bona voluntat, hem llevat les tendes a l'altra part per tal d'afavorir pues, el muntatge, que això que se veja com un símbol de concòrdia.
1: La Unió Llauradora denuncia una nova entrada de 17.000 tones d'arròs importat de l'Argentina a través del port de València.
0: Sí, un arròs que després empaqueta sí amb símbols com falleres o paelles que el fan passar per autòcton. Escoltem les queixes en la veu de Fernando Durà, membre de l'executiva de la Unió.
9: Tots 17 milions de quilos que venen des d'Argentina després s'utilitzen per envasar en marques valencianes com pot ser Sos o La Fallera, i la mateixa empresa també té la Cigale Brillante, i omitixen l'origen d'aquesta arròs en els paquets. I, a més, fent una il·legalitat que la Conselleria d'Agricultura no vol inspeccionar, que és utilitzant simbologia valenciana en aquestes marques quan això per la Unió Europea està prohibit.
1: Per cert, que el cap del Consell, Juan Ferran Pérez Llorca, es reuneix demà a Brussel·les amb el comissari europeu d'Agricultura per a tractar els mecanismes de salvaguarda que per als productes valencians amb l'entrada en vigor de l'acord de Mercosur.
5: Demà mateix tindré una reunió al comissari d'Agricultura en Brussel·les per a reclamar també mesures de protecció i salvaguarda després d'haver-se firmat aquests acords que s'han firmat coneguts com a Mercosur. Nosaltres el que volem és que el producte valencià, el producte agrícola valencià, estiga en igualtat de condicions d'altres productes que puguen arribar.
1: En successos al País Basc, l'Ertzaintza investiga les causes de l'accident de trànsit que este matí ha causat la mort de 5 persones que viatjaven en una furgoneta.
2: Es tracta de 5 policies forals de Navarra en pràctiques. El sinistre ha passat en una autopista de la província de Guipúscoa en xocar un camió cisterna i la furgoneta. Els dos vehicles circulaven en el mateix sentit i el conductor del camió ha resultat greument ferit.
1: Primera roda de premsa de Luis de la Fuente per al Mundial. Demà, amistós a Riazor contra l'Iraq, un partit perquè el tècnic comença a provar combinacions.
0: Afortunadament, l'estat del terreny de joc ha millorat molt des de la celebració de l'ascens del Deportivo. De la Fuente assegura que serà un partit important per a prendre decisions de cara al Mundial.
10: Nosotros hablamos de partidos oficiales y no oficiales. La amistosidad en este tipo de encuentro no existe, porque nosotros queremos que sea un partido que marque nuestra preparación para el día 15. Y eso sí significa que cojan más ritmo, que compitan bien. Y eso en el fútbol no puedes llegar a un balón y decir no voy a meter el pie, o no voy a hacer un sprint, o no voy a saltar de cabeza.
0: Encara falten jugadors per arribar a la concentració. Esta vesprada s'incorporaran Fabián Ruiz, David Raya i Martín Zubimendi, que disputaren dissabte passat la final de la Champions. El seleccionador ha confirmat que no jugaran demà, com tampoc els que continuen recuperant-se, com ara Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz.
1: Es queden a continuació en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
11: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
12: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
13: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
15: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
16: Primer dimecres de juny, ganetes d'estar junts a la ràdio pública. Gràcies per acompanyar-nos. També que plegui el torn dels companys del Punt a Punt. Serà a les 7 menys quart, perquè avui, Gemma, amics, jugo a València Bàsquet al Roig Arena. I per descomptat anem a ells.
17: Per descomptat. S'enfronta el València Bàsquet al Bilbao Bàsquet en quarts de final de la Lliga ACB. Així que anem, xics. Això serà tocant les 7, com deia Ximo, però ara comencem la vesprada de punt.
18: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
16: Com esteu, família? Com ha anat el dia fins ara? Bueno, ja veieu que pel que fa a l'horatge s'ha notat aquesta baixada de temperatures. Un dia realment molt agradable, ens ha donat un respir, però no ens podem confiar que demà torna a apretar. Han titulat els nostres companys de l'horatge que estem en una

0: Papigalosa no la llevem de damunt. Bueno, prepara's per a viure este carrusel, esta muntanya russa de temperatures, i tenim tots estos continguts preparats per esta vesprada ben interessants.
1: Efectivament, com el tas de les millors propostes en coques de Sant Joan, que anirem, bueno, anirem ara de seguida, per tindre un bon sabor de boca amb el que afrontar les històries truculentes de True Crime que ens porta en un momentet Santiago Álvarez. Avui recordem el cas de Macastre, que va ocórrer en 1989, ple de misteris i sense resoldre.
0: Efectivament, no? Dos xiquetes, dos joves i un altre jove a Macastre, un crim que no se va poder resoldre. Probablement també Santiago ens contarà alguna de les errades en la investigació i per què este cas ha quedat com un dels casos històrics sense resoldre en la Comunitat Valenciana. En la segona hora tenim secció econòmica, amb una emprenedora valenciana que fa, atenció, puzzles. I es guanya la vida en això? Bueno, ens contarà la seva història com a empresària i també com a creadora. I ens n'anirem de viatge amb Clara Extrems, bueno, però ens n'anirem literalment, ja que ella està a Bòsnia, i ens parla de Mostar, un lloc realment preciós, una estampa meravellosa que tots reconeixem, amb el seu pont que va ser destruït i després reconstruït, i una ciutat que té una vinculació molt especial, molt afectiva amb Espanya, en la Comunitat Valenciana, també molt bonica de recordar.
1: Això serà una miqueta més tard, i al final del programa d'avui tindrem un esclat de música, la d'Esther, que ens encisa a ella i ens presenta una versió del típic himne dels Obrim Pas, Si tanque els ulls, passat per la seva manera de fer música, i ens contarà, a més, com té la gira de cara a l'estiu, que sabem que la té ben facilita de compromisos. Moltes, moltes ganes d'escoltar-la en directe i de xerrar amb ella.
0: I rematem programa, acabem una miqueta abans, com vos dèiem, pel bàsquet, a les 7:45, amb la crònica social. La nostra dantera russa, Daniela Requena, ens parla d'amors, alguns que es confirmen, bodes també, d'una boda, i també naixements. Tot això just abans que donem, com dic, aquest pas al partit de València Bàsquet. Però comencem parlant de menjars tradicionals, inclús tastant-los. Bueno, tastant-los nosaltres ens arriba el que ens arriba, també t'ho dic.
1: També t'ho dic.
0: Però ella sí que està allí, en primera línia, eh? Que polia, com pica, com vicia, el trident de limón i m'acaricia, i ahí polia, entrava les dents. Ella és Mar Hernández, la nostra enviada en assumptes gastronòmics i de altres qüestions, però, vaja, quan hi ha gastronomia no se'n perd una. Cada època de l'any i cada festivitat té un reflexe en la gastronomia. Un plat, que pot ser igual un plat de calent, pot ser un plat basat en el moment de la temporada, pot ser inclús un dolç, també. I ara, en el mes de juny, que arriba Sant Joan, que Sant Joan Bacores.
1: Ah, no? I altres coses.
0: Verdes o madures.
1: No només des de plats de cullera viu l'home, així ho veiem clarament en els forns, per exemple. I ara, com deies tu, el mes de juny, amb la festivitat de Sant Joan, hi ha unes quantes delícies que porten els forners i forneres més enfeinats que de costum, si cap.
0: I allà el nostre company Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-ho. Algú ha de fer, en efecte, este
1: treball difícil. Complexe. Han sacrificat.
0: Ho fa per l'equip, jo sabem que fa per l'equip. I està en personal del gremi de forners i pastissers de València per contar-nos estos dolços de Sant Joan. On estàs, exactament?
2: Bona vesprada. Molt difícil esta faena, realment. Sí. Doncs posaré a dir que estic al paradís. Estic al paradís de les coques de Sant Joan, al paradís dels forners i pastissers. Estic a Aldaia. Avui s'està celebrant, de fet, un acte fantàstic. És una espècie de trobada, no?, de forners, de mestres i alumnes, on d'alguna forma ensenyen o expliquen com és esta coca de Sant Joan. Clar, perquè si jo vos dic a vosaltres, Simó Gemma, la coca de Sant Joan?
1: Sí.
2: Què em direu? Penseu-ho. Pega-li una volta.
1: Ingredients.
2: Salada, dolça...
1: Jo la penso dolça.
0: Jo també.
2: Tu la penses dolça?
1: Jo la penso en dolç.
0: Més una coca...
1: Per la contorn és com un panquemau, seria, una miqueta de crema... Uh-huh. Així no me la imagino jo.
0: Uh-huh. Sí, pot ser en salaura...
2: Però, en canvi, si pot ser te'n vas a Alacant, serà una cosa més salada, per exemple.
1: La cocantonyina. Exacte. Per les festes de Sant Joan, cocantonyina.
0: Esa tonyina, en efecte. I tot el món de la salaura, que en general, no només esa tonyina en salaura, no?, que és una meravella. Sí, ens la imaginem així. Bueno, o en alguna bacora, pot ser, també, no sé.
2: Amb alguna bacora també, doncs mireu, jo estic al davant de desenes i desenes de varietats de coca de Sant Joan, dolces, salades, cores, sense, amb fruites també, amb verdures, i amb anchoves, amb olives, és una barbaritat.

0: varietat de coques de Sant Joan que n'hi ha per ací, totes tenen una pinta espectacular i totes estan ensenyant-les i mostrant-les i degustant-les també des d'ací, des del gremi de forners i pastissers de València. I estic amb Juanjo Rausell, que és el mestre major. Bona vesprada, Juanjo.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola.
0: Escolta, realment, vosaltres digueu que heu muntat una masterclass, però això és el paradís per a vosaltres. Quina meravella.
1: No, la veritat és que és el sext any que ho fem, però és una festa. És una festa de reivindicativa, la coca valenciana, la coca dolça, de mostrar a València, sobretot, la coca amb tollina a la cantina, que és brutal, i després veure que n'hi ha molta varietat de coques que se poden fer, perquè València és la gran coca de recapte. A partir d'ahí, el que faci falta.
0: Sí, ha camp per a tots els gustos i tal.
1: Sí, n'hi ha que veure que és una festa de comboi i és un producte de menjar en comboi, perquè són productes per a compartir, que això ens dona molt bé, des de la paella fins a una bona coca. Entonces, bueno, tot el que tu tinguis al teu és el que pots utilitzar. Després hem replantejat més nous de les coques dolces, que nosaltres, en vez de ficar-li fruta confitada, hi fiquem fruta natural, que li dona una visibilitat molt important, i després un gran producte de les dades que estem ara, que és la bacora.
0: La bacora fantàstica.
1: Sí, ja t'he dit, que és una cosa que és per a nosaltres és una festa reencontrar-se en tots els forners i forneres, pastissers i pastisseres que venen, que ja han vingut al voltant de 600 en els últims 6 anys, i pense que això deu ser una bona nova per a la nova forma i per al nou viure de la nova panaderia i pastisseria que n'hi ha actualment.
0: Per a fer comunió i xarxa entre tots els forners i forneres, expliquem alguna de les varietats que teniu per ací, i volia parlar precisament amb Juan Pau, del Fort Sant Joan del Palmar, que tú, Juan Pablo, has fet de mestre hoy.
3: Hoy sí, bueno, ya llevamos 6 años trabajando con esto. La verdad que tenemos una oportunidad muy bonita porque nos encontramos con mucha gente que estando ante nuestros de alumnos son mejores que nosotros como maestros, pero bueno, es muy lindo poder impulsar un producto tan lindo como la coca de San Juan, la verdad. Y demostrar también que hay mucha variedad, ser de mucha variedad, respetando unas ciertas casillas dentro de la coca de San Juan, pero sí que salir mucho, se puede dejar correr mucho la imaginación con ella.
0: Por ejemplo, expliquemos algunas de las variedades. Tú comentabas, Juan, esta variedad de la coca dolç, que en lloc deixa fruita confita, la té més fresqueta, la cirera, per exemple, estem veient també, que és molt d'esta època de l'any, però en quant a salades, per exemple, també teniu alguna varietat.
3: Sí, por ejemplo, yo las tres que he traído de variedad de salades, salen un poquitito, vamos a decirlo así, salen un poquitito de lo normal. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente entienda de que también podemos hacerlo con productos frescos que tengamos en nuestro obrador y que sepamos trabajar ya, como por ejemplo un pisto, como por ejemplo unas verduras, así todo, no perdiendo, ya te digo, la coca de San Juan, que tenga su tamaño, sus dimensiones, como dijo Juanco, que es para compartir, es un producto que se comparte con la gente.
0: Es compartís como es compartís precisamente la coca tan típica d'Alacant, i et tinc ací a Carlos, que hi ve del Fort Mariu Divi, província d'Alacant. Clar que vosaltres sabeu molt com es fa allà la coca antonyina. Bona vesprada, Carlos.
4: Bona vesprada i gràcies. Sí, la veritat és que primer donar les gràcies al gremi per aquestes iniciatives, perquè realment el que fan és moure la gent i que la gent en els seus negocis pugui tindre altres idees que puguem fer que sigui rentable, el tan important que és avui en dia que sigui un negoci rentable. Llavors, el que realment és la coca amb tonyina alicantina, és molt fineta, es basa en tonyina de sorra i es menja ara per a Sant Joan. Sant Joan, saps que són les fogueres, és la festa, i al voltant d'Alacant, tots els pobles, el que és Sant Joan Poble i tal, sempre es menja aquesta coca, que és molt típica, i es menja en bacores, és el típic. Per això el dit que diuen a Sant Joan bacores, dures o madures, però segures, no? Llavors, que és una coca molt, molt típica, que està molt arregat. De fet, el divendres tenim un concurs que organitza FACPIME en Alacant, en el qual estaré de jurat, i clar, al final proves tanta coca que és molt difícil, no?
0: Però quantes coques d'antonyina arribes tot a estar en un concurs d'esto?
4: En un concurs d'este pots arribar a tastar-ne de 20 a 40, no sé quan se'n presentaran. Però, clar, el fort que guanya, la veritat és que no dona abast de fer coques antonyina. No sé si és bo o és roïn, però realment sí que quan es fas, tens aquesta oferta i la gent, a més, els mitjans de comunicació, li feu promoció també, doncs tot el món s'enriqueix, els negocis tenen un altre ara que arriba l'estiu i normalment la gent ja menja menys dolç i ja menja tant, menja menys, doncs així tenim l'avantatge de que tenim una altra oferta que podem fer que els nostres forns encara estiguin vius i que puguen donar doncs, a tastar altres productes que intercanviem, perquè la coca de Sant Joan típica és de, naix en Barcelona, no? Naix en Catalunya i després ha anat canviant-se un poc en la fruita confitada, que és que ara en estiu és molt pesada. Entonces així ara des de lo que fa.
0: La fruita confitada remet al Tortell de Reis.
4: Clar. I entonces així ara lo que estem és en estiu, entonces s'ha utilitzat fruita així, taronja natural, s'han utilitzat cireres, bacores, s'ha utilitzat molt fruita i això lo que fa és frescor, perquè el dolç ja no és tan dolç. Estàs menjant fruita i és més saludable i tenim que anar pensant en les dues coses.
0: I tornant a la coca antonyina, tinc curiositat d'una persona, perquè les coques antonyina que teniu, Juan, són unes coques més estes pot ser que les que veiem en Alacant, més gruixudes i coronades per les bacores.
1: Sí, bueno, això naix que de la primera idea que quan varen dur les coques antonyines a València i nosaltres pues, varen pensar en ficar-li la bacora, en l'alacantins de mitja en la coca i després la bacora, país ser. Però bueno, pues, la clavarem en el que és la coca i n'hi haguem que començar a combinar el mos, del mos salat i la bacora, que nosaltres, la idea no era eixa, pareix ser que...
0: La idea per a rematar, no?
1: Sí, però bueno, la gent combinava el mos i la veritat és que ho varem tastar. A part de que a mi particularment pense que és un producte d'alt, ja ho he dit. Però a mi és espectacular, és un producte que a la gent li ha encantat a València, a mi m'encanta fer-lo i crec que té a València.
0: Clar, jo no sé si el contrast en el camp, tu que vens d'ahir i Carlos has vist això i has dit ostres, una altra varietat del que tenia jo pensat.
4: Sí, home, la veritat, totes les varietats són bones, perquè al final els gustos són tan diferents que un no pot agradar-te més o un altre menys. Allí la diferència és que allò està molt establit i entonces sofriges la ceba, en l'oli de la ceba escaldes la pasta i després tens que dessalar la tonyina de sorra, que no totes voltes agrada la tonyina de sorra perquè és més salà i més potent que la tonyina de poc, per dir-ho així. Entonces, la veritat és que quan vens a aquests llocs es permet obrir un poc la ment, aunque jo ja he vingut molts anys i a mi m'encanta vindre perquè sempre traus algo, no? Refresques les idees, algo que a millor ho has deixat, aquell dia no ho tenies tu... No?
0: M'has deixat amagat en un calaix i dius refresques coneixements.
4: I al final fa mantindre viu, com us he dit, gràcies al gremi per mantindre viva esta festa i donar ferramentes perquè el forner i el pastisser pugui arribar a final de mes, que és lo important.
0: Vos he de dir, companys, que mentre estem així parlant de totes aquestes coques i estem gaudint de l'espectacle visual que es veu cada... Així siguin treballant, perquè n'hi ha uns...
2: Creia que anaves a dir... Se me fa la boca. Creia que anaves a dir que se te feia la boca aigua, però veig que no.
0: També se me fa la boca aigua, també se me fa la boca aigua, també. Ja duc des del principi el reportatge en la boca feta aigua, vos ho puc assegurar.
2: Te crec. Digues.
0: Però és de veres que estan així els forns funcionant, estan també les neveres funcionant, vull dir que això al final ha sigut una... jornada d'Audi, una festa de les de Sant Joan, però també ha sigut una faena de treball. Tinc curiositat, Juanjo, tu com a mestre major, si els forners són bons alumnes després d'esta jornada de convivència que heu compartit.
1: Jo te vaig a dir
2: fa l'efecte que sí.
1: En el llarg dels anys, els forners són meravellosos. I les forneres també. I els pastissers. A què me referís? Són gent que li ve molt bé les idees noves, que és el que estava comentant Carlos, perquè moltes vegades el nostre dia a dia és molt molt senzill, entre cometes, en l'aspecte de la feina, però bueno, quan ve algú i te remou un poquet de l'oli, pues és important començar a agafar idees noves. Tota aquesta gent que ha vengut, que són tots professionals, tu us veus encara és de que sabem que el 80% dels que van a eixir d'ací van a intentar fer-ho. I per a nosaltres és el més important. Nosaltres el que volem és que el moviment de la panaderia i pastisseria valenciana siga a l'unísono, que tots puguem treure els productes molt interessants, que anem buscant productes més saludables, que és la nova forma de la panaderia i pastisseria, sí. I això ja tenim més que suficient per al gremi.
5: Clar, aquesta vocació realment, no? I tant, que bonica que és. A més, Marc, com tot el món sap, això és forners, el gremi de forners i pastissers ho sap divinament, la pizza la inventarem els valencians. O sigui, anem a veure, la coca, o sea,
2: la base,
5: clar,
2: sí.
5: La, no,
0: és nostra.
5: La les coques que fem no deixa així de ser una coca mal feta. Clar,
2: en la ruta de la seda aquella.
5: No, quan lo de Nàpols i Sicília i tot allò
2: també
5: que teníem, clar, hi havia tant de contacte també en el territori valencià, allà els valencians, probablement, pues, d'Alacant o d'Oliva, o vet a saber, portaren allí les nostres coques i aquí diuen, ah, que bona pizza, prego, que bona pizza, prego, i s'han quedat en la pizza. Però, perquè està, això,
0: vos he de dir,
5: està,
0: vos
5: està documentat que és valenciana o alacantina. Sí, sí, sí, absolutament.
0: Vos he de dir, vos he de dir que així hi ha moltes coques de Sant Joan que tenen eixa semblança o que recorden molt a eixa pizza.
5: Sí, sí. No, no, així que recorden, que podríem... és l'origen.
0: No, són les mares. Per això, que recorden molt al que nosaltres sabem o coneixem com a pizza, però, Juanjo, jo vindiques des d'ací que la coca valenciana vindrà molt abans i és la verdadera precurs de la pizza italiana.
1: La coca valenciana de la corona d'Aragó.
5: Exacte.
2: Ahí està, la corona d'Aragó, ahí va néixer.
1: Una pizza que duen ells. Descarte.
5: Ai, que se'ns ai, està... Se'ns està,
2: està tenint problemes.
5: La comunicació, no sé si podeu... Si menejar-vos o trobar algun lloc en cobertura.
1: Que no sé qui dava pizza.
5: Sí.
1: Era en una...
2: Ai, estem perdent la connexió. Hem estat patint al llarg de tota la connexió, però més o menys anava sostenint-se. Però ara, finalment, l'han perdut, la veritat, companys. Sí?
1: El Mediterrani.
2: Ah, no, però pues sí, parlant Juanjo, pobre. La pizza...
0: Un segon.
2: Sí, és que no m'he escoltat.
5: No m'he escoltat a Juanjo.
2: La part de la història ens l'hem perdut de mar.
5: Per l'explicació de la història, de lo de la pizza i la
0: disculpeu,
5: coca.
0: Disculpeu, Juanjo.
2: M'emprèn a veure si ara podem escoltar-la. Per favor.
0: És que saps què passa?
2: Què és?
0: Els secrets d'eixa coca valenciana i d'eixa pizza que estaves explicant d'eixos orígens de la corona d'Aragó i de la necessitat d'anar-se'n al barri espanyol per a trobar una autèntica bona pizza.
1: Sí, anem a veure, és que és el mateix producte. I, de fet, quan apareix la primera pizza, que és quan, la visita de la reina Margarita, que són els tres colors de la bandera de la bandera italiana, és realment quan se li comença a anomenar pizza i se fa famosa, entre cometes. Però que pensem que la pizza, el que és ara una pizza que faig una ensalà de qualsevol cosa, que no vull desmereixer-la, però porta moltes coses, n'hi ha que pensar que és més un producte italoamericà que italià, entre cometes.
5: Sí, sí, sí.
1: Però el que és la base de la coca és quan el Mediterrani era la base, era el centre del món.
2: Sí,
1: a partir d'ahir, tot ha anat modificant-se i tot ha anat funcionant. Inclús podem recordar-se hasta del mazzó, que és el pa primogènit, no? Però bueno, això no m'ha deixat-ho per als més...
2: Sí, és que vull que pels estudiosos de la matèria. No,
5: però nosaltres... Però està bé deixar-ho caure, Juanjo.
2: Nosaltres pensem que ells és la verdadera història.
0: Exacte.
2: Sí, senyor.
0: Però des d'ací, el que recomanem a més amb moltes ganes és que vagin als forns tradicionals, que tasten totes aquestes varietats de coques de Sant Joan, des de les dolces, les salades, les de tonyina, les del recapte, totes, i que, escolta, que guanya la millor, jo em quedan totes, jo vaig a tastar una de cada. Juan.
2: Cadascuna té el seu moment.
1: Així hem vingut a mostrar, a ensenyar, a que es veja, a que el món veja la buena nueva, entre cometes, i així n'hi ha que disfrutar de lo que mos queda en València i en Espanya, però sobretot el Mediterrani, que som un sector molt atomitzat, estem en quasi tots els barris, i és molt important que mai se perga la panaderia i pastisseria, perquè som l'intangible de la cultura gastronòmica valenciana, que el dia que se descuidem, s'acabó. I això sí que és un perill.
5: No perdre,
2: mira, el sabor a poble, el sabor a barri estan en els forns. Tinc el teu fornet, el de confiança, prop de casa... Això és fonamental per a la nostra manera de viure.
5: Hem de preservar-ho. I en el nostre dia a dia, a l'hora d'on anar i on consumim i què és el que comprem, també està precisament la pervivència de professionals que porten tanta història darrere.
2: I per la qualitat també de les matèries primeres que utilitzen i d'allò que mengem, estem parlant de la nostra salut, que ens ho posem a la boca i ho viu el nostre cos.
5: Totalment.
2: Per tant, els forns tradicionals han de ser la nostra
5: Mar,
2: opció.
5: Mar, des de producció executiva, que una dècada, per favor.
2: Això és.
5: Una dècada ben grandeta.
0: Un trosset.
5: Que arribi per a tots, si pot ser.
0: Un mosset de cara, doncs, enhorabona al gremi, enhorabona també, Juanjo, gràcies, Carlos, gràcies també, Juan Pablo, que vaja molt bé, que acabeu de fer esta degustació i esta trobada entre les coques de Sant Joan. Gràcies.
6: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Juanjo.
1: Moltes gràcies. Profe.
0: Gràcies.
2: En la mar, jo pots anar-te a berenar.
5: Ha de tirar el mort.
0: Ai, pensava que no em deixaríeu mai.
5: Ara, gràcies, a Morredó, directament. Gràcies, Mar.
0: A Morredó. Adéu.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Continua a les Corts la presentació dels pressupostos de la Generalitat pels responsables de cada departament. A hores d'ara intervé el titular de Medi Ambient i Territori, el vicepresident tercer, Vicent Martínez Muix. Detalls, Xavier García del Valle.
3: Sí, Muix disposarà d'un pressupost de 1.100 milions d'euros per a enguany i ha començat la presentació lamentant la falta de recursos per culpa, diu, del govern central.
4: En un escenari en el que continua l'infrafinançament de la comunitat, que implica que la Generalitat Valenciana tinga que fer un major esforç per garantir la inversió, les millores en infraestructures i la protecció del medi ambient. Continua, per tant, eixe maltractament per part del govern d'Espanya centrat en amagar els seus casos i sense cap negociació més respecte al necessari nou model de finançament autonòmic.
3: La recuperació de les destrosses de la Dana i les infraestructures per evitar danys en el futur, ha dit, continuen sent les prioritats. Són capítols als quals es dedicaran 445 milions d'euros.
1: I relacionat amb la Dana, l'Audiència de València contradiu la jutgessa de Catarroja, Núria Ruiz, i dona la raó a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en permetre-li que es puga personar en la causa de la Dana, Rubén Dempere.
5: L'Audiència Provincial argumenta que negar-li ser part en unes diligències que finalment podrien derivar en imputació seria limitar-li el dret a la defensa. Arran d'esta resolució, la defensa de Mazón anuncia que estudien impugnar diligències realitzades per la jutgessa de Catarroja.
1: I no deixem la causa de la Dana que investiga la jutgessa de Catarroja.
5: El Tribunal Superior de Justícia ha acordat mesures de seguretat per a garantir la instrucció de la Dana. El TSJ sol·licita a la delegació del govern efectius policials que garantisquen la seguretat de l'edifici i l'ordre públic, i ho fa després de la concentració divendres passat d'un grup de persones a les portes del jutge de Catarroja que qüestionaven la instrucció i desqualificaven la magistrada Núria Ruiz amb pancartes i megafonia. La mateixa jutgessa havia sol·licitat que s'implementaren les mesures de seguretat.
1: La vaga del professorat de l'ensenyament públic no universitari arriba avui al dia que fa 18 i sense acostament entre les parts. Alejandro Molés.
6: Mentrestant se celebren assemblees al centre, sí, continua la campada de docents a la plaça de la Mare de Déu de València, al costat del Palau de la Generalitat. A més, avui un grup de docents ha tornat a esperar al cap del Consell, a Juanfran Pérez Llorca, en acabar un acte, en esta ocasió assegut a Carlet. Doncs en una conversa informal amb ells, els manifestants li han retret que no s'avance en la negociació amb la Conselleria d'Educació i li han reclamat que siga ell qui la lidere. Llorca ha reafirmat la voluntat d'arribar a un acord, però ha manifestat que les dues parts han de cedir. Este és el moment.
7: Teniu voluntat per a negociar, tots tenen que cedir, no sols una part. En la medida que cedim tots...
8: Bueno, pues... Demostrar la consellera el diumenge, a l'hora d'anar-se.
7: Discrepe.
8: A 10 minuts d'anar-se. Tancamos la conselleria.
7: Però, perdona.
8: Deixem-nos al sol.
7: Perdona.
8: La conselleria és de tots.
7: Que avui hi ha reunions que no s'ha sentat una part de sindicats.
9: Duam quasi un mes, quasi un mes.
7: Pues haurà que posar-se d'acord.
1: I enmig d'aquest conflicte laboral, transcorre avui, sense incidències, el segon dia dels exàmens per entrar a la universitat. I esta vesprada és el torn de geografia, física i química i literatura dramàtica.
6: Abans, els matins protagonistes seran els idiomes estrangers i també la història d'Espanya. Un dia abans d'acabar la pau, demà, escoltem tot seguit el testimoni d'una de les estudiants que fan les proves a la universitat, Miguel Hernández d'Elx.
10: Pues es verdad que yo soy una persona muy nerviosa, pero estoy intentando al final relajarme y pensar que pues es un examen más. He hecho un montón en bachillerato y al final es como si estuviera haciendo otro examen más que han puesto mis profesores, estoy con mis amigos en la clase.
1: Sobre el finançament autonòmic s'ha pronunciat des de Punt Ràdio el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.
6: Concretament s'ha referit a la reunió bilateral prevista amb el ministre d'Hisenda, amb el valencià Arcadi Espanya, per a parlar de l'assumpte. El conseller confirma que acudirà a la cita, que encara està per concretar, tot i que ha expressat els seus dubtes.
11: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del fondo de nivelación transitorio, de toda la deuda generada por la Dana, que el gobierno hasta ahora no ha dado ni una sola ayuda y lo que ha hecho es permitir endeudarnos y eso nos genera pues también un mayor coste. Iremos a hablar de esas cuestiones, pero el modelo de financiación, sistema de financiación autonómica, y ya quedamos así en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que hubo en enero, en que tiene que ser tratado de forma multilateral.
1: D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dona per descartat presentar pressupostos per enguany i anuncia que l'executiu central començarà la setmana que ve a preparar el projecte dels comptes per a l'any que ve.
6: Un anunci que ha fet davant d'empresaris catalans en què ha reiterat la determinació d'esgotar la legislatura.
12: Anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
6: A més, Pedro Sánchez ha augurat que abans que acabi la legislatura s'aprovarà un nou model de finançament autonòmic que repartirà 21.000 milions d'euros més a les comunitats autònomes del règim comú.
1: I la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha confirmat que el PSPB, o en particular el seu grup a les Corts, presentarà uns pressupostos alternatius als del PP.
6: Uns pressupostos del grup popular que superen els 33.300 milions d'euros, és a dir, 1.000 més que l'any passat. Doncs precisament a aquest increment s'ha referit Diana Morant. Diu que no entén per què no hi ha prou diners per a satisfer les reivindicacions del professorat de l'educació pública.
13: Tenemos 1.000 millones de euros más. Tienen más dinero. Nadie entiende, la comunidad educativa tampoco, que con más dinero dejes de hacer colegios o infraestructuras educativas. Partido Socialista vamos a presentar, por supuesto, una alternativa a estos presupuestos.

0: I a l'exterior, la justícia francesa ha autoritzat avui l'entrega a Espanya de l'exdirigent d'ETA, Josu Ternera.
1: El Tribunal d'Apel·lació de París ha acordat l'entrega de l'històric membre d'ETA en virtut de l'euroordre dictada al desembre de l'any passat per l'Audiència Nacional, que l'acusa de dirigent terrorista. El Tribunal francès precisa que la decisió de lliurar Josu Ternera, que té ara 75 anys, queda a l'espera que es resolga l'últim judici contra l'exmembre d'ETA a França. Està previst que la sentència sobre eixa causa es dictarà el pròxim 2 de juliol.
0: La polarització i les crides a la pau seran alguns dels missatges centrals en què se centrarà la visita del Papa Lleó XIV a Espanya.
2: Sí, ho ha avançat el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, que avui ha donat més detalls sobre la visita que començarà dissabte. Lleó XIV reiterarà les crides a la pau i el desarmament en el context actual de conflictes internacionals amb escenaris a Europa, a Àfrica i el Pròxim Orient. Apel·larà a la necessitat de donar oportunitats al diàleg, un concepte que també reivindicarà per a superar la polarització, amb més protagonisme per a la cultura i sense tancar-se en les diferències, en paraules textuals del portaveu del Vaticà.
0: I Donald Trump assegura que l'Iran renuncia a les armes nuclears.
2: Sí, el president nord-americà ho presenta com a resultat d'unes negociacions que Teheran continua sense reconèixer. Encara més, en les últimes hores, el que hi ha hagut entre els dos països és més atacs militars. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura haver bombardejat el quarter general de la cinquena flota dels Estats Units i els drons i els míssils iranians han tornat a colpejar Bahrain i Kuwait.
0: Continuen en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su compte a Punt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som a Punt.
4: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
5: El Dia Mundial del Medio Ambiente és el Dia de la Bicicleta de Amparo i el Dia del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
6: Este dimecres, desde les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
7: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: bonico este riff, per a arrancar esta segona hora. No tenia ni idea d'esta cançó, no l'havia sentida mai de la vida, i probablement molts de vosaltres tampoc.
1: Tampoc, però... jo no, al millor és la nostra convidada i Javi sí. Nosaltres no, que sé que és completa i absolutament adient al tema que anem a tractar.
0: No, claro, perquè diu que és la cançó del puzzle.
1: The Puzzle Song.
0: Qui no ha fet un puzzle d'aquells d'Educa? Bueno, d'Educa o de lo que siga.
1: Educa, bueno, Educa som tu i jo, ells ja...
0: Educa fa molt d'això, no?
1: Fa molt d'això. Educa és la nostra època, carinyo.
0: Sí. Que és un paisatge que això no hi ha manera de...
1: Que te trastornen les fulletes.
0: Perdona, que ho acabes. Si ho aconseguis, s'acabarà.
1: És una gran satisfacció.
0: I vols embarcar-lo. I donar-li la llaga a tot el món i que estigui allí. Jo ho he fet,
1: tio. Que ho vegin. Que ho vegin.
0: És que lo del puzzle és... Sí, és un món, si mateix.
1: És de veres que sí.
0: Mira, nosaltres... El món del puzzle.
1: Nosaltres som un puzzle, també, ja entre nosaltres. Som tu i jo, i aleshores... Una de part del puzzle és Javi González, teu favorito.
2: Bueno, companys, increïble per l'altra banda.
0: La peça que faltava, bona enraita, la peça que faltava és
1: la nostra convidada.
2: Correcte. De seguida en parlarem, exacte, perquè esteu parlant tot això
0: de puzzles. En l'espai d'economia.
2: Sí, és curiós.

0: Per saber morir, eh?
1: Sí, ni per saber morir. En Alibaba estan totes llatres de la cova.
0: No. Però bueno, claro.
2: Jo és que estic una miqueta més jove.
0: I ella sí que crompa, com diria, per internet.
2: Però m'agrada més la cosa personal, però sí que compre.
0: No, però mireu, això pel que fa a les conseqüències econòmiques. Sí. Però per l'altra part, altres conseqüències. Per exemple, els estudis cognitius recents indiquen que el temps mitjà de concentració en una mateixa tasca ha caigut aproximadament de 2,5 minuts a prop de 40-70 segons. És a dir,
2: terrible, això,
0: això ens està
3: tu saps que és impactant. Aquests 40 segons, què és?
2: El que dura un reel d'això és una cosa...
3: L'interval entre WhatsApp i WhatsApp.
0: Ahí anem.
3: A mi me fot la vida el WhatsApp.
0: Sí, sí, sí.
3: I me lleva l'atenció i me tot.
0: Correcte.
3: Se me va la vida pel WhatsApp.
2: A banda que també diuen estos estudiosos que escriure a mà o pintar o dibuixar, fer cosetes a mà en les mans...
0: Ens ajuda una miqueta,
2: ens ajuda una miqueta més que la cosa de pantallar. Correcte. Però bé, estem desviant.
0: No? Estem ajudant a fer una radiografia social, val? Però ara vull que en fem una altra radiografia pel que fa al món empresarial i econòmic. Resulta que en 2025 la major part de les noves empreses que s'han constituït en València tenen a veure en salut, programació i energies.
2: Vale.
0: Salut, major nombre d'empreses, programació, major nombre d'empleats i energies, major facturació. I com a base de tot això, la intel·ligència artificial. Per tant, resultat de tot això, vivim en una societat més que tecnològica, podríem dir.
3: I lo de tota la vida?
0: Lo de tota la vida...
3: On s'ha quedat? No
0: s'ha quedat, però ja no triomfa. Ahí ja no s'està invertint.
2: Però recordem que fa un mitja hora estem parlant de puzzles.
0: Correcte, perquè resulta que enmig de tota aquesta societat hiperconnectada i hipertecnològica, avui vos presente a una jove d'Alcira que ha passat de ser dissenyadora industrial a ser puzzlera. Perquè resulta que el seu objectiu és, atenció, crear la fàbrica de Willy Wonka dels puzzles. Ja l'heu escoltat, la nostra convidada d'avui ha creat la seva pròpia marca de puzzles, la marca s'anomena Yuki, perquè ella és... Yuk San Gil, com estàs, Yuk?
4: Molt bé, bueno, menuda presentació, m'ha encantat. Bona vesprada a tots i a totes.
2: Ella dia,
3: si
2: jo
3: volguem repetir-la, no ho podíem fer igual.
0: Ja has vist que són dos xerraires. A veure, Yuk, jo feia esta introducció, perquè a mi em crida molt l'atenció, tu tens 26 anys, estudiaves disseny industrial, hem dit, i has creat una empresa de puzzles enmig de tota aquesta societat que no té res a veure en jocs tradicionals.
2: Igual
0: ni de taula,
2: per això, dit...
0: Ni de res. Com passa
4: bueno,
0: això?
4: Vos conté un poquet.
2: Sí.
4: Quan vaig acabar la carrera de disseny industrial, que la vaig fer a la UPV, me vaig començar a treballar en una empresa que s'han passat 4 anys, que se diu Farmalides Talento, i estava dins de l'ecosistema de Lanzadera. Lo que a mi ja me relaciona un poc en el món de l'emprendedoria. I a mi sóc una persona apassionada del seu treball. Dins d'este treball el que feia era desenvolupar l'estratègia de la marca, tot relacionat amb veure en comunicació com tenim un producte o un servici i ho comuniquem a la societat a través de les xarxes socials d'una manera que interessa i que siga curiós per a la gent que ho està veient. I bueno, aplega un moment en el que a mi, com vos deia, m'encanta treballar, sóc una apassionada, però aplega un dia en el que comença a comptar les hores del dia. I a mi no m'havia passat mai.
2: Com?
4: I crec que en esto molta gent pot connectar, pues, al final podem viure diferents etapes i jo sentia que la meva etapa en esta empresa havia acabat.
0: Que t'avorries?
4: No, era avorriment, però començava a contar les hores del dia i era una cosa que jo no havia viscut fins ara. Ja. I vas dir, què t'està passant?
2: La mateixa cosa necessitaves que un grau més de...
4: Un algo,
2: una motivació.
4: Sí, necessitava un algo que no estava tinguent. I, bueno, en la meva consulta, en la meva psicòloga, Raquel, vaig abordar el tema i perquè el que em va passar és que em vaig començar a qüestionar un poc qui era jo. A mi em passa que jo me relacione molt en el pilar de treball, entonces si el pilar de treball falla,
2: què ha passat?
4: I entonces la meva psicòloga, molt acertada, em va dir anem a connectar en coses que a tu t'agraden fer de menuda per a connectar en la teua nina infantil i com per a començar a amplificar uns altres pilars que n'hi ha en la teua vida per a que te dones compte que no, lluc no és sol es treball. I entonces jo vaig dir, ai, puzzles, a mi m'encantava fer puzzles i vaig eixir de la consulta i me'n vas comprar tres.
0: Tres puzzles,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí. Jo és que soy o todo o nada.
2: Això és de 1000 o 2000 peces.
4: Exacte.
2: Que cada fulleta és una llàgrima que te cau.
4: Exacte. Me vas passar tot l'estiu fent puzzles. I bueno, quan acabé els puzzles que m'havia comprat, dic, vaig a comprar-me més.

0: Clar, normal, no? Perquè ja...
1: Te va picar el verí, te va picar el verí.
2: Sí, una altra volta. I vaig començar a mirar els dissenys que n'hi havia dels puzzles i com que l'estètica que n'hi havia en el mercat no encaixava del tot en mi. I vaig dir, vale, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Me puc dissenyar jo el meu puzzle i fer-ho. Però en ningú moment pensava en que aplegaria la magnitud que tinc ara, ni a la que vull que aplegar encara, perquè acaba de començar, com aquell que diu. I, bueno...
0: I què passa? Que els puzzles són tots iguals? Són com paisatges i coses
2: exacte,
0: així?
2: O sea, a mi em passava que eren temàtiques o relacionades en més món infantil, rotllo ja. Disney, que particularment a mi m'encanta, sóc una forofa de Disney, no tinc sí, cap problema, però...
3: Sí, però bueno, que tot el que està bé, no?
2: Sí.
1: Però una vegada fas tres o quatre d'ixos, dius, pues ja canviem de temàtica.
2: Exacte, sí. O eren paisatges més com sí. Que... Tot, o sea, com que me donava la sensació que en el món dels puzzles la part de disseny no estava explotada.
1: Sí, és veritat, això.
2: I vas dir, o sea, a mi m'encanta, jo de menuda anava d'extraescolar a pintura... I antes d'entrar a esta startup me vaig crear un counter d'il·lustracions personalitzades que vaig vendre més de 100. En el meu iPad i l'Apple Pencil, en una aplicació que es diu Procreate, creava les meves il·lustracions. I entonces, quan me va passar esto, vas dir, vale, pues comença a dissenyar una altra volta, que a mi m'encanta dissenyar, és una cosa que havia apartat un poc per esta etapa de treball, i jo me lo guiso i jo me lo como. I entonces vas pensar i vaig connectar en esa lluc que quan feia les il·lustracions personalitzades no va donar en la clau de poder viure d'això, perquè al final és molt el temps que tu l'invertisses versus el retorno que te dona. I vaig pensar que el puzzle, que és un producte que ja funcionava en el mercat, si jo li donava una volta a l'estètica, me permetia disfrutar en fer diferents dissenys, però produir-ho a volumen i viure d'això.
0: Però, Lluc, lo sabuda que eres, i allà en la,
1: o sigui,
0: en la marina d'empreses i tot això, ole, ole. Però, clar, el primer és dir, però se venen puzzles? O sigui, perquè a mi me pregunto...
3: Vaig a dir-te una cosa, Ximena.
1: Vaig a contestar-te jo.
3: Sí, no? En el seu web quan, estan esgotats.
1: Correcte. Quan l'hem descobert, hem entrat, ens han vist, ens han agradat, a mi m'ha passat, perquè jo em volia un concret i està esgotat.
2: Sí. Parte, este mes faré 6 mesos des de que vas llançar el primer vídeo.
3: 6 mesos com a emprenedora, entrepreneur.
2: Sí, exacte.
3: Autònoma.
2: Exacte.
3: Autònoma.
2: I me queden 30 per haver venut 1.000.
3: 1.000 puzzles.
2: Sí.
0: Que guai. Tu pensaves així quan
2: no,
0: arrencaves?
2: No, no. De fet,
0: però feres un estudi de mercat.
2: No, no vaig fer ningun estudi. Jo me vaig llançar a la piscina en tot.
1: A temps hi hauràs hagut d'estudiar al país de del poble d'Irlàndia, perquè algú t'ha de fer les peces i tot això. Això s'ha de averiguar tot.
2: Jo vaig fer un xicotet estudi de mercat de quant era... O sea, si en Espanya se continuaven comprant puzzles, però jo també vaig pensar, jo m'he comprat uns puzzles, puc dissenyar puzzles per a els puzzles que a mi m'agradaria tindre. I tal, i el que me falta és trobar a més persones que siguen com jo.
0: Ah, la comunitat puzzlera.
2: Exacte, comunitat puzzlera.
0: Ah, però n'hi ha.
1: Està clar que l'has trobat.
2: A mi m'agradaria formar-la en Espanya, perquè sí que és de veres que en Espanya, tant en Madrid, Barcelona, Alacant, se fan competicions de puzzles. La comunitat puzzlera més gran està en Amèrica, però per arreu, tota Espanya se fan competicions de puzzles.
0: Competicions que la gent se pica. I és aquí fa
2: sí, sí.
3: A menys temps.
2: Sí, sí, sí.
0: En plan, com el cubo de Rubik, però en puzzle.
3: En efecte.
0: Cristo, Jesús.
2: Exacte.
0: No tenia ni idea. La comunitat puzzlera...
1: Clar, però
0: comunitat puzzlera mola molt, no? Però i això ho has estudiat també, ho has averiguat del tema neurològic i tot això. O sigui, les bondats del puzzle.
2: Claro.
0: Perquè estem així, fem també propaganda, perquè claro. La gent diga, ai, mira, jo també n'he feia. Per què aprofita, més enllà de passar el temps, fer un puzzle, ser puzzlero, ventatges de ser puzzlero, diguem, o puzzlera?
2: Pues ara, com antes comentava Javi, en l'època tan hiperconnecta en la que estem, crec que dedicar-te, encara que siga 20 minutets, fent un puzzle anyunyant-te de la pantalla, és un benefici. I jo, per exemple, he de dir que a lo millor els puzzles no són per a tot el món, perquè n'hi ha gent que, per exemple, no té paciència. Ma mare ho ha intentat i per a ma mare no són.
0: Se desenqueta, ella.
2: Però, o sea, per exemple, també està la meditació i a lo millor la meditació ja, no és per a tot,
1: no
2: el món.
1: Tot el món.
3: Correcte.
2: Entonces, al final, cada persona ha de trobar les coses que més li acoplen.
3: Mm-hmm. En este sentit, Lluc, tu vas buscant això, no? Quin era el producte que més t'acoplava? Buscares una cosa o algo que fora personalitzat, però a la vegada estàndard.
2: Exacte.
3: I vas trobar en la teva primera col·lecció.
2: Uh-huh. Els puzzles, el signe del zodiaco.
3: Explica'ns una miqueta, perquè la, la primera col·lecció que has llançat, de moment, és esta que va sobre els signes de, del cellero.
2: Exacte. Vale.
0: A veure si hi ha caixa.
3: Correcte, sí. És que Lluc ens ha portat aquí una caixa.
2: No demostra,
3: que és
2: Tauro. No demostra, no, de regalé, de regalé.
3: El de Tauro, en efecte.
1: Perquè sap, Càncer...
0: Ja diria jo que eres cabut.
3: Sí, ha usat ma vida, eh?
1: Càncer és un dels que se t'ha esgotat, o Escorpí... I n'hi ha més que s'han escoltat. Sí, eh? Sí, són els que me venen a mirar al cap.
3: Però bueno, per què decidis llançar esta primera col·lecció?
2: Vale, a veure, jo quan dic vaig a intentar fer créixer esto, jo ni tenia marca personal, ni tenia xarxes socials treballades, ni absolutament res. Entonces, vaig pensar, si faig un disseny, si aposte per un dibuix, una il·lustració, pues al final, en els nostres ulls, el primer que fem és xusgar. Entonces, sols tenia el filtre de m'agrada, no m'agrada. Mm-hmm. Tu mires un disseny, m'agrada, no m'agrada. Entonces, apostar-ho tot a una era com... un poco de vértigo. Entonces vas pensar, vale, a mi m'agradaria... No sé si se'n recordeu de quan eres menut i vas per la platja i estan les paraetes,
3: sí,
2: i estan les típiques pulseres en el teu nom i vas a buscar el teu...
3: Mira, molt bé. Que això ho hem fet tots, eh? Les coses que siguen.
1: Això ens ha passat a tots.
3: Ens ha agradat a tots.
2: Que m'he passat que jo anava a buscar Lluc i Lluc no està.
3: No el tenia, no el tenia. No.
1: Jo el meu per temporades tampoc.
2: Sí. I vas connectar en esa emoció de ai, vull anar a veure el meu, i vaig pensar com recreé esta emoció, sí, en els puzzles i en un disseny. I vas dir, vale, a lo millor eres més de, del món del zodiaco o no, però saps que tens un signe. I entonces... era més fàcil connectar en una cosa que ja tenim tots,
1: mm-hmm,
2: que apostar-ho tot a un disseny.
3: Un disseny, simplement.
2: I per fer un poc més gracioset, perquè jo, per exemple, el meu tipus d'il·lustració no és esotèrica, que és la que més se relaciona en el món del zodiaco, vas dir, vale, pues vaig a fer-ho gracioset i vaig a dir que segons el teu signe eres un tipus de tostà, un tipus de planta, un tipus de cafè i un tipus de còctel.
0: Ara entenc lo del cafè.
2: Claro, ahí
3: está,
2: claro.
3: Està, és que Ximo està fent l'unboxing. Es que
1: a mi pareix molt divertida, sí, la proposta.
0: És un pack molt divertit.
1: Clar, sí, molt divertit.
0: Sí. Tu eres maquiato.
3: Mira, veus? Sí. Què t'ha paregut?
1: Però és que, a més, estèticament és preciós tot.
2: Ai, gràcies.
3: Clar, és una de les claus, no? Que al final, bueno, tu eres dissenyadora, això es nota, però a banda també has volgut que tot el que va dins de la caixa siga útil, siga pràctic.
2: Exacte. Perquè jo, com consumidora de puzzles que sóc, me passa que quan compre puzzles, les caixes se m'amontonen en l'estanteria agafant pols.
3: Molt bé. Sí. I vas, la tenim tots.
2: I vas dir, vale, pues vaig a fer que la caixa en la que vinga el puzzle siga útil, que per això té un tancament magnètic que te servís per a guardar-te les teues cosetes,
1: sí,
2: i imita com un llibre fals perquè siga de decoració en casa.
0: Mira.
1: És que Ximo està
2: molt bo. Ell està descobrint. Està com un xiquet.
1: Enxuassat. Està enxuassat. El pack és molt divertit, estèticament preciós.
0: Ara, després és un menú, dius, eh?
3: Clar.
0: Hauràs de tirar un rato.
1: Ha de ser un repte.
0: Diu que no.
3: Lluc,
1: però què les vols, grans? Com si tingueres 5 anyets?
3: No, parlants. Perquè són puzzles fets, al final, per a emmarcar, també.
2: Exacte. Era la idea que no fora soles per a tindre el moment de fer el puzzle, sinó que l'acabes i tens la caixeta de decoració per a guardar-te les teues cosetes, els teus records, i el puzzle te l'emmarques i el tens de decoració en ta casa.
0: I la recepta del desdejuni?
2: Això és que t'explica, quan t'aplega el puzzle, t'explica per què eres cada cosa sense segons el teu signe.
1: Perquè el Taure és un caramel maquillat, o un caramel maquillat. De caramel, no ho sé.
0: Nutella amb plàtan.
3: Mira. Veus? Que també podria haver sigut un bacon amb queso, però en este cas
1: eres
3: adaptem a d'això.
1: Atén una cosa, i clar, això, i vas estar un temps fent dibuixos, buscant el disseny que t'agradara, que t'apanyara, que condicionara cada un d'aquests passos, perquè n'hi ha com un guió, si me permets l'expressió, hi ha com un guió que explica el que volies contar de cadascun dels signes i després plasmar-ho en aquests dissenys.
2: Exacte, que en realitat, si te fixes, tots els dissenys són iguals, mm-hmm, a nivell de lo que és com retícula de la il·lustració, mm-hmm, lo que canvia són els colors que segons el teu, que jo no m'he inventat res, o sigui, jo per exemple vaig buscar, vale, pues tinc aquesta idea i ara vaig a buscar segons el signe quins colors, pues els de terra seran més de terra, els de aire seran més d'una manera. I entonces lo que faig en la mateixa retícula canvia els colors segons el teu signe,
1: sí,
2: i busque segons les teues aptituds de personalitat si fores un cafè com series, intente buscar una lògica per a justificar.
1: Que Rafaela Carrà. I si fuera?
0: Si fuera.
1: Si fuera un animal, ¿qué seria tu?
3: Exacte. Però això ha portat al món empresa, eh?
1: És una cosa. No, és supercurrat.
0: Ahí eres piña colada.
2: Oh, gracias.
3: Sí, sí, sí.
0: Eres piña colada.
1: ¿Y anat bé?
3: Lo que tú vulguis, soc jo.
1: Esta aventura.
0: Sí, sí, sí. Jo, así fora, eh?
2: Yuki, Yuki.
0: Ah, Yuki. Ah, no, Luki no, Yuki.
1: És que és des de Lluc, el seu nom és Lluc.
2: Exacte, i els meus pares de menuda me dien Yuki.
3: Veus? Ah, ahí está el branding.
1: Bueno, a tot això, en tot això que estem, a estem jugant assaig, estem jugant a la història, però això és una empresa. Això és una empresa. Vull dir, això s'havia de construir...
2: Les preguntes sèries, no?
1: No, vull dir, això s'havia de construir, muntar, tindre i vendre-ho.
2: Sí, sí.
1: Pues ara, conta-ho. Vale. Has vençut online, tens tenda, això com se fa la persona?
2: Vale, a veure, jo vas dir, tens una idea que pot tindre sentit, anem a provar. I el primer que vas fer va ser contactar en empreses, en fabricants de puzzles d'Espanya, de França, d'Holanda, d'Alemanya, per a preguntar on fabricaven els puzzles. Que la majoria me va contestar Xina. Perquè, clar, tu, per exemple, seguint ara una nova marca de puzzles, no pots anar a educar a dir-li me fabriques els meus puzzles? O sea, en Espanya no hi ha ningú fabricant de puzzles. El que fabrica puzzles es fabrica per a la seva marca.
1: Comprenc.
2: I tots me responien en Xina. Entonces, lo que vaig fer va ser buscar un vídeo en YouTube de com trobar...
0: Com hablar xino?
2: No, no, bueno, això estic ara més o menos, per a negociar.
0: Vale.
2: Vas buscar... Sí, algo així la tindré que aprendre. Bueno, vas buscar com buscar proveedor de puzzles i vaig acabar en Alibaba. Que era lo que criticaves al principi.
0: Estic una venia.
3: Al Lluc li han vingut bé.
1: Al Lluc li van resoldre la papereta.
0: A mi, si jo ho entenc, el... sí, però és que foten molt el comerç del barri.
2: No, a mi el meu objectiu és construir una fàbrica, sí, però ara mateix jo no... Si jo tinguera tots els diners del món, ja, sí, ho faria, però... com que la situació t'obliga a recurrir a això.
0: I has deixat uns costos també, i preu.
2: Claro. Però a mi si me preguntes, Lluc, quin és el teu somni? Que construir una fàbrica en, així, en València.
0: En Aigües Vives, perquè, o en Siga.
2: Creu-me que és un mal de cap sí, fabricar tan lluny, ara mateix en les guerres que n'hi ha, que no saps,
3: no,
2: que fas un pedido, quan va a vindre, o sea...
0: Però has dit Alibaba, però Alibaba com?
2: Pues Alibaba, me vas por un otro vídeo de con comprar en Alibaba, pero claro, yo no había entrado más en ese mon y esto es...
1: Madre, eres más valenta que el SIT.
2: No, claro, claro, sí, sí, sí. Y entonces, es con que tienes que ficar dos filtros y es asegurarte que la empresa en la que contactes tenga puchat el certificado de empresa y no fer transferencias per fuera de la aplicación.
1: Molt bé.
2: ¿Vale? Porque por lo menos está segura de esa manera.
0: ¿Y tú sos chino?
2: Yap, li diuen Yap.
0: Yap.
2: Yap.
1: Hello, Yap.
2: Me n'han anat a Xena.
0: Yuki i Yap.
2: Era en abril.
3: Parlem d'això, per favor.
2: Home, claro, conèixer la fàbrica ja conèixer tot.
1: Molt bé, però clar, sí, molt bé.
2: Que no vas poder conèixer a Yap, però tornaré.
3: Tenia faena aquest dia, l'home.
2: Sí, sí, sí. Assuntos personals.
3: Molt bé.
0: No estava allà, però anar a veure la fàbrica. Perquè, clar, Xina és molt gran, Marc, com ja vens a demostrar ja, Clara Extrems en els seus viatges.
1: Sí, la nostra viatge era hasta fa poc i, clar, Xina...
0: Allà, però on queda? La fàbrica teva
2: Guangzhou,
0: de Llap?
2: Està en Guangzhou, al sur, proper de Hong Kong.
0: Vale. Ah, bueno, te pilla bé. Pilla bé de Hong Kong.
2: Sí, a 10 minutets.
0: Però amb la mar.
1: Bona combinació.
0: A 10 minutets del centre. Molt bé.
2: Exacte.
1: I això, des de tot això, això com va ser? Fa quan?
2: Pues ho vaig començar tot en octubre i en desembre ho vas llançar.
1: Què te pareix, Joaquí?
0: I ja n'has venut 1.000.
2: I ja n'he venut 1.000.
0: I ara, si vols demanar-ne 1.000 més, com és el tema?
3: Li diu Yap.
1: Home, i estan haent això?
0: Fas, ja
1: claro. Estan haent això, també.
2: El o sea, primer pedido el vas fer de 672. I 672, perquè jo li vas demanar 50 de cada un, però, claro, també com no he fet un disseny, sinó que són dotze, perquè són dotze signes,
1: sí,
2: m'augmenta el pressupost perquè tens que canviar la màquina dotze voltes. O sea, perquè això és més a volumen, però, claro... Jo tinc 12 dissenys. Entonces, jo vas demanar 50 de cada uno i per plantilla me dia que n'hi 158. Per això és 672, que és un número d'aixina poc estrany,
1: clar,
2: que no és redó.
1: No, perquè, veus, ja ho sabem.
2: I això és la raó. I ara ja he fet un pedido de 1.000 que m'ha plegat 12 caixes, que són les que ja he esgotat.
0: Has fet l'unboxing.
2: I he fet l'unboxing, l'he pujat també.
3: Clar, parlem també de la importància al final de la venda online, perquè també es poden trobar en tenda física, en València, per exemple,
2: sí,
3: també en altres parts d'Espanya, però a tu també és una aposta que fas per a vendre a través del teu web.
2: Exacte, que de fet sense les xarxes socials no podria haver aplegat avui fins han aplegat. I la pàgina web, bàsicament, és una plataforma que se diu Shopify, que està pensada per a e-commerce, que vens producte o servici, i ara mateix també en la intel·ligència artificial jo he agilitzat molt de temps, perquè poder preguntar-li a la intel·ligència artificial com fer esto, que jo, per exemple, no entenc de programació, no havia fet una pàgina web en la vida, la vaig fer en una setmana.
1: Veus com la intel·ligència artificial és bona pas, segons
3: també aprofita. Que...
2: Claro, o sea, és, ni no, aquest sí. Dóna-me la volta per a que siga.
1: Si me, si me planxara...
0: Ja li va la feina a un xicuelo que fa programació. És la ràbia que jo tinc. Però bueno, bé, entenc també perquè tu vas a lo que vas, també. Claro. A ràpid,
2: entenc el teu punt. Jo no vull llevar-li el treball a ningú, però ja. Com a persona que no tenia... Claro, no tenia diners per tens, pagar un programador.
0: Està molt bé. Clar, però ara quan tinguis...
2: Tinc que fer-ho
1: jo. Atén-me. I ara què? Vull dir, has venut tot això? Què vols fer? Què estàs lucubrant?
2: Pues, veure la
1: que t'agradaria que passara?
2: Veure la manera... A veure, per un... Una cosa és, encara no sóc ni un 1% reconeguda en el territori nacional. Entonces, continuar fent marca per a que me conega quantes més persones possibles. I intentar escalar el negoci lo més possible per a tindre marxa i poder construir la fàbrica.
0: I si ve Educa, además, Lluqui, i te diu...
1: I te crompa?
2: No.
0: A quanto?
2: No.
3: Oh!
2: No.
0: Molt bé.
1: És dura de
3: pelar. Ho té clar, eh?
1: I suposa que dissenys també voldràs augmentar-ne.
2: No, claro. De maneres de dissenys. Primera col·lecció és dels signes del zodiaco per l'explicació que vos he donat abans, però la següent col·lecció se diu A todo sí, que va un poc relacionada en llançat a la piscina com ho he fet jo, entonces anima a gent a perseguir els seus somnis, i després tinc... M'agradaria fer una col·lecció valenciana del món de les falles, que també fa molta il·lusió, i tinc més, però no puc fer més spoilers.
1: Molt bé, no, i si no... Pues...
3: No, però ja sabem que Lluís...
1: Ha aconseguit la nostra atenció, ja t'he dit,
3: De moment,
2: però, per exemple, també una col·lecció que me faria molta il·lusió... Bueno, n'hi ha dos que me
1: també
2: fan...
1: També t'he dit una cosa, m'incís el teu nom. No he conegut a ningun altre lloc en la meva vida, però claro. Me pareix xulíssim.
2: Ai, moltes gràcies. Esto gràcies als meus pares, Roberto i Ima. Bueno, una col·lecció que m'encantaria fer és una col·lecció per a menuts, que fora educativa i didàctica, m'encantaria. I després una col·lecció en artistes emergents. De fer una col·laboració en diferents artistes i plasmar els seus, les seues il·lustracions en els puzzles.
1: No sé què opineu vosaltres, però jo trobo... Hi ha una capacitat creativa junta a una capacitat... una valentia en el món de l'empresa i de prendre que són fascinants.
3: Clar, així jo crec que el gran repte que està assumint i aconseguint Lluc és ja no solament tindre aquesta capacitat creativa, sinó portar això que de vegades pot ser desbordant, aterrar-ho i a més posar-se a donar-li forma i assumir lo que és el repte a nivell empresarial, perquè al final en 6 mesos t'has convertit pues això, en emprenedora, en empresària, vaja, a banda de tot el disseny, hauràs hagut d'aprendre de números, de com funciona una empresa, sí, de donar-te d'alta i tot això, no?
2: O sea, esto es un
1: i què et diuen a casa i els amics, jo què sé, la gent diu, ai, mira la Lluc.
2: Pues els meus pares en realitat és que sempre el que diuen és que volen veure'm feliç. Entonces, si jo estic feliç i és el meu somni, me recolzen en tot. I els meus amics i la meva parella, igual.
0: Normal que sigues així, Lluqui. Si els teus pares, diguem, t'han deixat aquest territori d'autonomia personal també per a créixer, és molt bonic.
2: Sí.
0: Que no siguin pares i els protectors i conyassos.
2: No, a veure, tenen pors con tot.
0: Un abrazo
2: perquè...
0: als teus pares. No, però és així, tal qual.
1: Tots els pares tenen pors, però clar,
2: al final no té resposta per a tot i jo sempre penso, bueno, per ara t'estan anant bé, però peus en la terra perquè no vol dir ni ningú t'assegura que continuen anant igual de bé, o sea, no te pots dormir en aquest sentit.
3: Bé, de moment, els peus en terra, però el cabell molt ben amoblat, en efecte. I, bueno, per si algú ens està escoltant, Lluqui ho podeu trobar en el web, també en Tenda Física en València, comentàvem.
0: Lluqui en dos L's, no? I en Q.
3: Lluqui.
0: Lluqui.
2: En la tenda Wonder, que està en Carrer de la Pau, número 11, crec que, si no m'equivoqué.
3: Important.
1: Carrer de la Pau. Carrer Wonder.
3: Bueno, un exemple més, al final.
1: Són molt bonics, entreu a convoyar-los.
2: Moltes gràcies.
3: Ahí està. Lluc, Sant Gil, un plaer xerrar amb tu. Enhorabona i molt d'ànim en la teua aventura
2: i
3: com a emprenedora. I continueu
2: per la fàbrica.
3: Ahí està,
0: per la fàbrica. Ha portat la fàbrica al Cira.
2: Exacte, al Cira.
0: Gràcies.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Ispod tvoga bagrema jehla saklanjati kuću, a ja momak mlad.
2: Que este será Julio Iglesias d'allí o... No?
3: D'allí d'on?
2: D'allà, de Bosnia-Herzegovina, que són anem ara.
3: Ah, música Mostarska. Jo pensava que era alguna cosa de motos.
2: No, ah, és, no. És de Mostar.
3: De Mostar.
2: De Mostar, Mostarska. Mira, escolta,
3: anem a Bosnia-Herzegovina.

0: Que bonica la ciutat, que meravella.
1: Jo he estat, tu has estat?
2: No, no he estat.
1: Jo he estat. A mi me va enamorar, no pensava que m'anava a agradar tant. No anava ninguna expectació, més que una estampa d'aquestes que m'he vist per televisió milions de voltes. I és absolutament xul, i la gent és agradabilíssima, el lloc és preciós.
0: Que meravella. Sí. Ens anem cap a aquesta localitat encarregada d'història, per moltes vessants i de moltes curiositats que, ens conta des de la mateixa Mostar, vamos, a 10 minuts del pont, Clara Estrems, que ara mateix estarà, no sé quin horatge farà per Mostar, com estarà la cosa per allà. Hola, Clara!
3: Fatal. Hola, l'horatge sí està fatal. Bueno, vull dir...
1: Que te plou, molta...
3: Mogolló, feia molta calor ahir, 30 graus, i avui està caigant la del pulpo. Mogolló de pluja avui.
1: Però no em fas ninguna llàstima, saps què et dic? Que no em fas ninguna llàstima. Perquè Clara Estrems, autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses, ella sempre està per ahí. Estàs a Bòsnia-Herzegovina, bueno, avui ens parles de Mostar, però vas a fer un recorregut per més llocs,
3: sí,
1: no? Imagina.
3: Sí, sí, sí. Per Sarajevo també, per algunes parts del nord, un poquet del nord de Bòsnia-Herzegovina, també per la regió d'Herzegovina, que n'hi ha moltes cascades, molts rius, pobles xicotets. La veritat és que és un país que sembla que és xicote, però és molt, molt, molt interessant. És més gran del que pareix i que té molt, a mi m'agrada molt Bòsnia-Herzegovina. Té moltes coses per veure.
0: A més, és un creuament de cultures, però bàsicament, diguem, en tronca, bueno, diguem, la cultura balcànica. Però vaja, és que és un creuament és un creuament de camins i també un creuament un encontre de cultures que no sempre han sigut pacífiques, clar, històricament, clar, pel que sabem.
3: Sí, té una història molt particular, especialment Mostar, que està situada a la vora del riu Neretva i és coneguda mundialment pel seu pont vell, l'Estari Most, que és un dels ponts més famosos del món. I és també símbol de reconciliació i de la unió entre cultures per tots aquests conflictes que van passar, però abans dels conflictes també, perquè al final era una part de la ciutat i l'altra part de la ciutat, on una part on vivien els bosniacs i l'altra, diguem, els croates catòlics. I té una història molt interessant. La ciutat de Mostar va ser fundada en el segle XV sota el domini otomà. I es va convertir ràpidament en l'entreuament de camins entre Orient i Occident, també per la distància. I el seu centre històric conserva l'essència d'esta barreja cultural.
1: Sí.
3: Tenim carrerons empedrats, basars així en un aire oriental, mesquites del període otomà, i també exemples de l'arquitectura austro-hongresa, així que trobem aquestes dues fusions de cultures en un carrer i en un altre.
1: Fem una miqueta de parada en aquest pont, símbol de la ciutat, un dels més famosos del món, dels més vistos, i és que de veres estàs allí és d'una màgia especial.
3: Sí, és l'antic pont de Mostar, l'Estari Most, va ser construït al segle XVI per ordre del sultan Suleiman el Magnífic. Estem parlant del sultan més famós de l'imperi otomà, podríem dir. I va ser destruït durant la Guerra de Bòsnia el 1993, reconstruït l'any 2004 gràcies a la col·laboració internacional.
1: Sí.
3: I avui és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i un dels ponts medievals més reconocibles d'Europa. Però damunt és que n'hi ha moltes anècdotes de la seva construcció. I és que diuen...

0: Era un dels arquitectes preferits de Suleiman el Magnífic. I l'home havia fet moltes mesquites, però, clar, mai havia fet ponts. I va dir, vale, no passa res, jo faré el pont més guapet del món. I li va dir Suleiman, no te flipes,
1: no te ratlles,
0: saps? Perquè eixirà molt. No eixirà
2: que
0: molt,
2: ha d'anar d'un lloc a l'altre del riu, que tampoc no al·lucines.
0: Clar,
2: no?
0: Va dir, no, tranquil, tranquil, que ho faré bé, tant, no sé què. El pont li va caure quatre voltes, tres voltes.
1: Ah, i home, però si almenys no estava aviat.
0: Cada quarta el sultan li va dir, mira, no n'hi haurà una quinta. O sigui, que o fas el pont bé o el talla el cap per molt que
2: o te penja d'una orella.
0: I n'hi ha llegendes que diuen que el dia de la inauguració final va fugir, per aixina, per si de cas, si passava alguna cosa. I després n'hi ha una altra llegenda que diu que, bueno, que ja havia preparat per si de cas el seu funeral i va dir, mira, si cau el pont, tu tinto preparat per si m'han de matar els soldats del
2: sultan. Coneixia la fusta del Suleiman i diu...
1: Sí, està.
2: Per si hi ha un cas.
0: I va aguantar molt si bé... Sí. Però el sultan havia enviat a tropes des d'Estambul per si no aguantava el pont, si i se no l'havien de carregar, però va dir, mira, ho farem en secret perquè com li tinc molta estima no vull que isca públicament tot això, però va anar molt bé i el pont es va poder inaugurar molt bé i la veritat és que va estar en peu fins la guerra i després la reconstrucció del pont la van fer per a que poguera ser declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO i tal, volien que estigueren totes les pedres originals, però clar, com va caure el riu van aconseguir rescatar algunes pedres originals i unes altres conserven com baix del riu, tu te poses, com si foren bancs. Són les pedres originals per a poc recordar el pont original que va caure, però el van fer, van anar inclús a Estambul a intentar recuperar els plans originals del primer pont per a poder-lo fer pràcticament exactament igual que l'original.
2: Ah, perquè allí en cas Suleiman encara guardava...
0: Tenien encara els plànols.
2: Sí. Sí, que guai.
1: Comentaves, Adés, que és una ciutat que té una identitat, diguem, multicultural, de sempre, que precisament... un focus de controvèrsia quan la guerra del 93 va ser eixe, no? Els problemes
0: sí,
1: entre...
0: Entendre Bosnia i Herzegovina és un poc complicat, però mostrar, diguem, encara més per aquesta funció de cultures, o sigui que per a que la gent ho entenga un poc, perquè de vegades és un poc confús el tema, ha sigut històricament un lloc de convivència de comunitats, de tres comunitats bòsnies, però que es classifiquen i es separen, diguem que estan els bosniacs, que són bosnis musulmans, estan els bosnis croates, que són bosnis catòlics, sí. I és... serbi-bosnis, que són els bosnis ortodoxos. Sí. I això es reflecteix també en l'arquitectura, en la gastronomia i en les tradicions un poc, i este mosaic de cultures li dona aquest caràcter únic tant al país com a la ciutat, perquè la ciutat es nota moltíssim, on hi ha esglésies, tant ortodoxes com catòliques, hi ha mesquites, edificis civils, tot en el mateix espai, i clar, per això en un moment de més tensió política va ser, diguem, el que va provocar un poc més les divisions, però a nivell cultural és molt, molt particular, perquè hi ha molt pocs llocs al món on tinguen tota aquesta convivència en un espai tan reduït.
1: Clar, això és molt xulo, deuria estar valorada en bé, en aplaudiments.
0: Sí, de fet, ells ara mateix, després de tota la guerra, estan molt orgullosos perquè és una fusió de cultures que no es dona tan intensa en ningú altre país dels Balcans. Sempre han dit que Bosnia era la Iugoslàvia dins de Iugoslàvia perquè tota aquesta convivència és en el país on més es veu i en mostra, de fet, és, com diguem, la meitat de la ciutat, pràcticament meitat i meitat, una cosa així.
1: Vinga, doncs tots nos a passejar, anem a veure cosetes de Mostar. Anem,
2: Ciutat Vella de Mostar, per on
0: sí,
2: anem?
0: Anem al nucli antic, que és el Conjujulic. Bueno, el bosni meu és deficient, estic intentant aprendre.
1: Però,
0: conste,
1: no patisques.
0: Però
1: te'l podem admetre, te'l podem admetre.
2: Cujunciluc.
1: Jo no m'atrevís ni llegir
2: això. En el Cujunciluc. En el mismo Cujunciluc,
0: sí, vaja. El centre històric de la ciutat. I tenim a banda i banda del Pont Vell, que s'estén, diguem, del bazar més antic, que està ple de carrerons empedrats, i aquest ambient que el transporta a l'època otomana, més clar, a més, és que les botigues, hi ha botigues d'artesania, recorços de coure, que diguem que és l'artesania que més es conserva, i és un lloc ideal per a passejar i impregnar-se d'aquesta essència. És una ciutat xicoteta. Sí. Són com quatre carrers amunt i avall envoltant el pont, però puges i baixes per un altre carrer i tot està ple de cafès perquè la gent és molt depèn de cafè. Va ser una mesquita, són mesquites molt xicotetes, així d'estil otomà, d'un minaret allargat, molt allargat, i estan com molt repartits les ciutats i vas pujant i baixant un poc pont avall, pont amunt, pont avall, i té com això, aquest ambient otomà.
1: I una de les mesquites l'aprofitem per veure les vistes.
0: Sí, perquè en aquesta mesquita es pot pujar dalt del minaret. Crec que per un euro, al canvi una cosa aixina, quan no és horari d'oració, perquè l'horari d'oració criden des del minaret, ara n'hi ha uns altaveus, però i es pot pujar, i clar, veus un poc, diguem, des de l'alçària, des de dalt, un poc els ponts i la ciutat. O sigui, que són unes vistes, a més, molt particulars per l'estret que és el minaret, i es pot pujar, i diguem que és una de les millors panoràmiques del Pont Vell, però si no, també n'hi ha cafeteries on es veu superbé o des del mateix pont.
1: Sí. Molt bé, més coses? Com són les cases?
0: Tenim també... Sí, cases otomanes històriques i que es pot veure com vivia la classe alta durant l'imperi otomà. I n'hi ha especialment dos cases museus que són molt, molt guapetes, que són la casa Kasjats, bueno, es considera, diguem, la més autèntica. Sí? Està amagada darrere d'uns murs i té un pati interior. I després tenim la casa Vicevich, que està situada molt prop del riu i té els mobles que són originals i una habitació que ix així de manera espectacular cap a fora. Però diguem que inclús les façanes de fora, tu veus l'estil també, que és estil otomà, que són com unes façanes cap a fora del carrer, i vas passejant per els carrers sense pressa. De bon matí, diguem que n'hi ha més silenci perquè n'hi ha més turistes, o sigui que és una ciutat que va despertant, no fa falta matinar massa, eh? Si tu comences a partir de les 8, que és bona hora i encara no n'hi ha molta gent. I després es comença ja a migdia l'olor així a menjar, perquè es comencen a cuinar el cevapi, que és el menjar típic de sí, i es comença a fer olor a carn als carrers, i ja per la vesprada veiem així un ambient més de cafès, i la gent és molt depèn de cafè, moltíssim. N'hi ha el cafè bosni, que es pareix un poquet al cafè turc, però es fa de forma diferent, però estèticament dirien que seria semblant, i és un poc herència otomana, i la gent és molt aficionada al cafè, molt, molt, molt. Així és, cafè de matí, vespre, nit, a tota hora.
2: Agarrar allí
1: a mi ja m'agrada tot. M'agrada tot.
2: En un cafè d'aquells, no?, d'aquells cafès, en aquestes parets empedrades, a sentar-te allí a la voreta, a fer-te un cafè d'aquells i vore passar el dia. Que guai. I lo del pont que ens has contat, clar, és un pont perquè creua un riu, no?
0: Sí.
2: I com és el riu? És tipo el Serpis? O és
0: mira,
2: més de Sina, té més categoria, diguem?
0: Este és conegut, bueno, el nom és el riu Neretva i és molt famós perquè té uns colors, unes aigües turqueses i molt fredes. Es considera un dels rius més freds del món. Fins i tot a l'estiu, la temperatura exterior pot arribar als 40 i el riu continua tenint 7-8 graus de temperatura, perquè són aigües subterrànies i tenen moltíssimes coves dins i moltes corrents. O sigui, que és un riu que té un color preciós, va baixant per les muntanyes a baix fins al mar, i un color turquesa espectacular, però tot l'any manté la temperatura estàndard i fa prou fresqueta, vamos.
2: Que guai.
1: I esta és la zona aixa on salten pels ponts?
0: Sí, a més, mira, ir passejant pel pont també un clavadista no va arribar a votar, perquè el que fan és, van passejant-se en el banyador ficat, perquè abans feien els salts, sí, quan els apetia. Ja. I ara és com, mira, si arrepleguem 50 euros, saltaré, si no, no.
1: Ah,
0: i el que fan és passegen en banyador perquè tu es vegues que vinga, estic així disposat a veure si algú tal, i no res, ahir vam estar parlant d'un dels saltaors i tal, que vaig en un grup de viatgeres, i al final el xic no va votar, va dir, bueno, avui no, però estava per ahir per damunt de... Estem parlant de 20 metres, lo que han de... Sí, lo que han de saltar són 20 o 23, una cosa aixina, i només ho fan els especialistes. No, de fet, està prohibit que no sigui que siguin del club nàutic d'allí, diguem, perquè la gent es pot trencar el coll, és perillós, diguem. A més de que és alt, n'hi ha coves subterrànies, n'hi ha corrents, però aquesta gent està com molt especialitzada durant tota la vida fent-ho i entrenant-se, i són esclavadistes. I el que vull aprovar ha de fer un curset en ells, i en el curset que n'hi ha d'enfront, diguem que vas provant a saltar com a 14-15 metres per a després poder fer l'altre.
2: No provaries a fer un curset, que tu eres molt valenta.
0: No, clar, no, jo no. Això no, veus, jo des del pont, no, jo unes altres coses sí, això no, a mi no.
1: Però mira, me dices més tranquil·la. Que capaç te veiem, capaç te veiem.
2: De passejar, de conèixer gent. I la gent aixina com és?
0: Molt maja.
2: En què se parla i què tens, diguem, una connexió...
0: Molt
2: mediterrània,
0: bé, la gent és mediterrània.
2: Diguem,
0: sí, el clima a la regió d'Hercegovina, que és on està Mostar, és mediterrani, així que tant la climatologia com el caràcter és mediterrani. És gent de xerrar molt, de saludar molt, de parlar, és molt fàcil conèixer gent i parlar amb la gent és molt amable, és molt simpàtica, molta gent parla anglès, la gent és encantadora, o sigui, a Bòsnia en general, però a Hercegovina es nota més aquesta regió perquè són més mediterranis, o sigui, que és com si estiguérem a qualsevol dels nostres pobles, tant l'oratge, el paisatge, potser un poc més verd, depenent de l'àrea, però el caràcter igual. A mi m'agrada molt el país per això, la gent és molt maja.
1: I a mi va parecer preciós, però he de dir que també hi ha encara veus passatges de la guerra del 90, les veus encara, edificis caiguts. A mi me van impactar també els cementeris, perquè hi havia moltes làpides, a mi apareixen de gent molt jove, que clar, són els que van caure, suposo, en aquella refrega.
0: Sí, n'hi ha, de fet, es veu encara, mira que han passat 30 anys, i com encara n'hi ha problemes de propietat, perquè no saben, quan van a reclamar una finca que està miscaigant-se de la guerra, no saben si els propietaris estan a l'estranger, si s'han mort en la guerra, no s'acaben de trobar, n'hi ha encara molts edificis que estan tal qual com el dia que va acabar la guerra, o sigui, amb forats de canons, amb forats de bales, en caiguen-se a trossos, però clar, fins que no acaben caiguent del tot, no és... I és molt curiós perquè estàs pel bulevard de Mostar, que diguen que és l'avinguda principal, que va de muntanya a muntanya, que també va ser la primera línia de front. O sigui, que veus edificis molt moderns, però també veus edificis que estan caiguent-se i que tenen tots els forats com si la guerra haguera sigut ahir. I clar, impressionant.

0: molt perquè dius, tinc un edifici supermodern, un centre comercial, i al costat un edifici amb tots els forats de la guerra, un poc per a veure les ferides que encara queden, i dividia la ciutat, este bulevard, o sigui, era la part croata i la part bosniaca, tal qual era la primera línia d'enfront, i encara veus això. I n'hi han, de fet, una torre que van voler construir un banc de Iugoslàvia, no el van acabar, i es va convertir en la torre dels franctiradors, perquè era una torre molt alta, i ahir pujaven a disparar.
1: Que fort, la primera línia de foc en una mateixa ciutat, entre famílies, entre gent que havia
2: gent que conviscut, i que després han seguit convivint.
1: I que han seguit després...
2: És que a mi m'ha impactat perquè just en el 92 jo començava a treballar i vaig fer entrevistes, les primeres, des que a mi m'han colpir, de gent que d'allà s'escapava de la guerra i se'n venia a viure així. Recordo d'una família que estava, que allí era mestra ella, així estava treballant en un fort d'Almassora, havia vingut ella amb les dues filletes i esperaven que plegara el marit. Yeah. I ella explicava... Jo la meva vida era com la teua. Yeah. I més tindré que anar fugint d'allí, allí se van quedar les fotografies, la medalleta de... Vaig a dir la medalleta de la comunió, perquè no sé si va prendre la comunió. Vull dir, el recordatori de la medalleta de la seua iaia. I a mi m'impacta, jo tenia 22 anys, m'ha impactat allò, barbaritats, eh? Perquè va començar en aquell moment, no? En el 92.
0: Sí, sí, en el 92. De fet, jo recordo això. Jo, seria jo era xiqueta, perquè clar, jo soc de 84, però jo recordo imatges...
2: Ja ho ha dit ella, que això ve.
0: I recordo imatges de la guerra, i clar, dius, la infància, i ara sí. Parlo així, en xics de la meva edat, sí. I jo pense, clar, la meva infància i la seua no té res a veure. Ells se conden la infància des, no, mira, ens van desplaçar a Croàcia el que va poder, però clar, com un pare estava en la primera línia, doncs van tornar, perquè al final van decidir, mira, i com anaven com visquent les bombes, vull dir que així, adaptant-se al so, si que així no vol dir que estava a prop, sinó que... Entonces, clar, és una generació molt jove que han viscut la guerra fa no res en la seva infància, en 8, 9, 10 anys, i clar, això és ferides, vull dir, així la gent al final jo els admire molt, perquè després de tot el que han patit és gent que creu molt en la pau i és com, no, no, volem una convivència i així ja hem patit massa, i ara, però clar, les ferides i el xoc posttraumàtic, tenia molta gent que, clar, tu has viscut sota els bombardejos dels veïns.
2: Han viscut això molt dur.
0: Això, clar.
2: I el que sí que va crear va ser una relació realment afectuosa entre Espanya i Mostar. Bueno, i entre València i Mostar. Perquè sí, Ricard Pérez Casado, alcalde de la ciutat de València, va ser administrador de la Unió Europea en el 96, quan, després de la guerra, evidentment, per a facilitar que hi hagueren les primeres eleccions municipals després de la guerra de Bòsnia. Vull dir que hi ha relació directa, no? I amb els militars.
0: Moltíssima. Sí, perquè Nacions Unides va desplegar una força internacional de pau i Espanya va participar molt activament i van enviar tropes i ajuda humanitària, i Mostar va ser un dels llocs principals de la presència espanyola i va deixar una petjada molt profunda, perquè la veritat és que jo també crec que pel caràcter els soldats espanyols van connectar moltíssim amb la població i encara que la seva missió va ser humanitària, perquè ells era obrir corredors d'enviament d'aliments i medicines i tal, al final ells van mediar entre comunitats enfrontades i els espanyols van arribar a tindre més de 1.500 militars desplegats a Bòsnia, especialment a Mostar, i es van implicar molt, molt emocionalment, de fet, donant menjar als xiquets, de fet, per a Nadal volien fer-li un regal als soldats, i els soldats van dir, no, els diners del regal els volem per a joguers de Reis per als xiquets, i ho van repartir entre els xiquets de totes les dues comunitats i tal, molt, molt implicats els soldats espanyols, i així recorda moltíssim, de fet, la plaça Espanya és la plaça més gran de tota Mostar, perquè també van morir soldats espanyols a la mateixa ciutat.
2: Sí, sí.
0: Van morir 22 soldats i un intèrpret, i n'hi ha una placa commemorativa de soldats espanyols, la plaça d'Espanya és la més gran, i ens tenen molt, molt, molt de carinyo, la veritat.
2: Ai,
1: quin viatge, tan bonico, Bòsnia-Herzegovina. Avui fem la primera parada a Mostar, però segur que Bòsnia-Herzegovina té molts més atractius, també ens has comentat, atractius naturals, que anem a anar repassant en esta visita balcànica de Clara Extrems. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: A vosaltres.
2: Gràcies, coneixement, criatura.
3: Miedo y entender que justamente ese es
1: comentàvem a arrencar el programa que nostres companys en la informació meteorològica d'esta casa han titulat, i molt gràficament i metafòricament, que vivim en una muntanya russa d'un dia dalt, un dia baix. Avui estem en el dia agradable. Hola, Lluís Obiols, meteoròleg.
4: Hola, bona vesprada.
2: Demà torna la sofocar.
4: I demà torna la sofocar, però divendres torna la refrescar. Saps?
2: Un passito per l'ante, Maria, un passito per atrás.
4: Sí, de moment, avui, les temperatures més altes a la zona més occidental, a Cases del Riu, a Requena, 34 graus, 33 a Anna, 32 a Jalance, però sí que s'ha notat a la costa eixe descens a la temperatura i, a més, amb ruixats. Esperàvem alguna gota, però el que ha caigut este matí, esta matinada, sobretot al Cavall

0: A la zona marítima de València ha sigut més que una ramassadeta, ha sigut un ruixat
1: despertat tot,
0: que ha deixat fins a 35 litres per metre quadrat. Demà, atenció al ponent, no serà un ponent molt fort, però sí que bufarà, amb la qual cosa demà esperem aixes màximes de 36 a 38, 30, puntualment 39 graus, més o menys al prelitoral de la província de València. Franja que va des de el camp de Túria, Foia de Bunyol, interior de l'Horta, zones de la Ribera Alta, també zones de la costera i interior de la Safor, fins i tot el vent de ponent podria plegar a la costa i deixar màximes que, per exemple, a Gandia arribaran als 35 graus. Però, vaja, la zona clàssica del ponent amb aixes màximes que en alguns municipis, especialment de la Ribera Alta i zones pròximes, podrien aproximar-se als 40 graus. Però això també té data de caducitat, perquè demà de vesprada d'això, ja ho hem explicat esta setmana, és perquè passa un front, el front deixa precipitacions al nord, però en este cas també ve acompanyat d'aire fred. Abans del front és quan s'imposa el ponent.
2: Sí.
0: A la costa demà bufarà més llevetxet i al sud, de vesprada serà de sud, i atenció demà al mal estat de la mar, sobretot de vesprada. De vesprada, si prenen el bany, demà precaució.
2: Ostres, sí.
0: Sí. Demà divendres. Però divendres no acompanyarà en moltes zones perquè tindrem núvols. Però demà sí. Per tant, i demà de vesprada, este front el que provocarà és la formació, sobretot avançada a la vesprada, la formació d'algun ruixat, alguna tronada localment forts entre els ports i el Maestrat. I és que comença a canviar la cosa. I la matinada de dijous a divendres, el vent girarà a gregal i divendres es carregarà de núvols al centre, amb pluges que poden ser continuades, sobretot divendres al matí. Si demà parlem de les zones exposades al ponent, divendres de les zones exposades al gregal. Per tant, divendres podríem tindre pluges, de fet tindrem pluges que podrien prolongar-se durant pràcticament tot el matí a les zones interior de la Safor, la part més nord del comtat. Bàsicament totes les serres que separen el litoral del prelitoral. Mondúber, Sir de la Safor, Serra de les Agulles, tota esta zona que sol rebre precipitacions abundants de gregal.
1: Que ben explicat. No, per tant, demà samarreta curta...
0: I divendres paraigua en algunes zones.
2: A mi que plou una miqueta no em sembla.
0: No. La teua zona quedarà un poquet al marge.
2: Ja.
0: Però vaja, demà a la nit podria ploure. És que entra bastant d'aire fred i tenim molta calor.
2: Demà ens actualitzes, per si de
0: cas. Molt bé.
2: Gràcies.
0: Adéu.
3: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 6.
3: A Punt. Notícies.
4: Una dona de 61 anys s'ha mort esta vesprada al Coi en ser atropellada al centre de la ciutat. Detalls, Xavier García del Valle.
5: Sí, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, el CICU de la Generalitat, ha informat sobre l'avís que ha rebut després d'una col·lisió entre dos vehicles que ha deixat una altra dona de 79 anys, en este cas ferida. Un dels cotxes ha atropellat la víctima mortal i el regidor de Seguretat, Raül López, informa que s'investiga el succés per l'excessiva velocitat que sembla que portava el vehicle.
4: Al País Basc, l'Ertzaintza ha investigat les causes de l'accident de trànsit que este matí ha causat la mort de 5 policies forals de Navarra que viatjaven en una furgoneta.
6: El sinistre ha passat en una autopista a la província de Guipúzcoa en xocar un camió cisterna i la furgoneta. Els dos vehicles circulaven en el mateix sentit. El conductor del camió ha resultat greument ferit. Les mostres de condol no han parat de succeir-se, entre d'elles la del rei d'Espanya, el president del govern i també el líder de l'oposició. Tots ells han mostrat la seva consternació.
4: Més assumptes. El grup de docents que dilluns va començar la seva protesta a la plaça de la Mare de Déu, a València, passaran avui la seva tercera nit d'acampada. Diuen que continuaran allí fins que es produïsca l'acord definitiu entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
6: I davant la celebració dels actes del Corpus Christi que comencen demà mateix i acaben diumenge, des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Maria José Català considera que hi ha espai per a la reivindicació i també per a poder celebrar els actes religiosos.
7: I crec que pot ser compatible pues, que unos cumplan con su objetivo, que es una reivindicación, y que los otros puedan celebrar, que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus.
6: De manera semblant s'ha pronunciat una de les professores acampades a la plaça de la Mare de Déu de

0: València a l'hora de compartir l'espai, li diuen Rosana Soler.
1: Nosaltres no volem que el focus estigui en el desallotjament, però no volem estar així i realment no volem molestar al Corpus ni molt menys. Nosaltres el que volem és tornar a l'institut i tornar a la nostra vida i a les nostres famílies. Però, per favor, que algú s'assente, que vingui algú a negociar amb nosaltres, que ens canvien els interlocutors. Jo no sé qui hem de demanar, a la Mare de Déu, al Corpus, ja no sabem què fer.
2: Més assumptes. Els pressupostos de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pujaran enguany respecte als de l'any passat, tot i que ho faran molt lleugerament. Ho ha destacat des de Punt Ràdio el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira. Detalls, Rubén Dempré.
3: D'esta manera, Rovira posa en dubte el que havia afirmat el síndic de Vox, que va dir que el pressupost de l'entitat normativa del València es tornaria a retallar un 25%. Ara bé, Rovira reconeix que el projecte de pressupostos pot patir modificacions en la tramitació parlamentària.
4: Ese proyecto ahora se debate en las Cortes y se inicia un proceso de enmienda y de negociación con todos los grupos. Entonces ya veremos cómo queda.
2: Més assumptes. En tribunals, l'Audiència de València contradiu la jutgessa de Catarroja, Núria Ruiz, i dona la raó a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en permetre-li que es puga personar en la causa de la Dana. Santi Hernández.
5: L'Audiència de València accepta la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa de la Dana. Carlos Mazón, que continua com a forat en continuar sent diputat autonòmic a les Corts, havia presentat un recurs d'apel·lació després que la jutgessa de Catarroja li denegara la possibilitat de personar-se perquè considerava que Mazón tenia la condició processal de testimoni. Ara l'Audiència dona la raó a Mazón. Considera que si no s'accepta la personació, es privaria a Mazón de conèixer les diligències que l'afecten. Argumenta l'Audiència que si bé la investigació fins ara no pot atribuir cap conducta delictiva, no es pot descartar que en un futur sí la poguera haver per la investigació. La defensa de Carlos Mazón ja ha fet públic un comunicat en el qual anuncia ja que estudien impugnar diligències de la magistrada de Catarroja.
2: Més d'un centenar de persones van morir el mes passat a Espanya per raons atribuïbles a la calor. És una xifra rècord i suposa triplicar la mitjana de l'última dècada.
0: La dada l'ha portada la ministra de Sanitat, Mònica García, en la presentació del Pla contra la Calor 2026.
6: Antes incluso de que haya comenzado oficialmente el verano, hemos registrado 101 fallecimientos asociados al calor. Es la cifra más alta de un mes de mayo de toda la serie histórica y multiplica por más de 3 la media de la última década.
0: Mentre a València, l'Ajuntament ha anunciat un increment en el nombre de refugis climàtics en què a l'estiu s'activaran per a poder combatre la forta calor que es preveu. Són espais segurs i accessibles que seran distribuïts pels barris i pedanies del Cap i Casal. Escoltem l'alcaldessa, Maria José Català.
7: Este verano, por primera vez, tendremos 39 refugios energéticos y llegaremos a todos los distritos de la ciudad de València. Un refugio climático es un lugar donde pues, las personas pueden acudir en un momento de altas temperaturas. Tienen una zona de estar, tienen una fuente y tienen agua, tienen unos baños, pueden estar tranquilamente.
2: I fumata blanca per al govern de Castella i Lleó amb la firma del govern de coalició entre el PP i Vox dos mesos i mig després de les eleccions autonòmiques.
8: Amb este acord que permetrà la investidura d'Alfonso Fernández Mañueco, Vox tindrà, entre d'altres, una vicepresidència, les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient, Cultura, Turisme i Esports. El pacte se suma als tancats entre dues formacions a Extremadura i Aragó, i com els altres inclou el principi de prioritat nacional, a un terme que s'ha referit precisament tu i en Apunt Ràdio, el conseller d'Hisenda, perquè també està inclòs en els pressupostos de la Generalitat. José Antonio Rovira ha equiparat el terme amb el d'arrelament.
4: Que yo creo que en definitiva es algo muy parecido, pero eso ya se lo aplican muchos ayuntamientos socialistas, por ejemplo, aquí en la comunidad, como Gandía, donde digamos prima el arraigo a la hora de acceder a ayudas o a viviendas sociales o a otras cuestiones. Y eso se puede aplicar perfectamente aquí.
2: En successos, la Guàrdia Civil ha decomissat 11 milions de cigarrets en una operació internacional contra el contraban i la falsificació de tabac. 5 persones han sigut detingudes i una més investigada després de diversos escorcolls a Benaguasil, al Camp de Túria i a altres localitats d'Andalusia.
3: Tot començava a Polònia, on es feia el tabac, i acabava en una nau de Benaguasil, on quedava emmagatzemat abans de ser distribuït fora de la frontera. Els 11 milions de cigarrets decomissats estan valorats en 5 milions d'euros.
2: I en un altre succés,
0: Les forces de seguretat han detingut un home acusat de ser l'autor de 3 robatoris de cable de coure en l'enllumenat públic de Bunyol i Alboratxe. Els robatoris es van cometre entre el mes de març i maig. De moment s'han recuperat 50 quilos dels 300 que es calcula que va furtar.
2: I un apunt de l'exterior. Melià cedeix a la pressió dels Estats Units sobre Cuba i anuncia que tanca 15 hotels.
8: Es tracta de la cadena hotelera de més presència a l'illa, que ara se suma a una retirada que també ha anunciat Iberostar. Està previst que Melià tanqui 15 dels seus 34 hotels per l'amenaça de sancions de l'administració de Trump a les empreses que col·laboren amb el règim cubà. Els establiments que gestionava Melià pertanyen a un conglomerat industrial i comercial de les Forces Armades Revolucionàries Cubanes. Segons l'empresa, la majoria d'aquests hotels estaven sense activitat a conseqüència dels problemes energètics que patís Cuba.
2: En els esports, a partir de les 7 de la vesprada, el València Bàsquet enceta la participació en les eliminatòries pel títol.
3: Enfront tindrà l'equip revelació de la temporada, el Surne Bilbao, entrenat a més per un ex com Jaume Ponsarnau. Els play-offs van començar ahir amb les derrotes dels dos millors classificats. El Real Madrid va caure contra el Tenerife i el Múrcia contra el Barça. Per tant, en el València Bàsquet tenen clar que no poden eixir relaxats. Escoltem Jaime Pradilla.
9: Esa hambre que tiene el equipo en cada momento es lo que te hace también en cada partido estar al 100% y competir cada partido hasta el final.
2: Partit que escoltarem, com sempre, en el Punt a Punt, en la sintonia de Punt Ràdio. Ara continuem en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
10: Som la veu de tots. Som a Punt.
11: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
12: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
13: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
14: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
13: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
14: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
13: Preinscríbete en umh.es.
10: Gracias por sintonizarnos. Son Apple.

0: Si tanca els ulls, recorda tot el que he estimat i escolta com el cor em torna a bategar. L'alegria és senzilla, d'emoció compartida, pel demà que encara hem de guanyar.
1: Un tros de cançó, com l'estimem, aquesta cançó, i com l'ha feta seua, la feta seua, a més, pegant un pas important també en la seua manera d'expressar-se musicalment. Vegeu que hi ha guitarres més contundents, un so més potent, més afilat, i ara ens contarà ella qui hi ha darrere d'esta màgia, a banda del seu talent. Si tanca els ulls, per descomptat, és un himne d'Obrim Pas, i la versió que posa veu Esther, bueno, que ha creat ella.

0: Mare meva, Jope, gràcies, de veres.
1: És que ens flipa, ens agrada moltíssim el que has fet i vull que ens contis una miqueta com nais l'aventura de passar pel teu colador creatiu, sí. Esta peça.
0: Pues la veritat és que tinc la sort de tenir un equip que són uns bojos de la música i que mos sumem en seguida a tirar-nos a la piscina. I tot això naix perquè jo crec que una miqueta com a tots se mos desperta la nostàlgia i pensant en el directe. Ostres, a mi jo he cantat sempre a xarxes moltíssimes covers i en el directe ho havia deixat apartat quan ja vaig treure el meu primer disc. I a mi m'havia fet alguna cosa, no? Perquè a més jo anava als concerts dels artistes que me molen i tots fan sempre alguna versió d'algun artista que és referent, no? I recordo que estàvem Àlex i jo en el camerí de Xàtiva, que vam anar a tocar a les nits al castell, i parlàvem d'això. I deia, ostres, pues igual fer una cançó d'Obrim Pas, perquè jolín, a mi Obrim Pas és un grup que m'ha acompanyat durant tota la meva adolescència, és una cosa que em faria molta il·lusió, i buscar una cançó que me pegui. Recordo estar parlant d'ahir i que ja sortiguessin idees de cançons. Però clar, al principi ho plantejàvem com una cosa de dir, anem a fer el directe com per a que la gent digui, ui!
1: Una sorpresa per al directe, no?
0: Sí, per a nosaltres també un regalet de dir-nos, anem a disfrutar-nos una cançó que no és només del nostre repertori, que mos remou coses i que sabem que el públic també. I tot això al final va derivar que vam dir, i si la gravem? I vam dir, pues vinga, anem a intentar-ho. I bueno, la veritat és que Xavi va respondre superbé, mos va en seguida dir que sí, que cap problema, que per descomptat podíem fer la versió. I ha sigut un procés molt xulo poder fer este homenatge a la nostra música, no? Revisitar eixes cançons i poder aportar, crec, el meu granet d'arena o almenys poder recordar-la un poquet ara que comença l'estiu també, així que ha sigut un poquet així.
2: O sigui, que guai, no? Quan contacteu amb Xavi Sarrià, sí. És Xavi, tio, que anem a...
0: Sí, perquè a més amb Xavi tenim molt bona relació.
2: Bon
0: sí,
2: Eixe
0: sí,
2: Àlex
0: sí.
2: Que has mencionat és Àlex Blat.
0: Sí, Àlex Blat, que és el meu productor.
2: Quin percentatge en la paternitat, diguem, d'aquest canvi té Àlex?
0: Un 80%.
2: Hola, sí.
0: O sigui, Àlex ha fet tots els arranjaments.
2: Té una producció, esta cançó.
0: Sí, sí.
2: Una quantitat de capes.
0: Total.
2: De paradetes. Molt en el rotllo també d'Àlex, o tu també anaves suggerint per on la volies?
0: Bueno, al final crec que teníem els dos molt clar que volíem que anés en la sonoritat del disc, ja. Que volíem que tingués molt de sentit en el que portàvem fent i que fos una cançó molt canyera de directe, respectant tota l'energia i la força que té l'original, però transportant-la al meu estil. I Àlex té una gran part, però sí que és de veres que darrere de la producció i dels arranjaments de la gravació hi ha moltíssima gent, com són tots els meus músics de la banda, que han gravat elles i ells, és una cosa que mai havien fet encara, perquè al final el temps sempre vas volant i pues, per desgràcia moltes vegades no hi ha el temps com de dedicar-me a això, i la banda també se va reformular més tard de la gravació del disc, aleshores ha sigut la primera vegada que hem gravat totes juntes, i bueno, també està Guille, que també sempre és el meu tècnic de directe, qui me grava el disc també, i també està ahí sempre posant la maneta fent que tot sigui increïble. Està Bearoid fent la part més de capetes més electròniques i síntesis i tal, però bueno, està Maria, està Saúl, està Nacho, està Àlex Moragues, i espero
2: tot
0: no
2: deixar de venir,
0: i Xandre, estan que tots, guai. Està tothom aquí.
2: Hi ha uns coros també brutals, i hi ha aquests canvis de ritme, hi ha moltes guitarres, hi ha molts síntesis, hi ha moltes capes, una cançó sí. Per escoltar,
1: Allò,
0: en els cascos
1: bons.
0: Molt bé.
1: Per a gaudir-la, també.

0: I això ho toquem en directe ja.
1: Sí.
0: Això serà la bomba.
1: Sí,
0: això
1: la veritat és que...
0: Ja l'ho provada?
1: La provem este cap de setmana.
0: Este cap de setmana?
1: Este cap de setmana.
2: Perquè porteu de gira ja, o sea, temps.
1: Sí, sí, un anyet.
2: Però pel que veig aneu incorporant a la gira i a cada proposta, pues bueno, això és un regalàs.
1: Sí, hem anat fent xicotetes incorporacions al llarg de la gira perquè al final la gent també ve a veure moltes vegades. La veritat és que tinc la sort de tenir un públic que repeteix molt. Entonces, a mi també m'agrada que s'enduguen una sorpresa o que puguen anar descobrint coses noves. Al final, una vegada el directe s'ha sentat, pues pots proposar-te, fem una cançó nova o ara anem a incloure això. Saps? I jolín, segon any de gira ja, en quant tanquem la gira de presentació d'este disc, per a que vinguin coses noves, entonces pues, també volíem una miqueta d'aire fresc i que diguen, hi ha algo més

0: és que l'any passat, saps? I el directe està més segur, però és que a més mos està fent alguns regalets que fan, pues, això, que seguis que et donen ganes de vindre a veure a la tia, saps?
1: Bueno, ara després parlarem, si voleu, de les dades i les dates. Bueno, ja diguem 6 del 6, al Musafes, sí. Este cada setmana en el Musafes Sona, i anirem comentant. D'on podem veure els pròxims mesos i els pròxims dies els concerts. Però recorden, si vos sembla, un dels temes d'este disc en el que Esther parla precisament d'aquesta màgia de connectar quan ella està dalt i nosaltres baix.

0: Ei, però este, este no és Esther.
1: No.
0: Este és Miqui. A veure, conta'ns. Sí.
1: Bueno, Miqui és una persona a la que admiro profundament. Ens vam conèixer fa molt de temps. I quan estava fent este disc, jo... Claro, a mi sempre la típica pregunta de... Bueno, ¿y colabos? I, clar, és que jo parlava d'algo tan íntim, tan personal en totes les cançons que... M'era molt complicat, la veritat. Hi ha vegades que una cançó naix més oberta a una colabo i hi ha vegades que naix més de tu per a tu. Per esta cançó, concretament, que jo havia dedicat una mica a, bueno, a com s'havia vist influït el meu projecte, no? Per tot aquest procés que jo estava vivint, que estava compartint amb el meu públic també, que estava compartint amb la meva banda, perquè al final convivim amb les nostres emocions dia a dia, amb la gent que mos vol escoltar. Pues jo vaig fer esta cançó i vaig dir, qui podria cantar-la amb mi? Perquè jo esta cançó la volia cantar en algú. No, per a mi esta cançó és com un crit col·lectiu. O sigui, m'encantaria que qualsevol dia, qualsevol artista, qui aconsegueix que en el cartell digui, me pujo a cantar-la amb tu, saps? Nosaltres sempre tenim un micro de col·labo preparat. Entonces vaig parlar amb Miqui perquè tenia el seu WhatsApp, m'encanta el que fa, i vaig dir, vaig enviar-li un àudio de WhatsApp en la cançó, i estava en Àlex al local, sí, i a veure com respon. Li vaig dir, mira, tio, tinc esta cançó... He pensat en tu perquè crec que l'entens la música d'una manera molt similar a mi i m'encantaria que poguessis col·laborar. Què te pareix? I la veritat és que va respondre superbé, tant que...
0: I el Núñez, ahí estem, pam, no? Sí. Cal compartir-ho tots els artistes i aquesta part d'estar dalt de l'escenari, que és una comunió, és una cosa, sí, una connexió que la resta d'éssers humans no sabem ni coneixerem mai. Què sentiu allà dalt? Però també allò que els anglesos diuen el stage fright, la por escènica, el dir... O sigui, tinc un concert. O sigui, sí, el dir, he d'enfrontar-me. I alguns artistes, i de ben coneguts i de ben famosos, han hagut de retirar-se de l'escenari perquè hi ha un moment en el que l'escenari també crema, no? Com és això, aquesta dualitat, tu com la vius?
1: Jo no vic dualitat. O sigui...
0: Tu desfrutes avant, no?
1: Moltíssim, però jo crec que també perquè he tingut la sort des de xicoteta estar damunt d'un escenari. Jo en 3 anys estava a l'escola de música, en 8 anys vaig començar a fer dansa, també teatre, aleshores... Jo sempre dic que per a mi l'escenari és com el meu hàbitat. Sí que és de veres que hi ha dies en els que igual si emocionalment doncs estàs una miqueta pitjor i les cançons saps que són una miqueta més tristes, doncs dius, ostres, vaig a preparar-me una mica pa pujar ahir. De fet, inclús de dir-me, Esther, si avui no vols cantar aquesta cançó perquè te pugues oposar, no passa res, no la cantem i ja està. No ha tingut que passar i m'he posat per davant d'això, però és de veres que jo crec que on més soc jo mateixa és damunt de l'escenari.
0: Això moltes vegades ho parlem, no, Gemma, també, en els músics que venen. Tu on te sents més en la...
2: La fase de creació, perquè cadascú respon d'alguna manera i és molt interessant això.
0: Sí, veritat. És a dir, el moment creatiu, que estàs, jo què sé, en l'habitació, on tu facis la música o en jo què sé, en una caseta o allà on siga, no?
2: O en l'estudi, produint...
0: En la banda, produint, traient el disc dalt de l'escena, on te veus més?
1: Jo és que ho disfruto tot de la mateixa manera, perquè crec que totes les parts són superimportants en este procés, no? M'encantaria al llarg del temps i si algun dia puc dedicar-me només a la música pues disfrutar molt més del procés de composició en l'estudi, passar hores allí investigant. Al final això és un procés que faig jo més solitari i després faig més en Àlex i sí que és de veres que es queda reduït més a casa i després ja a l'estudi. M'encantaria passar més hores a l'estudi, aprendre molt més d'això, però sé que és algo que arribarà. I ara, pues, disfrutant de... És que m'agrada tot. O sigui, me disfruto des del moment d'estar a la meva habitació fins al moment d'estar compartint-ho per primera vegada, de rebre les primeres mescles, d'anar a l'estudi a gravar, de fer la promo, d'anar a fer un xicotet showcase, d'anar a un escenari al Zira davant de 10.000 persones. És que...
0: És disfrutona, no?
1: Jo xalo de tot, tio.
0: Xalo, m'encanta, com es nota.
2: És que és una especial
0: manera d'expressar-se, castellonera de Vinerosa.
2: Clar, és del nord, som de xalar. Atén-me una cosa, i per què no es fas un directe, una coseta, que podria ser això?
1: Pues,
0: algun
1: sí.
0: Hit?
1: Vale, un hit. Vinga, un hit del disc, voleu?
0: Va, tira-li. Va.

0: A mi m'impacta moltíssim esta cançó, perquè jo penso, com pot escriure una xica tan jove? Això que a mi, que sóc prou més vella que ella, me representa també, no? I clar, és la fascinació de les persones que tenen la capacitat de parir i de crear aquestes meravelles, no?
1: Moltes gràcies, la veritat. Jo sempre dic que per a mi una de les coses més boniques és que jo faig un concert i hi ha gent de totes les edats. I crec que quan la música d'alguna manera és transversal i té un missatge que és capaç d'aplegar qualsevol persona, és molt bonic. Jo simplement vull fer cançons que a la gent li faiguen sentir bé, saps? I generar un espai bonico.
0: Tu també tens un espai interior ric, vull dir, perquè és pensar, viure això i després traspassar-ho. O transcriure-ho a vocabulari o a llenguatge musical em pareix fascinant a mi, personalment.
1: Moltíssimes gràcies, de veres.
2: Bueno, tots passem per passos estrets, tots passem per moments foscos i per rotllos xungos, però tindre el talent per a contar-ho i per a més que els demés estiguem escoltant i diguen, hòstia, està contant-me el que jo estic ara mateix vivint, el que estic sentint, això és molt, això és
0: fascinació
2: molt gran.
0: Fascinació màxima.
2: Sí. I tant que sí. El tema que dona... Espera, que crec que estic sobresaltant el tono. Això no és fàcil. Perquè... El moment comença... Vinga, va, digue-li.

0: coses al meu cap que em donen.
1: És que tenim així el Franço, el Franço Brimi.
2: Mira, estic mossegant-me
3: la llengua. Clar, és que ell
2: està gravant-la, però ell la seguís des del minut.
3: Clar, clar.
2: Te veiem en ganes de compartir les teves sensacions.
3: Bé, no, dir que... Bueno, compartís totalment tot el que ja li hem dit a Esther, no? Aquest art que té per a escriure, per a transmetre les emocions, que, com ja has dit, Ximo, totes i tots hem passat per aquestes situacions, no? Sí. Tingues l'edat que tingues, bé, si eres molt, molt, molt jove, igual un desamor, no, sí. Però...
1: Però una pèrdua, sí.
3: Però una pèrdua, sí, no? I...
2: Però jo, però viuràs.
3: Però viuràs, exacte. Carinyo, igual ara no, però no te preocupes, que la vida és
4: això. Tu ves preparant-te.
3: Ves preparant-te. Escolta, Esther, per allà anar a fer teràpia, no? Per a veure què vindrà en la vida. Aleshores, pensa que la seva música connecta amb tots els públics precisament per això, perquè... Sí. Ens parla a nosaltres.
2: Sí, sí,
3: parla
2: sí,
3: del que nosaltres hem sentit. I una altra cosa que vull reivindicar d'Esther, ja que m'heu donat el micròfon i el poder de la paraula...
2: A veure si m'arrepentís.
3: Clar. És que és la nostra diva pop valenciana.
4: Ai, gràcies.
3: Vull dir, és la nostra Miley Cyrus, la nostra Avril Lavigne, la nostra 2000era preferida. Vull dir, m'encanta, m'encanta.
4: Pels de punta, gràcies.
2: I no sols si us diu tu, perquè la crítica i el públic li va donar el guardó al millor disc de pop als Premis Sabidi 2025. Vale. Això hi ha molta gent que ho signa.
4: Pues jo, la veritat, la veritat és que per a mi és una cosa increïble i jo em sento superafortunada de tindre gent que em segueix, que pensa això de mi, perquè yeah. Pues jo què sé, jo també he sigut fidel seguidora d'aixes estrelles pop, però jo avui estava al living perquè Demi Lovato ha estat a Ibiza. Vull dir-te.
3: Ja quasi l'olorem i tot, no?
4: Aleshores, no sé, és com... És molt bonic, jo estic superagraïda i a la meva gent que... Perquè, jolín, és que al final... Valoren la meva música, no valoren si sóc guapa, sóc lletja, la talla que porto, el peu que he visto, no, valoren la meva música
2: que és
4: i és el que jo busco i és gent increïble.
2: I què li dius a l'Esther? Clar, tu en 17 anys fes el primer concert a Vinaròs, que és el teu poble, no? I tu ara com recordes allò? Què li diries a aquella xicona que no sé si estava assustada, nerviosa, excitada? Totes les respostes són correctes.
1: Disfrutona.
4: Vaig a dir-te dos coses. Vaig a dir-te dos coses. La primera, tenint en compte la situació de Vinaròs ara mateix, podria dir-la... Aprofita el concert, que igual no en fas molts. I l'altre... No. Li diria que seguís que sent ella mateixa, perquè sent ella mateixa ha arribat molt lluny i crec que ha arribat a llocs que mai s'esperaria. Així que continuï somiant a lo gran, perquè hi haurà somnis que no és capaç ni de fer-se la idea que podran arribar.
1: Oh. Jo crec que per a tancar aquesta xerrada, Esther, ens quedem en aquesta reflexió. I Vinaròs, 14 del 8... Estic ben apuntat? 14 weeks en festa major? What the fuck? He ficat la pota.
4: Anem a posar un parèntesi.
1: Anem a posar un parèntesi.
2: Està en erogació.
1: Almussafes 6 del 6, això és sí. Ok. Vale, Almussafes sona. Dena del 6 a Xàbia.
4: Correcte.
1: Festa major, correcte. 26 del 6 a la Vila, Major Fest, Vila Joiosa. 4 del 7, Novelda.
4: Així és.
1: Llengües sonores. 11 del 7, Muro del Coi, el Somriu. 19 del 7, Benlloc, el Festlloc, mític Festlloc.
2: Vinaròs està en punts suspensius. Doncs,
1: i el 3 del 9 també està pendent.
4: Sí, hi ha més coses que aniran sortint. I ja que estic demà, fem un acústic també a Picanya.
1: Ah, sí, sí, sí. Oh, sí.
4: Així que com és demà, convidar-vos. Vos dic ara exactament la informació, ¿vale? Perquè la tinc en un WhatsApp que m'acaba d'enviar.
2: Sí, tranquil·la, preneu nota, amics i amigues. Que
4: és demà està a la plaça de l'Ajuntament de Picanya, que fan la presentació del llibre de la Fúmiga, perdó, i farem un xicotet acústic en Àlex Moragues a la guitarra.
1: Oh,
4: així que si esteu per Picanya, pues, va, però s'apropen.
3: I si volen saber més, que la seguisquen a través de les xarxes.
4: I si voleu saber què passa en el concert de Vinaròs, que a mi m'agradaria saber-ho, pues ja ho xerrem.
1: Oh, my God.
2: Volem que acte de Vinaròs. És tot el que puc dir. És tot el que puc dir.
1: Disculpa si fiquem molt la pota, però...
4: No passa res. No, no, no, no, no, no, no,
2: volem que actues allí. Allí, en tots els llocs. Atem una cosa. Va, acabem amb música en directe.
4: Vinga.
2: Què fem?
4: Pues ara anem a fer una miqueta el que m'agrada a mi, la muntanya russa. Ara una coseta un poc més íntima. Us pareix?
2: És la fesamita?
4: Això és. Com files, eh?

0: torna.
1: Gràcies, és que d'acord com sempre que veniu la gent tan talenta a regalar-nos cançons i trossets de la vostra vida per a compartir-la. Esther, tota la sort que mereixes, que vagi molt bé, ens trobem
2: per moltes entrevistes més.
3: Per moltes més. Moltíssimes gràcies a Batros, a la Ràdio Pública, feu una tasca que és essencial pels nostres projectes, així que de veres de tot cor, gràcies sempre.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

El punt a punt que torna a ser de bàsquet entre setmana i avui comença el camí cap a la possibilitat, tant de bo sigui així, d'un títol per part de València Bàsquet. Avui s'enceten els quarts de final de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB Batxa, la de tota la vida. València Bàsquet que enfronta en el Roig Arena el Surne Bilbao Bàsquet del Bell.

0: conegut de la gent taronxa com és Jaume Ponsarnau, un rival perillós, com ja va advertir, i ara de seguida li pregunta a Nacho Rodilla en la roda de premsa prèvia al partit el tècnic taronxa Pedro Martínez. Així que, sense més dilació, volem cap al Roig Arena per a saludar Salva Gómez i Nacho Rodilla, que estan preparats ja, com és habitual, per a contar-nos el partit. Hola, Gómez, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal, com estàs? Molt bona vesprada des d'este Roig Arena, que ja està preparat, encara no ple, per a acollir este primer partit dels play-offs. València Bàsquet, que va quedar segon classificat, s'enfronta a Surne Bilbao Bàsquet, que va ser setè classificat. Així que, bueno, en esta estrena dels play-offs, en la que és de veres que portàvem molts anys sense veure a l'equip de Bilbao, 11 anys sense jugar el play-off, però este equip, entrenat per Ponsarnau, és l'equip revelació, així que cal no confiar-se en este encontre, en el que la notícia, i ara ens endinsem en tot lo important, però la notícia és que Willes Baixes, a més de la de Josep Puerto, Xavi López Aróstegui i Nogués per lesió, es suma la de Matt Costello, que s'ha marcat un Paco Polit.
0: Segur pare.
1: I ha segut pare.
0: Ah. El quart xiquet de Matt Costello, Lucas John Costello. Així que des d'ací, des d'esta sintonia, pues hem de felicitar a Matt Costello. Quatre nanos, eh? Rodilla, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Poca broma, eh? Quatre xiquets ja.
2: No me ho vull ni imaginar, eh? Dos són multitud, quatre deu de ser això ja, vamos.
0: Vale, meva.
2: Però bé, sempre és alegria, no? El ser pare de nou, i la veritat és que la llàstima és que pues te obliga, no? A poder,
3: sí, a perdre
2: el partit.
3: Sí, sí.
2: I bueno, la responsabilitat el requereix en eixa funció de pare i estar al costat de la dona, per tant, bueno, felicitar-lo i que pugui estar pront així al costat de l'equip.
0: Bé, pues estarem en directe fins les 9 de la nit, moment on enllaçarem amb el contrapunt de Gustavo Clemente i posteriorment continuarem així en esta mateixa sintonia la gent del 90 minuts fins a arribar a aquest moment. Este punt a punt va oferir-te el primer pas camí de lo que tant de bo siga un nou títol per a València Bàsquet, este duel, primer partit, primer episodi, quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i el Surne Bilbao Bàsquet. Una vegada hem plantejat este programa, és moment de conèixer la nostra formació inicial per a este punt a punt de bàsquet en la jornada d'avui.

L'alineació de professionals per al punt a punt de quarts de final de la ACB la componen José Navas i Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Salva Gomis i Nacho Rodilla en el València Bàsquet, Surre Bilbao Bàsquet. Clara Encover estarà en les xarxes socials i qui vos parla, un plaer, Salva Folgado.

0: de valores y eso es porque está muy bien entrenado.
1: Muchas gracias, mucha suerte. Las palabras de...
2: Rapidísimo, Jaume Ponsarnau, que diu que el millor entrenador és Pedro Martínez, el de València Bàsquet, aquí. Anem a escoltar de seguida i ara quan m'avise José Navas. Bé, Nacho, no sé si el teu camí cap al títol passava per enfrontar-te en primer lloc a Bilbao Bàsquet.
3: Bueno, la situació arribava fins a aquest últim partit contra el Barça pues en dos camins, no? El poder trobar-se una línia més còmoda o una...
2: Deixa un moment, Nacho, que anem a escoltar a Pedro Martínez. Vinga, Pedro Martínez.
4: Dos eliminatorias que se jugaron el día de ayer y casualmente o no, son dos victorias visitantes. No sé si esto sirve para estar un poco más alerta si empezar la serie de otra manera.
5: Bueno, nosotros nos tenemos que preocupar por lo nuestro, y bastante faena tenemos, pero lo que está claro es que la Liga CB es una liga muy fuerte y, bueno, pues son resultados de entradas sorprendentes, especialmente el de Tenerife, porque Madrid pues había quedado primero de la Liga regular, pero estas cosas pasan en la Liga CB.
4: Y el otro día dijiste que Bilbao Basket era el equipo mejor dirigido, mejor entrenado de la Liga Endesa. Le he preguntado a Jaume Ponsarnau y me ha dicho que no, que es Valencia Basket.
5: Bueno, yo creo que Jaume, tengo muchísimo respeto por él, aparte de mucho aprecio, y creo que es un entrenador que está un poquito
2: Creo que han perdido la...
5: Sus equipos siempre han jugado muy bien. Tiene una mente para las opciones de sus equipos adaptadas a las características de sus jugadores, que son, para mí, es una mente privilegiada y le tengo muchísimo respeto y admiración. Pero bueno, también digo que están haciendo una temporada buenísima y intento ayudar a mi equipo para que respeten al máximo a un rival que hace poco estuvo aquí a punto de ganarnos y que yo creo que tienen, pues, como los otros equipos que han dado, entre comillas, sorpresas en estos cuartos, pues debemos de estar con las orejas de punta.
4: Muchas gracias, mucha suerte.
2: Ja va repetir pràcticament lo d'estar amb les orelles tieses Pedro Martínez en la prèvia. Nacho, parla molt bé de Ponsarnau, de Bilbao Bàsquet, i no oblida el que va ocórrer en este mateix recinte, en el Roig Arena, en les acaballes de la Lliga, on li va costar moltíssim a València Bàsquet tombar a Bilbao.
3: Sí, i crec que és just el que diu també Pedro Martínez, perquè este Bilbao Bàsquet està fent, per a mi, molt bon bàsquet, ha trobat també en este últim tram de la competició.
2: Acaba molt bé la Lliga, sí, és cert.
3: Acaba molt bé la Lliga, en victòries, en contundència també, guanyant en cas difícil. L'última jornada hi va guanyar a Tenerife, per a determinar un poc ixa sèptima plaça de la classificació. El que passa és que en l'altra banda, en la banda nostra, diguem, està el mestre, que és Pedro Martínez. Jo crec que va de logis perquè són mereixedors els dos. I Ponsarnau, jo lo que he vist, Salva, és que des que ell va estar així, ha anat evolucionant al llarg del pas de anys, i això l'ha fet cada vegada millor entrenador. En aquest aspecte de s'adapta al que té i va tractant de traure, com digués, el millor rendiment de cadascú dels jugadors.
6: Maurant conceptes.
3: Sí, també. va maurant. I ara sí que em sembla que Jaume Ponsarnau és un nivell d'entrenador de lo milloret, no? Que hi ha en la Lliga per aquesta evolució que plasma un poc en el xoc del seu equip.
2: Nacho, parla de les baixes, Salva. Al final s'ha recuperat Reuber, s'ha recuperat Montero. Ahir va parlar...
6: Entre cotons,
2: Entre cotons dos. Ahir anava jo, perquè ahir també va dir, bueno, tant de bo recuperem, però ja va deixar entreveure que no anaven a estar probablement al 100%, Nacho.
3: Sí, però és moment de playoff, és moment de l'hora de la veritat. I això no s'ho vol perdre ningú jugador. És evident que si tens alguna molèstia, te priva d'estar en aquesta plenitud de condicions, o que puguis participar tots els minuts que voldria Pedro Martínez, però vols estar, no? Recolzant a l'equip i donant la tregua espenta. Bueno, tenen davant jugadors que han mostrat al llarg de la temporada que tenen aquest compromís i ara tenen el sentiment també de plasmar-ho en esta arrancada de playoff.
2: S'ha referit, Pedro, bueno, avui es juga a les 7 el València Bàsquet contra Bilbao i a les 9 se juga el Baskonia Joventut, però la resta de marcadors a tu també te sorprèn. Bueno, ahir UCAM va perdre 68-91 contra el Barça, però la Laguna, Nacho, 96-98 va fer una remuntada extraordinària en l'últim quart.
3: Correcte, és que si haguérem fet cabales, no?, al llarg de de la arrancada de playoff no donaría a ningún, ¿no? De favorite a Tenerife y dirían incluso al Barça. Per cert, ara estem entregant també a De La Rea i ser premi de...
7: Millor Xove de la Lliga.
3: Millor Xove. I que el Tenerife va tindre espírit supercompetidor perquè va agafar-se tot els 40 minuts del partit i al final va tindre, no la sort, però sí que l'encert d'un jugador que és Jaime Fernández per a pegar el gol definitiu quan semblava que el Madrid ja ho tenia encarat. Tenia el més cert a falta d'un minut per acabar el enfrontament, però com és playoff te descuides un poquetet i apareix algú que te toca el morro. I respecte al Barça, és equip de veterans. Què vol dir? Que el dia del València Bàsquet, quan veren que València Bàsquet estava en dos marxes, en tres marxes més, digueren, això no està per a nosaltres, sí? Descuidaren pues, pràcticament tota la segona part i apareixen en el playoff i canvien el xip, no? És el que té jugar en veterans.
7: I ara entreguen en el mig de la pista també el premi de Jan Montero, que està inclòs en el millor quintet de la Lliga. Víctor Luengo, que li fa entrega del trofeu al dominicà. El problema, Jan Montero, com a millor jugador en aquest quintet de la Lliga CB.
2: Tu t'agrada segur el premi que ha rebut De La Rea, perquè és el premi azul marino, el millor al jugador sí. Jove de la Lliga. S'emporta un viatge al Carib per a dos persones de la Rea.
7: Ah, a veure qui serà l'afortunat o l'afortunada que acompanya a Sergio de la Rea.
3: Està bé, està bé, ixe detall.
7: Abans no donaven això, no, Nacho?
3: No, abans te donaven un rellotge i t'anaves a casa. I ja està. Però bueno, sempre és agradable i sobretot en un jove, no, que d'alguna manera pot aprofitar i disfrutar, però el mereixement de la Rea, que... Al llarg de la temporada ha passat moments delicats perquè és així.
7: Sí, i el tràmit de ser jove i de tindre que lluitar més, entre cometes, del counter, no? per entrar en aquest minutatge de Pedro Martínez, però jo crec que ell, en els seus mèrits, no? Ja ha demostrat a Pedro que és un jugador que té que ser important, sobretot l'any que ve també.
3: Ha passat la prova de l'algodón, sí. Que dir, ostres, a veure si estàs preparat per a això.
7: El filtre, no?
3: El filtre i acabat superant-ho per dalt de qualsevol expectativa per la seriositat en la que heu plasma el nano en la pista. Ixes poques errades, ixe control, ixa ambició de cada vegada, però millor, mereixedor ell i Montero, que clar, que ja s'ha posicionat entre les estrelles d'esta competició.
2: Ah. Ui, Nacho, és que estic veient-lo. En Grècia hi ha un playoff també, buf, que va tirar fum allò, Olympiacos, Panathinaikos a les 8, en una hora,
3: Pues quasi res, no? Quasi res. Però...
7: Ara anava a dir que acabaran a tirs, però és que no vull fer la broma, perquè...
3: Sí, millor no dir-ho, perquè en este cas se podria donar,
7: Claro, podria no ser broma.
3: Bé, no podria no ser broma. És que ara està tot el panorama europeu, ja està... De fet, algunes lligues estan un poc més avançades en el tema de playoff. Jo estava seguint també la de Turquia.
2: Fenerbahçe-Anadolu,
3: Fenerbahçe Anadolu Efes, que va traure l'equip de Sikivius el primer enfrontament quan el tenia, va arribar a tindre-lo en el mes 16, mes 17, no recordo exactament, però l'equip de Pablo Lasso, en el tercer quart, o inclús arrencat en l'últim quart, ho va voltejar en el campionat. Què vull dir? Que bueno, en Europa ja se va un poc més avançat i d'ahir que s'estiguen disputant pues, estos enfrontaments directes en els equips més poderosos de cada competició.
2: Què te va semblar la mesura que va prendre Giannakopoulos, Nacho, Salva, de desinfectar el pavelló per la presència d'Olympiacos després de la disputa de la Final Four de l'Euroliga en aquest pavelló?
7: Pues en la línia de lo que esperant un personatge d'aquesta alçada, no? de també d'aquesta rivalitat que evidentment hi ha. I jo crec que, bueno, pues, una actuació que per a mi, pues, jo crec que no té sentit, no té lloc, no. Però, bueno, segur que als seus aficionats li s'ha agradat, no?
2: És que portaven, per a la gent que no ho veuen les fotografies, portaven inclús tratges d'estos EPI, que són equips de protecció individual, com si, bueno, ja que era, no sé, una epidèmia, una pandèmia extraordinària, i ahir es tenia desinfectant la grada simplement perquè li havien xafat el rival d'Olympiacos. Terrible, bueno, I una més d'aquest personatge, Nacho.
3: Una més de personatge, que ara també tracta de fer, per a mi, la demostració d'este fet és que vol fer qualsevol cosa per a protegir-se, entre cometes, respecte als seus aficionats, no? Però no protegir-se de l'aspecte físic, sinó del seu rival, el màxim rival, li ha guanyat l'Euroliga,
2: guanyar l'Euroliga
3: en el seu cap, a casa. Això és un colp bestial i sí. vol d'alguna forma pues això, fer alguna cosa que capture esa sensació de poderío de Olympiacos, però és una més, és una d'aquestes històries que pues que se cansa uno de també de veure-lo sempre en este tipus de escenaris provocadors.
7: Va començar el partit tenint quintets per part de València Bàsquet, en Branco Badio, Cameron Taylor, Jaime Bradilla, Sergio de la Reinir, Saco per part del Surne, Bilbao Bàsquet, els de Ponsarnau, en Normantas, Frey, Hilliard, Petrasek i Klinason. El balón que lleva al aire.
2: Te vas a preguntar ahora de seguida, Nacho. Salva.
7: La primera posesión espera Valencia Basket en Jaime Pradilla. La gafa Ford, la pilota para combinar en Sergio de la Rea, que es el que marca la jugada. Duke es la 1. Y ahí está. Combinante en Cameron Taylor nuevamente. Jaime Pradilla que traba el corredor. Y el último en tocar es jugador de Surne Bilbao. A mí me semblaba que no, pero digo que es Klinason y será balón para Valencia Basket desde la línea de fons.
2: Pregunta habitual para Salva Gómez. Equipación del Surne Bilbao.
7: Bueno, fons negre y unos dibujos que encara no identifique de un color que yo creo que es púrpura, evidentemente.
2: ¿Te agrada?
3: Ya, pero...
7: Sí, está bien, está bien. Ahora vuelve la acción defensiva de Valencia Basket, el tap de Cameron Taylor. A mí sí, a mí me agrada. Maradame es la tarancha, pero vamos.
3: Pero últimamente ya se dedica a definir el color.
2: Sí, ya no arriesga.
3: Ya va a Marrategui total,
2: sí, sí, sí, ya no arriesga.
3: Salva Gómez.
7: Les crítiques me afecten en este sentido.
3: Y ahora también un poco, no de desconcharte en este primer minuto, pero errada. Que para mí también la primera acción de la Rea estaba ahí en el límite, para tocarla al jugador de Valencia Basket, le otorgaban esa posesión, no engatillaba Branco Badio y ahora también pérdida de Valencia Basket para buscar elaborar Bilbao desde la línea de tres y acaba enchufándola Normandas, una amenaza también desde el triple.
7: En seta el marcador, Bilbao Basket en ese triple de Normandas, ya combina nuevamente Valencia Basket en pista de Bilbao. Jugando Branco, Papi Badio, para Sergio de la Rea. Tratando de ayudarle en el bloque, Chainil Saco, Alcantoba, Cameron Taylor, perseguida ahí, per Hilliard. Le fica les manetes, pero tiene que continuar. Ahí está Cameron Taylor, que escava en la boca del Jopi. Sí, Sandú el tap. En segunda instancia, la acción es buena de Cameron Taylor para transformar. Pero el tap de Klinason se la emporta a casa, ¿eh?
3: De segunda es guafebe, ¿eh? De primera es clara para Klinason y vol tirar per damunt de...
7: Se le fa de nit.
3: Y se le fa de nit, pero después guayarga en esa finta, allargante el pas, pero... finalitzar i deixar-la dins.
7: Ara el torn espera Bilbao en el novament llançament i ara li xiulen la falta i seran 3 tirs lliures per a Normandas.
3: En Normandas no pots esperar.
7: Cameron Taylor, la personal, eh?
3: No pots esperar perquè el que busca la primera de canvi és engatillar-la, eh? Buscar el triple i arribava una micoteta tard ahí Cameron Taylor, ese que, simplement el chest de Normandas és el que acaba colpejant en Cameron Taylor, ara està parlant en l'àrbit, però li diu... És que
7: anota el primer.
3: És que li piques un poc la mà i és el que provoca que el tir se queda de curt.
7: Anota el primer Normandas. Allà va en el segon llançament, mà dreta dins també. 2-5 al marcador, primera falta que ha comès València Bàsquet, la primera personal per a Cameron Taylor i provoca 3 tirs lliures, dels quals ha anotat 2 ja Normandas. El lituà. Narguiris, Normanta Serra el tercer i el rebot espera Nil Saco. 2-5, 8 minuts, 10 segons per acabar el primer quart i estar per a València Bàsquet en Cameron Taylor tractant de driblar, de trobar l'espai, de llançar, no, de passar finalment a Nil Saco, se ho ha pensat, ha rectificat en l'aire Cameron Taylor i té que trobar Nil Saco solucions en Jaime Pradilla que volia trobar aquesta porta enrere però furta novament Normantas que busca el contacte. Que vol mantindre la posició ara per a Petrasek, llança de 3, el rebot espera Larry, però ells no estan pensant-se, Nacho.
3: No estan pensant-se, en un entrenament defensiu també prou ben treballat, eh? Focalitzant en la línia exterior un poquet, en el 2 contra 1 i recollint la caiguda. Ara ve de la Rea buscant el corredor, no la finalitza, rebot per a Nil Saco i de primeres no, doble i de segones rebot. Tampoc.
7: Doble rebot de Nil Saco que doble no entra. Rebot, sí. Algun xiulit en... la graderia del Rochanero, Normandas de 3, anota el triple. Pedro no ho para, eh? 2-8 en este començament.
3: No és habitual en Pedro, eh? Frenant un poc la inèrcia inicial.
7: Però la sensació és roïna, eh? De com ha començat el partit. Cameron Taylor vol trobar per dins novament a Nil Saco, li furten la cartera a Nil Saco i és Normandas el que és el contracolp. Torna Pedro en la pilota València Bàsquet.
2: Normandas, no Nacho, ¿está encertat o és amenaça,
3: és
2: important amenaça de València, de Bilbao Basket?
3: És amenaça, perquè sobretot és un tirador, un especialista, i t'has descuidat en lo que ell fa, no?

0: I tens que, en aquest jugador tens que focalitzar en ajudes més reduïdes i estar molt pendent d'ell.
1: Ara Frey, el triple sobre la botxina, no entra i el rebot espera en sort Nil Saco. I no ha entrat encara el francotirador Jaworski, eh? Esteu parlant de llançament exterior, d'amenaces, i no està en la pista encara Justin Jaworski.
0: Que ara sí que entra, eh?
1: Que ahí està en els primers canvis de Pons Arnau, però este sí que és un francotirador, eh? En eixa aura...
0: Este és raza blanca tirador de veritat.
1: Eixa aura de Stephen Curry mastegant el protector de bucal. Però ja està en la pista Jaworski, primers canvis també en València Bàsquet perquè entra Jan Montero. El baló per a Pradilla, ahí está Larry, Larry per fora, jugant Larry, la safata de Larry no entra i el rebot espera a Jaworski, que juga ràpidament, ahí está el contragolp de Bilbao en suspensió, erra, però el rebot ofensiu anota sense problema Camp Cramper.
0: Dos rebots ofensius, eh? L'anterior sí. Encara que no entrava de Petrasek, però era fàcil i ara connexió trobant la caiguda de Pradilla.
1: Ahí está la esmaixada de Jaime Pradilla per el 4-10. Fica un poquet la reacció després d'aquest contracol d'Alex Font i de que finalment anotara Martin Krampel. El valor per a pensar, també un dels més destacats d'este Bilbao.
0: Que, so, bueno, que sembla que ho té fet Unicaja, la temporada que ve en pensar.
1: Per a la defensa de València Bàsquet per arribar ahí i per a que li assenyalen, que assenyalen, valor per a València Bàsquet, no? Pues diuen que no, que és valor per a Bilbao.
0: Jo crec
1: quan
0: que...
1: semblava que l'últim en tocar era un jugador de Bilbao, però diuen que no, que ha estat Cameron Taylor i que per tant és valor per a Bilbao i acaba de canviar de tot el quintet Pedro Martínez perquè entren en pista Omari Muri i Braxton Key.
0: Sí, rotació també per part de Pedro Martínez per a trobar un poc més de xispeta, eh? Li està faltant a València Bàsquet, deixa inèrcia inicial, ara
1: tira
0: força de Panzer que no toca cistella, s'esgota la posició.
1: S'esgotava la possessió per a Bilbao i els que s'han anat són Pradilla i Larry. Entraven Omari Murri i Braxton Key. Marca la jugada Jan Montero, el problema. Creu la separadora en Masquerra. Avui en camiseta baix, Jan Montero. Ahí está, combinant en Omari Murri. Omari Murri cap al cantó, Cameron Taylor, fa la finta de 3. Cameron Taylor que es torna a clavar en la boca del llop i ha falta. Falta personal de Aleix Font. Per espentar a Cameron Taylor, aquesta penetració traurà des de l'any de defensa València Bàsquet.
0: Sí, el tractament de frenar, quan ja arrencava Cameron Taylor, guanya el primer corredor i d'ahí frenava la Montero, traguem de línia de pont. La
1: I pica el triple. Pita,
0: és que és picar-la, aparèixer i rebre i engatillar, facilíssim per a ell.
1: Triple de Jan Montero, 7-10 al marcador.
0: Estava tocat de què, del muscle, este?
1: Sí, no ha pogut entrenar en normalitat durant la setmana, després d'un gol que va rebre al pavelló del Barça. Ataca València Bàsquet. L'Eurostep de Braxton Key, però s'endú el tap. És molt bona defensa de Bilbao, que ja és el contragolp que està en pista de València Bàsquet. Jugant per fora, i està novament el triple de Jaworski. No entra, el rebot espera Font, en suspensió no entra, el rebot és Omari Murri. El rebot és de Omari Murri. Ataca València Bàsquet. Ahí està Omari Murri a punt d'eixir-se de la pista. Omari Murri trobant el... Àrea per fora, ahí a Braxton Key, el corredor central. Anava com un tractor, ahí Braxton Key cap a la cistella per a retallar distància. Està ja a un punt València Bàsquet.
0: Sí, apreta València Bàsquet també en esta rotació, més fluidesa, més dinamisme, més xispeta també defensiva. I ara Braxton Key que fa una de les seues, ahí sempre trobant espacis cap a un costat o cap a l'altre. I ara, mare meva, quina baixada ara fa... Bilbao Bàsquet.
1: Krampel, sí.
0: Krampel, trobant el corredor també a l'esquena de la defensa, se despista un poc el seu defensor.
1: I aprofitava la línia de fons Krampel per a reventar l'anella. Això també és de pòster, I ara un altre que també les vol de pòster. Falta en atac d'Omari Murri. Diu que es penta i que es lleva de damunt Aleix Font. Quan, per cert, abans havien dit que la falta era per a Aleix Font i és per a Krampel. Anotem aquesta personal a Krampel. I Aleix Font és el que patia ara la falta en atac de València Bàsquet, en concret de Omari Murri.
0: Font és que espera d'això, per a treballar darrere bé, espera ser un tio agressiu, li guanya l'acció ofensiva.
1: Ataca Bilbao, en pensar, perseguit per Omari Murri. Ara li ajuda en el bloqueig a Nate Rivers i la personal de Nate Rivers. Per a mig justeta, és la tercera ja de València Bàsquet.

0: Encara resten 3 minuts 39 segons, però falta de Nate Rivers.
1: Però és que els interiors van a defensar el bloqueig directe i voten al 2 contra 1 a veure a Crumpers,
0: el que busca el triple.

0: Bioko, el que tenia que haver buscat per a mi Montero era més una penetració.
1: Pensar que vol trobar ahí la cuina i entra en tot per a transformar la safata.
0: Poderío. Poderío físic de Pensar.
1: Escames ahí de Pensar. I bueno, que arriba Branco Badio. Col·lapsa un poquet en atac València Bàsquet. Té que combinar molt ràpid Braxton Key. El llançament de 3 i el triple de Braxton Key.
0: Que si fa estes, si fa estes salva, és que és diferencial ja en el que aporta, però si damunt troba la finura des de la llarga distància. En este cas no és simplement una execució d'un baló doblat i ja està, sinó sobre el defensor, la finteta, es fa recular una micoteta i ahí l'engatilla.
1: 12-14.
2: La màscara, sabeu si l'ha de portar encara molt de temps, Nacho Salva?
0: De moment que la deixa, perquè no està anant malament.
1: Jo pense que sí, perquè la idea és que a final de temporada passi per quiròfan. I ahí està Braxton Key, ara enderrocant les defenses.
0: I fa el xest de...
1: Crampel Jaterra.
0: Li fa Crampel el xest de baixer, quan normalment
1: uno
0: mostra poderío davant del seu defensor, pues li ho feia.
1: De les vacil·les. Ui, molt bé, ara Crampel. Li té menjada la moral, Li té menjada la moral i a punt de transformar Braxton Key, però li ha furtat la cartera després de, com deia Nacho, fer aquest xest que en bàsquet s'entén, que és com a dir de eres muy bajito, ¿no? Estás allá abajo, ¿no? Es ficant la mà a l'altura de la cadera. Comparable a altres gestos en altres esports com el futbol, normal d'esta de tu quién eres, ¿no? De mirar el dorsal i vacilades d'estes que peguen els esportistes. I ara la pilota que s'anís per línia de banda i ha estat a punt de fer-li mal Braxton Key, molt de mal a una dona. Se girava Braxton Key, es llevava la màscara i li deia, estàs bé? Perquè que te caiga damunt Braxton Key té que fer mal,
0: Sí, en esa lluita, de Braxton Key sobre el baló. Apretaba a Jaworski, que pues casi se quedaba el baló en una un poquet escorat, ¿no? Ahí forzat, y de ahí que li ficara la sarpa a la mà y provocara la errada, la pèrdua pel part de Bilbao Basket.
1: Minuts per Álvaro Cárdenas. Ella juga en Branco, Papi Badio, ajudat en el bloqueig per Jaime Pradilla. Ahí va Badio, buscava el pick and roll Jaime Pradilla i està a punt de perdre, recupera... Pradilla, el velover de la rea de 3, no entra el triple, el rebote espera Saco y la lluita Pradilla, pero se la queda Lazarevic.
0: La feia bona Pradilla, perquè rescatava un baló dividit, recuperava.
1: Espera Giliar, la penetració, el baló per a Gilinason, baix de l'anella i anota. En molta qualitat Gilinason.
0: En molta qualitat, pintava en la maneta esquerra i ara que... Mare meua.
1: Cistelló de Álvaro Cárdenas, quina potència per a trobar aquest corredor, per a fer-se fort.
0: I convicció també, perquè apareixen en aquest escenari de lo que significa València Bàsquet, el Roig Arena, i el nano està mostrant...
1: personalitat.
0: Molta personalitat. L'altre dia contra el Barça, partidazo, una vegada més, i ara, en la primera aportació en atac, pues aquest corredor cap a la mà esquerra.
2: Quin tipus de jugador diries que és Cárdenas, Nacho?
0: Bueno, pues un base defensivament molt actiu, de poder ficar pressió al baló, d'incomodar molt en aquesta faceta defensiva i en atac de cometre poques errades en el sentit que no vol acaparar el baló. O sigui, el pots trobar perquè té solucions, té amenaça des del triple, té capacitat també per a tirar el balonet a terra i ser definitiu, no?, en aquesta arrencada, però no viu com, per exemple, més Montero d'un poc d'aguantar la possessió, de jugar-se el baló per a ell mateixa, no?, sinó de subministrar balons a coma i acabar encontrant les seues aportacions ofensives. Com si digués un jugador d'equip que acaba trobant la seua capacitat ofensiva.
1: Es menja la pilota i la possessió Darren Hilliard. No valia el llançament de 3, encara que tampoc entrava. 9 segons per acabar el primer quart. Cameron Taylor, llançament de suspensió, anota per el 17 a Deneu. Últims 3 segons, se la juga Hilliard de 3 des de sa casa. A punt d'entrar el triple de Hilliard. Se acaba el primer quart. València Bàsquet 18, Surne Bilbao Bàsquet 19.
0: Bueno, pues un primer quart de València Bàsquet que li ha costat entrar, No ha tingut la xispeta habitual, no ha tingut tampoc la contundència des del tema físic en el treball defensiu. Un Bilbao Bàsquet seriós, sabedors d'on estan els focos també generadors de València Bàsquet, sobretot en aquesta línia exterior, que ahir ha obligat sobre defensa de 2-1, d'obligar a passades interiors, però l'entramà defensiu de Bilbao arribava bé a aquesta primera passada en les continuacions dels grans de València Bàsquet i després un poquet en la rotació d'uns i altres sí que València Bàsquet ha anat trobant un poc més de xispeta l'aparèixer Montero.

0: Pero en dirección Braxton Kien y esa contundencia seua fa que apretes, ¿eh? Apretes el marcador, un domini mezclar de Bilbao Basket, pero que al final va a decir es nostres, acaben reconduindo.
1: Ha costat entrar, com diu Nacho Rodilla, fins que Pedro Martínez no ha començat a tirar de rotació des de la banqueta, no ha pogut assentar-se o entrar en el partit. València Basket a la fi del primer quart, 18-19 per a Bilbao Basket, per a l'equip de Jaume Ponsarnau. Vos estem acompanyant en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Són les 7 i 18 minuts. Anirem fins les 9 de la nit. A partir d'ahir el contrapunt amb Gustavo Clemente i posteriorment i des de les 11 fins les 12 i mitja vos acompanyarà la sintonia esportiva de 90 minuts. Va començar ja això, no, Salva? És que jo no tinc imatges, i com que vaig darrere no sé exactament en quin moment...
2: Encara restem 20 segons en este, entre primer i segon quart. Està l'espectacle de ball en la pista i encara rebent indicacions per part de Pedro Martínez, que ara parlava en Nate Rivers i també en Ponsarnau, que li dona aquestes últimes indicacions a Harald Frey, al noruec. Seran els encarregats, suposo, de tindre més pes en estos primers segons de...
1: Ha millorat la, a millor la graderia en quant a presència de públic, perquè, clar, les 7 de la vesprada...
2: Sí. A més, ha començat el partit en tifo, en dibuix, en la graderia, perquè el club ha repartit pancartes, taronges i en una de les tribunes blanques per a formar les sigles B baixa, B alta i C de València Bàsquet Club i ara acaba terra Nate Rivers i ha quedat prou bé i ara ja en este segon quart la veritat és que la imatge del Rochenar ja és la dels partit, la més habitual, no? en els dies de partit no està al 100% ple, però sí que n'hi ha una molt bona imatge així al pavelló.
1: No escolta a ningú queixar-se, Nacho, Salva, de l'horari, però les 7 de la vesprada, buf.
0: Mira, a veure, és per a queixar-se en el tema de que encara que tu vulguis que l'ACB vulgui fixar els dos horaris de les 7 i les 9...
1: Que no te posen
2: ara,
1: a les 7, no?
2: Anota el triple de Rivers.
0: Sí, triple de Rivers.
2: Per a ficar per davant.
0: Però jo el pero el fique en que, entre cometes, què més dona si la mateixa plataforma va fer els dos partits si tu focalitzes mitja hora més tard este partit? Sí. I l'altre el comences a les 9. No crec que incomode. De fet, si uno està seguint o vol seguir els dos partits, acaba de vore este i ja enganxa en el començament de l'altre. És que, no sé, moltes vegades se ho volen portar a l'extrem per a separar els dos partits, quan segurament els aficionats d'un estaran més pendents d'aquest partit.
1: Exacte.
0: I després, si poden seguir l'altre, el seguiran. Però, i mitja hora la gent guanya molt, perquè no paren de vore entrar gent al Roig Arena, perquè ja estaria això a com, al 100%, i avui estarà pues, a un 90% d'un poder a la seva cabuda, però la gent continua entrant perquè l'horari és massa pront, de veres, per a començar el playoff.
2: S'ha fet mal Normandas en una acció en Jan Montero. Està queixant-se de la mà esquerra. 21-24. Per baix, València Bàsquet ataca en les mans de Jan Montero, que combina novament en Cárdenas. Obre cap a Jan Montero. El step back de Jan Montero. El triple no entra. El rebot espera Hilliard.
0: Aguanta bé la defensa ara de Bilbao Basket.
2: Està defensant molt bé.
0: Està defensant molt bé. I un treball... Primer en responsabilitat individual, però també l'entramat defensiu de manera col·lectiva, molt bé.
2: Ara n'hi ha falta d'Álvaro Cárdenas, quan demanava Jan Montero falta en atac abans en aquesta transició defensiva.
0: Pedro diu que
2: Lazarevich.
0: Però Pedro Salva diu que ha xafat la línia en l'arrencada, i és molt probable, perquè normalment els jugadors, quan tiren el valor a darrere de la cantonada...
1: Sí, Nacho.
2: Sí. En l'acció de la falta de Cárdenas, vol dir, no?
0: Sí. En l'arrencada de Frey...
1: En l'arrencada, sí.
0: El jugador de Bilbao... Clar, ahir des de la cantonada arranca i xafa. I és que Pedro se calenta molt perquè...
1: Quan rep, si xafa, Nacho.
0: Perquè és que passa davant d'ell i davant de l'àrbitre. No pot errar en això.
1: En el peu dret xafa la línia, eh? Quan rep no, i arranca, xafa per a mi.
2: No corregis els àrbits, que en este cas el de Wino ho han dit, són Jordi Aliaga, Francisco Araña i Juan de Ollón.
0: Això sí que ho podries demanar en revisió, perquè sí. si hi ha una imatge clara, evidentment que reflexa això.
2: El xafa la línia.
0: El que passa que jo crec que ni Ponsarnau ni Pedro volen desgastar algo que puguen utilitzar després. No sé si m'explique, perquè mirant el playoff pot tindre importància.
2: Agafa el rebot amb el Gilniasso per a deixar-la caure físicament. És una barbaritat del islandès.

0: Vuelve Jaime Pradilla, chuanta el gol y el 2 es un.
1: Pradilla, eh.
0: Traguen Petroli en la clásica de Jaime Pradilla, con postechas, pega la vuelta, Traul Spy, transforma y en falta 2 es un, 23-26, tirs lliures per a València Bàsquet.
2: Com ho fa a la perfecció. Primer, se deixa contactar per el defensor, se recolza sobre ell i quan nota el contacte, com el té prop, en ese revers cap a la línia de fons...
0: Te fa el lío.
2: I algú pensarà, és que ho fa sempre. I sempre cau la defensa, per algo serà, no?
0: Perquè ho fa molt bé.
2: Ho fa molt bé.
0: Això Jaime Pradilla, que va a llançar des de la línia de tir lliure en mà dreta i està el dorsal 4 de València Bàsquet. Llança Pradilla, fora. Erra el llançament i el rebot espera Petrasek. Ahí Frey... Combinant ja Bilbao per a jugar en pista de València Bàsquet. El Lazarevic, este novament en Petrasek, que trobant en el cantó, alliberat a Frey, llança de 3 i el triple.
2: Que tenen amenaça, eh? Des del triple...
0: Estava soles,
2: amb molt de temps per a pensar-se el tir. Bueno, en bon treball també, perquè troben el bloqueig a l'esquena de la defensa. Frey troba el triple en costat contrari on està la pilota i la creuen allí perquè és una acció elaborada per part de Jaume Pons Arnau per engatillar-la. I ara sí, Pedro Martínez, que diu, vaig a frenar això perquè el domini continua siguent d'ells.
0: 23-29 i ho ha tingut que parar Pedro Martínez. Ves a espai, Nacho, no mos pega una camiseta, dices, en el cap.
3: Què passa? M'interessa molt. Què passa? Què no veig?
0: Perquè estan disparant a pressió en uns canons
3: increïbles. Que hi sia la mascota, que hi sia Pam, amb un,
0: sí.
3: Amb un carret. O...
0: Porten un carret en el que n'hi ha 5 canons que llancen, pensa que camisetes, però la camiseta arriba al segon anell.
2: Arriba al segon anell.
0: O sea, una potència brutal que si estàs així en primera fila i la vols agafar...
2: No, te fa uno d'ací darrere de primera fila, la senyala al que tira,
0: no, que jo,
2: la quiero...
0: Jo no la demané.
2: Y te pega, vamos, te pega una lleña que tremoles. Pero ambientante, ambientando un poquete el Rocha Arena, que hoy sembla que fa falta. No sé si tienes la misma percepción,
0: sí.
2: Que está un poquete tot com si anara a ser cómodo eso, ¿eh? Y de primeres Bilbao ya te ha ficat. La primera en la
0: del Villarreal, al costat de Fernando Roig.
2: Para que salude.
0: Que està en la llotja, al costat de Fernando i de Juan Roig, nou tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez. Però sí, estic d'acord amb tu, Nacho, que avui la gent jo crec que ha vingut pensant que anava a ser fàcil i de moment 23-29 guanya Bilbao.
3: Pues jo des que escolti Pedro Martínez ja no pensava que anava a ser fàcil, de veres.
0: No, si fàcil no anava a ser, si és l'equip revelació d'esta lliga, però la gent, bueno, pues també, evidentment, ha vist la resta de temporada i sap que València Bàsquet pues, pot ser superior, això és de veres també, però...
2: Però el nivell de xoc que ha mostrat Bilbao, clar. Espera tindre que plasmar una bona versió. Bilbao està jugant de lo milloret en quant a bàsquet de la lliga.
0: Està exigint molt i torna a errar en atac València Bàsquet, per tant, recupera... Ahí está Bilbao, la oportunidad de tornar a penalizar en Jaworski, llançament en suspensió i anota.
2: És que és una metralleta, li treballen molt bé l'aixida a capçalera. Tu vas en la persecució, però ell rodeja aquest últim bloqueig i troba aquest tir de curtet.
0: I defensa en molta intensitat Bilbao. Ahí está Branco Badio, mitja distància, llançament de suspensió, erra i el rebot espera Ney Rivers en falta. Li fan la falta a Ney Rivers, no se la creu perquè crec que li la xiulen a Lazarevic. Almenys és el que més la protesta. Seria la seva segon falta personal. Ahí està Lazarevic, que li demana explicacions a l'àrbit, però la falta espera a València Bàsquet. Canvis en la pista per part de Pedro Martínez. 23-31. Problemes en estos moments per a València Bàsquet.
2: Sí, està faltant a l'equip la energia, la velocitat que li ve en l'altre dia. Cert que el que t'està plasmant Bilbao t'incomoda, perquè no te deixa estar en aquesta frescura habitual teua. Te frena cada acció, te va al 2-1, mira una altra vegada obligant a Mur a anar-se'n més enllà de la línia i ja estàs encara en tres últims segons d'esta posició.
0: La pilota de Omar i Mur que troba en el cantó, alliberat a Braxton Key, però ràpidament arriba Petrasek per a incomodar-lo, el llançament no entra i el rebot espera Jaworski, que ja combina en novament Hilliard, que puja Hilliard per a trobar a Petrasek per fora. Ahí en Jaworski que se n'anava cap a dins, però novament torna a eixir per a que jugui Pansar. Pressionat per Omar i Mur. Ahí està Pansar.

0: Jugant ràpid ara Bilbao per a Petra, sec de 3, no entra, es queda curt, el rebot és per a Larry, menys mal perquè esta era mortal.
1: Era mortal i l'havien portat a l'extrem molt bé, molt ben treballada i ara de Larry ha trobat el corredor.
0: La màgia de Larry que apareix en la pista del Roig Arena per a superar a tots i transformar i xasafat a quina qualitat de Sergio de Larrea.
1: Però l'última de Bilbao seria una demostració de com treballen, que
0: sí.
1: Més llançaments se fan
0: dos extrapass,
1: molt poques.
0: Dos extrapass per a trobar alliberat a Petrasek, però més mal que no ha entrat. 25-30 hora a pensar, no entra tampoc i el rebot espera Mari Moura, arranca la moto, vinga, córrer, falta. Falta molt bé ahí per part de Darun Hilliard per a parar a Mari Moura que arrencava ja la moto i que era pràcticament ja un contracolp que acabaria en cistella de València Bàsquet, però la frena molt bé Bilbao i obliga a jugar des de la seua pista a València Bàsquet.
1: Bueno, és també jugar en les faltes, no? Utilitzant-ho bé, estan molt ficats en el partit, te frenen en mitja pista.
0: Ataca allà el Montero, la Leope, la rebenta Nil Saco. Aliup de Highlight.
1: Sube que te llevo, perquè li la penjava en la defensa de Bagayoko, que té capacitat per a o arribar a aquesta passada o almenys incomodar en la situació de llançament.
0: Molt bé, les mans de Braxton Key per evitar la passada a Petrasek. Serà valor de banda per a Bilbao, però torna a acostar-se en el marcador. 27-31, València Bàsquet. Temps mort.
1: Crec que Braxton Key és un poquet un connectador de l'equip moltes vegades, perquè mostra esta energia, esta...
0: Demana Ponsarnau temps mort,
1: Venia del més 8 i ese triple que podia anar-se'n al més 11.
0: Sí.
1: Bilbao Bàsquet i de no fer-la a 4.
0: I ara Salva Folgado, que vols que te conte lo que passa en la pista. Ah. Kiss Cam,
2: Kiss Cam?
0: El primer Kiss Cam, Mec. Perquè jo crec que eren amics.
2: És novetat, és novetat.
0: De les poques vegades, segon Kiss Cam, Mec. Tercer Kiss Cam, In. Quart Kiss Cam, Mec, en la galta. I el cinquè en Sònia, en Piquito, en una amiga. Ahí está, la vas a fallar, Sònia no falla.
1: Ha hagut una que és la més curiosa, que ahí se feia el despistat,
0: Sí, sí.
1: A veure si és otro i no me toca.
0: Bueno, ahí porten quatre. Ui.
1: Aquí hay algo.
0: Ahí han pasado cositas. Oh. I este també, Piquet entre amics. Ui, en llengüeta i tot, En llengüeta i tot. A veure. A este no sap a qui li tocava, si dreta o esquerra, A tirar per la dreta, que se'n tenia a la dona,
1: Avui s'hi ha embolicada, sí.
0: Sí, sí. Jo pense que hi ha hagut una sospitosa d'embolicada, Així, molt bé.
2: Falla la Kiss Cam, que la carrega...
0: Sí.
1: La carrega...
0: Així també molt bé.
1: I més d'un ho pela, per ahí,
0: Sí, sí, aprofita, Sí. I si cuela. 27-31, s'acaba la Kiss Cam i torna el xoc a la pista del Roig Arena.
2: Lo bonico que seria que vos enfocaré els dos.
0: Bueno, pues nos donaríem un superabraç, Nacho Rodella i jo. Ahí està Jaworski, llançament a mitja distància, no entra, el rebot espera Nil Saco, entrega cap a Sergio de la Rea i va Larry. Larry que vol avançar més, però es veu frenat per pensar i té que tornar a combinar en Cárdenas.
1: Anella passada,
0: la deixa caure Cárdenas en l'esquerra.
1: Molt bé, Cárdenas,
0: Esta l'ha fet en el calfament, te ho xure, com ho ha vist.
1: No, que el calfament serveix per a memoritzar tu situacions que te pots trobar, no? I ara molt bé. Primer la rapidesa tirant el baló a terra, amagant-lo i trobant la d'ella passada.
0: Erra el triple ara Petrasek, però el rebot és per a Bagayoko, que es gira. Ahí està Sila, el ganxet en l'esquerra, no entra, el rebot és per a Mari Moura. Combina el Larry, se falca Larry en la línia de 3, Larry... El rebot espera Saco, vinga, per l'amor de Déu, Saco, per l'amor de Déu, Saco, estàs a 2 centímetres de l'anella. Erra Nil Saco el rebot. I era palmechar.
1: Però aquestes accions per a un interior no són palmechar, Salva, són esclafar-les. És que té que esclafar-la, estàs soles, és que estàs soles.
0: També, ara el triple, Senís de dins, més mal, el triple de Darun Hilliard.
1: Tens el partit per a pegar-li un colpet,
2: Sí, sí.
1: Tirar un poc la dinàmica.
0: Sí, Braxton Key es fa enorme per a transformar i per a empatar a 31. Toc, toc, estem així, Nacho.
1: Està així, Torna València Bàsquet a l'encontre, torna apretant un poc l'accelerador en una rotació que troba ara més frescura de la Rea, Omar i Muri, Carrenas per fora, més l'aportació de de Brastonki.
0: I ara la falta de Sergio de la Rea
1: frena un poc el que estava exercint Bilbao, que era comoditat ofensiva, xispeta darrere també.
0: És la segon falta de València Bàsquet en este segon quart, al que li resten 3 minuts 33 segons. I és la primera falta de Sergio de la Rea, sí. Estava mirant Pradilla, no en té. Larry té una. I els demés que tenen falta, que són Omar i Mur, Cárdenas, Ibadio i Taylor, també una. No n'hi ha cap jugador de València Bàsquet en dos. El valor espera Bilbao. Joan Berfora, Cramper. Novament Hillinson. I la falta ara, quan tractava d'alçar-se Cramper. I seran tirs lliures per a Surne Bilbao Bàsquet. Falta per a Braxton Key. 31-31 al marcador i els tirs lliures. Martin Krampel, l'eslové. En el moment porta 4 punts en este partit. I anota el primer tir. És el segon màxim anotador ja de Surne Bilbao. Perquè 8 punts porta Normandas, que ha començat com un... com un terratrèmol, Normandas el partit en eixos triples. Anota també el segon Krampel. Ja són 6 punts per a ell. Torn per a València Bàsquet. Està Álvaro Cárdenas ja en pista de Bilbao. Dominant en Omar i Mur, li ajuda en el bloqueig. És el pick and roll ahí de Nil Sanko, però té que trobar a Cárdenas. Ha lliberat el Cárdenas de 3, no entra el triple. El rebot espera que el toque Nil Sanko, però li l'entregue a Giliar.
1: L'ha tingut alliberadíssim, frontal, en tranquil·litat. Era per a girar de, per complet el marcador.
0: Krampel, que encara que troba el contacte ahí de
1: Braxton Key. València Bàsquet ara.
0: Arriba Normandas al cantó. Giliar allibera Pansar, llança de 3, no entra. Passat. Anava molt passat i se triple de Pansar. I el rebot espera Braxton Key, que entrega cap a Cameron Taylor, que vol ja ficar-li velocitat a Cameron Taylor. Espera novament Braxton Key. Este en Nil Sanko i Nil Sanko li fica la pausa. Li ajuda en el bloqueig. Troba per dins la passada filtrada, però furta Hlinason. I el baló espera d'ells.
1: És mala passada ara de Cameron Taylor. El que passa també és que Nil Sanko de primeres, si fos un pivot un poc més d'amenaça, l'haguera finalitzat. Si fos Reuers en aquesta finalització, pues seria un llançament còmode per a ell.
0: Ara el triple que vola no entra i el rebot molt bé ahí Nil Sanko. Ahí molt bé Nil Sanko, que crec que s'ha fet algo de mal en el turmell al caure. Ui, en un poc de sort, però en la moto enxufada i a 200 km per hora Omar i Mur.
1: És en la moto, ficant aquesta quinta marxa, trobant el corredor, inclús no espentant, però llevant-se al defensor a pensar perquè...
0: Jo crec que Omar i Mur en la moto té hasta 7 marxes.
1: Que li dona igual. Quan t'arranca és imparable.
0: Fica el turbo i no l'agafes. El triple ara de Bilbao, que també es queda llarg, i el rebot espera Nil Sanko, que el lluitava en Cárdenas, li diu a Cárdenas, no, que el vull jo. I ara li assenyala Nil Sanko, que li va ajudar per fora, troba ahí a Nil Sanko, mitja distància, la bombeta de Nil Sanko no entra. No està encertant Nil Sanko avui de cara a l'anella.
1: No, i també nota lo de la grada, no?, perquè ha fallat diverses accions, dices que són facilíssimes i...
0: I la graderia li ho recrimina, entre cometes. Sí.
1: I en ell tens que aguantar, perquè saps si se condicionant, que el saps, no? I no vas a canviar-lo.
0: Normandas, no look pass per a Hlinason i erra per a que el rebot, ja el tercer seguit, l'agafa Nil Sanko, que també fa coses bé.
1: Per això, que en totes aquestes coses que hi fa bé, treball defensiu, tancar darrere l'esquena de defensa, rebotejar, el lo que ell te va portar.
0: Omar i Mur, la perd, la pilota s'embolica Omar i Mur i està a punt de recuperar, si recupera finalment Pansar.
1: Tampoc estan, com saben que no li la poden donar perquè està en la situació que està...
0: Lleva-lo.
1: El tenies que haver-hi va fatent. De fet, ell va també esgotat, possiblement per tot, per tot el que està passant-li.
0: Ara la pilota per a Hlinason, la rebenta Hlinason. 33-35. I ara... canvis... en València Bàsquet. Hi ha temps mort de la tele i per lo tant ara ahí està, de Pedro Martínez. I ara tenim, Salva,
2: sí?
0: El temps mort de Pedro Martínez, 33-35, i és la Meme Camp.
2: Però avui hi ha més novetats, no?
0: Sí.
2: En el Roig Arena.
0: O ens estem adonant de més coses, però la Meme Camp funciona de la següent manera. Enfoquen a gent en la graderia i té que imitar
2: en serio?
0: En gestos memes clàssics.
2: Uf.
0: A veure, ahí, enfoquen. Bueno, està fent molt bé. Sí,
1: molt bé.
0: Està molt bé.
2: Però has d'enfocar gent jove, perquè la gent major no sabrà ni del que li parles. Però...
0: Bueno, pues la que millor ho ha fet era més major, entre cometes, que la resta. Ui, mare, està com con límites. Ahí tens que apropar-te molt a la càmera. És un primer plano d'un bebè.
1: Ah.
0: A veure, de Futurama, personatge de Futurama en mirada de sospitosa. No s'està enterant del nostre amic que l'enfoquen. Ara sí, este sí, ho ha fet també bé, eh? Bueno, ha tingut més èxit de la Kiss Cam.
1: A Salva li agrada el salseo també, eh?
2: Oh, sí que li agrada, sí.
1: Li va a colors, sí. El salseo.
2: Tot això li mola molt.
0: Jo tinc que transmetre a Salva Folgado que no té imatge del videomarcador lo que està passant en el Roig Arena.
1: Ja, però...
0: Que no te lo cuenten, Folgado.
2: Ya, pero Nacho te rabo. Te motiva en estas cosas.
0: Nacho siempre te rabo.
1: Isla de las Tentaciones.
2: También.
1: También, ¿no?
0: No soy un habitual.
1: Habitual, pero sí que.
0: Alguna vez hacen zapping, sí que lo habéis, pero no soy un fixe de no perder una edición.
2: ¿De reality no eres de reality tú?
0: No, la verdad es que no. Me fijé más series en Netflix, en HBO y estas cosas. Ahí torna a jugar València Bàsquet. 20 segons, vinga. Montero, Pere Pradilla. Ahí fa la finta, enllaçament de 3. I erra la safata Pradilla. Resten 13 segons i seran Pere Bilbao Bàsquet.
1: Tens una falta per utilitzar, eh?
0: Està, jo crec que l'ha provocat ahí.
1: Sí, hi ha que buscar-la. Ui, que bé,
0: espera,
1: que ve Montero,
0: que recupera.
1: La té. I valdrà.
0: No entra. Se passeja la pilota per l'anella, però sí que es falta, el que no és, és 2-1, i en 0,5 segons anirà Jan Montero a la línia de tirs lliures.
1: D'una acció que tenia Bilbao per acabar,
0: sí.
1: En el -2, -4 o -5, eh?
0: I pots anar-te empatant
1: i pots anar-te en igualtat.
0: Perquè és un 33-35 i 2 tirs lliures per a Jan Montero.
1: Crec que ara estan revisant el...
0: Si estava dins, no?
1: El crono. Jo crec que sí que tens alguna dècima més o menys, entenc jo, perquè se'n van els àrbits, per la seva situació.
0: Van allà a la taula. I anem a veure en quin moment es produeix la falta. De 0,5 passa a 1,7 el crono. És a dir, li dona temps a Bilbao a fer algo més. Complicat, però a fer algo més. Montero, que comprova el grip de la pilota. Per a aquests llançaments de tirs lliures està el dominicà, el problema. El rebot Klinason, Pradilla, Nate Rivers i ningú més de Bilbao. Primer llançament de Jan Montero, dins. 34-35. Restarà 1,7 segons per arribar al temps de descans. Vinga, Montero. Després de lo que han vist en esta primera i segon quart, arribar a empatar seria una bona notícia. Montero, el llançament, dins també. 35-35, resta 1,7, demana temps mort Pons Arnau.
2: 1,7.
1: Sí, el que plantejarà, evidentment, primer és ficar el baló en pista per una acció ràpida, no? D'eixir i buscar solució a la primera de canvi.
0: Bueno. Espera. No, és que ara un altre show els videomarcadors.
2: També?
0: Pareguts raonables, estos m'agraden a mi. Ahí está, Elton John es pareix a este home. No se veu a l'home.
1: És que està fora de plano.
0: Entra en plano, che, home. Ah, pues sí, eh? A Elton John de ara, que va més retocat que... Però bueno, sí, podria ser Ana Morgade, a veure. Primer Elton John, Ana Morgade, a veure. Bueno, forçaet, este d'Anna Morgalla, les ulleres, tal volta, no?
1: Sí. Les ulleres, sí, propicien ixa...
2: Pues han divertit, güey, ahí, no?
0: Sí, Blanca sí. Suárez.
1: A veure, des que estan així de Roig Arena...
0: Ella no se ho creu, eh?
1: Salva seria també des que millor se ho està passant, a part de lo que passa a la pista,
2: sí.
1: En tot això.
2: Sí, és de veres.
0: Quin paregut té este home Andreu Buenafuente?
1: Cap.
0: De Solleres?
1: No, perquè a part el mollet és completament diferent i la
0: bueno,
1: cara
0: sí,
1: també.
0: Perquè no tenia, no per altra cosa. 35-35, s'acaba el temps mort i s'acaba la pissarra de Pons Arnau. Traurà des de la pista de València Bàsquet, Bilbao Bàsquet en 1,7. Veurem si li dona temps o no a executar alguna acció a l'equip de Ponsarnau.
1: Tu, tu

0: principalment és que pegar-te en les persecucions i no regalar ninguna falta innecessària en el llançament final.
1: Acompanyar. Llavors, que marxa Frey. La fica en marxa Frey, el baló que arriba per a Petra, sec de 3, no entra el triple, però de miracle. I se n'anem al temps de descans, camí de vestidors, tant els jugadors de València Bàsquet com els de Surne Bilbao Bàsquet. En 15 minuts arranca el tercer quart, València Bàsquet 35, Surne Bilbao Bàsquet 35.
2: Bé, què heu vist, què has vist en la primera part, Nacho? Perquè al final la cosa s'ha igualat prou, eh?
0: Sí, però que fins que no ha trobat esta última marxeta de més València Bàsquet, no? En estos últims minuts de segon quart, la resta ha estat en les mans de l'equip de Ponsarnau. Molt bona gestió ofensiva, bona dinàmica darrere també, el que comentàvem abans, d'ofegar als exteriors i propiciar moltes vegades que tinguin els interiors. I ahir s'ha trobat en conflicte Nilsaco moltes vegades, que són finalitzacions clares, però perquè ells se voltegen sobre la línia exterior i això propicia aquestes passades que no les has transformat en cistella, domini de, en quant al ritme, a la gestió de lo que vol Bilbao Bàsquet o vol imposar davant este València Bàsquet. I després, quan ja has trobat un poc aquesta frescura d'apretar darrere, de trobar algun baló en mig, si no en mitja pista, en 7 o 8 metres en recuperacions, has tingut velocitat, has pillat un poc a la defensa no formada, sinó refense ja en aquest balanç defensiu, i ahir València Bàsquet sí que és definitiu, però li ha faltat, aquesta marxeta de més tan habitual en l'equip de Pedro Martínez, que fins que no l'ha encontrat, la sensació era de domini clar de Bilbao Bàsquet.
1: Valoració, la més alta per a Glinason i per a Normantas. 10 de valoració en esta primera meitat per part de València Bàsquet. La valoració més alta per a Braxton Key en 8. Quan estem en temps de descans, Salva, 13 minuts, 15 segons. Valle en la pista, però n'hi ha convidat especial perquè estem veient un robot que balla al més pur estil. Tu has vist la pel·lícula, suposo que sí, Acero Puro.
2: Sí, home, per supost. Sí, sí.
1: Pues al més pur estil Acero Puro està entrant en la pista del Rochenana un robot per a ballar en companyia de les ballarines així al mig de la pista del Rochenana.
2: Pues a veure si tinc la sort després de veure'l en xarxes socials, perquè ara estem en temps de descans en la tele. A veure si li sembla Atom, que era el robot protagonista de...
1: És més xicotet, és més xicotet que Atom.
2: D'aquesta pel·li, que és molt recomanable. Whitman's Quart, ara de seguida parlem de robots, de bàsquet, del que vulgueu, però abans, qui té que contar-nos moltes coses respecte a la informació general és Gustavo Clemente des del seu Contrapunt. Endavant, company. Tornem així de seguida, en el Punt a Punt a Punt Ràdio.
3: Hola, Salva, companys del Punt a Punt. Està la cosa, com narraveu, animada al Roig Arena, dins i fora de la pista. No sé si tant com la plaça de la Mare de Déu a València a hores d'ara, on, com sabeu, el temps reivindicatiu, el temps festiu i el temps polític tornen a creuar-se en una mateixa escena. D'una banda, l'acampada indefinida dels docents, que ja s'allarga des de dilluns i conviu estos dies amb la vespra de la celebració del Corpus, que començarà demà, amb la missa solemne. I tot combinat amb el xoc entre institucions, entre l'Ajuntament i la delegació del govern. Un xoc entre institucions a propòsit de a qui li correspondria desallotjar els acampats de la plaça, que és encara una qüestió que suscita molts dubtes legals. El resultat és una superposició de situacions que estan generant tensió, que estan generant friccions i que de moment no estan trobant els seus punts d'entesa i de trobada. En definitiva, és l'epicentre del debat, l'epicentre de la tensió, un escenari a hores d'ara obert, un escenari a hores d'ara absolutament imprevisible en el seu abast.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
3: Un escenari del qual ara tornarem a parlar amb detall, però la notícia luctuosa esta vesprada ha sigut la mort d'una dona una

0: i anant als carrers d'Alcoi. Les autoritats municipals continuen investigant l'accident que li ha costat la vida a esta dona atropellada al mateix centre de la ciutat. Xavier García del Valle.
1: Sí, ha ocorregut al voltant de les 3 de la vesprada i sembla que tot ha començat amb una col·lisió entre dos vehicles. Un d'ells ha sigut despedit i ha entrat a gran velocitat a la vorera. Ha arrencat alguns arbres, ha destrossat mobiliari urbà i una farola i finalment ha acabat atropellant una dona de 61 anys. Els bombers l'han hagut de rescatar de davall del vehicle i els sanitaris, desplaçats al lloc, li han practicat les maniobres de reanimació, però sense resultats. Ella ha mort i la conductora del vehicle, una altra dona de 79 anys, està hospitalitzada amb politraumatisme.
0: I ara sí, entrem a fons en la jornada que s'ha viscut avui de nou a la plaça de la Mare de Déu i aquest grup de docents que dilluns va començar la seva protesta en forma d'acampada passarà avui la seva tercera nit. Diuen que continuaran allí fins que es produïsca l'acord definitiu entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Rubén Dempere.
2: Sí, mentrestant, el xoc entre l'Ajuntament de València i la delegació del govern, a propòsit de qui li correspondria desallotjar els acampats de la plaça, és cada volta més evident. La policia local demana per carta a la delegació que intervinga davant d'una acampada no autoritzada. La delegació respon també per carta que la retirada de les tendes és competència municipal i que un desallotjament per la força comporta un alt risc d'altercats. I tot en la vespre de l'inici dels actes del 700 aniversari del Corpus Christi que comencen demà i acaben diumenge amb epicentre a la plaça de la Mare de Déu. Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Maria José Català diu que hi ha espai per a la reivindicació i també per a poder celebrar els actes religiosos i acusa la delegada del govern, Pilar Bernabé, d'inacció.
3: Creo que puede ser compatible pues que unos cumplan con su objetivo, que es una reivindicación, y que los otros puedan celebrar, que la ciudad pueda celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus. Es evidente que la delegada del gobierno se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado y ha decidido ponerse de perfil y pues no cumplir con su competencia.
2: La delegada del govern, Pilar Bernabé, defèn que la Policia Nacional no està per a desallotjar els acampats i li retrau a l'alcaldessa la falta de diàleg amb els docents concentrats.
4: La Policia Nacional no levanta tiendas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público. Acompaña a los funcionarios municipales a que hagan su ejercicio. Lo vamos a hacer siempre. La alcaldesa de València ha ido a hablar con sus vecinos y vecinas que están en este momento manifestándose en las calles de València.
2: Enmig de la controvèrsia política, els professors acampats des de dilluns en el marc de la vaga indefinida en l'educació pública. Rosana Soler, una de les professores acampades a la plaça de la Mare de Déu, s'expressava així.
5: Nosaltres no volem que el focus estigui en el desallotjament, no volem estar així i realment no volem molestar al Corpus ni molt menys. Nosaltres el que volem és tornar a l'institut i tornar a la nostra vida i a les nostres famílies. Però, per favor, que algú s'assente, que vingui algú a negociar amb nosaltres, que ens canvien els interlocutors. Jo no sé qui hem de demanar a la Mare de Déu o al Corpus, ja no sabem què fer.
0: I la Generalitat està disposada a parlar amb el govern central de nou model de finançament, però amb condicions. Condicions que avui ha detallat, així, en Apunt Ràdio, el conseller d'Hisenda.
1: Sí, José Antonio Rovira ha passat per estos micròfons per a parlar de pressupostos i també d'aquest finançament. Encara no han rebut, diu, una convocatòria oficial per a negociar amb el Ministeri d'Hisenda un nou model, però quan la tinguen, ell assegura que no es negarà a parlar, però també que no acceptarà una negociació bilateral i, en línia amb el que defensa el seu partit, reclamarà un model acordat entre totes les comunitats afectades. L'escoltem.
6: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del Fondo de Nivelación Transitoria, de toda la deuda generada por la DANA. Queremos que el modelo se ponga sobre la mesa y se haga, digamos, una negociación multilateral entre todas.
1: Sobre els comptes de la Generalitat, Rovira ha insistit que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindrà més pressupost, tot i que Vox ja ha anunciat que exigirà una reducció del 25% en eixa partida.
0: I fem una ullada al món per a contar que Israel i el Líban reprenen a Washington les converses de pau. Tot el mateix dia en què Donald Trump ha assegurat que l'Iran renuncia a les armes nuclears.
2: Sí, indicis aparents de pau que no es confirmen sobre el terreny. Teheran continua sense reconèixer concessions a Trump i, a més, ha llançat atacs contra instal·lacions nord-americanes que han colpejat també països com Bahrain i Kuwait. I al Líban, tot i les converses de Washington, Israel continua avançant pel sud del país i la milícia Hezbollah ha llançat més coets contra territori israelià.

0: Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio. Tornem amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part del partit entre el València Bàsquet i el Bilbao.
1: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
2: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, A Punt Ràdio.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
11: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb la narració del partit d'anada de les semifinals per l'ascens a primera divisió entre el Castelló i l'Almeria. A més, les semifinals de la Copa del Rei d'Alacant, la semifinal de l'individual de raspall des del trinquet de la Llosa de Ranes i la fase prèvia de la Premier Padel València. A les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts i tot en directe, este dissabte des de les 12 al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
12: De tu a tu.
11: Punt a Punt. Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
13: El Punt a Punt que torna a escoltar Jaume Ponsarnau en el descans del partit de València Bàsquet.
14: Bueno, pues tenemos que buscar nuestro momento, encontrar acierto y evidentemente encontrar diferencia. Pero en la competición de valores les estamos compitiendo y por eso estamos en el partido. Gracias, suerte.
13: Parla de la competición de valores. Ara de seguida li preguntaré a Nacho Rodilla, que s'ha referit Jaume Ponsarnau al respecte. Són les 7:56 i és la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio quan va començar la segona part del partit que estem oferint-vos des de les 7:45. A les 7 començava este primer pas en els quarts de final del títol de Lliga de la Lliga Endesa. Tornem al Roig Arena, Salva Gomis i al Nacho Rodilla. No sé a què s'ha referit Ponsarnau en la competició de valores. Estamos compitiendo, Nacho.
15: Bueno, pues pots dir-ho així, o els intangibles que diuen els entrenadors, pues en aquestes situacions de...
16: Ja ho ha dit en la prèvia, eh?
13: Sí, sí, ha dit algo molt paregut, sí.
15: Per exemple, situacions de balanç defensiu, no equivocar-te. Si tens que utilitzar una falta a base del bonus, gastar-la. En la lluita de...
13: Me va escoltar a Pedro Martínez, perdona, Nacho. ¿Cómo se pueden escucharlo?
17: A puntito de escuchar a Pedro Martínez. Ahí tienen a Trigby Linasson.
13: ¿Sí o no? No lo podemos escuchar. Bueno, pues a ver si podemos escucharlo ahora de seguida al técnico de Valencia Basket, Pedro Martínez, que semblaba que andaba a hablar, pero de repente, pues no sé si ha habido algún problema. Y
16: la
13: no va a hacer.
16: El sprint,
13: supose que es, supose, porque igual es que va a comenzar rápidamente la segunda parte y lo menos tenía ganas, porque tampoco es que. Quan està en competició, i jo l'entenc, jo crec que aquestes coses estan molt agradant, està parlant. Jo crec que ara el veieu ahir, per la tele jo el veig veient parlant amb la seva plantilla. No sé quina és la imatge que teniu d'ell ara ahir en
16: canxa. Així, ara mateix, perquè de vegades això pot estar gravat en uns segons de diferència, però ara mateix està parlant en la plantilla, eh? O sea, està fent ahí el roglet i triant els que van eixir, que són Jan Montero, Cameron Taylor, Papi Badido, Jaime Pradilla i Nils Sacco. Són els cinc que van eixir.
15: Van tot en línia exterior, sí. Perquè al principi sí que ha mesurat...
16: No t'han deixat tirar molt de tres, tampoc, ells.
15: No, però això diria que la defensa d'ells està clar que va focalitzada en la línia exterior teua de no permetre ninguna acció fàcil, ni de bloqueig directe, ni de tir que tu vagis reculant, sinó tot el contrari, d'obligar-te a passades de més, no? I sobretot de trobar als interiors. I en aquestes coses que comentava Pons Arnau, pues va d'això, de no equivocar-se en aquestes decisions que ell té marcades, que són les bàsiques, diguem-ne, en el seu planning de partit, en el rebot defensiu tancar-lo, inclús en els valors dividits, és a dir, no perdre ningú valor d'aixòs que és de lluita, cosetes molt bàsiques, perquè si mires l'encert d'uns i altres, bueno, en empat a 35 no ha existit que
16: no.
15: Per poderio ofensiu un equip o l'altre s'apodere. Sí que estan treballant els dos bé d'eixa manera que remarcava Pons Arnau.
16: Arranca la segona meitat, arranca el tercer quart. En eixa acció de València Basket trobant a Banco Badio, que vol trobar el corredor en la cara de Gilinasson. És molt difícil.
15: Esta sí que
16: I
15: ja...
16: no anota Nils Sacco novament, però volia donar una dada, i és que en la primera meitat 3 de 10 en llançaments de 3, València Basket.
15: Has vist com se'n va la defensa de l'exterior i la de l'interior de Gilinasson a parar a Branco Badio i deixa soles baix l'acció de Nils Sacco.
16: Ara el llançament de 3 no entra de Hilliard i el rebot espera Branco Badio, li fan la falta. Pedrasa, que jo crec que ha fet falta en la mà, en el peu, en el colze, en tot.
15: Perquè ja veia també que s'escapava Montero, recuperava ese valor Branco Badio i per davant estava Montero. O sigui, una passada llarga donava la bandejeta al base de València Bàsquet, la frenava, sí, en una vegada o en dos, la possible transició dels nostres.
16: I ells ara pressionen altíssim, eh? No te deixen respirar en aquesta eixida de valor que està encapçalant Jan Montero, que marca la jugada, que li diu a Cameron Taylor que se'n vagi cap a dins. I ahí va Cameron Taylor cap a dins per a pegar la volta, per a rebre. Molt bé, ahí la combeta per a tornar a les mans de Montero. Està per a llançar de 3 Montero. Triple del problema.
15: Triplàs, perquè si que apareix Gilinasson anant cap a dalt, puntejant-li o almenys tapant-li, pràcticament la cistella, però així tot l'enxufa l'engatilla Montero.
16: 38 a 35.
13: Finalment Pedro Martínez ha fet la cobra, a la tele.
15: Li ha fet l'envolvente.
16: No, que no puedo, que tengo fútbol, ¿no? Es la excusa, ¿no? No me da tiempo, ¿no? No, yo no puedo, tengo fútbol.
13: Sí.
16: 38 a 37, anota Bilbao en la safata de Frey. Robert alliberat a Branco Badio de 3, és massa curt i ese llançament i serà pilota per a Bilbao, però està tornant a costar-li, Nacho, a València, anotar des de fora.
15: Si no trobes la teua dinàmica de 4 o 5 accions dels primers segons, no fa falta que siga transició definitiva, però sí que buscar velocitat, xispeta, perquè això és el que pot fer també que embotxisca un poquet el ritme de partit i és el que li va als nostres.
16: Ara hi està Frey, li ajuda en el bloqueig.

0: triple.
1: És que ni el saco el pobre està fora.
0: A 0,3 d'acabar la possessió. Ara va Jan Montero a parlar en Nils Saco, a animar-li, a dir-li tranquilo, però li fa la falta, valen els 3 punts del triple i va a la línia de tirs lliures. Però, Harald Frey.
1: Salva, és que damunt li recriminava una cosa abans Branco Badio en un tema defensiu. Ara s'excedeix, però perquè va un puntet per... de revolució, perquè les errades són baix de l'anella i això li està pesant, és la realitat.
0: Li ajuda ara en el bloqueig a Jan Montero per a donar-li carril. Ahí està Jan Montero per a trobar a Jaime Pradilla. La falta, i seran dos tirs per a Jaime Pradilla. Anotem la falta personal, és la segona per a Bilbao Basket. I jo penso que ha estat per a Hilliard, eh? La falta personal, els tirs lliures Jaime Pradilla.
1: I això, eh? Moltes vegades no esperar a la defensa formada, Montero desbordava, quan va cap a dins, la defensa està clara que se'n va anar cap a ell, no? I en este cas, en volta de trobar a Nils Saco, troba a Pradilla, que té més facilitat per a trobar cistella, i ara des del tir lliure el primer cap a dins.
0: En un poquet de suspens, però entra el primer de Jaime Pradilla per a el 39-41. Ahí està Jaime. Per a executar el segon llançament, i així una de les gomes en les que escalfen els jugadors de la banqueta de València Bàsquet, disparada cap a la pista. I el segon de Jaime Pradilla també dins. 40-41, 7 minuts, 51 segons per acabar el tercer quart. I ataca Bilbao, defensant ahir Branco Badio a Frey. No el deixa avançar, no el deixa girar-se. Problemes per a Frey. Molt bé, Pradilla també
1: sí,
0: l'ajuda.
1: Molt bé, la primera defensa i després la situació de
0: l'interior. Està Badio que fa la falta. La falta de Papi Badio. I és la segona de València Bàsquet.
1: No és roïna. I el que marca un poc l'equip ara és com, diguem, anem a continuar, no? En esta disposició d'incomodar més el valor, de negar les recepcions. Per a mi és el camí de València Bàsquet.
0: La fica Marsella a Bilbao, el balón que arriba a les mans de Gilia, a punt de fer camp enrere, la pilota que no és bona, la passada per a Klinason i espera per línia de fons per a que ja marque la jugada ahí Jan Montero, que ha estat a punt de traure petroli, però del bo, eh?
1: Del bo, sobre la falta, botant en la mà dreta, la puja una mà. Mira si era difícil, i està ahí, eh? No era acció.
0: I anant-se'n cap al lateral perquè li havien fet la falta. Sí. I ahí està traguent des de la banda València Bàsquet. Branco Badia, una mà, es queda curt, aigua, i el rebot espera que l'últim en tocar siga Klinason. I per lo tant, serà València Bàsquet qui execute des de la línia de fons. En 13 segons de posició, 7 minuts, 18 segons. Ahí está Branco Badio, per fora, Klinason que li fica la cadera per al llançament a la de Cameron Taylor de 3 i el triple de Cameron Taylor per a ficar per davant a València Bàsquet, 43-41.
1: Ben circular per fora, l'acció del costa de baló no trobes el fora, però sí en la passada lateral, ahí a Cameron Taylor.
0: No se atrevís, Gilia, ara penetrar i trobar el cantó, el triple en aigua de Normandas que no entra. I el rebot espera Cameron Taylor que vol percutir mitja distància, troba Nils Saco en primera instància, no, però agafa el seu rebot i encara manté la posició per a València Bàsquet, però la perd el propi Nils Saco, recupera Jan Montero, li fan falta. En què queda això? En falta de Klinason a Jan Montero.
1: Sí, anar Montero un poc a aquesta lluita de baló.
0: Però Saco no està.
1: No, Saco no
0: i se'n va Saco en el cap mirant cap a baix. I en esta reacció del públic, que sí que m'agrada, que són aplaudiments per a un Nils Saco, que és de veres que avui no té el seu dia, però que està intentant-ho.
1: N'hi ha que recolzar-lo.
2: Hi ha que recuperar-lo, Nacho.
1: N'hi ha que recuperar-lo. Sí. Ell, aquestes coses les té i l'agrada, ho ha d'acceptar d'alguna manera. Està clar que no t'agrada que el teu interior falli baix de la cistella, però clar, en lo que hay i el recolzament per a que quan torni estiga en frescura com la frescura que mostra Montero.
0: És lo que hay, és lo que diu Jan Montero quan t'encara. El problema que anota a mitja distància, llançament espectacular després del bot. 45-41, 6 minuts i 10 segons per acabar el tercer quart. I ataca Bilbao, ho fa per fora en Petrasek. Perseguit ahí Normandas per Jan Montero. Normandas que vol clavar-se cap a dins. Bona la mà de Nate Rivers, l'últim en tocar és Normandas. Serà valor per a València Bàsquet. Molt bona defensa, Nacho.

0: Té defensa agressiva, després també Normandas quan ja troba un poquet d'espai en la penetració i activitat de mas per part de València Bàsquet per a picar-li sa pilota, li acaba colpejant al jugador de Bilbao.
1: Per tant, serà balón per a València Bàsquet des de la línia de fons quan ja se'n va de 4 València Bàsquet, que jo pense que deu de ser el màxim avantatge en el partit, eh? 4 punts, tindria que mirar, però 45-41. Ara per la posició l'equip d'Aranxa, l'equip de Pedro Martínez, per a que recupere Pansar. Combinant en Klinason, perseguit per Jaime Pradilla, i està el francotirador que no entra avui, Jaworski. Menys mal que no ha entrat d'aixe triple, però encara es va l'opera d'ells. Normandas, pressionat per Montero, té que recolzar-se en Klinason. Ajudat per Pansar, Pansar de 3 i fica el tap Larry.
0: Molt bona defensa de València Bàsquet, seriós, incomodant molt ara l'acció ofensiva de l'equip de Ponsarnau.
1: Al cantó Mari Mur per a Jan Montero, estan oferint-li el triple, no li oferisques a Jan Montero el triple perquè executa. Troba ahí a Ney Rivers el llançament de 3, no entra el triple i el rebot espera que el palmeche Larry, però inevitable que siga valor per a Bilbao.
0: Sí, però la marca per a València Bàsquet, però per a mi...
1: Quin regal, no? No estem en Nadal.
0: Sí.
1: Es torna boig Ponsarnau, sí. Protestant d'aquesta acció, perquè semblava claríssima de Larry, eh?
0: A veure, el principal li diu a Larry que l'havia assenyalat, li diu, no, és que fora clara, de Larry, que
1: rectifiquen,
0: a punta està de tindre la possessió, de tindre aquest revolt, però no podia agafar-lo, tocar-lo tan sols en una mà. I recupera Bilbao Bàsquet.
1: Rectifiquen els àrbits, li donen la pilota a Bilbao Bàsquet. 45-41, 5 minuts per acabar en este tercer quart i anar ja camí de l'últim. És importantíssim que guanyi avui València Bàsquet en este primer partit dels quarts de final de playoff de la Lliga ACB. Contando en directe en el Punta Muntena Punt Radio. I esta nit salva més esports. En el 90 minuts, el llançament ara de Jaworski, triple. Apareix ja,
0: Sí, apareix ja.
1: Jaworski, el nord-americà, per a executar aquest llançament de 3.
0: I ficaven uns bloquejos d'eixida en aquesta recepció, no en gatilla, en gatilla sobre la segon, i ara resposta de la rea, que llàstima, balla sobre l'anella i no entra.
1: Però li xiulen falta a Bagayoko, una falta personal que ha patit Ney Rivers, o és al revés i és falta de Ney Rivers a Bagayoko? No,
0: al revés, en atac, sí. En atac, en ixa espenta
1: de
0: Ney
1: Rivers. Sí. Ney Rivers. Pues estan demanant revisió. O almenys Braxton Key està dient...
0: No, és que un àrbit ha assenyalat una cosa i l'altre pues venia des de la situació exterior.
1: I ara tornen a canviar. Mira els gestos de Pedro Martínez en els braços oberts, dient: heu canviat 3 vegades de decisió. I el valor finalment és per a Bilbao. 45-44. Ahí va Pansar, perseguit per Omani Mur. Fica les mans ara també l'ajuda Ney Rivers. Arriba la pilota novament a Pansar després de combinar en Bagayoko. El valor que viatja per a Petrasek. La defensa era bona de Braxton Key, però anota. Anota Petrasek per a ficar per davant a Bilbao. I es torna per a València Bàsquet, que ja té Álvaro Cárdenas en pista i que li xiulen la falta. Aquí, o sea, es falta de Bilbao,
0: Bagayoko, que sí. agafava ahí a Rivers, que el penalitza de esa falta, y como ya está en bonus también Bilbao Bàsquet, pues anirá al tir lliure. S'ha refet Bilbao al moment més delicat del partit, ha tingut el més 4 València Bàsquet.
1: Segur que és a Bagayoko, no li han pujat ahí la falta en el marcador, no sé.
0: Bagayoko se n'anava a parlar en l'àrbit, estava ahí.
1: Sí, serà d'ell segur.
0: Comentant i...
1: Ney Rivers anota el primer. 46 iguals al marcador. I Bilbao Bàsquet, que a 4 minuts ja s'ha clavat en bonus.
2: Partit continua mantenint-se, Nacho, molt igualat, molt equilibrat.
0: Sí.
2: Cap de dos equips és capaç de trencar-lo, el marcador.
0: No, cap de dos equips té aquesta capacitat, perquè ningú dels dos ofensivament està espectacular. Un ratet, un momentet, ha tingut València Bàsquet, ha estirat el més 4, però se frena.
1: Anota Rivers.
0: I respon Bilbao Bàsquet també, perquè darrere li toca incrementar un poc el seu treball defensiu. I ara torna a prendre la iniciativa València Bàsquet.
1: Anota el segon i es torna per a Bilbao. Anella passada i ajuda en el palmeig Bagayoko.
0: Ahí dalt de la cistella, jugant per dalt, palmejant aquesta acció de la
1: Llufida. La

0: Penetració de la risquera curta, el rebot espera a pensar. Juga ja Bilbao, ahí està, creua la separadora, perseguit per Omari Moore, ajuda Braxton Key. El llançament serà per a Hilliard, que és el que frena ara l'acció, el que no llança finalment i el que entrega per dins sense mirar per a Braga. Yoko, que trau la falta, i Petroli, perquè cau en la trampa Nate Rivers.
1: I la errada...
0: I el 2-1,
1: No és de Rivers. La errada és de Braxton Key, que ara fa el gest a Pedro, és meua, sí, però tens que estar col·locat perquè Rivers està fent l'esforç de parar l'acció exterior, la de pensar. I què passa? Que si tu permets que la caiguda siga alliberada, clar, arriba Rivers tard, arriba en una situació defensiva que no li permet ficar-se per davant, per darrere l'espenta per a fer el 2-1 a Gayoko.
0: Aplaudiments a Nil Saco, que torna a la pista. Se'n va Nate Rivers i entra també Papi Badio per a que el que se'n vagi siga Cameron Taylor. I els llançaments va Gayoko.
2: Lo vas a fallar, eh?
0: Lo vas a fallar, no sé, s'escolta de fons.
2: Càntic habitual en el Roig Arena.
0: La pressió per a Gayoko, el llançament dins.
1: No fa cas.
0: A Gayoko no fa cas de Sònia. I sí que encerta el tir lliure. Vinga, ja està l'acció de Cárdenas.
1: Wow!
0: De pòster. De pòster, l'esmaixada.

0: Per a mi és que Braston Kibbe ve per darrere, Salva. Per darrere, i encara que toques el baló, sense voler la inèrcia, que és el que diu l'àrbit, toques el baló, però al mateix temps colpeges la mà finalitzadora de Darion Hilliard, i ahí la finalització és com si digués baló i mà, no?, al mateix temps.
1: Però toca primer el baló, jo crec.
0: Ja, però ixa mà és la que va finalitzar la bandeja, per tant, en el moment en el que te colpegen una bicoteta o t'espenten, més que golpes, com si espentara un poquet la mà de la bandejeta de Darion Hilliard.
1: Que anota el primer Hilliard. 4-9, 5-2. I Hilliard que anota el segon per anar-se'n ja al més 4 Bilbao Basket, a 3 minuts per acabar el tercer quart. Se'n va de la rea i torna a la pista Cameron Taylor. Gran Cuba Dio, puja la pilota, entregant i se avalú Álvaro Cárdenas, nuevamente en Branco Badio, per fora, ahí está, dribla, troba per dins a Nirsaco, no entra. Nirsaco, bueno, está.
0: Es que ya chua en contra del chaval, yo creo que mantiendo en pista. Es que es una bandeja clara, es una acción baix de la anella.
1: Y el run run en la gradería, claro. Paga Yoko de tres, triple. Bueno, bueno. ¿Usted qué para, Pedro? Pues no para, Pedro.
0: Ah, no, para pararlo ya,
1: 49-56, Cárdenas, arranca la moto, Cárdenas le fica el tap a Gayoko y el baló espera a Cameron Taylor, menys mal.
0: No cal accelerarse tampoc, cal mantindre...
1: Flopping un poquet ahí de Cameron Taylor, que se llevava de damunt al seu defensor, li resten 7 segons, aterra Branco Badio, la pilota serà per a València Bàsquet. 3 segons, vinga, que s'acaba la possessió. El baló per a precipitant el saco, la pèrdua de València Bàsquet, serà baló per a Bilbao.
0: Cuidado que està en boixita això, Sí. Ha que ficar-li un punt de cordura, un punt de calma. I...
1: canvis en Bilbao. Consarnau que parla en el àrbit, però està...
0: Cuidado que el partit va obligar a...
2: Però no para, no el para, Pedro.
0: No, sí? No el para el Pedro, però li, a nivell de quinteig li toca reestructurar, refer, apartar a Nilsaco.
1: Sí. I... torna a llevar, torna a llevar a Nilsaco, que se'n va. Abans era en el cap mirant cap a baix i ara se'n va negant en el cap.
0: Ah, perquè és que està negat, diguem, en ell mateixa, No és una situació respecte a l'entrenador ni molt més, però és que no acaba de trobar ningú forat. Bueno, el forat sí, però el forat de la cistella no.
1: Ah, la pilota espera Bilbao, ahí està, jugant per fora. Nuevamente Jaworski. Recolzant-se en Bagayoko, li ajuda en el bloqueig, ahí està pressionant molt bé Jaime Pradilla. 2-1, però aguanta la pilota Bilbao, ha alliberat Pansar de 3, triple.
0: Mare meva, és que és un colp.
1: Se'n va de 10. Bilbao se'n va de 10.
0: Cuidado, perquè estem en final de tercer quart, la xispa i la facilitat d'ells. I a València Bàsquet, que se li complica, este primer partit.
1: I sent Larry Montero a replegar a la resta de jugadors i a portar-los a la banqueta, donant-los ànims, aplaudint i tractant d'alçar mentalment a un equip que acaba de veure com se'n va de 10, 49-59 Bilbao Bàsquet en un momentet, Nacho, i a un minut 48 per acabar el tercer quart.
0: Sí, perquè està també arrencada. En la primera part ha sigut més controlada per part de València Bàsquet i sense tanta continuïtat de Bilbao, però estan trobant dinamisme. Jo crec que València Bàsquet també ha embotxit. Les accions de Nilsaco no ajuden en quant al nivell de confiança i acaba atropellant este dinamisme, esta bona selecció de llançaments de Bilbao. Si tu analitzes, fixa't en l'estadística, en la notació d'ells, 8 punts per a Normantas, 9 per a Frey, Jaworski 8, vull dir, molt repartit, molts focos on poden encontrar-se.
1: Quina
0: són 8? 8 per a Bagayoko en les continuacions.
1: I tu has carregat 11 i 10 per a Braston Kidd i Jan Montero, però ja està.
0: El partit t'obliga a tirar-ho tot a pista, vull dir, és que això de mesurar que parlàvem un poquet, que si de... bueno, que si algun jugador arribava a tocar, em sembla que no és dia per a mesurar.
1: Bueno, tornen a pista els jugadors de València Bàsquet, també és de Bilbao per part de València Bàsquet, Álvaro Cárdenas, Jan Montero, Jaime Pradilla, Braxton Key i Cameron Taylor. Inicia la jugada Cárdenas. Ahí está el dorsal 23, presiona per dos, troba a Pradilla.

0: Alliberada en Cameron Taylor. Cameron Taylor que té que eixir cap a fora per a novament Cárdenas, que li fica la pausa, la calma, 9 segons de posició. Cárdenas davant té a Crampel. El valor per a Taylor. Taylor que juga en Pradilla, que vol fer-se l'espai. Pradilla, el ganxet dins. Bona cistella.
1: Ben treballat.
0: Jaime Pradilla.
1: Apropant-se, reduint l'espai, ahí un poquet la defensa, però Pradilla fent forat.
0: 51-59, més 8 per a Bilbao. Pressionant València Bàsquet, no deixant avançar metres. Ahí a pensar que juga en Jaworski, novament en Bagayoko. Bagayoko en pensar, pressionat per Cárdenas.
2: S'ha de defensar ara.
0: De Cárdenas. Sí. La pilota per a Crampel, bona mà de Braxton Key, però llancen de 3 i el triple. Executa Lazarević.
1: Qualsevol l'enxufa, qualsevol per part d'ell. Serà en bona situació també. Li cau a Lazarević, que
0: és la primera cistella de Lazarević,
1: Però en tira alliberat. Ells ho porten bé, la situació d'avantatge, i darrere fixa.
0: Cárdenas a punt de perdre la pilota, però troba Montero. Vinga, Montero.
1: Vol pausa l'atac.
0: Té que jugar Montero. Montero per a Pradilla, de 3, fa volar al seu parell. Pradilla de 3, no entra el triple. I el rebot espera que l'últim en tocar siga jugador de Bilbao i siga Bagayoko, per lo tant es valor per a València, menys mal, sí, perquè errava el llançament Pradilla.
1: Més mal, obligament a Pradilla també a fer una finta de tir, a que s'enlairara el seu defensor i després el tir alliberar, però és més mal que Bagayoko no controla aquesta posició.
0: Més 11 per a Bilbao.
2: És que València Bàsquet ha anotat 5 de 16 triples,
0: Montero. Montero per fora, pressionat per Crumble, li fa ballar, ahí està Montero, lo que trau és Petroli, la falta.
1: Pues Petroli, Petroli en una acció que tampoc era massa fàcil, perquè aguantava molt bé Crumble en ixe 1 contra 1, després és cert que tira de pilleria, Montero recolzant-se sobre el defensor, contactant ahí per a anar al tir lliure.
0: Per a buscar la falta, que és lo que ha fet ja en Montero, i si anota estos dos tirs, pues la diferència baixarà a 9 punts. Montero, el primer dins.
2: Bueno.
0: 52-62. 15 segons, 2 li restaran al tercer quart. Caldrà defensar. Montero, novament a la línia de tirs lliures. Ahí està el dominicà. Mà dreta, bota 4 vegades. Deslissa la pilota i dins Montero. 53-62. Canvis en Bilbao, torna a pista Hilliard, se'n va Crampel i traurà des de la línia de fons, pressionant altíssim. Cárdenas, Key, Taylor, Montero, tots pressionant a l'home. Cau a terra, Cárdenas, no xulen res, 12 segons, alça Cárdenas. Defensa a pensar, li ajuda Montero en el 2 contra 1, però troba Jaworski. Jaworski a punt de perdre, perd la pilota. Montero.
1: Vamos.
0: Sobre la bocina. Sobre la bocina, transforma Jan Montero el problema. 5-5-6-2. Se acaba el tercer quart.
1: De una situació pues límite de València Bàsquet, perquè dice Menchonse reacció dels nostres, estiriures de Montero, està mitja pista també, perquè encara que haguera apurat Bilbao sense atacar, sense trobar la cistella, ja era prou per acabar el quart, però la reacció, la pressió defensiva...
2: Pressió de Pradilla, recupera Cárdenas, molt bé, sí.
1: Molt bé,
2: sí,
1: en un quintet ara més baixet, València Bàsquet elimina Pedro Martínez, Daniel Sacco i Arribes un poc en aquesta equació del 5.
0: És que no estan bé.
1: I no estan bé, i juga en Pradilla en la posició d'interior.
0: Però i per què no provem avui si està més cima? Per què està tan fumat cima?
1: Perquè jo crec que per això que busca Pedro, que avui possiblement no ho estàs trobant, però per això que busca Pedro de xispeta, de velocitat, de tal...
0: Si avui no està Sacco, no està Rivers, però va a cima, no?
1: Sí, però quan t'estàs jugant amb el Mantecao, Salva, les coses apreten més, i tu t'agafes als que t'han donat durant la temporada...
0: Sí, però avui no estan.
1: El guionet. Jo el que no haguera fet és estirar tant a Nils Sacco en pista, perquè ja sabéis des del principi que les tres baix de l'anella no eren casualitat, el nano està ofuscat.
0: I tampoc seria just donar-li ara tota la pressió a cima. Vull dir, de ara solucionameu tu, no?
1: Tampoc.
2: Ara continuo en aquest debat, que és interessant, però abans hem de fer una pausa per a la Publi, les 8:23, sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
3: Punt a Punt. Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
4: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula

0: el transporte y la comida.
1: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
0: Preinscríbete en umh.es.
2: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta Benpar y el día de Lord Desento. Y també el de la barca de la Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
3: L'esport per a Atocha, punt a punt.
4: La sintonia esportiva del punt a punt en a punt. Ràdio, oferim-vos este partit que començava a les 7, que transita ja pel seu moment decisiu, últim quart que va posar-se en marxa ja al Roche Arena Gomis.
5: Primer segons ja d'últim quart, baló per a Bilbao, i està Frey, llançament de 3 en la cara de Montero, que volava però no podia fer res.
6: L'únic que no tens que descuidar un poquet, ni se baló d'esperar-la, és també a Frey.
5: Ara ataca València Bàsquet, Montero recorrent tota la pista per a trobar a Amur, i estem Pradilla novament, Pradilla entrega a Montero, Montero que dribla, Montero a terra, Montero patix la falta de Lazarevic, que no se ho creu, però per a mi és justeta.
6: Per a mi molt justeta.
5: Però no anem a queixar-nos.
6: Però els galons són de Montero, no? Perquè és jugador top, és pues d'eixe quinte de la Lliga, però tant, bueno, aquestes coses li cauen als jugadors que tenen aquests galons, però tornava a incomodar la defensa de Bilbao. Està tot molt, molt, molt preparat i dificultats per a València Bàsquet.
5: La pelota ahí, passada picada de Pradilla per a no. Cameron, Taylor, el rebot esperant, Ney Rivers no entra, i se al contracol Frey. La pelota per a Normandas, fa la finta amb el triple, i la falta claríssima de Pradilla. Glina Sona, Sonata, hasta en casa de Gilinason en Islàndia. Ixa manotada de Pradilla, però la falta clara, evident, i que porta a Gilinason a la línia de tirs lliures.
6: I que no es traus de la bona elaboració, de la bona situació. Ara en Gilinason ells t'obliguen també a que tingues que apareixen en eixes caigudes, jugador que sí que és contundent. Suma des del tir lliure.
5: I més 11 ja per a 11. Bilbao, 55-66. Només començar l'últim quart i els gestos de Pedro Martínez des de la banqueta de desaprovació. Glinason, el segon dins, també més 12. Més 12. Baló per a València Bàsquet, 9 minuts. Ataca Jan Montero. Montero troba en el canto Cameron Taylor de 3. No entra, es queda curt el triple i el rebot espera d'ells.
6: No són més llançaments, però que no estàs en
5: no estàs encertat, no estàs encertat. Glinason, la falta ara de Cameron Taylor. La personal de Cameron Taylor no feia, no era necessari fer la falta ahí, però la falta espera que Lila xiulen a Cameron Taylor. La segon falta de València Bàsquet en este últim quart, 55-67, baló per a Bilbao.
6: No era necessària perquè la passada de Glinason ja era complicada, per a un interior, donar el passe a la cantonada contrària, i li regales esta nova possessió.
5: Està Normandas preparat per a executar. Troba ahí a Frey, per dins, Frey se'n va cap a la cistella, Frey se la minxa i el rebot espera a Ney Rivers. Vinga, tenint de Rivers la pilota per a que arriba al cantó, Cameron Taylor de 3, triple.
6: És això.
5: Triple de Cameron Taylor.
6: És que el partit per la València Bàsquet no pot anar tot el rato frenat en mitja pista. És que no troba la seva xispa.
5: 57-67, li han donat de 2 el llançament a Cameron Taylor. Més 10 per a Bilbao. Normandas fa la finta. Entrega Frey. Frey pressionat per Montero. Troba per dins, molt bé. I l'últim en tocar és... Diuen que Ney Rivers, em semblava que era Glinason en el peu,
6: La mà i el peu de Rivers, que per a mi la té per a recuperar. La sarpada de Rivers al baló és més pensant en tallar-la quan pràcticament la tenia per a rescatar-la i quedar-se-la.
5: Es baló per a Bilbao, línia de fons. Li resten 6 segons de possessió. Troba allà Petrasen, cobert, en el llançament de 3 no entra. Mala selecció de tir, el rebot és per a Cameron Taylor. Ix València, Bàsquet al contracol, cremó la separadora, Jan Montero, ahí està dribla, se'n va de Frey. Montero, que se frena, troba les mans ahí de Pradilla. Falta de Petraseca Pradilla. Baló per a València Bàsquet. És la segon falta de Surne Bilbao Bàsquet. 8 minuts, 10 segons. Arriba el moment de fer-li la pregunta a Nacho Rodilla. Fa molt de temps que no li fa, ni la faig. 57-67. Resten 8 minuts, 10 segons per a que acabi el partit. Nacho, estem vius?
6: Estem vius, sí. Trobem alguna situació de més continuïtat, de moment en esta dinàmica, per a mi no.
5: Jo confie,
6: Bueno,
4: és complicat, però, jo ho veig complicat. Sí. Ho veig complicat avui, Nacho, no sé
6: per què. És que el ritme està en les mans d'ells, en la gestió.
4: És que l'han imposat ells, correcte. Sí.
5: Anota Hilliard, 57-69, més 12. Bola per a Cameron Taylor, per dins, en Nate Rivers, li fan la falta, estava pujant el valor, és de continuïtat o no?
6: No, és que no li falta, perquè... No, acabem tocant-li el valor per darrere a Rivers, que va demanant pixar falta.
5: Però valor per a València Bàsquet,
6: però valor per a nosaltres, sí.
5: Pues Nate Rivers no se ho creu, eh? La cara de Rivers i Will Arbitrage a mi no està acabant d'agradar-me, eh? Omar i Mur, trobant en el canto Jaime Pradilla, fa la finta, la penetració de Pradilla i la cestella de Jaime Pradilla per a tornar la diferència als 10 punts.
6: Sí, però tens que picar-te en una situació de...
5: Defensar molt, eh?
6: De defensar molt, de darrere.
5: Activar el Rocharena.
6: Fixa que en el moment este de partit, defensivament, tu no incomodes a Bilbao.
5: Bueno, pero Gilinason...
6: Oh, en ataque.
5: La falta de Gilinason, que diu que a Deye le están espentant, però els àrbits se ho tenen clar i es falta en atac de Gilinason. Serà valor per a València Bàsquet.
6: En totes les accions que Gilinason ha trobat en caigudes, en situacions d'acompanyar, la defensa que te queda a tu és recollir-lo per davant del semicercle i que te puguen vestir com ara, no?, per a rebre i si ha possible falta en atac.
5: Será valor de València Bàsquet. Ahí trao Pradilla, ven a Montero. Montero que acelera la moto, le entrega a Pradilla. Pradilla de tres.
6: ¡Vamos!
5: El triple que dona vida.
6: El solten, a Pradilla. Fixa també una altra vegada la defensa sobre Montero, sobre la iniciativa exterior.
5: Hombres de poca fe. No iréis al cielo. 62-69.
4: ¿Eres un predicador ahora o cómo está la cosa?
5: Retalla distàncies i el triple de Petrasek per a respondre.
6: Petrasek també juga obert. És un 4 en ixa facilitat, ixa maneta esquerra per engatillar-la des del triple.
5: El balón per a València Bàsquet, ahí troba el corredor Cameron Taylor, novament per a Jaime Pradilla. Estava alliberat, no s'ha atrevist. Jaime Pradilla se li tanca la porta a Pradilla.
6: Difícil,
5: força massa l'acció, sí. I el rebot espera d'ells. Arranca la moto Gilliard. Recupera València Bàsquet des d'ells. Valor per a València Bàsquet.
6: Pues equivoca Gilliard per complet, sí. Perquè la té... De primer semblava que la tenia en el corredor, després se ofusca una micoteta per a buscar en velocitat i d'ahí que la recupere València Bàsquet. Més rotacions nostres, senta Montero i Amor i Mur,
5: Pues canvis en València Bàsquet, tornen Braxton King i Papi va dir... No, Cárdenas.
6: En Montero Pedro està jugant en el tema del múscul.
4: Sí, entenc que sí, Nacho.
6: Que
4: sí.
6: Pensa que té un altre partit, sí. Més, que ha d'encarar-lo i, bueno, els problemes de Montero en aquesta situació.
4: És que són 10 punts encara,
5: El triple no entra, el rebote espera Braxton King, últim en tocar, el jugador de València Bàsquet, valor per a Bilbao. Ahí està, en marxa Petrasek, avançant metres, eixa... La pressió Braxton Key, entrega cap a Panzar. Panzar pressionat també per Cárdenas. Molt propet a la València Bàsquet dels jugadors de Bilbao. Troba l'espai Normanta. S'ha alliberat novament el triple de Petrasek, que executa i triple. Se'n va de 15.
4: Que és nivell, tu erres triples, no, Nacho. Encerten ells.
5: Se'n va de 13.
6: No, però defensivament, fixa't que vas darrere de cada situació que fa Bilbao Bàsquet en quant a elaboració. Veig l'equip com desconnectat, sense estar... Ja no és frescura, és, diguem, clavat en el partit. Jo crec que de primeres ells han pensat que, com tots creuien, que sí, això acabaria estraguent-ho, sí. I el col que t'ha pegat en el final del tercer quart i en este inici també de Bilbao és d'això, de contundència, de bona elaboració, i va ser com embotxit, perseguint-los a ells, arribant sempre tard, i te penalitzen ara dos accions consecutives de Petrasek des del triple.
4: Aquesta és la diferència, eh? Ells porten un 43% en triples, 13 de 30, però, clar, tu has fet 6 de 21.
6: Sí, és el triple. És que realment el partit s'ha jugat o s'està jugant a lo que Bilbao vol en cada moment. Gestió de mitja pista, elaboració, estirar possessions, trobar dinamisme, un poc la circulació ofensiva, 3, 4, 5 passades, i tu, en aquest trama defensiu que focalitzes molt des de la iniciativa exterior, ahí te tenen molt preparada la trampeta, que sí, que trobes un tir de Pradilla, que soltes que Nils Sacco o Rives troben alguna continuació, però en lo que ells
4: no
6: volen...
4: Allà, que, no? Lo que tu fas.
6: Sí, en lo que ells volen frenar-te te ho estan frenant. Branco Badio,

0: per exemple, està en què? En Rosco. Montero no ha trobat la seva iniciativa. De la Rea tampoc. Ells volen ahir, ells volen que en aquesta situació d'elaboració Omar i Mur dos punts, bueno, no generes i ho estan aconseguint.
1: Sí, de la Rea també dos punts a soles. Sí, sí.
0: Se fica en una zona 1-3-1, Bilbao, per a canviar-te el que havia plasmat. Pero Martínez, mira, esclafa, cuidado porque se agafaba.
2: Jaime Pradilla, sí,
0: cuidado porque se agafaba de la cistella, ¿eh? Van a revisarla y la van a llevar.
2: Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? No, pues no, ¿eh? No le fan caso al Sàlvich.
0: Le han de que espere, ¿eh? Le han de que espere. En una más se pencha y en la otra acaba esclafando cuando no te necesita.
2: Pero yo creo que es después de.
1: Yo creo que no, yo creo que no la anulen, Nacho. Pense, ¿eh?
2: El balón espera Bilbao, continúa la acción. 6-4-7-5. Més 9 per a. No, més 11, perdó, per a Bilbao. Continua l'acció, se la menja, igual el triple de Jaworski. I anem a veure perquè demanen la revisió.
0: No la demana Ponsarnau, però no, està no. Dient que li ha dit que vaig a revisar-la.
2: Està rebent explicacions per part d'un àrbit, diguent-li
0: jo, per
2: que
0: a
2: no.
0: Mi està molt en el límit. El que fa Pradilla és anar molt sobrat, però sobreanar sobrat primer. Toca en una mà l'anella.
2: Però és que jo crec que primer l'esclafa, eh?
1: Jo crec que primer Nacho va dins i després...
0: Sí,
2: primer l'esclafa.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè jo tampoc entès aquest moviment, però m'ha semblat que l'esclafa
1: no,
2: primer.
1: No, estic veient-la ara. S'agarra i després la fica dins.
2: Sí? Sí, triple de Montero. Triple de Jan Montero. 67-75.
1: Torna de fallar,
2: a acostar-se, sí. València Bàsquet. I demana temps mort Pedro Martínez.
1: Hem de rareix, Nacho, i hem d'enxufar Badio, que ho acabes de dir abans, i a cert, Rosco per a Branco Badio, eh?
0: Sí, Rosco per a Branco Badio. Necessites trobar un poc de algú que s'afeixisca i se parcel·la exterior.
2: No ha tingut minuts Darius Thompson. No ha tingut minuts Darius Thompson.
1: Sí. Cameron Taylor porta 9 punts.
2: Tampoc minuts Jankou Basima.
0: No però... massa tampoc continuïtat en minuts per a Omar i Mur.
1: Braxton necessita... tampoc fa no. Temps que no apareix, no?
0: Ha estat en aquest moment de segon quart, crec que ha tingut, o primer quart, ha tingut dues o tres situacions, però tampoc li ha donat continuïtat. S'ha equivocat en alguna coseta darrere i Pedro, en aquestes coses, en disposició defensiva, no consentix massa i d'ahí que el penalitzarà en minuts en pista.
2: Poc més de 5 minuts. Nacho, estem vius?
0: Va, vaig a sumar-me. Estem vius.
2: 67-75.
0: El que jo valoro és que València Bàsquet no acaba de trobar lo seu. I lo seu és un poc la punta, o sigui, la rapidesa en les transicions. Sí. Arriba com ja... frenant-se, pausant i allargant. I ahir, contra una defensa ja formada, establida, és que li està costant moltíssim. Anem a veure si Bilbao se suporta, perquè ha trobat encert, ha trobat bona elaboració ofensiva. I per això fica este quinte també Ponsarnau, manté a Normantas, a Jaworski per fora i a pensar en la direcció.
2: Ahí està, pensar en la pilota, pressionat per Branco Badio, troben a Bagayoko, té que eixir Nate Rivers. Entregar novament a Jaworski, que en el extrapàs la perden. Subir-se al carro de los vivos. 67-75, ataca València Bàsquet, pèrdua de Bilbao. 4 minuts, 40 segons. Ataca Montero, Montero per a trobar en el cantó Cameron Taylor de 3. No entra el triple. El rebot espera Badio, la salva Badio. La salva Badio, continua la possessió, 10 segons. Jan Montero, trobant a Braxton Key, arranca ja Braxton Key...
0: I va!
2: 2-1 per a Braxton Key. Estan a tiempo.
0: L'estaven esperant, O sigui, la defensa de Bilbao és... No vaig a puntejar-te el llançament, tira de 3 si vols, però te vaig a impedir la penetració. Però és que Braxton Key també... tira de múscul, de si capacitat anota, física.
2: Si anota Braxton Key, València Bàsquet es fica a 5 punts.
1: Sí.
2: I a Ponsarnau se li està fent de nit.
1: I és una bona recuperació també de Branco Badio.
2: Sí.
0: Que provoca... rescata i rebollar.
1: Exacte.
2: Braxton Key, vinga. Ahí va, i anota Braxton Key. 70-75. Resten 4 minuts 20 segons. Apreta el Roig
1: ara
2: Arena.
1: Ara sí.
2: Apreta el Roig Arena, que ja creu més... en que sí que es pot El balón.

0: per a Bilbao, jugant de Giliar. Giliar per a pensar, pressionat ahir en el 2 contra 1. Jaworski, no el deixeu tirar. Jaworski no pot tirar. Jaworski que perd la pilota, recupera València Bàsquet al contrapol. Braxton Key rep la falta. La falta
1: bueno,
0: de Braxton
1: no
0: Key,
1: va mal, eh?
0: Dos tirs lliures per a Braxton Key, no l'home de la màscara.
2: Però és que han fet el que ha dit Salva en aquest últim tram de la defensa. Eh?
0: No deixar
2: res. Tenaç ha anat cap a ell, és a dir, no te permet ni res. Si vols amagar el balonet i anar cap a dins, i ahí és on acaben picant-li el baló. Clar, la defensa està molt xunteta, apretant-lo i ofegant a Jaworski. Li piquen el baló, la recuperava Rivers. Sí.
0: Què demanarà el senyor Ponsarnau a l'àrbit?
2: Antiesportiva.
1: En esa transición que acaba en la falta de Braxton Key, la pilota la recupera también Badio, en defensa.
2: Es que ahora Branco Badio de arrere sí que te ayuda mucho, porque te incomoda, te fica presión y ahora el tir lliure que no.
0: Erra Braxton Key el primer.
1: No Braxton.
0: Erra Braxton Key el primer. No pueden dejarnos cap punt. Braxton Key erra el primer. Venga, el segundo que entra.
1: Venga.
0: Braxton Key anota el segon.
1: Tira-li, Braxton.
0: 71-75, 3 minuts 55. Torna a xiular i apretar el Roig Arena. Baló per a Pansar, pressionat per Branco Badio. Defensa València Bàsquet, baló per a Giliar. Volia trobar Cistella, però sí. Té que eixir-se perquè se li feia de nit. Apareixien dos jugadors taronja per a tancar-li la porta. Novament en Pansar. Pansar per fora, pressionat, perseguit per Branco Badio. Pansar que se la menja, no entra, el rebot espera Braxton Key. 71-75, 3 minuts 30 segons, ataca ja Montero. Montero per a que li bote la pilota en el xenoi i se'n va fora.
1: No.
0: Li bota la pilota en el xenoi i se'n va fora.
1: No.
2: En lo que costa cada baló, En lo que costa recuperar una...
0: Esta era clau,
2: Esta era clau, sí.
0: Té que tornar a repetir. València Bàsquet, la mateixa jugada de defensar.
1: És que la tenies, I quedava temps. Pues sí. Queda temps encara, sí.
0: Vinga, Frey, ara pressionat per Montero. 15 segons de possessió per a Bilbao. Pressiona València Bàsquet, no cal fer falta. Clinason, East Rivers, a ajudar, proben a Giliar. Giliar per dins, per a penxar de 3. Vinga, no entra. Vinga. Braxton. No entra el triple, Braxton.
2: Més mal perquè este triple era alliberat, La treballava Bilbao, ofegaves el baló.
0: Adiós.
2: I a la continuació, la clapa.
0: Reventa Braxton aquí. El home de la máscara de ferro. 73-75, está a dos, toc, toc. Estamos aquí.
1: El único que creía, Salva Gomis.
0: Subiros al barco, sois bienvenidos.
2: Sí, en dinamisme, ara també en la transició, ja s'han tenit aquest bloqueig directe i Braxton Key, que li dona un poc una eixida sempre a la pilota, trobant la continuació a l'esquena del seu defensor. Pues a dos punteig, has arribat a estar en el menys 12, no? Menys 13.
1: Però és molt atemorit ara, Nacho?
2: Com si sí, perquè este últim triple fa 3 o 4 minuts la que l'hem engatillat,
1: Exacte.
2: Este triple que tira a pensar alliberadíssim, en bona selecció. Tu has ofegat molt la pilota, has condicionat aquestes dos primeres arrancades de situació dels exteriors de Bilbao, però ara portada a l'extrem per part de l'equip de Ponsarnau, és una passada a 45 graus en un tir super alliberat i d'ahir que sí, se t'ha encollint un poc la maneta ara.
0: Acaba el temps mort, acaben les indicacions de Pedro Martínez i tornen a pista per part de València Bàsquet. El problema, Jan Montero, que és ballant.
1: És ballant?
0: Sí, sí. Ballant, com si portara la pilota, menejant-se... Bueno, se quiere divertir, que és el que a ell li agrada.
1: Estoy ready.
0: Ahí está Jan Montero acompañado por Branco Badio, Cameron Taylor, Braxton Kinney, Rivers per part de Bilbao, en Giliar, en Clinason, Frey, en Petrusek y en Jaworski.
1: Y ahora sí está conectado el Roig Arena, ¿eh?
0: Ahora aprieta, ahora chula, sí. Ahora presiona, ahí va Frey, perseguir per Branco Badio, él es manete rápidamente, pensando Valencia Vázquez, Clinason, perseguir per Rivers. La pilota perdida, curta Valencia Vázquez.
1: Venga.
0: Curta Valencia Vázquez, Jan Montero, no ni a presa, calma. Ahí está la pilota para Cameron Taylor. Troba perdins, la solució ara per fora és Branco Badio per a frenar la jugada, per a driblar Branco Badio, se gira...
2: Oh!
0: Se cau el Roig Arena!
2: Que bèstia!
0: Que caiguense a una mà, pràcticament sense mirar. Branco Badio empata el partit i tindrà un tir lliure.

0: 2 més 1 increïble de Papi Badio.
1: És que feia falta, Nacho, Badio.
2: Feia falta, però és que fa salvar la més difícil, no? És que és quasi impossible, eh? En el revers ja se'n va desplaçat. O sigui, ja no estàs, diguem, vertical per executar. I desplaçant-se en l'aire, la solta per a tirar una espècie de bomba perquè pujava allà dalt. I cau dins, i ara el tir lliure, que també acaba
1: entrant. Vinga, Papi.
3: Anota el tir lliure. Papi Badio, 2 minuts, 26 segons. I qui està per davant? València Bàsquet, 76-75. Ataca Bilbao, Frey, pressionat per Branco Badio, li ajuda Ney Rivers. La pilota al cantó per a Gilliard, de 3, no entra, i el rebot espera a nosaltres.
1: Què els passa d'ells, Nacho?
3: El rebot espera.
2: Estan col·lapsant, perquè ara Gilliard és una amenaça claríssima. És un tio que l'engatilla amb facilitat i...
3: Calma, no acaba entrant. Calma, ara calma, per favor. Ney Rivers, extrapàs per a Branco Badio, de 3 no entra, el rebot espera d'ells. El rebot espera a Gilliard. Calma, no feia falta jugar tan ràpid.
2: I podia haver buscat també una penetració, per a mi. Estava ofuscada la defensa d'ells.
3: Marca la jugada Gilliard, troba Jaworski, pressionat per Jan Montero. Jaworski, que vol endinsar-se en suspensió. Se n'eix el tir.
2: A l'amenaça claríssima, al francotirador d'ells, que se lamentava Jaworski no entra.
1: Parcial 21-13, en este últim quart.
3: 76-72, parcial de fe, parcial de creure. 76-75, balón para València Bàsquet. Branco Badio, per fora, dribla, fa la finta, Branco Badio, balla, li fica en el tap. Li fica el tap Klinason. I torna a ser balón para Bilbao. Torna a xiular el Roig Arena, troba en el tap de Jaworski, de 3, triple. Triple de Jaworski. Se'n va de 2, 7-6, 7-7. 7-8, perdó. Badio, per a Ney Rivers, de 3.
2: Oh, oh.
1: El tre que se suma a la festa.
3: 78, furta Rivers, furta Rivers.
2: I l'ha escapat.
3: València Bàsquet.
2: Oh, mare meua. Que bestialitat.
3: La rebenta. Sergento Rivers. 81-78, 37 segons. En Bocic, en Roig Arena, tot el món en peu. Ataca Bilbao Bàsquet, ho fa Frey, perseguit.
2: I acaba entrant,
3: per
2: Branco Badio. I Jaworski amenaça, clara.
3: Jaworski, llançament de 3 i el triple.
2: No val, no val,
3: no val, per un triplàs de Jaworski que està cagant-se en tot. Per dir-ho
2: d'una manera... No ho sap encara, ara s'ha donat compte.
3: S'acaba d'enterar. Estava dedicant-li el triple a algú i acaba d'enterar-se de que no val. Però jo crec que la van a revisar, eh?
2: No. Home, la van a revisar perquè eixia de les mans, però l'àrbit ja estava fent el gest de que no, eh? Perquè, cuidado, perquè si val el triple i la falta, li otorgaria la possessió.
3: Demanen les àrbits calma i que es senten les banquetes de València Bàsquet i de Bilbao.
2: La senyala ahí la falta, que s'aclina són de Reubers. I l'àrbit, que és el de línia de fons...
3: És molt abans, la falta, no?
2: Sí, el problema està en el gest de l'àrbit de quan marque i se falta, no? Que té que tindre...
1: Però...
2: Està produint-se ahí baix, encara està en el mamà Frey i ja s'ha produït i se falta quan...
1: Però és la falta de Reubers, no?
2: Sí, la falta de Reubers. Així l'únic és que l'àrbit marcarà,
3: no se veu l'àrbit.
2: Marcarà la falta més tard, però on s'està produint és abans.
3: Canvien el plànol, no se veu l'àrbit.
1: És abans la falta, sí. Abans del llançament és la falta.
3: No, estan canviant tots els planos i no val ningú. Així és impossible. Este pot ser bo. A veure.
1: La falta és anterior,
2: Ja s'ha produït, sí. S'ha produït
1: anterior,
2: la falta, encalat en les mans. Estan mirant ara que l'àrbit encara no marca
3: és que
2: la
3: és
2: falta.
3: Això, és que l'àrbit no l'ha marcat encara, eh? L'àrbit, quan està llançant Jaworski, no ha marcat la falta. No val.
2: Més mal, perquè el gest de l'àrbit no se veu, El gest de l'àrbit marcant la falta abans de enlairar-se ahí Jaworski, no existeix, i Ponsarnau que fan el gest de... Mare meua.
3: Ave Maria Puríssima.
2: És la jugada del partit,
3: I donarà que parlar, esta jugada. Li estan explicant a Jaworski que no val.
1: Però sí que és cert que no se veu a l'àrbitre marcar falta en cap moment.
2: No se veu.
3: I que és falta normal...
2: És falta normal, no.
3: Mira, que traguen línia de fons.
2: És tornar-li a donar la possessió perquè

0: no era acció de tir, era una acció simplement caiguen.
1: Sí, sí, sí.
0: Se cabrecha la banqueta de Bilbao.
2: Y Montero dice, le están perdiendo tiempo. Ja. Ahora ahí la conversa de Frey y también de Petrasek. Bueno, pues 14 segundos de posesión, 29 es lo que le resta al partido, 29 segundos para acabar, 81-78, guanya Valencia Basket. La fica en marcha Frey.
0: Oye, una otra vez, es que este es el chupa.
2: No entra el triple, calma. 24 segundos.
0: Aguántala.
2: Que te pasen la falta. Badio, trobarte a Ney Rivers, ya en pista del Bilbao y falta. Falta a Ney Rivers, de 9,3 segundos.
1: Buena falta.
2: Y a la línea de tirs lliures de Rivers.
0: Pero se embolicaba un poco Rivers porque la red casi en mitja pista. Bueno, la red en mitja pista.
2: Pero volía creuar.
0: Sí, pero si de darrere torna, de davant torna cap a arrere.
2: Camperrere.
0: Sí, claro, és que, és que estava en el límit.
1: Acaba de voler repetir.
0: A un interior, sí, sí. A un interior era un risc clar ahí.
1: Sí.
2: A la línia de tirs lliures de Rivers per a buscar que no trobar la tranquil·litat. 81-78. Nate Rivers erra el primer.
1: No, Nate.
0: Necessitem uno, eh?
2: 81-78. És un més 3 per a València Bàsquet. A 9,3. Té que anotar sí o sí o sí Sargento Rivers.
0: Que ha fet ixe triple importantíssim, eh? Perquè se ficava després d'un triple d'una
2: altra gavisada.
1: I la recuperació posterior.
0: I la recuperació, sí.
2: Nate Rivers, mà dreta, anota.
0: Vamos.
2: 82-78. Ataca Bilbao sense falta. No n'hi ha que fer falta. Hilliard.
0: No regales falta.
2: Hilliard per a trobar la penetració. Falta.
1: No.
2: Falta de Glinason. Sí, a 11,3. Falta a Glinason.
0: En el palmeig, en la intentona de palmeig. Hilliard se'n va cap a dins. L'aguanta bé Rivers perquè l'aguanta molt bé en els braços cap amunt. Estil volley, tapant-li la finalització, però apareix per darrere de Glinason. Que no la feia,
1: sort
0: però...
1: Sort que no ha entrat, eh?
0: Sort que no ha entrat, sí. Perquè per a l'alçada de Glinason podia haver acabat en un 2-1.
1: Efectivament.
2: Creus que no té una i-force en errar l'altra per a buscar el triple?
1: En Saragossa?
0: Si fica el primer...
2: Anota el primer.
0: Encara queda temps, per a buscar, jo crec que...
2: Anota el primer.
0: De primer es buscarà ficar.
2: I, sí?
0: Perquè encara queda temps per a poder forçar una situació de falta. Ells van a buscar ficar el tir lliure, clavar-se a dos punts i portar-te al tir lliure.
2: Glinason, preparat per a el segon llançament, 82-79, de 3 guanya València Bàsquet, si anota Glinason guanyarà de 2 a 11,3.
0: En cas de rebot, si falla Glinason, és bola ja, podria ser bola de partit.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí.
2: Glinason tira a fallar i la nota. Tira a fallar
0: pues,
2: i la nota.
0: Te vaig a dir una cosa, el mateix tirador ha invadit el llançament de tir lliure, eh? És a dir, ell s'excedia perquè el tirador té que respectar el límit. Què vull dir? Que si aquest baló en volta d'entrar i s'ha escupit,
1: ja
0: queden donar la bola directament sense mesurar-ho a València Bàsquet.
2: Tira una pedra.
1: Sí, sí,
2: i ara li fan la falta a Camerotero, que se'n va, arranca la moto Taylor, no, troba en el canto Braxton Key, extra pas per a Branco Badio, li fan la falta, sí, a Hilliard. Pot ser antiesportiva de Hilliard. La falta és claríssima. Branco Badio a 3,2 segons per acabar el partit, però venint d'una jugada en la que rebenta el tauler Glinason per a fallar, entra 82-80 i van a revisar l'acció.
0: A revisar-la, demana Pedro Martínez.
2: Antiesportiva.
0: I Jaume apretant perquè en les situacions anteriors no li ha caigut.
2: Ui, mira, Ponsarnau que rebenta una tovallola contra la caïra. El xest d'ira de Jaume Ponsarnau.
1: Vamos, hombre, ha dit, clarament.
0: Clar, és que ara entenei que després de les decisions anteriors pot voler perjudicar per esta, però és que així Bilbao ja va buscant fer la falta. No sé, sí que pot ser antiesportiva. El baló està molt allunyat d'on fa Hilliard la falta. El baló està en la mà dreta de Branco Badio i Hilliard que se queda, diguem, més tirant la falteta en el braç esquerre, no? Ahí.
2: Jo crec que no la van a xiular.
0: Jo crec que no la van a xiular. Que estaria en el límit, però no la van a xiular.
2: I que, per tant, seran tirs lliures per a Branco Badio. I prou. Per anar-se'n de, esperem, que 4.
0: És que la mà va a la cintura.
1: És que hi ha alguna... Esta última repe va a la cintura, Nacho. La mà va a la cintura.
0: A mi, el criteri de la falta me diria que...

0: hauria de ser antiesportiva, sí. Però mirant tot el que ha passat en este últim minutet, mirant de decisions, sí. Crec que la línia va ser del Cádiz Alba, de dir, no s'emboliquem més perquè està... Està Pons Arnau un poquet exaltat d'aquestes últimes situacions. Sí, sí, sí, sí. Però sí que pot, sí que hauria de ser interpretada. La intenció de Filial no vol agafar vol frenar el jugador, no vol frenar el baló que porta Branco Badio, no? Però la mesura crec que va estar per part del Sàrvich interpretada com a falta.
1: La decisió és
0: normal.
1: Falta normal, per lo tant, tirs lliures per a Branco Badio.
0: I quan Pons Arnau protesta de manera tan exagerada, crec que ja està pensant en condicionar-los, saps? Ja. En que no me que no me caiga esta, no? Que no me penalitze en esta falta.
1: La de Ataman, vols dir, no?
0: La de Ataman, un estil Ataman.
1: Branco Badio a la línia de tirs lliures per a tractar de definir el partit. 82-80, 3,8. Badio el primer dins. 83-80. Si anota este, el peix està pràcticament venut.
0: I si no, encara que no siga la norma de Pedro, falta. Pero yo faria falta. I ell vol ser, Pedro se
2: no
0: vol defensar-les, però que la fique.
1: Branco Badio erra el segon, 3,2.
0: Recupera i s'acabarà.
1: S'acaba el partit. Final, se acaba el encuentro en el Roche Arena, acaba el primer partido del cuarto de final del playoff de la Liga CB, remonta Valencia Basket, 83-80, perdía de 13, pero ha tret el això, taronja, ha tret l'actitud, ha tret la personalitat, ha tret el ritme, la velocitat, els tirs de 3, i la qualitat d'una plantilla que vol arribar molt lluny en estos playoffs. 83-80, guanya el primer partit València Bàsquet el pròxim, el divendres, a les 7 de la vesprada, en casa de Bilbao Bàsquet.
2: Nacho, és que en l'últim quart has fet un parcial de 28-18 que ha sigut fonamental, perquè la impressió que tenia el partit o la sensació de cap a on s'encaminava el partit era cap a una derrota i cap a la primera victòria de Bilbao Basket en la sèrie.
0: Jo te diria que així l'esport que avui era
2: Salva.
0: Que tinc a la meva esquerra, a Salva,
2: sí, sí, sí.
0: Gomis, perquè ha cregut quan jo, és que ese parcial és d'últim 3 minuts realment, sí. Que era quan València Basket ha apretat de veritat, ha condicionat l'elaboració de Bilbao i de fet quan Bilbao les primeres, gràcies a molta agressivitat defensiva i a recuperacions, i a velocitat, ha ficat a 6 punts en l'electrònic.
2: Mira, anem a veure si podem escoltar a Pons Arnau.
3: Fluidos, ellos han jugado muy físicos, cosa que no se ha notado en las faltas. Ellos han encontrado acierto, que en ese momento pues les estaba costando encontrar, y nosotros desacierto. Hemos tirado algún tiro bueno allí que, bueno, es así. Vamos 0-1.
4: Suerte el viernes. Suerte el viernes.
2: Muy físicos, lo que nos ha notado en las faltas, Nacho, el missatge està clar.
0: Sí, el missatge està clar. Crec que a veces s'ha pesat, Bores en tanta comoditat en el marcador, que València Bàsquet heu reduïda ràpidament, i després quan han tingut, jo crec que han tingut dos o tres accions molt bones per a trobar efectivitat en la part ofensiva en estos últims dos minuts, però clar, ja ahí ja no era aquesta tranquil·litat.
2: Pedro Martínez, a veure si respon el que ha dit Pons Arnau, ¿vale, Pedro Martínez?
4: Es complicado, pero os habéis llevado finalmente el encuentro.
3: Sí, bueno, ellos han jugado muy bien, nosotros hemos tenido un arreón defensivo quedando 6 minutos y con la energía del Roche Arena hemos dado la vuelta a un partido casi imposible. Pero hay que reconocer que Bilbao nos ha dominado, ha jugado tirando muy bien de tres puntos en la segunda parte y bueno, nos han incomodado muchísimo y nada, eliminatoria muy abierta.
4: Y lo que comentábamos antes del encuentro, los visitantes están dando mucha guerra en este inicio de playoffs.
3: Bueno, es que yo hablo de Bilbao impresionante, ya lo habíamos dicho antes, bueno, es que no por decirlo más veces van a jugar peor, ¿no? O sea, son un gran equipo, ahora jugaremos en su ambiente, donde ellos todavía tienen un extra de energía y hemos de estar preparados para todo. Y bueno, yo creo que la eliminatoria está muy abierta. Queremos no jugar el tercer partido, pero no hay que descartar ninguna opción.
4: Gracias, suerte el viernes.
2: Les paraules de Pedro Martínez, pues pràcticament anem a resumir el partit en unes hores i en el 90 minuts perquè se quedem sense temps. Algo més que apuntar des del Roche Arena, Salva?
1: Res, que això és una festa, que ja se'n van tots cap a vestidors i que ara això continua divendres en Bilbao.
2: Nacho, anem a escoltar a Jan Montero. Gràcies, a la nit escoltem en 90 minuts.
0: Vinga, adeu.
2: Adeu, Nacho Rodríguez, este Jan Montero.
5: Tanta agresiva, los últimos 5 o 6 minutos.
4: Decía Pedro que no queréis jugar un tercer partido. Creo que este era vuestro partido número 84 de la temporada. También importante ganar el viernes para lograr ese descanso.
5: Bueno, sí, hay que intentar pelear todos los partidos, ¿no? Y tratar de minimizar ese tipo de al final errores los partidos y demás que te cuestan, bueno, nada, se alargan la serie. Yo creo que tenemos que mantener enfocado para el partido ahora del jueves, que va a ser viernes, que va a ser bastante difícil.
4: Y tú estás a un nivel demostrando por qué has sido elegido en el mejor quinteto de la temporada.
5: Sí, jo sempre trato de competir.
2: Les paraules de Jan Montero, amb les que tanquem la retransmissió d'avui. Tornarem a les 11 en el 90 minuts. Ara se quedeu en el contrapunt. Gràcies a Déu, bona nit.

0: Bona nit. Hi ha resolucions judicials que no canvien el relat del cas, però sí la manera com s'hi participa. I esta n'és un exemple. L'Audiència de València no ha imputat Carlos Mazón ni ha avalat cap conclusió sobre el fons de la investigació. El que ha fet és corregir el seu estatus processal. Considera que, mentre hi haja diligències obertes que podrien acabar afectant-lo, no se'l pot tractar com un simple testimoni. Això és clau, perquè el testimoni està obligat a declarar i a respondre, mentre que una persona amb drets de defensa pot actuar amb advocat, accedir a la causa i impugnar decisions. És a dir, passa de ser un actor passiu a un subjecte actiu del procediment. El tribunal no diu que hi hagi delicte, però tampoc dona per tancada la possibilitat que la instrucció derive en una eventual imputació. Manté oberta la porta a una evolució del cas. En paral·lel, accepta la tesi de la defensa i de la fiscalia. No té sentit mantindre algú en un règim de testimoni pur quan l'activitat instructora encara el pot afectar directament. El resultat pràctic és un reforç important de la posició processal de Mazón, que ara podrà accedir íntegrament a les actuacions i defensar-se amb totes les garanties des del primer moment. Però això no altera el fons. La investigació continua oberta, amb diligències en marxa i sense cap decisió sobre responsabilitats. En termes estrictes, no hi ha victòria ni derrota sobre el cas, sinó una reordenació de les regles del joc mentre la partida encara està en curs. El procés no avança cap a una conclusió, sinó cap a una fase més garantista i més simètrica, per dir-ho així, entre les parts. I això en dret sovint és tan rellevant com el soroll polític que l'envolta.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge, atenció demà a les màximes, ja que en alguns casos, Lluís Obiols, bona nit, fregarem els 40 graus.
2: Bona nit. Dijous de ponent, per tant, un nou i contundent repunt de la temperatura per l'entrada d'este vent. Esperem màximes de 35 a 38 graus en la franja compresa entre el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Costera i l'interior de la Safor i de l'Horta. A la resta, màximes entre els 30 i els 34 graus, lleugerament més baixes a l'extrem nord, on es mantindran sense canvis. Recordem que avui hem tingut un descens de la temperatura, tot i que encara s'ha arribat als 33 graus, per exemple, a la Pobla Llarga, Anna, però a la costa han quedat més frenades. 28 graus de màxima a Castelló de la Plana, 26 a València o 27 a Alacant. A València, destacar el ruixat aquesta matinada ha deixat fins a 35 litres per metre quadrat en alguns barris, especialment al Cabanyal. Demà, al matí farà sol, poden formar-se alguns núvols baixos al sud, però a partir de migdia es formaran tempestes localment fortes, aproximadament entre els ports, el Maestrat i l'Alcalatén, que viatjaran cap a la costa i cap a l'interior sud de Castelló. Per tant, tenim un dijous de molta calor, de sol i de tronades de vesprada. Vent de ponent que s'intensificarà, de vesprada el sud al litoral i divendres baixen bona cosa les temperatures i a més tindrem pluges a les comarques centrals.
0: Gràcies, Lluís. Bona nit. I al Coll. Continua la investigació sobre les circumstàncies d'un accident que esta vesprada li ha costat la vida a una dona. Una dona atropellada al centre de la ciutat. Detalls, Xavier García del Valle.
3: Sí, com venim contant, esta vesprada ha ocorregut al voltant de les 3 i sembla que tot ha començat amb una col·lisió entre dos vehicles. Un d'ells, per raons que ara s'estan investigant, ha eixit despedit i ha entrat a gran velocitat a la vorera. Ha arrencat alguns arbres, ha destrossat mobiliari urbà i una farola i finalment ha acabat atropellant una dona de 61 anys. Els bombers l'han hagut de rescatar de davall del vehicle i els sanitaris, desplaçats allí, li han practicat les habituals maniobres de reanimació, però sense resultats. Ella ha mort i la conductora del vehicle, una altra dona de 79 anys, l'han traslladada a l'Hospital d'Alcoi amb politraumatisme. Sobre el seu estat, no ha transcendit més informació.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.
0: I com dèiem, el pols judicial entre la jutgessa de Catarroja i Carlos Mazón ha caigut del costat de l'expresident de la Generalitat. L'Audiència de València contradiu la magistrada Núria Ruiz i dona la raó a Mazón en permetre-li que es puga personar en la causa de la dana Rubén Dempere.
4: Sí, l'Audiència argumenta que negar-li ser part en unes diligències que finalment podrien derivar en una imputació seria limitar-li el dret a la defensa. Un argument que, d'altra banda, reconeix de manera explícita que les investigacions en curs podrien desembocar en una inculpació a l'expresident de la Generalitat. D'esta manera, l'Audiència resol en la línia de l'opinió de la Fiscalia, que també va considerar que l'expresident de la Generalitat podia personar-se en la causa quan el Tribunal Superior de Justícia va decidir rebutjar la petició de la jutgessa de la Dana perquè l'investigara. Amb esta decisió de l'Audiència Provincial de València, Carlos Mazón adquirix una condició nova. Continua sense estar formalment investigat, però sí que disposarà d'algunes de les prerrogatives d'esta figura. Podrà proposar diligències i recórrer actuacions. També tindrà accés a tota la causa, un aspecte important de cara a preparar una eventual declaració davant de la jutgessa, que ara només, a partir d'este moment, només es produiria de manera voluntària. Una declaració, en tot cas, que li permetria no contestar a les acusacions o no dir la veritat en defensa dels propis interessos. I amb tot, i tot amb l'assistència del seu advocat, amb qui ja estudia recórrer contra algunes decisions i impugnar-ne altres.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I l'acampada dels docents enfila avui la tercera nit amb una nova polèmica. L'intent del professorat de compartir la plaça amb els festejos religiosos ha topat amb la negativa de l'Associació d'Amics del Corpus. Paco Miguel.
5: Els acampats no tenen intenció d'anar-se'n.
6: Fins que no n'hi hagi una negociació real.
5: Però així la polèmica ja no és només educativa. Per una part, l'acampada no té autorització. I de qui és la competència per actuar? Per a la delegació del govern, de l'Ajuntament i de la policia local.
7: La policia nacional acompanya a los funcionarios municipales.
5: I per a l'Ajuntament, de la delegació del govern i de la policia nacional.
8: Se ponga de perfil i no assuma sus competències.
5: I tots perquè un tercer element ha posat en marxa el compte enrere, la festa del Corpus. És la festa més antiga de València i se celebra just així este cap de setmana. Els representants de la festa han demanat un acord urgent. I els acampats recorden que ells estan a la plaça pel conflicte educatiu. Miquel Martínez, professor acampat.
9: L'acampada es mantindrà fins que Conselleria d'Educació no prenga la iniciativa, algun tipus d'acord.
5: I diuen que l'acampada pot conviure amb la festa.
9: Tenim la ferma voluntat de poder conviure i fins i tot de poder facilitar compatibilitat entre la protesta per part del professorat i la celebració del Corpus.
5: De moment, el conflicte continua obert.
0: I els sindicats de l'ensenyament esperen una nova proposta per part d'Educació una vegada han finalitzat les reunions sectorials amb AMPE i CESIF, els únics que han volgut participar en aquestes trobades.
3: I el president de la Generalitat ha fet una crida a trobar una solució deixant a un costat els interessos polítics.
10: L'STPB, Comissions Obreres i l'UGT volen tornar a dura consulta del professorat la nova proposta d'educació. Les anteriors les han rebutjades majoritàriament en dues ocasions. Des del Consell, el president Juan Fran Pérez Llorca torna a apelar al diàleg.
11: Que dejemos las estrategias políticas o las estrategias electorales sindicales y que nos centremos de verdad en lo importante, que es la educación.
10: En acabant l'acte públic, el cap del Consell ha mantingut una nova trobada amb un grup de professors, nou intercanvi de parers.
12: Que duam quasi un mes, quasi un mes.
11: Pues habrá que ponerse de acuerdo, pero es cuestión de dos parts, no de una.
10: Mentrestant, la relació entre uns sindicats i altres es deteriora. La CESIF posa en mans de la Fiscalia els fets ocorreguts diumenge en acabar la reunió a la Conselleria per, asseguren, no deixar-los abandonar l'edifici i assenyalant-los per les xarxes socials. Rafael Canto és president de CESIF a la Comunitat Valenciana.
13: Si són constitutivos de delito, lo que están apareciendo en las redes nombrando a personas con nombres y apellidos.
10: El calendari de mobilitzacions es manté. Demà dijous hi haurà manifestacions al matí a València i a la vesprada a Alacant.
0: Gràcies, Àlex Sanjaime. i el PSPB proposarà uns pressupostos alternatius als pactats pel Partit Popular i Vox a les Corts.
4: Sí, el president Pérez Llorca insta els socialistes a presentar pressupostos a Espanya, prorrogats des de fa 4 anys. Avui, per sorpresa, el president Sánchez ha anunciat que renuncia a presentar-los enguany. Té més detalls Magda Nicolau.
14: Els socialistes valencians rebutgen el projecte de pressupostos de la Generalitat acordat per PP i Vox. I Diana Morant anuncia que presentaran una proposta alternativa per a reforçar els servicis públics.
15: Para atender esas prioridades de Vox, volvemos a tener recortes a lo que importa, a lo que le importa a la sociedad, que son los servicios públicos, mientras sí que tienen partidas presupuestarias para la privatización.
14: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, li contesta que com a ministra hauria de preocupar-se perquè siga el govern espanyol el que renova els comptes de l'Estat prorrogats des de fa 4 anys.
11: Diana Morant és ministra d'Espanya. Que no pierda el tiempo en las zonas que ya tenemos presupuestos y que presenten unos presupuestos en España que nos hacen mucha falta a los valencianos. Y sobre todo que nos garanticen esa financiación que durante tantos años nos quitan.
14: Diana Morant tira balons fora.
15: Jo sóc la secretària general del PSPB. Quan vulguin, li ho pregunten al ministre d'Hisenda.
14: Poc després s'ha conegut la decisió del govern. Renuncia a presentar els pressupostos generals el 2026. Pedro Sánchez ha anunciat a Barcelona que el focus ja es posa en l'any que ve.
16: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
14: Sánchez ha apelat a les forces polítiques catalanes i basques del Congrés per a negociar i obtindre el seu suport.
0: Gràcies, Magda Nicolau. I de pressupostos ha parlat també el responsable dels comptes de la Generalitat que s'acaben de presentar. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha passat avui pels micròfons d'Apunt on ha tornat a reclamar un nou model de finançament i ha explicat com encaixen en els comptes i les exigències de Vox.
3: José Antonio Rovira ha dit que està disposat a parlar amb el govern central del nou model de finançament, però amb condicions. El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, anunciava fa uns dies que convocarà el president de la Generalitat per a parlar de la qüestió. La invitació, diu Rovira, encara no ha arribat. Quan ho faça, el Consell, assegura, acudirà, però no per a negociar de manera bilateral allò que, en línia amb el que reclama el Partit Popular, volen negociar en el Consell de Política Fiscal i Financera.
17: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del Fondo de Nivelación Transitorio, de toda la deuda generada por la DANA, que el gobierno hasta ahora no ha dado ni una sola ayuda y lo que ha hecho es permitir endeudarnos y eso nos genera pues también un mayor coste. Iremos a hablar de esas cuestiones, pero el modelo de financiación, sistema de financiación autonómica, y ya quedamos así en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que hubo en enero, en que tiene que ser tratado de forma multilateral.
3: Sobre els comptes de la Generalitat, Rovira ha explicat com encaixar les exigències de Vox que posa condicions per a donar el seu vot a favor. Diu el conseller, per exemple, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindrà més pressupost, tot i que Vox ja ha anunciat que exigirà una reducció del 25% en aquesta partida. Rovira no amaga que encara queda negociació per davant.
17: Ese proyecto ahora se debate en las Cortes y se inicia un proceso de enmienda y de negociación con todos los grupos. Pues ya veremos cómo queda. Pero nosotros en el presupuesto inicial hemos presupuestado básicamente, creo que subía una chispa por algo de gastos de personal o alguna cuestión. La academia tiene básicamente el mismo presupuesto. Subía creo que un 4% por cuestiones de capítulo 1.
3: I també ha explicat com interpreta ell la prioritat nacional que Vox demana i que Rovira equipara al concepte d'arrelament.
17: Yo creo que en definitiva

0: sosté que existia una estructura coordinada per a protegir els interessos del partit i que va utilitzar recursos del PSOE per a finançar reunions, desplaçaments i pagaments a alguns dels implicats. Entre les novetats de la causa destaca la declaració de l'empresària Carmen Pano. Segons la documentació a la qual ha tingut accés a Punt, la trama li hauria oferit 50.000 euros perquè canviara la seva versió sobre les entregues de 90.000 euros en efectiu a la seu de Ferraz. Eixa proposta li hauria arribat a través de la defensa de Coldo, en el cas Mascaretes, en nom de persones vinculades al PSOE. Pano assegura que li van plantejar a ell i al xòfer canviar la seva versió i atribuir tota la culpa a Víctor de Aldama. L'advocada de Coldo ha negat avui les acusacions i ha entregat a la UCO documentació per a desmentir l'intent de suborn a Carmen Pano. La causa continua instruint-se a l'Audiència Nacional i tracta d'aclarir si va existir una organització destinada a interferir en investigacions judicials relacionades. García Page animava el seu partit a querellar-se.
1: Hay que ser muy escrupuloso, ¿no? La presunción de inocencia no son tres palabras, sin más. Tiene un significado, ¿no? Y es para todos, para mí, para ti, para todos, la presunción de inocencia. Hay quienes, cuando afectan al rival político, se olvidan de ello, ¿no?
2: Entonces, yo creo que el PSOE se tendría que querellar directamente con ella y con todos los que están manchando el nombre del Partido Socialista, invocando al presidente del gobierno. Vamos, en mi caso yo ya me habría querellado, ¿eh?
3: Y del cas Leire Díez al Juí, al germà de Sánchez. El tinent coronel de Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a possible responsable de la creació de la plaça que va ocupar David Sánchez. La investigació també apunta que el germà de Pedro Sánchez va buscar pis a Badajoz abans de l'entrevista de selecció. Demà és el torn de Miguel Ángel Gallardo i de el propi David Sánchez. Alba Rocher, Madrid, endavant.
4: Sí, en la declaració el tinent coronel Antonio Balas apunta directament a qui va ser president de la Diputació de Badajoz.
5: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
4: La plaça de coordinador de conservatoris de música que va ocupar David Sánchez no respondria a les necessitats del Departament de Cultura.
6: El director de uno de los conservatorios se remita a la directora del otro conservatorio provincial enviándole el enlace de la publicación en el BOE. Asunto el hermanísimo.
4: Ho apunten dos correus investigats, un amb l'assumpte germaníssim i un altre que fa referència al fet que el germà del president del govern buscava lloguer abans que començara la selecció.
5: Me voy a trasladar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría.
4: El Chuy entra ara en la fase clau amb la declaració dels principals acusats.
7: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
3: I en matèria econòmica, una alerta preocupant, la que ens arriba des del port de València. La Unió Llauradora torna a denunciar l'entrada d'arròs estranger que després es fa passar per producte valencià. En esta ocasió parlen de 17.000 tones d'arròs importat de l'Argentina a través, ja diem, del port de València, Xavi.
8: Sí, y la entrada de estos 17 milions de quilos, atenció a la xifra d'arròs, que venen de fora, no només afonen així els preus. A més, després s'empaqueten amb símbols com falleres o paelles que enganyen els consumidors. Fernando Durà pertany a l'executiva de la Unió.
9: Estos 17 milions de quilos que venen des d'Argentina després s'utilitzen per a envasar en marques valencianes com pot ser Sos o La Fallera, i la mateixa empresa també té la Cigale Brillante, i omitixen l'origen d'aquest arròs en els paquets. I, a més, fent una il·legalitat que la Conselleria d'Agricultura no vol inspeccionar, que és utilitzant simbologia valenciana en aquestes marques quan això per la Unió Europea està prohibit.
8: Per això demanen el control de les etiquetes, però també un seguiment trimestral de les importacions, l'activació de clàusules de salvaguarda ràpides si hi ha pertorbació del mercat i, sobretot, igualtat de condicions.
9: Lo que no pot ser és que estem competint en una competència deslleial perquè nosaltres tenim unes exigències a nivell normatiu, medioambiental i de cultiu que tots aquests països no tenen i podem produir l'arròs molt més barat que el nostre.
3: I parlem ara de Cuba i de més conseqüències de les amenaces de Donald Trump contra l'illa. La cadena hotelera Meliá cedeix a aquestes pressions i anuncia el tancament de 15 establiments.
0: Es tracta de la cadena hotelera amb més presència a l'illa, que ara se suma a una retirada que també han anunciat altres.

0: per les empreses com Iberostar. Meliá anuncia el tancament de 15 dels seus 34 hotels per les amenaces de sancions de l'administració Trump contra les empreses que ell considera que col·laboren amb el règim cubà. Els establiments que gestionava Meliá pertanyen a un conglomerat industrial i comercial de les Forces Armades Revolucionàries Cubanes. Segons l'empresa, la majoria d'aixòs hotels estaven sense activitat a conseqüència dels problemes energètics que patís Cuba.
1: I la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran s'estén de nou en la regió i afecta països veïns per primera volta en molt de temps. El règim de Teheran diu que els atacs són en defensa pròpia. Té més detalls el nostre company internacional, Rafa Salom.
2: Per això, la Guàrdia Revolucionària no descarta atacar mercants civils i violar l'alto el foc. L'Iran ha bombardejat l'aeroport de Kuwait, on hi ha almenys un mort. Un dels míssils ha explotat en una àrea residencial. També s'ha atacat el quarter general de la cinquena flota dels Estats Units a Bahrain, sense que s'hagi informat de víctimes. És la resposta a un atac previ dels Estats Units a l'illa iraniana de Qasem. Trump assegura que negocia amb el líder suprem de l'Iran i no descarta reunir-se amb ell. Serà difícil la reunió amb el mandatari que va ordenar la mort del pare, la germana, una neboda i el gendre. El secretari d'Estat nord-americà ha anunciat que per primera vegada en molts anys el govern de Líban i d'Israel preparen una declaració conjunta. És esta la treva de la que parlen? Plora de ràbia la germana d'una víctima mortal juntament amb la dona i quatre filles fa dos dies en un bombardeig israelià. En un altre funeral, una dona assegura que ella no perdona la mort del seu home i de dos fills cristians. Tornaven de l'escola quan els va atacar un dron israelià.
3: Contrapunt, en A Punt Ràdio.

0: Xavi, tu cada quant regues una planta?
1: Jo sóc un desastre amb les plantes, he de reconèixer-lo. No sé interpretar-les, no sé cuidar-les, ho reconec. I és millor que no me les deixin la meva atenció, perquè normalment acaben malament. No diré la paraula morir, però s'acosta molt.
0: Esta vesprada en la redacció parlava, Xavi, d'eixe curiós estudi que, del que s'han fet ressò les companyes este migdia sobre com de vegades sembla que les plantes ens diuen més del que ens pensem. Les plantes parlen, per dir-ho així, i la Universitat Politècnica de València ha fet una investigació que ho demostra. Li ho han contat a la nostra companya, Maria Sánchez.
2: Reguem una planta, comencen a passar les hores i a sentir-se colpets. I si els dic que la planta ens està parlant? Javier Brumós és científic titular del CSIC.
3: Li fa falta aigua i com no tenen l'aigua que necessiten, pues es comencen a emitir aquests sons.
2: Sí, parlen, però té una explicació científica.
3: Si la planta perd més aigua per les fulles de la que pot agarrar per l'arrel, pues se formen unes bambolles d'aire i això és el que produeix els sonits.
2: I no només parlen, és que tenen diferents llengües.
3: La tomatera té un so molt característic.
2: Per a fer-ho possible han fet ús de micros que capten ultrasons. I la intel·ligència artificial els ha ajudat a traduir-lo. Tenen set.
3: Quan més set té la planta, els intervals entre sons és més curt.
2: Laura Zacarés és responsable de transferència tecnològica a la UPB.
4: Podemos decir que es el mayor atlas sonoro que actualmente existe en el mundo para poder desarrollar esas herramientas que nos permitan ahorrar consumos de agua o anticiparnos a determinadas enfermedades en el campo.
2: Fa anys que parlem a les plantes. El que no sabíem és que elles, possiblement, ens contestaven.

0: Punt. El moment serà de rebre el primer convidat de la nit.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
2: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Com les carxofes.
4: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: L'economia per a totes i tots.
14: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
13: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: ha visites que formen part de l'agenda institucional d'un país i n'hi ha d'altres que es converteixen en un signe dels temps. La visita del papa Lleó XIV a Espanya arriba en un moment, ja saben, de grans transformacions socials, culturals, també espirituals. Una societat cada vegada més plural, una església que busca segurament noves formes de presència i un món que afronta desafiaments enormes. La soledat, les migracions, les desigualtats, la crisi ecològica, les guerres, la recerca de sentit enmig de tant de soroll. I quin missatge pot aportar este nou pontífex? Quin missatge pot aportar Lleó XIV? Què representa teològicament el seu pontificat? Què pot significar la seva presència a partir de dissabte a Espanya per als creients, però també per a aquells que observen l'Església amb una certa distància o esperit crític? Per aprofundir en totes aquestes qüestions, conversem avui en Contrapunt amb el periodista, escritor i teòleg Baltasar Bueno, una de les veus més respectades en l'anàlisi del fet religiós i de la realitat eclesial contemporània. Hola, Baltasar, molt bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Quin és el valor simbòlic que té la visita de Lleó XIV a Espanya en el context actual?
1: Pues, la primera sorprèn que al poc de temps d'haver sigut designat, elegit com a papa, que viera a Espanya. Sorprèn molt perquè els altres papes tardaren en vindre. L'anterior, el papa Sant Francesc, no volia vindre.

0: a Espanya, no? I sorprèn que hagi volgut vindre tal vegada per a un poc netejar aquella imatge que teníem del papat de com s'apartava d'Espanya, la en teoria catòlica Espanya. I a més, de moment, és un home molt, molt centrat, molt serè, molt tranquil, i sobretot que xafa molt terra. Tinguem en compte que ell és nord-americà, és a dir, és una mescla de cultures enorme. Ell nord-americà de naixement, i a més ha estat molts anys en Perú, en una regió prou pobra de missioneri. Ahir pues, acaba sent bisbe, però bisbe d'una diòcesi molt, molt xicoteta, que no sabia ni que existia la ciutat ixa, no? Era un home que aixafa molt la realitat. És a dir, no és el típic papa italià o europeu que l'únic que ha fet ha sigut carrera, anar de despatx en despatx, trepar, ser amic d'este i l'altre, per a que el feren bisbe i cardenal. No, això ha guanyat des de baix. Entonces, i està parlant poc, no és com, per exemple, el papa Francisco, potser que li soltava una o altra, com a vegada sent dir, eren totes llamatives, no? Les coses que dia. Este és molt tranquil, molt serè, molt, molt... Entonces, jo crec que va vindre en un missatge molt... Va dir poc, ben dit, molt pensat, molt equilibrat, sobretot coneguent el món d'ell de naixement, és un món d'opulència, de riquea, sin embargo, el món d'ell de veritat, que on ell ha desplegat la seva activitat postural, ha sigut un món de pobrea. És un home que l'han vist en les fotografies de la seva estància en Perú, anar a cavall, anar en barca per les seues terres de missió, cuinar, repartir dinar que hi feia a la gent poca que tenia més prop, no? Però ha sigut un home molt, molt, molt senzill. I el missatge que jo crec que va soltar en el barullo este que n'hi ha de tanta cosa, de tant de lío, de tant de conflicte, va intentar dir algo que serene, que tranquilice i que siga equànime, és a dir, que siga pràctic, útil.
1: A ixe respecte, esta vesprada, primera hora, ha arribat un teletip d'una informació procedent del Vaticà, avançada pel portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, donant més detalls sobre el missatge de Lleó XIV en la seva visita a Espanya. I al fil del que deia vostè, Baltasar, la polarització i les crides a la pau seran, efectivament, segons avança el Vaticà, alguns dels missatges centrals en què basarà els seus discursos Lleó XIV durant la visita a Espanya, i ses crides a la pau i al desarmament en este context actual de conflictes internacionals amb escenaris a Europa, a Àfrica, al Pròxim Orient, i l'apel·lació a la necessitat de donar oportunitats al diàleg, un concepte que també reivindicarà per a superar la polarització amb més protagonisme per a la cultura i sense tancar-se en les diferències. Són paraules textuals del portaveu del Vaticà, insistim, Matteo Bruni. Què li semblen, Baltasar?
0: És la línia, és correcte, és correctíssim. És que, diríem, no té altra cosa millor que fer o que dir, que cridar no a la guerra, no al conflicte, no al lío, no a profunditzar en aquestes polaritzacions que ens enfronten tots els dies, en tots els llocs, en totes les matèries, en tots els moments

0: Ahí va a insistir, está siguiendo un poco la línea del Papa Francesc, el sobo anterior, del predecesor, está siguiendo esa línea de no a la guerra. Y también yo creo que va a seguir, sobre todo cuando vaya a Tenerife, la línea del Papa Francesc de la inmigración, es decir, toda esta gente que bueno, se está muriendo en el mar, en pateres, en barques, gente que está yendo en sus países porque son inhabitables y busquen un lloc mejor. Entonces, se está produciendo un desorden. Primero, porque no se ataca el problema de raíl en la mateixa nació, están de origen, ¿no? Pero, el problema está en que, claro, el Papa está centrándose en acoger y en atender a todos los que están venint de la mejor manera posible. Pero yo creo que tanto y como el Papa Francesc, lo que no están bien, que es lo que se debería de insistir, es en resolver los problemas en los países de origen, on per la corrupción, per la mala gobernabilidad, per la mala conducción de los países, pues están produciendo situaciones dramáticas que obliguen a la gente a fugir y a buscar llocs millors. Es decir, se traslada la gente en problemas a tres países, a ver si esos países se solucionan. Entonces, ¿qué pasa? Que por el camino muchos desaparecen, muchos mueren, muchos arriesgan sus vidas, y sobre todo cuando aplican a los países donde creen que es un paraíso, se traben en que pues al mejor no hay faena para todos o ser para todos. Claro, es un problema gros. El Papa ha volgut a Panatell anar a Canàries, perquè clar, Canàries és el lloc espanyol nostre més primer, la primera finestreta de la recepció d'esta immigració que nos ve per el mar, que nos ve en pateres, que nos ve en marques. I clar, Canàries està patint molt i s'ha aglomeració de gent que n'hi ha que quasi no es podrà atendre per falta de metges, i ell vol anar allí a veure què és el que passa. Les Canàries nostres és la isla de Lampedusa i la italiana. En Itàlia està ocorrent el mateix. Lampedusa està replegant tota la immigració que ve per mar per a les costes de Túnez, de Líbia i tota aquella zona geogràfica. Entonces, ell vol veure, vol saber, no vol que li ho conten, pense també per a donar un missatge d'esperança, però sobretot per a veure quines solucions cal aplicar. Però jo crec, insistís, en que s'està fallant, en que no s'està analitzant perquè en cada país que produeix tanta immigració estan ocorrent aquestes coses i no se planteja la política de ajudar a aquests països perquè se desenvolupin i perquè no tinguin que fugir de les seves terres.
1: Quina és la reflexió que fa de la importància de la encíclica del Lleó XIV sobre la intel·ligència artificial, Baltasar?
0: Pues ha sigut molt atrevit. Ha sigut molt atrevit perquè és una matèria que sabem que està ahí, la intel·ligència artificial, però que no sabem molt lo que va a produir. És a dir, quan te diuen que, per exemple, una impressora en 3D ja te pot fer una pròtesi, o te pot fer una casa, o te pot fer un objecte, ja te impressiona. Però és que la intel·ligència artificial ja va a substituir a la persona humana. El problema de la intel·ligència artificial és que és molt pràctica per moltes coses, però encara no té tot el que heu de saber

0: Clar, té compte i actua d'una manera pensant. Ell, el que ha dit en la seva intel·ligència, en la Magnífica Humanitas, ha dit que anem a aprofitar la intel·ligència artificial en el pràctic, però no anem a deixar que ens domini. L'home té d'estar, la persona, el ser humà, té d'estar per damunt de la intel·ligència artificial i per a coses positives, per a coses que resolguin realment els problemes de la humanitat. És a dir, està dient la humanitat és magnífica perquè ha sigut capaç de crear, d'inventar coses com la intel·ligència artificial, però anem a utilitzar la intel·ligència de manera positiva. És a dir, que la IA passa el mateix, la IA artificial, la intel·ligència artificial, passa el mateix que com la intel·ligència humana. El ser humà pot utilitzar la seva llibertat per a fer el bé o per a fer el mal. La intel·ligència artificial se pot utilitzar, se podrà utilitzar per a fer el bé i per a fer el mal. És a dir, i crida en la Magnificat Humanitas, crida a controlar aquesta intel·ligència artificial, a dominar-la com si fos una persona, però sempre en bé del ser humà, en bé de la humanitat. Perquè, clar, ara, si utilitzem la IA com una ferramenta per a fer el mal, per a fer la guerra, per a crear destrucció, per a perjudicar, entonces estem igual. O sea, el ser humà és capaç de fer bé i de fer mal, i la IA serà capaç de fer bé i mal. Entonces hi crida al sentit recte de que la IA siga controlada per els humans com a una ferramenta positiva que beneficie a la humanitat, perquè, clar, va resoldre molts problemes en el món científic, en el món de la medicina, en el món pràctic, però cuidado, sempre n'hi haurà que utilitzarà la IA en fins delictius per a fer el mal. Això és el mateix que la cibernètica, que internet. Tu pots utilitzar coses molt pràctiques, molt bones, enviar una foto al Japó o enviar una crònica a Filipines en un minut, per exemple, però també pots utilitzar internet per a estafar, per a robar, per a enganyar. És a dir, ha dit el mateix, és a dir, que la IA que siga una ferramenta al servici de la humanitat, però no contra la humanitat.
1: En el món actual, quina és la importància del Papa Lleó XIV en el missatge de l'Església cap a la societat?
0: A veure, lo bo que té el papa o un papa, el que siga, és que és una autoritat moral. Algú té que dir les coses així. És a dir, algú li té que dir a Trump, el papa ho ha fet, de escolta, ja està bé, no? Bueno, aquella anècdota famosa del rei Juan Carlos en aquell congrés, Maduro, cállate ya, no? No, hi ha que dir-li cállate ya a Trump, però hi ha que contestar-li. Algú li té que dir a Trump que no és l'amo del món, que no pot fer el que li dona la gana. Entonces, és nord-americà, i ell del seu paisà nord-americà, que no, això no és governar un país i sobretot voler governar un món a la seva manera, al seu capritxo. Entonces, ell té l'autoritat i no és, no, no és o no té que ser parcial, sinó que té que buscar sempre el recte.

0: bé comú. Molts pobles han servit per resoldre problemes inclús de límits geogràfics, problemes de fronteres internacionals, el calendari, el calendari que tenim, el calendari aprovat per un papa, el calendari juliano, és dir, el papa sempre ha sigut una autoritat neutra, internacional, reconeguda, que ha servit per moltes coses, en moments molt delicats. Però en aquest cas, el papa serveix per dir no a la guerra, és dir, pareu-ho. Però en això era més fort, més clar i més decidit de l'anterior papa. Este és més tranquil. Este va, jo crec que va poquet a poquet. Sin prisa, però sin pausa. Perquè l'altre, el papa Francesc, estava xillant tots els dies. A muntar un bronca tots els dies. Típic dels argentinos, no? El més... Ves pausat. Però està dient...
1: Li pregunto per altra qüestió que serà protagonista este cap de setmana i encara més en clau valenciana, el Corpus. Senyor Bueno.
0: No, hi ha una cosa que he escrit, un article que he escrit, és que no són 700 anys, no sé qui s'ha inventat lo de 700 anys ni per què, no té sentit. La primera processó General de Corpus està documentadíssima, és de 1355. La primera processó de Corpus, tal com la conegam ara, la que singularitza a València, no? Té 671 anys. No sé què li s'ha ocorrit dir que té 700 anys. No, té molta història, però encara que no ho té prescrit, està documentant. Algú li s'ha ocorrit, ell ho ha presentat a la concejal de festes, que no tenia idea d'història, però li ha pregut, no ha verificat ni ha comprovat, i s'ha donat un munt de diners per fer el 100 aniversari, però res més. Lo grave que va passar aquest any en el Corpus és la ocupació de la plaça de la Mare de Déu, els 200 que estan en huelga. És a dir, si no se'n van, no se podrà muntar el patís, no se podran ficar les roques, la processó no podrà passar la plaça de la Mare de Déu, i ara estem ahí faltant al respecte que se mereix la gent, que li agrada el Corpus, que vol la processó del Corpus i és partidària de la festa del Corpus. Me pareix molt bé que se'n manifesten els professors, que reivindiquen el que vulguin, però tantes places que n'hi ha en València, vas a fotre la festa del Corpus. Estos dies de demà es comença ja la festa del Corpus. Estos dies anem a fotre a... Els professors tenen dret a manifestar-se, però jo tinc dret, si vull, i tots els que vulguin anar tenen dret a aquesta processó de Corpus, que també és una manifestació religiosa, tradicional, que té 671 anys, i per què no s'ha de fer? És a dir, escolta, muntar la campanya, en la Glorieta, en el parterre, en la plaça de la Reina, però deixa tranquil·la a la festa del Corpus.
1: Quants anys d'història té el Corpus?
0: Lo que és la processó estricta del Corpus, jo vaig fer la meva tesis doctoral en teologia, va ser la història de la processó del Corpus de València. Té 671 anys, no té 700 anys. Això s'ho han inventat i no ho han verificat i no sé en quina finalitat. Sé que s'han donat molts diners, crec que són per celebrar l'aniversari 150.000 euros, que no sé en què se gastarà, perquè fan lo de sempre. I a vegades és un contrasentit, perquè cada any hi ha menys roques en la processó. perquè estan deteriorades, perquè necessiten ser restaurades, perquè no sé què, perquè no sé quantos, o sea, sempre n'hi ha excuses. La pressió del Liverpool li estan llevant força, potència, li estan llevant el seu rigor artístic, cultural. Entonces, escolta, si dona diners, restaure les roques, que és algo que tenim, que mos, mos singularitza a València. Entonces, és que no, de veritat que no té sentit el... En sèrie, jo estic de 7 anys estudiant la posició del corpus en els manuals del Consell de la Ciutat, perquè no n'hi ha altra manera d'estudiar el corpus de València des que acudint als manuals del Consell de la Ciutat, perquè el corpus és una festa municipal i perquè en guerra els arxius del paraguas que es van escribant en tots i no hi ha, no hi són en tots, no. Entonces, ahí está todo documentado. No podem explicar ni parlar altres coses. És un desastre també el dir, bueno, però jo l'altre dia li diria a uno de mi del cor i celebreu, que anem a celebrar, que anem a fer res, l'únic que han incorporat a més dels actes diríem habituals és que faran una entrada de bandes de música a migdia, crec que el divendres, però una entrada de bandes i la festa del Corpus no ha tingut mai. La festa del Corpus ha sigut la cabalgata del Convit, ha sigut la presó, han sigut els misteris del Corpus, ha sigut el concert de la banda municipal, i res més. I este any li han afegit l'entrada de bandes com si fos les falles o les festes de morts i cristians, no sé si per justificar, és que no, de veritat que no té ningú sentit en compte d'estudiar i potenciar o de recuperar lo característic de Corpus, pues qualsevol dia faran una espai a gigantes en la plaça de l'Ajuntament o un concurs de païs que no tindran que veure. Per exemple, la festa del Corpus és curiosíssima. La gran festa cívica que hi havia el dia de Corpus en València era precisament a migdia soltar bous per el carrer. Bous de carrer. A més, si soltaven sense ficar barreres, sense avisar a ningú, ni res. Que curiós. Una festa boura. Això, i després de soltar els bous, quan s'acabaven els bous, els carrers de València, disparaven una traca per tot el recorregut de la carrera de la processó, senyalitzant que per allà anava a passar per disparar el desfile tan espectacular. Un desfile que és curiós, perquè la versió del Corpus és el desplegament de la Bíblia. Tu te sentes en una caireta a veure la professó i veus tots els personatges més importants de la Bíblia passar per davant de tu durant 2 hores. És una catequesis bíblica, visual, urbana, teatral, curiosa, que ho estem fent des de fa 171 anys.
1: Apuntem la matisació respecte a la història del Corpus i este desmentit respecte a aquests 700 anys que ens fa des de la teologia i des dels seus estudis Baltasar. Bueno, amb el que hem reflexionat respecte a la visita del Papa Leo XIV. Gràcies, Baltasar, per ajudar-nos a interpretar aquest moment tan rellevant per a l'Església, per a Espanya, per al món sencer i per a tots aquells que busquen comprendre un poc millor els signes del nostre temps. Bona nit, Baltasar.
0: Bona nit.
2: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
1: Veiem al·lusió en la conversa amb Baltasar Bueno a la situació de l'acampada de docents a la plaça de la Mare de Déu, i precisament és un dels temes que més ens preocupen, la situació que es viu a la nostra educació pública, i en parlarem en el nostre temps de tertúlia. A esta hora de la nit podem saludar també un protagonista de l'actualitat o un representant d'un col·lectiu que és protagonista de l'actualitat. Ell és director del Col·legi Rural Agrupat de Benavites, Quart de les Valls. És un dels directors que ha presentat la seva dimissió, i avui hem sigut sabedors d'una circumstància, un matís respecte a tot el que estem parlant els últims dies, i és que equips directius del nostre territori estan començant a obrir previs davant el greu deteriorament del clima laboral davant educació pública. Equips directius de centres educatius públics han començat a tramitar de manera coordinada procediments davant la conselleria per traslladar oficialment la situació límit que estan vivint actualment per part de en la comunitat educativa. Escrits presentats per registre que alerten d'un greu deteriorament del clima laboral i de l'existència de riscos psicosocials derivats del desgast emocional, la sobrecàrrega organitzativa, la manca de recursos i l'absència d'una negociació, diuen, real i efectiva durant el conflicte educatiu que travessa el sistema públic valencià. Jaume Olmos, director, bona nit.
3: Bona nit.
1: Quina és la situació que denuncien els equips directius?
3: Pues una situació de perill greu per a tots, no? Per a les famílies, per a professorat, per a l'alumnat, i és una situació que lamentem molt i portem en moltíssima tristor, i que ens du fins al punt, pues, això, de presentar dimissions, d'obrir previs directament a la conselleria informant de la situació en què se troben els nostres companys i companyes en els centres. Tu els veus caminar, els veus passar i veus cares de tristor, estan desfets per dins, però també estan desfets ja per fora. I davant d'aquesta situació l'únic que podem fer és alertar. El mecanisme del previ és un mecanisme en el que tu informes a la conselleria que tens un problema greu a nivell de convivència i de riscos psicosocials en el professorat. I això és el que estem fent, és informar que davant la situació de que hi ha una negativa, una negociació real, on puguem sentar-se i puguem parlar d'una forma competent, no? I dialogar, no? En una mirada oberta. No estem fent més que reclamant això, que davant la greu situació que estem patint, que portem ja 4 setmanes, que per favor se senten. Que per una mirada oberta, en ganes de solucionar el problema, en ganes d'entendre quina és la realitat de les escoles que ens han dut fins així. Estem parlant de centres que de cara al curs que ve saben que van a perdre 4 o 5 mestres. Estem parlant de retallades reals, estem parlant d'infraestructures molt indignes que en les que els xiquets i xiquetes no poden estar donant classe. Estem parlant de, ara mateix també estem fent un registre de les altes temperatures que estem vivint, i que les instruccions de final de curs l'únic que diuen és, bueno, si considero que se sobrepassa molt, busqueu un altre espai del centre. I si no en tenim més espais, i si és que no tenim espais d'ombra, que fem, avisem a les famílies perquè vinguin a París i se les enduguen a casa, hauríem de buscar altres solucions. Entenem que el pressupost que s'ha de posar per a l'espai edificant, per a pla recole, pues igual és insuficient també. Estem parlant de climatitzar molts centres per intentar pal·liar el tema de les temperatures. No és viable si n'hi ha una inversió simplement de 10 milions d'euros perquè no arribem ni a teixeries acondicionats per centre. És que no és la solució. Hem d'apostar una inversió molt més forta, molt més potent, ben calendaritzada, per a que les coses se puguen dur a terme i que al final la comunitat educativa diga que bé, no? Anem a veure les coses, perquè si no al final s'acaben en promeses incomplides. Nosaltres portem 10 anys en promeses de que anem a tindre una reforma estructural en el centre, que anem a tindre un nou centre. 10 anys esperant i no arriba. I mentrestant els xiquets i xiquetes en banys, en mitjà del pati, en xiquets que no entren al bany

0: perquè li donen agonia, i això implica infecció d'orina. Pues no és normal, no és normal, si ho estem vivint, i és desesperant. I al final el que estem fent, els equips directius, és donar la cara pels nostres companys, pels nostres famílies, pels nostres alumnes, i dir que ja n'hi ha prou, que per favor han de fer algo urgent i s'han de seure a negociar.
1: Doncs és la denúncia pública que fa avui ací Jaume Olmos, directiu, director de Centre Públic Educatiu Valencià, eixa presentació per registre d'entrada de l'alerta davant Conselleria del greu deteriorament de totes aquestes circumstàncies als nostres centres. Gràcies, Jaume, per la teua participació en el nostre programa. Molts ànims. I continuem pendents de l'evolució d'este conflicte. Bona nit.
0: A vosaltres per escoltar-nos. Gràcies. Bona nit.
1: Arribem a les 10 en punt.

0: és moment d'actualitzar la informació. Rubén Dempere, hola de nou.
1: Bona nit, Gustavo. El pols judicial entre la jutgessa de Catarroja i Carlos Mazón ha caigut del costat de l'expresident de la Generalitat. L'Audiència de València contradiu la magistrada Núria Ruiz i dona la raó a Carlos Mazón en permetre-li que es puga personar en la causa de la Dana. L'Audiència argumenta que negar-li ser part en unes diligències que finalment podrien derivar en una imputació seria limitar-li el dret a la defensa. Amb esta decisió de l'Audiència Provincial de València, Carlos Mazón adquirix una condició nova. Continua sense estar formalment investigat, però sí que disposarà d'algunes de les prerrogatives d'esta figura. Podrà proposar diligències i recórrer actuacions. I tot amb l'assistència del seu advocat, amb qui ja estudia recórrer contra algunes decisions i impugnar-ne d'altres. I comença la tercera nit d'acampada del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València. I continua també l'enfrontament entre l'Ajuntament i la delegació del govern sobre les competències en la regulació de la protesta. La policia local ha demanat per carta una intervenció de la delegació i esta respon que retirar tendes és responsabilitat municipal. Així ho han argumentat l'alcaldessa María José Catalá i la delegada del govern, Pilar Bernabé.
2: Creo que puede ser compatible pues que unos cumplan con su objetivo, que es una reivindicación, y que los otros puedan celebrar con normalidad el 700 aniversario del Corpus. Es evidente que la delegada del gobierno se ha acobardado después del incidente lamentable del domingo pasado y ha decidido ponerse de perfil.
3: La Policía Nacional no levanta tiendas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público. Acompaña a los funcionarios municipales a que hagan su ejercicio. Lo vamos a hacer siempre. La alcaldesa de Valencia ha ido a hablar con sus vecinos y vecinas que están en este momento manifestándose en las calles de Valencia.
1: El professorat acampat es veu així enmig d'un conflicte que no consideren seu. Rosana Soler.
4: Nosaltres no volem que el focus estigui en el desallotjament, però no volem estar així i realment no volem molestar al Corpus ni molt menys. Nosaltres el que volem és tornar a l'institut i tornar a la nostra vida i a les nostres famílies. Però, per favor, que algú s'assente, que vingui algú a negociar amb nosaltres, que ens canvien els interlocutors. Jo no sé a qui hem de demanar, a la Mare de Déu, al Corpus, ja no sabem què fer.
1: I canviem d'assumpte, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que renuncia a presentar els pressupostos generals del 2026. Sánchez ha fet l'anunci a Barcelona, envoltat per l'empresariat català.
5: Anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Per la seva banda, la Generalitat està disposada a parlar amb el govern central del nou model de finançament, però amb condicions que avui ha detallat així, en Apunt Ràdio, el conseller d'Hisenda. José Antonio Rovira ha parlat de pressupostos i també de finançament. Encara no han rebut, diu, una convocatòria oficial per a negociar amb el Ministeri d'Hisenda un nou model. Però quan la tinguen, ell diu que no es negarà a parlar, però també que no acceptarà una negociació bilateral i en línia amb el que defensa el seu partit, reclamará un modelo acordado entre todas las comunidades afectadas.
6: Nosotros, si nos citan, iremos, pero iremos a hablar del fondo de nivelación transitorio, de toda la deuda generada por la Dana. Queremos

0: que el modelo se ponga sobre la mesa y se haga, digamos, una negociación multilateral entre todas.
1: Estos han sigut, Gustavo, alguns dels assumptes informatius del dia.
2: Estes han sigut, efectivament, Rubén, les notícies d'avui. Ara podem anar més enllà, podem avançar algunes de demà.
1: Demà arribarem a la jornada que fa 10 de la vaga indefinida en l'educació pública no universitària, sense que s'albire un acord, i amb desenes de professors i professores acampats en la plaça de la Mare de Déu de València, on demà s'inicien els actes pel 700 aniversari del Corpus. També demà s'acaben les proves de la Pau, un descans per als més de 25.000 alumnes que s'hi han presentat enguany. I segona jornada de vaga convocada pels maquinistes de Metro València i del tram d'Alacant, amb parades entre les 7 i les 10, la 1 i les 4 i les 7 i les 10 de la vesprada. En tribunals, David Sánchez, germà del president del govern i l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, declaren com a acusats en el juí que se segueix en l'Audiència de Badajoz.
2: Ha informat Rubén Dempere. Bona nit, company. Tot seguit, és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final a la nit.
3: Bona nit, Gustavo.

0: Era, sens dubte, una d'aixes decisions que es veuen vindre com a tempesta d'estiu en les nostres platges. Saps que caurà, no saps exactament quan ni amb quina intensitat, però és aquesta tempesta de nit que ja veies durant la vesprada que el cel venia carregat, veritat? I ha caigut. L'Audiència de València ha resolt que l'expresident Carlos Mazón deu incorporar-se al procediment de la causa de la Dana. En un episodi que ja venia, per dir-ho així, cuinant-se a foc lent entre recursos, escrits creuats i una relació cada vegada menys discreta, per no dir directament tensa, amb la magistrada instructora. No era un assumpte menor, ni pel nom del recurrent, ni pel context, ni pel soroll de fons, evidentment. I, finalment, el tribunal ha optat pel que, en termes jurídics, sol sonara obvietat tardana, però decisiva, que qui té interès directe en el procediment està dins del procediment. Altra cosa és això que s'obri ara, perquè en la pràctica el que fins ara era un pols processal, per dir-ho així, entra ja en fase de conseqüències. I en aquests casos, allò important no és només qui entra en el procediment, sinó com i amb quina, per dir-ho així, roba jurídica se senta sobre la taula. Així que volem analitzar què suposa esta decisió de l'Audiència de València que contradiu la jutgessa de Catarroja, Núria Ruiz, i dona la raó a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en permetre-li que es puga personar en la causa de la Dana. L'Audiència argumenta que negar-li ser part en unes diligències que finalment podrien acabar en la seva imputació seria limitar-li el dret a la defensa. Arran d'esta resolució, la defensa de Mazón anuncia que estudien impugnar diligències realitzades per l'Audiència, per la jutgessa de Catarroja. I veurem què suposa això. Saludem els nostres convidats per a posar el contrapunt esta nit. Álvaro Ortuño, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Álvaro Errazu, molt bona nit.
2: Què tal? Bona nit, Gustavo.
0: Toni Cabot, des d'Alacant. Bona nit, Toni.
3: Salutacions, Gustavo. Molt bona nit.
0: I volem aclarir els dubtes legals que suposa este auto. Per exemple, en condició de què declararia Mazón d'ara endavant, en cas que això passe, en qualitat de què el podria citar la jutgessa, en fi, molts dubtes que necessiten l'assistència jurídica d'un especialista. Saludem l'advocat José Domingo. Hola, molt bona nit.
4: Hola, bona nit. Salutacions a tots.
0: Gràcies per atendre la nostra telefonada, per a posar un poc de llum en esta causa. A este respecte, José, quines serien les circumstàncies en les quals podria ser citat per part de la jutgessa i en qualitat de què, Carlos Mazón?
4: Bueno, s'has posat bé en el preliminar que has fet i no està investigant, per lo tant no es podria citar mai com a investigat. L'auto aclarix i ratifica el de març d'enguany i per lo tant l'únic que li en dona és un dret de defensa, però añadix algo que no deixa només com a espectador, añadix que la causa està viva, que segueixen practicant-se diligències i si n'hi ha alguna actuació que puga afectar a la seva situació, pues, bueno, podrà exercir el dret de defensa i podrà canviar també la seva situació, encara que deixa molt clar que no n'hi ha res nou que permetisca canviar aquest criteri i això, pues, bueno, és important. És un auto molt cuidadós en els aspectes processals, però no és comú lo que este auto, no és algo que puga acceptar-se com una situació de normalitat processal, perquè en definitiva lo que ve a dir l'auto és que no se li pot tindre com a investigat i si reforçat en la seva petició de saber què està passant en la causa, se persona en una causa i podrà atacar aquelles diligències o podrà exercir els seus drets processals sense tindre la condició d'investigar. Podem dir que no és una normalitat processal, però és difícil encaixar-la en la pax praxis forense habitual. És a dir, és una resolució excepcional que s'ha posat per damunt el dret de defensa en actuacions que puguen vindre i puguen provocar aquesta alteració de la situació inicial.
0: És l'aclariment que es fa, sí, és l'aclariment que es fa José Domingo des de Domingo Monforte Abogados, i li ho agraïm ben sincerament. De segur, senyor Domingo, que tant Álvaro Razu com Álvaro Ortuño i Toni Cabot tenen alguna inquietud que traslladar-li o alguna impressió que comentar amb vostè. Ortuño, per exemple.
1: No, lo explica muy bien. La situació és paradigmàtica, paradójica, extraña, rara, pero se entiende dentro del contexto de que ha tenido todo esto. Porque si bien no ha sido acusado formalmente, o no le han dejado a la jueza no le han dejado que acusarlo formalmente, sí que ha planeado las consecuencias políticas, sociales y personales. Por eso es interesante aquí que esta anomalía procesal se resuma a que lo que se ha defendido no es solo el derecho a la defensa, que aún no tendría por qué ejercer porque no está siendo acusado, sino una defensa a futuro, habida cuenta que se considera perjudicado por la vía del hecho. Este señor era presidente, ahora no lo es, y es un perjudicado por la vía del hecho. ¿Del derecho? De momento no, pero sí del hecho. Y es una situación rara.
4: Sí, es una defensa preventiva, que es anormal procesalmente. Es decir, a mí me pueden investigar, pues yo quiero estar aquí. Es una defensa preventiva que, bueno, yo llevo 44 años en el ejercicio y jamás había visto una situación como esta. También entiendo que las circunstancias y la permanente relevancia de gravitar en torno a él muchas cuestiones que siguen vivas, pues bueno, haya posibilitado este tipo de auto.
0: Errazo.
2: Y no era extraño que la jueza, creo que hasta en 4 ocasiones, le invitara a un aforado ir a declarar.
4: Claro, no lo pude hacer como investigado, evidentemente, y la posición de testigo es complicada, porque testigo tiene obligación de decir verdad,

0: Realmente, cada facultad, cada universidad tiene que competir por los mejores, y los mejores no se sacan de pruebas estandarizadas de manera tan brutal.
1: Economía, arte dramático, pensaba que estabas parlant de Leire Díez. La investigació del DICECAS incorpora noves acusacions sobre suposats intents d'influir en testimonis i de contrarrestar causes judicials que afectaven el PSOE, el govern central i el propi president Sánchez. De fet, el sumari apunta a una estructura organitzada en creure la UCO que Santos Cerdán i Leire Díez lideraven una trama per a protegir els interessos judicials de Pedro Sánchez o del partit. A més, s'apunta que el director de la Guàrdia Civil va ordenar que no s'investigara l'entorn del president. Entre les novetats de la causa destaca la declaració de l'empresària Carmen Pano. Segons la documentació a la qual ha tingut accés a punt, la trama li hauria oferit 50.000 euros perquè canviara la seva versió sobre les entregues de 90.000 euros en efectiu a la seu de Ferraz. D'altra banda, l'informe de la Unitat Central Operativa de la UCO sosté que existia una estructura coordinada per a protegir els interessos del partit i que va utilitzar recursos del PSOE per a finançar reunions, desplaçaments i pagaments a alguns dels implicats. Toni Cabot.
2: Cada 10 minuts és un altre titular, cada vegada més, quasi més greu que l'anterior, no? El que està clar és que Pedro Sánchez es troba ja en una fase d'angoixa que jo crec que fita en la desesperació, no? Apenas ha pogut celebrar aquests 8 anys, no? De la Moncloa, però perquè està absolutament afonat i desacreditat, no? Sols hi ha que reparar, no? Un colp d'ull i veure sumaris que el rodegen, no? El seu germà acorralat en l'audiència de Badajoz després d'una jornada, la d'avui, en què la declaració de Balas vaja el suport de la investigació de la UCO, pues el deixa en un mal lloc. La seva dona, que tornarà a la plaça de Castilla, als juzgats, el dia 9 per escoltar les disposicions de Peinado, i dia 13, dia el 18, també, és que ve el pitjor, que és el jo crec que quasi impossible intent de Rodríguez Zapatero per a justificar aquestes tenebroses maniobres per al rescat de Plus Ultra. I ojo també a l'alacantí Julito Martínez, el d'Elda, no? Que pronto sabrem si que trama per a fundamentar la seua defensa i escapar de eixa Porto Candena. Pues en paral·lel com comentaves, abans d'aquesta instrucció i de la possible financiació il·legal, no? Del PSOE i del cas d'Escloaques, no? El curiós personatge de Leire, no? La fontanera que està davant d'aquest repart, no? Aquest últim assumpte, a més, s'està inquietant moltíssim, molt clar, perquè és lògic, no? Jo crec que és molt, molt, però que molt greu, i tots està tot senyalat per un auto de Pedraz que, des de luego, no deixa bé en cap lloc a ningú dels integrants, no? Tot pareix que va existir, i tot això es va muntar en Ferraz, en indignes successors de Mortadelo i Filemón, com llegia avui també en alguna columna, no? i s'ha pagat forçant pues, a més a una comptable partit que passava per allí, no? Pues tota la farsa de protecció de la democràcia i d'aquest amor incondicional a la dona que va expressar per carta en el seu moment el president del govern. Havia que impedir per lo civil o per lo criminal que algú posara o que algú s'haguera que la família del president del govern, de Pedro Sánchez, està contaminada per la corrupció. I la diferència ara està en que un jutge, que no és de dretes precisament, ho ha escrit clarament negre sobre el blanc, no? S'ha descobert i s'ha descrit i s'ha demostrat, i a partir d'ahir, com dic, jo crec que és vergonyós, i és vergonyós veure a més a Pedro Sánchez avui en Barcelona intentant tapar, intentar fugir, dient, parlant de pressupostos una vegada més després de que ho fera el 24, ho fera el 25, ho fera al llarg d'este també 26 diverses voltes, no sols ell sinó també la que fins a fa poc era la seva ministra d'Hacienda. És vergonyós perquè és una fugida endavant, està absolutament acorralat, i lo digne ja no queda una altra, que seria primer convocar eleccions i després presentar la seva dimissió.
0: A ver, imaginen que aparece una persona hablando con empresarios, abogados, policías, fiscales, periodistas, ¿vale? Esta persona puede ser simplemente una persona muy activa, ¿no?

0: tres voltes.
1: Hi ha poques hores ja, perquè dissabte comença la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, ha donat més detalls sobre l'estada del pontífex. Segons ha dit, els missatges centrals estaran dirigits a fer diverses crides a la pau i al desarmament en el context actual de conflictes internacionals. Lleó XIV apel·larà, a més, a la necessitat de donar oportunitats al diàleg i evitar la polarització. Ho hem intentat també en la nostra xicoteta mesura esta nit. Gràcies per posar el contrapunt. Toni Cabot, bona nit.
2: Saludes per Gustavo, bona nit.
1: Gràcies, Álvaro Ortuño.
3: Molt bona nit.
1: Bona nit, Álvaro Arrazu.
4: Molt bona nit.
1: Gràcies a José Navas i a Juan Alpuente, al comandament tècnic. La ràdio continua ara a l'esport, 90 minuts. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Dado Clemente.
1: Alla mar, signores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
5: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
4: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
6: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I també és 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, en paraula, en lletra tot, per a Instagram. I el que, si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: on creus que va tindre més problemes el València aquest estiu, les entrades o en les eixides? I és la pregunta que vos traslladem en el dia d'avui. On creus que el València va tindre més problemes aquest estiu, en les entrades o en les eixides? Exceptuant a les persones que els puga faltar un estiu, crec que tots convindrem que l'últim gran gestor en la parcel·la esportiva que ha tingut el València Club de Futbol va ser el balear Mateu Alemany. Mateu va ser una peça clau per tal de transformar un equip de la zona Meriton en altre que va acabar classificant per a la Champions 2 anys consecutius i que va alçar la Copa del Centenari, l'últim títol en entrar en les vitrines del club de Mestalla. En aquesta transformació va ser vital

dar el vestidor. Amb la base dels informes interns, Boro, i externs, Marcelino, Mateu Alemany va aconseguir desfer-se dels elements que no ajudaven a un bon ambient en el vestidor. I entre altres coses, Mateu Alemany va poder dur a terme ixa neteja perquè el club el recolzava econòmicament en les seues mesures i en les seues negociacions. Va concedir determinats esforços econòmics com a rescissions de contracte o traspassos quasi regalats. Enzo Pérez, Diego Alves... La diferència o la línia que marca la diferència entre un bon gestor esportiu i un excel·lent gestor esportiu és que el bon gestor esportiu fitxa bé en relació amb els diners que té. L'excel·lent gestor esportiu no sols fitxa bé amb els diners que té, sinó que a més sap desfer-se dels futbolistes amb els que no es compta. Vinc a dir-ho perquè sembla que tot el problema que ha tingut el València en tres de les últimes quatre temporades on ha lluitat per no baixar a la segona és el d'un vestidor acomodat i capritxós. En primer lloc, i ese vestidor és el que ha construït Meriton en els últims anys. Els futbolistes no se colen per la finestra en un despatx de les oficines per autorredactar-se els contractes. Algú els crida, els posa un contracte davant i signen. En segon lloc, si este és un vestidor capritxós, on han estat durant tota la temporada els encarregats en eixe club de baixar al vestidor i cantar-los les 40 futbolistes. No seré jo qui diga que els futbolistes no tenen la seua responsabilitat en el que ha passat enguany. Seria absurd. Però, tot i que sigui impopular, qualsevol cosa que no siga matar als futbolistes, discurs que el club ha alimentat tot l'any per salvaguardar la figura del seu entrenador, caldrà dir algunes coses que considere per a puntualitzar. La primera és que l'entrenador té problemes de convivència amb alguns futbolistes de la plantilla, inqüestionable. Però els futbolistes no són els únics assalariats del València amb els quals Corberán ha tingut problemes de convivència. A veure si el cotxe que va en contradirecció és el que se queixa dels altres, com en l'acudit. Segon, problemes de convivència no significa fer-li el llit a l'entrenador. Entre d'altres coses, perquè un vestidor que li vol fer el llit a l'entrenador no guanya quatre partits en l'últim minut o en l'afegit. Creuen amb vostès que Dimitrievski pot tindre feeling amb el seu entrenador després del que va passar amb ell i del que va declarar? Però ser professional és tindre que conviure a voltes amb gent en la que no te dus bé. Creuen vostès que en el València de les Lligues es duien tots a partir un pinyó? Parlem d'un equip amb professionals, no d'una obra de teatre, d'un col·legi en fi de curs en xiquets de 9 anys. I la tercera, a mi no me quadra que si Corberán sabia que tenia un nucli dissident o que li volia fer la cama, el llit, haja tirat mà d'ells en les últimes jornades quan estava jugant a la vida. I me quadra menys encara que si hi havia llit a l'entrenador, que estos futbolistes, que en teoria volien carregar-se'l, hagin contribuït a guanyar 3 dels últims 4 partits. Lluny de ser jugadors modèlics i compartint que algú tinga qui sirvisse vestidor, hi ha certs discursos que me costa creure, perquè no sé jo si Santa Maria o Danjuma donarien la vida pel seu entrenador, però pel que siga, cap a ixos no es dirigissin els focus de les acusacions. Casualitat? Ai, ho dic. Les 11 de la nit i 9 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 9 de la nit, saludes a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, buenas?
0: Has patit en el bàsquet de València, eh?
1: Sí, el partit València-Bàsquet d'avui, sí, sí.
0: Has patit, has patit.
1: Pensava que caia derrota València-Bàsquet, de veres, sí, sí.
0: Jo és que era l'últim que m'esperava que passara tants apurs contra Bilbao Bàsquet, però...
1: La bueno, jo ahir vaig escoltar al meu gurú del, de les banquetes, que és Pedro Martínez, ja ho va advertir, i a partir d'ahir sabia que anava a ser un partit complicat.
0: Bueno, escolta, n'hi ha també cosetes que contar en el dia d'avui als nostres oients, interessants, crec jo, i també hi ha que parlar d'una altra volta més dels laterals drets, eh?

0: Perquè ahir parlàvem d'un, però avui Salva Gómez ens va parlar de l'altre, que és Bubba Sangaré, que és el que volia el València, però que se li ha escapat.
1: Sí, ara contarà Salva la història, Manolo, ja contarem des del principi d'esta setmana, ho va contar Salva, que, bueno, pues que el València estava interessat en un lateral veterà i, a més, d'aquest lateral veterà, que era Menier, estava interessat en un sub-23, prèviament ja contarem nosaltres que Andrés García era opció, però que per la banda Andrés García hi ha un altre. Salva, l'endemà va desvelar que era Menier i a partir d'ahir, bueno, pues són moviments del València de mercat, que ja veurem on acaben, eh? Que esta és una altra història.
0: Correcte. Una coseta només, abans d'anar a les fotos. Com la salut és lo primer, val? A mi me toca pronunciar moltes voltes el nom d'este programa, 90 minuts, perquè sabeu que hi ha alguns que se'l pronuncien, pues, se'ls deixen llagues en la llengua, o es pot pegar un batistot. Primer és la salut, val? Nosaltres continuarem citant quan altres donen informacions i tinguen que fer menció a elles. 11 i 11, Folgado, les fotos com venen?
1: Fotos venen de mercat, també, sí, de mercat, de mercat. Assaig abans del Mundial i oportunitat per a Javi Guerra. La selecció espanyola juga demà a les 9 a Riazor. L'últim assaig en terres espanyoles abans de partir cap als Estats Units per a disputar el Mundial. El partit serà contra l'Iraq i Luis de la Fuente podria premiar a minuts al grup de reforç per als entrenaments que han acompanyat l'equip nacional estos dies. Entre ells està el jugador del València, Javi Guerra, que podria participar en el partit. El seleccionador, mentre tant, no vol sentir parlar de partits amistosos.
2: Nosotros hablamos de partidos oficiales y no oficiales. La amistosidad en este tipo de encuentro no existe, porque nosotros queremos que sea un partido que marque nuestra preparación para el día 15. Y eso sí significa que cojan más ritmo, que compitan bien. Y eso en el fútbol no puedes llegar a un balón y decir no voy a meter el pie, o no voy a hacer un sprint, o no voy a saltar de cabeza.
1: Se queda l'Elx abans al València i executa l'opció de compra que tenia acordada amb la Roma per a incorporar en propietat al defensa il·lícita Bubba Sangaré, que firma contracte fins a 2031. Abubakar Sangaré, de 19 anys, va arribar a l'equip durant el passat mercat de l'hivern per a cobrir la baixa d'Álvaro Núñez traspassat al Celta de Vigo. El seu bon rendiment li ha donat la continuïtat. El València pensava en ell como refuerzo sub-23 para lateral derecho.
3: Vengo con muchas ganas, ¿no?, de este pasito más que es en mi carrera. Vengo con mucha ambición, ganas de competir, de aportar mi granito de arena. Y bueno, la verdad que han sido unos meses ya que mi agente me ha dicho que había interés del Celta. Y bueno, la verdad que contento, ¿no?, que un club como el Celta pues se interese en ti, pues siempre es bonito.
1: Íñigo Pérez ja està en marxa. El tècnic groguet ha conegut les instal·lacions de la ciutat esportiva. El Villarreal començarà a treballar el 6 de juliol. Serà el dia per a les proves mèdiques, que s'allargaran dues jornades més, mentre que el primer entrenament a les ordres d'Íñigo Pérez serà dijous 9 en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. A més, el club ha confirmat també el primer dels amistosos de pretemporada, que disputarà el 25 de juliol davant el PSV Eindhoven en el Philips Stadion.
4: Íñigo, una pregunta: ¿de qué te ha parecido las instalaciones en tu primer día?
5: Tenemos todo lo necesario.
4: ¿Mucho trabajo hoy?
5: Sí, empezar.
1: I demà els abonaments. El Llevant presenta la seva campanya de renovació d'abonaments amb vistes a la pròxima temporada. El dilluns 9 de juny començarà la venda i renovació en línia a través de la plataforma digital. Els abonats tindran fins al 10 de juny com a data límit per a mantenir la seva localitat i la seva opció de renovació de l'abonament. El Castelló inicia front l'Almeria dissabte el play-off d'ascens a primera divisió. Ho fa amb la il·lusió de tornar l'equip a la màxima categoria del futbol nacional 35 anys després del descens en 1991. Si hi ha un lema que ha quallat entre els aficionats orelluts, és el que va impulsar el futbolista albinegre Diego Barri. El ja famós Isi Sí, precisament ha apuntat a parlar amb Barri sobre aquesta frase i la força que ha pres esta setmana a la ciutat.
6: Lo normal es que no, pero Isi Sí.
7: En ese momento era un poco una invitación a soñar, ¿no?, a creer. Cuando pasas ahí por el centro lo ves ahora por todos lados. Alucina un poco, ¿no? Yo, sobre todo, me lo dicen mis padres, mi novia, la familia. Me dicen, joder, dices una cosa un día, al día siguiente está empapelada toda la ciudad. A mí me hace ilusión de que ha tenido esa llegada a la afición y que se sientan un poco identificados también con ese lema. Un poco también la base del ICC, ¿no? Hemos tenido esa ilusión, pero ninguna obligación. Presión cero y todo lo que venga pues será un regalo y será súper bonito tanto para la afición como para nosotros.
1: Triomf agònic, València Bàsquet ha despertat a temps i ha escapat de la trampa del Surne Bilbao en el primer partit al millor de 3 dels quarts de final de la Lliga Endesa amb una remuntada express de 13 punts en 3 minuts que ha encarrilat el seu triomf per 83-80 i que posa contra les cordes als homes de negre de Jaume Ponsarnau malgrat el notable partit que han fet. El següent duel serà divendres. Parla Pedro Martínez.
8: Hemos cambiado el ritmo en defensa.

0: un buen momento de equipo, de afición, ¿no? De ir todos juntos para adelante. Y bueno, y luego pues también siempre un pelín de suerte, ¿no? Que hacen falta para levantar estos partidos que son tan difíciles por la diferencia que había.
1: Les 11 de la nit i 16 minuts. Borregor, arroba 90 minuts, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també se 90 en xifra, en número, sense xifres i números, en paraula, en lletra, també 90 minuts ràdio per a Instagram. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el WhatsApp 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, per a qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. On va tindre el València amb més problemes aquest estiu? En les entrades o en les eixides? De tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Empar y el día de Lord de Santo y también el de la barca de la Albufera de Jaume, porque este día es el de toda esa gent que fa posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente, Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. Pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 19 minuts. Comencem amb el desenvolupament del 90 minuts. Ahir, Salva Gomis ens va avançar el nom de Thomas Meunier, el jugador belga que està en el punt de mira del València Club de Futbol, i dissabte ja ens va dir que el València buscava no un, sinó dos laterals drets i que un d'ells tenia que ser sub-23. El sub-23 que tenia tota la pinta que volia el València era Buba Sangaré, però l'exjugador del Llevant i Roma ha acabat renovant el seu contracte amb l'Elx. Salva Gomis, bona nit.
13: Què tal, Manolo? Salva, com esteu? 24 hores i ja dius Meunier com a francès, eh?
1: Bueno, deia que era l'opció per al lateral, l'opció principal, i que l'altra era una sub-23 que estava en el punt de mira, Buba Sangaré, però que s'ha escapat.
13: Sí, el que més agradava en este cas al València era Buba Sangaré, després de crec que tres mercats en els quals el València ha tractat de fitxar-lo. És de veres que sempre amb la coletilla, no?, de portar-lo al filial i de que tinguera minuts al filial i donar-li aquesta projecció de primer equip, però no es varen atrevir. L'Elx va entrar en aquesta operació de cessió amb opció de compra i sí que li ha donat minuts i, per tant, ha demostrat Buba Sangaré que pot jugar a primera divisió. I en aquest sentit, el València, pues, aquest estiu, era un dels jugadors que tenia marcat en roig per a aquest perfil de lateral sub-23, que ja dèiem, busquen dos laterals, un d'ells sub-23, i Buba Sangaré era dels que més, si no el que més agradava al València. El que passa és que l'Elx tenia...

0: tenia fins avui, d'ací a uns minuts, per a confirmar aquesta sessió amb opció de compra, aquesta opció de compra, estaré 11:59 del dia d'avui per a executar-la, i bueno, pues, ahir ja li comunicaven al jugador que la intenció era la d'executar, i este matí han fet oficial perquè ja des de nit enviaren documentació per part de l'Eixada de la Roma per a informar de que anaven a pagar aquests 4,5 milions d'euros, per els quals pues, Bubba Sangaré signa fins 2031 amb l'Elx, i la Roma, això sí, es queda el 20% del futbolista.
1: Bueno, este futbolista que estava en el punt de mira, ell sí que, i ara, Salva, hi haurà que dirigir...
0: Passar al pla B, no? Com sempre, bueno, al final...
1: La mira del canó hi haurà que dirigir-la cap a altre punt.
0: Sí, sí, sí, a mi em costa que n'hi ha més jugadors d'este perfil. Les deberes que, bueno, pues este ja havia demostrat tindre la capacitat de jugar a la Lliga i de, bueno, pues fer-ho, entre cometes, jo crec que prou bé en l'Elx, en Saràbia, i bueno, pues ara, pues, evidentment, el València tindrà que anar buscant altres opcions, encara que el que més urgeix és tancar el, entre cometes, veterà, titular o de més experiència, que ja hem dit que és aquesta prioritat sobre el belga Tomàs Meunier, i anem a veure què és el que passa durant l'estiu. Si a mi em diuen que la intenció del València és tancar-lo abans de que comenci el Mundial, però clar, també pues, Meunier tindrà en la seva mà el fet de triar si vol que passin uns dies del Mundial, jugar-se-la que tal volta en el primer partit tinga un esguins i se quede sense res perquè no té res signat, o fer cas de lo que li diuen, no? El seu entorn, que s'estira, que igual deixa alguna cosa en la que li paguen més que fas un bon Mundial, no? Però el València està jugant les seves cartes en Meunier, i ja dic, la intenció que tenen és la d'intentar accelerar-ho abans de que comenci el Mundial.
2: Hola, Salva, què tal? Bona nit.
0: ¿Qué tal, Salva? ¿Cuándo tenés?
2: Lo de el interés del València en Bubba, no sé si este es el tercer estiu ya, ¿pot ser? O...
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: tercer
0: sí,
2: estiu.
0: Pràcticament des de que vaig ir del Llevant.
2: Correcte, sí,
0: el,
2: sí.
0: El València està tractant d'incorporar-lo perquè, bueno, pues, agradava molt ja el València en el seu moment. Que vinguin jugadors del Llevant sempre és complicat. Però, clar, una vegada ja era jugador de la Roma, pues el Valencià que va intentar amb el seu entorn, i en este cas el seu agent, que és o que resideix a València, pues era tornar a intentar aquest fitxatge que sempre estava, com deia abans, lligat a jugar en el filial, tindre dinàmica de filial. Cal recordar que Bubba té 18 anys. Vull dir, no és que... És que encara té 18 anys. És molt jove.
2: I va néixer a Elx, que igual molta gent diu, és estranger, no, va néixer a Elx.
0: No, clar, sí,
2: internacional. No faria plaça, comunitari, ni res, en absolut. Va néixer a Elx, sí, és il·lícita.
1: Bueno, pues, algun detall més que afegir sobre esta història del lateral sub-23?
0: No, bueno, que n'hi ha més opcions. Abans Salva i jo parlàvem de més opcions, però bueno, jo crec que el València el que tindrà és que ara tornarà... No vull dir que estigui avançat, però ja n'hi havia hagut algun tipus de comunicació entre el València, Corberán i l'entorn de Bubba, però bueno, pues, ha decidit executar aquesta opció de compra. Ahir no pot fer res ninguna de les parts. I, per tant, pues, Bubba ja no és una opció, però bueno, el València tindrà que continuar treballant en aquest mercat de sub-23 i en més prioritat el que no és sub-23, perquè cal reforçar aquesta posició, perquè, bueno, pues, és evident, Thierry ja no té contracte i Fulquier, pues, és un enigma en quant a l'estat físic.
1: En general, Fulquier és un enigma, així és. Gràcies, Salva!
0: A vosaltres, bona nit.
1: I 5 minuts. Si vos recordeu, la setmana passada, el dimarts, si no recordem malament, de la setmana passada, Salva Folgado mos parlava de si interès del Celta de Vigo en Jesús Vázquez. Crec que tens que afegir algun...
2: Sí, hem d'afegir alguna informació al respecte, però abans... parlava Gomis de Thierry, sí. Thierry Correia, segons s'ha publicat avui el company Diego Pico en Marca, està molt a prop de firmar pel Venècia, és a dir que ràpidament ha trobat un

0: un club, i va ser el Venezia, segons podem llegir en Marca, i en breu firmarà pel conjunt italià.
1: Però com a futbolista, com a gondolero.
0: Home, pues com a futbolista. Entenc que com a futbolista. A partir d'ahí, bueno, pues ja veurem què és el que ocorre si finalment se tanca esta opció i ese futbolista del calcio italià. I després, sobre Jesús Vázquez, ja comentarem quan donarem l'interès del Celta, que si el Celta de Vigo no s'havia posat en contacte amb ell, bueno, pues que parlaria pròximament. Ahir ja confirmarem que el Celta havia parlat directament amb Jesús Vázquez, li havia dit què és el que volia d'ell, on volia integrar-lo, i què és el que buscava Claudio Giraldez sobre les condicions de Jesús Vázquez per incloure-lo, si tot anava bé, en la plantilla del Celta de Vigo. I avui, Manolo, el que conegam és que el València Club de Futbol, segons informació que han donat els companys de Ser Deportivos València, jo cito, tu cites el cita.
1: Bueno, ell no sempre cita.
0: Pues el València ja ha parlat. El Celta de Vigo ja ha parlat amb el València directament i segons Ser Deportivos València, el València hauria tancat la porta, una eixida de Jesús Vázquez. Ja veurem com evoluciona el mercat en este sentit.
1: Va ser curiós veure com maneja Corberán els rols de Gallet i de Jesús Vázquez la temporada vinent. Jo tinc curiositat i a més ho dic de veres, perquè a més fas el que fas de l'entrenador, ho dic per davant, i no sóc especialment defensor de Corberán, però crec que no és una transició fàcil de manejar. Crec que ahí va haver que anar amb molt de cuidado quan, com en les pel·lícules, si és que hi ha una ampolleta amb nitroglicerina i tenen que anar amb molt de cuidado, pues té tota la pinta de... Jesús Vázquez està ja demanant tirar la porta de la titularitat avall, i perquè Gallà no és un futbolista normal, i pensarà que li pese, i té el pes que té el València Club de Futbol. Com dèiem, 11:28 de la nit, Folgado, ha patit moltíssim en el bàsquet,
0: Sí, València Bàsquet, que finalment ha superat Bilbao en el primer partit del millor de 3, dels quarts de final de Lliga. L'equip de Pedro Martínez, que ha alçat l'últim quart d'un partit molt costera cap amunt, remuntant 13 punts en 6 minuts de joc. I sa reacció final, on s'han incorporat jugadors com Badio o Reubers, que havien aportat poc fins a aquest moment, bueno, pues ha sigut clau.
1: Anem a preguntar-li què ha passat a Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Bueno, m'expliques què ha passat avui, què li ha passat avui a València Bàsquet, que durant molts trams del partit jo veia que anava de taronja i que això era el Roig Arena, però no me semblava València Bàsquet.
2: Bueno, pues que l'equip no ha tingut, jo crec que la dinàmica habitual seua, que l'ha frenat molt bé Bilbao Bàsquet focalitzant en la línia exterior, no? En aquesta disposició defensiva de Jaume Pons Arnau, de trampejar-te, d'anar-te al 2-1, que sí, que alliberaves els jugadors, però els focos clars de la parcel·la ofensiva de València Bàsquet, en això centralitzava un poc l'atenció, no? I això ha incomodat a València Bàsquet. València Bàsquet no ha volgut... O sigui, és com si no haguera ficat aquesta marxeta de més que propiciara un poquet un ritme més d'embotxir o d'anada i tornada. S'ha jugat tot més en la línia del que buscava Bilbao Bàsquet de mitja pista, i ahir no has trobat continuïtat, les teues referències clares no han anat apareguent fins a l'últim tram, fins a aquest últim tram decisiu, però te torna a demostrar que té este equip molt d'espírit competidor, de portar-lo fins al final i de creure, en la màxima expressió en aquests últims 3 minuts frenètics de disposició defensiva, d'agressivitat darrere, que és el que li ha otorgat la xispeta en el tram decisiu del partit.
0: Entès les protestes, Nacho, bona nit, de Pons Arnau al terme del duel, queixant-se que València Bàsquet ha sigut molt físic, però que no s'ha notat en les faltes que han assenyalat els àrbitres?
2: Puc entendre-ho, perquè en les accions finals, quan tu fiques i se llistó, hi ha un moment que els àrbits s'adapten i s'aclimaten, no? Però com al llarg de l'encontre no ho havies plasmat d'aquesta manera, jo crec que Pons Arnau va per aquesta línia de dir... ara pugen de repente l'activitat de mans del contacte físic i se'ls permet tot, no? Bueno, pot estar en alguna situació de raó, però crec que també se ho té que fer mirant un poquet cap a ell mateixa. Per què? Perquè l'últim tram és com si s'haver vist sobrepassat en eixa poca elaboració, que sí que l'ha tingut al llarg dels 37 minuts anteriors, però en aquests últims 3 minuts li ha faltat trobar bones decisions, i les que ha trobat ja no tenia aquest punt de frescura, de confiança,

0: dos tirs oberts, recorde clarament des de la línia de 3 per a poder engatillar-los, no ho fa, i ahir ja se veu agranat per l'ambient, per el ritme de València Bàsquet, atropellat gràcies a aquesta pressió més asfixiant que ha implantat l'equip de Pedro Martínez en els últims minutets.
1: Jo el que destacaria, Nacho, per damunt de tot, és que València Bàsquet ha tret un partit molt complicat perquè no ha estat bé, no s'ha trobat al llarg de tot el duel, però perquè, a més, tenia jugadors com Montero, com Reuvers, que no estaven 100%. Vull dir, ha tret endavant un duel amb jugadors claus o bàsics que no han tingut un bon partit. Per exemple, també Badio, encara que és cert que Montero tenia molèsties en un muscle, i Reuvers pues, pràcticament ha aparegut en el partit directament després d'eixir des de l'hospital.
0: Sí, és que és un partit, diguem, que siguem per a mi roïn per a València Bàsquet, perquè la dinàmica no ha sigut la que li correspon a l'equip encara és play-off, però crec que te dona molt, perquè la forma d'aconseguir-ho és de dir, se connectem en un moment decisiu del partit i tenim la capacitat per a girar-ho. Els importants no estaven, perquè Montero, ni seus problemes no, de muscle, no estava en la seva frescura. De fet, Pedro Martínez anava regulant-lo i dosificant-lo perquè sap de la importància del jugador. Branco Badio, que apareix en este tram final en un cistelló, després en tir lliure, però al llarg de l'encontre no ha estat. El mateix Cameron Taylor se suma en el tram definitiu. Què vull dir? Que les teues peces diferencials avui no estaven apareguent.
1: Reuvers ha aparegut també al final, Nacho, no havia aparegut tampoc.
0: També al final, sí. I en el xoc interior has tingut un conflicte, perquè Nil Sacco fixa les accions que acabava de l'anella sense trobar el forat, no? Molt sato huit, accions que l'agrada. Al final li recriminava. Crec que ahir Pedro s'equivoca perquè l'estira massa, després Reuvers entra i tampoc aporta, però ja en el tram final Pedro diu, en estos últims 3 o 4 minuts m'ho jugué en els que crec que m'ho tinc que jugar, no? Nixa tripleta exterior, més la parcel·la interior Pradilla, Reuvers per a trobar-lo en ixe triple, que venia d'engatillar el triple Jaworski per a Bilbao i ficar-se dos puix per davant, faltava minutet i poc, i la connecta, l'enxufa Reuvers per a voltejar de nou el marcador. En aquest moment decisiu sí que has tingut també a estos que parlava jo de no haver estat en frescura ofensiva, sí que s'has tingut de cara a més ambiciosos, més agressius de cara a l'anella contrària, i d'ahir que acabes girant un partit que semblava pràcticament impossible en la comoditat en la que estava per a l'equip de Ponsarnau, però que té l'equip una altra vegada la convicció per a poder fer-ho.
1: Nacho, a mi m'agrada també Cárdenas, els minuts que ha estat en el terreny de joc, a més assumint responsabilitat,
0: Sí. A veure, Cárdenas fa la seua llavor. El que passa és que per a que sume Cárdenas o per a que aparega, diguem, de manera més vistosa, els importants o els decisius tenen que estar bé. Perquè fixa't en eixa línia del partit contra el Barça, tot eixa tripleta exterior, eixos jugadors diferencials, Montero, Branco Badio, Mari Mur, estan aportant moltíssim. I havia apareix Cárdenas i pareix que tot el que faig siga més important, no? I sume més. En un partit com el d'avui, per a mi li ha tocat acaparar massa mirant que la resta no està ben, però sí, ella porta la seva xispeta, la seva agressivitat defensiva, i en atac no rebutja, no, a les opcions que puga tindre de cara a ella.
2: Veus capaç l'equip amb l'esglai que dona avui de rematar la feina divendres?
0: Jo pense que esta eliminatòria va a 3 partits, és que hem vist...
2: És una manera molt elegant de dir que no.
0: No, és que no ho veig perquè crec que davant tenim un rival que si nosaltres hem dit i hem remarcat que ha fet el dels millors bàsquet de la competició, o almenys en estos últims 2 mesos, perquè ha crescut en eixa dinàmica seua, avui ho ha tornat a imposar en pista, no? I jo veig anar a Bilbao, veig un camp supercomplicat, una cita per a ells també, diguem, de a tot o res, i ahir van a tornar a plasmar este guionet en les protestes de Ponsarnau, un poc en el que genera això també en el rival, no? De vores dominador i de repente que tot te atropelle i t'acabe sobrepassant. Jo crec que ells van tindre una altra vegada i s'espiri que mostren a Miribilla, i crec que l'eliminatòria, ojalà m'equivoque, però que em sembla que va allargar-se per a tornar així al Roig Arena.
1: Jo penso igual, Nacho, però probablement, no sé, te pregunte, podem estar influenciats negativament per la imatge que avui ha donat l'equip, que no és l'habitual?
0: Sí, estem negats per...
1: Vull dir, un València Bàsquet amb la seva línia o amb el seu to habitual de joc no es generaria tants dubtes, veritat?
0: No, però ho ha dit Ponsarnau i ho ha dit Pedro Martínez, és moment de play-off, i en el play-off ja canvia tot, és... El que té la pressió no juga igual de bé que l'altre, no? Perquè avui l'obligació de qui és? De València.

0: Bàsquet. I qui sí, juga millor? Clar. Bilbao Bàsquet, perquè arriba un poc en eixa soltura de dir anem a disfrutar, no? Anem a fer el nostre guionet. Bueno, sí, avui així un poc perjudicats, encara que en la victòria, però així perjudicat en quant a la sensació de que València Bàsquet no ha estat en la seva línia, i això te fa mirar un poc el partit de Bilbao com a més complicat. Però tinc en compte una altra cosa també, que si avui ha mesurat a Montero, possiblement Pedro allí també ho puga fer. Ell va anar, diguem, estirant, no? Si veu un partit que pot colpejar de manera definitiva, ahí pegarà el colpe per a poder respirar i tindre un tercer partit de descans, però que de primeres també, conforme van els encontres, en este cas Pedro Martínez va anar com regulant, encontrar momentells per a uns i altres, i ahí pues, també podria veure's un poquetet afluixat en nivell de l'equip, mirant que Montero no està en ixe 100%.
1: Nacho, gràcies.
0: Vinga, adeu.

0: Ja sabeu que està la sintonia del Mundial, ja sabeu que totes les nits en el 90 obriu una finestra per al Mundial, que comença dijous vinent, si no recorde malament, i que en el cas d'Espanya demà té un partit a les 9 en Riazor, i si Espanya i Irak, Salva.
1: Demà a les 9 a Riazor, Espanya i Irak, penúltim amistós de la selecció espanyola, últim, així a Espanya, perquè després disputarà un altre contra Perú, a Mèxic, i la selecció espanyola, que afronta demà aquest duel de Riazor. Li ha costat al Deportivo Manolo 300.000 euros arreglar totes les destrosses del terreny de joc de l'últim partit de Lliga. Bueno, la gent se va emportar gespa, se van emportar les xarxes de la porteria, van arrencar selles de la graderia. Bueno, 300.000 pavos li ha costat al Deportivo de la Coruña posar a punt l'estadi per al partit de demà davant l'Iraq, on bueno, pues, direm que encara no podem veure l'11 titular de La Fuente. No comptaran tres dels quatre futbolistes que van disputar la final de la Lliga de Campions: David Raya, Zubimendi i Fabián. Tampoc amb els tres lesionats, Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. Comptarà per a l'amistós davant de l'Iraq amb nou futbolistes de suport que finalment no viatjaran a Mèxic, però que han estat estos dies ajudant en els entrenaments a la selecció espanyola. Entre ells està el futbolista del València, Javi Guerra, que ha reforçat la preparació a la ciutat del futbol de les Rozas i que formarà part de l'equip de Riazor. Veurem si finalment premia Luis de la Fuente amb algun d'estos nou futbolistes amb minuts en el partit de demà contra Irak. Si te sembla, escoltem el que diu respecte al partit el seleccionador nacional.
2: Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Si me preguntáis qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido, ya, sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo.
0: Punte clar.
1: Bueno, pues ya, quan vull que ho diga, encara que, bueno, jo crec que també és un secret avió que va jugar unaíssimo el Mundial.
0: L'Uruguai Espanya del Mundial, el tercer dels partits d'Espanya, en el focus per el calor que diuen que pot minvar el rendiment dels futbolistes.
1: Bueno, es disputarà el 27 de juny a les 2 de la matinada, hora espanyola. Es troba en el focus per elevada calor que afectarà el rendiment dels jugadors i alentirà el partit, segons un estudi de una empresa de climatologia. L'emergència climàtica ha provocat un augment de temperatures, una successió d'onades de calor que afectarà directament el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb data d'inici, recordem, el pròxim 7 de juny. Les temperatures superiors als 28 graus poden reduir la freqüència dels sprints, la distància total recorreguda i el temps de recuperació, la qual cosa afecta no sols el rendiment i la seguretat dels jugadors, sinó també el ritme del partit.
0: Bueno, hi ha un matemàtic alemany que ha encertat tres vegades el campió del món i que veu a Països Baixos guanyador al títol.
1: El matemàtic alemany és Joaquim Clement, que treballa com a assessor d'inversions i és un escèptic respecte als models per a predir el futur. Ha encertat, no obstant això, en tres ocasions consecutives el desenllaç del campionat del món amb un sistema creat per ell mateix. Va encertar la victòria d'Alemanya en 2014 i ha encertat dos vegades més, en França en 2018 i a l'Argentina en 2022. I ara, usant el seu propi model, veu campió a Països Baixos, que s'imposaria en la semifinal a Espanya i després en la final a Portugal.

0: Portugal, encara que continua mostrant cert grau d'escepticisme respecte de les seues pròpies prediccions. Dels sud-americans, l'únic equip que aconseguiria quarts seria l'Argentina de Messi, que cauria davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. La sorpresa més gran que contempla el seu pronòstic és l'eliminació del Brasil en 700 a les mans del Japó, mentre que l'Equador cauria en la mateixa instància davant del Senegal, Colòmbia davant Croàcia i Uruguai davant l'Argentina.
1: O sigui, hem passat del Pol
0: a l'Uruguai Clement, o Clement.
1: A Clement del Calculator. Sí. L'Argentina està molt pendent de Nico Paz, eh?
0: Sí, ha establert el seu campament base en Kansas City per a preparar la reconquesta del Mundial. Després de cosir-se la tercera estrella a Qatar, Lionel Scaloni ja té a tots els seus efectius disponibles, excepte Nico Paz, la situació del qual comença a preocupar a l'albiceleste. No evoluciona la seva lesió amb el temps que s'esperaven i està començant a valorar-se la possibilitat que no acudisca al torneig segons la normativa que marca FIFA. Les seleccions poden fer canvis en les convocatòries fins a 24 hores abans del debut, i avui en dia és una possibilitat que no és descarta. Emi Buendía seria el seu substitut en la llista, cas que la selecció no deixarà altra alternativa.
1: Bueno, i avui que s'han jugat dos amistosos.
0: Luxemburg 0, Itàlia 1, Països Baixos 0, Algèlia 1, i no recorde, però crec que el Canadà li ha guanyat 2-0 a Uzbekistan.
1: A Uzbekistan. Bueno, Països Baixos 0, Algèria 1. De moment, la predicció del matemàtic no comença massa bé, eh? Les coses com siguen. Ah, i parlant d'Argentina, he vist ja l'anunci de quan feren la convocatòria, he vist el de la cervesa Quilmes, que és un clàssic tots els anys, i no me'n recordo quin era el tercer, no recordo si era un de la cadena de televisió que va fer el... que estén en Esports. Lo que sí que m'agrada és que, per fi, en els tres, quan parlen dels campions argentins, ja trauen a Mario Kempes i la Copa del Món 78, que semblava que la tenien ahí amaga. No sé per què, ara ja comencen a treure-la.
0: Avui ha tuitejat Milei, o la passada matinada, una promo, no?, d'una empresa d'energia que d'alguna manera també li dona suport econòmic a la selecció. I quan tuitejava Mireia ha posat: "Lo siento, pero me pongo termo cuando hablo de la selección".
1: Me pongo termo.
0: És una expressió que m'agrada molt.
1: No, és una expressió que anem a quedar-se a partir d'ara, eh?
0: Sí.
1: 11:43. Termo no, però després d'esta pausa, la tertúlia i el debat, sí, vinga. Hemos venido con flores de
2: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de venganza en el pelo.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: és. No, i fitxa,
1: s'equivocaren.
0: I fitxa uno bueno. No fitxes 8 que no te valen.
2: Teoria de Mickey, correcte.
0: Sí. Claro.
1: Però, per tant, si tomen la raó, van a la quantitat, no van a la qualitat. I per això van a firmar a este tipus de futbolistes.
2: Però, més que, la...
1: que desperten dubtes en un inici, pues, tant de bo el firmen, i l'home rendisca hasta els 40 tacos i més en Mestalla. Però,
0: a mi... Ja, tío, una serie ¿sabes lo que pasa? Que todos esos movimientos a mí me llevan a equipo en decadencia absoluta.
1: Pero ya, pero
0: ¿sabes
1: digo,
0: a qué me recuerda? O sea, yo me hago ahora una idea mental y digo, a ver, el año que viene la plantilla, o sea, el equipo inicial del Valencia.
2: Hay que ver Europa.
0: No, y dices, Diacabí, Dimitrescu, Gaya, pongamos que Tárrega, De Haas, Meunier, Dieng. ¿Me entra mal? Me parece el Sevilla del último año de Víctor Horta, que empezó a fichar jugadores que nadie sabía ni quiénes eran, y efectivamente los tuvo que cambiar todos en diciembre. Cambiaron 10 jugadores.
2: Yo creo que el más perillós, y creo que también eso entronca amb la idea del que deia la Diego, pero podem aprofundir més, es que si tú te sentes y veus Dieng, De Haas, Meunier, si acaba venint, no perceps que hi ha ja
0: un hilo conductor,
2: un
0: no?
2: Un fil conductor, és dir, el València va fer una plantilla d'estes característiques.
0: És que no lo hay.
1: No, perquè no hi ha club, com ha dit Diego. Claro. Que no hi ha plan, és que no hi ha pla, però igual que la temporada passada no l'havia. O el pla descansa sobre els muscles de l'entrenador, punt i final, i sobre l'escassa economia. Si ja comença a tenir una trola, tot el que s'ha filtrat en els cafès és trola. Europa com? No anem a vendre futbolistes. Bueno, pues hi haurà inversió. Bueno, inversió tampoc. A partir d'ahí, com vas accedir a Europa sense inversió? Com vas accedir a Europa o com vas a firmar si no vens? Com vols firmar futbolistes si no traus al sobrant de la plantilla? Tot comença en una trola. Sempre comença amb trola. Si este hivern anaven a portar 4 futbolistes, al final portaren 2 i a Renzo Sarabia el portaren perquè va tindre problemes Fulquier, si no, no el porten. Però el que estaven venent en hivern eren 4 futbolistes. 4. I per què portaren a un central? Perquè se lesiona Copete. Si no, porten a un Guido, solament un. I la trola inicial era 4 futbolistes en hivern, 4. Algú dirà, no, portaren 3. Portaren 3 perquè se lesiona Copete i se lesiona Fulquier. Si no, porten un. Però la trola havia començat, 4 refuerzos. Pues estan començant igual. No anem a vendre Europa. Anem a firmar.
0: No,
1: tenim operacions encaminades.
0: Al mismo tiempo que dicen que no van a vender, señalan a 6 o 7 jugadores de la plantilla.
1: Oye, els posen en el mercat.
0: Ja, però que això...
2: Els posen en el mercat de la pitjor manera possible.
0: Claro,
2: de la
0: és lo
2: manera
0: peor,
3: que estàs necessitat a vendre.
0: Claro, eso es lo peor que puedes hacer en un mercado, decir que los quieres vender.
1: Pues ahí está.
3: Pero, y después, una volta et vengues, busca reforç per a fitxatge per a suplir-lo.
0: Sí, pero por eso van al bulto, porque dicen, bueno, como voy a sacar 7, pues cojo 7 más y ya está, y a ver qué pasa. Es como las fichas del dominó, o sea, cojo y a ver qué sale.
3: Sí,
0: mira, 6 doble. Mira, pues me ha salido uno veterano. Mira, el Blancapito. Mira, uno jovencito.
3: Tu dius que amb Hugo Duro no comptes, però ja t'has mirat el possible recanvi d'Hugo Duro que te signe o que te faci aixòs 10-12 gols que t'assegura pretemporada?
0: Però si hace 6 meses el València decía que iba a vender a Thierry por 10 millones de euros y Thierry lo presentan mañana con el Venecia y se ha ido gratis.
1: Pero té una camiseta molt guapa el Venecia, ¿eh? Fa camisetes molt xules.
0: Guapíssimes.
1: Molt xules.
0: El Venecia i el Verona hacen camisetes...
1: El Venecia fa camisetes molt
0: muy
1: xules.
0: Muy top. Sí, sí, sí. Però, bueno, a part és tema friki de camisetes...
2: Bueno, sí, així m'hi ha cabuda per a tot.
1: M'ha vingut a la ment, eh? Està molt
0: no
1: guapa.
0: Hace ni 10 meses estaven dient que el precio de Thierry eren 10 milions.
2: No fa... I en febrer però va no dir el senyor Garli que estaven treballant en la renovació del Thierry.
1: Però un moment. És que això és molt greu, Manolo, perquè això és una altra trola.
0: Claro, tío. Pues es que... Pues, pero si es que
1: son
0: es...
1: que no paren de decir troles.
0: Ah, pero si es que no pueden decir otra cosa, ¿qué va a decir?
1: Anem a renovar a Thierry, digo, y mira, Thierry...
0: Ya, pero es que también dijeron este Fulquier se va a la calle, y le hicieron 2 años.
1: Mira, paran de troles ahí en la tele.
0: Y ahora lo quieres renovar otra.
1: En Sevilla.
0: Y ahora lo quieres vender.
2: Resulta, ya ha salido este señor un nom que ixa renovació sí que hi hauria que sentar-se i demanar moltes explicacions. Vostè, per a què collons va renovar Almeida si després ni l'ha utilitzat ni el vol,

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.

voleu que vos diga, darrerament costa reflexionar en veu alta a partir de les dades que ens porta l'actualitat. Mireu, els delictes d'odi augmenten un 26% a Espanya. Una dada per deixar-nos espaordides, si més no. Però sobretot em pregunte, com s'augmenta l'odi? Podem pujar els preus de la vivenda, podem augmentar, no sé, els metres de... Hi ha coses mesurables que s'augmenten i es lleven... Val, d'acord. Ara preguntem-nos, com s'augmenta l'odi? Quins ingredients necessita per créixer? Quin és el llevat que cal posar perquè puja la massa de gent enfurismada en fer mal a l'altre, al diferent? Eixa podrà...

0: podria ser la pregunta que ens farà reflexionar. Jo no vaig estirar el fil, per si de cas dic inconveniències. El que sí que tinc clar és un ingredient per poder acabar amb l'odi. Només n'hi ha un, el coneixement, la cultura. Posem-nos. Són les 12:30 i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Parlem ara de literatura, de ciència, de pintura. Ho fem arran la publicació del llibre De Saturno a la locura, d'Àlvar Martínez Camarena. És un llibre en el qual ens desvela el que hi ha de ciència darrere de les pintures del Prado. Estem escoltant, per cert, el quarteto Quiroga, interpretant des del Museu del Prado. Tornem al llibre. Àlvar fa un passeig pel Prado i para atenció en quatre obres concretes. Interroga les obres fins a arribar a descobrir tot un relat científic que amaguen. I és curiós com una obra que, per exemple, mostra una escena de dansa al carrer, té darrere una història mèdica terrible, una patologia terrible. Álvaro Martínez Camarena, nascut a Mislata l'any 92, és químic, investigador i divulgador científic. Destaca especialment per la seva capacitat per connectar la ciència amb les humanitats, amb la història, amb l'art. Ell és graduat en Ciències Químiques i doctor en Nanociència i Nanotecnologia per la Universitat de València. És màster en Periodisme i Comunicació Científica per la UNED. És professor, ha sigut professor de Química Inorgànica a la Complutense de Madrid i en este moment a la Universitat de València. Com a investigador postdoctoral ha exercit a les universitats de París, Saclay, Estrasburg i València, i ha fet estades de recerca a Viena, Florència i a Catània. La seva investigació científica es basa en el disseny de nous sistemes moleculars amb activitat antioxidant. Ai, l'oxigen. Sistemes enfocats principalment al tractament de malalties neurodegeneratives com pugui ser l'Alzheimer o el Parkinson. I abans del llibre del qual parlem avui, De Saturno a la locura, ha publicat L'oxigen, història íntima d'una molècula corrent, un llibre que va guanyar el Premi de Divulgació Científica Estudi General l'any 2020 i Història de los metales que cambiaron el mundo, un llibre de 2024. Àlvar Martínez, bona vesprada, benvingut a l'Hora de la Cultura.
1: Bona vesprada.
0: Estic emocionada perquè, de veres, i els companys podrien dir-ho, vull dir, és un llibre que m'ha trasbalsat, perquè a més de fer-me aprendre, m'ha fet pensar, això que dius, que no sabré jo mirar pintura, ara a estes edats, que no m'he plantejat mai que hi ha darrere, no?, però molt més darrere, no? Més enllà de la composició, la llum, l'estil en funció de l'època, etc. I ara resulta, no sé, que hi ha ciència en tots els llocs, en tots els quadres, o com?
1: Sí, moltes gràcies per les paraules, perquè, vamos, esta introducció home, és fantàstica, del llibre. Sí, al final és que n'hi ha moltes mirades, moltes formes de veure una obra d'art, de veure un quadre, n'hi ha moltíssimes. Des del punt de vista, per exemple, de la matemàtica, de la perspectiva...
0: De la matemàtica?
1: Sí, aquello de la proporció àurea, clar, per exemple. Clar. Des del punt de vista, és a dir, més enllà de lo purament artístic, allò que
0: estètic,
1: vegem...
0: Estètic, corrents,
1: sí, exacte, els contrapunts, el que s'està transmetent, la representació com a tal, se poden utilitzar les obres d'art, els quadres, moltes vegades també com un testimoni d'aquella època.
0: O són, sobretot...
1: Clar, ens podem fixar, per exemple, en la forma que hi ha de representar, és a dir, què es representa exactament, si n'hi ha algun tipus de biaix en aquesta... per exemple, en els tipus de personatges, algun tipus de racisme, d'homofòbia, de misogínia, etc.
0: D'això va el llibre, també,
1: clar,
0: eh?
1: Exacte. Ah. Però inclús d'edadisme. També se pot plantejar des d'aquest punt de vista l'anàlisi de...

0: dels quadres, de les obres d'art, i una altra perspectiva és la que he adoptat jo, que és intentar aprofundir en la ciència que hi ha darrere d'aquestes obres d'art. És a dir, què ens conta de ciència aquest quadre en particular al que estem parant atenció?
1: És difícil parlar del teu llibre en una entrevista de ràdio. Ja, quan has arribat, et deia, és que cada capítol donaria per a un programa sencer. Aleshores dius, jo m'ho he plantejat. Hi ha quatre obres d'art, si te sembla bé, anem a parlar de cadascuna d'elles, val? Sí. Que la primera te deixa així, com diem al meu poble, de pasta de moniato. Perquè dius, ostres, tu mires el Ball dels Maleïts, un gravat de John Ludwig Gottfried de l'any 1674, i tu dius, són unes persones ballant, hi ha un retor a la porta de l'església, hi ha gent mirant, un gos, i pots descriure tot el paisatge, tal, tal, tal, tal. El cas, no mires el quadre i després de que llegir el capítol dius, doncs no m'havia enterat de res. Tu, d'entrada, per què et fixes en este gravat?
0: Perquè és com una versió, diguem-ne, actualitzada de les obres de Teniers, etc., de lo que són de l'art flamenc, principalment de les festes ciutadanes, ball ciutadà, les bodes, etc. És un tipus de pintura aquesta en la qual se representa una boda, una festa, un banquet, molta gent bevent, molta gent de festa, borratxos, intentant lligar, etc, etc. En canvi, aquest quadre, aquest gravat en el que centra el llibre, és com una elaboració, és com una versió d'aquestes obres. Aquestes obres són tal qual, és una festa. I ens pot transmetre, per exemple, aquestes obres estan vinculades també a intentar transmetre una imatge de propaganda després de les guerres en Flandes, etc., una imatge de tranquil·litat,
1: de pau. Estem passant-ho bé. Acabat tot el problema.
0: Exacte, s'ha recuperat. Este quadre, o este gravat, perdó, partís d'ahí, però i si no pares massa atenció, no veus res estrany. Ara bé, conforme te formes a fixar, te dones compte de que estan ballant en un cementeri.
1: Sí.
0: De que la gent no està feliç.
1: No està feliç, ningú somriu.
0: Ningú somriu, estan tristos. Homes i dones dansant com en un cercle, tots agafats de la mà. Els gossos els estan lladrant. N'hi ha un cura com santiguant i dius, espera, un munt de calaveres al fondo, com sí. Discretes.
1: Tan discrets que tu no pares atenció. Quan llegis el capítol, sí, perquè saps el que passa.
0: Exacte. Clar. I, finalment, si te fixes, hi ha una persona amb un braç en la mà.
1: Sí, si te fixes, quan t'ho ha dit Álvar en el capítol. Perquè en aquest moment tu tornes darrere i dius, a veure el gravat, i dius, ostres, és de veres, té un braç en la mà.
0: Exacte. I dius, esto pot ser una cosa que pot, no sé, fantasia, diguem-ne. Però, a més, és que el gravat està en un llibre que intenta relatar o intenta descriure els fets més importants de la humanitat, la coronació de Carlomagne, la fundació de Roma, etc. I a més és que té un nom molt particular, que és el ball en la ciutat de Kroning en tal any. O sigui, és molt concret tot, molt estranya la imatge. Dius, així n'hi ha alguna cosa darrere. Això és, comences a investigar.
1: Quina manera de mirar pintura, no? I què passa? Què estan ballant, pobrets meus?
0: Estan ballant en contra de la seva voluntat. I estan ballant sense poder deixar de ballar. I això que faig fantasia, vull dir, sense deixar de ballar, fins al punt de que moren ballant.
1: Mm-hmm.
0: Van ballar, això forma part de lo que s'anomenen les epidèmies dansants. Les epidèmies dansants. Que van tindre lloc durant més de 1000 anys en Centre Europa. Cert, no és un gravat basat en fantasia, sinó que realment està descrivint fets que van ocórrer realment. Alguns formen part de la mitologia, diguem-ne, del folklore, però altres, com per exemple el que va ocórrer en Estrasburg a principis del segle XVI, estan molt ben descrits per múltiples fonts al mateix temps. Una dona, Sautrofea, comença a ballar un dia de juliol, si no recordo mal, el 14 de juliol de l'any 1500 i poquet, comença a ballar i no deixa de ballar durant tota la vesprada, durant tota la nit, durant el dia següent, i no deixa de ballar a pesar de que està dient que algú l'ajude perquè vol deixar de ballar. Aleshores, passen 7 dies...
1: I després d'ella, altres.
0: Exacte,
1: i altres,
0: passen 7 dies i se l'emporten. Però la gent comença a contagiar-se. Comencen a ballar tots junts. Comença a

0: contagiar-se primer 30, després 100, després milers de persones, en una ciutat que en aquell moment tenia poquets milers de persones. Centenars i centenars de persones ballant, fins al punt de que molts d'ells acaben morint durant el ball. Durant el ball.
1: Estem i perdent en juliol. Membres d'ahir el braç que té algú ballant, no?
0: Exacte.
1: En el gravat.
0: O sigui, què està passant ahir? Perquè este cas, per exemple, el d'Estrasburg que estem comentant, és que és un cas real. És un cas en què tenim múltiples fonts. O sigui, què està passant ahir? Pues comences a furgar. I no n'hi ha una explicació com a tal satisfactòria per complet, però sí que n'hi ha moltes menudes explicacions que tenen a veure en malalties neurodegeneratives, però que no ho expliquen de tot, malalties autoimmunes, que tampoc ho acaben d'explicar del tot, i finalment...
1: Més una malaltia autoimmune no es contagia.
0: Efectivament, efectivament. Uh-huh. Ni tampoc apareix d'avui per a demà, en ese grau de desenvolupament, ni les malalties neurodegeneratives com la del Huntington, a la que se li atribueix moltes vegades aquest tipus de danses. O sigui, al final, a la conclusió a la que arriba és que probablement es tracte d'una intoxicació en el SIBA.
1: La SIBA resulta que quan hi ha molta humitat se li fa un fong o entra un fong i es desenvolupa un fong que provoca aquests símptomes neurològics, no?
0: Sí, sí, és perquè allibera una toxina. És molt paregut, el fong adopta una forma molt pareguda a la SIBA, molt paregut, un poc sí, més negre.
1: Més negre i més grosset.
0: Que exacte. Dir,
1: que clar, ells dient, mira que bo, esta SIBA és més grossa, no?
0: Efectivament,
1: no era
0: més,
1: SIBA,
0: més saborosa.
1: Era un fong, imagina't.
0: Efectivament. I al final allibera el que són al·lucinògens.
1: Uau. Com es deia la patologia aquella? Té un nom?
0: La patologia, com a tal, no té un nom. És una intoxicació. En aquell moment se la relacionava i a més se l'anomenava com el foc de Sant Antoni.
1: És sants.
0: Sí.
1: Perquè tot el llibre està recorregut, no? D'alguna manera, no? Per eixa cosa de la superxeria... Clar, estem en el 1500, en el 1600, és a dir, era difícil, no hi havia els coneixements científics que tenim ara, no? Aleshores, tot s'atribuïa a la divina providència, a Déu, al santet que tocara. De fet, va haver... es comenta en el llibre, no? com una espècie d'onada de pànic col·lectiu, no? Uh-huh. O d'eufòria col·lectiva, tots a ballar, perquè ningú sabia si era bo o dolent ballar.
0: Efectivament. A més, perquè en part s'interpretava que la dansa era al mateix temps un símptoma de la malaltia, però a més una forma d'alliberar-se de la malaltia, de sanar. És a dir, perquè s'interpretava que, a l'inici, se li van donar moltes interpretacions en aquell moment, perquè veritablement és un fet que és certament inexplicable en aquell moment. I aquesta forma, aquesta eufòria per ballar, espontània. Aleshores, una de les primeres és la que li van donar els metges, els sanadors, etc. En aquell moment, és que es tractava d'un excés de temperatura, d'un excés de calor. És estiu, Centro-Europa. Si fa calor, fa molta calor.
1: Sí.
0: Si fa calor, fa molta calor.
1: I els metges van dir, ala, tots a ballar.
0: Clar. Aleshores, si balles, és a dir, si balles és perquè estàs malalt. Però, a més, i se ball és un alliberament de la malaltia, diguem-ne. És una forma d'alliberar ese calor, d'alliberar lo que té el calor sobrant, diguem-ne.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, animaven a ballar. I, de fet, el propi ajuntament va contractar a músics, va ficar escenaris, va contractar a músics, va contractar a forçuts per alçar aquelles persones que caïen esgotades completament per a forçar-los a ballar, fins que es van donar compte que això no valia de res. I què van fer aleshores? Prohibir el ball.
1: Prohibir-lo.
0: Van pegar volantà, van girar 180 graus, la perspectiva van adoptar la perspectiva de l'Església, que és... bàsicament hem sigut pecadors.
1: És un ball endimoniat.
0: Esto es una conseqüència, un càstig de Sant Vito, del que siga, però és un càstig diví. Hem de redimir els pecats, se n'anem tots a l'ermita de Sant Vito a redimir els pecats. Tampoc va servir.
1: Uh-huh. Sí, també al·ludixes al llarg d'aixes decisions de les administracions de l'època, no? de com s'equivocaven, no? Uh-huh. D'alguna manera. Seguim perquè no eixirem del ball, és que no eixirem del primer quadre, però ja veieu, a partir d'un gravat on veus a unes persones ballant, Clar, quan acabes el capítol dius, jo no sé mirar pintura, Álvar, vull dir, perquè mai haguera interrogat d'eixa manera. I espereu-se que ara ve el quadre que li dona títol al llibre. Se n'anem a Saturn devorant el seu fill, de Rubens. Estem en 1636-38, no? A veure, Saturn és el planeta, el més llunyà, s'associava amb Cronos, amb el temps, amb el déu del temps, uh-huh. i tenia una maledicció. L'oracle li va dir que seria destronat per un dels seus fills i ell, tots els fills mascles que tenia, se'ls menjava, els matava. Sabeu que els déus feien eixes animalades, no? Això és la mitologia. Després li la van pegar, però això és una altra cosa, perquè la dona, farta de que li mataren els fills, pega a fugir, dona llum en secret i a ell li dona una pedra i li diu, mira, el teu fill mor, i se'l menja. Val. És un quadre molt conegut, dramàtic, és terrible la pinta de Saturn, la de la pobra criatura mirant. Quina pregunta li fas al quadre per a que te porte a Galileu?
0: Pues, què signifiquen aquestes tres estreles que ja, apenes són espincellades?
1: Clar, però les hem vist tots i ningú li ha preguntat a Rubens i li ha dit, no, això és per Galileu.
0: Però per què n'hi ha ahir tres estrelles?
1: No ho sé.
0: Clar, és, vull dir, perquè són tres pincellades que passen molt discretes, sí. Passen molt desapercebudes.
1: Estan molt centradetes en el quadre, sí. Molt enmig a la part de dalt.
0: Entre núvols, sí. Del cel o de l'olim, del que siga, són tres. Més, no estan ben definides, són clar. Tres. Cadascuna són tres pincellades, groves ahí dalt. Però per què n'hi ha tres pincellades ahí? Per què n'hi ha tres estrelles ahí dalt? Rubens era un tio que d'alguna forma estava molt al dia dels avanços científics en l'època. Per exemple, una de les altres representacions que fa un dels altres quadres més importants que té és també la representació de la Via Làctea.
1: Sí.
0: I ahir també reflectís...
1: Sí,
0: li agradava
1: l'estudi de l'univers.
0: I tenia accés a la informació, als llibres i als tractats que es generaven.
1: Clar.
0: Clar, en aquest quadre, per exemple, el que fa és representar un dels avanços científics de l'època que té a veure també amb la filosofia de la ciència, però això és una altra història, i el que fa és la Via Làctea representar-la com una miríada de punts, d'estreletes. Mm. Fins al moment, fins que no s'agafa un telescopi i es mira la Via Làctea en el telescopi, es pensava que era com una espècie de nebulosa. Quan se dirigís el telescopi per primera vegada a la Via Làctea, es dona en compte que no és una nebulosa, sinó que és un núvol fet d'estreles, de punts discrets, independents. I això és precisament el que representa
1: Rubens
0: en la Via Làctea, amamantant a Herodes, si no me'n sí. recorde malament.
1: Sí.
0: I és el que representa. Aleshores, Rubens era un personatge que estava molt interessat per la ciència, sobretot per l'astronomia i per els avanços científics contemporanis a ell. Aleshores, aquestes tres estreles tenen que significar alguna cosa. Aleshores, toca aprofundir i toca investigar sobre això. I, vaja,
1: wow.
0: sí signifiquen una cosa.
1: Què són aixes tres estrelles?
0: Aixes tres estrelles són tres estrelles que només van existir durant unes poquetes dècades a principis del segle XVII. A principis de 1600, a partir de 1610 aproximadament, apareixen aixes tres estrelles en el telescopi de Galileu. Galileu no va fabricar el primer telescopi, però sí que tenia una virtut, i és que juntava en la mateixa figura el científic amb l'artesà. Ell se fabricava el seu telescopi, per tant, se'l podia fabricar de la manera que li interessara. Habitualment, els telescopis se van utilitzar més que per a veure el cel, per a veure la Terra, per a veure distàncies llargues. En canvi, Galileu és un dels pocs que agafa aquest telescopi i el dirigeix al cel. I per a dirigir-lo al cel, a més, entén profundament com es construís el funcionament d'un telescopi, pròpiament dit, i el millora. I li dona una potència, és a dir, té una potència òptica que no tenen la majoria, per no dir cap, telescopi que s'ha fabricat fins a aquest moment. Per tant, ell és capaç de veure coses que cap dels seus coetanis és capaç de veure. I en aquest cas són, i dirigís el seu telescopi cap a l'estrela Isa, que era Saturn,
1: i no veu, és que és una història preciosa.
0: I no veu una estrela, ne veu tres. I això és un descobriment enorme. dirigís el telescopi cap a la Lluna i veu taques, veu muntanyes, veu valls. El dirigís cap a Venus i veu fases en el planeta Venus, el qual té implicacions enormes,

0: sobre al voltant de què està girant aquest planeta. I el dirigís cap a Saturn i no té, no és una estrela, com es pensava fins al moment, sinó que ne són tres. És a dir, això té implicacions enormes perquè trenca amb el cànon, trenca amb la ciència del moment, trenca amb l'estructura del món com es coneixia des de temps d'Aristòtil, etc. És a dir, el, no existeix una esfera supralunar que és perfecta, feta d'èter, etc., on viu el, com diguem, el món de les matemàtiques, el món de la idoneïtat, de la perfecció, i un món supralunar en el que existeixen els quatre elements i existeix la imperfecció, sinó que trenquen això. I més enllà d'això, i les tres estrelles ens porten també una estrella, o ens, tornar a aquest descobriment de les tres estrelles ens porta a entendre com, per exemple, s'assegurava Galileu, o en l'època s'asseguraven l'autoria intel·lectual dels descobriments.
1: Com?
0: Perquè tu penses una cosa, en ese, ara mateix a nosaltres és molt senzill, diguem-ne, assegurar-nos de l'autoria intel·lectual, i és publicar un article. Publiquem clar, un article...
1: Però i en aquella època?
0: Clar, en aquella època era publicar un llibre. I per a publicar un llibre necessites molts diners. I necessites... des de que fies el descobriment o tenies, diguem-ne, la informació clar, per a fer el llibre, fins que es publicava, passaven anys, sinó dècades. O sigui, en aquest temps, algú podia fer un telescopi tan potent o més com el seu,
1: i podia veure el mateix guitarra,
0: i publicar abans. Exactament.
1: Calia tindre Rubens.
0: Sí.
1: Oh, que bonic. Que bonic. Vos doneu compte de com s'ha de mirar la pintura? És que me n'aniria al Museu de Belles Arts a veure què trobe, a veure què n'hi ha de científic en la pintura clàssica. És a dir, Rubens dona fe del descobriment de Galileu.
0: Exacte.
1: Descobriment que després hi ha un error, que és molt bonic. Vull dir, parlar dels errors d'algú que li va pegar, li va fer la volta, no?, al món d'alguna manera, és també una manera de dir que tot el món ens equivoquem i no passa res.
0: Exacte. Però a més és molt bonic perquè el quadre de Rubens, en realitat del que ens està parlant és d'un moment concret en el que aquestes estrelles existissin.
1: Clar.
0: Aquestes estrelles se descobrissin en 1610 aproximadament, però una trentena d'anys després se descobrís que no n'hi ha estrelles, o sigui, només és Saturn amb els seus anells.
1: Els anells de Saturn.
0: I entre mitges és quan Rubens pinta el seu quadre. O sigui, entre mitges només existien les tres estrelles. No s'havia descobert el secret d'aquestes tres estrelles. No se sabia
1: ningú
0: el que eren
1: aquestes
0: tres
1: plantejat
0: estrelles. Ningú ho havia plantejat. Primer és que ningú s'ho creia.
1: Clar.
0: Primer és que ningú s'ho creia, se creia i se històrica, ahir n'hi havia tres estrelles, perquè només Galileu era capaç de veure-ho.
1: En el seu telescopi.
0: Clar, això és. I després n'hi ha una qüestió filosòfica, i és, molts pensadors del moment el que deien era, perdona, el coneixement dels antics ens diu esto, ser Saturn és una estrella, moment supralunar, infralunar, etc etc. Jo per què m'he de creure que tot i ese coneixement ancestral, i ese coneixement antic, en el que es fonamenta en gran part la nostra civilització, 2.000 anys de coneixement, el coneixement dels grans mestres, és mentira, per una cosa que m'estàs dient tu, que jo no sóc capaç de veure...
1: I que només pots veure tu.
0: Que només pots veure tu, i més enllà d'això, com l'estàs mirant? No l'estàs mirant amb els ulls nus, estàs utilitzant un instrument. Aleshores, wow, això d'utilitzar un instrument per obtindre coneixement és una cosa que rebutjava de base.
1: Que estem parlant del 1600, vull dir, que la gent havia... que era allò de dir, ui, no sé si fiar-me, això que tens davant dels ulls, això què és i fins a quin punt és fiable, no?
0: Clar, i ens parla també de la forma d'obtindre coneixement. O sigui, de la forma d'obtindre coneixement, en aquest cas, a través de l'experimentació. Com això acaba imposant-se? Perquè comences a obtenir proves que són absolutament contràries.
1: I perquè hi ha altres que comproven allò mateix que tu has comprovat.
0: Exactament.
1: I en això, i així, poquet a poquet, construint-se, no?, el mètode científic que coneixem avui. Però hem de passar de quadre, i portem mig programa ja, i només hem fet la meitat del llibre. La pedra de la bogeria. Anem a parlar de la bogeria. A veure, ara se n'anem de Rubens al Bosco, quasi que res. Un quadre no massa conegut, l'extracció de la pedra de la bogeria. És un quadre del 1501, si anem 100 anys enrere, d'on estàvem amb Galileu. Ostres, l'extracció de la pedra de la bogeria. El llibre parla molt, deixa difícil o de línia estretíssima entre que separa la creència de la ciència, la superxeria del rigor, no? Perquè este quadre, Alba,

0: tenies el Jardí de les Delícies, que és el que tot el món va mirar del Bosco.
1: Però este quadre és una delícia en si mateixa. És fantàstic, a mi m'encanta. Perquè és molt discretet. Tu quan passes per la sala, crec que és la 56, la sala del Bosco, clar, n'hi ha una muchedumbre, n'hi ha una congestió de gent mirant el quadre de les Delícies, el tríptic de les Delícies, i emotiu. Però es deixen el quadre menudet, pràcticament una 4, que està enfrontat al tríptic de les Delícies, que és aquest, el de la Botxeria. És un quadre molt menudiu en el que tens a una persona, Lubert Das, que al que li estan fent una operació, una monja que té un llibre en el cap, un frare bufat, un cirurgià que té un embut
0: al cap. Ficat
1: al cap. Dius, anem a veure, ¿esto qué es?
0: Quina mala llet el Bosco, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És una burla.
1: Sí.
0: És una burla. Vull dir, un metge que es posa un embut al cap està dient-li babau. Sí. Està dient-li, no tens ni idea, no?
1: I ignorant. El que ens parla és, en gran mesura, a mi una cosa que m'agrada del Bosco és que és prou atemporal.
0: Sí.
1: I que de lo... Bueno, potser és que la societat també actual...
0: És atemporal.
1: És atemporal. Presenta sí. certes característiques en comú amb la societat del Bosco. Però el que ens està parlant és d'aquesta persona que a través del coneixement o d'un coneixement pressuposat intenta enganyar-te.
0: O de la fe.
1: O de la fe.
0: Més
1: per
0: que
1: exemple.
0: Del coneixement, no?
1: Sí, no, però tu li suposes un coneixement, perquè no és tant fe com referida a la religió. El que t'estic dient, t'ho has de creure perquè tens fe en aquest context religiós, etc. Sinó que és fe també, però en aquella persona a qui li pressuposes un coneixement. En aquest cas, un cirurgià, un barber en l'època. Tu li pressuposes un coneixement, tu li pressuposes que el que t'està dient és de veres, i se n'aprofiten.
0: Hem de dir que lo de la pedra de la Botxeria és que es pensava que els comportaments desviats, poseu-li moltes cometes, es devien a una pedra que t'havia crescut en el cap. I llevant-te la pedra, tu tornaves al puesto.
1: Sí, i és també una frase feta en els Països Baixos, que pense que encara sí. avui en dia existís, sí, tindre pedres en el cap. És com haver perdut l'enteniment, sí.
0: Uau, i encara es diu aquesta frase,
1: sí,
0: imagina't.
1: Sí, sí. Aleshores, el Bosco també utilitza aquesta frase per a pintar el quadre i pintar la ignorància i la gent que se n'aprofita.
0: La ignorància i la gent que se n'aprofita de la ignorància, d'això en sabem molt. Hem d'acabar. Només una... L'últim quadre, per a que ho tingueu clar, és eixe retrat de Felip II que pinta Sofonis Anguissola el 1573, un rei, el Felip II, que li deien el prudent. No, la veritat, no sé què tenia de prudent, però les persones li diuen el prudent per alguna cosa seria. Es va casar quatre voltes, totes les dones se li morien, pobre, perquè volia tindre descendència, no hi havia mà, i deien que patia de saturnisme. Per què et fixes en eixa Àustria?
1: Perquè un poquet pel mateix que en la resta de quadres, perquè aparentment no hi ha res de ciència.
0: No, és un retrat tot negre, pobret meu.
1: És ell mirant-te.
0: Era la cosa més trista del món. Bueno, tampoc és que siguin l'alegria de la huerta a la resta, però vull dir, a més, eixe quadre fosc, profundament fosc, ell, com ell, no?, que ell era prou fosc.
1: Sí.
0: I què té que veure amb la misogínia, este quadre?
1: Amb la misogínia?
0: Sí, o amb... vull dir... Res, perquè este quadre el pinta Sofonis Anguissola.
1: Sí, en part trie... Sí, sí que té que veure amb la misogínia, realment. Perquè en part el trie, precisament perquè sofonisme és una... Fora dels cercles més o menys coneixedors d'art, etc., és una pintora fins a cert punt desconeguda. I és una mestra absoluta. És una mestra absoluta. I també, ella també té, per exemple, el retracte de Maria d'Àustria. De la dona de una de les dones, crec que la primera, si no recordo
0: malament. No sabria dir-te, són quatre.
1: Efectivament.
0: És que no feia altra cosa més que casar-se este home.
1: Exacte. I és una dona que pinta meravellosament. Pinta meravellosament i pareix que els seus quadres són d'una altra època. Sí.
0: Doncs haurem de posar el punt final, i no perquè, com podeu comprovar, podríem, cada capítol donaria per a un programa, perquè ens hem deixat molts detalls dels que apareixen. La veritat és que ens du a segles molt passats per a parlar-nos de com distingir això, la superxeria de la ciència, de com es construeix el pensament científic, per a parlar-nos de això, d'equivocacions, i sobretot per a dir-nos que darrere d'una obra d'art clàssica hi ha molta ciència amagada, perquè efectivament era testimoni del seu temps. Àlvar Martínez, moltíssimes gràcies per vindre, però sobretot per ensenyar-nos a mirar un quadre.
1: Moltes gràcies per la invitació, i vamos, jo a gust, i aquesta és només una forma de mirar els quadres. Uau, moltíssimes.
0: Imagina't. Gràcies.

Fa molt de temps que teníem moltes ganes d'escoltar esta cançó, Boig per tu, i és que el llibre del qual acabem de parlar parla molt de bogeria, de com al llarg de la història hem tractat la bogeria, de com en eixe sac hem clavat moltes voltes als diferents. Recordeu que començàvem parlant de com han pujat els delictes d'odi? Doncs al final tot fa la volta i es dona la mà. I ara anem a canviar de terç, però ja, en un xas.

0: L'Hora de la Cultura, músiques emergents, amb Arturo Rico.
1: Efectivament, avui tenim el plaer de tornar a tindre Arturo Rico en l'estudi amb un músic emergent,
2: així
1: que és el
2: que
1: estem escoltant.
2: Doble sessió
1: de
2: Arturo Rico esta setmana.
1: Sí, sí.
2: Has vist?
1: Però veritat que no vos cansa, que vos agrada... Clar que...
2: Això espera, eh? Avui tornem amb una nova edició de Músiques Emergents, i és que la música sí, reis a casa nostra, dona i per a molt. Això ja ho sabem
1: i ho
2: hem descobert en aquests últims mesos.
1: Sí.
2: Si la setmana passada parlàvem amb Ton Hurtado al voltant d'aquesta figura essencial, que és la del productor musical en tot un procés creatiu, avui tornem a pujar a l'escenari. Ja deixem els mandos, deixem allà estar en la cabina, tornem a pujar-nos. Crec que anem a parlar un ratet amb un artista que comença a despuntar en l'escena emergent. Un artista que, si llevat a nosaltres, ja saps que així odiem posar-li categories...
1: Perquè no hi ha categories, no hi ha etiquetes, no.
2: Podríem dir, o jo li diria que fa una música d'autor. Una música d'autor, però et vaig explicar el perquè.
1: Perquè una música d'autor, clar, si la firma ell és l'autor.
2: Però una música perquè és molt seua.
1: Clar.
2: Té una sensibilitat pròpia, una fragilitat, unes lletres molt sinceres, amb moltíssima veritat.
1: Sí.
2: Tot això i més és el que podem trobar en les cançons de l'artista que ens acompanya avui a l'estudi. És una barreja d'influències que van des d'artistes com Carlos Ares, que és el que estem escoltant ara amb el seu tema Rocíos, fins a altres bandes com Of Monsters and Men, com Leiva, com Queen i fins i tot Nirvana.
1: Uau! Bueno, amb aquests ingredients que pot eixir mal?
2: Pues algo perfecte. Un projecte que compta amb apenes dos cançons publicades en les plataformes, però que ja ens deixen intuir per quin camí anirà. Avui parlem d'una veu que cada dia sona més i que de segur parlarem molt més al panorama musical valencià. Anem ja a saludar-lo i anem a parlar uns minutets amb Robert Great. Robert, moltes gràcies per vindre a passar a este ratet a l'Hora de la Cultura.
3: Hola, yo encantadísimo. Yo lo siento, tengo que hablar en castellano.
1: Tu pots parlar, faltaria, en la llengua que més a gust et trobes. Home, si fora bielorrus, ahí tindríem un problema.
2: Sí.
1: Però ens entenem perfectament.
3: Yo la verdad es que creo que es la vez en que más elogios me han dado en menos tiempo. O sea, que gracias, Arturo.
2: no son per a menys.
1: Però crec que no són elogis, és de veres que tu tens un to molt personal. A nosaltres ens costa posar etiquetes, a més no ens agrada. Però vull dir, és difícil etiquetar-te, no? Perquè, home, música d'autor, doncs sí, perquè tu les firmes, són teues, tu eres l'autor. Però és de veres que tens una manera de cantar o de fer les cançons molt peculiar. Vull dir, no són elogis, és així.
3: Jo recuerdo quan mi madre, jo le cantava canciones de Antonio Orozco i coses així, i me decía... Céntrate sobre todo en sentir lo que dices. Y creo que eso es lo que me ha llevado al plan. Yo intento siempre...
1: ¿Ta mare es música?
3: No, pero es muy sensible y muy artista.
1: Eixes mares. Estupendes.
3: Así que... Sí. Y además seguro que tiene que estar escuchándonos ahora, que estaba... Dime dónde estás, que voy. Pero eso. O sea que gracias por valorarlo, porque la sensibilidad de todo esto y a la hora de expresar cada palabra y las dinámicas y todo tienen mucho que ver con el proyecto. Que lo valoréis, es muy guay.
2: Ho hem comentat, sols tens per ara dos temes publicats, però volem saber-ne més al voltant de qui eres, de qui és Robert Great i quina motivació trobes com a artista en la creació, en fer música.
3: Es que...
1: Diu, ¿cuántas horas tengo para contestar?
3: Claro, a ver.
1: ¿No?
3: O sea, en lo más resumido que os puedo decir es, como tantos otros, al final esto es una cosa que no se puede evitar. Entonces, cada uno tiene que expresarse a su forma, sea más o menos artista. La mía es esta, por suerte. También se me ha dado una voz que me encanta y también se me ha dado una forma de escribir que me siento muy representado con ella. Entonces... Yo, realmente, ¿quién es Robert Great? Una persona que intenta estar en paz con su cabeza, que intenta las cosas que aprende y que puedan a lo mejor ayudar a alguien que no haya pasado por ahí o que esté pasando, pues si lo escuchas y te llega, mejor que mejor, vamos a montar una secta. Y, no, en plan, bien. No, es broma. Pero al final es eso, es conectar con las personas, pero también por lo que me costó conectar a mí conmigo mismo, que de eso habla Cielo, que es la primera que saqué, que es un caos. Perdona. Entonces, bueno, soy...
1: Escolta'm, això d'estar en pau amb el teu cap...
2: Uf, això és molt important, és molt complicat.
1: Madre mía, és fonamental, no?, on s'ha de firmar, no?
3: Uy, es muy complicado, ¿eh? Yo creo que si le preguntas a todo este edificio, a lo mejor alguno te puede decir que está perfectamente en paz, el resto tendrá sus movidas.
1: Claro.
3: Al final es eso.
1: No.
3: Es intentar convivir con eso. Hay mucho proceso ahí, entonces hay mucho que contar. No sé muy bien quién soy, estoy descubriéndolo. Pero tengo unas canciones que creo que están muy bien.
2: Sí que ho estan, i si vos sembla, ja que ha mencionat Cielo, abans de parlar de més coses i més projectes en els que estàs immers, què et sembla si anem a escoltar un poc de Cielo?
3: Dale.
4: Siempre aprendí todo al final, que pasitos cortos se pueden.

Doncs així ens n'anem avui amb No Volveran i Robert Gray en directe tancant l'Hora de la Cultura. Endavant, Robert.

0: gone.
1: Moltes, moltes gràcies, Robert David. Si jo tinguera Isabeu, també estaria molt d'acord amb tindre-la i molt a gust amb ella, no? Ha estat un plaer conèixer aquest No Volveran, que pròximament podrem escoltar i estarà en aquest disc. Quin gustasso, no, Arturo?
2: La veritat que sí, res.
1: Ens n'anem perquè és hora d'anar-se'n, que si no ens quedàvem, eh? Perquè a gust estem. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. I fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat o no.

0: PUMP, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
2: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio de PUMP, Cadena de Valor.
3: Hola, com estan? 2 minuts. Passen de les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a aquesta cadena de valor d'avui 3 de juny. És dimecres, ja tenim quasi la setmana feta i en aquest punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui comencem el programa comentant la millora de la previsió per part de l'OCDE de creixement de l'economia espanyola. En aquest cas, les estimacions situen el PIB de la nostra economia en el 2,2%, és una dècima més, però compte perquè també preveu una inflació del 3,3%. La fortalesa de la demanda interna i el dinamisme del mercat laboral. Ara bé, per què això no es nota en la butxaca dels ciutadans? Pot ser la clau no siga el dinamisme laboral, sinó els sous? De seguida ho analitzarem. En aquest sentit, també parlarem de les mesures que prepara el Ministeri de Treball per acabar en dues realitats preocupants, perquè, per una banda, s'intenta reduir l'atur juvenil i també el de les persones majors de 52 anys, i per altra, acabar també amb les hores extra que no es paguen. En paral·lel, posarem el focus en la crisi de la vivenda. Un dia més, clar. Segons l'últim informe de iAhorro, l'esforç per a pagar un lloguer suposa el 36,8% del salari davant el 22,6% de la hipoteca. Tot això fa que la majoria de les comunitats autònomes, en la majoria de les comunitats autònomes, les famílies hagin de destinar quasi un 40% dels ingressos al pagament de la vivenda, un percentatge per damunt del que es recomana. Com repercutix això en l'economia familiar? Si els preus no deixen de pujar, com evolucionarà esta realitat en els pròxims anys? De seguida ho veurem. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Molt bona vesprada, Javi. Així estem. Continuem amb esta primera setmana del mes de juny i ho fem ara arrencant programa analitzant aquestes últimes previsions que ha fet l'OCDE.
1: L'OCDE millora la seva previsió de creixement del PIB per a Espanya en este 2026 fins al 2,2% i eleva la inflació al 3,3%. Així, l'economia espanyola mantindrà un ritme de creixement resilient malgrat el conflicte al Pròxim Orient i la incertesa internacional. L'OCDE desfà així la rebaixa d'una dècima en la previsió anunciada en el mes de març, mentre que continua projectant una expansió del PIB de l'1,7% de cara al 2027.
2: D'esta manera, Espanya es manté com la gran economia avançada amb millor acompliment esperat per l'OCDE aquest any en guany, superant el 0,8% previst per a la zona euro i també el creixement del 2% projectat per als Estats Units. L'OCDE explica esta evolució per la fortalesa de la demanda interna recolzat per un mercat laboral sòlid i pel creixement dels salaris reals.
1: Analitzem este tema amb en Parc Pons, ella és professora titular del Departament d'Anàlisi Econòmic de la Universitat de València. En Parc, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: En part, ajuda'ns una miqueta a entendre això, perquè l'informe destaca que Espanya liderarà el creixement entre les grans economies avançades, però a la vegada patirem el repunt de la inflació fins a aquest 3,3. Com s'explica ser l'economia que més creix, però també on els preus creixen fins al 3,3?
3: Bueno, és una qüestió de tiro de la demanda que tenim en Espanya. Som una economia, com heu dit, pese a tot els problemes externs i interns, una economia resilient. Tenim una demanda agregada que tira. El mercat de treball, avui mateix o estos dies, estaven apuntant a que n'hi havia un creixement de l'ocupació important en el mes de maig, i això fa que el consum intern estiga tirant molt. La inversió, l'altra pata, una de les altres potes, també comença a tirar. N'hi ha inversió en vés d'equip, que això és molt important perquè ajuda ara, però també ajuda en el futur. Per tant, ahir els fons Next Generation també estan tenint el seu paper i sembla que també la construcció estaria bé que llevar entraves per a que això fos més lleuger i començar a més auge en la construcció, llevant totes les traves burocràtiques, perquè fa falta. Uh-huh. I, per altra banda, el sector públic està mantenint també un nivell de despesa. El dèficit públic, pese a lo que estem creixent, no està disminuint. Va disminuint, però no suficient. I després el sector exterior, que també és, es plasma la nostra demanda, no estem molt perjudicats per tota la incertesa arancelària. Espanya no és un país que es veja molt afectat. I per via de preus, tampoc el conflicte en Orient Mitjà està tenint una repercussió gran en la nostra economia, en part també per la nostra diversificació energètica. Aleshores, puja els preus per tiró de la demanda, també pot hi haure un efecte via tiró dels preus de l'energia, i aquesta és un poc la situació en què ens trobem, i sembla que l'OCDE augura també que continuem en ella.
1: En este sentit, en part, a banda de tota aquesta radiografia completa que ens has fet, comentàvem la fortalesa del nostre mercat laboral, que és el gran motor també de la demanda interna, i aquestes bones xifres que vam conèixer ahir sobre l'ocupació. Però, clar, la pregunta de tot això és, pot ser aquestes bones previsions no es noten en la butxaca de la

0: ciutadania, perquè l'assignatura pendent no és el mercat laboral, sinó les polítiques que tenen a veure en els sous dels treballadors?
1: Sí, a veure, els salaris reals sí que és de veres que s'han recuperat respecte al gran baixó que van tindre anys anterior. O sigui, els salaris reals estan pujant. El que passa és que ens va aparèixer de fora de forma que no siga equitativa. O sigui, tenim una gran part de la població en uns salaris molt baixos, en part perquè també estan en uns sectors de baixa productivitat o en empreses que tenen poder de mercat i poden apropiar-se. I aleshores veiem aquesta realitat de famílies amb pocs recursos que a més veuen la cistella d'aliments el més prioritari,
0: sí.
1: que està encarir-se i que ho sofrissin en altres realitats on sí, estan pujant de salaris i es veuen menys afectats simplement perquè el nivell de renda és més alt. Aleshores sí que es pot mantenir aquesta realitat de que en mitjana estan millorant, però sí que la desigualtat fa que uns ho noten més que altres.
0: I per acabar, en part, si ens posem en el pitjor escenari i el conflicte al Pròxim Orient es prolonga més enllà del que es preveu, tot i que ja s'ha allargat més del que estava previst, vaja, l'OCDE avisa que el creixement mundial caurà amb força, encara que Espanya podria rebre com un efecte rebot per la part del turisme. És el turisme el salvavides o un salvavides suficient per a protegir-nos d'una hipotètica crisi, que esperem que no arribi, clar?
1: El que al món li vagi mal ens pot afectar de dues maneres. Una negativa, que és les exportacions que fem a Alemanya, des d'equip, agricultura, a ells es va mal i ens comprem menys. Per altre costat, sí que podria haver una desviació de turisme, fugint de aquests països que estan més prop dels conflictes. És la salvació el turisme? Volem que siga la salvació el turisme?
0: Exacte.
1: Volem uns salaris que ens facin tindre un major poder adquisitiu? És el sector turístic el sector on anem a trobar-ho? Pues possiblement no. Possiblement hem de reorientar, jo dic tot el sector turisme, per suposat, la gent ha de treballar i ha de menjar.
0: Clar.
1: No? Però sí que no siga l'objectiu, el turisme barat, el créixer per créixer, en una mà d'obra amb baixa productivitat, perquè el sector és aixina i baixos sous, i això tot té un cost. Estem renunciant a desviar uns altres recursos cap a sectors amb major productivitat, major valor afegit, major sous. A més de les costures del nostre capital natural. El turisme no és innocu en la nostra naturalesa, que és el que vivim. És de veres que el sol sempre està ahí, cada vegada menys soportable, però podem edificar més, podem créixer més, volem créixer més. És a dir, entra ja coses d'un poc més de perspectiva, o pressupost, el turisme benvingut, però pensem si ha de ser la nostra única aposta o l'aposta principal, o deuríem anar cap a altre tipus de sectors més...
0: Amb més valor afegit, no?
1: Exacte, podríem dir. Exactament.
0: En part, Pons, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per plantejar totes aquestes preguntes que, bueno, ens donen una pista de per on podria passar el futur de l'economia valenciana si volem que continuï enfortir-se. Moltes gràcies, en part.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada. Adéu.
2: Continuem ara i ens centrem en el mercat laboral. En primer lloc, el Ministeri de Treball llançarà abans del 15 de juliol un pla de xoc contra la desocupació juvenil i la desocupació de llarga duració. Aquest últim pla, el centrat en la llarga duració, està centrat en majors de 52 anys. Es tracta d'un pla que compta amb el consens de les comunitats autònomes, a excepció de la nostra, la Comunitat Valenciana, i es finançarà gràcies al repartiment de 2.571 milions d'euros dedicats a formació i a orientació laboral.
0: Hem de tindre en compte que encara que l'atur juvenil està en mínims històrics, Espanya continua duplicant la mitjana europea amb una taxa del 24,3% d'aturats. A més, els majors o les persones majors de 52 anys representen ja un terç de tots els aturats del país. L'objectiu d'este pla, negociat amb patronal i sindicats, és modernitzar els nostres serveis d'ocupació per a solucionar un problema estructural, que les empreses no aconseguissin cobrir els seus llocs vacants a pesar de que encara hi ha milers i milers de persones buscant treball.
2: D'altra banda, Treball vol aprovar abans de l'estiu la reforma del registre horari per obligar les empreses a utilitzar un sistema digital fiable i no manipulable en temps real. Este canvi és vital perquè a Espanya es fan cada setmana més de 2,8 milions d'hores extra que no es paguen. Digitalitzar este procés és l'eina definitiva perquè la inspecció de treball vigili els abusos, es respecten els descansos mínims i, sobretot, perquè els treballadors guanyen en conciliació i vegin compensat cada minut del seu esforç.
0: Obrim ara una finestra al món. Mar Hernández es porta als titulars internacionals.
3: La Comissió Europea estudia ampliar el marge pressupostari dels estats membres per ajudar-los a afrontar l'impacte econòmic de la guerra amb l'Iran. La proposta permetria excloure de les regles fiscals una despesa equivalent a prop del 0,3% del producte interior brut destinada a mesures relacionades amb l'energia, mitjançant una clàusula d'escapament similar a la ja aplicada en defensa. La iniciativa arriba en un context de menor creixement a la zona euro amb una previsió d'expansió del 0,9% enguany i respon a les peticions de països com Itàlia i Espanya per a disposar de més flexibilitat davant la crisi energètica. L'administració de Donald Trump ha proposat nous aranzels d'almenys el 10% sobre les importacions procedents de 60 socis comercials, inclosa la Unió Europea, mentre que països com la Xina, l'Índia o el Japó afrontarien gravaments del 12,5%. Washington justifica la mesura per la lluita contra els productes fabricats amb treball forçós, encara que els nous impostos no entraran en vigor de manera immediata i quedaran sotmesos a un període de consultes públiques i revisió durant el mes de juliol. I com a resposta a la proposta del president nord-americà, la Xina ha qualificat de pretext polític la investigació dels Estats Units sobre el treball forçós que podria derivar en estos nous aranzels del 10 o del 12,5% per a una seixantena de socis comercials. Pequín nega rotundament l'existència de treball forçós al país i defensa que els conflictes comercials han de resoldre's mitjançant el diàleg, advertint que les guerres aranzelàries no beneficien a cap de les parts.
4: L'espai econòmic de Punt Ràdio, amb Javi González.
0: Parlem ara de vivenda, perquè l'esforç per a pagar un lloguer suposa quasi el 37% del salari davant el 22,6% que suposa la hipoteca. Són les dades del mes de maig de iAhorro que confirmen un escenari demoledor, i és que l'accés a l'habitatge se situa en el centre del debat econòmic i social. La pressió financera sobre les famílies espanyoles no dona treva, obligant a destinar més d'un 40% dels ingressos mensuals a la vivenda, una dada molt per damunt dels índexs que recomana el Banc d'Espanya, que és que no arribi al 30%. Arturo.
2: Així és, Javi. En el cas de comprar una casa, l'esforç requerit per a l'adquisició d'un habitatge mitjançant un préstec hipotecari també s'allunya de la realitat per a molts ciutadans, ja que una entitat bancària sol concedir al voltant del 80%, per la qual cosa es requereix un estalvi d'entre el 20% més un 10% extra de despeses i impostos per a cobrir impostos notaria i la taxació de l'habitatge. Tot això suposa una xifra molt, molt elevada.
0: Comentem tot això amb la portaveu de iAhorro, Laura Martínez. Buenas tardes, Laura.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Laura, los datos son claros. Alquilar en España es financieramente más caro mes a mes que pagar una hipoteca. Desde iAhorro, ¿cómo valoráis el impacto de esta brecha en la capacidad de ahorro de las familias?
5: Pues lo que estamos viendo es que tenemos un problema global de vivienda que, como estabas comentando, afecta tanto al alquiler como a la compraventa de viviendas. Uh-huh. Y principalmente el problema está en el ahorro, ¿no? Que al tener unos alquileres tan elevados, estamos teniendo un problema porque los ciudadanos no pueden ahorrar para poder comprarse luego, posteriormente, una vivienda. Al pagar, bueno, alquileres, como estábamos comentando, que suponen el 30%, 37% en muchos casos, de los ingresos mensuales que recibe una persona.
0: Claro, dedicando esas cifras a pagar un alquiler, es imposible conseguir el dinero necesario para pagar una entrada, y además ya no solamente la entrada, sino todo lo que esto conlleva. Tenemos que tener en cuenta que solo 6 comunidades autónomas de toda España consiguen mantenerse dentro del límite saludable, recomendable, del 30% de esfuerzo económico. ¿Esto puede provocar que los ciudadanos cambien de provincia o que busquen viviendas en zonas menos tensionadas para poder dar el salto a la compra de vivienda?
5: Eso es, y además es que es una cosa que creemos que deberíamos potenciar, ¿no? Ahora, con todo el tema, bueno, con el COVID, con el teletrabajo, sí, sí, aquí hemos perdido una oportunidad importantísima. El problema está en que todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio, en uh-huh. las principales capitales, como puede ser Barcelona o puede ser Madrid. Si hubiéramos, por ejemplo, flexibilizado temas de teletrabajo o ayudado a que las empresas permitieran esto, pues la gente hubiera preferido vivir pues en otros pueblos, otras ciudades o lugares probablemente donde pertenecen, y haber bajado la tensión sobre esta zona en la que todo el mundo quiere vivir, y a verse, y esto hubiera ayudado a flexibilizar. Y también el esfuerzo, uh-huh. ¿no?
0: Uh-huh. Y en este sentido, Laura, el barómetro del CIS señala que la vivienda ya es el principal problema para más del 41% de los españoles. Es una crisis habitacional que nos afecta a todos. Pero ¿qué riesgo detectáis para aquellos que sí que consiguen comprar, considerando esos gastos ocultos de la propiedad, como puede ser el IBI o los seguros obligatorios, que no van en el precio de entrada de la vivienda, pero que están ahí?
5: Claro, esto también lo que está provocando es que la gente que tenga ahorros o poquitos ahorros se está viendo obligada también a comprar, porque igual tampoco puede permitirse un alquiler, ¿no? Uh-huh. Y claro, el alquiler da una flexibilidad que la compra no la da. Y hay que tener en cuenta pues todos estos gastos asociados, como estabas comentando, que al final es verdad que la cuota de la hipoteca en este caso frente al alquiler es más baja, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas. Y luego, claro, productos vinculados, ¿no? Que pueda haber un seguro de vida, más allá del seguro de hogar, etcétera, ¿no? Y claro, puede llegar un momento que esta persona ha comprado esta vivienda en este lugar porque en este momento está trabajando ahí, pero la vida puede cambiar y puede perder esa flexibilidad, ¿no? De irse a otro sitio y de cambiarse, ¿no? Y luego, pues bueno, el hecho de si eso tendría que suponer vender esa vivienda, ¿no? Al final, la compra está muy bien, el alquiler también está muy bien, son opciones diferentes, pero es que esas dos opciones las tiene que elegir el usuario, ¿no? Según su situación económica y financiera, y no verse obligado a elegir una u otra, por ejemplo, por el tema del precio.
0: Ese es el problema, ¿no? Incluso el hecho de no poder decidir por ninguna, por también el precio. Laura Martínez, portavoz de iAhorro, muchas gracias por atendernos.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Buenas tardes.
2: I tanquem avui amb una bona notícia per a l'economia ací a casa nostra, i és que les fires comercials són un potent motor econòmic per a la Comunitat Valenciana. Segons les dades publicades per l'IBIE, cada euro destinat al funcionament de Fira València genera un retorn de 23,6 euros al PIB local, tot amb un impacte global que arriba fins als 1.900 milions d'euros, xifra de negoci, i 880 milions de valor afegit brut.
0: La activitat en les fires representa ja el 0,64% del PIB valencià i dona suport a més de 15.000 llocs de treball a temps complet. A més, els seus efectes s'estenen molt més enllà del recinte firal, beneficiant sectors com l'hostaleria, el comerç, el transport, els serveis empresarials i les activitats immobiliàries.
2: Des de Fira València i l'Associació de Fires Espanyoles destaquen també el paper dels certaments com a impulsor de la innovació, la internacionalització i del talent. En un context de digitalització creixent, el sector defensa que el contacte presencial és clau per a generar negoci, establir relacions professionals i també per a descobrir les últimes novetats de cada activitat econòmica.
4: Demà serà notícia.
0: Abans d'acabar el programa, com cada dia, mirem al futur i volem saber per on passa l'agenda econòmica de la setmana. Pere Ferrer, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada, companys. Que no falten les fires i els congressos, no?
0: No, en efecte, ja ho hem vist, no? Tot el que sí. genera i el que mou en la nostra economia.
6: Així no és, però si repassem l'agenda, però d'un futur immediat, d'esta vesprada, per exemple, estem parlant de dies enrere que n'hi ha una activitat intensa d'agenda dels ministres al govern central. Per exemple, esta mateixa vesprada, tant el president del govern com el ministre d'Indústria visiten la fàbrica de Seat a Martorell, en un moment en el que l'automoció també és clau per a veure si reviscola en aquest nou procés d'electrificació, que ho hem vist dies enrere també en Ferrol, amb la Renault, i esperem veure-ho prontament també així a fora, al Musafes, no?
0: Sí.
6: I a la mateixa hora d'esta vesprada, però en horari mexicà, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, participa a un Dirty Chuny amb inversors mexicans en esa ronda de converses que està fent per tota Nord-Amèrica i Centroamèrica. I Yolanda Díaz, la ministra de Treball, està a Ginebra i esta vesprada té agenda institucional a la OIT, a l'Organització Internacional del Treball, també. I per últim, ja Bolaños, el ministre de Justícia i Presidència, està a Luxemburg i es reuneix amb Nadia Calviño, coneguda nostra també, i presidenta del BEI, del Banc Europeu d'Inversions.
0: En efecte.
6: Tot això, esta mateixa vesprada. Però és que demà tenim activitat també així al nostre territori i de manera vertebrada. Per exemple, a València es inaugura el València Silicon Forum, que seran dos dies, el 4 i 5 de juny, a Caixa Forum, on es reunirà el millor de l'emprenedoria i tot i ser viver d'startups que tenim al nostre territori.
0: Que no és poca cosa, eh?
6: També, no és poca cosa. Estarem pendents dies enrere. També parlàveu del motor econòmic que suposa i de l'ocupació que generen.
0: Sí,
6: també.
0: Correcte.
6: I, per exemple, a Castelló, al nord de Castelló, a Benicarló, es presenta Baix Maestrat Impulsa. És una iniciativa, una associació empresarial que el que pretén també, i és iniciativa empresarial i és important destacar-ho, que el que pretén és la millora de les seues infraestructures comarcals per a enriquir un poquet el que pugui ser l'economia comarcal i generar també un millor benestar per a la societat, per a els castellonens que viuen allí.
0: Clar.
6: I per últim, a Alacant tenim la nit de l'agricultura a la cantina. Serà un esdeveniment ja de vesprada nit a la mateixa ciutat d'Alacant, on es reunirà tot el sector agrari de la província. Si mirem ja en clau global, per exemple, als Estats Units ens donarà demà xifres finals de productivitat i costos laborals al primer trimestre, al tancament del primer trimestre. Austràlia donarà a conèixer la seva balança comercial, que la va tancar en negatiu al primer trimestre d'enguany. Ja veurem un poquet si revisa en positiu.
0: Sí.
6: I Suïssa, per exemple, donarà a conèixer l'índex de preus al consum, l'IPC, que coneguem, i l'últim valor que tenia era un mínim positiu de 0,3. Aleshores, és una, podem dir que és l'economia del país dels Alpes, una economia sanejada, i que se ve que aguanta bé, no?, esta coyuntura internacional. Per últim, sí. A l'eurozona coneixerem les vendes minoristes també, que donen un poquet idea de com va tota l'economia interna a nivell europeu. L'IBEX es manté a la baixa en esos 18.290 punts. El barril de Brent ara està en $97.5. I el que és curiós és que mentre es negocia la fi del conflicte, que continuen els bombardejos. I tot això jo crec que afecta un poquet a les gràfiques que estem revisant econòmics.
0: I tant que afecta, no solament a l'economia, sinó també a la vida de les persones que viuen allà, que és el més important. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem, company.
6: Vinga, bona vesprada.
0: Adéu. En uns instants comença la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
7: Molt bé, molt content d'este dimecres que tenim per davant per compartir-ho amb tots vosaltres, perquè ens visita una figura clau en el pop valencià, com és la de Vinaròs, Esther Querol. Ens presenta el seu nou treball i nova gira, es diu Tot comença, en la producció d'Àlex Blat, de Tardor. Fa una versió, un cover de Si tanque els ulls, un himne d'Obrim Pas, i Esther ens farà alguns temes en acústic.
0: És una meravella, veurem en directe, és espectacular.
7: Un estil més guitarrer, eh?
0: Sí,
7: Esther
0: sí, correcte,
7: ha tornat
0: correcte.
7: Més canyera, està més guai. Potent i serà molt xulo compartir amb ella el seu directe i ens anunciarà més una gira que té pràcticament moltíssimes dates, la podreu veure propet en la vostra localitat més propera, perquè Esther té un recorregut estiuenc realment molt, en fi, molt profús. Mm-hmm. Més coses, viatjarem, avui és el dia de la nostra crònica negra en Santiago Álvarez, la història d'aixos crims que ens varen colpir en el nostre territori, crims històrics. Ens n'anem a l'any 1980.

0: Nou per a un crim sense resoldre, dels pocs crims sense resoldre que tenim en el territori valencià. Tres xiquets, pràcticament, tres joves, dos xiques i un xic, van ser assassinats, morts en estranyes circumstàncies. Mai se va saber què és el que va passar. Hi ha molts misteris en la investigació, errades, molt probablement. Estem parlant de l'any 1989, a l'hora d'identificar cadàvers i de... No és la, no és la sèrie del CSI, ni molt menys, no? El triple crim de les xiquetes d'Alcàsser en el 92 va sepultar mediàticament també este cas. El cas de Macastre, en Santiago Álvarez.
1: És un temacle, eh? Moltes incògnites allà al voltant. I imagina que van d'això, molts altres temes també.
0: Molts sí, altres temes. Viatjarem a Mostar en companyia de Clara Estrems. Ens anirem a provar la coca de Sant Joan, del gremi de forners i pastissers.
1: Sí, és que
0: si no, si no fartem en el programa...
1: No, no és programa. Això és
0: sí. Bueno, la que parta és Mare Hernández, ja ho sabeu.
1: També. Gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem, però tornem demà. Arturo.
2: Tornarem demà, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada, Javi.
1: Adeu, bona vesprada.
2: Adeu.
3: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A. Cadena de Valor.
4: Som la veu de tots. Som A.
5: Handbol i bàsquet al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 18:45, quarts de final de la Copa del Rei, des del Centre de Tecnificació d'Alacant, Orneo Eon Badaosca. I des del Bilbao Arena, segon partit del play-off pel títol de Lliga. Este divendres, des de les 18:45, l'emoció de l'esport es viu al punt a punt.
4: Som A punt.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algun lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A. Ràdio.
4: A. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
13: De tu a tu.
4: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
13: De tu a tu.
0: Primer dimecres de juny, ganetes d'estar junts a la ràdio pública. Gràcies per acompanyar-nos. També que plegui el torn dels companys del punt a punt. Serà les 7:45, perquè avui, Gemma, amics, jugo a València Bàsquet al Roig Arena. I per descomptat anem a ells.
14: Per descomptat. S'enfronta el València Bàsquet al Bilbao Bàsquet en quarts de final de la Lliga ACB. Així que anem, xics. Això serà tocant les 7, com deia Ximo, però ara comencem la vesprada de punt.
15: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: Com esteu, família? Com ha anat el dia fins ara? Bueno, ja veieu que pel que fa a l'horatge s'ha notat aquesta baixada de temperatures. Un dia realment molt agradable, ens ha donat un respir, però no ens podem confiar que demà torna a apretar. Han titulat els nostres companys de l'horatge que estem en una muntanya russa de temperatures. Ahir mateixa Lluís Obiols ens ho confirmava, fregant els 40 graus. Avui la mitjana va per 32. De 40 a 32. Demà tornen els 40 del respir d'avui. Li he de donar les gràcies a aquest vent de gregal tan agradable. Ha baixat en 10 graus les temperatures, però no noteu aquella humitat un poc apegalosa, no la llevem de damunt. Bueno, prepara't per a viure este carrusel, esta muntanya russa de temperatures, i tenim tots estos continguts preparats per esta vesprada ben interessants.
14: Efectivament, com el tas de les millors propostes en coques de Sant Joan, que anirem, bueno, anirem ara de seguida, per tindre un bon sabor de boca, amb el que afrontar les històries truculentes de True Crime que ens porta...